0: Demanar amb prudència, que és molt important, demanar prudència. Ha estat com un videojoc, aquest estiu. Ha anat superant pantalles, eh? Superant pantalles. Pantalla número 1.
1: Sí.
0: No importa que em tregui això.
1: Sí, sí, tregui això, sí.
0: Pantalla número 1, la calor.
1: Sí, molta calor.
0: Superada. Pantalla número 2.
1: Superada, a veure...
0: Ja no fa calor. Està bé.
1: Home.
0: Ja no fa calor. Pantalla número 2, sí. Els incendis. Sí. Jo vaig dir que s'havien de tallar més boscos, no em van fer cas, va haver incendis, però els hem superat. Ja no hi ha incendis.
1: Bueno, clar, si no estaria el país cremat, clar.
0: Escolti, és molt important, anem a apagar els incendis. Pantalla número 3, les tempestes. Hi havia els carrers inundats.
1: Sí.
0: Escolti, hi va haver tempestes, que també va bé. Superat, ja no plou avui, cel blau. Pantalla número 4, l'eclipsi.
1: Sí.
0: No ha passat com els inques, que es pensaven que s'acabava el món... Sí. Perquè s'apagava el sol, aquí va tornar el sol. Per tant, superat. I pantalla número 4 i definitiva, Rodalies. Superat. Per tant, Catalunya ha tornat a la normalitat. Tenim normalitat ferroviària. La gent anava a veure l'eclipsi, es va quedar estancada, per tant, normalitat ferroviària. Problemes a Rodalies. Tenim normalitat al Mediterrani. Vull dir, inundacions, però normalitat. Agradi o no, Mediterrani. Vull dir, escolti, ja refarem les platges. Tenim normalitat... també, doncs en fi,
1: escolar.
0: Tema educatiu, no, tema educatiu, tenim una petita vaga convocada, però això no es deixa de ser normalitat en el centre, bueno, els centres educatius de Catalunya, que, en fi, sempre volen fer vagues, també és normalitat educativa. Per tant, ho hem superat tot.
1: Tot.
0: I per tant, i escolti, una cosa molt important, catàstrofes que han afectat a tothom. Nosaltres no fem distincions, eh? Els altres, no, els independentistes, els meus predecessors, doncs només afectaven amb uns, perquè els independentistes els hi tocaven els pobrots. Nosaltres afectem a tothom. Si hi ha una catàstrofe, afecti a tothom, perquè som el govern de tothom.
2: Pasa, Pumuki, tete, loco, que estàs dormint aquí. Venga, calzón.
3: Ah, l'Adri.
2: Què passa, tete, Pumuki?
3: Que estem aquí,
2: ¿Dónde estás, tete?
3: Què tal, l'Adri, què?
2: Fua, vaya verano.
3: Encara amb la resaca del Mundial,
2: De España, voy con la gorrita y eso, tete. Es que he pasado un verano, tete, me he quedado ciego, tete. Pero no de pastillas ni de hierba, eso también. Ahora que estaba hablando el tío ese, que no sé quién es, ese que está aquí en Cataluña y
3: Salvador,
2: todo eso.
3: Salvador Illa.
2: Ese, el de Melilla ese.
3: No, Melilla no, de Salvador Illa, Melilla.
2: Señor Melilla ese, lo que
3: no,
2: estaba diciendo.
3: Melilla no.
2: El eclipse.
3: Sí.
2: Yo hoy me he quedado ciego del eclipse, tete, porque estuve viéndolo estilo Marco Llorente. Oh, ahí, batalla de aura con el sol, tete, sin gafas, tete, siguiendo los consejos de Marco Llorente. Y a rato con las gafas de soldadura del Brian, tete. Y, solo veo puntitos de color naranja y sombras, tete. Ya no sé si es de la golosina que me he tomado antes de entrar aquí o del puto eclipse. Y después todo el verano, tete, el reto viral.
3: ¿Eh?
2: He hecho el verano de reto viral, tete.
3: No sé de qué extracto.
2: No lo de la batalla de ahora, que eso también lo he hecho. Lo de las piscinas, tete, he ido por todas las piscinas de Cataluña cagándome.
4: ¿Qué pasa, penya? Soc el Josep Montero dels Oques Grasses.
2: Home.
4: Una mica d'ànima, va, que ja ens arriben els nostres concerts.
3: Ja tens preparat, quatre o cinc.
0: Quatre concerts, tio. Sí, quatre són quatre, no? Em sembla? Miquel, eren quatre, no? Deixa de tocar la trompeta i digue'm alguna cosa, tio. Bueno, sí, tenim quatre concerts, tio.
3: Que ara ja s'especula, hi ha una certa especulació.
0: Sí, hi ha molta penya, tio.
3: Sí, bueno, està ple, sí, sí, ple.
0: Ha vingut tothom avui,
3: sí, eh? Sí, sí, ha vingut tothom.
4: Joaquim! Ha vingut en Joaquim o què, tio? Què passa, penya de Valls? Esteu a punt per l'última temporada del versió RAC1, sí o què?
5: S'ha acabat.
4: Sí o què?
3: Ah, sí.
4: L'última temporada del versió RAC1, sí o què, tios?
5: S'acaba.
3: No, en cap moment he dit que l'última versió de la temporada.
5: No saps ni parlar.
0: És burro, aquest teu, tio. És burro.
3: Bueno, tens preparats els concerts o no?
0: Tu el que ets és burro, tio. Tu has de dir que és l'última temporada, tio. Això vendràs totes les entrades, tio. Penses que fer nosaltres? Vam fer un concert, llavors vam dir, tio, s'ha venut tot, però ja farem l'últim setmana següent, tio. Al final, i també el sopa de cabra vam fotre el mateix. Els gossos van fotre el mateix. Tio, fes el mateix i vendràs totes les entrades de l'estudi aquest de petit que teniu, que cap.
3: No, és que no
0: m'anem... 15-20 penya allà, tio.
3: Sí, és que no m'anem entrades. Per tant, l'estratègia
0: que
3: és l'última temporada, no?, per anar...
0: No, tio, és el que ve...
3: Per tant, és possible que no plegueu.
0: Bueno, tio, vull dir, això depèn de com bufa el vent, saps? Vull dir, a Muntanyola, depèn. Hi ha dies que bufa del nord, però ja em penso que ve del sud, perquè, clar, allà fumant pipa, doncs... Bé, és tot molt interpretable.
3: Bueno, com podeu comprovar, el país està òptim, com li podem preguntar al president Laporta.
6: Ei, què tal, com esteu? Vinga,
3: president Laporta!
7: Marxa!
6: Ei, Exclusiva, ja tenim nou, eh?
3: Ja tenim nou!
6: Ja tenim nou, eh?
3: Julio, ja tenim nou!
6: Home, i tant, esteu aquí dormint.
0: Qui?
6: Mira, escolta, he parlat amb el Deco, lo de Julián, re. Lo de Julián era fort.
3: Lo de Julián ja ho descartem, president.
6: Mira, l'altre hi vaig fotre a la tele.
3: Sí?
6: Vaig fotre allà uns canapés i tal.
3: Bueno, clar, no fos cas, que ens desnutrixin.
6: Vaig veure un nano al PSG, va sortir...
3: Sí.
6: En 20 minuts va fotre dos golaços que se'ls va menjar. Aquest no sé com es diu, perquè clar, tants noms i allò no sí. Sabria dir.
3: No es dirà Torres?
6: Aquest, el tiburón Boquerón, no sé, a la panga.
3: Boquerón Torres.
6: El panga aquest. Escolta tu, aquest l'hem de fitxar més de països catalans.
3: Sí.
6: Nano que,
3: escolta, no, molt, que s'identifica molt amb els països catalans, en Catalunya, tu, molt identificat.
6: I no cal anar amb els de l'Atlètic de Madrid, que són ressentits.
3: Sí, no, ja té raó.
6: Anar al PSG, que són clubs amics amb el Luis Enrique, que hi ha molt bon rotllo, sí. I fitxarem aquest tio. I
3: bueno, per acabar, l'Amin no ha pogut venir, perquè encara està de mal humor, no sé què li passa, però sí que ens acompanya el pare de l'Amin, i amb això acabarem. Què tal, Munir?
7: Buenas tardes, eh?
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Sí, España, la selección, todo el rollo que lleva.
7: Mi hijo, es campeón de esto de aquí arriba, de España.
3: Campeón del mundo.
7: Está muy enfadado, mi hijo.
3: Sí, ¿por qué? Es que tiene... ¿Al vayamos partidos de fútbol?
8: ¡Eh, parlem català! ¡Que estem a baix! ¡Menys una mica de calçat, noi! ¡Que m'encara d'estar aquí, normalment!
3: Com?
7: Què quiere?
3: Dic que el teu fill que està... Que juga amb una cara de 3-10, sembla que li deguen o li paguen. I què li passa a l'Amin?
7: Bueno, porque está habiendo traición en el Barça. Quieren echar a Valde, ¿eh? Mm. Y es amigo de l'Amin, ¿eh? Los amigos no se tocan, es oro laboral, ¿eh? No se vende Valde, ¿eh? Tienen que fichar a Soja y a Moja, que son los dos amigos de l'Amin para el año
3: pero
7: que
3: si
7: viene.
3: Pero si Soja y el Moja no...
7: Míralo.
9: ¡Súbele,
7: cubo!
9: ¡Topísimo,
7: ¿no? Estos dos son Soja y Moja, ¿eh? Lo tienen que fichar, ¿eh?
3: Pero si son como dos minions, ¿qué coño de fichar aquests dos?
7: Y te digo una cosa, cuando se termine este rollo que estáis pegando aquí fuera, tortilla popular, que estoy haciendo con hierba verde, ¿eh?
3: Home, molt bé.
7: Y no es de calçot, ¿eh? Ah, no, no hay.
3: Bueno, en tot cas, ens retrobem dilluns.
6: Sí.
3: Gràcies al Joan Torres, gràcies a l'Oriol Cruz, tot l'equip del programa, ens retrobem dilluns, que no és l'última temporada. Bueno,
7: home, ja podríeu anar acabant, eh?
0: És l'última, Teo, és l'última. Fes-me cas que és l'última, Teo. Fes-me cas. I hasta si m'apures l'últim programa, Teo.
3: Vale.
0: No, Teo, i així vas dient...
7: Plegueu ja, que
0: programa...
7: foteu pena.
3: Què tal, senyor Requesent? Següent...
7: Plegueu ja, va.
3: Com ha anat l'estiu? Yeah.
7: Ui, l'estiu.
3: Que mira, gràcies.
7: Només cal mirar com està Ceuta.
3: I amb tot això hem arribat a les 8 del vespre.
10: Moment aquell de preparar el sopar. Una mica com al migdia, depèn dels horaris. Però esteu preparant el sopar, potser ja heu sopat, potser esteu acabant de sopar, potser encara us queda fins i tot per començar a preparar el sopar, però és una bona hora per tornar a posar-se una miqueta al dia, per saber què ha passat durant tot el dia, i no hi ha millor persona per explicar això que l'Anna Ballonesta en el seu nou ser. Sisplau, Anna!
11: Moltes gràcies.
10: Com
11: moltes
10: estàs?
11: Gràcies.
10: Com esteu?
11: Bé, espero que això sigui com anar en bicicleta, que no s'oblida, perquè fa 8 mesos que vaig marxar per ser mare i ara em reincorporo. Aquesta setmana va molt bé, de readaptació, de preparació, però dilluns ja comença... Dilluns comença seriosament, però no del tot, perquè juga al Barça, primer dia de no ho ser...
10: Ah, cert.
11: Mitja hora de no ho ser, el primer dia.
10: Bueno, per no perdre...
11: Per no perdre el ritme de futbol, de Champions... Bueno, tindrem, com sempre, una mica de tot, però aquesta setmana ja hi ha dos dies que hi ha futbol. A mi, per començar, per retornar després d'aquests 8 mesos, ja m'està bé.
10: Feinada de la Mireia Garolera,
11: Molta, però... Li he dit personalment, però també aprofito aquí públicament per donar-li les gràcies per tot el que he fet al programa aquests mesos. He estat molt tranquil·la. La veritat és que no he pogut sentir gaire la ràdio perquè amb una criatura petita...
10: El que sigui.
11: Tens molta feina i justament l'hora del vespre doncs, és una hora complicada de posar a dormir això, però estic molt contenta i li estic molt, molt agraïda de com ha cuidat el piset durant aquests mesos a la Mireia.
10: Tindrem novetats?
11: Hi haurà novetats, a veure, algunes. Tindrem algunes seccions noves, es mantenen els clàssics, el Jordi Garrigós amb el Salsa Gradolça, hi haurà el Marc Simón amb l'Efecte 2000, la Clara Caraltó, que també ens parlarà de literatura, i algunes incorporacions. Per exemple, tindrem el Pep Antoni Roig, que fins ara feia el No s'ha parlat prou.
10: Sí.
11: El No s'ha parlat prou el seguiran fent l'Anna Pris i la Candela Figueres. I el Pep Antoni farà una secció nova i explicarem de què va.
10: Ah, va.
11: I també tindrem una persona que coneixes molt bé perquè ha estat amb tu l'estiu, la Zoe Ribaudí.
10: Ah, ja m'ho han dit.
11: Que s'incorporarà els divendres al No ho sé amb un manual d'instruccions una mica per anar pel món, perquè a vegades ens trobem en situacions que no sabem com actuar i la Zoe ens posarà una mica d'ordre o no per anar pel món.
10: I un any, ara ho repassàvem amb la Núria, amb la Mònica i amb el Basté, que serà apassionant, també.
11: Però això sempre, això és sempre. Sí, tenim expectatives de passarà això, i al final acaba passant això, i ens hi hem d'adaptar.
10: Hem acabat per aquí, després...
11: Vull dir que això és la informació, això també és el No ho sé, i per tant, ens adaptarem a tot el que vingui.
10: Gràcies, Anna.
11: Escolta'm, t'he sentit...
10: Què?
11: No, que anava a dir una cosa. Que tu t'has guanyat el públic de Valls, que t'he sentit aquest matí criticant Vilafranca.
10: Home, és que som molt pesats.
11: T'has oblidat que després venia una vilafranquina a dos dies per Sant Fèlix,
10: no havia pensat,
11: aquí amb tota la gent de Valls. Ens retrobem d'aquí dos dies, a 30 d'agost, per Sant Fèlix, a la plaça de Vila.
10: Hem arribat al cap de setmana, hem arribat a la nit i al cap de setmana. I la nit i al cap de setmana, amb el permís de la Noemi Polls i el Xavi Bundó, som propietat de... Aleix Pariser, Joan Maria Pou, Edu de Valle, Miquel Agut, Pau Bonastre, Xavi Puig, Jaume Molló. Hola a tots.
9: Hola.
12: Bon dia.
9: Hola.
13: Hola, hola.
10: Bon dia.
13: Bon dia, gentada,
9: mare meva.
13: Bon dia, bon dia.
10: Bon dia. A veure, Aleix, començo amb tu.
9: Sí?
10: Ah. Tu diràs.
9: Perfecte, tu diràs.
13: Què?
9: Què?
10: Setena
9: temporada.
13: Setena, ja,
9: personalment,
13: eh?
9: Sí, setena temporada. La 22ª del Tu diràs. 22 anys en antena, aquest programa. I res, moltes ganes. La veritat és que el Barça fa molt bona pinta. Sí. Ara en parlaràs amb en Joan Maria. Hem fet pocs canvis pel que fa al programa. Crec que les tertúlies funcionen. I sí que hi haurà alguna secció nova, perquè amb el David Broc farem uns minuts de ràdio dedicats als jugadors més odiats pel barcelonisme, fitxatges frustrats. Crec que a la gent li pot agradar, no?, recordar històries de...
10: El gran facturador d'aquesta casa, eh?
9: Sí, n'hi ha molts, però sí. Però crec que és una secció, pot ser una secció divertida, no? Ja, el Barça va bé i sempre parlem de com va bé el Barça, doncs recordar també alguns moments d'aquests en què la cosa no ha anat tan bé amb un punt d'humor pot anar bé. I estem pendents de tancar alguna secció més amb algú d'aquest escenari.
13: Ah, sí?
9: Sí, a veure si ho aconseguim.
10: Si el Jaume entenc, eh?
9: No, amb el Puig. Ah. Estem pendents de tancar...
13: Ah, sí?
9: Una col·laboració amb el Xavi, eh? Superesports, tu diràs, estem pendents de fer alguna coseta, no?
12: Pues poques, de col·laboració.
9: Diria que sí, no? Diria.
13: Estem estudiant.
9: Estem negociant. Estem negociant.
10: Molt bé.
9: Sí, sí.
10: Joan Maria.
14: Hola.
10: Hola. Inici immillorable de moment, de temporada, o què?
14: Sí, la veritat és que hi ha moltíssima il·lusió amb aquest Barça de Hansi Flick, la tercera temporada de l'entrenador, dues lligues, un futbol meravellós, i aquest inici de temporada ens fa pensar que compartirem moltes hores de ràdio apassionants amb els nostres oients. Fa 26 anys que compartim tots els partits oficials del Barça i hem començat amb una il·lusió, jo crec que fins i tot diria que renovada. Mm. Perquè els dos anteriors anys de Flick ja han estat molt bons, però aquest inici de temporada, el mercat, els fitxatges, les sensacions són boníssimes. Ahir al Camp Nou hi havia una energia prèvia ja, independentment de tota la reacció pel tema de les estelades, etc. Només parlo ara de futbolísticament, hi havia ja una connexió amb l'equip de temporada especial. Jo continuo creient que som uns privilegiats i tenim molta sort de tenir aquesta feina i que hi hagi tants oients que ens facin confiança des de fa tants anys.
10: Metropolitano?
14: Metropolitano.
9: 5 de juny.
14: Mm. Aneu sempre...
13: Final de la Champions.
14: Aneu ja a l'excitació màxima, ja. Acabem de començar i si Hansi Flick estigués aquí et diria step by step, però sí, és evident que és l'objectiu, no? Vull dir, tornar a compartir una final de la Champions amb els oients de RAC1 i que sigui a Madrid i que sigui al Metropolitano amb tot el que està passant amb l'Atlètic de Madrid seria fenomenal. Vull recordar que des que RAC1 existeix el Barça ha arribat a 4 finals de la Lliga de Campions i hem fet 4 de 4, eh?
10: Doncs 5 de 5, no? O què?
14: Hòstia, estaria molt bé.
10: De moment el camí a la Champions, que ha de començar per la fase Lliga amb el sorteig ahir, Molló, Com el veus, el sorteig pel Barça?
12: Jo crec que és un bon sorteig per acabar entre els 8 primers, amb el partit del Paris Saint-Germain com jo crec el més atractiu, però també vindran el City i l'Aston Villa al Camp Nou, són bons partits, el Còmodes és Fàbregas també, jo crec que són bons partits, però al mateix temps que el Barça, amb el nivell que està mostrant de moment i que jo crec que encara millorarà, doncs els pot treure, acabar entre potser els 5 primers aquesta vegada, la fase Lliga, i a partir d'aquí, doncs les eliminatòries, ja sabem que moltes vegades els detalls, aquell penal, aquella acció com la de l'any passat, que ara i la UEFA diu de les mans de públic,

0: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
1: Segur que no n'hi ha per tant.
2: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Aquest estiu hem somiat més. Amb llocs, amb gent, amb moments que no volem oblidar. I ara que s'acaba, hi ha un somni que pots compartir i endur-te'l amb tu.
4: Torna de vacances amb un dècim de loteria de Nadal. Els millors somnis són els que es comparteixen. I si toca aquí? Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
5: Un empatet contra el Madrid no va poder ser, però bones sensacions, sí. El que passa és que en el cas de l'Espanyol, com en la immensa majoria dels equips de la Lliga, això serà partit a partit i setmana a setmana. Ja es va veure l'any passat, que l'any passat l'Espanyol... A veure si aquest any l'equip aconsegueix que la temporada sigui una mica més regular. Perquè l'any passat la primera volta va ser un castell de gamma extra, d'aquell acollonant que dius, mala meva, i després va fer llenya a la segona, que gairebé estem a punt de prendre mal. Serà partit a partit. Jo crec que la plantilla s'ha millorat i que estàs per competir amb el gruix de la Lliga. Veurem si ets capaç de millorar. Els dos últims anys t'has salvat, fa dos anys a la penúltima, a l'última jornada, i l'any passat a la penúltima. Tot el que sigui no passar les angoixes d'aquests dos anys estarà bé.
6: Brian Zaragoza bé?
5: Sí, m'agrada especialment que sigui amb opció de compra. Es parlava de que potser l'havies de comprar obligatòriament per 8 milions, per l'Espanyol 8 milions l'any que ve seria una inversió que no fas cada any, i per tant que la possibilitat de quedar-te'l vagi en funció del rendiment del jugador aquesta temporada m'agrada. Jo crec que és un futbolista que especialment a les ordres de Manolo González li pots treure, pots recuperar aquell Brian Zaragoza que va fitxar pel Bayern i que a nivell de la Lliga pot ser un jugador diferencial, clar.
6: Són 12:45. Miquel, quan parlàvem, crec que ara fa 10 dies durant el programa, i et preguntava del 0 al 10 nivell de il·lusió, confiança, recordo que vas sospirar.
7: I vaig parlar per sota del 0, fins
6: sí,
7: i tot.
6: Sí.
7: No, perquè ara estem més a prop de la primera federació que de la primera, si mires la yeah. classificació.
6: Ja. Yeah.
7: L'estat d'optimisme és una cosa que Girona no... Vaja, més aviat escasseja. Es va tenir una temporada i mitja, però la temporada passada es va acabar com es va acabar, i aquesta, amb tots els moviments que hi ha a nivell de plantilla, està agafada amb pinces, la segona ningú no et regala res, tothom amb el ganivet a la boca, vagis al camp que vagis, ets un equip que acaba de baixar, que ha jugat la Lliga de Campions fa dos anys, sembla que faci tres dècades, però fa dos anys, i això la gent ho sap, et venen a buscar i estàs patint, i aviam si es tanca el mercat, acabes fent una bona plantilla i pots competir per tornar a primera divisió. Però això és una cosa que només sap l'Edu i l'Espanyol, que és tornar a pujar després de baixar.
6: Yeah.
7: Només ho sap l'Espanyol, que ho ha fet sempre.
6: Yeah.
7: Però els altres no ho saben. Mm. I el Girona tampoc no ho sap. La vegada anterior que vas baixar va estar tres temporades a segona divisió. Veurem ara per on van els trets i què acaba passant, però que sigui 1 de setembre, que es tanqui el mercat, que es tanqui la plantilla i a començar a competir, i aviam si, no sé on farem la presentació la temporada que ve, però la podem tornar a fer des del calaix de dalt, diguéssim.
6: Tant de bo, tant de bo. De moment, el Sabadell encara no ha guanyat, però tampoc ha perdut. Pau Bonastre.
8: No, encara no. De moment, dues jornades, dos empats, bona imatge en tots dos partits. Falta el gol, li està faltant el gol a l'equip de Sabadell, però sí que és veritat que està competint molt bé, mantenint l'estil de joc que el va portar a l'ascens la temporada passada, aconseguint pujar via play-off, i amb un estil que és molt reconeixible i que és agraït de veure, i això també està molt bé per l'espectador. I fruit d'això, que és un equip que genera aquesta identitat, aquest estil de joc atractiu, fa que la ciutat de Sabadell i Rodalies estigui volcant i, vaja, estiguin batent rècords d'assistència ja la temporada passada, i també a nivell de socis aquest estiu.
9: Es nota, perquè home, ja sabem que sí, la gent de Sabadell té una certa tendència no. a fer-te saber que és de Sabadell.
10: No? Sí. No sé per
9: què. I a vegades parlen de Sabadell com si fos París, no? Que dius, hòstia...
10: Tenim la Torre de l'Aigua.
9: Bé, a mi m'encanta Sabadell, però vaja, entre pocs i massa.
10: Ells
9: no?
10: tenen la Torre Eiffel, nosaltres la Torre de l'Aigua.
9: Sí, sí.
5: No, i a més en Pau, quan ha dit una llau d'altes de socis, ha mirat l'Aleix, no sé per què.
11: Ets soci, ja?
10: Jo formo part dels 9.500 socis que té el Sabadell.

0: Des d'ara que han pujat, eh? Des d'ara que han pujat.
1: No, els dos últims anys.
0: Clar. Quan estaven a tercera, no, eh?
1: Sí.
0: No.
1: Ara el Sabadell porta dos ascensos seguits. Mm. Imagina't un tercer ascens.
2: Home,
0: calma't.
1: I recordo...
0: Calma't, que entre Girona i Sabadell, noi...
1: Ja, que pesat som.
3: Per l'ascens hi aniràs, no?
1: Jo recordo que el 2011, el Sabadell puja a segona i el Barça guanya la Champions. Vull dir que hi ha una certa relació entre bon moment del Sabadell i guanyar el Barça Champions.
0: Yeah, yeah. Aquest somriure de dolent de pel·lícula, eh?
2: I Xavi Puig, una mica com sempre sabem amb els superesports que passaran moltes coses, perquè en passaran moltes, i el millor és que no sabem quines, no?
4: Correcte, sí, és el lema, no? El millor sí. És que no sabem què passarà, i és que cada temporada és així, és la gràcia del programa. És la 25a temporada aquesta que té esports al cap de setmana, sí. RAC1 a les tardes,
2: sí.
4: Per tant... un servidor que fa molts anys en una presentació que encara se'm recorda va dir que els caps de setmana en família estan sobrevalorats.
0: Molt bé, absolutament.
4: Bravo. Que són 25 anys de calçotades, de partits de minibàsquet, de bàsquet, d'aniversari, de reunions familiars i d'amics. Que des d'aquí una abraçada a la família, el servidor i la resta de l'equip han dit que no podem. Doncs és un bon moment per recordar-ho, no? I a passar-nos-ho bé, amb el bàsquet també a l'Eurolliga RAC+1, igual que també els partits de la Champions femenina, amb aquest Barça que haurem d'anar coneixent de mica en mica, que l'Aguilar tindrà problemes segurament per dir uns quants dels cognoms que ha fitxat el Barça, però que esperem que també visquem una bona temporada i al cap de setmana doncs a passar-nos-ho bé i tant de bo que cantar molts èxits catalans.
2: Gràcies. Ja som al cap de setmana i pel que sigui ens hem llevat d'hora i què fem? Posem la primera pedra amb la Noemí Pols, evidentment.
5: Hola, això que has dit, ens llevem d'hora, perquè és que a les 6 del matí en cap de setmana...
2: Qui sigui que ho faci.
5: Estem aquí.
2: No, que ho fa molta gent, no?
5: Oi tant, no, moltíssima. Molta gent que surt a fer esport i molta gent que no té son. Que té problemes per dormir, que en són molts, també.
2: Sí?
5: Que sí, que són molts.
2: Què m'expliques?
5: Ai, doncs t'explico que tenim moltes ganes de començar, perquè comencem amb piles, carregats, i perquè, malgrat que és una hora molt aviat, doncs mira, és un programa que ens plantegem allò de dir el món no el canviarem, no?
2: No
5: el canviarem. Per tant, el que pretenem doncs, és mirar-lo amb un altre prisma, és a dir, amb la calma del cap de setmana, amb la calma que et dona que siguin les 6 del matí, i allò reflexiu, però també amb riure una mica, treure atenció a les coses, agafar perspectiva i piles.
2: Però tu no faràs vacances? Perquè has estat tot l'estiu?
5: No. Per cert,
2: Doblant l'horari,
5: i era de 7 a 9. Ara, fiqueu-vos al despertador a les 6 per escoltar-nos, perquè serà una mica abans. Ara serà de 6 a 7, com sempre, com a la temporada normal. I no fem vacances, aquí estem, al peu del canó.
2: I quan acaba la Noemí cedeix el testimoni, 7 del matí, via lliure amb... Xavi Bundó, i
0: amb el permís de l'esport, que ja sabem com és aquesta ràdio.
6: Què, eh?
0: Els Reis del cap de setmana.
6: Ara. Escolta, tinc una novetat molt forta.
0: Ah!
6: Sí.
0: Quina?
6: Sí. L'any passat, quan vam fer la presentació de temporada, vaig venir i vaig dir... he anat a Alemanya aquest estiu i m'han fotut una multa de trànsit.
2: És veritat.
6: Recordes o no?
2: Sí.
6: Per anar 30 per hora. A Alemanya! Que no hi ha límit de velocitat. Bueno... La novetat aquest any és que he anat a Itàlia perquè vaig pensar, a veure si tenen collons a fotre'm allà que condueixen com sonats.
2: Ah,
6: i no m'han posat multa. Per tant, estic molt content i molt satisfet.
5: Bravo.
6: De veritat, aquesta és la gran novetat de l'estiu. No he rebut cap multa de moment. O sigui que llavors això està bé.
2: Per la resta bé l'estiu?
6: L'estiu fantàstic. Massa bé. Dorms massa i llavors ara és quan arriba el drama. Però bueno, ja ens ho trobarem.
2: Mira, a vegades tendim massa a dir que avui s'acaba la temporada d'estiu. Primer de tot, la temporada d'estiu del món a RAC1 s'acaba a les 12. Però
6: correcte,
2: després hi ha
6: correcte.
2: El Pere Mas a la tarda amb l'últim programa del Versió. Hi ha la repesca amb la Marina Arbós. Hi ha el No ho sé amb la Montse Martí. Ja el t'ho diràs, evidentment. I dissabte i diumenge, que serà de fet l'últim que baixarà la persiana i tancarà en clau de la temporada d'estiu, l'Arnau Mañé.
6: Arnau Mañé.
2: Amb el Via Lliure.
6: Que és una de les grans novetats també per nosaltres, perquè tenim una reconfiguració d'equip i Arnau Mañé s'incorpora a l'equip del Via Lliure aquesta temporada com a subdirector. M'he passat l'estiu sentint coses com de... Hosti, aquest del cap de setmana ho fa molt bé, no? Jo sí, però ara ja vaig tornant. Però, escolta... Molt bé, eh? L'Arnau aquest, molt bé. Sí, senyora, ja molt bé, però... està amb mi ara, si de cas, no. Però molt bé, de veritat, que m'ha agradat molt. I pensat, bueno, Arnau Mañé, vés a fer punyetes. Per tant, l'hem fitxat perquè els enemics els has de tenir a casa. No, però és una gran incorporació, perquè ens ha passat una cosa, que és que a principi de l'estiu em va trucar la Clara Molins, que és fins ara la subdirectora del programa, em va dir, tengo un sueño, mejor una transferència. No, li ha sortit un projecte meravellós del qual estem encantats, en realitat, i aquesta temporada no podrà seguir la Clara Molins. I per tant, des d'aquí un petó i una abraçada, perquè és una de les persones que ha estat més important els últims anys per nosaltres, però molt il·lusionats també amb la incorporació de l'Arnau aquesta temporada al programa. I a partir d'aquí, doncs, vaja, els grans èxits hi seran tots, per tant, els que ja sou habituals...
2: Exacrables, pantalleros, tot, eh?
6: Patates, el basar de les sorpreses, el mossèn Nin, boig i igual com sempre, i
2: o
6: a partir d'aquí... O més! Diuen que aquesta temporada sí, aquest any sí que ho farà bé. No, no estem molt contents i amb moltes ganes, la veritat. Al cap de... Encara ens queden uns dies, no? Com deies tu, una setmana més per acabar d'ajustar peces,
2: sí,
6: i a partir d'aquí el cap de setmana que ve ja ens hi posem.
2: Mateix horari, entenc.
6: Mateix horari. Està tot molt calmat des de fa un temps.
2: No vols fer una hora més?
6: No. Per darrere, dius, perquè per davant ja està...
5: Home, a veure...
6: Per darrere ja hi ha coses. No, deixa't estar. No em vulguis més mal.
2: I tanquem aquesta programació del cap de setmana. Parlat amb la Noemi, parlat amb el Xavi. I un any més, els dissabtes, de 3 a 4, tornarem a escoltar l'Ester Muñoz al capdavant del seu recomanat.
0: Molt bé, i tu?
3: Bé, contenta.
0: Ha anat bé l'estiu?
3: Ha anat molt bé. Però ja tenim una mica de ganes de rutina, eh?
0: O sigui, no com el Xavi.
6: És una de les frases que em fan més ràbia del món. O sigui, quan et ve algú diu, no, tinc ganes de rutina, doncs jo no. Jo vull no saber quin dia és, jo vull dormir.
3: Tu vols dir, conduint
0: a 190 km per hora a Itàlia.
3: És que el Xavi matina molt. Jo m'entenc això. Dormir és bàsic, eh? Jo matino tant. I una mica d'ordre sí que necessito, eh? Ara, això sí, sense oblidar i sense deixar enrere l'esperit del cap de setmana i l'esperit de les vacances, eh? Això és una mica l'objectiu que tenim aquesta temporada al recomanat. Mantenir l'esperit de l'estiu i de les vacances. Continuarem viatjant, això és imprescindible en aquest programa, segona temporada, però venim de les 7 del Viatge Bé.
0: Exacte.
3: I les escapades per Catalunya, que no faltin. Avui hem vingut a Valls, excel·lent població, gran descobriment, gran gent.
0: Sisplau, home.
3: I nosaltres... Per poc que puguem, tornarem, perquè ens han acollit molt bé i estem molt contents, sí. I a més, he de dir una cosa, jo tinc una xarxa de col·laboradors, que són els recomanadors.
0: Sí.
3: En tinc un, que és el Damià Morós, que fa una secció. Mira, aquí algú riu, perquè tenim a la mare i a la tieta de Damià Morós aquí, en aquesta sala.
6: Aixequin la mà, sisplau.
3: Són elles.
0: Són
3: les tres dones que han entrevistat Marc Giró.
0: Són les lesbianes del Marc Giró.
3: Les han entrevistat.
0: Fa molta estona, però ha passat això.
3: Doncs quina casualitat que són la mare, la tieta i una amiga de Damià Morós, que és el meu col·laborador que fa la secció d'art.
0: Sí.
3: I que aquesta temporada continuarà portant-nos per tot Catalunya, repassant i coneixent les exposicions que tenim, que les hem d'anar a veure tots, hem de fer cultura.
0: Doncs sí.
3: Per tant, anar a veure exposicions, llegir els llibres que ens recomanarà les novetats editorials de l'Helena Bernades, de la llibreria Altair, anirem al teatre amb el Cristian Machío, la cuina amb el xef, superxef, amb el Sergi de Maià, i també amb algunes novetats que tenim, eh? Tenim dues novetats.
0: A veure.
3: Tu has dit el teu equip o no?
0: A mi no em diu res, aquest equip ja.
3: Doncs mira, tinc dues col·laboradores molt top, que estic molt contenta d'haver-les fitxat. Una doctora que es diu Carmen Romero, que ens farà aquesta temporada una secció molt necessària, perquè és el tema, tothom en parla d'això, l'edat no importa. Ah. Ens estem fent grans, fem anys, però ens volem mantenir joves. La doctora Romero explicarà com ho podem fer això. Mm. Perquè no només la gent de 40, 50, 60 s'ha de cuidar per dins i per fora, no. Els de 20, els de 30, ja us heu de començar a cuidar.
0: Sí.
3: Hem de començar a menjar bé...
6: Ha sonat a amenat.
5: A retret.
6: Sí. Te n'has adonat, no?
2: Ha sonat a... Sergi, quan... tu t'has vist?
3: Tu t'estàs cuidant o no? Et cuides o no?
2: Poc. Poc. Començaré a cuidar-me el dilluns.
3: Has de ser una persona optimista, has de fer exercici, carai, has de menjar bé.
2: Quantes coses.
3: Els dissabtes de 3 a 4 ens
2: quina
3: has d'escoltar, eh?
2: Sí.
3: I després...
6: És perquè no m'agrada la rutina? Perquè has de començar a fer...
2: Sí.
3: I després...
2: L'última?
3: L'altra secció és una secció que es dirà La vida en línia, que la farem amb una psicòloga que és una ciberpsicòloga, uh-huh, experta en tot el tema de xarxes socials, uh-huh, de noves tecnologies, que ens explicarà doncs com podem conviure, com hem de conviure a partir d'ara, molta gent que no ha pogut desconnectar del mòbil aquestes vacances, com es pot desconnectar tant, i com es poden tenir aquestes relacions que tenim amb els companys de feina tot el dia amb el WhatsApp, amb les xarxes socials, les relacions de parella, doncs tot això com ho hem de gestionar, que és l'Ariadna Vilalta, que viu a Londres, però de tant en tant vindrà a l'estudi de Barcelona, a la planta 3, i la veritat és que jo crec que pinta molt bé la temporada.
2: Tot això i molt més els dissabtes de 3 a 4 de la tarda, el recomanat amb l'Ester Muñoz. Ester, Noemí, Xavi, moltes gràcies. Tenim moltes ganes d'escoltar-vos una temporada més. Gràcies.
5: Gràcies. Estiu.

0: RAC 1. Tots som 1. Aquí comença la repetició del Versió Estiu.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
2: Des dels estudis centrals de RAC 1 a la Diagonal de Barcelona, en directe per la Catalunya que matina de la Becaina, aquí comença una nova edició del Versió Estiu. Fent possible l'impossible i evitant que ens posin una denúncia, Lídia Discípio i Marta Torrents.
3: Riure.
2: I també fent tot el possible perquè ens posin una denúncia, Pablo Puyalto i Eric Teixidor. Premem botons que no sabem per què serveixen i fent arribar les nostres veus de soprano, Marc Espejo.
4: Jugó de treme, chupar un huevo.
2: Cansa amb els cafès que els fem portar, Noel Guarnido i Judit Esposa. Fent preguntes incòmodes i ajuntant lletres, Alba Castellví i Yael Brusca. Parlant de gent que sua malgrat tenir aire condicionat, el temps afegit, Martí Puig. Difonent informacions majoritàriament certes a través de les ones, Jordi Claret. Cometent usurpació d'identitat en directe i a plena llum del dia, Edu Mutante i Anna Drames.
5: Oh my God!
2: I al capdavant, el capità d'aquest vaixell a la deriva, Pere Mas.
6: Avui sí que aplaudiu, eh? Clar, avui sí que aplaudiu, eh? Avui que és l'últim dia, tothom aplaudint aquí com si no hi hagués demà. Bé, bona tarda a tothom, benvinguts a la Versió Estiu. Divendres 28 d'agost de 2026, després de Crist, programa número 30 aquest estiu, i pa casa! Ei, Ael?
7: Apa, ja s'ha acabat.
6: Apa, bueno, no s'ha acabat, encara queden 4 hores i encara podem cagar-la molt durant 4 hores, eh?
7: Oh.
6: O poder fer coses ben fetes també durant 4 hores.
7: Què, com estàs?
6: Com estic, què?
7: Com estàs?
6: Com estàs tu? Espera't, no. Això, tu vols que t'ho pregunti jo, tu?
7: No. Espera't,
6: sí, sí. Posa'm la música de l'Eclipsi, sisplau, Espejo. Que així li pregunto... Tingues la mà avui, la música de l'Eclipsi?
7: Oh.
6: Com estàs? Estàs trista? La teva vida empitjorarà a partir de dilluns? L'absència? La falta? El dolor?
7: Canviarà. Es modificarà.
6: Em sense el Claret, que està per aquí rondant?
8: Què passa?
6: No, estem preguntant...
8: Teu molt...
6: Estem tristos.
8: Sí, és veritat.
6: Eh? Puja, posem trist.
8: Però tens un somriure a la cara.
6: No.
8: No, la gent no ho veu des de casa.
6: No, no ho veu. Si la gent veiés tot el que passa aquí, que tancaria la ràdio, potser. Bueno, escolta, és l'últim dia, no?
7: Sí. És l'últim dia, fa paneta, però no ens oblidem d'una cosa. Ahir va jugar al Barça.
6: Ara? Oh, sí.
8: Quina meravella.
6: Sí, home, aquest, estem molt ensiglats.
7: Molt ensiglats, exacte.
6: Es pot dir això o no es pot dir?
7: I a més, feia goig al camp, tot i que no es va acabar de veure per la tele, però...
6: A veure, un moment, què vol dir feia goig al camp i què vol dir que no es va veure per la tele?
7: Hi havia moltes estelades, noi?
6: Home, no, sí, clar que hi havia moltes estelades, sí.
7: Ha de ser una cosa esplèndida.
6: Sort del internet, que es va poder veure, perquè si fem cas del internet i del Twitter i d'aquestes coses, perquè si fem cas de la realització televisiva, que no és culpa dels de DAZN, eh? No, per què rius?
7: No, perquè tens un col·lega, no?, que hi treballa, o...?
6: No, tinc un col·lega que hi treballa, no, que vas equivocada, no?
7: Ah, vale, és que pensava que ell havia dit algú d'això.
8: No, Mediaset, eh?
6: No.
8: Tot era sonido DAZN i tot era vestuaris,
6: sí.
8: Però el camp no apareixia massa.
6: La senyal la produeix la Liga de Futbol Professional.
7: Ah.
6: Amb un senyor que es diu Javier Tebas, que és un senyor que, diguem-ne, no és del Partit Comunista ni del Partit Socialista.
9: Bueno, vamos a impugnar esto para que no entre en el 1-1.
6: Si algú tenia la instrucció que no es veiés cap estelada, perquè si algú va veure la tele, semblava que les estelades...
9: Home, és que havia eclipse de luna.
6: Es van colar, no.
8: Sí, home.
9: Era más importante.
6: Exacte, ja. Ens van ensenyar els capitans, que normalment no l'ensenyen, després de sobre. La càmera de l'àrbitre. També hi ha un moment que es veu una càmera que, bum, bueno, van fer coses...
8: Un pla seqüència del túnel de vestuaris que no l'havia vist mai.
6: No l'havia vist mai. Planos generals, els mínims. I planos de tall, i quan feien planos de tall, es veien samarretes, ai, fundes del... Es veia Barça, però els planos de tall, clar, és un plano curt, que llavors menys cosa. Home, no, i pobre el realitzador, que deu ser un senyor encantador, i probablement català, que estava realitzant això, amb unes instruccions molt clares. Però bueno... El concepte de la llibertat que té el senyor Javier Tebas ja el sabem.
7: Mm.
6: I el concepte de violència proporcionada que té la Poli Nacional a València també el tenim bastant controlat. Però ja està. Ja en tindrem ocasió de parlar, no?
7: I tant.
6: D'això, ai, és que
7: després del temps
6: mira, Déu nostre senyor. Ja. Què hem de fer quan passa això? Que ens ho va explicar l'altre dia.
8: Símptoma de que ha d'anar acabant el programa.
7: Mira, t'has de posar la mà al nas, llavors tancar les narius, i llavors vam passar.
6: Això ens ho va explicar l'Albert Peñarroya, eh?
7: Home, és fàcil.
6: Què?
7: Dius, Jorge.
6: Jorge.
7: I així expulses el món cap a fora.
6: Ah, però queda raro dir Jorge en aquell moment. Home, m'ho apunto. Bé, en fi.
5: No puede ser otro nombre.
6: Quina...
7: Jorgeja.
6: Jorge, 4 i 5. Sabeu on és el govern de Catalunya?
8: Home.
6: El govern de tothom. En aquests moments.
5: Que fuerte.
6: Estan... Sí, sí que és fuerte. Sí, estan fent... Estan fent un gran hermano. Llàstima que no hi hagi càmeres per poder veure. Un gran hermano al monestir de Santa Maria de Bellpuig de les Avellanes. Que vés a saber on és, això.
8: Les Avellanes.
6: Ah, molt bé.
8: A la Noguera.
6: Molt bé, molt maco, eh?
8: Jo ja he anat allà de petit a fer unes colònies.
6: Goita, doncs ara he anat al govern de Catalunya a fer unes colònies i hem vist unes imatges del dinar d'uns macarrons lamentables. Bueno, lamentables no, però vull dir que... Bueno,
8: bueno jo és que amb poca menú, cosa faig.
7: Jo l'he dit, però és molt menú infantil.
8: Sí.
6: Bueno, menú infantil pel govern.
10: Bona tarda, visca Girona, visca Montilivi, visca Sant Narcís, el cul de la lleona, el parc migdia, l'hipercor, el temps de flors també, el xuxu...
6: Vull dir, ja està vostè al monestir de les Avellanes, allà...
10: Bé, no, arribaré en una estona.
6: Com? Vaig, però si són des d'aquest matí.
10: Sí, però vaig sortir dimarts a la tarda de Barcelona en transport públic i encara no hi he arribat pas.
6: Sí, en transport públic no, ja pot estar, pot esperar asseguda. Bé, senyora consellera, farà tard i a més potser no trobarà llit a les colònies per poder descansar.
10: Doncs no, de moment encara s'han de repartir lliteres. Sí. L'Albert Dalmau sempre es baralla amb el conseller Udeig.
6: Sí.
10: Perquè tots dos doncs, volen la llitera de dalt.
6: Molt bé. I a part de la baralla de les lliteres entre Dalmau i Ordeig, no hi ha reunions? No hi ha temes a tocar o de què va?
10: Sí, bé, hem preparat activitats per fer team building d'aquest que se'n diu.
6: Sí.
10: De fet, aquesta nit tenim túnel de la por, un escape room. Bàsicament és un trajecte en rodalies des de Juneda fins a Vinaixa.
6: Ai, de veritat, eh?
10: Veure quina por que farà.
6: No li desitjaria ni el meu pitjor enemic, eh?
10: I demà, doncs, pel matí farem a primera hora un taller de pulseres amb coure robat de rodalies.
7: Apa.
10: I per la nit tenim festa de disfresses. I en Salvador es disfressarà de moreneta. I jo, doncs, de lleona, a veure si algú em fa un pot al cul.
6: Va, per favor,
10: de veritat.
6: No?
10: La natja.
6: Ah, consellera, ja està.
10: I
6: prou,
10: bé, doncs, l'últim dia hem programat una batalla d'aura, de farmejar aures. L'any passat vaig guanyar jo a la consellera Parlon.
6: Té mèrit que guanyés l'any passat, perquè no estava de moda. Això ni quasi bé,
10: ja
6: ni
10: sé,
6: es feia.
10: Però,
6: Give me five. Veig que no hi haurà cap reunió seriosa, eh? Bueno, senyora Paneque, uf! Ah, que ara me n'hem recordat ara, que ja és la fixació del dia. Avui no és Calafell, és Mata de Pere.
10: De què estem parlant?
8: Festa Major.
6: No, a part que és Festa Major. És veritat, que no havia pensat a dir-ho.
10: Però és interessant, no sé que sigui Girona.
6: Ahir va haver-hi un dinar molt important relacionat amb vostè a Mata de Pere, que no ha transcendit públicament. Ho explicaré de quina estona.
10: Bé, si vols...
6: I vostè hi era, eh? Vostè hi era. No cal amenaces.
10: M'ho has de demanar i...
6: Au, gràcies, consellera Paneque, ja es pot retirar.
11: No entenc per què no m'han convidat a mi pas en aquesta reunió d'islamistes.
6: A veure, senyora Rurals, no comencem. No l'han convidat, primera, que no és d'islamistes, i segona, que no l'han convidat perquè vostè no forma part del govern.
11: Tant me fa, Pere el musulmà, amic del pernil.
6: Sí, va, però...
11: Si jo seré la propera presidenta del govern
6: de moment no és presidenta i de moment no l'ha convidat ningú. Vull dir que
11: I
6: no
11: a vostè,
6: es
11: a vostè tampoc l'han convidat
6: aquí.
11: Pas, cosa que no entenc, tenint el carnet de califat que
6: tens.
11: No,
6: jo no tinc cap carnet ni de cap califat
11: segur
6: ni cap cosa.
11: Segur que hi ha descompte i
6: vol
11: pagueta.
6: Dir que, bueno, senyora Rurals, vol dir que no té una mica d'enveja de no celebrar aquestes colònies, vostè, de no ser-hi. Per què no les munta?
11: Cap enveja. Jo no celebro el ramadà, a diferència de vostè, Pere Hamas. Amic de xancletes.
6: Jo no, de veritat, jo no celebro el ramadà.
11: Fanàtic dels kebabs.
6: Vale, calma, deixi de ximpleries, senyor Riols, i retiris i marxi a Ripoll, val?
11: Ripoll, que vaig.
12: Bueno, que cabe duda, ¿no? Que yo el otro día también me fui de colonias.
6: ¿Ah, sí?
12: Y me compré la de Bustamante.
6: No, va, no, no, no.
7: A veure, no ho he entès.
6: Aviam, no ho has entès. Estem parlant de colònies de convivències, però vaja, en fi...
12: Bueno, es tu opinión, ¿no? Home, respetable.
6: No, sí, claro, como todo.
12: Respetable, ¿no? Sí. Como la gente que va con camisa de cuadros en verano.
6: A veure,
12: pero bueno.
6: Senyor Sergio Ramos, la setmana que ve hi hauria d'anar portant-los fins a escola, ¿no?
12: Bueno, la verdad que a veces... A veces lo lleva la chacha filipina del bigote y a veces lo llevo yo, ¿no? Y no me molesta llevarlos al cole. Porque compartimos clase en segundo de primaria. Va, pues no. Aprovecho el viaje y voy yo también, ¿no?
6: Bueno, no entenc res. Però en tot cas... No
12: respeta un poco la gente que lleva los niños.
6: Però els portaràs a cole
12: respeta
6: no
12: respeta la gente y cállate ya, anda.
8: Cállate ya.
6: Els portaràs a cole
12: Let's
6: no.
12: Let's go!
6: Calma.
13: Amazing, bro.
12: Amazing, bro. Rafael.
13: Yes.
6: Va.
12: Oh, yes.
13: Bueno.
14: ¡Ole tu polla ahí!
13: Vale, vale. Bueno,
14: ¡oh, my God! No. ¡Oh, my God!
13: Bueno,
14: ¡Rafael!
13: Jo, que vagi bé l'inici de curs. Ho deixem
14: Let's
13: aquí?
14: Go!
13: Ho deixem aquí o no ho deixem aquí? El Sergio, sí, ho deixem aquí. Ai, Déu. No. No.
15: Dada Jové.
16: Bona tarda, Pere, querido. Avui és un
13: sí,
16: dia
13: querido, eh? Trist. Dius, veus com dius querido?
16: Avui faré la meva última dada i em tornaran a tancar a l'habitació dels mals endreços per preparar no. dades per la temporada
13: no.
16: amb l'agut no. la Xavi Puc.
8: Explotadíssim, pobre.
13: Em sap greu, em sap greu, però almenys m'alegro d'haver-te pogut treure del soterrani aquest durant la temporada. Eh?
16: No ho oblidaré mai, Pere.
13: Que no
16: perquè jo no oblido com encara recordo l'amistós el pre-Benjamí B del Lleida Esportiu con l'Albatrec que vam anar en tractor
13: sí, sí. Ho hem entès, una cosa, tens alguna dada per avui o no tens cap dada?
16: Anem avui, estimat, són dades temàtiques del programa.
13: Ah, sí?
16: Per exemple, en aquest estiu Lázaro ha pres 2047 carajillo.
13: Vale, sí.
16: Altrament dits, cigalons i han sí, patit sí, 400 costelles amb un palo.
13: Doncs, escolta, t'ho dic amb el cor a la mà, estimat Oriol Jové.
16: El Martí Puig ha menjat 357 magdalenes.
13: Deixa el Martí tranquil. Però t'ho dic amb el cor a la mà, em sembla molt bona dada aquesta.
16: No acaba aquí, querido, i és que en el que ha durat aquest programa heu reproduït 714 vegades l'àudio del Pere Mas dient això.
13: Jo sempre he sigut del PSC.
8: Home, sí, Déu-n'hi-do.
13: Potser sí, però és que és mentida. Jo, bueno, és igual. En fi, gràcies.
16: Espera, que falta el número de vegades que has comprat palmeretes d'amagat a la màquina. El nombre total és 8.200.
13: No compro palmeretes, que no puc, que soc diabètic. No compro això. Vale, bueno. Ara, ara. Deixa sonar la música a casa. Sí, sí, que soni, que soni. Puja, puja. Ara passarem comptes. Sí, sí. No, no, no. No, silenci. Calli. No, no demani disculpes, que primer parlo jo aquí. Professora Olivia Làctia. Veig que està viva i que no ha mort a causa de l'eclipsi d'aquesta nit.
17: Disculpes, barates.
13: No, disculpes, barates, no.
17: Perdó a un euro, 5 euros,
13: ja.
17: 10 euros. Disculpe'm, ara, tothom.
13: Professora Làctia, ara demana disculpes. Després de tot l'estiu creant alarmisme i difonent notícies falses.
17: Però...
13: Eh? Què? Què passa? Què passa, Olivia?
17: Estic molt trista.
13: Què et passa, Olivia? Calma, calma.
17: M'han expulsat d'Organització Social Tricientífica Internacional d'Astronomia, l'hòstia!
13: Sí, no m'estranya que l'hagin expulsat.
17: I tot per...
13: De veritat.
17: Per sortir parlant al teu merda programa.
13: No, home, no.
17: La culpa és vostra!
13: No, no, no, no, no, no. La culpa és teva d'haver dit... vaja, que ets una farsana, vostè és una farsana.
17: No.
13: I ara què es dedicarà? Ara que no podrà crear alarmismes i aquestes merdes.
17: Bona pregunta.
13: Tal, exacte.
17: No sabràs d'algun programa on busquin tertuliana o redactora. Tinc una veu bastant sexy. 14-15
13: pot ser la planta. Això és veritat que té una veu sexy, eh? Sí, però... Té una veu seductora.
18: Sí, però 14-15 no sé.
13: El 14-15 no fan tertúlia, no.
8: Només les coses que es darien han de ser certes.
13: No, no, no, no encaixa.
17: Jo sempre dic veritat.
13: No, una merda. No, no encaixa el perfil.
17: No s'entén.
13: No encaixa el perfil, professora Làctia.
17: No puc estar aquí per dir el temps. Total, mai encerten els que venen aquí els meteoròlegs. O fer temps afegit.
13: No li diràs a la cara al Martí quan vingui ara a fer el temps. Temps afegit?
17: Jo li demanaré feina. I els teloners, els que fan pràctiques amb la pesta?
13: No, no, no, no, fan els teloners. L'honest tal com indica el nom. Bueno, no busca ningú de moment, val? Per tant, deixem-ho aquí.
17: Doncs...
13: Què? Bé. Olivia, estic a veure-la plorant. Sí que... Calma, calma.
17: Jael! Quin fàstic! Crec que intentaré complir el meu somni.
13: Molt bé.
17: M'aniré a viure a Perú, perra.
13: A Perú?
17: I allà obriré una granja d'alpaques.
13: Bueno, ja està prou. Ja.
17: Almenys escupen saliva i no en sus, com els meus companys científics.
13: Escolti, vaig a veure el Machu Picchu i que s'ho passi molt bé pel Perú. Ah, bones festes. Adéu, a reveure, professora Làctia, que vagi molt bé.
17: Feina, busco feina.
13: Prou d'aquest color. Prou d'aquest color.
17: 15 hores, qualsevol dia, qualsevol feina.
13: Prou, silenci. Au, una altra.
19: Què passa?
12: Dios mío, qué peste.
13: ¿Qué peste de què?
12: ¿Pero qué has comido, transalada caducada?
13: No, he menjat una amanida que... No, d'aquí al costat, que no estava caducada, ja dic jo que no. Senyor Mourinho, bona tarda, bon vespre, bona nit.
12: Pues huele a perro mojado.
13: ¿A perro mojado? Ay.
12: Bueno, ayer el Barça ganó 2-0. ¿Cert? Y otra vez con ayudas arbitrales.
13: No, con ayudas arbitrales.
12: Que haber expulsado mínimo a 6 jugadores. Yo me huelo algo.
13: ¿Qué te hueles?
15: Yo olía algo. Veus? Sí, sentía algo extraño.
13: Bueno, tú.
12: Hubo más lesionados en el Athletic Club que en el partidillo de Raku del otro día. Siempre les ayudan, es descarado. Es un club estado. Toda la maquinaria política es de detrás.
13: No, un moment.
12: ¿Por qué? ¿Por qué? Y lo digo yo que soy culé.
13: No, sí.
12: Hoy, mañana y siempre con el Barça en el corazón.
18: Mañana y siempre con el Barça en el corazón.
13: Vostè acusa el Barça de lladre. Però diria que el lladre és el Real Madrid, m'explicaré. El govern de Madrid ha tornat a requalificar, en aquest cas, 448.000 metres quadrats perquè en puguin treure benefici econòmic. Es parla de 300 milions d'euros d'aquí uns anys.
18: Ladrone!
13: I ha passat, sí, exacte, ladrone.
18: Ladrone!
13: Amb la pa, sí. I ha passat altres vegades, amb la ciutat esportiva, per exemple. Per tant, aquí hi ha una mamarratxada a la vista. Que quedi clar.
12: No.
13: Que no, que no?
12: No.
13: No, que no?
12: No.
13: No de què?
12: No.
8: Mira,
12: el govern no ha recalificado nada. Lo ha recalificado un alien.
15: Pero yo no sabía el nombre, no sabía quién era, no sabía si era un alien, no sabía...
13: Bueno, sou uns lladres,
18: ladrones.
13: I després us queixeu, no?
18: Ladrones.
13: Vale,
12: ten un poco de respeto. Sí. ¿Tú cuántos carajillos has tomado hoy?
13: Cap.
12: ¿Cuántos terrenos recalificados tienes?
13: Zero.
12: Va. Yo tengo dos respet.
13: Què?
12: Respet.
13: Respect què?
12: Respect for Italia.
13: Vagi a preparar el partit de cap de setmana, quan jugo a Madrid. Va jugar diumenge, no?
12: Aquí huele, aquí alguien.
13: Sí, aquí huele a...
12: No ha pasado por el bidet esta noche.
13: Vale, silenci. Va.
12: Huele a sardines.
19: El món RQ és el món, el món. El món RQ són les notícies cada dia. L'escoltem el Sergi Ambudio.
20: Tot l'estiu esperant aquest moment.
13: Sí, tot l'estiu esperant que passi això.
20: Rosalia, haurem
21: practicat la cançó cada dia.
20: Rosalia, haurem de fer classes, d'acord?
13: No.
20: Sí, tant.
13: És que era més, com es diu, rapejat o no era cantat?
20: No, no.
13: Era vers, diguem-ne, no?
20: Sí, entrar fora de tempo és rapejar.
21: Mireu, perdoneu que us digui, però soc un artista que se m'entendrà un cop mori. Necessitem temps encara.
20: Emergent d'emergència.
13: Estem contents per sentir la Yael cantant la sintonia del món a RAC1, que és una cosa que ens fascina. Però avui és un dia gris, amics i amigues, eh? A un quart i dos minuts de 5 de la tarda. L'hora és greu, amics i amigues, com deia. El desànim s'apodera dels nostres esperits perquè hem escoltat per última vegada la veu del nostre far matinal, el nostre estimat Sergi Ambudio. Perquè dilluns, la veu del far que ens ha il·luminat cada calorós matí d'estiu s'apagarà, se suposa, fins l'any que ve. Bé, el sentirem fent les seves coses del contenidor
20: sí.
13: I tal. Però s'apagarà... Me'l està fent una foto a mi?
20: Ai, perdó.
13: Ah, no, tranquil, per posar-me una mica guapo.
20: Borrito, espera, borrito.
21: El Sergi, que si no us sense llavi. El que no veus en Sergi, a part de fer el contenidor, va fer un llibre...
13: Sí, ja ho sé, li vaig presentar a Terrassa.
21: Increïble.
13: Com es diu?
21: Podria ser tu. Un llibre boníssim. Que molta gent que... Feia temps que no llegia. Ha tornat a llegir
13: gràcies a
21: aquest llibre.
13: Doncs que se l'apuntin. Podria ser tu, del Sergi Ambudio. Per cert, això que ens està passant, aquesta tristor de la desaparició del far matinal, estiuenc, sabíem que passaria, perquè tot allò que es vol dura poc, amics i amigues. Agafem-nos, doncs, les mans, tanquem els ulls i escoltem per últim cop la dolça veu que ens escalfa les orelles i els cors. Tothom atent. Tothom apujant el volum de la ràdio, que arriba el nostre Sergi Ambudio. En aquest cas, no es vexa ell sol. És l'Angelina, és de la competència qui el vexa.
22: L'Ambudio, per exemple...
23: L'Ambudio?
22: Uns pocs més.
23: Home, Sergi, tu ja no ets jugurín, ets cuajada.
22: Deixa'm...
23: A veure, ensumar-te.
22: A veure. Home, fa bona olor perquè...
23: Fa olor?
22: Què?
23: A caixa de pilla.
22: No, home, no, però què diu?
21: Ai, té una mica de raó.
13: Perdó?
21: Home...
13: Home, però si té 30 i pocs, el Sergi, no?
21: Té 33, no? No, 32.
13: En fi, gràcies, Sergi. Bona feina l'ha fet aquest estiu. Bon Nadal i bones festes i anem a la trucada suïcida. Que no ens surti el Sergi, com el primer dia.
21: El bombo.
13: Va, fot-me el bombo. Iep, aquí. A veure, ensenya'm la bola, recordem,
21: apa!
13: És un bombo...
21: M'ha sorprès aquesta, eh?
13: Doncs sí. Sí, perquè...
20: I no és una bola de petanca.
21: No, és boles calentes, perquè podria...
13: No, la petanca de Calafell, suposo que refereixo,
20: home,
13: no?
20: Clar.
13: De la pista aquella, d'aquell barri. Què passa, què deies?
21: Que no, que estic sorpresa, perquè de veritat...
13: Jo estic content, més que sorprès. Bueno, sorprès també, perquè aquí...
21: Jo no m'ho esperava.
13: Crec que foteu gol mena de boles calientes en aquest programa, claríssim.
21: De veritat que no hi ha boles... Home, calientes.
13: Truquem un paio el dia que se sabeu.
0: Hombre, no hablaréis por mí, por lo de las bolas calientes.
21: No, Pedro Sánchez,
0: claro.
21: No. Però casualment aquesta persona ha passat pel programa.
0: A ver si venís al diari.
13: Va, que la truco. Que fuerte. A ver, va.
0: Qué fuerte, Carmen Alcaide.
13: Què passa?
21: que és ben divertit.
13: Va, el truco. Calli, que estic trucant. Trucar això sí, d'una persona del meu telèfon, amb l'altre ho he posat. Per tant, si no...
0: És rojo i maricón.
13: Com?
0: És rojo i maricón.
13: Això ho vas dir un dia. Silenci. Hola?
0: Hay una carta para ti.
13: Hola!
1: Hola?
13: Hola?
1: Què passa?
13: No, perquè t'estic trucant. Això és el que passa.
1: Què dius? Com estàs?
13: Bueno, estic en directe. Estic en directe parlant per la ràdio.
1: Vale, vaig
13: amb cuidado. Sí, no, clar. Ves en compte. A veure, què estàs fent tu? Què estàs fent? Què passa?
1: Ai, doncs mira, ara mateix estic amb bons amics i hola.
3: Hola!
0: Ai, dos.
1: Estàvem menjant una paella i ara ens estem fent un pastís de llimona boníssim.
0: Con cucurella.
13: On?
1: A casa seva.
13: Aquest soroll és de... Sabeu qui és, no? No l'heu reconegut la veu?
0: L'Amelero.
13: No, és l'Amelero. El Max Navarro, efectivament. Escolta'm, és que, a veure, El bon boquet té una mica de tongo, perquè va ser el nostre primer convidat. Ets el nostre convidat talismà. Vam fer la primera entrevista a l'estiu amb tu i ens ha anat molt bé l'estiu. Segurament gràcies, que va ser el nostre
20: patrí. Tot el programa ha anat malament per culpa seva.
1: Perquè ho foteu molt bé.
13: Ah, vaja, ara no ho sé, però estan posant música teva de fons. Que truco des del mòbil, no pots sentir el retorn. Bueno, i com ha anat l'estiu, tio, fent bolos? No toques mai, no toques d'això avui? A l'acústic o demà?
1: Demà.
13: A veure, ostres...
1: Demà tinc un bolo a Figueres, al Festival Acústic, a les 10 i mig de Plaça Catalunya.
13: Molt bé, és que ho vaig veure no sé on. Bueno, et veig com molt així, slow, així, com si estiguessis adormit, pràcticament. Tu que sempre ets l'alegria de la huerta.
1: Sí, bueno, és que és l'hora de la becaina, ara. Estem amb les postres i ens hem allargat, a més. Però, bueno, és que...
13: Què heu pimplat, potser?
1: Bueno,
13: què heu pimplat, Max Navarro?
1: No, doncs la veritat és que no. Bueno, no? Aquí la meva amiga Helena ara mateix està servint una copeta de vi. Però, jo no.
13: Bueno, per aquesta risa tonta... Bueno, i estàs content de com anar l'estiu? Has fet molts bolos?
1: Estic supercontent.
13: Has lligat?
1: He estat escrivint molta música.
13: Ja, no dissimulis, que a mi la música m'interessa, però m'interessa més saber si has lligat, si has pescat alguna cosa, has pillat o no has pillat, que has fet tota la gira d'Operación Triunfo i, clar, allò d'una novia en cada puerto, diguem-ne,
1: Una novia en cada puerto, bueno, això t'ho hauria de preguntar tu. Què t'ha anat el teu estiu?
13: Però si m'he passat tot l'estiu tancat aquí dins la ràdio, tio.
1: Ja, llavors tu lligaràs més, tu ets més de lligar Nadal. Bueno. Has de lligar per la tardor, al Nadal, no?
13: Com evita?
1: Ja tinc calat, espera.
0: No le guiñan los ojos ni los francotiradores.
13: Ah, vinga, va. No sé si ho has sentit, el que diu José María.
1: Bueno. He escoltat francotiradores, però...
13: Sí, ha dit, ha dit que no me guiñan a mi los ojos ni los francotiradores.
1: Que cabron.
13: Sí, efectivament.
1: No, però espera, molt content.
13: No, de veritat, que ens va fer molta il·lusió el dia que vas venir a la ràdio.
1: He estat fent molta música i a finals de... Ai, no ho puc dir. Aviat...
13: Ei!
0: A finals de què?
13: Quan trauràs una nova cançó? Va, digue'ns, quan...
0: Ja ho va dir.
13: Sí, ens ho vas dir, aquí. Sí, vas dir aquí a l'entrevista.
1: Ah, sí? Ah, recorda-m'ho.
13: Bueno, José María, què ens va dir?
0: Octubre, no?
13: Ah.
0: Mediados de octubre. ¿Tenemos el documento sonoro?
13: No tenemos el documento sonoro.
0: ¡Para la cinta!
13: No paramos la cinta, però alguna cosa ens vas explicar, però jo, clar, jo comprendràs que no em puc...
1: Bueno, la cosa és que està ja gairebé tot a punt i la veritat és que tots tenim moltíssimes ganes.
13: Molt bé.
1: Serà una passada.
13: Doncs...
1: Tinc moltes ganes de venir a cantar-ho tant per RAC1, aviam si em convideu.
13: Home, jo això és cosa del Basté, Mira el tio, ja s'està autoconvidant, Però això és cosa, ja li diré a la gent del Basté, home, jo crec que...
1: No em vas dir que estava a casa meva.
21: Ara.
13: Ah, sí, bueno, és que...
0: En verano.
13: Perdona l'estiu, però jo avui recullo les coses, vull dir el calaix i... I dilluns...
1: Digue'm, estem en confiança. Ara que estem sols parlant...
13: Sí?
0: Sí.
1: No hi ha cap problema, tu m'ho pots dir.
13: Què? Què t'has
1: dit? Fa que vulgui.
13: Però què t'has dit? Quin tema?
0: Com?
13: De quin tema? De la cançó...
1: Tu pots preguntar el que vulguis.
0: Està menjant?
21: Digue-li quan treu el single.
13: Quan treus el single?
21: O el disc.
13: Ah, no, escolta'm, et pregunto una cosa que ens va quedar, em va quedar penjada, que vaig estar a punt d'escriure després de l'entrevista. Què, el guitarrista de La Fuente?
1: Què?
13: No, què? Això, què?
16: Maricones!
13: No,
16: maricones.
13: Bueno, calma, calla, ja està, no comenci bé. Prou!
1: Coneixes tu el Rico, més el nom?
13: Álvaro, no sé què. Álvaro de la Fuente, més o menys, alguna cosa així.
1: Ah, molt bé.
13: No has anat mai a cap concert?
16: De Luna.
13: Álvaro de Luna, no.
21: Álvaro la Fuente.
16: Álvaro de Luna.
1: Vaig anar al Primavera Sound.
13: Sí.
1: Vaig anar-hi el dia que va haver-hi la tempesta aquella, que gairebé sembla que va estar a Catalunya.
13: Però ella havia cantat aquell dia? No.
1: Ell va cantar el dia anterior. I em van dir que ho va fer molt bé. No sé, jo encara no tinc tot el plaer de...
13: Doncs el dia anterior jo hi era, amb uns amics meus. I dos anys abans d'aquest dia, i ja pengem que això, si no, no s'acabarà mai, va actuar el Troy...
1: També t'he trobat a faltar,
13: Pere. Bueno, doncs vine aquí, en lloc d'estar al dinar, vine'ns a veure aquí a la ràdio, que estem aquí fins a les 8.
1: Doncs, ho penso.
13: Pensa tu, si vens, et seràs molt ben aplaudit i et convidarem alguna cosa. Bueno, doncs, el dia del Troy Sivan, que va actuar dos anys abans, va aparèixer el guitarrista, perquè havíem fet una cançó junts, i allà es van fotre el llit a revolcar-se, una cosa bastant escandalosa, que està a internet, es pot veure al YouTube.
1: Ui, vull dir que aquestes coses no m'acaben d'interessar.
13: Bueno, has de fer una col·laba amb el guitarrista o amb el Troy, tu mateix. Estimat.
1: M'encantaria, però que sigui música, sobretot.
13: Sí, bueno, home, no, estàvem parlant d'això, tio, estàvem parlant d'això.
1: Vale.
13: Porta't bé i si vols venir, fins a les 8 estem aquí.
1: Vale, guapos.
13: Vinga, aplaudiu-lo, abraçades per tots. Acaben d'entrar per la porta els de la competència, que és el primer cop que els veig en tota la setmana. Sí o no? Els Oscars i algú més, que amb el reflex...
21: L'Angelines també. Mira, hauríem de parlar amb l'Angelines, a veure com ha vist l'embudio. Escolta'm. Bueno,
13: què?
21: Cançó brusca.
13: La cançó brusca. Ah.
21: Avui, que és l'últim programa,
13: ai,
21: a mi m'agrada dir que és l'últim ball.
13: Home, clar.

0: No entiendo por qué ponéis lo de los dientes.
1: No,
0: lo de las dents.
2: No són les dents, exacte. Sap català i tot, el Ramos.
0: O no.
2: Pújala, pújala.
3: Potser sí que és el nostre últim ball, eh? No sap, això no se sap mai, eh?
2: No, ja, és veritat.
3: És que és l'últim dia, però jo cada any l'últim dia penso... És l'últim cop que ho fas, això, per exemple. Llavors, estàs com... L'actitud és diferent. No saps mai si l'any que ve ho faràs o no faràs.
4: Efectivament.
3: Sí, a part que pot treure un eclipsi, podem morir tots. Bueno, en fi, ara deixem la cançó a les dents i la posem en un bucle i ens anirem a berenar. T'imagines, deixem això? La fotem al dalt i puja, puja.
2: Només diu això, la cançó, o què?
3: Sí, efectivament no...
2: Així jo també trec temes, saps?
5: Escolta, Rosalía, guanyadora de l'Òscar, a la millor cançó. Aquesta...
2: Molt bé, però jo tinc Grammys.
3: Va, moment Guardino, o Guarnido, com es diu.
1: Guarnido, va, l'últim dia.
3: Ara, bona tarda.
1: Diguem bé el cognom, bona tarda, bona tarda.
3: Aplaudiu-lo bé, el senyor de la mania del dia.
1: Gràcies, però no cal.
3: Avui
1: porto cafè pels molts cafeteros.
6: Cafè pels més cafeteros.
1: Ua, súbelo! Perquè la mania del dia avui és en Pere Mas.
3: Ah, molt
1: Epa!
3: Bé.
1: Presentador i capità del Versió Estiu.
3: Molt bé. Comandant.
1: En Pere té una manera particular d'entendre la ràdio.
3: Sí.
1: Vol que tothom participi, però quan ell ja ha acabat de parlar.
3: Sí.
1: Calma. És molt de fer equip. Un equip on ell és l'entrenador, l'àrbitre, el VAR i el davanter que no passa la pilota.
3: Clar.
1: Però ahir quan diu, va, per acabar. Encara queden 3 preguntes, 2 repreguntes, una reflexió personal i la defensa d'una tesi doctoral.
3: I una xapa.
7: I una batalleta.
1: Tothom tranquil sí. Fins que s'ha follat l'escaleta.
3: Calma.
1: Cinturó. Perquè per ell l'escaleta no és un horari, és literatura fantàstica.
3: Bueno.
1: Però sempre disposat a fer equip, perquè si va tard és un va, que estem anant tard. Estem, primera persona al plural. Convida gent al programa perquè parlin, per després dedicar tota l'entrevista a evitar que ho facin. Col·laboradors o entrevistats creuen mitja Catalunya per pronunciar 4 paraules i una conjunció. Sempre du, a banda d'unes camises de màniga curta de gust més que discutible, Pere, les paraules calma i silenci. Sobretot calma.
3: I en fi.
1: Calma.
3: Calla
2: també.
1: Que té molt mèrit que digui calma quan ell és l'únic que està generant l'emergència. I la paraula silenci té
3: sí.
1: Collons que ho demani ell.
3: Sí, també és veritat. Sí.
1: Ho diu amb una autoritat espectacular, com un professor a tercer d'ESO. Mestre, que estem fent ràdio.
3: Sí,
1: el silenci és el pitjor producte que podem oferir.
3: Bueno.
1: Per acabar, la seva gran habilitat, no recordar cognoms. Vol controlar-ho tot, però el cognom d'una persona és excés d'informació, oi, Pere?
3: I el nom.
1: Dit tot això, gràcies, Pere. Gràcies sí. Per oferir-me minuts i espai en antena. Espai en matisos, bueno. Això sí, perquè cada cop que intentava ocupar-ne més, em deies que havia de patir retallades.
3: Ara.
1: I gràcies també per aguantar les meves manies, que
3: bueno,
1: té mèrit.
3: Vale,
1: encara que, vist Twitter, ja vens entrenat d'això.
3: Bueno.
1: Et considero un grandíssim professional.
3: No perdis el temps segons quines coses.
1: Un grandíssim professional.
3: Un animal,
1: a la ràdio també,
3: sí.
1: I una persona a la que puc confiar.
3: Cuidado.
1: Ara ja em pots interrompre amb tranquil·litat.
3: Sí, per què s'ha acordat aquest tio?
1: Un aplaudiment. Grande, Pere, grande.
3: Tota aquesta mena de xonses, que no sabia com dir sense dir una paraulota, no t'oblidis que jo encara haig de puntuar les beques, eh? Les dels dos.
4: Bé, ja que serà el seu últim dia,
3: bueno,
4: agafaré posició de becària.
3: A tu no s'ha acabat la beca, eh? Tu encara continues.
1: No, a veure el clapés, decideix bueno. Clapés també.
3: Bueno, ja t'ho trobaràs. En canvi, sí que continua, sí que li diem adéu per sempre, per tots els temps.
1: Oh.
3: És la, sí, és el seu últim dia, la Judit es posa. L'altre estudiant en pràctiques. A veure, si la cosa ha de ser un piloteig i una gran d'aixonses com ha fet aquest...
8: No, jo no faré una xapa tan gran. Bueno, no.
3: Xapa,
8: sí, sí que coincideixo amb ell en que...
3: Què vens, a parlar de Calafell,
8: una escola d'aprenentatge molt gran.
3: Sí, home, no, avorrir-vos no us heu avorrit els
8: també
3: precaris,
8: dic,
3: sí.
8: Noel, jo no sé si al Clapés li faràs això, perquè...
3: Amb
8: el Pere Mas t'hi has atrevit, però amb el Clapés ja m'agradaria veure-ho.
3: Jo havia desconnectat el jack del micro, que és una cosa que he estat tentat de fer diverses vegades aquest any. Saps què vull dir? D'activar d'aquí i llavors ja no poden parlar. Encara que a l'Espejo els hi obri el canal. Sí, el canal de so, diguem-ne. Bueno, tu què passa?
8: No, jo avui...
3: La nostra dona de Calafell.
8: Sí, jo crec que a Calafell ja l'hem tancat i per sort, perquè la veritat és que ens feu fer unes coses als becaris que són una mica els vostres titelles.
3: Efectivament, molt bé, però també t'hem donat molts minuts al directe i has fet coses que no havies fet mai abans, per tant no et queixis tant.
8: Sí, no, vull dir, jo venia a fer pràctiques de producció, però és veritat que he fet moltes més coses, he fet redacció i, o sigui, i he fet també doncs, totes aquestes mogudes de les trucades i tal, que han sigut molt divertides realment, però és veritat que jo crec que he ajudat bastant poc a les productores del Versió, a la Lívia i la Marta.
3: No, estan encantades a la vida amb tu, eh? encantat de la vida amb tu, igual que amb el Noel, però, i el Quantum, que vas anar a fer un reportatge
1: sí,
3: un dia.
1: Sí.
3: I allà la cosa de Gràcia.
4: I per què la fotem fora, llavors?
3: No, no la fotem fora.
8: Jo també m'ho pregunto.
3: Senyora professora Olivia Làctia, s'ha acabat la beca? Ja està. I la
1: perquè comunen. És dona.
3: Bueno, no.
4: Bona tarda.
3: Calma. Bueno, una cosa. Has après alguna cosa o no durant la teva beca aquí?
8: He après molt, i sobretot de tu, Pere, que ets el mestre suprem, l'estel que ens guia en l'obscuritat, el tòtem de la ràdio...
3: Però de cachondeito, eh?
1: Quants orgasmes,
3: eh? Però de cachondeito. Bueno, en fi, però estàs rajant, sent irònic o què?
8: Bueno, en tot cas, si rajo o no rajo, tampoc crec que em penalitzi la nòmina. No, per tant, jo crec que em dóna una mica igual.
4: Ara, ara, aprofita, digue-li el que penses!
3: Bueno.
8: Igualment, moltes gràcies a tothom.
3: Bon estiu a tothom.
8: I moltes gràcies per l'espai, també.
3: Carai, tu. Ara ens posem, ara vindrà el Claret, aquí, amb la seva amargor d'informatius. Pobret.
7: No, però què dius?
3: El Claret, que em diràs també coses guapes, tu, no? Va, les
7: maricones, maricones!
3: Jo no tinc discurs, no. A veure, que és un quart i tres minuts de 6 de la tarda i la nostra convidada d'avui té una responsabilitat molt gran, que no sé si la té present. Bona tarda, convidada d'avui.
9: Bona tarda.
3: Ets la nostra última convidada.
9: Déu meu senyor.
3: Vam començar amb el Max Navarro, que va ser el nostre padrí de bateig, diguem-ne, que ens va portar molt bona sort i ens ha anat molt bé gràcies a ell. I ara ens ho juguem tot una fitxa, que és que tot vagi bé amb tu.
9: Però per què m'heu posat l'última?
3: Bueno, per, perdona, maca, perquè vaig oferir diverses dates i vas triar aquesta.
9: Bueno, escolta, tampoc me'n vas oferir tantes, eh? Perdona, portes aquí dos o tres mesos i a mi me'n vas deixar el carrito del pescado, vull dir que tampoc...
3: Perdona, maca, el car... Perdona.
9: Escolta.
3: Quan et vaig escriure el primer dia? Te'n recordes?
9: Que bonic.
3: No, el primer dia que vaig escriure... Bueno, que és la Carme Barceló, la periodista. Ja ho hem dit. A veure, moment. Ara, ja que hem entrat amb això...
9: Que maco tot.
3: Tu te'n recordes quan et vaig escriure per primer cop o no?
9: Ai, per favor, no. Mira. Gallina de piel, bueno, és per l'aire condicionat aquest, no, eh? Però, bueno, també, eh?
3: No, però també no te'n recordes? Era un dia que jo et vaig escriure de manera random, bueno, de manera random no, però que portàvem una o dues setmanes de programa només, només, però que allí va haver-hi un lío de nassos.
9: Soc gran i tinc problemes de memòria.
3: És el dia que es va anunciar que el Pep plegava de 3 medis anava, i encara no s'havia dit que s'anava a media 7.
9: Ah.
3: Aquell dia i dic, no, que no t'escric per això.
9: Ostres, és veritat, és veritat. Em sembla que fa un món.
3: Sí, sí, no, no, és
9: un món,
3: jo crec que va ser cap a... Era el juliol.
9: 20 de juliol, ja t'ho dic jo.
3: Veu? No, tant d'hora, sí. No, una mica
9: sí, perquè nosaltres vam acabar el 19 de juliol amb la final del Mundial, el dia 20 de reprograma, de comiat, de tot, i ja està.
3: Bueno, doncs ets l'última, però ets la nostra padrina.
9: No sé si m'agrada, eh?
3: Sí, dona, sí, però
4: sí,
3: si em fa molt
4: temps. Sí, el millor es deixa pel final,
3: home,
4: no?
3: Home, i tarda, bona tarda.
4: No, bon matí.
3: Bueno, bona tarda, que és un quart de sis.
9: Bueno.
3: Bueno, una dona, periodista, pionera, veterana, que ha fet de tot, ha estat a tot arreu.
9: Bueno,
3: pren
9: tot
3: exemple,
9: arreu.
3: Pren exemple, Aitana.
4: Però el femení...
3: I ella no falla els penals.
4: Què?
3: Sí, sí, sí. Va. I escriu sobre el femení i fa molt temps. Escolta'm, una altra cosa que hem d'aclarir, ja que estem...
9: No, sí.
3: Ens fa molta il·lusió que vinguis.
9: Gràcies, Xato, a mi també.
3: I que siguis aquí de cos present, a més.
9: Cos present, sempre sí, sí, que es pugui, tu.
3: Sempre que es pugui. Després tenim la controvèrsia al cafè, que és possible que et moris, perquè t'hem donat una cosa... No està bo?
9: A veure, hòstia, escolta'm una cosa.
3: Expliquem tot el que ha passat.
9: No, explico de veritat el
3: sí,
9: que ha passat?
3: Sí.
9: Clar, ho explico?
3: No, però vigila, com... jo dic que pots morir.
9: Una amabilíssima productora,
3: sí.
9: Que crec que es diu Líbia, si no recordo malament.
3: Sí, Líbia Discipió.
9: Molt amable, m'ha ofert aigua i cafè, que són les úniques comandes que jo et vaig fer. Què et vaig dir jo?
3: Ai, què em vas dir? No,
9: veus, no te'n recordes de res.
3: No,
9: després em dius a mi, no te'n recordes allò que em vas dir?
3: Perdona,
9: no te'n recordes de res.
3: Perdona, que tu em vas demanar una altra cosa i bé que te l'he donada.
9: També.
3: I no la diguem.
9: No diguem.
3: Vale?
9: A mi m'és igual, eh? Jo vaig demanar aigua i cafè.
3: Val, és veritat, sí.
9: I aleshores, aquesta amable companya...
3: La Lívia.
9: M'ha vingut amb un tallat i una ampolla d'aigua.
3: Perfecte.
9: Bueno, tallat d'aquests...
3: és de la màquina.
9: De màquina, que dius, si tens un problema d'estrenyiment,
3: va bé.
9: I després apareix el gran Pere Mas i em diu... Jo puc fer un espresso.
3: Però jo volia un cafè de càpsula.
9: I llavors dius... Bueno, espresso no, és la batza. I ara em diu, és Ili. I això Ili, té un color. Pere, té un color. Que no et sabria dir...
3: Hi ha llet, també, m'has dit. Em cal que posava llet, eh?
9: Sí, però m'has posat molta llet, nen. Això és un cafè llet petit.
3: Bueno, val, llavors...
10: És de l'Hacendado.
3: Perdó, però jo t'he dit, et poso un dit i un dit de cada i m'has dit, fes el que vulguis.
9: Però quin dit tens, tu? Bueno, no entrem en detalls. Bueno. És igual, és igual.
3: La veritat és un cafè de càpsula que és molt bo, eh? Que els tinc allà al calaix.
9: Els té al calaix amagat, sí. No, home, no. O sigui, és molt fort, Pere, que tinguis amagat el cafè.
3: Arreglem i acabem aquest contenciós. Vols una boleta de xocolata superbona?
9: No.
3: Per què?
9: No em ve de gust.
3: Són molt bones, que tenen...
9: Acabo de dinar. No em ve de gust, ara, xocolata.
3: On vas aquestes hores dinant?
9: Ah, perquè jo porto uns horaris estranys, que no veus la vida que faig.
3: Sí, bueno, sí. Depèn,
9: home,
3: no.
9: Quin horari meu laboral tens tu al cap? A veure, no, tu quan em veus per les nits? No, ja, perquè... tapat amb l'adrador, amb la bossa d'aigua...
3: Sí, que vas anar a la tele ahir.
9: No, però vaig veure el programa. Jo veig els meus companys, encara que no hi vagi.
3: Cada dia.
9: Jo sóc companya, eh?
3: Jo, pobreta, aquí.
9: Bueno, pobreta, no, cony, jo m'ho passo molt bé.
3: No, no, això també és veritat.
9: Són els meus companys, la meva família.
3: Bueno, Carme Barceló...
9: Digui'm.
3: No, bueno, hola, vale, hosti, però aquí... Joder, tens els nens espantats, els nens de Banyoles.
9: Els
3: que
9: nens, pobrets. Escolta, són tots aquests nens que estan lesionats?
3: No, vols que...
9: Perquè n'hi ha dos, n'hi ha dos.
3: Sí, sí. Van, sí,
9: que de tres, dos lesionats. Sí,
3: no, no, vam fer un petit torneig el dimecres. Informatius, esports, dos equips, perquè són més gent i són tots així, fifes i tal. I el versió estiu, si van fer un 4 contra 4, no sé com dir-li, una semifinal i una final, i vam quedar els últims, els quarts.
9: Tu jugaves?
3: I... No, home, no.
9: Home, jo, clar, ja m'ho imaginava.
3: Jo estava, no sé què estava fent, estava aquí a la ràdio, estava fent alguna cosa important. I van tornar dos lesionats, de veritat. I un
9: bueno,
3: va
9: ja ho he vist.
3: Un tio amb una cosa Robocop, pobret, eh? Que...
9: Sí, sí, fa soroll al caminar, pobret.
3: Sí, sí, bueno, en fi.
9: Bueno.
3: Va. Alba, ja el busca.
5: Sí. Sí, que sempre noms, es fa un embolic amb els noms.
3: Sí, hi ha una mica de lío.
5: Sí. Escolta, sempre fem un qüestionari el mateix per tots els convidats, per tant...
3: Amb 5 preguntes que són fixes a tots els convidats.
5: Efectivament.
9: Molt bé.
5: Si no t'haguessin enredat per ser aquí avui, on series ara mateix i què estaries fent?
9: A casa meva amb el gos als peus.
3: Ah?
5: El gos? Tens un gos?
9: Sí, un bulldog francès.
5: Que mono, carai, com es diu?
9: Pobret. Tim.
5: Tim de...
9: d'equip.
5: Ah, d'equip.
9: Clar, a casa meva tot està al voltant del futbol i de l'esport. I ell es diu Tim.
3: Bueno.
10: Pensava que era Tim Burton, perquè no. Era blanc.
9: No. M'agradaria bastant, però no és el cas. I el gos és lleig, també. Vull dir-te, no és el cas.
3: Molt bé.
5: Si no fossis periodista d'esports, què creus que faries?
9: Ballarina contemporani.
3: És broma, no?
9: No, és veritat.
3: Del tutú i tot això?
9: No, què tutú? Tutú és clàssic.
3: No. Ah, és veritat, és clàssic, sí, sí.
9: Vaig fer, 10 anys a clàssic, jo, eh?
3: 10 anys a... O sigui, sí. Vas fer això?
9: A veure...
3: Aixecar, bueno, més amunt, que no m'aixecar!
9: No, ai, escolta, Vera. Això és hip-hop, eh? Vull dir-te.
3: L'aixecar la cama a la fusta, aquella.
9: El plié. Puntetes, tot això, el plié, la primera, la segona.
3: Ah, hòstia, ah,
9: sí, sí, clar.
3: I ballarina
9: contemporània,
3: eh?
9: Ballarina, a mi m'agrada molt la dansa.
3: Però, nena, ara el contemporani és el perreo i es remen el cul, eh? Aviso.
9: El contemporani ja no és el que era. Per almenys ja no és el que era.
3: Escolta, i, perdona, ja que estem amb el periodista, tu has fet mai de periodista que no sigui d'esports?
9: Ocasionalment, molt poques vegades... No, es podria dir que no.
3: Essencialment esports.
9: No, sempre esports.
5: En un bar, a aquesta hora, que gairebé són 6:15, què prendries? Una aigua, un aperol, un vi amb gel?
9: Un tallat millor que aquest i una aigua amb gas. Amb gel i llimona.
3: Me'l fotrà pel cap, el tallat.
9: No, el tinc aquí.
3: No se'l veurà, eh? Però vigila...
9: Sí que me'l veuré, sí que me'l veuré.
3: Però vigila que té la punxa, et clavaràs aquesta punxa, perquè t'han donat una cosa
9: clar,
3: per remenar.
9: Clar, és que m'han donat, escolta, sí, com la pel·lícula aquella del gel i la punxa aquella, sí, qui és aquella actriu? Ara no em surt, som grans, que no ens en recordem.
11: Sharon Stone.
9: Sharon Stone!
3: Sí, molt bé, José María, té raó.
9: Oi, José María, ¿cuántos años?
11: Ahí estábamos viendo Instinto Básico con Montserrat, que nos pusimos como el palo de la bandera.
3: Vale, vale.
9: Bueno.
5: Escolta,
9: tot romàntic.
5: Carme, estàs arribant a casa i et salta la reserva de la gasolina del cotxe. Què faries? Què fas? Vas a posar-ne o ho deixes pel proper dia que hagis d'agafar el cotxe?
9: No tinc cotxe i no tinc carnet.
3: Ostres! Pues ja està. Volia saber si ets previsor o no. Llavors vas tot el dia de transportada, diguéssim.
9: Transportada de diverses maneres.
5: I de
9: bus, bàsicament.
5: De copilot ets bona?
9: Molt.
3: Sí?
9: Sí, clar. És una cosa que he desenvolupat per l'altra carència, m'explico. Ah. Vull dir...
10: Escolls la música, llavors.
9: I tant.
10: No,
9: això sempre,
3: Rosalia.
9: Això sempre.
3: Ah, llavors, quan vas a Madrid, deu haver allò del cotxe de producció, o no?
9: Que a vegades il·lusió. Hi ha cotxe de producció.
3: És que el cotxe, a Mediaset hi ha molt cotxe de producció.
9: Te pone el cotxe de producció. Sí. Te pone. Sí. Bueno, havia... jo fa dos dies que estic a Mediaset i encara cotxe de producció no tinc, però tenim, tenim
3: no,
9: transport.
3: No, hi ha taxi o cotxe de producció.
9: O una companyia d'aquestes UBTC.
3: Mm. Ah, val, bueno, clar, han canviat els temps. Que jo a l'època sí, freqüentava aquella casa.
9: És que
3: casa.
9: Som grans, tu i jo.
3: Sí, sí, sí. Bueno, a veure, parla per tu, maca, eh? Jo.
9: Escolta, sí, parlo per mi, jo, però tu tampoc ets... Estic, a veure si m'entens.
3: Estic amb els meus 40 i poc, eh? Sí. Què passa? Va, vinga.
5: I hi ha algun tema del qual no vols que en parlem?
9: No.
3: I si no,
9: no, no, no.
3: Si no li agradaria...
9: I si no, regat.
5: Exacte.
3: Exacte, regat. Pim-pam.
5: Ja sabràs com surt.
9: Pim-pam, sí,
3: cop de puny
9: sí.
3: I...
9: Bueno, cop de puny, no. Violència mai.
3: No, verbal, verbal, verbal, verbal.
9: Violència sí, mai.
3: No. A veure, ja entrem en matèria, tu que fotem mitja hora que estem parlant.
9: Sí.
3: Quan vols que odri l'entrevista a partir d'ara? Pots triar 5 minuts, 10 minuts, 15 minuts, 20 minuts, 25 minuts, o et quedes fins a les 8 com un Pepe aquí i participes a la tertúlia esportiva, i fins i tot.
9: No, sisplau. No, el que tu vulguis, carinyo. Ah,
3: digues.
5: En el Pere li fa il·lusió que digueu un número.
3: De... Ah, per això ho pregunto. No?
9: 15 minuts.
3: 15, doncs pues em poso
9: 20. Són pocs?
3: Són pues pocs, em poso 20.
9: 20, veus? Ja ho sabia jo. Si és que sabia que el que jo digués, el Pere em diria.
3: Vale, poso 15. No, espera, poso 15, va, ja perquè es vegi que no...
9: Però poses alarmes i tot.
3: Home, clar, perquè si no com me n'entero.
12: Perquè és una mica home... uer i quasi, home, entera.
3: Vale, 15 minuts. Vale?
9: I fa soroll?
3: Sí, foto un merder que flipa, sí. No, sí. Mm. Espero que no m'estiguis explicant res personal. Pot passar que un dia algú estigui explicant. No, és que m'han detectat tan malaltia, estic molt xungo.
9: Ai, per favor, quin mal rotllo,
3: no, escolta.
9: Mira,
3: moment...
9: em vaig a prendre el cafè, a veure si m'agafa alguna
3: cosa. I en aquell moment s'acaba... Vigila, et clavis això a l'ull.
9: Ai,
3: ja. Perdó, és que ha estat a punt de clavar-se l'ull. Mira, mira.
5: No, té distància.
9: És que ha de tenir una mica de gràcia a la vida, eh?
3: Li hem donat un pal per remenar el cafè.
9: Escolta'm una cosa, això és un punxó, tu.
3: És un punxó.
9: És dels cargols.
3: Exacte, és com per treure
9: cargols. És el punxó del cargol, del...

0: Vinga, afanya't, que l'estiu encara no s'ha acabat.
1: Torna al mar, torna a l'Aquàrium.
0: Aprofita la promoció estrella amb 5 euros de descompte fins al 10 de setembre.
1: Descobreix taurons, pingüins i cavallets de mar d'una forma única i immersiva.
0: Allarga les vacances tot el que puguis al nou L'Aquàrium de Barcelona.
1: Reserva les entrades a aquariumbcn.com.
2: Hi ha casos fàcils i després hi ha els que necessiten alguna cosa més.
3: A Clínica Pia Esteller fa 40 anys que resolen els que semblaven impossibles. Implantologia complexa amb tecnologia avançada, saber fer i un tracte exquisit. Perquè quan tot es complica, es nota qui en sap de veritat. Clínica Pia Esteller, experts a retornar-te el somriure. Més info a clínicapiaesteller.com.
4: Liga de petanca de Calafell,
5: sí.
4: Vamos a ganar todo.
6: Ay, Calafell.
4: Y en Barça huele, huele a miedo.
5: Ja està. Que n'estàs? Estàs molt al dia o poc al dia de Calafell i tot això?
6: Home, em va fer gràcia allò de Calafell i sí, la petanca, sí, no, perquè és un esport que crec que en un futur no molt llunyà...
4: Sabes qui organitza la Liga de Petanca?
5: La Liga de Petanca,
4: qui? Negreira.
5: Va, no, Negreira.
7: Per favor.
6: Hosti, no, per favor, aquí no, que em tinc tot el dia allò de Negreira, per favor. És un mantra que ja estic esgotada d'aquest mantra. No, sisplau.
5: I el Roncero i tota aquesta colla del... Ja no es diu allò de la centralletxera, ja s'ha deixat de dir.
6: Sí, hem d'esperar a veure si la porta ens dona un altre qualificatiu de què és, de la caverna mediàtica. La caverna mediàtica del, sí, de la porta està, jo vaig estar fantàstic. I ara estic esperant a veure quin altre condiment posem al caldo.
5: Vale, llavors, lo del nou, què? Ràpid. Ens cal
6: lo del nou,
5: no?
6: Home, cal. Per la Champions cal un nou.
5: Vale, doncs ja està.
6: Sí. Però, escolta, sí, cal un nou, però al moment ens estem en sortint. Dos partits, 7 gols, porteria 0. Però si ve un nou, molt millor.
5: Què en saps de l'assumpte Álvarez, Julián?
6: Un drama.
5: Sí, home, que jo ho sé, jo també.
6: Una plorera però, tinc jo ja, escolta'm, pobre. Era... Porta 3 dies sense entrenar, tancat a casa.
5: No, perdona, i avui ha dit un de la COPE, que no sé quin, però està al Twitter de la COPE, que potser hi ha...
8: Antonio Ruiz.
5: No, Antonio Ruiz, o t'ho inventes? No, t'ho inventes.
8: Antonio Ruiz, sí, bueno, de la
5: no,
8: COPE.
5: No, crec que podia haver un tema una mica de salut mental pel mig. Ho ha explicat un senyor de la COPE, si no jo no ho diria, però home, li estan fent un bullying bastant maco, aquest
6: home,
5: senyor.
6: Home, és bastant bèstia el que està patint aquest noi.
5: Però tu li deus sortida, tot això? Perquè clar, si...
6: L'única sortida, per mi l'única sortida que hi ha és que el venguin a un altre club, que evidentment no serà el Barça. Mm. Ja. Ell només vol anar al Barça, però tampoc es pot quedar a l'Atlètic de Madrid. La gent està molt, molt, molt emprenyada amb ell i... És una mala peça al taler, perquè el nano realment ho està passant malament. Jo tinc un contacte argentí que està bastant ben informat,
5: sí,
6: sobre l'assumpte i això que comentava el company de la COPE està bastant encertat,
5: Ostres.
6: Està bastant encertat, però està passant molt malament. Vull dir, al final, la salut mental és tan important com qualsevol altra. Vull dir, és bàsic, això.
5: Però una cosa, jo sóc un ingenu, bastant ingenu amb aquest tema, perquè avui ho parlàvem a la reunió aquest matí, quan, no sé, estàvem parlant dels temes, que és, en el fons, per què l'Atlètic de Madrid ha arribat a l'extrem de dir, amb tothom menys amb el Barça? O sigui, què li tenen al Barça?
6: Bueno, és una...
5: ens van robar una lliga aquí al Camp Nou i els vam aplaudir.
6: Sí, sí, aquell gol, allò del Pubill, sí. Si ara tornés a passar...
5: Sí. Bueno, exacte,
6: estaríem a la Champions, nosaltres, però
5: bueno,
6: a banda d'això...
5: Pues
6: tu que ets un senyor gran com jo, tu no, recordes...
5: Perdona, maca.
6: Perdona'm una cosa, ets gran, perquè tota aquesta jovenalla que tinc al voltant...
5: Aquest sí em doble l'edat.
7: No us porteu tants anys.
6: Sí, sou peixos. El Wikipedia meu està equivocat,
5: Per dalt o per dalt per baix? Entens?
6: Jo tinc 63.
5: Ah, sí, ja poso 63.
6: I Wikipedia posa que tinc 64.
5: Ah, ja.
7: Bueno. Escolta, ho han de canviar.
5: Escolta, estàs estupenda i que per
6: sí,
5: molts
6: anys.
5: Sí, ja
6: ho sé, anys. Gràcies. Escolta, aleshores, el Pupas. Tu te recordes de l'Atlético de Madrid, el Pupas? Sí. Qual era el Pupas? Sí, sí. Tot és un drama, és un victimisme extrem.
5: Sí.
6: I viuen d'això, perquè com no guanyen res, porten 13 anys amb el Xolo.
5: No, ho perden tot més que no guanyen res.
6: Ho perden tot, final, sí, és una lectura. Exacte, és una lectura. Perden,
5: arriben,
6: no guanyen res.
5: Però foten el ridícul sempre.
6: Exacte, i tenen 13 anys entestats amb un entrenador que jo crec que ja no pot treure més.
5: Vaja.
6: O sigui, ja no hi ha més. Llavors, aquest victimisme colchonero em posa molt nerviosa, perquè no suporto el victimisme, i a més, doncs, hi ha una mala relació entre clubs.
5: És molt bèstia. Bueno, doncs
6: per part d'ells.
5: Sí, i el Gilmarín d'ahir, que sent fill de
6: qui és, Gilmarín.
5: Que ens parli d'on
6: és. Digno hijo de su padre, també t'han dit.
5: Que ens parli de valors, no sé quina cosa va dir ahir.
6: Bueno, va dir repugnant, sí. Va utilitzar una nomenclatura, em va semblar... Em va agradar molt el Juste com va contestar.
5: Va estar
6: molt bé, va estar educat, va estar molt bé, ho va fer molt bé, i...

0: I aquesta gent, doncs, no sé com acabarà aquesta pel·lícula, però bé, pel jugador no acabarà, això ja t'ho dic ara.
1: Doncs és greu. Aleshores encara
0: sí, el que... Sí, el que passa és que al món del futbol, Pere, hem viscut tantes coses extraordinàries, en el més ampli sentit de la paraula. Sí. Hem viscut una nit amb un fax, que ho va estimar tot, te'n recordes?
1: Sí, sí, el fax dels 30 segons.
0: El fax de David De Gea i del Keylor Navas i totes aquelles coses. Sí, sí, sí. Això jo no descarto viure-ho aquest dilluns.
1: Ojo!
2: Ai!
1: O sigui, dilluns no anem a dormir a les 11, eh?
0: Bueno, juga el Barça a les 9 i mitja, contra el Rayo.
2: Hosti. Dilluns?
0: Sí, dilluns.
2: Per favor, però jo no us veig informats.
1: No, perdó. Silencio.
2: No, disculpa, però no puc suportar que jugui el Barça els dilluns.
1: Ara, però és igual, ja ens
3: explicaré. Se va jugar ahir.
1: Sí. Però una cosa, el mercat no es tanca el dimarts dia 1 a la nit?
0: Bueno, sí. Dilluns, dimarts...
1: Dimarts, jo diria.
0: Estem allà. Estem allà, el dilluns és 31.
1: Dimarts 1.
0: És igual, dilluns.
1: Ja
0: hi estarem molt. I després l'endemà, pam.
1: Sí, però bé, has de
0: començar... Mercato.
3: Juanfe Sanz.
1: Comença 5 minuts abans, Josep. Fes un especial.
0: Ai, Juanfe Sanz.
3: I anem a cuenta atrás.
1: Sí.
0: Ai, Juanfe Sanz.
3: I estarem en directo a la federació haciendo F5 en el... ordenador.
1: Ah, molt bé, F5, eh?
3: F5. On te vas? Vinga.
1: I no tienes
3: quién habrá de aquí, quién habrá de aquí.
1: ¿Qué?
3: ¿Quién habrá de aquí?
1: ¿De aquí?
3: ¿El Pedrerol? ¿De aquí? ¿El Pelirrojo? ¿Quién es?
1: Que no, ¿quién es?
2: ¿Quién es el Pelirrojo?
0: No tengo Pelirrojo.
1: No, yo no digo que soy Pedrol aquí.
0: Ah, porque soy Pelirrojo.
3: Pedrol o el otro, el del baloncesto, el larguirucho, alto, el que abre la puerta cuando pican por la noche.
1: Ya está, ya ho veurem. Tot això venia per la part humana d'aquest tio.
0: Sí.
1: Per tancar el tema actualitat futbolística, una del 1 al 10 o del 0 al 10, és que no sé com s'ha de dir, el grau de mandra de Mourinho, que abans l'hem sentit.
0: El grau de?
1: De mandra del retorn de Mourinho.
0: Tota.
1: Sí, màxima mandra.
0: Tota la mandra del món i més. A mi em fa molta mandra Mourinho. Molta. I a més ara, amb aquest to així de... Estic més tranquil, he madurat. He madurat. Però va avisant. Dues rodes de premsa que ja ha avisat que busca el topo. No? Vull dir que, cuidadito que no hi ha un topo... Que vaya haciendo cosas.
4: Bueno. Pero yo no sabía el nombre, no sabía quién era, no sabía si era un alien, no sabía...
1: Un alien.
0: Molt bona aquesta entrevista, No em diràs que l'entrevista del Josep va estar molt bé.
1: Ja està, ja li estàs fent la pilota.
0: No és pilota, està molt bé. Va estar molt bé aquesta entrevista.
3: Gràcies a quem.
1: No,
3: ¿quién le hizo las preguntas?
1: No, ¿quién le hizo?
0: Gracias al periodismo. Gracias al periodismo.
3: No como esos periodistas, el ABC.
1: No,
3: que reciben lo que quieren, por lo menos. Josep Pedrerol, pues se deja asesorar. Se deja asesorar y que le hagamos las preguntas.
0: No.
3: Y le decimos lo que tiene que decir y lo hace.
0: Tú podrías haber tenido al Mourinho.
3: Eso es un periodista.
0: Tothom el vol, no? Doncs si el tens, ostres, a més ho fas bé, li treus coses i treus aquella imatge que fa així, allò de l'olor, de la pudor i tot això.
1: Bueno, és que tu saps quina olor fa?
3: No va ir Mourinho a la Quinta Forca, a Banyoles. Pues va al Xiringuito.
1: Calli, que pari atenció. A quina olor...
3: Programa és de verdad.
1: Calli, a quina olor fa el Mourinho? Tu no l'has tingut mai molt a prop?
0: Jo el vaig tenir molt a prop quan era el segon... de Robson.
2: Oh.
1: Això es posa interessant.
2: Però el vas entrevistar o com?
0: Sí, el van portar a TV3. Quan ningú parlava, o sigui, no parlaven ni els tècnics, ni no parlava ningú, només parlaven jugadors i pocs. Mm. Vaig aconseguir que vingués el gol a gol a TV3. Us estic parlant de quan aquest senyor tenia canes i jo tampoc, I bé, la veritat, molt amable i tal, bé, molt bé. Però no sé quina olor feia.
1: Però no vas tenir a prop, eh?
0: Molt a prop.
5: Ajo. El aliento.
0: Bueno. Això ho deia la Victoria Beckham. Quan va venir el seu marit a jugar al Madrid, va dir que Madrid huele a ajo. Que no li agradava a Espanya. Que huelia a ajo.
1: A veure, el xiringuito. Hem de parlar-ne, no, una mica?
5: El xiringuito.
1: A veure, com va això? Fa dues setmanes, oi, exactament? Bueno, dilluns farà dues setmanes que el Josep i tota la tropa, inclosa la Carme Barceló, que ja hi ets de l'època del punta pelota a Intereconomia, o sigui que encara...
0: Vaig estar el primer punto pelota de la història.
3: I el club.
0: O sigui, jo vaig parlar temporada número 19.
1: Hòstia.
2: Uau.
3: I en el club.
0: En què club?
1: En què club?
3: En Televisió Espanyola, quan estàvamos en...
0: Però el club vino después. El club vino después. Primero fue punto pelota. Venga usted informado, querido.
3: No, digo que también estuviste en el club. ¿Y sabéis quién más estuvo en el club?
1: ¿Quién es?
3: Fité.
1: El Carrany, és el Fité, tranquil. És
3: la albondiguilla de Fité.
0: Però què li passa al Fité? Per què li tiene manía a Fité?
1: No, perquè aquí ens en forma.
3: Perquè és uno. Quan està aquí...
0: Per què?
2: Vuelve la Liga. Vuelve el Xiringuito. Claro que sí. Tiene que volver.
1: Tiene que volver.
0: És molt gran, el Fité. És molt gran.
1: Fa molts anys que ens coneixem i és tertulià d'aquest programa. I llavors, per això, aquí hi ha un atac general contra el pobre Fiter, que no es pot defensar.
0: Ho fa molt bé,
1: Fiter. Bueno, esteu contents o no del canvi de casa?
0: Estem molt contents.
6: Les audiències estan... I molt bona rebuda, no? Clar.
1: Molt bona rebuda.
0: Sí, molt bé. Audiències bones, la gent impecable.
1: El Josep Sabeu més jove, més guapo.
0: El Josep més jove, més guapo, tots perfectes, més prims, més morenos, tot, una meravella tot.
1: Mm. I està allà una mica, no sé si dir-li nedant contra corrent, perquè clar, sou tu i el Quim Domènech i el J. Jordi i una mica el Cristóbal Soria, vaja, que...
3: Fiter.
1: I el Fiter, clar. Però ser cul ell al mig és complicat.
3: I el Lobo Carrasco.
1: Sí,
0: el jo ho tinc molt, molt interioritzat, perquè porto tota la vida així.
1: Sí.
0: Jo tota la vida en territori hostil. Mm. Aleshores... Jo ho porto molt bé. A mi m'agrada, em va la marxa, tu.
1: No, això
0: a
1: sí,
0: mi em va la marxa.
1: Ja es veu.
0: Sí.
1: I a les publis sí. Continua la bronca allà o què?
0: No, home, no.
1: Ah, sí. O sigui, què em dius ara?
0: Què va, home, què va.
1: O sigui que tot va. Això és teatre.
0: Mira, benvingudes les publis sempre. Aquí i allà.
1: Sí.
0: Vull dir, publis sempre.
1: Home, perquè s'ha de pagar el tinglado, per tant...
0: Home, clar, el teu tinglado, el meu tinglado, el sí. Seu tinglado, tots els tinglados.
1: Tots els tinglados.
0: Tots.
1: Per tant, feu una mica de comèdia quan us baralleu, eh?
0: No.
1: I el Josep el primer.
0: No, però tu m'has dit a les publis...
1: Sí, no.
0: Has especificat a les publis. Jo dic que no, perquè a les publis... Mira, jo vaig a fer un tallat, un altre va fumar, sí. Un altre va al lavabo, sí. Un altre va tossar-se los cabellos, sí. Un altre va treure's les brillos de la cara.
1: Ah.
0: Vull dir... No tenim temps a barallar-nos a les públics.
1: Bueno, aquí, a Telecinco, crec que per sortir fumar està més a prop de la sortida del plató que no pas a Mediaset. Pot ser?
0: No,
1: estigui com...
0: No.
1: Hi ha una porta que...
0: No, està més o menys igual,
1: sí?
0: Eh?
1: Bueno.
0: Sí, sí, hi ha corrent d'aire a tots dos jocs.
1: Escolta'm, hem estat investigant sobre la teva persona? Bueno, bàsicament he anat a l'Instagram del Pedrerol, que l'altre dia va penjar això. Vale?
0: O sigui, la meva persona a l'Instagram del Pedrerol. Sí.
1: Escolta.
7: Vale. Unas preguntas de tus colaboradores.
8: Vale, vamos. Que es sincero, ¿no?
7: Sincero.
8: Vale, okay.
7: Siempre sinceridad lo primero. ¿Con quién te irías para una celebración, una fiesta, alguien, un buen compañero de celebraciones?
8: Carme Barceló, Carme.
7: Ok.
1: Me lo cuente. Me lo cuente.
0: Home, perquè ens ho passem molt bé. Som divertits, els dos. Tu ho saps, Pere.
1: Sí, sí, no, jo...
6: Sí, és veritat, tu també series un bon
0: company. Tu ho saps. No, és que el Pere ho sap. Que ho expliqui.
1: El què, sí? Que de lo de sopar amb el Pedrerol?
0: Sopar, sortir...
1: No, sortir, són dues coses diferents. També he sortit
0: sortim
1: amb el
0: Pere. Sortim i sopem tots, sí, i ens ho hem passat sempre molt bé, clar que sí. Riem molt, amb en Josep, riem molt, ens ho passem bé, clar que sí.
1: Bueno, és un personatge que ha tingut com... Jo crec que està tenint una segona joventut amb el canvi de cadena,
0: sí,
1: no?
0: Oi, jo crec que sí. Ell va dir, quan li van fer una entrevista ara fa uns dies i tal, va dir que era, el Chiringuito era com una injecció anímica, no?, per la cadena, no? I jo crec que també ha estat la cadena una certa injecció anímica per ell. Jo també ho veig, això.
1: Bueno, sempre els canvis van bé.
0: Sí, i portàvem 13 anys a 3 Media. Molt bé, eh? La veritat és que estàvem molt bé. Però, mira, també aventura, no?, una mica, no? Hi ha que moure una mica...
1: I un repte, també.
0: El avispero, hay que mover el avispero sempre, un poco.
1: Bueno, ja queda clar que ets l'ànima de la festa i...
0: Bueno, tampoc et passis, eh? Perquè jo em recullo d'hora. Menys quan veig el meu programa en pijama, clar.
1: Ah, bueno, clar.
0: Tampoc, veig amb el...
1: Hi ha un licorcito?
0: No, carinyo, no m'agraden els licorcitos i totes aquestes coses.
6: Sí, no?
0: Amb el team sempre. Sí. Amb el team sempre.
1: Hi ha l'últim que pregunta del Josep.
0: Digue'm.
1: O sigui, els preguntem més, eh?
0: No, tu pregunta el que
1: vulguis. No ens creiem que és del Barça. No ens ho creiem.
0: Sí que ho és.
1: No,
0: sí que ho és, sí que ho és. El que no és del Madrid, perquè la gent tothom...
3: Però no és
0: del
3: Madrid.
0: No és del Madrid. És més del Barça que de res.
3: De debò. Bajar el micro, Carme Barceló.
1: Ai, mira,
0: qui
1: micro,
0: pica?
1: L'alarma, però tranquil.
0: Ja hem acabat?
1: Bueno, ha passat el temps que m'has dit.
0: Ai, m'ha passat volant amb tu, que mal.
1: No, però és igual, deixem més temps.
0: Posem una música d'aquelles.
1: Quina? No, quina música d'aquella?
0: Que ràpid, que poc... Que tiempo de amor.
1: Què és això?
0: El tiempo, maco, és maco.
1: Ah, vale, però no sé quina cançó vols dir, que ràpid.
0: Home, una cosa romàntica, no, és aquest soroll horrorós.
1: Bueno, no sé, ara m'has descol·locat totalment.
0: Bueno, va, a veure, agafa el paper, que tens apuntat.
1: No, que ara estava parlant el Josep, que s'ha interrompt.
3: Estamos hablando de... Mi equipo. Cuidado, ¿eh?
1: ¿Qué pasa? Venga.
0: Su equipo es de rugby.
3: Claro que soy culé y me gusta el fútbol rugby y soy catalán.
0: Claro.
3: Molt català. Pa amb tomàquet, sardana, covarsí.
1: Molt bé.
0: Molt maco.
1: Molt
0: clar que sí.
3: Soc culé, més culé que tots vosaltres i bueno. Més català que Pere Mas. Que és socialista.
1: Va, però de dir-me si jo sempre he sigut del PSC.
0: Ets socialista?
1: Bueno, és que ho diuen que jo un cosó.
0: Veus, a mi diuen que no és del Barça i a tu et diuen que ets socialista, però tu ets socialista.
1: Escolta.
6: No dirà.
8: Jo sempre he sigut del PSC.
1: que s'aprofiten d'aquest tall de veu que està manipulat de la meva persona.
0: Manipulat?
1: Bueno, no sé, podria ser
0: que no. És Kia?
1: No, espera. Va, ja parlarem d'aquest tema un altre dia, que avui justament m'ha escrit el president.
0: Alto, la cavalleria. Tots drets, eh?
1: Bueno, més o menys, m'ha escrit presidència. M'han convidat a una conferència al president, que no havia passat mai.
0: Ah.
1: Puc ensenyar.
0: Ai, puc anar amb tu?
6: Bueno, estava buscant acompanyant avui al matí.
0: Bueno, veus? No vol, perquè si no hagués dit sí, Carme, vine,
1: no.
0: I s'ha quedat així.
3: Pregunta com... primero el café.
1: No, és que ella ha dit una cosa que no és correcta, perquè jo no estava buscant acompanyant, però hi ha hagut un que s'ha comentat això i algú ha dit, vull venir amb tu.
6: Ho he dit jo.
1: Vale, veus? I explica al revés les històries, que estic tot dia.
0: Et maltracten.
1: No, sí. Exacte, efectivament. Hòstia, gràcies.
0: Et maltracten.
6: Gràcies, sí. Aquests joves com pugen.
1: Sí.
0: Ets una víctima, aquest, com a l'Atlètic de Madrid.
1: Aquest jovent. Exacte. Oh, que cabrona, de veritat.
0: No, cabrona mai, no, jo sóc molt bona nena, ja. Per favor.
1: Bueno, farem una cosa. Farem una cosa. Vull que em facis això que feu allà a la tele.
0: A veure, no estic. Xato.
1: No.
0: Ah, pensava que si tinc que sortir a fer alguna cosa, jo no faig res. Vull dir, jo no, ni ballo, no. Ni canto, ni res. M'agrada molt la música, això.
1: Volem previsions a la temporada.
0: Vinga, som-hi. Vale.
3: Bienvenidos al Precio Justo. ¿Cuál será el precio justo?
1: No, no cal dir preus, cal dir...
3: Que... El que lo adivine se llevará un apartamento en Torremolino.
1: Un àtic a Madrid, també.
0: Torrevieja, Alicante.
3: Angileptol. Para los dolores leves de garganta. Angileptol.
1: És horrorós,
0: eh? És horrorós. Va, això és horrorós. Aquest tallat és horrorós. Escolta, mentre aquest d'això...
1: Bueno, espera, ja et buscarem una... Bueno, vols que em portin un cafè del Brooklyn?
0: No, ara ja marxo, no?
1: Vale, sí, encara no. Canvia de lliga. Qui serà campió de lliga?
0: El Barça.
1: De Copa?
0: El Barça.
1: De la Champions?
0: El Barça.
1: Joder, l'equip revelació?
0: El Depor.
1: Oh. Equip que decebrà?
0: El què?
1: Decebrà, decepcionarà. Decebrà.
0: El Madrid, com l'any passat.
3: Ja veremos.
1: I la pilota d'or?
3: Esto se grava, no?
1: Sí. I la pilota d'or?
0: Rodrigo.
6: Oh, sí?
0: Sí.
3: Rodrigo... És nostre, no?
0: Dic Rodrigo perquè posa Rodrigo a la seva samarreta. Jo li diré Rodri sempre, perquè per mi és Rodri, però poso Rodrigo.
3: El nuestro.
1: No em miris així, dona.
0: Home, no sé si estàs fent gimnàs, no sé què estaves fent, estàs fent coses.
1: Sí, que anem a la pàgina 6 al tècnic, li estic dient això.
0: A la pàgina 6.
1: Sí, perquè com que els talls no estan numerats, ja
0: és... Hi ha un noi allà amb la samarreta del Barça.
1: Sí, vols que entri?
0: Ets tu. Vine, no, Marc, gira, et posa... Què posa?
1: Cobertí.
6: Sí, bé.
0: Aquesta és la samarreta que vull jo.
3: Sí. Un toli.
1: Un toli, doncs.
0: No m'adonarà, ja el veig agarradito.
3: La camiseta és falsa, perquè...
0: El veig agarradito, eh?
1: Es diu Marc...
0: És català.
1: És Marc Garrafo.
0: No me la donarà. Jo tampoc li donaria. Soc català, també rei.
1: Ara, és col·laborador del programa. És Marc, és el que ve al darrere teu.
0: Però és bona?
1: Sí, clar,
0: és bona?
1: Home,
3: però si pone Covarsí con V.
1: Sí, no, home, no. Que no. Val una pasta, aquesta samarreta.
3: Val 100
0: euros. No, 20 euros més.
3: 20 euros en Castelldefels.
0: Jo cada any en compro una i és horrorós tot, eh? Però bueno, no em dona.
1: Jo les compro pels meus nebots i estic arruïnat.
0: Jo pel meu fill.
1: Veus? Ah, tens un fill.
0: Sí.
1: Quants anys té?
0: 27.
1: Home, ja és gran, eh? És que se la compri ell.
0: Home, però li faig un regal per Nadal. Oh, criatura, aviam, escolta'm, no bueno. Sé, un detallet, no?
1: I vas al... Que mires
6: el... Anava a dir-te, el nom el tries tu o ell? El nom...
0: No, li dono sense nom.
1: I
0: sense
1: si
0: nom.
1: Si vol que se'l pagui l'estampació.
0: Si vol, exacte. Jo estalviant sempre. Espera, sóc d'aquí.
1: I una cosa, vas al futbol amb ell o mireu el futbol plegats? O...
0: De petit sí, bueno, ara clar, és més gran i de la seva bola, no? Gent. Però de petit sí que me l'enduia, i tant, i és més culer que jo. La qual cosa...
1: Per tant... Si té, vols més col·lec que tant, res, és fanàtic del Barça, eh?
0: Sí, de... sí, cridem...
1: Els desplaçaments?
0: No.
1: Bueno, que vigili que no vagi amb una estelada, que no li fotin un guantasso.
0: Ui, tela. Tela, això.
1: Vostè dirà.
0: Lleig.
1: Bueno, el Barça ha reaccionat ràpid amb això, no?
0: El Barça ho ha fet bé. El Barça ho ha fet bé i em consta que estan en contacte amb el nano i bé, vull dir, el nano també va passar la seva, amb tot això.
1: Home, no ha de ser
0: perquè,
1: fàcil.
0: Perquè, clar, vull dir, gestiona això amb 17 anys, eh? Vull dir, gestiona això. Però a mi m'ha semblat molt bé la resposta del Barça i bueno, tot això... En parlarem més, jo crec, d'això. A mi sí. Això, veus, ara que jo estava de bon humor, això
1: doncs
0: ja no...
1: Ja t'ho trec.
0: No m'agrada això.
1: Que ens seguirem parlant.
0: Sí.
1: Bueno, el que s'ha de fer és deixar la gent tranquil·la i ja està, que tampoc estan entrant...
0: Sí, però no sé si te n'adones que la gent no se l'està deixant massa tranquil·la.
1: No, és veritat. I no estàs entrant en una bomba ni en una esbàstica, eh? No és una bandera nazi, ni... I a més hi ha sentències
0: judicials. No, és que, a veure, és que jo sàpiga, a la meva edat, mai havia sentit que una bandera, que aquesta en concret, una estelada, signa igual a violència.
1: Sí, sí.
0: És, no ho és. És a dir, al final és... Hi ha qui ho defineix com els anhels d'un poble, no? És, val, és una definició com qualsevol altra. El que no és, és signa igual a violència.
1: Mm. A més, han sortit Ai. El Covarsí, ha sortit el Joan García...
0: Ha sortit el Gavi...
1: Gavi, vull dir, hi ha tres jugadors...
0: Final, sí. Aquesta gent jove també empatitza amb situacions que no hauran viscut, a lo millor, la seva pell, però l'han viscut de prop.
1: Tot això venia perquè deien que el teu fill és molt fanàtic i he pensat, mira,
0: bueno,
1: tio, que no.
0: A veure,
1: no.
0: Té més seny que jo, sí. També t'ho dic. També t'ho dic perquè casa meva el, que, el seny el té el meu fill.
1: El que llença s'endreça contra... Ai, s'endreça. Coses
0: no,
1: contra
0: no,
1: la tele,
0: jo,
1: contra
0: re.
1: El futbol.
0: No, no, no, no, no això res. Això
1: és molt important, que no diré el nom, que se'l sent per aquesta ràdio. I no és el Basté, no es penseu que estic referint-me'n bé.
0: Bueno, el Basté no m'estranyaria res, que llences coses,
1: llença coses contra la tele quan el Basté...
0: Ai, Basté,
1: no
0: carinyo, un petonet, rei.
1: El Basté avui estava...
0: Envio, ja ho sé, però igual m'està escoltant.
1: Un petó, Basté, jo també t'envio un petó.
0: Fa, només fa 42 anys que conec el Basté.
1: Joder. Per tant, 42, si ara estem
0: 40...
1: en 2026...
0: 41 anys.
6: Sí, treballes junts, coincidir-ho.
0: No, bueno, vam coincidir quan jo estava al Mundo Deportivo... perquè jo vaig estar 7 anys a aquesta casa, al Grup Godó, a Mundo Deportivo, quan entraven pel carrer Tallers a treballar.
1: Ostres, o sigui,
0: per això et dic que jo tinc una edat, eh?
1: Que és però estava al carrer Palai.
0: Palai, la Vanguardia, perquè i, el Vanguardia és senyorio. Després estàvem els del Mundo Deportivo que entraven per Tallers, xato, darrere, Tallers...
1: Hi havia més ambientillo.
0: Això sí, molt ambientillo. Llavors el Basté estava a Catalunya Ràdio, feia vestidors i tal, llavors coincidia amb això, els vestidors i tal. Ell feia bàsquet, al principi. Però jo havia coincidit molt amb el Basté, l'estimo molt.
1: Doncs abraçades i petons.
6: I tens alguna mania ritual dèria que facis quan juga al Barça?
0: Champions.
1: Què fas?
0: Velorio.
1: Com?
0: Un velorio. No, velorio, no, no, ara fa així. Per pimple, la Barcelona pimple.
1: No,
0: un velorio són espelmes, xatos.
1: Ah, un velorio.
0: Que no poses
1: que era un vi, jo dic, és un vi.
0: Escolta, un velorio, tu tens un problema amb l'alcohol, eh?
1: No, no,
0: no. Cara,
6: no, no.
1: A casa meva...
0: Bé, poses, però moltes, eh?
3: Sí. Le reza la novena.
0: Llavors una fa pudor a mel, l'altra fa pudor no sé què, l'altra fa... Bueno, pudor no, que el meu fill... Pudor no, és olor. Bueno, olor. Olor, tal, no sé què. I aleshores serem allà al velorio, en sent jo. I això per Champions. Determinats partits de Champions. Home, si juguem amb el turc aquell que no coneix ningú, que ell no. Però...
1: Jo havia posat, quan venien amics meus a veure el futbol a casa, bueno, la primera Champions, aquella Champions... un Buda de fusta que tenia de Tailandia. Que
0: havia anat a Tailandia. La fotíem, Champions de Koeman.
1: Sí, i fotíem el Buda sobre la tele. Ara ja no es pot posar res sobre la tele perquè són planes. Sí. Escolta, ja que estem parlant de la boleta i cebolleta i d'èpoques... Clar,
0: sí.
1: Tu fa molts anys que dediques al periodisme, no direm la teva edat, bueno, ja l'has
0: dit. No, ja l'he dit, tinc 63 anys.
1: Estàs estupenda.
0: És que jo ho dic sempre, l'edat. Escolta, estic viva, que és l'hòstia, això.
1: Tu feies periodisme esportiu... anys 80, anys 90...
0: 85 vaig començar.
1: A una època que hi havia molt poques dones, que
0: mira,
1: el món
0: érem...
1: tractava molt diferent a les dones. O sigui, ets com bastant pionera.
0: Bueno, de les primeres, sóc la primera, però sóc de les primeres.
1: A l'època de la Pilar Calvo, que ara se'n parlava
0: l'altre dia. Érem la Pilar Calvo.
1: Sí.
0: Després estava la Cristina Savall a l'esport. Estava la Gemma Gallent, també a l'esport.
1: Ostres!
0: Sí, sí. Estava la Verònica Pareja a Catalunya Ràdio, que feia hoquei i tal, però també feia Barça. I estava jo.
3: I encima se quejan.
1: Bueno, per sort han canviat molt les coses.
3: I encima se quejan.
0: Encara haurien de canviar més, eh?
1: Encara... va.
9: I tant.
1: Què passa, Aitana?
9: Sobretot, al món del futbol...
1: Ah, però et quedis muda, si interromps, si vols alguna cosa...
9: Encara queda camí, no?
1: Bueno,
0: Queda camí.
1: Ha sonat l'alarma fa 10 minuts i jo és que em quedaria parlant tota la tarda amb tu.
0: Que maco!
1: Sí, però t'haig de ventilar.
0: Parlem, de ventilar, que hi ets.
1: Dona, bueno, un moment.
0: Però després d'aquesta cosa que m'has donat, igual em moriré, no cal que em ventilis, que ell m'ho dona, eh?
1: Si vols posem un vídeo d'aquells temps, d'aquella època que estem comentant, de l'Eva Nassarrens, però no fer gimnàstica tots els davant de la tele.
0: Escolta, que jo vaig fer gimnàstica amb l'Eva Nassarrens, carrer Rosselló, eh?
1: Au, va.
0: La de la tele. Amb el gimnàs i tal, amb l'Eva.
1: La de la tele, eh?
0: I tant.
6: Ah, però a cos present, clar.
0: Sí, a cos present, sí. A cos present és una forma de dir-ho, així una mica tètrica, però sí.
1: L'Eva Nassarrens. Pels nens de Banyoles i per la gent jove.
0: Abans que sortís per la tele.
1: La televisió abans començava a migdia tarda, i Televisió Espanyola va decidir fer com feien les teles americanes, d'obrir la programació al matí, però al matí no hi havia res. I va dir, posarem no sé què, i una tia fent gimnàs, que era un èxit, perquè tothom, no sabies mai una tia fent gimnàs per la tele, que era l'Eva Nassarri. Tu, aquesta tia, la tenies...
0: Sí, jo visc a la Sagrada Família, i al carrer Rosselló hi havia un gimnàs petitet, on es feia contemporani i tal, no sé què, danses i tal, i aleshores ella i el seu marit d'aleshores van importar l'aeròbic.
1: Clar, per això.
0: I va ser el primer lloc d'Espanya on es va fer aeròbic.
10: I vam estar doncs, com un any o així fent aeròbic i tal, i després amb ella la vam fitxar amb ella i a l'altre professor que hi havia, que era el Jordi Pérez Bravo. Vull dir, imagina't.
1: Bueno, és que va ser més amb escalfadors, que aquella època
10: els escalfadors, que n'hi ha de molts colors.
1: Això ha desaparegut.
10: Sí. Sí. Bueno, es va posar una miqueta de moda fa un parell d'anys.
1: Per fama. Es va posar, bueno, i aquella època es va posar de moda per fama, per la sèrie de televisió, crec.
10: Vols dir que fama no era després?
1: Bueno, podria ser, aquesta és t'opinió.
10: Tu has portat escalfadors?
1: No, jo no he portat escalfadors i jo l'esport que practico és anar al restaurant a menjar.
10: Que I a veure, perquè el velorio t'ha semblat sí. dir?
1: No, perquè no entès... Però no, bueno, no seria un velatorio, ah, no.
6: Un velorio.
1: No l'havia sentit mai.
6: Perfectament. Espera.
1: Perquè ets molt llesta, tu ets molt llesta, de veritat. Bueno, Carme Barceló, carinyo, estimada, adorable, gràcies per venir. Si vols, pots quedar fins a les 8. Tu has dit un quart d'hora, 20 minuts, i n'hem fet molts més dels previstos.
10: Però estàs content?
1: Estic encantat de la vida. Ens ha anat bé o no?
6: Molt content.
1: Ha estat una bona convidada a comiat o no? Sí, sí o no?
9: Sí.
1: Veus que t'ho deia? Perquè ella m'ha dit, no la veig clara, no la
6: però
1: fem, no la fem. Em va dir això, les ties rajant entre elles.
10: Que tu diguis això encara. Ella em va dir, et posaré aquestes plomes que em van posar a mi amb aquell barret.
1: Oh, has vist aquesta història.
10: I jo taronja i tal. Dic, no, home, no, això no m'agrada. Et puc cantar la Guillermina Mota, si vols, però posar-me plomes, no.
1: Bueno, els nens de Banyoles ens esperen. La Marta Pontnou, que la tinc per allà.
10: Ai, la Marta Pontnou.
1: Us coneixeu?
6: Allà
1: on està? Us coneixeu, amb la Pontnou?
10: Sí, tant.
1: Ah, bueno, està, pues llàstima, perquè ara, com que està distret fent el tonto, no la puc fer passar.
10: No, està fent cafè, també
1: sí,
10: morirà.
1: Sí, també cafè de màquina.
6: Aplaudim, sisplau, a la Carme.
1: I la Paula Seuma, gràcies. També, la sexòloga.
6: Gràcies.
1: I els nens de Banyoles, i la Carme Barceló.
10: Em fan fora.
1: No, queda't, dona,
10: bueno, m'emporto les aigües, perquè sí. Com soc catalana, així vas al viu.
1: Au, va. Una mica de publicitat, si vos plaît. Merci, madame Barceló. Madame Barceló.
10: Tinc una mica de cosa francesa, jo, eh?
1: Ah, sí?
10: La meva àvia era francesa.
1: Bueno, cuenta. Ja potser som família. Mm. Perquè la meva mare era francesa.
10: Com et dius?
1: Pere Mas, Jolivé.
10: Ah,
1: i tinc el passaport francès.
10: Genot.
1: Nena, però tu dos tenis la nacionalitat per filiació?
10: No, fill meu, no tinc la nacionalitat.
1: Es pot mantenir per filiació, de veritat?
10: Però morta ja.
1: Bueno, ja t'ho explico fora d'antena.
10: Ah, vale.
1: Adéu, que vagi bé, gràcies.

0: 9, les revistes del cor, avui en divendres.
1: Ja em podríeu haver posat una de l'accent busta avui.
0: Ah, no, ja sabeu, la canviem, eh? Ja estava sonant.
1: No, ja l'escoltarem al Via Lliure.
0: Molt bé.
1: A veure, torno a portar portades que no han sortit.
0: Com que no han sortit?
1: Per tant, porto unes revistes obsoletes, perquè com que fan aquestes coses que surten en paper els dimecres, doncs estan totes obsoletes. Per què? Amor? Tothom.
0: Bueno, noia.
1: Bueno, és el que té.
2: Jo
1: com
2: aviat estoy vivo. No, sí, sí. Estàs
3: avisant molts atxems.
1: Sí. Mira, primer de tot, la mort de la reina. No el rei de Noruega. Primer la reina Dolly Parton,
0: sí, que
1: aquesta és la superjefa. S'ha dit de tot. Mm. Saps què és l'únic que no s'ha dit? Que ella és d'un poble de Tennessee que es diu Cyberville, no sé si ho pronuncio bé, però,
0: sí, però bé.
1: Hi ha un poble del costat que es diu Pigeon Forks, que és servidora de vostè, que té 5.000 habitants, hi va anar.
4: Va ser l'any passat?
0: Què dius ara?
1: Exacte. No, em fa tres. I ella va impulsar un parc d'atraccions que es diu Dollywood.
0: Ah, sí?
1: És meravellós que et facis...
0: No n'hem parlat d'això, no?
1: Però això és l'única cosa que no s'ha parlat. És un parc temàtic dedicat a ella mateixa, això està molt bé, sempre, de les Leo, dedicar-se a coses a elles mateixes, amb música ambiental d'ella, i la fantasia màxima és que, primer de tot, ho va crear per fer llocs de treball per les persones i revitalitzar una mica l'economia de les persones de la seva comarca d'origen, i té un museu i una rèplica de casa seva. Jo també m'ho faré, això. Quan compri un poble d'aquests, em faré la rèplica de casa. Per anar a veure la casa i el poble aquest. Aneu-hi, si mai podeu anar a Tennessee, us recomano que aneu a Pigeon Forks, que és un parc d'atracció, o sigui, és un poble amb parc d'atraccions, està superbé. Us hi recomano.
0: Una viatge, avui.
1: Fa una mica de mal anar, perquè cau escarcer, però bueno, però va de camí de tots aquests viatges que es poden fer. Tampoc hi ha portades de la mort d'ahir, del Harald de Noruega, que també a hores d'ara també s'ha dit de tot, i tothom ha dit de tot, menys el que a nosaltres ens interessa, que és el net postís de Harald, el fill.
0: Què vol dir net postís?
1: El fill no adoptiu, o sigui, Harald de Noruega va morir ahir.
0: Ah,
1: sí?
0: Vale, ho tenim clar? Feia temps,
1: vale,
0: i ara...
1: Vale, correcte. Llavors,
0: correcte.
1: L'hereu ara és el Hakun, vale? Hakun, que està casat amb Metemarit. Fins aquí arribes?
0: Sí, aquesta em sembla molt.
1: Metemarit, ella... té un fill d'una relació anterior. Té un fill d'una relació anterior que no... o sigui, que l'ha criat el Hakun.
0: Però que no és fill seu, que és fill de la Metemarit i d'un altre senyor.
1: Però no l'ha adoptat. Menys mal,
0: home,
1: també.
0: Clar.
1: Però ho podia haver fet perquè l'ha criat. Però per què? Perquè és un cristo de nen...
0: Ah, sí?
1: No t'ho pots arribar a imaginar.
0: Em pensava que era per no donar-li drets successoris, que no havia
1: d'estar. Bueno, a part d'això, però per què? Per què? Primer de tot, ara mateix està a la presó. Aquest.
0: Oi.
1: Home, no ho sabies?
0: No, i com vols que ho sàpiga, això?
4: Com m'has dit que es deia aquest? El
0: xoriço?
1: El nen?
4: Sí.
1: El nen es diu...
4: Espera,
1: que ho tinc aquí. Espera't.
0: Cuidao.
1: Ai, ara no ho trobo.
4: Escolta'm, el Harald ha mort avui, perdona, que és que ara ho mirava, perquè ho he sentit avui al matí.
1: No, bueno, i la nit estava molt malament.
4: Sí, bueno, porta uns dies que...
1: Jo ja el vaig donar per mort, vaig dir, està molt malament, tothom sortia...
4: Hi ha gent que ha dit per fi avui, no?
1: Bueno, hi havia periodistes al carrer amb la corbata negra i tal, i vaig dir, mira, ja està, ja s'ha mort, per tant el vaig matar la nit jo, diguéssim. Llavors, mira, o sigui, Metemarit, ella està acabada de transplantar de pulmó. Està relacionada amb Epstein, perquè van intercanviar uns mails i vés a saber què. Que jo crec que aquesta malaltia l'ha fingit una mica i així com per fer pena. Perquè ella era plebeia, que dius, fins aquí molt bé, perquè Harald de Noruega també es va casar amb una plebeia, però aquesta noia havia anat a reality shows, que fins aquí no hi ha cap problema per anar a reality, però havia consumit drogues, que bueno, tampoc hi ha cap problema, però que tenia un fill amb un ex, que aquest ex complia condemna per narcotràfic. Saps?
0: Lo millor de cada casa.
1: O sigui, que teniu lo millor. Què van fer? Quan es va casar Metemarit amb Hakun, que va dir, bueno, doncs et vols casar amb aquesta noia? Doncs estupendo, li van fotre un acord prenupcial super heavy i va haver de sortir a la presó, a la televisió a demanar perdó. Ella va sortir, bueno, clar, vaig tenir una adolescència xunga i tal, i no sé què. Vale, molt bé. Qui va anar a aquest casament? Eva Sanum amb... Felipe de Borbón.
0: Home, quan eren nòvios.
1: Quan eren nòvios, però...
0: Se'ls posa interessant.
1: Però ella va sortir amb aquell vestit escotasso, us en recordeu, i una copa a la mà. I el poble d'Espanya va decidir que era una marrana per anar mascot i per veure que com podia ser que sortís una dona. I allà la van acabar de crucificar i ell va dir, mira, pues adiós. I ja està, i es va acabar. Un escàndol.
0: Bueno...
1: El fill d'ella, aquest, que ara no me recordo com es diu, Màrius, ara, no sé com.
0: De la presó, estem parlant?
1: No jutjarem l'aspecte físic.
0: No, però sí
1: que... igual és un bon jan. Doncs no, perquè és un violador. Però no ho dic jo. Està condemnat per violació. Està a la presó, però amb una mena d'arrest domiciliari durant 4 anys, saps? Tant arrest domiciliari que ahir va anar a veure l'avi a despedir-se de l'avi, tan pitxi, portava un mòbil a la mà i anava vestit així amb una camisa texana, amb el pit descobert així tipus Pere Mas com avui.
0: Maca, no.
1: Home, vas una mica...
0: Vols que em corri aquest botó?
1: Home, sí.
0: Sí, aviam, que m'acordo. Sí.
3: És violent, home.
0: Perdona, sí, però sí. Jo tinc un amic meu, que es diu Albert, que em fot descordar tots els botons tot el dia. Tot el dia.
4: Sí, però la Marta vol nou, jo em fio d'ella.
1: Igual vol alguna cosa, també, el teu amic.
2: No, maricones, no, m'interessa.
0: Escolta, bueno, així, botó tancat, eh?
1: Home, sí, nena, aquest sí, home.
0: És que jo sóc tan així.
1: Et veig aquí a la pitrera des d'aquí, et veia.
0: Maca, em vaig morir jo, eh?
1: Sí, ja ho sé.
0: Les rajas.
1: És la raja, la regatera.
0: És la raja.
5: Ja se falta más entrenamiento, no, para llevar la camisa. No,
0: exacte.
1: Bueno, anem a pel Màrius.
0: Sí, sí, sí.
1: Té quatre...
0: Let's go! Allí, no,
1: qui és aquí?
0: Sergi Ramos, que està boig.
1: Ah, quatre casos de violació.
0: Home, és un tema seriós, aquest, eh?
1: Val? Va estar denunciat per aquestes dones i al final el tribunal el va considerar culpable de dues i el va absoldre de les altres dues. I té 36 delictes addicionals. La resta d'acusacions són maltractament, agressions físiques a les seves exparelles, amenaces, violació d'ordre d'allunyament, vandalisme, delictes menors, com la conducció temerària i tinença de marihuana. O sigui, aquest és el fill del futur, que avui ja l'han dit que hi ha.
0: Fillastre, no.
1: Fillastre, però fill de la reina consort.
0: Bueno, perquè és fill d'ella, sí. Però una cosa, sí. I tu ara deies, no sé, no, queixant-te, no, però deies, no, és que no va voler reconèixer, potser l'altre...
1: Home, ja veia
0: que... Ja va mirar que era un peça, perquè clar, home, no estem parlant d'un tio que ha mangat 20 duros amb el súper de la cantonada, eh?
1: Jo crec que ja devia apuntar maneres de petit. No direm perquè el pare era tal, perquè els fills no tenim culpa dels pares.
0: Següent tema, és portada inexistent o portada de veritat?
1: Portada de veritat. La revista Dollar celebra els 50 anys de l'Elsa Pataky, que no hi ha setmana que no surti. Són personatges fàcils, perquè també torna a sortir la Chenoa.
0: Té 50 anys la Pataky?
1: Sí. Ai, no, aquí.
0: Puc cosificar una mica?
1: Sí, bueno, sí, clar.
0: Bueno, clar, no hi assisteix a la revista, la tinc aquí al davant.
1: Clar, és el que té, perquè clar, un dels titulars és...
0: Està molt retocat, nena.
1: No ho sé, és Fabulosos 50. Per què? Perquè, clar, té un cos supernormatiu, bueno, tots els cossos són normatius, un cos de bellesa hegemònica validada, diguem-ho així, s'ha de dir així, eh? Pere Mas?
0: Sí, sí, sí.
1: Bellesa hegemònica validada. Amb rossa prima, cara llisa, i clar, que pot ser els seus 50 Fabulosos, però tu, catalana, que et sobren 12 quilos, que tens insomni, i bosses els ulls i que no dorms per la perimenopausa i no tens temps de muntar a cavall ni prendre el tematge, tu també tens 50 anys i tu també, catalana, estàs estupenda.
4: Ara ho has dit.
0: Perdona, és que és
1: increïble.
0: I
1: també mereixes una portada. Perdó. Mereixem totes una portada.
0: A més, la portada diu, Elsa Pataky celebra con hola sus Fabulosos 50, com si haguessin anat a sopar junts, hola, i la tia aquesta.
1: Bueno.
0: I això d'una banda, i l'altra diu, recorrer un destacat, que està aquí com amagat, el barret de cowboy que porta la senyora, que és molt hortera, això.
1: Sí, és que sempre va a cavall.
0: Recorrer la vida de la mano de Chris està sent un camino maravilloso. Per tant, va amb un paio que es diu Chris, que és anglès.
1: Sí, home, és el Thor. El Thor.
0: Com el Thor? Thor?
1: Està casada amb el Thor.
0: De Thor?
1: De Chris Hemsworth, el Chris.
0: Ah, pensava que deia de Thor, del poble de Thor.
6: Ladrones, ladrones.
0: Ah, no entenia res.
6: Conmigo no está la pata aquí.
1: No, estaria viva, si es posa Thor.
0: Jo veig Chris i penso en el Chris Martin.
6: A mi no me gustan estas mujeres. A mi me gustan las mujeres de Hash.
0: Vale, perfecte.
4: És el Chris Hemsworth, que de fet viu a Austràlia.
1: Sí, a Austràlia tenen tres fills.
6: De poble.
0: Ah, està a Austràlia, aquesta senyora.
1: Mm. Sí, i és d'aquelles que quan tornen aquí a Espanya parlen amb accent. Sabeu que parlen així com a snob? Ai, com es diu allò? Saps? Que fan aquell deje... No, noia. O sigui, bueno, és del Albacete, no passa res.
6: Que esa mujer no toma carajillos.
0: No, no toma carajillos.
1: La fe de Déu que no. Està superfeliç i més és. Van haver aquelles declaracions...
0: És aquest tio.
1: Sí, que és guapo.
0: Sí, guapo.
4: I a Byron Bay, que és una zona molt xula d'Austràlia.
1: I té aquella... Va fer aquelles declaracions que ella va dir no m'empenedeixo d'haver deixat la meva carrera per recolzar la seva. I va dir, bueno, noia.
5: Ya está la mujer aprovechándose de los hombres.
1: Doncs potser també no eres massa bona actriu, tampoc, no sé, potser no t'esperava massa. Qui més surt una altra vegada?
5: Que
1: peor reggaetazo
5: y dijo, ¿para qué voy a trabajar? ¿Para qué voy a trabajar?
0: Deixi parlar.
1: Qui surt una altra vegada de portada? Lectures?
0: Lectures. Silenci.
1: Home, clar.
0: Va.
7: Un piquito.
1: Que sou pesats, eh? No ho podeu fer fora, amb aquest ja.
0: Si vas allà i desconnectes el micro, no em portava a parlar.
5: Un piquito.
0: Calli.
1: Una hòstia que et fotré.
5: A mi me gusta.
0: No, va, de veritat.
5: I a ti...
1: La revista Lectures, aviau si endevineu a qui treu en portada. Susana Griso i la seva lluna de mel. Ah. Us ho prometo que he pensat.
0: Bueno.
1: Va, deu ser, m'he equivocat.
0: Però
1: he comprat la de la setmana passada.
0: Ha venut una exclusiva.
1: No, representa que és una mica un robado.
0: Ah, sí?
1: Home, sembla un robado. A mi em fa molta gràcia. I saps on ha anat de lluna de mel? Dic, calla, que serà diferent de la de la setmana passada.
0: Clar.
1: Doncs al mateix lloc.
0: On?
1: A la platja de Cádiz. Bueno, ara ha passat de la Costa Brava a Cádiz, ha tirat una mica més avall.
0: Bueno,
1: això vol dir que l'han seguit els paparazzis una mica avall. Tots són sorpreses, eh? Aquella camisa espantosa, la cara de trist d'ell. Ah, i saps què m'ha xocat moltíssim?
0: Què?
1: Que a la platja estan estirats a terra. Que jo no pagui a maca per mi i les meves filles i el meu marit i aquell parasol a 15 euros cada maca. Sí. Això vol dir 15, 30...
0: Són 60 euros entre els
1: no,
0: quatre.
1: Dius, hosti, no em surt bé. Però ells dos, amb la fortuna que tenen, doncs estiren la tovallola a terra i s'estan allà a terra que fa de mal fer, perquè ell està com llegint un llibre i llegir un llibre estirat a terra...
4: És molt incòmode.
1: És molt incòmode.
4: Ni coixinet...
1: Res. Bé, perquè els pits a vegades et tapen el llibre.
0: Sí. Moment, que vol dir els pits et tapen?
1: Bueno, però si
0: on poses el llibre, tu, que te'l fos
1: no,
0: amb els genolls?
1: No, home, però si te'l poses aquí i t'estires, a mi em tapa.
0: Bueno,
1: total, que no he entès... No entès que... Si l'eclipsi m'encreixa, sí. Total, que no entenc per què van a la platja Cádiz, que des d'aquí, molt de carinyo, tot el que vulgueu, però hi ha coses...
0: Però què vols dir, que haurien d'anar a lloc d'aquests com de...
1: Home, si no volen que els enganxin...
0: I de Seychelles i aquestes coses que fan.
1: Home, amb la de diners que tenen, sí que se'n vagin.
0: Molt bé. Quan nou?
1: Qui torna a sortir? No, no me'n vaig, perquè com que em talleu, no me'n vaig. Qui torna a sortir? La Chenoa. Què diu? Doncs ja no sabem què diu, perquè ara surt a les Lectures una altra entrevista de 4 pàgines tornant a explicar el mateix, que si tal, que si mi trabajo, no sé què, un altre que surt amorrada un cavall. No, entenc que fan aquesta... Tothom té cavall. Vosaltres teniu cavall?
0: No. Diu, disfruta del mejor verano.
5: Yo no tengo, pero me llaman el caballo.
0: Vale,
1: sí, clar. Escolta, vull una cosa. Meghan Markle i Harry, que això donarà per la setmana que ve, que jo ja no hi seré.
0: No.
1: Tu tampoc, ni de cos present.
0: No.
1: Que van tornar ahir, aquests sí que van tornar ahir, al Regne Unit, que no sé com es relacionaran amb la seva família britànica, real britànica, ja veurem, perquè després del Harry que van muntar a l'hora de marxar, es bombant tots els desaires... i que van rajar de tothom, ara, clar, torna una mica amb la cuenta a les cames. Que diuen que és que perquè la canalla pugui anar a un col·le del Regne Unit, home, clar, perquè, clar, què esperaven a Califòrnia?
0: I qui el paga?
1: Què esperaven d'anar a Califòrnia? Molt mono, 6 anys suficient per anar allà, però, clar, quan veus allà el panorama de les escoles, han tornat cap aquí.
0: O sigui que se l'han enveïnat una mica, no?
1: I ara, no sé, quins privilegis tindran, perquè, clar, van renunciar molts. Ara on viuran?
0: No pateixis que... No,
1: amb un piset, no.
0: No es quedaran amb una mà al davant i una mà al darrere. Però no, vols quedar? O...
1: A veure... Vinga, va, vinga, vaig a escoltar els nens. Sí.
0: No, els nens els hi toca encara.
1: Ah, no?
0: Primer va el friki-friki.
1: Ah, sí, sempre tenim.
0: Però abans t'informo que el féretro està a punt de salir hacia Palacio.
1: Ai, el vaig matar ahir, però veus, sí, és igual. Igual va morir, segur que va morir ahir.
0: Potser va ser a les 12 menys un minut. Va, la cosa del frufru, pelante. Ja començarem a fer el guarro. Bueno, a veure, és l'últim dia que escoltem aquesta sintonia.
4: Oh.
0: Paula, la trobaràs a faltar?
7: Sí, però bueno, se pot ficar a casa.
0: Tu no trobaràs a faltar la sintonia, trobaràs a faltar venir aquí i veure'ns.
7: Almenys.
0: Pala, aplaudiment, para Paula Seuma. Que l'altre dia entro directe... Bueno, molt directe, m'he millor dit, cap al tema, perquè va quedar penjat a mitja secció el tema de... Els orgasmes.
7: Uh-huh. Eh? Al final, directe.
0: Jani, Aleix, si esteu escoltant la ràdio, baixeu un bon mica volum. Aleshores, ens vas dir que l'orgasme masculí no... Això va generar controvèrsia aquí, eh?
7: Sí,
0: no necessàriament, entre diversos senyors que van aparèixer
4: l'Emir de la Barceloneta.
0: Exacte. No necessàriament coincidia amb l'ejaculació.
7: Sí.
0: A diferència dels que pensaven els aquí presents. Per tant, els homes també podem simular un orgasme?
7: Sí, els homes també ho fan. El que passa és que no ho comparteixen tant com ho fan les dones.
0: Mhm. Uh-huh.
7: Què passa? Que, a veure, fingir orgasmes, la majoria dels motius són compartits entre homes i dones. Però, pues, molt sovint, quan parlem d'homes i fingir orgasmes, pues, va molt lligat al concepte masculinitat. Culturalment, què trobem? Que a un home se li ensenya, pues, a ser bon amant, que ha de tenir un alt desig sexual, una bona erecció, que ha de ser un toro al llit i sempre ha d'acabar, no? Sí o no, nens?
4: Sí, sí.
5: Bueno, que cabe duda.
0: Sí, no preguntava als nens, li preguntava al Jan i al Marc.
5: Bueno, esto que van a saber.
8: Bueno, mira, bueno,
1: som els jovenets.
4: Sí, no, s'estàs
5: incomodant. Dic, m'estimen molt. Sí. Jo la pila la tengo servidita, no?
0: Prou.
7: Clar, què passa? Que quan això no succeeix, no, la persona, l'home en concret, pues, sent que està fallant a aquest rol imposat. Mm-hmm. Clar, això genera molta frustració, perquè al final aquest autoconcepte que té, pues, té una fissura. Si no tinc sempre un orgasme, estic fallant com a home. Això no, és una, no deixa de ser una trampa mental, no? Perquè al final aquest bucle de pensaments el que fa és que genera pressió en les següents trobades sexuals i el que fa és rebaixar la possibilitat una altra vegada d'arribar a l'orgasme.
0: Però veiem una cosa, de forma general, tant els homes com les dones, què provoca que hi hagi aquesta cosa de simular-ho, diguem-ne?
7: Clar, pues hi ha diferents motius. Normalment solen ser psicològics, tot i que també poden ser orgànics, no? Però a nivell psicològic, que és el que anem. Pues, per exemple, perquè ens sap greu dir-li a la parella, no? Ostres, no vull que se senti malament, que senti que no ho està fent bé, que no està fent res que m'agradi, no? Que no em fa arribar, que gaudeixi sense estrès, no? És com evitem certes converses incòmodes i ferir els sentiments de la parella, no? A vegades també és pues, perquè es vol acabar amb la relació sexual com a tal, no? Avui estic cansat, avui no tinc ganes, no m'apeteix.
3: Em fa mal el cap.
7: Em fa mal el cap, no? És la típica.
5: Ai, preservativo de ibuprofeno.
4: Amb el que deies de tenir converses incòmodes amb la parella, en quin moment s'ha de parlar d'això, de com ho...
7: Clar, doncs, a veure...
3: Quan t'aixeques i fots el portàs. Aquí et quedes.
7: Abans, no? No, lo interessant és, a veure, se pot parlar abans o es pot parlar durant. Al final, la gràcia és redirigir el plaer, no? Si jo t'explico com vull que sigui aquesta relació o com puc arribar-hi, te redirigeixo, per tant, tu corregeixes aquesta conducta i podem arribar, no? I podem culminar. Els dos.
3: Quina mandra, també. Posar-se a parlar. Reculls i dius, mira, adéu.
7: A vegades no cal parlar. O sigui, tu el pots guiar amb la mà. No?
4: Ja. Sí. Sí. Adéu.
0: No, quan tu dius guiar amb la mà, però no és un gesto d'adéu-siau. Home, tu referies a una altra cosa, no?
7: No, jo em refereixo a agafar-li la mà i dir-li, m'agrada així. I que te toqui de la manera que a tu t'agrada. La manera, el ritme... Sabeu? Una mica de dir, és així com ha de ser.
3: No cal, no cal verbalitzar-ho com a tal.
0: La senyora Marbre Fred, el que deia la setmana passada és nen, busca't la vida i busca't un YouTube.
4: Ah, sí, jo deia sí, que miressis un tutorial. Però també...
3: Amb 46 anys, ara aquí la mandra. Mira, això es fa així. Ja.
7: Bueno, però al final és millor ensenyar a l'edat que sigui que no et facin arribar. La
3: literal, que se l'ha de fer un unboxing, no? En plan, este one.
7: Mentre el tutorial no sigui una pel·lícula porno, pues estupet, no endavant.
4: Però bé, el que deies, opinión.
0: Que ja som ramos.
4: Què ens porta a fingir un orgasme? Ara estàvem amb la inseguretat.
7: Sí, això també, pues, la inseguretat, no? La validació, aquell voler agradar a l'altra persona, no? Pues, ostres, pues està sent una trobada de merda, un sexe de merda, però com tinc desig de seguir coneixent aquesta persona, fingeixo una mica com perquè hi hagi una següent trobada. Bueno.
3: A veure si millora.
7: Sí, però al final tot arriba al mateix punt, que si no redirigim aquest plaer o aquesta instrucció, poc farem. A vegades també és en un sentit com una mica més positiu, perquè és que el fet de fingir un orgasme contradictori, o sigui, sembla contradictori, però fa que ens excitem.
4: Sí, és veritat.
7: Sí, és com que t'autoconvences una mica.
4: Al final és com anar a dormir, no? Que quan vas a dormir fas veure que dorms, vull dir que tanques els ulls, doncs una mica.
7: Sí, és com que et poses a to, no? Sí. A tu mateix. I a vegades també seria pues, per amagar situacions d'anorgàsmia. O sigui, l'anorgàsmia és una incapacitat perllongada en el temps de no arribar a l'orgasme, tot i que hi hagi una estimulació i una excitació suficients. Aleshores, pues, bueno, és com per amagar aquesta... Però és més extrema en la situació d'anorgasme.
4: I, per tant, és normal no tenir orgasmes sempre?
7: Sí, pot passar. O sigui, moltes vegades és per situacions d'estrès, per agobio, perquè, mira, ara avui no m'apeteix realment i ens hem enredat aquí, però és que no arribaré. Aleshores, és més comú del que sembla, tant en homes com en dones. El que passa és que ens posem aquesta pressió, no?, aquest coneix de dir... És que s'ha d'arribar a l'orgasme, si no, no és una relació sexual plaent, però és que el sexe va més enllà d'un orgasme. Hi ha molt previ, hi ha molt joc, hi ha molt coneixement, hi ha molta intimitat, i l'orgasme és una part més, és la part final, de fet, però hi ha tot un procés abans.
4: No, clar, si és que... jo...
3: Què tens tu? Què et preocupa, Iael?
0: Digue'ns, quina...
6: ¿Cuánto hace que no mojas?
0: No, si està tot el dia allà al marbre de la cuina, que ens ho va dir fa dues setmanes amb això al marbre de la cuina.
7: Això et perseguirà, eh?
4: Ja ho veig. No, que anava a dir que a vegades imaginar-te, no?, arribar a un lloc... O sigui, no sé si m'estic explicant. És més... Si és més plaent, saps? Ja, la Rosalia és que... més plaent que no fer-ho, pot ser?
7: Sí, exacte. O sigui, és aquest... allargar el moment, no? El allargar el moment fa molt, a vegades. Bueno. El jugar... No? Sembla que he d'arribar a l'orgasme, però és que l'orgasme és el final. Per tant, disfruta una mica del camí i ja es veurà si s'arriba o no. I si no, se repeteix. No passa res, si serà per intentos.
0: Per tant, ens ha quedat clar. Sí, per tant, conclusió.
4: Conclusió? Conclusió. Frufru.
0: Què?
4: A frufru, no?
3: Canvia de parella.
4: No digues tu l'alfrufru?
0: Frufru sí, perquè és per no dir copular.
7: Que catxà. Com... Que m'ha
0: presentat. Catxà, catxà.
4: Ho hem dit vegades. Conclusió.
0: És que no m'ha quedat clar si, la, si el tema de com donar les indicacions... I això ja ho hem dit, no? De...
4: Sí, ho
0: hem
4: dit, ho hem dit.
0: Conclusió.
7: No m'estàs escoltant.
4: Posar Google Maps...
7: Això és que al Pere no li fa falta.
4: Què és aquest caldo que et prens?
7: Ningú li fingeix orgasmes al Pere.
4: Home, es despistes i ni s'entera.
0: Jo m'ho dic tot el dia aquí a la ràdio. Què vols que faci?
4: Perquè et despistes.
0: Per què?
7: I a la nit?
0: A la nit, estic desdormint.
7: Ai, mare de Déu.
0: Terminarà.
7: Pues no hi ha hores. Pues un ratet això, un ratet l'altre.
0: Bueno, ja veurem a partir d'avui.
7: Ah,
4: que, home, que tens temps lliure.
0: No, clar,
7: què ens vols dir amb això?
0: Bueno, a més és festa major Mata de Pere, hi ha més temps lliure, però bueno, aquesta, avui d'entrada tenim un sopar de l'equip. Vull dir que...
7: Avui vas a lligar?
0: No.
7: Ah.
0: No, és, home, no és la millor idea amb els companys de feina, diguem-ne, no. Eh? Els futurs excompanys.
4: No cal que t'emportis.
0: Bueno, la conclusió, la conclusió.
7: La conclusió és que hem de parlar de les coses que ens agraden, lo que no ens agrada, sobretot moltes vegades lo que funciona, perquè clar, hi ha aquesta pressió, no? De, ostres, si li dic lo que no m'agrada, li sabrà greu, jo no vull fer els seus sentiments. Bueno, pues ho podem fer.
4: Fareix-li, fareix els sentiments. Oh, que després d'aquí 3 o 4 mesos
5: ja
4: et deixarà...
5: Ja
4: no, després et deixarà i diràs, li he fingit un orgasme i es mereixeria que li hagués enfonsat a la misèria. Li hagués dit, ets inútil.
7: Una visió molt negativa.
4: No, negativa no. És la realitat. Et deixarà d'aquí 3 mesos i te'n penediràs d'haver...
5: O ella. O ella.
4: Fingit l'orgasme.
5: O te deja ella.
7: No, però és que no s'ha de fingir. O sigui, el kit de la qüestió és...
4: D'haver-li fet creure que no passava res. Però sí que passava. M'has amargat la tarda.
5: Vamos a pedir el bar. Porque ya están las mujeres que no se ponen de acuerdo ni entre ellas.
4: M'has amargat la tarda i m'has fet perdre temps i no m'has donat cap orgasme. Me'n vaig a casa meva. Fin.
0: Bueno,
5: mira...
7: O que li diré, no la parella sexual.
4: Perquè després et deixarà...
0: A partir d'ara la secció del
5: cop. Acaben el domingo.
0: La secció de sexe l'ha de fer.
7: Ja la està molt negativa amb l'amor.
0: No, està realista, que diria ella. Està realista.
7: Oli.
0: Venga, y tú estás
5: con lo que gusta que el oso entre en la cueva.
0: Está muy ilusionada la Paula, ¿eh? Sí.
4: Va. Que son, es que son, si son tots joves, però si tots els d'aquí, quan sumen? La teva edat i la meva junts?
0: No, va, que no. Venia tot, eh?
4: Tenim tu sumes 20, la teva 20. I la meva,
0: sí, nena,
4: i llavors... és el de tots els d'aquí.
0: Aquí ja tenim 30, 30, 40...
5: 46.
0: 40. 46. Bueno, tu, aplaudiment per la Paula. Et pots quedar també? Que ara els hi toca actuar als nens.

0: Sigueu on sigueu, gaudiu de l'estiu amb RAC1. Tots som un milió. La repesca, amb Marina Arbós.
1: Bona nit, què tal? Com esteu? Això és La Repesca, un programa en què recuperem els millors moments d'aquesta temporada de RAC1 i amb el vostre permís també algun altre contingut d'uns anys enrere. Des d'ara i fins a 11:15, Fermín López, D'Artagnan i D'Artacan i la Ludwig van. Però arrenquem amb Fermín López, un dels noms propis del primer equip del Barça. S'ha convertit, sens dubte, en un titular indiscutible i sempre que surt al terreny de joc té la capacitat de transformar els partits i de ser clau en els moments més importants. Acabem d'arrencar la temporada i ell clarament hi tindrà molt a dir. Per això avui recuperem una entrevista al Món a RAC1 en què va fer balanç dels seus anys al Barça, però també va explicar com va ser la seva infància i què és el que més li preocupa.
2: Hola, Fermín, bon dia.
3: Bon dia.
2: Què tal?
3: Tot bé.
2: Sí?
3: I tu?
2: Mira, si no entrem en detalls, bé, també.
3: Bé?
2: Sí. Com això és un programa molt diferent, em permets que de futbol en parlem al final?
3: Sí. Val?
2: M'estàs parlant en català.
3: Sí, m'agrada.
2: T'agrada?
3: Sí.
2: Però tu vas néixer a un poble que es diu?
3: El Campillo.
2: El Campillo.
3: Sí.
2: Campillo o el Campillo?
3: El Campillo.
2: El Campillo, que això està a costat de... molt a prop de les mines de Rio Tinto, no?
3: Sí, exactament.
2: Tens relació familiar amb les mines?
3: Sí, el meu avi, quan era jove, treballava... Bueno, ha treballat tota la vida a la mina.
2: A la mina, era mina el teu avi.
3: Sí, sí, sí.
2: I tu el vas arribar a veure treballant a la mina?
3: No.
2: Tu diràs, bueno, esclar, parlar català perquè el teu pare és de Gavà. No, ara explicarem per què. El teu pare va néixer a Gavà.
3: El meu pare va néixer a Gavà i amb 5 anys es va anar cap al Campillo amb la seva família.
2: Amb 5 anys?
3: Sí.
2: O sigui, quan era petit, o sigui, el teu pare és andalús, per entendre's.
3: Sí, bé, sí,
2: no?
3: Sí.
2: I amb la família, eren uns emigrats de Catalunya que se'n van anar cap a Andalusia, va conèixer la teva mare és andalusa?
3: Sí.
2: I es va casar, et mantenia tu, i tu des de petit ets del Campillo.
3: Sí, sempre.
2: Per tant, tu parles, per entendre'ns, la variant andalusa.
3: Sí. Una mica.
2: Una mica, o sigui, parles català, però quan parles en castellà parles en variant andalusa.
3: Sí.
2: Val. De petit t'agradava molt jugar a futbol?
3: Molt, sí.
2: Però ets molt petit.
3: Molt petit.
2: Molt baixet.
3: Sí.
2: Molt baixet. On comences a jugar?
3: Vaig començar a l'escola futbol base del Campillo. I, bueno, després vaig estar un any només al Benjamí. Mm? I després vaig anar al Recreativo de Huelva.
2: Al Recreativo de Huelva.
3: Sí.
2: Clar. Tot això, clar, tu, ara em diràs, no, és que jo tota la vida he sigut del Barça. És veritat?
3: És veritat.
2: M'ho he de creure?
3: Sí, sí.
2: Perquè aquí tothom deia que quan ve aquí tothom ja vi sueños jugar en el Barça i aquestes coses.
3: No, això és verídic.
2: És verídic?
3: Sí.
2: Per culpa d'una persona que es diu el Miri?
3: Sí.
2: No em miris amb aquesta cara.
3: No, és veritat, és veritat.
2: Qui és el Miri?
3: És mi tio, de part de la meva mare. Mm? I, bueno, ell sempre ha sigut del Barça i sempre m'ha ajudat, no?, a que jo sigui del Barça i la veritat és que és per això. La veritat és que és per això que soc del Barça.
2: Per què el Miri?
3: Perquè ell també jugava al futbol i diuen que jugava molt bé i li diuen Miridona per Maradona.
2: Com?
3: O sigui, Miridona.
2: O sigui, li agradava el Maradona,
3: sí,
2: i com que era petitet...
3: Sí, Miridona.
2: Miridona i es va quedar el Miri.
3: Sí.
2: I el poble li dona el Miri.
3: Sí, tothom.
2: Va, llavors tu te'n vas anar a jugar al Recreativo? Quan
3: sí.
2: Tenies quants anys?
3: Quan tenia 9 anys.
2: 9 anys.
3: Llavors, no, 8 anys.
2: 8 anys. Llavors havies d'anar gairebé cada dia des del Campillo fins a Huelva, no?
3: Una horeta.
2: Una horeta amb el cotxe parlant amb el teu pare, amunt i avall, amunt i avall, amunt i avall. O sigui, el teu pare sí. Dient... O sigui, deu ser la persona en què es parla sí. Més de la història, no?
3: De la història.
2: Perquè, és clar.
3: Sí, sí.
2: Que és molt pesat, el teu pare?
3: No.
2: No.
3: Bueno, una mica.
2: O sigui, sí, vale. Llavors, i era punyetero explicant-te com havies de jugar a futbol, com...
3: No, això mai.
2: Mai?
3: Mai. Ell sempre em deia que tenia que córrer, que esforçar-me, però mai era d'aquells pares que has de jugar així o has de fer alguna cosa així. Sí. No, ell només em deia que em tinc que esforçar molt per jugar a futbol i era el que més em deia.
2: Val. Llavors te'n vas a jugar... Quants anys jugues a Huelva?
3: Un any, també.
2: Un any. I llavors?
3: Me'n vaig anar al Betis.
2: Te'n vas al Betis?
3: Sí.
2: En quina edat? Te'n recordes?
3: Amb 9.
2: Amb 9. Clar, això és més lluny. I a Sevilla?
3: No, però...
2: El mateix?
3: El mateix, una hora.
2: Una hora. I sempre amb el cotxe amunt i avall?
3: Sí, val. Sempre amb cotxe.
2: Estem parlant de... Això, ets molt petit encara. I llavors què passa? Després del Betis?
3: Vaig estar 4 anys i amb 13 anys em va trucar el Barça.
2: Et truca el Barça? A qui truquen?
3: Al meu pare.
2: I el teu pare t'ho diu? O s'espera?
3: Bueno, hi ha 2 anys enrere que el Barça es va interessar en mi, però el meu pare no. Va dir que no perquè em veia molt petit i no ho veia. I aquest any, amb 13 anys, el Barça com que va dir que era l'últim tren, saps?
2: Hòstia.
3: I el meu pare, doncs, em va explicar i em va preguntar així una mica com per saber. Fermín, tu si te viene el Barça, què haria, no sé què. I jo dije, jo me'n vaig. Així.
2: Així de clar, eh?
3: Sí.
2: Tenies quants anys en aquell moment?
3: 13.
2: 13 anys.
3: I el meu pare, pues, doncs, va pensar, ostres, el nen vol, saps?
2: El nen vol. Veu seure. Tens germans?
3: Sí, un germà. Petit.
2: Més petit, vale. I veu seure la família i veu parlar, bueno?
3: Sí, primer amb mi sol.
2: El teu pare i tu?
3: Sí, ja en sèrio em va dir...
2: Bueno, què?
3: Va dir... L'altre dia et va preguntar una miqueta en broma, però aquesta vegada és en sèrio. El Barça m'ha trucat, no sé què, que vol que vagis cap allà a jugar i ja està a la Masia. I al principi, de primera, sempre...
2: Que sí.
3: I bueno, després, doncs, pensava...
2: Es va costar el dia.
3: Sí. I després va pensar... tinc que estar lluny de la meva família, dels meus amics, i això em va costar una mica.
2: Ja. Veu anar amb avió fins a Barcelona... Interpreto, quan aquell dia, qui veu anar cap a Barcelona? El teu pare o la teva mare?
3: El meu pare i la meva mare.
2: Sí.
3: Sí.
2: I arribes, i tu te'n recordes el primer dia que et gires i dius, bueno, jo em quedo aquí a la Masia?
3: Els pitjors de la meva vida, segur.
2: El pitjor dia de la teva vida?
3: Sí, sí, sí. A veure,
2: el
3: més feliç, però...
2: Sí, sí, a la vegada el pitjor dia de la teva vida, evident.
3: Sí, sí. Mai havia estat... fora dels meus pares, sempre he viscut des que era petit en la meva casa i era la primera vegada que m'anava com per sempre, saps? I vaig plorar molt, molt.
2: Ah, sí?
3: Sí, sí. I quan...
2: Bueno, no m'imagino, o sigui, és que no em vull imaginar, si tu plores molt, la teva mare com devia plorar, la teva àvia com devia plorar, és que no ho vull imaginar.
3: No, més que jo.
2: Sí, ja. I què fas quan estàs plorant? Vas a buscar algú? Algú t'ajuda? Tenies algun company allà a la Masia?
3: Bueno, els meus companys...
2: Tots havien plorat abans?
3: Sí, tots ploraven també. Però, bueno, tenia un grupet amb el Xavi Simons i alguns més, que Jorge, Raúl, que eren del mateix equip i ens ajudaven entre nosaltres.
2: Hi ha un moment fotut teu, que és quan t'has d'anar a viure a Linares.
3: Sí.
2: Perquè el club et cedeix al Linares. En aquell moment penses que no tornaràs mai més al Barça, que allò és adiós, o no?
3: Sí, pensava que

0: Li agafo l'interfono, em diu, som els Mossos d'Esquadra, que podem pujar?
1: Si ara jo obro la porta, em canviarà la vida.
0: I llavors em diuen, el seu marit s'ha mort. O sigui, per molt que et diguin que el teu pare o el teu marit o el teu germà s'ha mort, estàvem tots allà a l'habitació i no ens ho creiem.
2: L'Alfonso va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Chato! L'estiu s'acaba!
4: T'agradi o no, l'estiu s'acaba. Ah, excepte, esclar, que tinguis un bitllet de la Grossa de la Diada premiat amb 2 milions d'euros. 11 de setembre, sorteig de la Grossa de la Diada. Per 5 euros, 2 milions d'euros. I allarga l'estiu. Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
5: Com avaluaven les assignatures i això. I tenia també classes particulars a la Masia de Català.
6: I em van dir que en un any ho vas aprendre molt ràpid.
5: Sí.
6: Em va costar molt poc.
5: Sí, molt poc, perquè també hi havia jugadors del meu equip que parlava català. I d'escoltar i intentava parlar amb ells en català i m'ajudava també això a aprendre.
6: Tot això vas aprendre? Estem parlant de, des dels... quan arribes 13-14 anys fins ara que en tens 22, amb un d'impàs a Linares, que evidentment no parla res de català, no. Per tant, en molt poc temps, l'escola et va ajudar i també el fet de parlar en català amb companys, no?
5: Sí, sí, sí, això em va ajudar molt. I, bueno, la veritat que m'agradava practicar-ho i crec que per això també... ho vaig aprendre molt ràpid.
6: Molt ràpid. Van dir que eres molt bon estudiant.
5: Sí. Estudiava molt, sí.
6: Estudiaves molt?
5: Sí.
6: Tens alguna cosa? T'has tret alguna cosa?
5: De carrera,
6: sí.
5: I això.
6: Ostres, com
5: bueno,
6: són?
5: Vaig començar l'any de, abans d'anar a Linares.
6: Sí.
5: Cafe. La carrera de cafe.
6: Sí.
5: I vaig fer mig any d'assignatures. I ja quan me'n vaig anar a Linares ho vaig deixar i quan vaig tornar ho vaig començar una altra vegada i bueno, ja em costava molt perquè ja estava al primer equip, arribava molt cansat dels entrenos i era per les tardes i no em veia capaç, però vull fer alguna cosa, la veritat.
6: Tens 22 anys, però quan en tenies Fermín en tenies, pues això, quan vas venir cap aquí, que han passat molts anys ja, el teu pare que et fotia aquesta brasa, aquest no callar i explicar-te i tal, ara et diu que toquis de peus a terra o no?
5: Sí, sempre.
6: Sempre?
5: Sempre. Això és un missatge que el meu pare, bueno, ja és, la meva família, sempre em diu i sempre em fa... doncs ser un noi normal, no?, entre cometes, i sempre pensar de la mateixa manera i ser com he sigut sempre.
6: Vens d'una família molt modesta, d'aquest poble del Campillo, amb un avi miner. El teu pare és carter.
5: Sí.
6: És, no, encara carter?
5: És
6: carter i, a més, de Correus, o sigui, sí. De la empresa pública.
5: Sí.
6: És de Correus i va amb moto.
5: Moto, sí.
6: I és que tinc entès que ara, abans repartia cartes d'aquestes que es feien abans i que ara reparteix només, només multes, reparteix problemes amb Hisenda i cartes d'aquestes, no?
5: Sí, sí.
6: Continua fent-ho?
5: Sí, sí, sí, continua. Però... la meva mare no.
6: Sí. La teva mare treballava en una empresa?
5: De
6: fruit, com a agropecuària, no? Com
5: sí,
6: de tema de fruta, de taronges, no?
5: Sí, taronges, sí.
6: I és clar, no has pensat en els calés que guanyes? Escolta'm, oi, papa, deja esto ya.
5: La meva mare la vaig convèncer, però el meu pare no.
6: El teu pare va continuar treballant a Correus?
5: Sí, no volia. Perquè li agrada el seu treball i perquè... no sé, ell és còmode viure així, però en algun moment ja...
6: ho haurà de deixar. Et venen molt a Barcelona? Més del que voldries?
5: No, sí, sí.
6: Venen a veure el futbol?
5: Sí, venen.
6: Quan ara tens aquesta edat i penses, hòstia, estic a Barcelona, tornes al Campillo de tant en tant?
5: Sí, ara molt poc. Perquè, sí, per raons esportives, però sí, sempre que puc vaig, perquè al final allà està la meva àvia i el meu avi, sobretot, i la meva família, els meus

0: i tinc que anar allà a veure'l, saps? Mm. Perquè ells no venen a Barcelona normalment. Mm.
1: L'avi és una persona, el teu avi, és una persona molt important, no, per tu?
0: I la meva àvia també.
1: Sí?
0: Sí, els dos.
1: Per què?
0: Bueno, perquè... No sé, m'he criat amb ells, no? Al final, no sé, els meus pares treballaven i sempre estava amb els meus avis a casa de la meva àvia i m'he criat com el meu germà, con el meu primos, tios, i bueno, sempre estava amb ells i ells m'han ajudat molt també a estar on estic.
1: No tornaràs, no, al Campillo a viure? Clar, és que coneixes, està a Barcelona...
0: Sí. A veure, a mi m'agrada molt Barcelona.
1: Ja
0: estic acostumat a estar aquí. Sevilla també m'agrada molt estar, perquè estava molt prop i la meva parella també és d'allà. Però sí, el Campillo sempre aniré.
1: Ja. Va venir una oferta molt bona per anar-te a viure a Londres.
0: Sí.
1: Tu vas pensar?
0: No. O sea, sí, sempre pots pensar les coses, no? Si hi ha clubs que tenen interès, però mai he tingut la intenció, no, de doncs d'anar-me i això.
1: No.
0: No.
1: Vam parlar amb el Joan Laporta. Vam parlar amb el Joan Laporta i vam dir, mira, escolta'm, president, demà vindrà el Fermín. Te portes bé amb el president?
0: Sí, molt bé.
1: Molt bé. Doncs mira, escolta, que això és el que ens ha dit de tu, escolta.
2: Sí, jo també en tinc devoció perquè és de casa, està perfectament integrat. La veritat és que és un grandíssim jugador. En paraules de l'entrenador, del Flick, he de dir que el considera, doncs, que és un jugador amb una progressió per arribar a ser un fenomen. Ja és bo ara i sabem que l'entrenador compta molt amb ell. Precisament ja ens ho havia dit el Flick a la pretemporada quan estàvem a Corea, que ell comptava molt amb el Fermín. La veritat és que estic molt content que estigui entre nosaltres, ja ho sap ell, ja li he dit.
1: Escolta'm, com gestioneu? Vosaltres sou un equip ara molt jove. Tu tens 22 anys, però és que la Mina acaba de fer 18 anys. L'altre, 18 més. El Pau Coversier, no sé quants. És a dir, és un equip molt jove, amb un vestidor molt complex, molt complex, amb un club molt potent, que heu de llegir a la vostra edat. Tu en tens 22 i és dels veterans, gairebé. Però aquest gent té 5 anys menys que tu, o 4, que han de llegir els diaris cada dia, que surten a les portades, que si les coses van molt bé, vinga, aquí a dalt, si les coses van malament, vinga, aquí baix, que si ara rumors d'una cosa, rumors d'una altra. Tot això, psicològicament, un nano, ja no et dic ja, a la mitja mal, però és que tu, que tens 22 anys, tot això com ho aguantes?
0: Bueno, has d'estar preparat. Si ets futbolista, saps que aquestes coses passen i mentalment, doncs, tens que treballar-ho i estar preparat perquè, com tu has dit, un dia ets el millor i l'altre dia ets el pitjor. I, bueno, jo crec que els joves que estem al primer equip ara estem molt preparats en això i som nois madurs, intel·ligents i al final, doncs, sabem que això sempre passarà i el que hem de fer sempre és treballar per l'equip i deixar aquestes coses a un altre costat.
1: Algú t'ha fet de psicòleg? O has anat al psicòleg? O
0: sí,
1: el club us posa?
0: Bueno, jo tinc un coach personal. Sí.
1: Això està molt bé.
0: Sí.
1: Cada quan el veus? Quan necessites?
0: Quan el necessito i normalment sempre una visita o alguna trucada o algo cada dues setmanes.
1: Cada dues setmanes.
0: Sí.
1: Hi ha una cosa que... també hi ha hagut moments en què han corregut rumors de mala maror al vestuari amb alguns jugadors. Per exemple, es va llegir el tema del Ter Stegen, conflictes amb el Chesney. Tot això són històries que passen en un vestidor?
0: No, és que... No sé d'on surten aquestes coses.
1: No, per exemple, el tema teu amb el Gavi, que sou íntims amics i que ja no sou amics i tot això, i que tal. Com està la teva relació amb el Gavi, si és que la vols explicar? I si no, doncs mira, tampoc...
0: No, com sempre. Com sempre, no sé, i... No sé, ens coneixem des dels 13 anys i no sé, no hi ha ningú problema de ningú tipus. Ja. Van sortir coses, però com has dit, el Ter Stegen con sí. El Tec. Sí. I ningú sap, saps?
1: Quin és el teu millor vic al vestidor Fermín? En tens un, dos, tres, colla? O els teus amics estan fora?
0: Bueno, tinc un amic, molt amic meu, que és Cristo, que està fora.
1: Ah,
0: però està amb mi a la Masia.
1: Sí?
0: Però en el primer equip, no sé, tinc molts, el Gavi, el Pedri, el Valde, Eric, Dani, Joan... Carai. No sé, porto molt bé en tots.
1: Ets... Tens manies? Sí, vale, anem a parlar.
0: Alguna.
1: Per exemple? No passa res, jo en tinc molt més que tu, o sigui que no et preocupis.
0: Manies?
1: Sí, bueno,
0: però
1: rituals.
0: Al camp,
1: rituals.
0: Al camp o a la vida?
1: Bueno, a la vida, ritual, escolta'm. Jo entro per l'esquerra.
0: Al camp, per exemple... sempre com que em pressino.
1: Sí, sí, sí, fa el senyal de la creu.
0: Sí, el senyal de la creu. I...
1: perquè ets creient?
0: Bueno, per superstició? Per la meva àvia.
1: Ah, per la teva àvia, veus?
0: Sempre em diu i jo ho faig.
1: Sí, sí, sí.
0: Per ella, normalment. I a la meva vida, no sé... m'agrada sempre molt la limpieza i tot
1: ah,
0: això.
1: Ah, sí?
0: Sí.
1: Hosti.
0: Plan tot...
1: sí. Un moment. Però tu has viscut en un pis amb companys?
0: No.
1: Sempre has viscut sol?
0: Sí.
1: Sí.
0: Sí. En el Linares també.
1: També.
0: Sol, sí.
1: Per tant, que ets molt ordenat.
0: Jo, o sigui, crec...
1: tu ara veient aquesta...
0: jo em considero ordenat.
1: Per exemple, tu ara aquesta taula t'agafarà un atac de cor, no?
0: No, sí. A veure, tampoc.
1: Ja.
0: Però m'agrada ser ordenat, això sí.
1: Sí, t'agrada l'ordre?
0: Sí.
1: Ja. Pues no tens gaires manies, és a dir, fer-ho
0: no.
1: La creu i que estigui...
0: No, per això no. T'he dit que no...
1: No, home, hi ha gent que entra, que... Home, jo me'n recordo els jugadors de l'Espanyol, fa molts anys hi havia un jugador que es deia Hop, que jugava lateral dret a l'Espanyol a les èpoques del 88, que abans dels partits havia de plantar alls al camp, perquè deia que els hi portava bona sort, nois, ja clar. I després hi ha la cultura andalusa, que la cultura andalusa també és molt, molt, molt de supersticions, i penso, bueno, potser alguna cosa més deu fer.
0: No. No faig.
1: El dia que t'expliqui les meves, quan dec tenir 35 cada dia...
0: No acabem, no?
1: No acabem mai. Escolta, Fermín, t'agraeixo molt que ens hagi acompanyat. Gràcies per venir avui al món a RAC1, per explicar-te, per explicar la teva vida, per donar-li molts records als avis. Els avis són àngels.
0: Sí, sí.
1: I són gent molt, molt, molt ferma, i evidentment els teus pares, el passat del teu pare... Però som molt...
0: Això no diguis pesat. Bueno, si no, em matarà.
1: Ja. I moltes gràcies, repeteixo. I molta sort, de debò.
0: Moltes gràcies a tu.
3: 2 minuts i tornem.
4: La repesca, amb Marina Arbós.
5: I qui passa això, ripesca pura, eh?
3: A aquesta hora recuperem una entrevista que ens fa viatjar molts anys enrere. El cas és que fa uns mesos un grup d'arqueòlegs va localitzar sota una església de Maastricht, als Països Baixos, un esquelet que podria pertànyer al famós mosqueter d'Artagnan. Aquest personatge és qui va inspirar la novel·la dels Tres Mosqueters. Doncs bé, a aquesta hora escoltem una conversa que van tenir al Versió RAC1 amb el professor d'Història Moderna de la Universitat de Barcelona, Àngel Casals.
6: Entrarem amb el que ha estat una troballa que ens ha, bueno, ens ha deixat estupefactes.
7: Què ha passat?
6: Home. Bueno, podríem dir que ens ha cridat molt l'atenció. Un grup d'arqueòlegs ha localitzat sota una església de Maastricht, als Països Baixos, un esquelet que podria pertànyer, atenció, al famós mosqueter d'Artagnan.
8: Sí, d'Artagnan, l'ADN haurà de determinar això, sí, aquest esquelet trobat a l'església de Sant Pere i Sant Pau és el de Charles de Bats de Castelmor, més conegut com a comte de D'Artagnan. Les restes genètiques de la dentadura es compararan en un laboratori alemany amb les d'un descendent d'aquest comte, el famós cap de mosqueters que va treballar al servei, recordem, del rei Lluís XIII i sobretot de Lluís XIV, va morir el 1673 a la ciutat neerlandesa. Es va convertir en un personatge de llegenda a partir del segle XIX gràcies a la novel·la Els Tres Mosqueters de l'Alexandre Dumas, i mai no s'ha aclarit què va passar amb el seu cos.
7: L'han trobat sol, aquest esquelet? Perquè allò de tots per a un o...
6: Tot això que vostè ara es pregunta, ara ens ho explicaran.
8: De fet, a més l'han descobert gràcies a l'enfonsament d'una part del terra del temple. Fixa't. O sigui, no l'estaven ni buscant, han aparegut així. Fixa't. Al seu costat hi havia una moneda francesa del 1660. Fixa't. I una bala de mosquet a la zona del pit. I recordem que D'Artagnan va morir d'un tret similar a la gola.
7: Ell anava amb l'espasa i li va fotre amb la pistola, home, se l'ha encarregat.
6: A veure, si em permet, si pot callar ni que siguin...
7: Amb l'espasa, jo mira...
6: Costa i el micròfon ja, per no tallar-li el cap. Saludem, com dèiem, a l'Àngel Casals, professor d'Història Moderna a la Universitat de Barcelona i habitual home que consultem qüestions que ignorem. Professor Casals, bona tarda.
9: Hola, molt bona tarda.
6: Bona tarda, professor. Bueno, professor, disculpi la nostra ignorància, però gran part de l'equip del programa, crec que excepte el senyor Virgili, la resta anàvem bastant peix. Un grapat de nosaltres pensàvem que D'Artagnan era un personatge de ficció creat per Alexandre Dumas. Ara, de seguida, parlarem de la seva vida i de fins a quin punt la novel·la dels Tres Mosqueters s'ajusta a la seva història real, però abans de res, quina importància tindria que aquest esquelet localitzat en una església, com dèiem, de Maastricht, pertanyés al comte D'Artagnan? Seria, podríem dir, una troballa històrica rellevant, professor?
9: Bueno, relativament. Ah. És a dir, ja se sabia que havia mort. El que era, diguem-ho així, el dubte era com un personatge com ell, que era algú important dins de l'entorn de Lluís XIV, el seu cos havia desaparegut d'una manera tan misteriosa, no? De fet, hi ha fins i tot... La figura de D'Artagnan està plena de bastantes llegendes entorn d'ella, no totes certes, no? I una de les llegendes que corria justament és que no havia mort a Maastricht, sinó que en realitat el rei l'havia tancat per algun tipus de traïció, etc. No? Llavors, trobar-lo seria la prova definitiva de que el que s'havia apuntat en el seu moment, que el fet de morir a l'estiu en un setge va aconsellar no moure el cos i tornar-lo a França per la descomposició, que hagués estat molt ràpida, i eliminaria doncs, totes les especulacions que s'havien fet sobre una possible caiguda en desgràcia del personatge.
6: Mm-hmm. Professor, vostè ha indagat en la figura històrica de D'Artagnan i els Tres Mosqueters. A veure, la qüestió és qui va ser D'Artagnan i com es va convertir en una persona tan important a la cort del rei Lluís XIV?
9: No, de fet, això és molt interessant, perquè ell, en principi, era un fill d'una petita família... De la baixa noblesa de la Gascunya. És a dir, una família que a més eren nobles de feia poc, de finals del segle XVI. Ell era el quart de 7 germans, per tant, no li esperava cap futur prometedor, perquè a casa seva no hi havia recursos, per tant. I, de fet, si va entrar els mosqueters és gràcies a que un parent seu, o bueno, més aviat, un parent de la seva mare, el comte de Treville, que també apareix a la novel·la d'Alexandre Dumas, era el cap dels mosqueters del rei a París. Llavors, ell, aprofitant el contacte de la seva mare, va poder ingressar d'aquesta manera als mosqueters. I aquí comença la seva carrera militar. El cos dels mosqueters del rei era un cos que, malgrat el seu nom, és a dir, els que disparen el mosquet, era una mena de guàrdia personal que es movia a l'entorn del rei. És a dir, normalment només sortien en campanya quan sortia en campanya el rei. I, per tant, era un cos de, diguem-ho així, de soldats bastant ben situats i d'un nivell i d'una influència social notable.
6: Mm. Els Tres Mosqueters, que segons la novel·la d'Alexandre Dumas van acompanyar en les seves aventures a D'Artagnan, Athos, Porthos i Aramis, van existir o és fruit de la imaginació d'Alexandre Dumas?
9: No, van existir tots tres, eh? És a dir, Aramis, en realitat es deia Aramitz, Henri d'Aramitz, i també era el Bearn, i era parent, era cosí amb Athos. Uh-huh. Athos es deia Armand de Silesh, i també era un altre membre de la petita noblesa bearnesa. I aquests dos van anar junts a París per enrolar-se als mosqueters, perquè també eren parents llunyans de Tellier. Del cap dels mosqueters. I tots aquests eren parents llunyans perquè eren tots membres de petites famílies de la noblesa, de la noblesa bearnesa. El que passa és que sembla que ni Aramitz ni Athos van tenir mai relació directa amb D'Artagnan.
6: Ah?
9: És a dir, estaven al mateix cos, però, per exemple, Athos sabem que va morir molt aviat. Va morir, sembla ser que a causa d'un duel, l'any 1645.
10: Ai, carai.
9: I Aramitz, per exemple, que, si ens fixem en les novel·les, la novel·la de Dumas sempre es parla de la vocació religiosa d'Aramitz,
10: sí.
9: Doncs és veritat, perquè el 48 se'n va tornar al Bearn a fer-se abat d'una abadia que pertanyia a la seva família. I Porthos, l'altre, el que aquests sí que sembla ser que van lluitar junts en alguna ocasió amb d'Artagnan, sí que van ser companys d'armes. Clar, ell tenia un nom occità, ell es deia Isaac de Portau. I també pertanyia a una d'aquestes famílies del Bear. No? O sigui, tots quatre personatges, és a dir, tots quatre són personatges històrics. El que passa és que el que fa Dumas, bàsicament, és aprofitar els seus noms i algunes de les característiques, la religiositat d'Aramis, allò, el caràcter més frívol de Portus, per convertir-los en companys del protagonista de la novel·la.
10: Per tant, professor, representa que aquests parlaven gascó o aranès, que de fet l'aranès és el gascó, és el de l'occità. O sí. No?
9: Sí. No, a veure, sí, clar, és que hem de tenir present una cosa que sovint s'oblida, ja ens aniríem del tema, però quan Francesc I de França l'any 1516 converteix el francès en la llengua oficial de la cort francesa o de la monarquia francesa, el francès és la llengua minoritària a França. Es parlaven molt més altres idiomes, com l'occità o el bretó, que no pas el francès. I de fet, la major part de la gent d'Occitània fins al segle XVIII, ben avançat, parlaven occità, no parlaven pas francès. El francès l'aprenien allò com a idioma sobreafegit. Per tant, possiblement, quan tots aquests se'n van cap a París, d'Artagnan i companyia, la seva llengua, ells havien parlat occità, gairebé segur.
6: A veure, deixa'm preguntar-li més qüestions relacionades amb la llegenda. A veure, aquest lema que s'ha fet universal, un per tots i tots per un, això ho deien entre ells o això s'ho va inventar també?
9: No, això s'ho va inventar, això s'ho va inventar Dumas.
6: Bueno, però això té molt d'èxit. Per cert, no,
10: estem de pèrdua.
6: Això s'ho va inventar. Val. Més coses. D'Artagnan va ser l'enemic del cardenal Richelieu, com també ens explica Alexandre Dumas, o no era l'enemic, o no van coincidir per èpoques? Com que...
9: Sí, van coincidir, però no van ser enemics.
6: Ah?
9: És a dir, clar, és que la novel·la de Dumas barreja diverses històries certes i les combina per crear-ne una de nova, diguéssim. A la novel·la, per exemple, és a dir, cronològicament, la novel·la és correcta, diguéssim. Bé, junta coses que potser no s'haurien d'ajuntar, però bàsicament el que col·loca és a d'Artagnan possiblement una mica abans, en la novel·la és una mica abans del que ell va arribar a ser mosqueter, perquè ell sembla ser que les seves primeres accions d'armes són a partir de 1640 lluitant contra els espanyols als Països Baixos. En canvi, en la novel·la, d'Artagnan ja apareix cap al 1625. O sigui, hi ha un desfasament temporal important.
10: Bueno, s'ho fa venir bé.
9: Però sí, s'ho fa venir bé. I llavors el que fa Dumas és barreja una història que és molt interessant i que sembla ser que és certa, que és una suposada infidelitat no culminada de la reina Ana d'Àustria amb el duc de Buckingham, que això històricament va ser així, i va donar peu gairebé a una guerra entre França i Anglaterra, amb la història d'Artagnan. El que sí que és cert és que físicament gairebé segur que d'Artagnan i Richelieu van coincidir a Catalunya. Concretament...
10: Perdoni? Ja va començar per aquí? Durant la guerra dels segadors?
9: Exacte, sí. El setge de Perpinyà.
10: Què em diu ara? Va ser una mica abans de la guerra dels segadors.
9: No, el setge de Perpinyà va ser el 1642. Va ser el 1642.
10: 42, dos anys després.
9: Sí, exacte.
10: Què va passar? Quan els francesos...
9: No, que quan els catalans no van poder conquerir Perpinyà perquè la guarnició espanyola es mantenia ferma a la ciutat, va venir un exèrcit francès i un dels... amb el propi Lluís XIII, és a dir, Lluís XIII va venir, i amb ell va venir Richelieu, i amb ells va venir d'Artagnan, que va participar en el setge del 1642. Fixa't. Fins la caiguda de Perpinyà en mans franceses. I des de llavors, esclar.
6: Escolta, i aquest, el d'Artagnan, era tan bo, així com ens va pintar Alexandre Dumas, és a dir, que era un
10: espadatxí,
6: un crac, és allò que... Això consta o també li va posar, diguéssim, es va deixar portar per la ficció?
9: No, això és absolutament fictici, és a dir, que lluitaven amb espases, sí, que en algun duel devia participar també, però bàsicament la característica del d'Artagnan històric era que, primer, la seva fidelitat a prova picada, de pedra picada, no a Richelieu ni a Lluís XIII, sinó a Lluís XIV, i el successor de Mazarino, i el successor de Richelieu, el cardenal Mazarino, i D'Artagnan va fer, era un personatge que quan va convenir va fer d'espia, és a dir, ell va ser espia de Mazarino a Anglaterra durant la Revolució Anglesa, que va culminar amb l'execució de Carles I, i de fet la segona novel·la d'Alexandre Dumas, 20 anys després, explica això. I després, posteriorment, Lluís XIV li va encarregar una missió molt delicada, que va ser la detenció i custòdia del que havia estat el seu ministre de Finances, de Nicolas Fouquet, que era un senyor que, com tots els ministres de Finances del XVII, havia fotut mal a la caixa, i que Lluís XIV el va voler detenir, però al mateix temps no volia que fos públic, i sobretot el que no volia és que Fouquet pogués explicar res. I la missió de detenir-lo i mantenir-lo aïllat de tothom li va correspondre a D'Artagnan durant uns quants anys.
6: Abans li he preguntat, bueno, és, quina rellevància té haver trobat, en principi, suposadament, ara s'ha d'acabar de saber, el cos de D'Artagnan, no? Per tant, què se'n sap a dia d'avui de la mort de D'Artagnan? Perquè vostè ha dit que, bueno, en aquest cas ho hem explicat la Míriam, que també l'han trobat amb una bala...
8: Una mosqueta al pit.
6: Una mosqueta al pit. Se'n sap alguna cosa més de la mort de D'Artagnan? I per com va morir o qui el va matar?
9: Exacte. Sí, no, està molt documentada la mort. És a dir, en plena guerra d'Holanda, sí, Lluís XIV va tenir la peregrina idea d'intentar conquerir Holanda. I va començar una guerra en la qual sembla que D'Artagnan era crític amb el setge de Maastricht. Maastricht era una de les grans places fortes de l'època, i sembla ser que per convèncer el rei de que prendre Maastricht era difícil, però impossible, el propi D'Artagnan, que ja era un senyor de 60 anys en aquell moment, va decidir liderar un intent d'expugnació d'una torre. I en aquell acte, bueno, una bala el va matar. El va matar, i Lluís XIV ho va lamentar moltíssim.
6: Per tant,
9: sí, està documentat, és dir, que va morir en aquell moment. I ara, altra cosa són les llegendes que s'han fet després sobre el personatge. Però la part històrica està molt ben documentada fins aquí.
6: Doncs, professor, li agraeixo infinitament aquesta classe que ens ha fet magistral de D'Artagnan, que ja sabem que té una base sòlida i real, i després que Alexandre Dumas i la ficció, doncs, hi ha posat...
11: És lògic, ho has de fer, ho has de fer
6: ha bonic. Posat i, més, i, sí, i, ho ha amanit, doncs, perquè la cosa...
11: Ho has de fer bonic.
6: Perquè la cosa que passi millor. Professor, moltíssimes, moltíssimes gràcies. Una abraçada.
9: Una abraçada, disposar.
8: Papa Lleó, la repesca! I no ens allunyem massa del tema, perquè els dels 70 segur que us vau fer un far de mirar la tele d'Artacan i els tres busqueters. No us perdeu aquesta conversa amb Claudio Biern, productor i guionista que van tenir fa uns anys a la primera pedra perquè presentava una pel·lícula justament sobre aquesta sèrie d'animació.
12: Els que ja tenim una edat, els dels 70, la generació de l'EGB, segur que reconeixerem aquesta música i fins i tot la cantarem instintivament. D'Artagnan i los tres mosqueteros. Avui tenim el gust de parlar amb el productor i guionista Claudio Biern Boit, que estrena la pel·lícula que ressuscita el protagonista d'aquesta sèrie de televisió dels 80, D'Artagnan i els tres mosqueters.
13: Cada batec del cor em xiu-xiueja. Juliet! Juliet!
14: D'Artagnan.
12: Claudio, molt bon dia.
15: Hola, bon dia.
12: Que contents estem de sentir aquesta sintonia i de poder recuperar el passat d'aquestes sèries d'animació que van marcar la nostra joventut i la nostra infància. A uns quants...
15: No, però no donis moltes pistes,
12: no,
15: perquè
12: ja ho he pensat.
15: Sabran l'edat que tens
12: fotut. Ja ho he pensat. Però escolta'm, mira, ara em tiro el riu.
15: Pelillos a la mar, no?
12: Exacte. Però és un llarg camí fins a arribar a l'estrena de la pel·lícula.
15: Llarguíssim. Ha hagut un recorregut bastant fructífer a nivell producció, i la idea és que faltava una pel·lícula familiar, totalment familiar, que pogués unir els pares amb els fills, que tan difícil és avui per culpa dels artilugis aquests que tots utilitzem tant els pares com els fills, no? D'ordinadors, de mòbils, de tabletes, etc. I t'explicaré una anècdota. Ahir vaig fer d'espia, me'n vaig anar a un cine a veure la meva pel·lícula, no? I estava ple de matrimonis amb nens de 4, 5, 7, 8 anys i mares soles amb un nen o pares amb un nen o una nena. I em va fer molta il·lusió, sobretot perquè a la filera de davant havia un pare de la generació que l'havia vist i la seva filla que devia tenir 7 o 8 anys. I el pare li anava explicant.
14: Li feia spoiler. Aquest...
15: Sí, sí. No, no, Richard, és això. I la nena, i a l'acabar la nena diu, papa, jo vull ser d'Artagnan.
14: Que maco. Clar, és que aquesta és una altra de les coses. Han canviat molt els codis. És a dir, la nena vol ser d'Artagnan.
15: Totalment. Nosaltres hem canviat la situació social, la situació totalment psicològica, de convivència, de gènere, ha canviat en 38 anys d'una manera brutal. Llavors, el que hem fet és, en el guió, donar canvis totalment modernistes, sobre començant per el rol de les dones, de les no dones, no?
14: Clar.
15: Que en aquest cas són Juliet i Milady. Juliet, a la versió anterior, i perdona l'expressió, era una mica pàmfila, no? Estava allà i s'enamorava i tal i qual, i l'altra pues, era dolenteta. Bueno, no, no. Ara la Júlia té un parell de nassos, és la que organitza tot, lluita, abrazo, partido... Bueno, és que no vull fer spoiler,
14: no.
15: Però és la que ajuda, és la dama de confiança de la reina Anna. I la Milady, que ja et dic, és, no és dolenta, ara és dolentíssima, l'hem caracteritzat que té uns poders especials a través d'un una espècie de penjoll que porta, que hipnotitza la gent, i sobretot, quan es treu la capa, és pràcticament Catwoman, no? O sigui que, i a més, en un moment determinat, que el conde de Rochefort li diu este es un mundo muy complicado, ella li diu este es un mundo para mujeres, las mujeres somos más... I diu, bueno, no vull espatllar. O sigui, hem empoderat molt, molt, molt, molt el rol de la dona, no? O sigui que en aquest aspecte ningú ens podrà dir... O sigui, esteu anclats en el passat. I sobretot hem fet canvis, per exemple, amb el rol del pom, el ratolí, el que era el braç dret de l'Artagnan, té uns giros dramàtics tremendos. No sé, la veritat és que estem molt contents per dir, perquè crec que és l'única pel·lícula que s'ha fet amb anys que és de dibuixos animats totalment pare i fills, on pare i mare i fills, o avis i nets, perquè us en recordeu de la idea que teníeu, la imatge tan bona, i feu un exercici de rejuvenesament impressionant, amb 90 minuts hi ha un rejuvenesament de 38 anys, el Botox no ho fa, i els nanos els agrada la història, perquè clar, és Dumas, és molt bona, hi ha bons, hi ha dolents, hi ha suspense, hi ha amor, hi ha odi, hi ha lluia, el que no hi ha sang, eh? Hi ha
14: exacte,
15: acció,
14: sí, perquè sí que això...
15: Però mai tenim violència.
14: Exacte.
15: És només acció.
14: Sí, sí, sé que tu deies que no ets violent com a Walt Disney, potser sí que les històries que expliquen són molt més violentes, hi ha molta més sang.
15: Bueno, la majoria de pel·lícules de Disney històriques, al cap d'un metratge, normalment de 5-10 minuts, ja han matat el pare o la mare del protagonista.
14: Sí, ja estem
15: plorant
14: tots.
15: Pobre nen es queda sol.
14: Sí, sí,
15: es
14: sí,
15: digui
14: sí.
15: Blancanieves, Cenicientes, Orfa, Dumbo, Rei León... Els maten a tots,
14: sí,
15: només
14: sí,
15: comen.
14: Sí, sí, totalment, totalment. De fet, els
15: va,
14: de la meva...
15: Tu, mira, te'n recordes de Bambi? El que vaig
14: sí.
15: patir jo amb Bambi?
14: No, no, ens ha traumatitzat a tots. No, ens ha traumatitzat a tots, totalment, totalment. De fet, els de la meva generació, els que vam néixer, com he dit, als 70, podria ser el 79, també, li devem
15: sí,
14: molt.
15: Sí, clar, clar.
14: Li devem molt a Claude Bien, perquè és també el responsable de sèries com Roy, El Pequeño Cid, La Vuelta al Mundo de Willy Fogg...
16: Soy Willy Fogg, apostador...
14: Que només sentir aquesta música i ens posem tots a cantar, o també cantem amb aquesta altra.
16: Soy un mono, y aquí en el bosque soy...
14: I ara parlàvem de valors i també ells defensaven valors, no? Perquè, de fet, David Elnomo podria ser un ecologista. O Willy Fogg no, també, perdona, també perdona, temes interracials, sí, sí.
15: Perdona que em faci propaganda. Fa 36 anys vaig fer una reclamació ecològica a nivell mundial que no ens han fet cas, ni a mi ni als gnomos. Tu saps que els gnomos fa 10.000 anys es van separar de l'Homo sapiens, que de sapiens no tenim res.
14: Exacte.
15: Perquè els gnomos van dir els humans van per un camí equivocat. Bueno, doncs totes les situacions que tractava David Elnomo, inclús el primer episodi que vaig posar unes escenes, unes seqüències de natge real, de xivenees, fum, peixos morts flotant, igual que en el Mar Menor, és a dir, hem passat. S'està reproduint la contaminació dels cotxes. No s'ha fet pràcticament res.
14: Sí, sí, sí, sí. No, per això dic que nosaltres ens va marcar aquests valors que no sé si ara encara se saben defensar.
15: Home, el que és dibuix animat, no. El dibuix animat, en general, estem dominats pels americans, que ens envien, entre tu i jo, coses que fan riure, ara hi ha la patrulla canina, el bebé jefazo, tal, de valors no hi ha res, és passar el rato, i utilitzant-se una miqueta més, no? Per entretindre's, que l'entretindre, cuidado, tampoc ho critico. Però jo sempre he procurat entretindre i al mateix temps donar uns valors, estic insistint en Bertacan, a part de que s'uneixen, és que els que ens escolten, que vagin amb els fills o nens o nebots, i es donaran compte de la simbiosis i de la unió, l'empatia que hi ha entre pares i fills, entre la generació, rius tu, dels 70-80 i la generació actual.
14: És que vull recordar també en els nostres oients que no només tenim l'obligació d'agrair-te aquest David Elnomo i tot això, sinó que també n'hi ha d'altres, perquè el 1972 va gestionar els drets i la venda de productes oficials dels dibuixos de Hanna-Barbera i Warner, amb també La Abeja Maya. Sí. Ai, les sintonies, i també Vicky el Vikingo, La Pantera Rosa, Mazinger Z. Escolta'm una cosa, de totes aquestes sèries, tu creus que encara queden caduques o no?
15: Depèn. Un Mazinger Z avui no té raó de ser. Totes aquestes sèries jo les representava, no eren produccions meves.
14: Sí.
15: Però, per exemple, La Pantera Rosa jo crec que fa riure igual que fa 60 anys, que era, com recordaràs, d'una pel·lícula d'imatge real de l'inspector Clouseau, era els dibuixos animats de la capçalera, de Mary Joffrey, no? I va tenir tant d'èxit la capçalera, feia riure tant a la gent, que d'aquí va sortir la producció de les pel·lícules de curs i després sèries de televisió de dibuixos animats de Pantera Rosa.
14: Que, de fet, hem d'agrair també el bollito, no? Aquest de color rosa, que tu vas donar la idea.
15: Bueno, no, va ser una sentada amb el director comercial de Bimbo, que ells tenien, usaven molts dels personatges i tal, i no sé, la veritat, per sigui dita, no sé de qui va ser la idea. I també, el que sí que vaig copiar, no sé si us recordareu, quan vaig fer Història de Catalunya, que havia el Draghi, que era el protagonista, el Draghi, clar, era un drac, el drac fa por, i llavors el vaig fer de color rosa, el drac era rosa amb un homenatge
14: a la Pantera,
15: a la Pantera
14: Rosa.
15: I sobretot per desdramatitzar l'actuació d'un drac que vulguis que no, sempre treu fum i podria crear por en els nens, no?
14: Sí, sí. Ho dèiem, que Willy Fox sí que és guionista, Claudio Biern, però també de les altres sèries, David Elnomo. No sé si d'algunes d'aquestes podrien també tenir versió cinematogràfica o no. Com ho tenim,
15: podria,
14: això?
15: Podria.
14: Hasta aquí puedo leer, ¿no?
15: Hasta aquí puedo leer y se acabó.
14: Bueno, nosaltres...
15: Campana i se acabó.
14: No, i nosaltres esperarem que aquesta campana acabi bé i que recuperem, perquè tenim moltes ganes de veure aquesta pel·lícula de D'Artacan i els tres gusqueters, que em fa gràcia també la traducció, perquè tots vam viure la versió castellana i els gusqueters sona molt bé també, ens agrada molt.
15: Sí, sí, i també l'han fet en versió basca, està fet amb... Hem fet el doblatge a l'idioma basc, sí.
14: Fantàstic. Doncs anirem a veure-la. Totes les generacions, jo crec, ja, perquè ens agradarà a totes, segur. Moltíssimes gràcies, Claudio Biern, per haver-nos atès.
15: Gràcies a tu per trucar-me i una abraçada per tots.
14: Igualment, un petó ben fort. Adéu-siau.
15: Adéu. I si esta vez fracasan, pronto
17: darán con él. Ara tornem.
18: La Repesca, amb Marina Arbós.

0: diràs, amb Gerard Ballero.
1: Dos quarts d'onze, bona nit. A quatre dies pel tancament del mercat de fitxatge, recordo, es tanca el dia 1 de setembre a la mitjanit, Julián Álvarez s'ha presentat finalment a la ciutat esportiva de l'Atlètic de Madrid després de dos dies sense anar-hi. Amb asterisc. Ho ha fet aquesta tarda, no al matí, que és quan hi havia l'entrenament amb el grup. Ho ha fet en solitari, s'ha entrenat de fet en solitari amb un preparador físic del club. No queda clar, tampoc ho especifiquen els mitjans madrilenys, si ha saltat a la gespa o si directament s'ha quedat al gimnàs seguint un pla específic després d'aquests dos dies i mig d'indisposició. O després d'aquests dos dies i mig en els quals Julián Álvarez, cansat ja de tot el seu afer durant aquest estiu, no tenia esma per anar a treballar o bàsicament per anar al seu lloc de feina. Això, a la tarda, al matí, entrenament de la resta dels seus companys, abans d'un partit, del partit de demà al camp del Sevilla, 2:15 de la nit. No hi serà Julián, lògicament, ja ho ha confirmat el seu entrenador en la roda de premsa prèvia, el Cholo Simeone. Per tant, Julián, fora de la convocatòria, igual que va passar en la primera jornada, no en la segona, que és en la qual va debutar aquesta temporada i va rebre doncs els xiulets de l'afició matalassera. Continua el carreró sense sortida pel jugador, continua el mort a l'armari per l'Atlètic de Madrid i a Barcelona el Barça s'ho mira des de la distància, sense el seu davanter desitjat, però amb bones notícies, com per exemple la versió desencadenada de Rafinha com a davanter centre i la magnífica adaptació dels dos nous atacants, Anthony Gordon i Karim Adeyemi, que sembla que portin 3 anys al Barça i que hagin jugat 5 anys a la Lliga Espanyola. Cap dels dos ho havia fet fins ara, fins aquesta temporada. És un error treure conclusions de només dos partits, és clar, però també tots sabem què hauria passat si alguna d'aquestes dues coses no s'hagués donat, si Rafinha no s'hagués adaptat bé a la posició de davanter centre en aquests primers dos partits o si Gordon o Adeyemi haguessin creat algun dubte, que hauria estat el més normal. Hauria estat el més normal amb pocs entrenaments, a finals d'agost, encara pràcticament en pretemporada, hauria estat el més normal que hagués passat alguna d'aquestes coses. Però, doncs ha passat tot el contrari. Tot encaixa, de moment, i per tant, el debat sobre la necessitat de fitxar un atacant, doncs, diguéssim que no és tan present en l'entorn barcelonista i és inexistent pel que fa a Hansi Flick i al seu director esportiu, a Deco. O Julián Álvarez o ningú, és la conclusió a la que van arribar dilluns en la reunió que van tenir tots dos juntament amb el president Laporta. Amb el serial Julián en stand-by, en aquests últims dies estem pendents de si el Barça tanca algunes de les sortides dels jugadors que fa dies que tenen el cartell de transferibles. N'hi ha ja d'enllestides, com la d'Héctor Fort a la Reial Societat o la d'Álvaro Cortés a l'Anvers, equip de Bèlgica, i n'hi ha d'altres que encara s'estan cuinant, com la de Marc Caçador, que encara no sap el seu destí i que en aquestes últimes hores de mercat ha d'acabar de triar doncs quin és el seu pròxim pas en la seva carrera. La situació d'aquests jugadors contrasta amb la de Xavi Aspar, una nova troballa de la generació del 2007, d'aquesta masia, després de Lamín, de Cubarsí, de Bernal. Del nou dorsal 12 de Xavi Aspar en parlarem. Avui en volem parlar, tu diràs, amb un dels entrenadors que el va formar i que el va tenir i que encara ara, li preguntarem, però crec que encara ara manté relació amb el Xavi Aspar i aquest estiu han mantingut alguna conversa. Avui que en l'entrenament del Barça la gran notícia és que Livakovic, el porter croat, s'ha estrenat amb la resta dels seus companys, encara s'ha de prendre la decisió final de si es queda i per tant és el suplent de Joan Garcia i Chesney passa a ser el tercer porter o si acaba buscant una aventura, una cessió en aquest mercat d'estiu i per tant torni al Barça l'estiu que ve ja com a suplent de Joan Garcia. Passen 5 minuts de 11:15. I de seguida la tertúlia, eh? Avui amb el Joan Poquí, el Ferran Correas i l'Albert Fernández. Només d'aquí uns minuts. Abans és divendres, ja es porta en directe, futbol en directe a aquesta hora, Ha començat, de fet, la tercera jornada de primera i tenim un partit en joc en aquests moments a Vitòria, Pau Bonastre.
2: Sí, bona nit. El que estan jugant l'Alavés i el Villarreal en els primers compassos de la segona meitat està guanyant l'Alavés gràcies al gol que ha marcat a la mitja hora de joc Lucas Boyer, un partit dominat majoritàriament pel conjunt groguet, que ha tingut fins a 8 rematades, però ha estat més efectiu a l'Alavés amb un bon gol de Lucas Boyer. I ara el Villarreal, que intentava l'oportunitat per empatar i havia fora de joc al minut 4 de la segona, continua l'Alavés 1, Villarreal 0.
1: L'Alavés, amb aquesta victòria, és veritat que amb l'asterisc que ja hauria jugat 3 partits, li trauria el lideratge provisional al Barça. Sumaria 7 punts, 7 de 9, i per tant aniria a dormir com a mínim avui líder de primera divisió. És una situació, insisteixo, testimonial, i fins que no s'acabi doncs aquesta tercera jornada no podrem una altra vegada ordenar tots els equips, però per l'Alavés sumar 7 de 9 en les primeres 3 jornades i dormir com a mínim una nit líder de primera seria tot un premi, tenint en compte que és un equip que a priori hauria d'estar destinat a intentar, doncs, intentar la permanència, a quedar-se un any més a primera divisió i seguir sumant temporades a l'èlit del futbol professional espanyol. A la tarda s'ha jugat ja, de fet ha començat aquesta tercera jornada, primera, el Racing 3, Elche 2, amb hat-trick de un marroquí de només 21 anys, Yassir Zaviri. 3 gols en menys de mitja hora. Zaviri ha marcat el minut 15, el 21 i el 36 de la primera part. De fet, el Racing guanyava 3-0. Al final ha acabat patint perquè l'Elx, en 2 minuts, el 78 i el 79 de partit, ha reduït distàncies. Atenció, no us perdeu la pífia del porter de l'Elx en un dels gols de Zaviri, del marroquí. Pífia de Dituro, que és aquell porter que ja vam veure contra el Barça, que tocava molta pilota i que li agradava arriscar en la passada. Doncs avui ha arriscat tant que al final li han acabat pispant la cartera i ha estat una de les... ja és una de les errades de la jornada, i això que només acaba de començar. Per cert, a tot això, que sapigueu també que demà a les 7 de la tarda arrenca la jornada pels catalans amb el partit de l'Espanyol al camp de la Reial Societat, en directe amb l'Edu de Batlle des d'Anoeta. També durant el Tu Diràs sabrem l'última hora de l'equip blanc i blau. I a segona tenim en joc un partit entre el Tenerife i l'Sporting, tram final ja de partit, a menys d'un quart d'hora perquè s'acabi, més l'afegit. Està guanyant l'equip visitant, Tenerife 0, Sporting 1. Els jugadors de l'Sporting de Gijón, no és broma, no és conya, han arribat en taxi a l'estadi del Tenerife perquè hi ha hagut un problema amb l'autocar de l'equip d'Asturià, i per tant han hagut d'agafar taxis, diferents taxis, per arribar a l'estadi. I de moment, amb taxi fins a l'estadi, estan guanyant Tenerife 0, Sporting 1. Demà a les 5, en directe a RAC1, Almeria-Sabadell, i a 2 de 10, Girona-Les Palmes. El Sabadell que ha anunciat en les últimes hores la incorporació del polivalent futbolista italià de 20 anys, Patrick Nuama. Té experiència a la Sèrie B italiana i arriba cedit pel Sassuolo. I a segona, fitxatge també de renom, atenció, tampoc és conya, el davanter Álvaro Morata jugarà aquesta temporada al Leganés. Sí, sí, al Leganés, cedit pel Como. Amb 33 anys, Álvaro Morata jugarà a segona. L'han presentat i, de fet, s'ha emocionat.
3: Creo que uno de los primeros partidos que vine con mi padre debía ser un poco más grande que mis hijos. Fue aquí en Butarque, le gané ese Atlético en Madrid y me metieron ahí al campo de recoge pelotas y no lo tenía pensado, la verdad, no lo había pensado nunca jugar en el Leganés, pero es una historia bonita de recordar que ahora mi padre que está ahí.
1: Doncs Morata emocionat, és un tio sensible, ho sabem. Això ja no pot passar, no hi ha plega pilotes als estadis de primera i segona divisió, s'han substituït per aquests cons que veieu repartits al voltant de l'estadi, al voltant del terreny de joc, i per tant Álvaro Morata, que amb aquesta anècdota doncs ha recordat el seu pas, diguéssim, per Butarque amb el seu pare quan van a veure un partit entre el Leganés i l'Atlètic de Madrid. Futbol de primera, de segona i futbol internacional. Hola, Miquel Agut, bona nit.
4: Bona nit, Gerard Ballera i Pineda.
1: Estan jugant, a priori, els dos rivals més forts del Barça en aquesta fase Lliga de la Champions que començarà, recordo, entre el 8 i el 10 de setembre. Anglaterra, què està fent el Manchester City, Agut?
4: Doncs està guanyant el camp del Crystal Palace per 1-3. Potser arriba el quart, a la rematada des de la frontal, ha sortit fora per poc, 1-3. Està guanyant el Manchester City a 7 minuts i mig pel final del partit. Un gol de Haaland de cap a la primera part, 2 de Cherki a la segona. El gol del Palace l'han fet entre Jeremy Pino i Donnarumma. És un xut de falta des de la frontal, molt ben col·locada la pilota, pica el travesser i llavors impacta l'esquena de Donnarumma, que s'havia estirat per rebutjar la pilota. Després d'aquest impacte en el cos del porter italià, acaba a dins. 1-3 està guanyant el City, que per cert sumaria la segona victòria en dos partits i que juga amb Donnarumma a la porteria, sortit baix amb aquest 11. Husanov a la dreta, Bardiol a l'esquerra, Rubén Díaz i Gueye de centrals, O'Reilly al mig del camp, no de lateral sinó al mig del camp, amb Anderson, el futbolista que van fitxar durant el Mundial per 135 milions i que jugava al Nottingham Forest, amb Foden, Cherki, Semenyo i Haaland a dalt. Ha debutat ara fa 5 minuts, entrat al camp Boadí, el migcampista marroquí que han fitxat a les últimes hores. Doku no juga per una lesió a la cuixa i també està jugant Mingueza amb el Crystal Palace, ha entrat al camp fa 10 minuts mal comptats. És el més destacat d'aquest partit en què el City sembla que s'endurà la victòria i dormirà líder de la Premier.
1: Pendents del que passi també a Enzo Fernández, el migcampista del Chelsea, pretès pel City en aquestes últimes hores de mercat. Serà un Barça-Manchester City, recordo, el Camp Nou. Demà al matí tindrem el calendari, sabrem si aquest partit es juga aviat o si encara haurem d'esperar uns mesos. El quart de Haaland, no?
4: Sí, senyor, el quart del City, gol de Haaland, que tot i que s'ha tallat els cabells continua tenint la força golejadora innata al seu cos, i amb l'esquerra rebent una passada, crec que de Foden, a l'interior de la petita, més o menys des del lateral de la petita, buscant el pal més proper al punt d'impacte, ha col·locat la pilota amb potència entre el porter del Palace, Dean Henderson, i el pal dret, i ha acabat fent l'entrar a l'interior de la porteria. Està guanyant el City per 1-4 al camp del Crystal Palace quan queden 5 minuts mal comptats pel final.
1: El City ha començat bé la Lliga, està fent aigües el vigent campió d'Europa, el Paris Saint-Germain, al camp del Lille.
4: Sí, perquè acaba d'encaixar el segon gol, perdia 1-0, s'havia abocat a l'atac l'equip de Luis Enrique, i tot i que sense gran clarividència sí que dominava el joc i tancava l'equip local a camp propi, però en una contra el Lille ha fet el segon en una jugada que posa contra les cordes l'equip de Luis Enrique, que a 5 minuts pel final està perdent per 2-0 aquest últim, amb un xut molt col·locat que entra per l'escaire sense que hi pugui fer res el porter Safonov. Va cuar amb una rematada espectacular en diagonal amb el peu esquerre que entra per l'escaire, fa el segon i gairebé deixa en impossible la possibilitat d'una victòria pel PSG, que si avui perd haurà sumat només un punt dels 6 que haurà jugat fins ara a la Lliga Francesa. Hi ha qui diu aquí a l'estudi amb alguna ganyota que això no vol dir res perquè ja ho recuperaran més endavant, però no és la millor arrencada per l'equip de Luis Enrique en cap cas en el partit d'avui. Per cert, un Luis Enrique que ha jugat amb Safonov de sortida, Agraf, Marquinhos, Pacho, Zeremeri, Vitinha, Beraldo i Fabián al mig del camp, i a dalt eren Acliuix, Ferran Torres i Doué. A la segona part ha entrat Vanaskelia per Doué, ha entrat Mayulu per Ferran Torres i Dro per Acliuix. No han sortit bé les coses a un equip que avui no ha pogut comptar amb João Neves, que està malalt, Nuno Mendes sancionat, i Dembélé, que encara té permís postmundialista.
1: Registrant les coses dels partits del City i del Paris Saint-Germain, rivals del Barça a la fase Lliga de la Champions. Alemanya ha començat la Bundesliga aquesta nit. Sabeu qui ha jugat? Doncs el vigent campió a casa, com va passar també amb l'Arsenal a la Premier. Sí, igual que aquí a la Lliga Espanyola, que em sembla que es va estrenar amb un partit del Getafe, en aquest cas de Pepe Bordalás. Ha guanyat el Bayern 5-1 contra l'Stuttgart, cap dels 5 gols, per cert, l'ha marcat Harry Kane. A Itàlia tenim en joc encara el partit del Milan, que està guanyant Milan 2-0 amb un dels gols de Gonçalo Ramos. jugador que la temporada passada jugava al Paris Saint-Germain i que ara l'ha fitxat l'equip italià. Avui que Andrés Iniesta ha dirigit el seu primer partit com a entrenador als Emirats Àrabs Units, a la segona divisió, amb el Gulf United, no li ha anat del tot bé, ha perdut 4-3 al temps afegit davant el Diba Al-Fujairah. Tres quarts d'onze i rematarem els titulars de l'actualitat esportiva explicant-vos que 28 anys després la selecció espanyola masculina d'hoquei herba, formada per 12 jugadors catalans, jugarà la final del campionat del món. Han eliminat els Països Baixos, una de les grans favorites, o la gran favorita, per 3-4 a la primera semifinal. S'ha acabat ara la segona amb victòria d'Alemanya 2-1 contra l'Argentina. Per tant, diumenge, final servida entre la selecció espanyola i Alemanya. A la Vuelta, victòria per un noruec, Lengne Sund. Pogacar, el millor dels favorits, una vegada més. Li ha tret 6 segons a Gal i 16 a Enric Mas. I a aquesta hora, no sé si tenim alguna cosa més en marxa, Dani Aguilar, començar la temporada de futbol sala amb la Copa Catalunya.
5: I s'ha definit la final, la prevista, sense sorpreses, demà 6:45 a Santa Coloma, Catgas Energia, l'equip local contra el Barça, després de desfer-se amb facilitat del Rubí de tercera divisió, del Sala 5 Martorell de segona. Els colomencs han guanyat 7-1, mentre que Flògrana han superat 1-8 als martorellencs. I en bàsquet, ara mateix tenim un joc, en joc un partit prou interessant. S'han arrencat la fase definitiva de classificació per al Mundial, Gerard. La selecció espanyola està rebent Portugal a Saragossa i a falta de 7 minuts per al final perd 7 punts. Encara és molt d'hora, tot just ha arrencat aquesta segona fase en què hi ha grups de 6 equips, els 3 primers classificats es classifiquen per al Mundial. Recordo que Espanya només arrossegava una derrota, havia guanyat 5 partits. Portugal, de fet, arribava o arrencava aquesta fase com la pitjor, però en qualsevol cas aquest joveníssim equip de Xus Mateo, amb pràcticament tot el que té llevat de Santi Aldama, que ara està patint, 72-78 a 7 minuts per al final. Avui que han arrencat oficialment ja els partits de pretemporada per als clubs de casa nostra, per als equips catalans. El Lleida, perdut contra el Saragossa, un entretingut partit, 102-106, un partit jugat a Binèfar, i l'Espart Girona, de la seva banda, ha superat 102-41 al Manresa, en aquest cas, un equip de la Lliga Femenina 2.
1: Vinga, mica, això ja arrenca. Gràcies, Dani, fins ara.
5: Fins ara.
1: 2 minuts, 3 minuts, per sobre 3:15 de la nit. Alguna novetat en el partit de primera, Bonastre?
2: No, a mitja hora pel final es manté el marcador, aquest Alavés 1, Villarreal 0, sense oportunitats en els darrers minuts. El Villarreal que intenta sacsejar el partit amb un triple canvi, intentant canviar les coses, de moment perdent el Villarreal, que de no aconseguir la victòria avui serien ja 3 jornades sense guanyar.
1: Sí, 2 punts de 9 possibles per un equip que juga a la Champions. Els inicis d'un projecte, d'un entrenador, en aquest cas d'Iñigo Pérez, no acostumen a ser senzills, i ho està demostrant, en aquest cas Íñigo Pérez al Villarreal, un tros d'entrenador per mi que de moment doncs no ha començat de la millor manera aquesta temporada amb l'equip groguec. Hola, Joan Poquí, què tal? Bona nit. Hola, Albert Fernández, què tal?
6: Què tal? Bona nit.
1: I a la meva esquerra, l'home que posava cares quan l'Agut recitava la derrota del Paris Saint-Germain, que és a punt de confirmar-se, el Ferran Correas. Hola, Ferran, bona nit.
7: Hola, bona nit.
1: Perquè van al tren aquests, no? Van al tren. Piano, eh?
7: Sempre
6: comença empalmant, no?
1: Sí, mira, espera't, que em sembla que Vitinha acaba de fer un golaç, eh?
4: Sí, 2-1. Ha marcat Vitinha, 3 minuts de temps afegit, just en el moment en què s'entrava el temps afegit, Vitinha fa el 2-1 i dona esperances per guanyar el títol al Paris Saint-Germain, que està perdent encara el camp del Lilla. Si el segon gol de l'equip local era bonic, vaja, els 3 gols són molt bonics, les 3 rematades són espectaculars, i aquesta de Vitinha amb l'esquerra des de la frontal a l'escaire és una passada. Els 3 gols

0: Aquest estiu hem somiat més. Amb llocs, amb gent, amb moments que no volem oblidar. I ara que s'acaba, hi ha un somni que pots compartir i endur-te'l amb tu.
1: Torna de vacances amb un dècim de loteria de Nadal. Els millors somnis són els que es comparteixen. I si toca aquí? Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
2: ¿Algo que declarar?
3: Vaya conciertazo ayer. Conseguí entradas gracias a la preventa de CaixaBank y lo vi en primera fila, pegadita a los de seguridad, como ahora.
4: Vivir una experiencia en un concierto es algo inolvidable. Vive experiencias exclusivas con Experience CaixaBank. Preventas, sorteos, descuentos y más. Porque si algo es importante para ti, también lo es para nosotros.
5: Per entrar entre els 8 primers, sinó per classificar-te entre els 24 primers i després guanyar la Champions, com ha fet el Paris Saint-Germain en les dues últimes temporades, Joan.
6: A mi és que com que no m'agrada aquest format, no li veig cap... M'és igual qui toqui. És igual, la Champions comença a vuitens... o els que no puguin... O sigui, serveix per ficar...
5: També abans començava, no?, el febrer,
6: sí, però tu en el teu grup sabies contra qui t'enfrontaves i això sí que et podia tocar en el sorteig. Podies tenir un grup més fàcil, un grup més difícil. Aquí tu saps que tindràs un marge de punts suficient perquè tens, en els quatre pots diabòlics aquests que foten, tens com a, sí, home, com a mínim tens quatre rivals, com a mínim tens quatre rivals de Chicha y Nabo. Per tant... dels quals tres els guanya, dels quals dos a casa i dos a fora, d'aquests quatre partits com a mínim en guanyaràs i n'empataràs un, igual pots perdre algun, com li va passar, com m'ha passat altres anys, i després de dalt, sí, que sort ha flotat en algun partit. És que mi, no sóc incapaç de trobar-li la gràcia a aquest format i menys de fer una anàlisi dels rivals que et toquen, perquè a més estàs competint contra equips que no juguen contra els mateixos rivals que tu, la qual cosa és sinistra i és esperpèntica, i per tant tant me fot quan toqui, de veritat.
7: No li agrada, al Joan no li agrada.
5: No, queda claríssim que no li agrada el format i hi ha opinions de tots els gustos. Hi ha gent que li agrada i li encanta el canvi de format i hi ha gent que no.
7: Sí que és cert que jo crec que està bé, i ja va quedar demostrat la temporada passada, quedar com més amunt millor pel factor camp a les eliminatòries. I no s'ha rectificat. Després de la primera edició, es va rectificar el fet que no fos per sorteig, sinó que el primer tingués avantatge i el segon. Però es va fer allò que...
6: El vuitè li pot prendre
7: exacte,
6: el segon.
7: Si el vuitè...
5: Això de robar, que no té cap mena...
8: Quan ets sisè o setè, estàs condemnat matemàticament a no jugar mai ni quarts, ni semis segur que no, i quarts segurament tampoc, amb el factor casa. Per tant, et surt més a compte a vegades jugar el playoff aquest de repesca, perquè després elimines un que està millor que tu i acabes jugant partits com li ha passat a alguns equips. I el Barça, per exemple, l'any passat va ser sisè, i després de passar la primera ronda ja no tenia cap mena d'opció, però cap mena, de jugar a tornar a casa.
5: Demà recordo el sorteig del calendari, o la publicació dels calendaris. Demà al matí, com això, sempre, la UEFA ha de fer públic el calendari.
6: Tampoc entenc per què s'espera demà. Hi ha alguna raó?
5: S'esperen el sorteig de l'Europa League i de la Conference per un tema de televisions i per un tema també de seguretat, de disponibilitat d'efectius i de que hi ha equips o hi ha ciutats que tenen dos o tres equips, no?, en competició europea, que no coincideixin els partits del mateix dia.
7: Madrid té tres, no?, aquest any. Madrid té tres.
5: Madrid, per exemple.
6: Però per què es fa diferent dia la Conference i la UEFA, que abans es feia el mateix dia? La Copa d'Europa, la Recopa i la UEFA el mateix dia.
5: Sí, això sí que és veritat que ho han canviat.
6: Apreten un botó
7: i surt tot,
6: no?
8: I la primera jornada de Champions només hi ha Champions.
5: Sí, només hi ha Champions, sempre hi ha una jornada exclusiva d'una competició, en fi, són...
6: No, però això està bé, però és que no... Perdoneu, segueixo sense entendre per què es fan dies diferents la Champions, la Conference i l'Europa League i després que no ho sapiguem fins dissabte. Insisteixo.
5: Sí, que no hi ha cap pressa.
6: Igual,
5: però
6: que no ho entenc. No ho entenc.
5: Jo tinc aquestes dues explicacions, el fet dels drets televisius, no?, que s'ha de parlar amb televisions i això deu comportar un temps, i en fi, l'Europa League i la Conference, em diu el Xavi Puig, efectivament, que es va tancar ahir a la nit, O sigui, no es podien fer els sortejos perquè ahir a la nit
8: però clar, el que feia abans era avui divendres fer-ho tot. Sí. Champions, Europa League
5: això
8: i
5: sí.
8: Conference.
5: Això sí.
8: Era el que es feia abans.
7: El calendari, es feia tot el mateix.
6: Igual el calendari trigava un dia.
7: Al principi, quan era grups, no.

0: No, ni un dia, era la mateixa... Era a les 12, a les 6 del vespre.
1: I ja per acabar amb aquest tema, és a dir, on està la gràcia d'anar a un sorteig d'aquests? A part que veus la gent, oh, jeje, però...
2: Abans... Al final és automàtic, abans sortia la boleta.
1: On està la gràcia? És que però en sèrio, no ho entenc. No ho entenc.
2: T'has de creure la informàtica i en comptes de veure un home que obre
1: la boleta... Que surti la bola del Barça, calentes, fredes o tèbies, és igual. A veure en el següent bombo, qui surt?
2: Ara, en comptes d'això, has d'anar a veure David Villa, prema un botó i directament la màquina... té menys gràcia. Sí, té menys gràcia, però, en fi, és l'era de la tecnologia, estem en una altra...
0: Hi ha moltíssims factors que fan que el sorteig no sigui bo.
2: I allà vas a reunir-te amb algú de la UEFA, intentar parlar... Exacte, els mascarapés... Sí, i tant. 4 minuts i les 11, de fer una pausa. Ha guanyat el City 1-4 al camp del Crystal Palace. Atenció, que el Paris Saint-Germain no ha perdut el partit.
3: Perdia al minut 90, 2-0, al 90 en pocs segons ha marcat Vitinha el 2-1 i Vitinha ha centrat al 94 per un cop de cap de Marquinhos després d'un corna que ha significat el 2-2 al final. O sigui que el PSG guanya la Lliga claríssim a França després d'aquest punt. 2-2 empatat al camp del Lilla.
2: 3 i les 11, del 0 al 10... Quan esteu de tips del cas Julián Álvarez? Albert.
0: 11.
1: No, Joan. Jo no estic tip. No.
2: 1, 2, 1. Correas.
4: No, jo tampoc. Jo crec que s'acabarà... Jo crec que ja s'ha acabat, però bueno, encara...
1: Això durarà dilluns.
4: Durarà, sí.
0: Sí, clar.
4: Dimarts,
0: sí,
4: no? Dimarts
2: però,
4: és...
2: Però,
4: dimarts,
2: sí, dimarts.
4: S'acabarà dimarts, però estic segur que s'acabarà dimarts. Però pel mercat d'hivern tornarem a parlar, Julián.
1: També ho crec.
2: Posa i en parlem.

0: Tu ho diràs, amb Gerard Ballera.
1: Senyals horaris, de les 11 de la nit hem arrencat el Tu diràs, en plena ja tertúlia. Us recordo que el nou Jeep Compass ja és aquí, perquè alguns ho semblen, però d'altres ho són. Disponible en versions plug-in, hybrid, hybrid i 100% elèctrica, el nou Jeep Compass combina tecnologia, eficiència i l'autèntic esperit Jeep. Descobreix aquesta i moltes més ofertes a jeep.es, xarxa de concessionaris Jeep de Catalunya.

0: veure, abans de que tothom pugui dir la seva sobre Julián, el que està passant, ara que ja queden 4 dies pel tancament del mercat de fitxatges. 4 dies i una hora, perquè es tanca en concret dimarts a la mitjanit. A les 12 és quan ja no hi haurà possibilitat de traspàs pel que fa a Julián Álvarez. Hola, Xavi Puig, què tal? Bona nit.
1: Hola, bona nit.
0: Tu del 0 al 10, nivell de ja de fart del tema, com ho tenim?
1: Estaríem a la zona alta.
0: A la zona alta, eh? No seríem del Team Pukki, en aquest cas, eh?
1: No
0: seríem del Team Pukki.
1: Pukki va estranya que estigui...
2: El que, perdona, estava...
1: No, que no estigui fart.
0: Que no, sí, jo també, jo hauria dit de tot.
2: Home, perquè, escolta, jo ara estic al diari, estic de vacances, però... Però s'ha d'omplir una plana, un diari cada dia.
0: Clar, això també és veritat.
2: El mercat d'estiu d'hivern és collonut. És collonut en aquest sentit. I el Barcelona és garantia de que tens material fins a la darrera hora del darrer dia.
0: Això sí, pel que fa, en aquest cas, a l'àmbit periodístic s'agraeix.
1: Sí, el que passa és que cada dia és el mateix.
3: Del setembre al gener... Es continuarà parlant de Julián.
0: Però, mira, divendres passat crec que estàvem aquí amb l'Albert i no sé si amb el Ferran o només amb l'Albert, però divendres passat va haver-hi aquella publicació del representant
1: Exacte.
0: De Julián,
1: sí,
0: no?
1: Ja sé,
0: que
1: sí.
0: Semblava una resposta a Gilmarín que havies fet unes declaracions a l'agència EFE. I sí que és veritat que aquesta setmana, no?, ha tingut aquesta indisposició, Xavi, de Julián, indisposició entre cometes, ja va deixar clar Gilmarín que està destrossat el futbolista i que no es veia amb cor d'anar a entrenar, tot i que avui sí que l'han vist, com a mínim, al Cerro del Espino, a la Ciutat Esportiva.
1: Publicava el diari Marca aquesta tarda i després altres mitjans de Madrid també han anat al darrere d'aquest entrenament en solitari amb gent del club, al Cerro del Espino. S'hauria exercitat Julián Álvarez, que no ho havia fet aquest matí, com tampoc en els dos anteriors entrenaments que havia fet l'Atlético ja aquesta setmana. Per tant, ja explicava Simeone aquest matí que no entraria a la convocatòria per jugar demà a 2:45 el Sánchez Pizjuán al camp del Sevilla. Per tant, no tindrà ni Julián ni tampoc Sorroz, que recordem que continua de baixa per lesió. Per tant, deixa molt tocada la davantera de l'Atlético en aquest inici de temporada. I Simeone, que també diria que n'està una mica fart, no sé si al nivell 8, 9, 10, però diríem que més que Campuquí, ha donat també la seva versió sobre la situació de Julián.
4: Entiendo que sus preguntas van a ir todas, o la mayoría, en torno a lo que está pasando con Julián. Creo que de parte del club fue muy contundente, muy claro en todo lo que explicaron. Sigo en la misma posición, esperando desde lo deportivo poder ayudarlo de la mejor manera para que siga siendo el futbolista importantísimo que es para nosotros y centrarme en lo que me ocupa, entiéndanme, que es el Sevilla y que evidentemente Julián no va a estar mañana.
1: Ha assegurat que l'equip està centrat i concentrat pel partit de demà, que tot i aquest protagonisme de Julián durant la setmana, això no els afectarà de cara al partit de demà al camp del Sevilla. I veu la situació de l'argentí de Julián Álvarez encara reconduïble.
4: En la vida se puede revertir todo mientras tengamos salud.
1: Doncs si hi ha salut, encara confia que de veure Julián rendint el més alt nivell aquesta temporada amb l'Atlètic de Madrid. Demà, sense Julián, aquest bon partit, Sevilla-Atlético, el Sevilla que ha guanyat els dos partits que ha jugat fins ara, que recupera Alfon i Quique Salas, que perd Toso, que fitxarà per l'Estrasburg, el partit a 9:45, amb arbitratge del Verola Rojas, al bar Iglesias Villanueva. Tindrem un ull posat al Superesports.
0: Exacte, el seguirem de cua d'ull mentre jugui el Girona a casa contra les Palmes. Els dos partits són a 9:45 de la nit. Per què Ferran i Joan, em sembla, dèieu, això a l'hivern en tornarem a parlar? És a dir, la vostra idea ara mateix, o el que creieu que passarà, és que Julián es quedarà a l'Atlètic de Madrid a disgust i que a l'hivern doncs Julián tornarà a demanar poder fitxar pel Barça?
2: A veure, jo sóc molt mal pronosticador. Quan encerto algun pronòstic és perquè ho faig, perquè pronostico tenint alguna informació. Uh-huh. En aquest cas, jo tot el que jo sé és que el cas depèn de que el jugador aguanti o no aguanti, perquè es troba en una situació que ell per ell és desagradable. Ell vol marxar de l'Atlètic de Madrid, ho ha parlat amb l'Atlético ja des de fa mesos, i el seu desig és venir al Barcelona, i segons defensa el jugador va haver el compromís de l'Atlético de final de temporada de deixar-lo marxar. arriba al final de temporada i no només no el deixen marxar, sinó que s'enroquen en una animadversió grollera i grotesca contra el Barcelona. El Barcelona fa una oferta que ni tan sols té resposta i el jugador entra en, una, en un cercle viciós de pressió i de mal humor i de cabreig amb l'Atlético de Madrid. Aquí només hi ha dues sortides. Una, que l'Atlético baixi al burro i accepti negociar amb el Barcelona, i dos, que el jugador s'enroqui, no? I digui, no, doncs mira, si no vaig al Barcelona, jo em declaro un rebel·lia, no entreno, no entro... Mal, no
0: perquè a la tercera sortida, de fet avui han sortit informacions de que fins i tot ha rebutjat no només l'Arsenal, sinó el Manchester City, clar, que és el club d'on venia abans de fitxar per l'Atlético de Madrid, amb Erling Haaland com a davanter centre. Vull dir que entenc perfectament que Julián tampoc se'n vulgui tornar al City, però la tercera opció aquesta, bueno, ja la descartes de totes.
2: No descarto res. Jo dic que aquesta tercera opció és la que a mi la que considero més indignant, perquè l'Atlético li està dient, no, jo accepto. És a dir, primer diu públicament, no, és intransferible. I diu, ets intransferible. Hi ha una clàusula que el club que et pugui... fitxar, ha de pagar. Però després li diu per dintre, per darrere, al seu representant, li diu, no, acceptem un traspàs. Ah, vale, acceptem un però ha de ser on jo et digui. És a dir, està vulnerant la llibertat d'un treballador, d'un professional, anar a treballar on ell decideixi. Li està dient, val, jo t'allibero, però només per anar a l'Arsenal, no? O al City, o al qualsevol lloc que no sigui persona. Això em sembla indignant, em sembla inacceptable. A partir d'aquí poden passar dues coses. Una, que el jugador baixi les orelles, que és el que vol l'Atlètic de Madrid, segueixi l'Atlètic de Madrid, o accepti anar a l'Arsenal, o dos, que ella es mantingui ferm amb la seva idea de no, jo vull que vostè em traspassi i vull decidir on vull anar a jugar, on vull anar a signar un contracte. Poden passar aquestes dues coses. No sé quina de les dues passarà. Ara, què em diu... Fins aquí és on jo parlo amb coneixement de causa. Mm. Què em diu l'instint? L'instint em diu que si ell anés a acceptar... O sigui... La intuïció. Què em diu la intuïció? La intuïció em diu que si ell estigués disposat a acceptar l'oferta de l'Arsenal, ja ho hauria fet. I estaria entrenant. No estaria patint una depressió i no anant a entrenar, o anant a entrenar en solitari. Això és el que jo penso. I potser estic equivocat. Potser la sortida que vaig passar és la de l'Arsenal. Jo no ho crec. I per això el Ferran comentava que ell creu que pot allargar-se fins al mercat d'hivern, és a dir, la possibilitat de que Julián es quedi a l'Atlético a disgust, amb un problema gros, enorme per l'Atlético de Madrid, molt gros, jo la contemplo, i que aleshores el mercat d'hivern torni a passar. Això ja té un precedent a l'història de Barcelona, que és els germans de Burr. Van marxar per aquest procediment, es van quedar a disgust a l'Àjax durant un temps i van acabar marxant a Barcelona en un preu fixat pel Tribunal Esportiu de la Federació Holandesa de Futbol, de Zeist, perquè els de Bura l'hivern vinguin del Barça.
0: Aquest és l'altre
2: precedent i aquest és el que jo intueixo que pot passar.
0: Aquesta és l'altra qüestió, també, si pot entrar alguna via jurídica en aquest avui cas, que encara ho complicaria més, Albert, eh?
5: Avui, sí, s'ha parlat d'aquest tema com un amic. El que passa és que el Barça tampoc entenc que li ve gaire bé que això acabi passant, perquè et pot venir en contra, no? I si alguna vegada algun jugador vol marxar, pot utilitzar aquesta via, tot i que no crec...
3: És igual, ara quan després
5: vale, ja parlarem. Tot i que no crec...
3: Aquella barçafòbia.
5: Exacte. Clar. Això de la barçafòbia, ara, si voleu, ho parlem, perquè crec que...
0: Sí, després de les declaracions de Gilmarín.
3: No de Gilmarín, de la immensa d'equip.
5: En general, el tema de Gilmarín, una cosa volia dir. Quan Gilmarín diu... Si no recordo malament, jo llevo 30 anys en el món del futbol, sí, i lo único que me queda és mi palabra, algo així diu, no? Clar, un pensa, ostres, em costa molt de creure que aquest senyor acabi venent a Julián al Barça mai, perquè és que...
3: Ja, Albert, però la seva paraula primer li va donar a Julián.
5: No, si jo no dic que la seva paraula
3: primer li va donar
5: valgui molt o no, però quan tu surts per televisió dient això...
0: Ho ha dit 3 o 4 vegades públicament, eh?
5: Sí.
0: Ja?
5: Però
0: no és la primera vegada que ho diu.
5: Vale, doncs igual sí. Vale, això per una banda. I per una altra, allò de la barçafòbia. Jo ho he escrit diverses vegades aquests últims anys. Crec que si respon a una cosa, sobretot, és a un tema d'expectatives. Quan el Barça marxa a Leo Messi i el Barça està enfonsat econòmicament, l'expectativa de la majoria del futbol espanyol, menys segurament els barcelonistes que tenien fe, era que el Barça sigués una espècie de Milan o de Manchester United, que passés una travessia del desert de 10 anys lluitant per la quarta o cinquena posició i jugant a l'Europa League de tant en quant, no? I en canvi el que ha passat és que el Barça, de la mà de la Porta, ha acabat sent un equip no només competitiu, sinó el millor equip d'Espanya amb molta diferència, un equip que guanya lligues, que no va jugar una final de Champions a miracle i que té 6, 7, 8 futbolistes de la cantera que són top 30, top 40 del món. I això no s'ho esperava ningú. Jo crec que això és el que està fent mal de veritat, i per això tenim aquesta sensació de que cada cop que el Barça vol anar fitxar un jugador de la Lliga Espanyola, passa el mateix, i ho estem veient pràcticament cada any amb diferents futbolistes.
0: Volies parlar de Barçafòbia també, Ferran?
3: Sí, bueno, primer, per què crec que hi haurà més mesos de Julián Álvarez. Perquè, com diu el Joan, jo crec que ell no anirà a l'Arsenal.
0: És que si a 4 dies del tancament del mercat de fitxatges...
3: Ja hi hauria anat.
5: L'estan apretant? No? O sigui,
0: a mi una de les coses que em sorprèn, perquè moltes vegades els jugadors acaben cedint, és que Julián continuï i es mantingui ferm en la seva postura. Tots sabem com són els futbolistes, moltes vegades, eh? I cedeixen. Acaben cedint. I aquest senyor... Falten 4 dies perquè es tanqui el mercat de fitxatges. Té un problema, segurament, no sé si té una depressió, o si està fotut, això segur, i continua apostant pel seu fitxatge pel Barça. A mi això és el que més em sorprèn de tot el cas.
1: També la decisió del Barça d'esperar-lo.
0: Clar, el referma.
1: També diem que l'anima a continuar.
0: I les declaracions de Joan Laporta l'altre dia no anaven a l'Atleti de Madrid, sinó anaven per Julián, de dir, ei, encara t'estem esperant.
5: Però aquest era el pla del Barça? La meva pregunta és, quan el Barça... pensa el pla per fitxar l'Aranya? Està pensant que això acabarà així o pensa que segurament el fitxarà abans?
3: De bon inici ell sap que Julián o el representant o qui sigui li diu, no, jo tinc el compromís de l'Atleti de Madrid de que em deixaran marxar. I això és... I perquè, a veure, això de que l'Atleti de Madrid denuncia el Barça perquè han parlat abans que amb Julián... A veure, això és una pantomima descomunal que no té cap recorregut, perquè és que no hi ha ningú que no parli amb el jugador o el representant abans de fer una oferta, perquè si saps, si no vol venir no faràs l'oferta, o sigui, no, ets idiota, perquè entre altres coses l'Arsenal ha fet l'oferta perquè és l'Atlètic de Madrid.
0: Qui li diu, escolta...
3: Al final, si va Julián mentre jo que eres a l'operació, etcètera. O sigui, això és una pantomima. Perquè jo crec que Julián aguantarà i es quedarà a l'Atlètic de Madrid, i es quedarà en uns mesos que ho passarà molt malament perquè jo he estat, igual que el Joan, a la immensa, o a la majoria, o a tots els camps de la Lliga, sí. I tots sabem que el Frente Atlético i l'afició de l'Atlètic de Madrid és de les pitjors que hi ha.
0: Que diguin els dirigents de l'Atlètic de Madrid que volen que es quedi, estan desitjant vendre'l.
2: No tenen nou, saben que tenen un nou, que a més l'estrella de l'equip, que no vol estar allà, per tant necessiten un davanter, tenen un problema molt gros.
3: I que cada partit, ho passarà fatal, Julián, si juga. Ho passarà fatal. És que això que no va entrenar, això estic convençut que s'allargarà durant setmanes.
0: Que hi hagi anat avui en solitari és perquè tampoc potser no vol estar amb la resta dels seus companys, perquè es parlava també que el vestidor això també li està afectant.
3: Sí,
0: vull dir que potser al final ha estat una decisió, no descarto que hagi estat una decisió del Xolo Simeone fins que es tanqui el mercat de fitxatges. Però que digui...
2: El Xolo Simeone està desitjant que el Kilmarín...
0: És el primer. Clar, ho diu el Xavi, quan el veus a la sala de premsa el veus incòmode, no? Una mica. Sí. Vull dir que...
1: Si fos per Simeone, futbolísticament, ell estaria fora ja, perquè no li interessa tenir un tio així al vestidor.
3: Això és Kilmarín, això és allò que deies. Kilmarín, jo parlant... Bueno, no són les 12, però... Igual, per sus huevos, que no el vol vendre.
0: Kilmarín, John Uriarte, són diverses personalitats del món del futbol
3: que entra la barçofòbia.
0: Sí, sí,
3: que jo l'ajunto una mica amb el que deia l'Albert, amb la catalanofòbia.
2: És així, són els putos catalufos.
3: Això és així. Però
5: amb John Uriarte, en teoria, no hauria de ser tan així, com a mínim.
3: Bueno, barçofòbia, és igual.
5: Lo de la catalanofòbia, per un tema d'identitat
3: Uriarte
5: similar.
3: Va dir que
5: feia
3: un projecte per Nico Williams, que va... porten dos partits, però va últim, l'Atlètic, i té els jugadors rebotats perquè amb ell tota la directiva.
2: Tenen una estructura...
3: Mira quin projecte.
2: Tenen una estructura de plantilla i uns sous, entre sobretot a Nico Williams, de club que juga a la Champions i que té uns ingressos. Si a aquest club li treus 40 milions, que en el pressupost de l'Atlètic és un percentatge altíssim, no és com el Barça, li treus 40 milions, o el Madrid, 40 milions, doncs són molts calés, però és un percentatge no tan gran com el pressupost de l'Atlètic Club. I tenen un problema gros de que gasten molt més del que ingressen ara mateix. És així. Però responent a si el Barça esperava que fos així, no. El Barcelona, al minut zero, confiaven que aquest assumpte estigués solventat abans del Mundial. I s'hauria solventat abans del Mundial si Ferran Torres hagués acceptat entrar en l'operació, que Mateo Alemany anava boig per incloure-la.
0: La temporada passada ens van passar, crec que molts divendres, amb el Juan Irigoyen, parlant d'aquesta operació, de Julián cap aquí i Ferran cap allà.
2: No, és que està, és que és claríssima, i era així. I Ferran va dir que no, però estava ofès perquè el Barça l'incloia en aquesta operació i segurament ja tenia l'interès, coneixia, ell sabria, per un condicional, de que tenia, hi havia l'interès del PSG.
0: Però, Luis Enrique
2: volia, però si Ferran Torres s'hagués posat bé, s'hauria fet abans del Mundial aquesta operació.
3: I si no, Joan, i si no hagués tingut l'interès del PSG, Ferran s'hagués quedat aquí, com Julián, un anyet, i s'hauria anat gratis a l'Atlètic de Madrid.
2: El que no acabo d'entendre, més enllà de la Barça-fòbia barra catalanofòbia, és que el que és incomprensible és la postura de l'Atlètic de Madrid vers el Barcelona. És que no hi ha una... Fins ara no he trobat, ningú m'ha donat una explicació raonable, que jo la trobi raonable. No hi ha una explicació raonable que jo sàpiga. Igual n'hi ha. Avui he llegit a l'Esport que deia un vincles entre Florentino Pérez i Apolo, no? He llegit això.
0: Sí, és també possible.
2: Això seria versemblant. Això seria versemblant.
5: Sí, sí. I el Madrid va participar de tot això,
0: sí, sí,
5: eh?
0: Amb aquella oferta
5: activament.
0: Amb aquell farol de 150 milions.
5: Sí, sí, sí. Però era una... O sigui, sí. La intenció era molestar,
3: la intenció era situar l'oferta, situar Julián en sí. 150 milions.
0: Ara quan parlàveu de Barça-fòbia, ha calat també, no només el Real Madrid, sinó el discurs de Negreira. Dels àrbitres, recordo els bitllets que es van llançar, crec que era a Sant Mamés, sí. Sánchez Pizjuán també, però Sánchez també a Sant Mamés, sí. Vull dir que...
3: El Sevilla va trencar relacions, sí. Atlètic va trencar relacions, el Racing de Santander, bueno, es torna boig perquè el Barça vol a Jorge Salinas, no a Maradona, no, a Jorge Salinas. A l'Espanyol ni t'explico, amb Joan García. A l'Atlètic amb Nico Williams. El Barça el que ha de fer és, quan vulgui fitxar jugadors de fora de la Lliga.
2: Sí, correcte.
0: Sí, però ja està. Ara l'Espanyol entens que hi hagi una rivalitat, no? Sí, no hi va poder fer res l'Espanyol, sí. Perquè va pagar la clàusula i ja està.
5: La catalanofòbia tampoc afecta en el tema
0: de l'Espanyol. No, però amb la resta d'equips, no? Més enllà de que competeixen en la mateixa Lliga.
3: És el que va passar al Camp de l'Els, l'altre... O sigui, tothom ha condemnat el que va passar. Però és que jo he vist vídeos de gent de l'Elx dient darle más fuerte.
0: Sí, sí, no. La Porellos, no? La Porellos que es vivia el 2017, doncs va ser el mateix que va passar a l'Elx.
3: Perquè tota la premsa espanyola, tota la central lechera aquella que deia Guardiola, des d'ahir s'ha activat una altra vegada per les estelades. He vist comentaris a tot arreu en contra de la Porta.
5: No només per les estelades, sinó perquè no van fer l'homenatge als
0: jugadors de la
3: Porta. La Porta entre que vol jugadors i el que va passar ahir, ara ja torna a ser...
5: Sí, però la Porta estava a Nova York.
3: La Porta sap jugar.
5: Sí.
3: Sap el que li interessa al Barça.
2: La Porta en aquell moment va fer un paper institucional. Que pots pensar, i jo crec que una mica, que es va passar una mica de ratlla, perquè semblava una mica Manolo del Bombo, a vegades es va passar. Però jo entenc que al club li anava bé tenir aquell paper, estava representant el Barcelona, i estava fent un paper institucional.
0: Sí, potser una mica massa de bufanda,
2: potser
0: però...
2: Potser es va passar, sí, una mica.
5: Fent el paper, no?, es va ficar una mica el mètode, no?, de...
0: 4 minuts per sobre un quart de 12. Amb tot això, i amb Julián entrant en solitari, demà, en principi, l'únic que hi ha d'haver és aquesta convocatòria sense l'argentí, no?, al matí, i el partit de l'Atlètic de Madrid. Dubto que demà passi alguna cosa, enmig d'un partit.
3: Gerard, sí? Dos jornades, l'Atlètic de Madrid, menys dos sorts sobre el Barça.
0: Menys dos.
3: No, sí. És que acabaran... O sigui,
0: acabaran...
3: Ofesos, però acabaran,
5: espera,
3: acabaran a 20 punts.
5: A Sevilla sense davanters van.
0: No, ara, perdó, juguen 3 partits seguits fora de casa, sí. Perquè em sembla que hi ha concerts al Metropolitano. Vull dir que ells mateixos...
3: No, acabaran a 20 punts.
0: Ells mateixos s'han trobat.
3: Igual, perquè no, el Xolo és el... No, o sigui, és un equip que es gasta cada any 100 milions o 150 en fitxatges, però ells van dient que no, que cada entre els 4 primers ja en tenen prou.
2: I consideren el Barça rival directe que no ho és? Bueno, sí, ho és a la Copa i a la Champions, però és que hi ha la Supercopa, que s'enfrontaran a semifinals, però li volen vendre Julián a l'equip que els va eliminar de la Champions.
0: Dit això, Poquí, tu i el Correas parlàveu aquí a la publicitat de la possibilitat encara no tancada del tot de que el Barça pugui incorporar algú a l'atac, quan el club ja ha dit que Julián o ningú.
2: A veure, el club diu moltes coses, i això el Ferran n'és testimoni.
0: No, no, és que m'interessa perquè és veritat, el club ens trasllada a tots, crec que això, no? Però Joan Poguí i Ferran Correas no s'ho acaben de creure.
2: No té per què ser una veritat absoluta. És a dir, ho ha dit molt bé abans el Xavi, això de que el Barça no... Això de que el Barcelona no anunciï cap davanter centre, això afavoreix que Julián aguanti.
0: Sí, sí, clar.
2: Si Julián veu que el Barcelona fitxa un nou, hi ha més possibilitats de, bueno, escolta'm, potser que no aguanti tant, no? Aleshores, és... que em sembla una actitud correcta al Barcelona. Jo només dic que fins al dia 1 a les 12 de la nit, no? O a les 0:59, o a les 23:59.
0: 23:59, sí.
2: 23:59.
0: A vegades, passades les 12, segons el fax que arribi...
2: De la temporada passada, i... Bé, Flick és alemany, és un Excel. Flick és un Excel. I ell veu que ha perdut un davanter centre tipus Lewandowski i un davanter centre tipus Ferran. El davanter centre tipus Ferran el pot fabricar, ho estem veient, pot tenir un nou, un nom a la plantilla que té. El davanter centre més nou, pur, ara mateix no el té, i a mi em costa de creure que el Barcelona hagi renunciat a tenir un nou d'aquest perfil, em costa de creure.
0: Esteu tranquils? Sense...
2: Trobo raonable que el dimarts a 11:45 surti un comunicat del Barça, el Barça incorpora a fulanito o a menganito.
0: Esteu tranquils, però, si el Barça no incorpora a ningú?
5: Crec que li falta, com a mínim, un atacant al
0: Barça. Ho dic perquè hi ha gent que ha canviat d'opinió quan sap que Flick, no?, ja li va bé, o que almenys ens expliquen això, com diu el Joan, que Flick i Adeko ja els hi va bé. Però crec que era
5: potser
0: majoritària l'opinió de que faltava algú en atac.
5: No, clar,
0: abans de que dilluns hi hagués aquesta reunió.
5: Era semblava que la gran feina d'aquest estiu era fitxar el davanter centre que no ha arribat. Però, vull dir, si hi ha un o dos baixes, que hi haurà, sempre hi ha problemes físics, veig que no hi ha molts. Clar, ja es reconverteixes a Fermín i a Olmo i tal, però jo veig que no hi ha molts davanters al Barça, que faltaria, que jo crec que un com a mínim no sobraria, i crec que també pot anar una mica en relació al que faci Julián. Vull dir, si Julián aquesta nit diu, mira, és que no aguanto més i me'n vaig a l'Arsenal, clar, aquí sí que segurament, no?, un cop perdut aquesta necessitat d'aguantar perquè ell sàpiga que estàs esperant, doncs igual aquí el Barça sí que es mou per portar això, sobretot un futbolista d'àrea, perquè Abdelkarim és un nano que encara no ha jugat partits d'aquest, no? Vull dir, la Champions, Abdelkarim no me l'imagino sent important. Jo sí crec que al Barça li falta un atacant. Imagino que si és un atacant serà un davanter, però
0: un perfil diferent també.
5: Un parell de lesions i et quedes amb tres tipus.
0: Està tothom sa ara, però, sí, però esclar, això pot canviar del dia a la nit.
3: A veure, és cert que el recurs de Rafinha de fals davanter centre, que no només pot jugar Rafinha, sinó que també ha jugat Fermín minuts, i que per mi Olmo també pot jugar perfectament. Diuen que Gordon, jo no el veig tant, però sobretot aquests tres. Sí, però com diu l'Albert, al final tens quatre davanters, no? Tens a la mina de Yemi, Gordon i Rafinha. No tens més del primer equip. Sí, tens a Hamza, el que vulguis, però són aquests quatre. La temporada és molt llarga. Sí. Per exemple, al mig del camp tothom va dir, què fem, fitxant a Rodri, si qui no jugarà Bernal, no sé què. De moment tens set, però Frenkie vés a saber fins quan, Gavi està lesionat, ja no és tens cinc, i si cau un altre tindràs quatre per afrontar una sèrie de partits. La temporada és molt llarga, és una temporada després de Mundial. Pràcticament tots els jugadors del Barça han jugat al Mundial, tindran lesions, segur. Jo crec que necessites un davanter centre, però és que n'hi ha molt pocs. O sigui, n'hi ha molt pocs que puguin jugar al Barça. O sigui, Haaland no el pots fitxar, Harry Kane no el pots fitxar, Mbappé no el pots fitxar, a Julián el vols però no el pots fitxar. Hi ha molt pocs. Jo no veig un que diguis et millorarà el que tens. No ho veig. O sigui, a mi particularment m'agrada Mikel Tatze del Villarreal, però el Barça ha de pagar, perquè evidentment si tu ara vas a Mikel Tatze, el Villarreal et demanarà la clàusula, perquè el Villarreal haurà de fitxar.
0: Sí, sí. És que ara, és el que dèiem la setmana passada, ara ja estàs en el tram final del mercat i diguéssim que tot es paga una mica més car. Clar. Tot es paga una mica més car, perquè el davanter que li treguis a algú, si és que és així, el club el voldrà substituir, el club que li fitxis el davanter, no? Aleshores,
3: és delicat. Va renovar, sí. Els agradava el club, però es va lesionar, i a més és un noi molt jove que no tampoc pagarà un... el que demanàvem per un jugador de 19 anys.
0: No, s'ha de veure també, clar, a més, el futbol és capritxós i justament en aquests dos partits hi ha hagut molts espais, no? Especialment en el primer contra l'Elx, però també l'altre dia contra l'Atlètic Club de Bilbao. S'ha de veure el dia que hi hagi un equip que jugui amb tres centrals, dos carrilers, que n'hi ha d'aquests i molts, a la Lliga Espanyola. I Rafinha li costarà molt. No podrà córrer, no? I sí que té una bona rematada, ja ho sabem. L'altre dia va demostrar fins i tot saber rematar de cap, que jo no li coneixia precisament aquesta virtut, tot i que algun gol, especialment a la primera temporada, va fer Rafinha de cap. Però és clar, hi ha moltes incògnites encara, no? I per això deia jo que treure conclusions de dos partits, Albert, no era el més adient.
5: No, el que passa és que és veritat que el recurs de gener... O sigui, quan realment et juguis la temporada serà a partir del gener. Crec que amb el que hi ha...
0: Allà pots avaluar, sí, no? Exacte. Si és molt necessari
5: o
0: no.
5: I el Barça estarà viu, entenc que estarà viu a totes les competicions amb l'equip que té ara mateix fins al gener. Estic pràcticament segur.
2: Jo també crec que d'aquí al gener pots aguantar, però jo insisteixo que al Barça, més que xifra, més que quantitat, crec que li falta perfil, un perfil molt complet.
1: Un golejador. No té un golejador.
3: Un home d'àrea.
1: Un tio que tota la carrera hagi fet gols, no el té.
5: No, no.
1: Ara Rafinha, sí, se'ns ha il·luminat gol, des de l'arribada de Flick, però no és un golejador, no és un tio que està acostumat a rematar-ho tot i fotre-ho a dins. I a mi em costa molt que un equip no tingui un perfil de golejador. Ja et diuen, no, perquè el Barça...
0: El PSG, també.
1: Messi era un killer, vull dir, era un golejador. Ja. Vull dir, no ens enganyem. I el Barça no en té cap.
0: No.
3: Que tampoc crec que Julián sigui un golejador.
1: No, sí, eh? És cert, eh? Per això que et deia, jo a mi que també m'agrada a mi Cautats, jo crec que és un perfil Julián, que encaixaria.
3: Sí, jo a mi em diuen, no, mira, Julián és impossible ja, se'n va a l'Arsenal, impossible, no el fitxaràs mai ja, o d'aquí 4 anys.
0: Quan se li acabi el contracte a l'Arsenal, sí.
3: Llavors has de fitxar, i sí, no sé, ja, Cautats a mi m'agrada, no sé, també m'agrada Oyarzabal,
0: Digues, per rematar, que m'esperen a l'Aràbia Saudita. Anirem a fer un moment a l'Aràbia Saudita.
5: Si mires els últims campions d'Europa, realment no jugaven amb un davanter centre. Pur, de golejador.
0: El PSG la temporada passada tenia Gonzalo Ramos, que era suplent.
5: Era suplent i jugava Dembélé, l'anterior Dembélé. Sí, i el Madrid que guanya la Champions anterior era un Madrid que també jugava sense davanter
0: centre. Vinícius Rodrigo.
5: Sí, jugava Vinícius Rodrigo.
0: Els últims tres campions d'Europa
5: igual la fórmula és aquesta i estem... No?
0: Per això, sí, és el que... Bé, és el que es predica ara mateix, sense que hi hagi cap fitxatge d'un davanter.
3: El mestre va posar Lineker a la banda, eh?
2: Va dir, sí.
3: No, tu cap a la banda.
0: Sí. Dos minuts i dos quarts de l'onze.
1: Sí.
0: Hem de fer una pausa, de seguida anem cap a l'Aràbia Saudita per parlar amb una persona que coneix i molt una de les sensacions, o la gran sensació del Barça en aquest inici de temporada, del dorsal 12, Xavi Espar.
6: Tu diràs, amb Gerard Ballera.

0: Dos quarts de 12 de la nit. S'ha acabat el partit a Vitòria, Pau Bonastre.
1: S'ha acabat amb victòria de l'Alavés. 1-0 contra el Villarreal. El gol de Lucas Boyer a la mitja hora de joc. Vaja, amb aquest gol n'ha tingut prou el conjunt de Vitòria per endur-se aquesta victòria i, com deies abans, per situar-se provisionalment líder de la primera divisió, el Villarreal, que en els darrers minuts ho ha intentat penjant pilotes a l'àrea contrària, però no se n'ha sortit. Després de 3 jornades, el nou Villarreal d'Íñigo Pérez, que encara no coneix la victòria.
0: A la vez líder, 7 punts de 9 possibles, 2 victòries, un empat, com diu el Pau, el Villarreal amb 2 punts, queda ara mateix a la 12a posició de primera, a la vez que juga contra l'Osasuna a casa en la pròxima jornada i que podria continuar sumant punts i, per tant, fent camí cap a la permanència, aquests 42 que s'han de sumar per acabar-la de segellar. Queda molt, encara. Gràcies, Pau. Parlem de Xavi Aspar, una nova troballa de la generació del 2007, que sembla infinita. 2 partits ja de Xavi Aspar com a titular, els 2 com a titular a lateral esquerra. Ahir, per primera vegada, amb el 12 a l'esquena, amb dorsal del primer equip, a nosaltres, doncs home, a l'inici ens ha sorprès, però és que també li ha sorprès a Hansi Flick, que el veu cada dia.
2: Well, I think at the moment I'm really surprised.
3: Estic sorprès amb la seva serenor per com està jugant. No sé quants partits porta aquest nivell, però està molt bé. No és fàcil, ha fet una gran feina avui, i també a Elx, amb pilota i sense. La seva tècnica és la que coneixem dels jugadors de la Masia. Sempre està centrat i tàcticament està a un gran nivell. Espero que segueixi així perquè té potencial per millorar i això és el que treballem cada dia amb ell.
2: What we are working every day for, with him.
0: És una de les notícies, jo crec, que va deixar el partit d'ahir al Camp Nou, aquest Barça 2, Atlètic Club 0, més enllà del partidàs coral de l'equip, dels 2 gols i dels molts que podia haver fet el Barça contra l'equip de Terzic. El Pau Moral, que és coordinador del futbol base i entrenador del juvenil de l'Al Rayyan, a l'Aràbia Saudita, va ser tècnic de la Masia durant 7 anys, del 2014 al 2021, i va coincidir amb el Xavi Aspar en una de les seves etapes de formació. Hola, Pau, què tal? Bona nit.
4: Hola, bona nit, com esteu?
0: Una hora més a l'Aràbia Saudita, 2 quarts d'una, ara mateix,
4: sí,
0: Pau?
4: Sí, bueno, us he de corregir perquè estic a Doha, jo a Qatar. Estem molt a prop de l'Aràbia Saudí, però estem, sí, estem a Qatar, a Doha, que també està molt bé, i bueno, sí, ara ja és 2 quarts d'una, però bé, aquí escoltant-vos.
0: T'agraïm que siguis aquí, el tu diràs en directe. Escolta, és veritat que encara mantens relació amb Xavi Aspar? No sé quan fa que no l'entrenes, perquè tu el vas entrenar, diria que en etapa a la vi, no?
4: Sí, va ser d'etapa a la vi, però clar, al final el Xavi té ara 19 anys, vull dir que tampoc fa tant, que ja parlem de... Clar, a la vins al final estem parlant d'11 i 12 anys, vull dir, ara ja sí que fan les temporades, però sí, és veritat que sempre hem tingut una relació molt maca, perquè aquell any és més especial, el Xavi va fer un salt endavant, i bueno, bé, anem comentant sempre amb ell, amb la família, vam estar parlant fa un parell de dies, que bueno, estàvem molt contents, ho estaven celebrant, van anar a sopar i sí, la veritat és que tenim contacte i jo molt content perquè tenim una relació molt especial des de sempre amb ell.
0: A Flick li ha sorprès el que ha vist en aquests 2 primers partits. A tu t'ha sorprès el que has vist de Xavi Aspar?
4: Ja, a mi em sorprèn el que fan tots, no? Perquè també he tingut la sort de compartir equip amb el Gavi i amb alguns altres. A mi em sorprèn molt, som uns afortunats, no?, de veure que aquests nanos tan joves estan jugant al màxim nivell. Però hosti, és que el Xavi, jo personalment el recordo com un jugador molt bo, molt bo, i bueno, quan he escoltat avui el Flick el que deia, comparteixo 100% el que diu, i en part em sorprèn, òbviament per l'edat i perquè és molt aviat tot plegat, però els que hem estat amb el Xavi sabem que és un jugador especial i per aquesta banda no m'acaba de semblar una bogeria, però bueno, comparteixo tot el que diu el Hansi.
0: Els 2 partits com a lateral esquerre. Tu t'estrany això o és que pot jugar tot arreu aquest nano?
4: Clar, aviam, quan ets tan bo i ets tan intel·ligent i entens tant el joc com el Xavi, pues jo crec que és fàcil, no?, adaptar-se, però bé, no oblidem, no?, que el Xavi és un migcampista, on ell es desenvolupa millor és al mig del camp. Aquest estiu van guanyar l'Europeu jugant a mig camp amb el Quim Junyent i de fet aquell any amb mi eren ell i el Quim al mig camp, i bé, al final és un jugador molt polivalent, perquè és que és molt bo, és que té uns registres molt Barça, i s'adapta bé, no?, a tot arreu, ahir inclús en assistència amb el remat de cap de Rafinha al pal, i bueno, un jugador que ja no el fiquis, ell donarà el màxim, farà el que el míster li demani, perquè és un jugador que el que vol és jugar, però és que encara no l'hem vist, no?, la seva posició natural, que seria mig del camp, i jo estic convençut que allà és on encara pot explotar més, no? Vull dir que, però bueno, tenim sort de que juga molt bé com ahir, i allà on te'l posin, doncs segur que ho farà bé, eh? Perquè és un jugador que és molt, molt bon jugador.
0: Què li veies tu amb 11 o 12 anys? És que se li pot veure alguna cosa que sí, no? Però diguéssim que han passat uns anys des de que el vas entrenar.
4: Sí, pues una mica el que veig ara, eh? Era un jugador que per l'edat que tenia, pues, és que era molt madur, tot el que li demanaves pues, pràcticament ho feia a la perfecció, i que llavors pues, és veritat que el Xavi amb aquelles, pues, és veritat que hi ha jugadors que estan marcats, no? I el 2007, pues, no us enganyaré, allà llavors pues, hi havia el Lamine, hi havia el Bernal i el Pau que el van fitxar del Girona, i aquests jugadors potser sí que tenien aquesta estrella, no? I se'ls donava aquest reconeixement que el Xavi llavors no el tenia. I en aquelles etapes, pues, com bé sabreu, no? Pues el Barça pues, en equips d'etapa A i B, o sigui, diguéssim, l'A, pues, llavors eren els jugadors que destacaven més, i el Xavi estava al B, vull dir, aquella any era una temporada que ell estava al B, pràcticament podríem dir que era el millor del B, però el B al final era del 14 no avall, no? Vull dir que no eren els jugadors aquests que estaven marcats com... I ell s'ho ha currat molt, ha anat fent pas a pas, ha anat treballant cada any, fins arribar on ha arribat, però sí que és veritat que des de petit pues, no ha estat un jugador marcat pues, com podien ser ja des de ben inici, pues, el Lamine, no? Ell ha anat fent pas a pas, ha anat cremant etapes i ha arribat i ja s'ha assentat i, bueno, veient-lo com està, jo no tindria cap dubte de que el tindrem molts anys perquè està fent molt bé i ojalà li vagi bé.
0: Sembla tranquil, calmat, no sé si fora del camp també és així, no? El vestidor no sembla que sigui un noi super extrovertit.
4: És molt calmat, o sigui, és un nano que té molt... És molt bé, però llavors també té aquest punt de broma, no? Aquest punt de pillo, no? També l'arriba a tenir, però sí que és veritat, no? Que és un noi, és molt, molt, molt calmat, molt respectuós, mai una mala paraula, mai un mal gest, no? Mai res, sigui tot superbé, i al final, doncs jo sempre ho dic, no? Que, hosti, jo que he estat molts anys a la Masia i soc molt del Barça des de petit, però a mi em fa il·lusió, no? Tenir aquests jugadors i aquests valors, no? Que sempre, doncs sempre presumim, no? De tenir els del Barça, pues el Xavi jo crec que és l'exemple perfecte, no? Un jugador pues, superculer que des de petit ja volia ser jugador del Barça, que estic segur que lluitarà per aquesta samarreta i aquest escut cada minut que jugui, cada segon, i a mi personalment pues, em fa molta il·lusió, no? Jo quan veig l'alineació, per exemple, ahir veig tots els que juguen i la mitjana d'edat, hosti, com a culers, pues, jo crec que fa gràcia veure els partits. Ara tens ganes de veure els partits i ja en què passarà, hi ha altres anys o altres èpoques, més ben dit, que, bueno, feia una mica més de mandra, no? Ara jo crec que tothom està content i torna a sentir una mica el Barça, doncs pues, el que ve sent, no?, de la Masia i tenim molts jugadors i tenim molta sort.
0: Acabo, he llegit que tu no el compararies amb Philipp Lahm, que el compararies amb algú que juga en una altra posició.
4: Clar, jo sempre dic que les comparacions no m'acaben de convèncer, però jo sempre tindré allò de dintre, de veure el vist a dintre, jugar a mig camp. I, bueno, a mi sempre em recorda una mica més el Xavi Hernández, no?, que el Lahm, però, bueno, ojalà, no?, pugui fer carrera per fil Lahm i aquests jugadors amb el que se'ls compara, no? Però, bueno, jo crec que al final ha de ser ell, ha de ser el Xavi Espart, que segur que ho serà, perquè té molta personalitat, també, a part de ser com és. I aviam com avançant. De moment està jugant de l'altre a l'esquerra, ho està fent superbé, i jo crec que el míster, pues, el que està dient, no?, que està convençut que és un bon jugador, al final comptarà amb ell i el posarà allà on cregui, però jo al final el que vull és el vull veure jugar, i ell segur que també vol jugar, li és igual a l'esquerra, a la dreta, vull dir que aviam com avança.
0: Pau, moltíssimes gràcies per atendre'ns en directe aquesta hora des de Doha. Vol preguntar alguna cosa al Joan Poqui de Mundo Deportivo?
5: Ell va guanyar la Supercopa, l'Eurocopa Sub-19 aquest estiu, jugant de mig centre, si no m'equivoco. I el Barcelona ha jugat o lateral, o el Gamper va jugar d'interior esquerra el dia del Gamper. La meva pregunta és, què és més, mig centre o interior?
4: Bueno, al final el Xavi ho va veure, no? Ahir va fer dues últimes passades molt bones, i té un control passe molt, molt bo, i és un jugador també que té, o sigui, recupera molta pilota i juga molt fàcil. Llavors jo veig una mica les dues posicions. Sí que és veritat que jo, pel seu perfil, doncs potser ho veuria més una mica interior, perquè té aquest últim passe, també té un golpeig, o sigui, ara no... No, de moment no... Ahir va fer un tir...
0: L'altre dia, no. ahir, no? Ahir va animar, també, sí, per xutar.
5: Una de les aturades.
4: Per això et dic que...
0: Sí.
4: Quan es vagi deixant anar, és un jugador que també pot fer gols de fora l'àrea perquè té arribada, però també si el fiques de 6 també és un jugador que et donarà molt el que el Hansi vol. Llavors, bueno, és un jugador que a mig camp es pot desenvolupar tant més de 6 com de 8-10, però bé, ja et dic, des de juvenil l'està jugant de lateral dret i ho està fent molt bé, i llavors sí que és veritat que la selecció espanyola pues, és el mig centre titular, juntament amb el Quim, però vamos, que si ho està fent així, pues, jo ja firmo de lateral, al final ho està fent molt, molt bé.
0: Ens quedem amb això, interior esquerra, tot i que pot jugar tot arreu, mig centre, lateral dret, lateral esquerra. Xavi Espar, una de les grans sensacions. Pau, una abraçada des de Barcelona.
4: A vosaltres.
0: Que vagi bé, bona nit. El Pau Moral, que és coordinador del futbol base i entrenador del juvenil de l'Alt Rayan. Una troballa més. Mira que era complicat amb Cubarsí, amb Lamine, amb Bernal, que la generació aquesta del 2007 en sortís una altra. Però un acaba, no?, amb la sensació que després d'aquests dos partits, com a mínim serà peça important del primer equip. No sé si acabarà sent un dels millors jugadors del món a la seva posició, com ho són ara mateix Lamine i Cubarsí, però com a mínim, no? Jo crec que el mateix Flick ho ha vist clar quan li ha donat dorsal del primer equip, de dir, aquest tio val i pot jugar al Barça.
6: Fermín també és un dels millors jugadors del món per mi, eh? O sigui, absolutament
0: sí. Infernal. Sí, però deia aquesta generació del 2007.
6: Sí, del 2007, sí, del 2007, sí. Bueno, i Bernal va camí. El problema, o sigui, el problema, que també és una cosa molt bona, és que aquests futbolistes de tant talent i tan versàtils moltes vegades acaben jugant en la que no és la seva millor posició, però és la que queda lliure, no? I és el que li pot acabar passant, com a mínim, a aquesta temporada. Però és cert que en aquest europeu Sotzinou, que va jugar de mig centre i també d'interior a vegades, la semblança amb Xavi Hernández era... És que era molt evident. O sigui, aquesta qualitat per girar, per trobar sempre la millor passada... I a més...
0: Compres la comparació, eh?
6: La compro totalment i, de fet, ja... O sigui, havia vist vídeos i tal que és impressionant. No sé, és una gran troballa i, sobretot, tinc la sensació que, a més d'això, Flick és un enamorat d'ell, però des del principi. Ja per temporada, hi ha un moment, a l'estats, segurament estarien ells preguntant, on, i ho recordareu millor que jo, però... Crec que diu que és un jugador top, si no recordo malament, no? Que parla de... I quan un entrenador parla d'un futbolista top, vol dir que el té, o sigui, en una consideració molt alta. És una paraula que els entrenadors utilitzen pels grans futbolistes.
7: La temporada passada, de fet, diria que li va donar 6 partits, ja.
6: Sí.
7: Crec que juga contra el Newcastle.
6: El tram final, sí.
7: Algun partit important.
6: Sí.
7: Perquè hi confia molt.
0: Però contra el Newcastle... Anglaterra, eh?
7: Sí,
0: Anglaterra. Que a l'anada dels vuitens de la Champions, no la fase Lliga.
6: I fa molt bé, de fet, fa molt bé.
7: Sí, no, per això crec que Flick hi confia molt en ell i bueno, per això li ha donat el 12, no?
6: El 12.
7: El seu dorsal, ja jugador del primer equip i un mes. Per tot això és important tenir a un entrenador que confia amb els de baix i això és el que fa Hansi Flick. Ell confia i jo crec que encara donaria alguna plaça més al primer equip, algun altre que ha hagut de marxar perquè no hi caben tots. Però, no sé, per exemple, Álvaro Cortés és un jugador que també li agradava molt, però que finalment ha de marxar perquè no hi cap.
8: Han de fitxar un centre a l'esquerra.
6: Justament estan buscant un centre a l'esquerra.
7: Sí, bueno, però...
0: Potser no se n'acaba de refiar, no?
7: A Brian Fariñas el tenia fora.
8: Sí, aquest sí.
7: El tenia fora i de sí. moment...
0: De moment, sí. De moment se'l vol quedar, sí.
7: Ell hi confia. És dels que aplica la filosofia Cruyff. Que,
0: sí. Mira el que va passar amb Drou, sí, no? Sí, les oportunitats que li va donar després va voler marxar al Paris Saint-Germain.
8: Drou el va apunyalar.
0: Sí, però vull dir que li va donar...
8: Estava molt dolgut.
0: Sí, li va donar moltes oportunitats.
7: És que Drou estaria jugant al primer equip, segur. No tinc cap dubte.
8: El problema de Xavi Espart és la competència que tindrà. Perquè, clar, està al mig del camp. El mig del camp del Barcelona és la... Ahir es va veure contra l'Atlètic Club, al mig del camp del Barça, que és el millor del món amb molta diferència, la parcel·la central.
7: Tens sis tios molt bons.
8: I aquí ho tindrà complicat. Aleshores, està bé que tingui aquesta capacitat de jugar de lateral. Jo us haig de dir que jo defensivament em fa patir una mica Xavi Espart.
0: No l'hem vist encara exigint, no?
8: Bueno, no, és però que... un partit... Hòstia, a mi em fa patir una mica. Una mica defensiva.
0: Ves que no és la seva posició. No és la seva posició. No, no, és que, Joan, no és la seva posició.
8: He vingut a aquest món a patir. Sempre. Sí, sí. En qualsevol circumstància de la vida. I en aquesta... En aquest
0: no és la seva posició, és que és normal. Clar, és que ja, si fos un defensa com Nuno Mendes, que la seva posició, no?
6: Si fos Xavi i Nuno Mendes a la banda, ja, clar, hòstia, guanyaria la pilota.
8: Però sí que té aquesta capacitat, que ara es parla molt, el lateral que juga per dins, que això és claríssim. És l'exemple més clar que d'un jugador que partint des de la posició lateral s'acaba convertint en un quart migcampista. I és el que t'acaba donant, li cal donar al Barcelona, l'avantatge al mig del camp. En molts partits, i això hi es va veure molt clar. Va fer un... Per mi va estar molt bé, això, per jugant, partint de la tarda a l'esquerra, va fer un partidàs fent funcions de migcampista. I, per acabar, és un producte més de la Masia. El que millor fabrica la Masia són interiors, migcentres i migcampistes. És el que fa millor.
7: Ahir tens una defensa sencera.
8: Sí, sí.
7: Entre cometes Gerard Martín, perquè és cert que arriba pel Barça B. No és Masia, però bé, ha jugat al Barça B. Formada íntegrament per Eric, sí. Pau Cubarsí, Gerard Martín i per davant Marc Bernal.
0: La cara de Xavi Espart...
7: La Marc Bernal i tens i davant i Fermín, sí. I Lamine, i encara tenies a Olga.
0: És al·lucinant.
6: La feina que s'ha fet a la cantera del Barça últims 10-15 anys és un escàndol.
7: Abans.
6: No, em refereixo sobretot per
0: aquesta generació. Sí, sí.
6: Hi ha hagut, igual perquè hi havia molts cracs i tal, però hi ha hagut etapes, no? 2000, entre el 2008-2009, no? Fins al 2016-17, que no hi havia tant jugador.
8: Clar, però si tu tens al mig del camp a Busquets, Xavi...
6: Clar, aquest és el tema.
8: Sí. I Messi, per davant d'ells, és que sí, era impossible.
6: Sí, sí, sí.
7: No hi havia moltes opcions.
6: Parlem de cracs mundials a 18 anys.
0: I Albert, segurament, per això aquesta nova política de Deco ara amb els joves, segurament ara... Rodri, Pedri, Gavi, Fermín, Olmo... Ara, segurament hi haurà nanos que els hi passarà una mica el mateix.
7: Estan sortint Tomi Marquès...
0: Sí, sí, els germans... Els germans Fernández... Estan sortint perquè ja no tenen lloc, perquè hi ha tanta qualitat d'aquests nanos que han pujat de la Masia i d'altres, evidentment, que el Barça doncs ha incorporat, com és el cas de Rodri.
6: Un jugador que ja està aquí en Champions.
0: Sí, sí.
8: Aquest amb el lesionat ara, el Tomcara.
6: Aquest és el...
0: Millor jugador de l'Europeu Sub-17, sí, no?
6: Aquest és el designat per ser el...
7: Aquest sí que no marxarà.
6: No marxarà, sinó que aquest serà difícil que ningú el tapi. És la meva opinió, eh? Que ningú el tapi, perquè quan vull dir, estem parlant d'un jugador molt jove.
0: Tant de bo no descarrili. Evidentment, la cara, una de les millors notícies del partit va ser Xavi Espart. No sé si heu vist la reacció d'Alejandro Valde quan Hansi Flick decideix fer el cinquè canvi, Joao Cancelo, i Valde, que fa aquella cara de dir no m'ha tocat a mi, no m'ha tocat a mi.
8: El que us deia abans de l'Excel, Flick és un tio, és germànic, sé que és un tòpic tot això, Flick és germànic, és alemany, i va amb un Excel. I Flick parla molt clar a la roda de premsa, però encara és més clar amb els seus fets. I en Valde està sent claríssim. Està sent cristal·lí. Està sent, tu manes, tu tens la teva paraula, però li està dient, amb fets, el que ha de fer Valde. Si Valde ho vol interpretar, bé, i si no ho vol interpretar, doncs que no ho interpreti.
0: De moment, no? De moment, no sabem, excepció que hagi canviat alguna cosa al cap de Valde.
8: Però és que...
0: Aquestes últimes hores, després del partit d'ahir, de moment, ell semblava decidit a lluitar al lloc.
8: Però al final de temporada passada ja és així, eh? Ja li estava dient repetidament, Alejandro. Àlex, prendre nota.
7: Sí, jo crec que ara decidit quedar-se, es quedarà i veurem què passa al mercat.
8: A mi em sap greu, perquè és un jugador que tenia una projecció enorme.
7: Molt.
6: Sí, sí.
8: I crec que és un molt bon jugador.
7: I és jove, té 22 anys.
8: Sí. L'actitud, com que no veiem els entrenaments, tampoc sabem com entrenen.
7: No sé. Això passa al Barça, que penses que Valde porta tota una vida i té 22 anys, però clar, és que va debutar amb 17.
6: Clar, és el tema.
0: 10 minuts i la mitjanit. Una pausa, res, un minut i de seguida seguim aquí al Tu Diràs, comentant una mica el que va ser ahir aquest Barça 2 Atlètic Club de Bilbao 0. Hem parlat de Xavi Espart, però per exemple va debutar Rodri. Vull també que els tertulians opinin del que els va semblar aquests primers minuts de Rodri com a jugador del Barça. Ara tornem.
9: Tu diràs, amb Gerard Ballera.

0: 8 minuts i la mitjanit, déu-n'hi-do quina marxa portem per ser divendres a la nit. Bé, si ara ja anem de pujada, D'aquí fins que s'acabi el Tuiràs anem de pujada. Escolta, parlant de coses que fan bona pinta, que ara deia l'Albert fora de micròfon, que Bicibull ja estava agradant, saps què fa bona pinta també? Si aquest estiu busques un sub que ho tingui tot, apunta d'aquest que fa bona pinta, l'Omoda 5SHS. Un superhíbrid que combina eficiència i potència amb etiqueta Eco, 7 anys de garantia i des de 22.390 euros. Omoda 5SHS, el millor dels dos mons, vés a descobrir-lo a la xarxa de concessionaris Omoda Jaeco de Catalunya. A veure, aquí a la taula, què us va semblar el debut de Rodri? Ara que parlàvem de la posició d'interior esquerra, el Barça de Flick en les dues primeres temporades no tenia interiors com a tal, o no tenia dos interiors purs. Amb Rodri, potser sí que veiem dos interiors més purs, o no, tot i que hi va haver algun moment que en la imatge, en la disposició del camp, sí que semblava, no?, que Rodri era el mig centre únic i que hi havia, dos interiors per davant. No sé si ho veurem així o si al final acabarà sent el mateix, però va entrar, no?, va entrar en el tram final i no sé què us va semblar, és aviat, no?, encara perquè jo crec que tampoc va entrar en un moment del partit que fos determinant. L'Atlètic Club ja estava molt enfonsat, diguéssim, sense esma per atacar, però en qualsevol cas no sé si us va agradar el que va fer Rodri en els primers minuts, Ferran.
1: Com dius, van ser pocs minuts i l'Atlètic no estava presentant batalla, però sí que es va veure lideratge. Jo crec que és el tio que ha vingut, és a dir, jo per mi el millor mig centre que he vist mai és Sergio Busquets. Crec que Rodri és el que més s'assembla a Sergio Busquets, però Sergio Busquets no tenia lideratge. O sigui, en aquell equip els líders eren nosaltres. Aquí Rodri tindrà
0: ascendència, no? Respecte a la resta
1: d'ascendència amb un equip molt jove. Amb jugadors molts que coneix perfectament de la selecció espanyola. Sí, coneix perfectament a Lamin. Ahir les paraules que té després del partit a Lamin que diu que ha fet un partidàs, que tranquil·litat amb ell. Vaig veure, per exemple, quan marca Fermín la celebració del gol de Rodri amb Fermín, és com, és com dient-li, va, nano, veus com no has jugat al Mundial, però ets boníssim. És un líder. I a més ha caigut de peu. O sigui, és d'aquells jugadors, el Barça passa això moltes vegades, que fitxes un tio i no saps per què es converteix en ídol de l'afició sense haver debutat. I amb Rodri suposo que perquè estava a punt de fitxar pel Real Madrid i va decidir venir al Barça, ja ha vingut com... és que ha vingut com un heroi. O sigui, tots els nanos només volen que jugui Rodri. I el camp ahir, quan va entrar Rodri, es va tornar boig. Sense ser un golejador, això pot passar amb un golejador, però amb un mig centre difícilment encara.

0: ¿Me cuentas un cuento, papi?
1: Claro, me puse el traje de las bodas y me llevé a tu madre. Iba como una princesa. CaixaBank nos había invitado a un evento increíble.
2: Vivir una experience es algo inolvidable. Vive experiencias exclusivas en música, gastronomía, cultura y deporte con Experience CaixaBank. Porque si algo es importante para ti, también lo es para nosotros.
3: Encara no saps quin Nissan és per a tu? Aquest agost és el moment de descobrir-lo. Prova un Juke híbrid, la tecnologia i power del Qashqai i l'X-Trail, o la mobilitat 100% elèctrica amb l'Ariya, el nou Micra o el nou Leaf. Amb Nissan Mas, gaudeix de fins a 10 anys de garantia. Més info, Nissan.es, xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
4: És millor que el que tens, el portes. Clar, la temporada passada els titulars aquí devien ser Frenkie i Pedri, no? Sí. Frenkie reservant-se
5: sí,
4: pel Mundial.
5: Sí, Frenkie i Pedri.
4: Va jugar al tram final, Gavi...
5: I Olmo Fermín, no? Seria el... Que ja no sé si el compteu com... Que a vegades és un segon davanter, Fermín, per exemple, quan juga, eh?
4: I Olmo també. Més Olmo que Fermín. Més Olmo que Fermín. Perquè jo, això de que, el, que comentaves abans que amb Rodri el Barça jugarà més amb un mig centre, clar, que és que serà Rodri...
5: No ho sé.
4: Però és que el Barça ja juga una mica així. Hi ha contextos de partit que veus molt clar que hi ha dos mig centres, però en canvi...
6: El que passa, Joan, és que amb Frenkie això no ho podies fer.
4: Clar.
6: Perquè ell sol no t'aguantava.
4: Clar, exacte. Ara ho pots fer amb Rodri.
6: I amb Bernal també.
4: És que amb Bernal el Barça està jugant aquests prim... Bernal és el mig centre claríssim, per mi... I a l'interior esquerra normalment ha estat o Xavi Espart uns dies, o ara que ha entrat Pedri, o Gavi allà a Elx, una miqueta més avançat, i després a la dreta ha estat jugant Fermín. Per mi, Fermín clarament interior dret.
5: Uh-huh.
4: Quan entra Olmo sí que situa més de mitja punta. I aleshores els altres dos fan més. Però en Rodríguez es veurà més marcat.
5: Mm.
4: Aleshores, crec que el Barça clarament millora un mig del camp que era molt difícilment millorable amb el fitxatge de Rodri i un segon factor en línia del que deia el Ferran quan marxa Lewandowski. Hi ha gent que em diu això no té importància perquè no pintava tant. Compte, quan marxa Lewandowski el Barça perd la plantilla, perd un tiet o un germà gran, un referent del futbol, un senyor de 36-37 anys.
6: I havia marxat Íñigo abans.
4: És a dir, la plantilla, que és molt bona, ja ho era, es queda sense senyor gran, sense monitor de les colònies, saps? Que cuida una mica...
5: Sí, sí, sí. No, són molt joves, clar.
6: Perquè Chesney és monitor, però és un monitor dolent, eh?
4: Sí, és el monitor de la risa, eh?
7: És
4: el
7: que fa el que fa la gracieta.
4: Necessitava un tio sèrio. Lewandowski ho era. Aleshores, aquesta figura la recuperes i la millores amb Rodri.
7: Més caràcter.
4: Més caràcter.
7: Hem vist aquests vídeos del City, no sé quin partit que perden, a collona. I és necessari. Jo crec que era necessari.
5: Sí, i fins i tot, no? L'altre dia, per exemple, surt i hi ha dos refusos amb el cap, que pot semblar una tonteria, no? Pot semblar una tonteria, però no ho és. És a dir, que tinguis un jugador que tingui aquesta capacitat, no?, d'imposar-se en els duels, que Cubarsí també ens pensem que no guanya duels, i no, és que els guanya tots. Els guanya tots, amb el cap, també.
7: Per intel·ligència.
5: Però que afegiri Rodri, no?, jo crec que et dona una seguretat en algun context d'equips d'aquests que busquin la pilota llarga.
7: I en algun context de la temporada, Bernal Rodri pot passar. Poden jugar junts.
5: Jo crec que sí. Jo estic segur.
7: I crec que això et pot donar en algun moment el que necessites, també.
4: De fet, Bernal, el futbol formatiu ha estat més interior que pitxentre.
5: Bé, de fet, és que hi ha el dubte de si poden o no jugar. Jo estic segur que jugaran junts. Segur. I més d'un partit i més de dos. Jo estic segur. Veurem com evoluciona la temporada, quants partits poden estar disponibles els dos junts, etcètera, etcètera. Però jo estic segur que jugaran junts.
4: Jo crec que el damnificat serà Gavi. Aquest sí que jo crec que perd.
6: El que passa que jo crec que a Flick li agrada molt.
4: Sí, clar, però no els pot fer jugar tots.
6: Va, és que jo crec que aquesta temporada el Barça sí que té... Ahir veient el partit, tu veies que sortia Rodri i Olmo. I, hòstia...
4: Sí.
6: Però dius, ostres, que et surten ara... O sigui, t'estan fotent un meneo, perquè li estaven... El Barça li va fotre... Encara que anaven 1-0, però li estava fotent un meneo descomodat a l'Atlètic, i et surt Rodri i Olmo. I després et surt Adeyemi i...
7: Cancelo.
6: I Cancelo. No?
4: I Koundé.
5: I Koundé. Aquests van ser els 5 canvis.
6: 5 titulars.
4: Sí.
6: 5 titulars. Llavors, el Barça ara jo crec que té...
4: Dos titulars.
6: He dit aquests 5 titulars, però a més té Gavi, i algun més, o Valde.

0: per exemple, sí, sí. El Barça té una plantilla de 18-19 titulars.
1: Sí, sí.
0: Llavors, jo crec que cap... Evidentment, el dia del Bernabéu, el dia del City, el dia del PSG, molts dies d'aquests, més o menys l'11, el podríem dir ara. Però jo crec que hi haurà molts canvis cada alineació. Hi haurà dos, tres canvis segurament cada alineació.
2: Aquesta és la millor notícia. De fet, veient els dos primers partits que hem vist ara ja de la Lliga contra l'Elx i l'Atlètic Club, pot ser una temporada de grans distàncies, com hem parlat a vegades a la redacció, de grans distàncies, no només potser entre Barça i la resta d'equips, sinó potser Barça i Madrid, no? Els dos. I de diferències molt evidents entre unes plantilles i unes altres. És que a mi amb el Barça em va semblar tan superior els dos dies, tant a l'Elx com a l'Atlètic Club. És veritat que eren dos equips que començaven projecte, que estrenaven entrenador. El Barça, diguéssim, que ja porta dos anys, però el Hansi Flick...
3: Estic entrenador, però el projecte és el mateix.
2: Sí,
3: el mateix jugador.
2: Sí, però que arriba un entrenador nou, no? I que et pots adaptar a diferents situacions, però...
0: T'han deixat jugar els dos.
2: Sí, però aquesta diferència... Que és veritat que jo recordo, el primer any de Flick, per exemple, recordo també golejades, no sé, recordo un 7-0 contra el Valladolid, em sembla, vull dir que els primers 3 o 4 mesos del Barça de Flick, també contra el Madrid, contra el Bayern, van ser espectaculars, i el Barça va atropellar tothom, i després potser va arribar una mica amb l'aigua al coll al tram final de temporada.
1: Però el Barça estarà per sobre els 90 punts, segur, en Lliga, i crec que el Madrid potser sí, també, si es posa les piles i no va anar com la temporada anterior.
0: El Madrid perdrà menys, no es deixarà punts. No, com
1: l'any passat va perdre amb el Getafe a casa, amb el Celta...
0: També et dic que la temporada passada també ho deia jo, que no es deixaria pocs punts.
2: Sí,
0: però
2: sí. Perquè ets dels pessimistes, Correas.
0: Una mica.
3: Jo el veig campió, el Madrid, ara mateix.
2: Sí, l'altre pessimista, vull dir, l'altre pessimista.
1: Jo ho entenc.
2: Entre el Poquí i el Correas li donen la Lliga al Madrid, ja, pràcticament.
0: Després, un altre jugador que ha caigut de peu també és Gordon.
2: Sí.
0: Gordon, que em sembla un extraordinari futbolista. Sí. Jo l'havia vist amb el Newcastle quan va jugar contra el Barça i poca cosa més. El Mundial ho va fer molt bé. Mm. Els partits que porta amb el Barça són espectaculars.
1: Sí. No és un crac mundial, però tinc la sensació que coneix tan bé els seus límits i les seves característiques que ho fa i encaixar perfecte.
2: Encaixat molt bé. Que un jugador no havia jugat mai a la Lliga Espanyola, que havia jugat tota la seva vida a Anglaterra, que es parlava que quan va anar ja de l'Everton al Newcastle va necessitar un període d'adaptació, diria que va necessitar una temporada per rendir, etc. Vingui aquí. Recordo, no porta la pretemporada sencera com Karim Adeyemi. Ell va jugar al Mundial, va jugar el partit del tercer i quart lloc i portava uns dies de pretemporada. Que un jugador, ostres, surti l'altre dia i jugui de la manera que ho va fer al Camp Nou, en el seu debut, a més en un estadi com el Camp Nou.
1: I molt estimat.
2: És que encaixes, molt estimat. No? Sí, és que encaixes, és que caus de peu, no?
1: Hi ha jugadors que tenen una aura que al Camp Nou
0: els sistema. Els fitxatges d'aquesta temporada han caigut bé.
1: La gent va cantar Gordon.
2: Encara que fallés aquella ocasió tan clara...
0: Ahir.
2: Sí, fallava. Una o dues.
1: Una era fora de joc.
0: Sí. Però
1: va marcar l'altre dia.
0: El partit també va marcar.
3: Sí, sí. Jo m'imagino a Julián veient-ho per la tele, per l'hi veure per la tele, i deprimint-se més, és a dir, empitjorant la depressió, mentre...
2: Veient, aquí podria fotre 55 gols per partit, no?
3: És clar, veure aquest partit i es deu morir. Clar. Veient el Gilmarín insultant miserablement el Barcelona, lamentable el paper de Gilmarín a Nyon, les declaracions fastigoses que va fer, perquè a més no tenen cap fonament. Són a partir de percepcions, a partir d'aquesta barçafòbia, i a dedicar-se a desprestigiar, a insultar el Barcelona després i després la riseta i els cops d'esquena amb les directives. Miserable és poc per definir el comportament d'aquest senyor.
2: 5 minuts per sobre la mitjanit. Si voleu recuperar el que hem dit de Julián Álvarez, n'hem estat parlant a l'inici del programa. Per tant, ara quan acabi el programa poseu la primera mitja hora abans. I el Poquí li ha dit miserable un parell de vegades.
3: El comportament.
2: Sí.
0: No la persona. Després volia destacar un altre jugador que a mi em té, no diré que el robat, però és Gerard Martín. O sigui, Gerard Martín és un nano que quan va començar al principi estava al Cornellà
2: jugant la Copa contra el Barça.
0: Quan va arribar al primer equip, quan el va fer debutar a Flick, dèiem, home, potser és una mica justet.
3: Sí, ningú se'l creia.
0: O sigui, la progressió de Gerard Martín és brutal, és brutal. És més, és que és titularíssim.
3: Sí,
0: és el tio que ho juga tot.
1: Sí, sí.
0: Ho juga absolutament tot.
2: No, no, i bé. Vull dir, sempre bé. I sempre hi ha el dubte, no?, de què passarà en un escenari gran, però també l'hem vist en escenaris grans i se n'han sortit prou bé. Una altra cosa, no?, és que...
3: Eliminar el Barcelona de la Champions per una falta que li fan...
1: Dumfries, no?
3: Sí, Dumfries.
0: Que havia fet ell l'assistència del gol.
3: Exacte.
1: Sí, i va estar a punt de fer un altre, no? Va estar a punt
3: de
1: fer dos.
3: I Felix l'inventa de central. Bueno, ella, pel que diuen, jo no l'havia vist jugar, la gent que el coneix de sempre diu, no, el futbol base del Cornellà jugava de central. Doncs, però Flick el posa de central quan marxa Íñigo, a la gira per Àsia de la temporada de l'estiu passat. El Barcelona es queda sense... Bueno, Íñigo fingeix una lesió, bueno, té una lesió un partit, i després ja...
0: Se sap que marxa.
3: I aquell partit el posa Flick de central a l'esquerra. No recordo que prèviament aquell partit alguna actuació de Gerard Martín al Barcelona de central a l'esquerra, jugada lateral, el posava quan donava descans a Balde, de lateral a l'esquerra. Però se l'inventa Flick de central a l'esquerra.
2: I n'ha estat orgullós que...
3: Home, ho està fins ara millor.
2: Sí, sí, allà s'ha quedat. 7 minuts per sobre la mitjanit. Demà i en les pròximes hores hem d'estar pendents de les sortides d'alguns d'aquests futbolistes amb el cartell aquí al front de transferibles des de fa setmanes. Oficial?
0: No, oficial no.
2: Ah, el Toni Fernández, no? Que crec que sí, ha publicat, no sé si, crec que diversos mitjans, també el Fabrizio Romano, que se'n va al Venècia per uns calarons, no? Aquests traspassos de 3-4 milions que està fent el Barça. Amb clàusula de recompra, 50%. Com tots els que han marxat en aquestes últimes setmanes, és el cas de Jofre Torrents, de Tomi Marquès, veurem què passa amb Guille Fernández, que és el seu cosí. Com dic, demà pendents, almenys a l'espera a Donosti a Héctor Fort per signar amb la Reial Societat. Estava pendent de si firmava amb la Reial Societat o amb el Borussia Dortmund. Doncs al final Héctor Fort ha triat la Reial Societat.
3: El Barcelona traspassa un jugador a un equip espanyol...
2: I no ha passat res.
3: No ha passat res, no? No. Cap dalt a baix.
2: No ha passat res. No ha passat res.
3: No ha deixat de rodar a la terra,
2: Que sapiguem, no ha passat res. Faltarà Caçador, no?, que ha de triar el destí. I també Álvaro Cortés té el seu destí fet amb l'Anvers. I en les pròximes hores també s'ha d'acabar de tancar aquesta operació. Ens deia, sí, 8 milions?
0: No, 8 milions és Héctor Fort.
2: 8 milions Héctor Fort. Álvaro Cortés, em sembla que els companys de Gigantes parlaven de 3-4 milions aquesta tarda. Però són operacions que s'han d'acabar d'enllestir. Algunes ja estan pactades amb els clubs. Ens deia avui el Barça que encara no hi havia res oficial avui, però que estiguessin pendents durant el cap de, durant el cap de setmana.
0: Uns 100 milions en vendes.
2: Sí, una sumant,
3: Jo segueixo pensant.
2: Jo, fins al dimarts a la mitjanit, també deixaria aquest interrogant obert fins a última hora, perquè mai se sap què pot passar, i el cap segurament de Balde va rumiant, a veure què està passant. Però avui
0: que... crec que el de Lamine també va pensar... Amb el de Balde,
2: Sí, són molt amics, però mira ahir Lamine el partidàs que fa, vull dir que al final...
0: Perquè Balde ja havia decidit quedar.
2: Ah, ja havia decidit que es quedava. Ets dolent. Clar que li agradaria que un col·lega, no?, una de les seves millors amistats al vestidor es quedés al Barça. Però que això crec que no té res a veure amb el nivell de Lamine, que ahir em va agradar, especialment la segona part em va agradar moltíssim, i si Unai Simón no hagués estat tan encertat, o els davanters de l'Atlètic Club no... o els davanters de Barça, perdó, no haguessin estat poc eficients de cara a porteria, doncs se n'hagués anat amb mínim dues assistències.
1: Va tenir mala sort també al pal i tal.
2: I ell potser, sí, clar, que podria haver marcat.
3: Dilluns contra el Rayo.
2: 10 minuts per sobre la mitjanit. Dilluns a 2:15, aquest partit contra el Rayo, veurem si amb l'Ivakovic... a la convocatòria o no. Avui s'ha entrenat des del club, encara mantenen la porta oberta a una possible sessió. Jo crec, i és una opinió, jo crec que es quedarà.
3: Jo també.
2: I que serà el suplent de Chesney. De fet,
0: crec que a Chesney ja li va bé, també.
2: Que serà el suplent de Chesney, no, perdó, el suplent de Joan Garcia. De fet, ja que avui s'entreni, no?, amb l'equip.
1: Sí, sí, sí.
0: Hauria marxat ja, s'ha dit.
2: Ja hauria marxat, jo crec. Ja hauria marxat, no hauria vingut aquí a Barcelona i hauria marxat, s'ha dit. Jo crec que si no passa res estrany, perquè al final sempre s'ha de deixar la porta oberta que passi alguna cosa en les últimes hores, jo crec que es quedarà.
1: És una bona notícia.
2: I serà el suplent de Joan García. I és una bona notícia per tu, eh?
1: Sí, crec que sí, perquè en teoria el nivell de l'Ivakovic a dia és millor que el de Chesney. I el pots necessitar, no? És possible que... És que mai se sap. La temporada passada es va lesionar Joan García un mes. Va ser un clàssic, que el va jugar... Va per un penal Mbappé, sí, certament, sí, sí. Però en teoria em dona més garanties.
0: Va estar molt bé el clàssic.
1: Va estar bé el clàssic, sí.
3: Però
1: sí,
3: el veieu sí. Tampoc, és que jo no ho sé. Us dic sincerament, sé que va tenir un Liverpool Girona, que es va anar a jugar quan va haver...
0: Sí, però això era Catania. Perquè volia marxar.
3: Però volia marxar. Hòstia, però massa sèrio tampoc em sembla, eh? No ho sé. I mira, no sé si és bo, sé que és el...
2: També us diré una cosa, eh? Adaptar-se a l'estil Barça i aquesta línia avançada tampoc és fàcil, eh? Vull dir que si hagués de sortir...
1: És cert, sí.
2: Si hagués de sortir per a Joan García, s'hauria de veure també si bueno, té capacitat d'adaptació a l'estil Barça, eh?
0: Pel que l'he vist, eh? O sigui, recordo un Mundial... Que
2: jo recordo...
0: Un Mundial a Qatar.
2: Amb Croàcia, exacte. Fer-ho molt
1: bé. I aquest Mundial també ha jugat ell,
0: aquest
1: eh?
0: Aquest Mundial ha jugat bé, però el de Qatar...
2: Però...
0: Un escàndol, recordo brutal. Sí.
2: Però alhora desconfio, no?, de que hagi fet aquesta carrera una mica estranya.
1: És que quan va anar al Fenerbahçe tampoc li va anar del tot bé com ell esperava, segurament. Han acabat fitxant a Ederson...
0: Va sortir a Girona pensant que seria titular, però Gazzaniga ho va fer bé els primers partits que encara no havia arribat. Mitchell ja es va deixar Gazzaniga perquè ho mereixia.
1: Si jugava ja no podia marxar.
0: Exacte, si jugava un minut ja no podia marxar perquè ja havia estat a diversos equips. Va forçar
2: clar, però
0: la sortida.
2: Aquesta ja és l'última traca, no? Però diguéssim que no és un porter de 22 anys, vull dir que és un porter que ha estat molt al seu país. Molt
1: 31, no? Vull dir, no
2: sí, és... però que no ha estat en equips, no?
1: No, a veure, el Dinamo de Zagreb, que és un mal equip,
2: seu,
1: Champions últimament.
2: Sí, el millor equip de Croàcia.
1: I ha estat el Fenerbahçe i tal. Vull dir, òbviament no estàs fitxant
0: Estàs fitxant de cara a l'any que ve.
1: A un grandíssim porter, però crec que com a segon porter...
0: Estàs fitxant de cara a l'any que ve, que Chesney sí que ja no...
1: No, i de cara a aquest. Vull dir, si està aquest, jugarà ell abans que Chesney. Això no tinc cap mena de dubte.
2: I serà el tercer Chesney, com, no sé, recordo Guardiola, per exemple, a Manchester City, que tenia... porter de 37 o de 38
1: sí.
2: anys, no?
1: Sí, sí.
2: Moltes vegades...
1: El Bayern també era habitualment...
2: Sí, tenia sí, tenia aquesta figura, dos minuts i un quart d'una. Barça-Rayo dilluns, 9:45 de la nit. Demà, ja n'hem parlat, i aquest partit de l'Atlètic de Madrid al camp del Sevilla, sense Julián Álvarez, 9:45 de la nit. Abans, a les 5 hi ha un Llevant Betis, que obre la jornada de dissabte, i a les 7, en directe a RAC1, hola, Dani Aguilar, bona
4: hola,
2: nit.
4: Hola, Gerard Ballera, bona
2: nit. El partit
4: nit.
2: De l'Espanyol al camp de la Reial Societat, veurem si amb Héctor Fort o no a la graderia de Noeta. Què hem de saber d'aquest partit? Encara sense Brian Zaragoza a l'Espanyol, eh?
4: Encara sense Brian Zaragoza, completat només un entrenament, no ha entrat a la convocatòria, juga davant el... QE, o un dels QEs, evidentment de manera circumstancial, són només dos partits i avui s'ha encarregat de recordar-ho Manolo també per les visites que ha dut a terme a la Reial Societat, al Villamarín i al Bernabéu, dues camps difícils, per tant totes les alertes activades de Madonòstia.
5: Has de defensar molt bé, has de defensar bé la pilota aturada, has de defensar bé les transicions, has de defensar bé el joc posicional, has de saber atacar si et venen a pressionar un bloc mig o baix o mig alt o et venen a pressionar l'home. Bueno, són moltes coses del partit que es poden donar perquè és un rival que té molts registres. Llavors hem preparat totes les situacions que es poden donar i després, però clar, és el que parlem, després toca fer-les al camp i fer-les bé.
4: Primer desplaçament del curs del Madrid, victòria contundent contra el Llevant, derrota contra el Madrid, tot plegat quan som a tocar del tancament de mercat. Ha dit el tècnic blanquiblau que l'estiu és l'estiu que més satisfet està amb la plantilla, que només hi haurà més arribades en cas d'oportunitat clara, com et deia, encara sense Brian Zaragoza a la convocatòria, i no pot passar una roda de premsa sense que Manolo ens regali algun dels seus... no sé si ja considerar-lo estirabot, avui ha estat segurament un comentari més en to graciós que no pas una altra qüestió, però li han preguntat si amb l'arribada de Brian Zaragoza augmenta la diversió de l'equip. La resposta.
5: La diversió. Sí, claro, montaremos un circo.
2: La diversió parla.
5: El circo soleil de l'espanyol, ¿no? Montaremos... La diversió és guanyar. Aquí la diversió no existeix d'una altra manera. És guanyar, és competir bé... i competir bé i jugar bé.
4: Doncs això, ha dit Manolo sobre el seu concepte de la diversió. Fa una dècada que no guanya l'Espanyol a Donosti. Avui Matarazzo ha valorat el complicat sorteig de la Real Societat a l'Europa League, que li va tocar ahir. Sí que és oficial, no encara Héctor Fort, Mamadou Sarr, el central jove que ha incorporat la Real Societat, tot esperant, com dius, Héctor Fort.
2: Doncs a partir de les 7 de la tarda, en directe a RAC1, aquest Real Societat Espanyol, i diumenge fem també, amb el talismà, des del Santiago Bernabéu, al Real Madrid-Màlaga. Correas, va. Correas, no li demanis.
4: Va. Confiança.
2: No li demanis, no li demanis.
0: Va al matador.
2: No li demanis gran cosa al talismà, no li demanis gran cosa. Però
3: cal que actuï.
2: Actuarà perquè
0: l'estan enviant a l'escorxó.
2: Perquè porta unes setmanes de vacances, Porta unes setmanes de vacances i aleshores està fresquet.
4: Clar.
2: Està fresquet i si està fresc, tu l'has de portar allà.
0: L'altre dia va anar i ja va veure el primer hat-trick de Mbappé.
2: Sí, però al descans tu encara estaves mirant el partit,
0: Sí, fins al 3-1.
2: Fins al 3-1 encara estaves mirant el partit, no, sí. No confiem en el Màlaga de Funes. Què ens pots dir del Màlaga de Funes, Albert Fernández?
1: El Màlaga de Funes, jo l'any passat el vaig anar repassant a segona divisió.
2: Per això t'ho pregunto.
1: És un equip de futbolistes molt joves, de molta qualitat, però que, clar, encara han de, no, a primera divisió...
0: 4-0.
1: Tenen, o sigui, les estrelles són nens de la casa. La Rubia, que és un extrem dret...
0: L'altre dia va ser sorprenent, per això.
1: Sí, és veritat que és l'adaptació a primera divisió. I Chupe, no?, que és el gran golejador de la temporada
2: Chupe?
1: Passada.
2: Chupe?
1: Sí, Chupa i la Rúbia són els dos grans futbolistes del Màlaga.
3: Confiar. Jo posaria un sí a la Moreneta i aviam...
1: Però, en fi, és un equip que és... I aquest és el problema, que té un futbol molt alegre, i aquest futbol tan alegre, precisament el Bernabéu, no és, en principi, l'equip que més casa. Vull dir,
2: no.
1: És molt possible... que faci un bon partit, que creï alguna jugada per ell, però també és molt possible que s'emporti uns quants, sí.
4: Espero Bellera. Això és... A quina hora ho tenim, això?
2: Diumenge a les 5.
4: Espero a quarts de 7 de la tarda missatges als teus tres tertulians avui quan el Màlaga estigui plantant cara al Bernabéu.
2: No.
4: I li envies un missatge a Joan Poquí dient...
2: Enviaré missatges.
0: Quan marqui Xupe.
4: Exacte.
1: M'agrada molt. Tenen Joaquín, Izan... O sigui, tenen molt bons futbolistes, però són molt joves i crec que encara arriba molt verd.
0: Era el Màlaga de Joaquín, Tolalán, Van Nistelrooy, allò era un Màlaga.
2: Anirem coneixent jugadors. Mira, avui hem conegut...
3: Cada minut que passa tinc més esperances.
2: Avui hem conegut Azir Zahiri, el davanter marroquí del Racing, que ha marcat 3 gols. La pífia de Dituro, de l'Elx, no us la perdeu, eh? Molt bèstia la pífia del porter de l'Elx, que sempre arrisca molt. Rafinha, Fermín, Mbappé i Zahiri. Aquests són els 4 jugadors que porten 3 gols de moment a l'inici de la Lliga.
1: Amics del Barça que m'envien missatges. Quant costa aquest? Aquest el podem pagar? Però clar... Realment és un jugador cedit, per tant seria una operació molt difícil pel Barça si vol fitxar un nou.
2: Sí.
1: Jugador cedit al Rennes.
2: No podria...
1: No, perquè serien 3 fitxes.
2: Serien 3 fitxes fora
0: d'aquí. És el que li passava a l'Ivakovic.
2: Pregunteu-li a l'Ivakovic, exacte. Sí. Xupe porta un gol. Si en fa 2 al Bernabéu, igualaria aquesta terna de Màxim.
4: El Parisé diumenge l'estarà buscant, aquest home, per fotre'l en directe.
2: A tots amb Xupe. Gràcies, Aguilar. Bona nit. Gràcies, Joan Poquí, Ferran Correas i Albert Fernández. Bé, bona nit. Una pausa i de seguida l'última hora del Sabadell Almeria i del Girona Les Palmes. Els dos catalans de segona juguen demà, en directe també, aquí a RAC1. Ara tornem.
6: Tu diràs, amb Gerard Ballera.
7: I

0: que passen 6 minuts d'un quart d'una de la nit. Els catalans de segona. A veure, demà a les 5 de la tarda, Sabadell-Almeria, en directe a RAC1. L'estrena del Sabadell a la nova Creu Alta a segona divisió. I Bonastre no hi serà, en principi, el nou fitxatge del conjunt arlequinat, eh?
1: Exacte, que és Patrick Nouama, cedit pel Sassuolo, la dotzena cara nova de l'estiu, un italià molt polivalent de 20 anys que ha estat internacional amb Itàlia en categories inferiors i que acumula més de 50 partits a la Sèrie B italiana. La temporada passada va militar, també cedit, al Catanzaro. Ocupa diverses posicions de banda i d'atac, un fitxatge que ha anunciat el conjunt arlequinat aquest vespre. Tornant al partit de demà, és molt especial, una data, 7 de juny del 2015, és l'últim dia que el Sabadell va jugar a segona divisió a la nova Creu Alta i en públic. Va ser a l'última jornada contra l'Osasuna i amb el Sabadell llavors ja ha baixat de categoria. És veritat que pel mig el club arlequinat va estar una temporada segona, la 2021, però amb els estadis tancats per culpa del coronavirus. Per tant, demà s'espera una festa a la nova Creu Alta amb una gran entrada de públic. De fet, el club voreja ja els 10.000 socis. El tècnic Ferran Costa espera que l'estadi empenyi el seu equip.
2: I que hem de viure cada partit dels que tenim a casa com un partit de play-off. Que vam ser capaços de fer la temporada passada en un play-off de màxima exigència, ho hem de viure cada partit, perquè ens ha costat 11 anys poder-ho fer. Llavors hem de viure cada minut com si amb el pensament de, ostres, si no ho donem tot, igual tornem a estar 11 anys sense poder-ho fer. Llavors anem a donar tots el millor de nosaltres.
1: El Sabadell que busca la primera victòria i també el primer gol. Fins ara, dos partits, dos empats a zero. Això sí, avui Ferran hi veia el got mig ple en roda de premsa i recordava la capacitat de generar perill en aquests dos partits, de penjar pilotes a l'àrea i també de recuperar camp contrari en reiterades ocasions. En aquest sentit, el tècnic no li preocupa no haver vist encara porteria.
2: Hem de tenir una mirada constructiva i d'acompanyament cap als nostres jugadors. O sigui, qui vingui aquí esperant veure a Lewandowski, aquí no està Lewandowski. No va així. Nosaltres tenim jugadors que venen aquí a créixer amb nosaltres i que som nosaltres els que els hem d'ajudar a pujar aquest nivell i a trobar la seva millor versió.
1: Al marge de Patrick Nouama, fins dimarts encara podrien arribar algunes cares noves. Les estadístiques i les sensacions fins ara són bones, només falta que el resultat acompanyi del tot. Pipa demà podria tenir els primers minuts com a arlequinat, com a mínim entrarà per primer cop a la convocatòria, mentre que Edgar González serà baixa per culpa de la clàusula de la por. Està cedit per l'Almeria. Avui l'equip s'ha entrenat per primer cop a la nova gespa de la nova Creu Alta. L'equip hauria volgut tenir una mica més de marge per exercitar-se al terreny de joc. Al davant hi haurà l'Almeria de García Pimienta, que és un clar candidat a l'ascens. De fet, l'Almeria ve de perdre la final del play-off fa tot just un parell de mesos. Qui no viatja a Sabadell és Sergio Arribas, el Pichichi l'any passat amb 26 gols, perquè des d'Almeria es parla d'una possible sortida abans que acabi el mercat. El partit és a partir de les 5 de la tarda amb arbitratge de Manuel Ángel Pérez Hernández i amb Carlos del Cerro Grande al bar.
0: Esperem que tu passis pipa a la nova Creu Alta.
1: Sí. Pinta bé demà, pinta bé.
0: Gràcies, Bonastre,
1: bona nit.
0: Sentim. Hola, Miquel Agut, bona nit de nou.
3: Àlex, pinta bé. Bona nit de nou.
0: Veus, és fluixi, que el problema... El problema sí.
3: No. Fes-ho tu.
0: Ha estat pitjor que el meu, que ja havia baixat molt el nivell. A 9:45, Girona a Les Palmes, i l'ambient continua enrarit, almenys fins que es tanqui el mercat de fitxatges.
3: Sí, el Girona s'hi haurà de sobreposar, perquè de moment ha fet només un punt de 6, i aquesta hora de la nit el Girona a Les Palmes de demà és un 17è contra segon. O sigui que cal anar una mica per feina. Recordo que s'ha empatat a casa contra el Leganés i s'ha perdut a Còrdoba per 2-1, mentre que Les Palmes ha guanyat contra l'Albacete a casa i el camp del Ceuta 0-2. I Quique Álvarez ja n'està fins al capdamunt del mercat.
4: Prefereixo no parlar ni de llocs, ni de noms, ni de res. Jo estic ara mateix centrat en una partida demà, amb els que tinc ara, perquè si començo a pensar qui pot venir, qui no està, qui tal, em puc tornar boig. I ja m'he tornat massa boig. Llavors, centrat en el que puc controlar, que són els que tinc ara, que estic segur que competiran bé, i després el que passi d'aquí a dilluns, a la tarda o a la nit, dimarts, el que passi d'aquí a dimarts ja veurem.
3: Està, vaja...
0: Està descol·locat, eh? Dilluns, sí. Dimarts, que s'acabi ja.
3: Que s'acabi l'estiu, eh? Que diria el Fega Flauas, que s'acabi, sí. Perquè realment se'l nota esgotat. Entre la resposta i el llenguatge no verbal, està esgotat aquest mercat, perquè evidentment la plantilla no està tancada i sempre va ballant algun jugador per aquí i algun altre jugador per allà. Això sí, està convençut, aquest és el missatge positiu que es pot rescatar de la roda de premsa d'avui, que tindran una gran plantilla quan el mercat es tanqui.
4: Al final del mercat tindrem un molt bon equip i això s'ha de valorar després a la llarga, diguéssim, no? S'han viscut situacions rares, difícils, però segueixo pensant que quan acabi el mercat tindrem un bon equip, una bona plantilla per competir i per ser un equip que serem un equip competitiu.
3: Ha estat una roda de premsa de molts noms propis, per exemple el de Boñar, l'últim fitxatge, lateral dret o central procedent del planter de l'Atlètic de Madrid, diu que pot jugar perquè està en molt bona forma. Avui l'han presentat i, per cert, ja ha fet una primera publicació en català a les xarxes socials, i també li han preguntat, per exemple, per jugadors com Van de Beek i Unahi.
4: Tampoc m'amagaré. Jo intentava posar els jugadors que veig centrats. Si aquests dies no han jugat és perquè igual no ho estaven. També et dic que això es va apropant al final i igual aquesta mentalitat canvia, no? Jo he vist molt la gent molt més connectada aquesta setmana.
3: Clar, perquè com que s'acosta el tancament del mercat, hi ha qui veu que potser se li complica el futur lluny de Girona i acaba per pensar que potser fins al mercat d'hivern, com a mínim, el que pot fer és mantenir-se a Montilivi. Per cert, Unahi no entrarà a la llista per lesió. En principi és la versió oficial. Gol.com ha publicat que viatjava a Amsterdam per fitxar per l'Ajax, però la SER ho ha desmentit i a RAC1 ens consta que l'opció neerlandesa pel cap baix és remota. O sigui que n'hi ha d'haver alguna altra perquè el jugador vol sortir, però que el més probable és que no sigui l'Ajax. I un altre nom propi, Benat, que encara no ha debutat. Demà què?
4: Jo això de les xarxes no... Intento no mirar gaire, però ell està bé. Està bé, és possible, hi ha possibilitats que jugui i que ens pugui ajudar.
3: Veurem si aquestes possibilitats que jugui cristal·litzen o no. Quan parla de xarxes és perquè Benat, durant aquesta setmana, ha eliminat les publicacions amb la samarreta del Girona que tenia el compte d'Instagram. És un altre dels que vol tocar el 2. El partit a 2:15, amb Fuentes Molina, el valencià, com a àrbitre, i amb el madrileny Moreno Aragón davant de la pantalla del VAR per donar un cop de mà en el que calgui.
0: És tota la sort del món pel Girona, en aquest ambient enrarit i amb jugadors que no volen jugar o que s'esborren, i també pel Sabadell en aquest debut a la nova Creu Alta. Demà també, a partir de 2:15, aquest Girona a les Palmes. Gràcies, Agut.
3: A disposar.
0: Va, que anem cap al Canyís.

0: Recte final d'aquest Tu diràs, avui que ha arrencat el Gran Premi de l'Aragó de MotoGP i hem d'anar cap allà, precisament cap al Canyís, amb el nostre enviat especial, amb el Quim Salvador. Hola, Quim, bona nit.
1: Hola, Gerard, molt bona nit.
0: Ens hem de preocupar per no veure Marc Márquez primer en un dels seus circuits preferits o no?
1: No, perquè és veritat que no ha acabat primer ni segon la jornada d'avui, però per mi continua sent, Gerard, el clar favorit per guanyar sprint i cursa, dissabte i diumenge, com ho ha fet els dos últims anys aquí al Motorland. I és que Marc Márquez avui ha jugat una miqueta a amagar les cartes. Ja al matí ha fet el millor temps a l'entrenament lliure, més o menys tothom ho esperava, i a la pràctica de la tarda, quan era el moment de posar pneumàtic tou al darrere i buscar el millor temps de volta, que situï bé ja, vaja, per passar el tall d'accés directe a la Q2, en aquest cas, sent Motorland, ningú dubtava, però que et situï a dalt de tot de la classificació de la sessió, Marc Márquez ha fet una molt bona volta amb nou rècord del circuit, quan quedaven encara més de 9 minuts perquè caigués la bandera de quadres, i ha plegat. Després només ha tornat a pista per assajar sortides, però no ha fet un nou intent de volta ràpida. En aquell moment es posava primer, però en aquests 10 minuts que quedaven l'han superat, res, per molt poquet, tant Marco Bezzecchi com Àlex Márquez. Per tant, ell ha quedat tercer, a 53 mil·lèsimes del més ràpid, que és un no-res. Clar, la classificació no mostra una gran superioritat, però tot plegat era estratègia. El sentim, Marc Márquez.
2: Lo teníamos en la estrategia, planeado así, que si el primer time attack salía bien, luego pues toca minimizar cosas. Entonces minimizamos riesgos, que es lo importante también en este punto. Hay que cogerlos, pero si los puedes minimizar, mucho mejor.
1: Vaja, que tenia la feina feta i acabar primer o tercer un divendres, evidentment, no canvia absolutament res, perquè avui no donaven punts. Ell té el millor ritme, és, com et deia, el gran favorit. Ara, també és veritat que hi ha més igualtat que altres anys, i ell, jo crec que una mica també amb aquesta estratègia de mirar de posar-se una mica pell de xai, diu que ho tindrà més difícil que els dos últims anys per intentar repetir aquest doblet de victòries a l'esprint i la cursa.
2: He encontrado bien, pero también es cierto que se ha visto, que también lo intuía, que está todo muy apretado. Y hemos rodado tres pilotos por debajo del récord y he sido tercero hoy, así que tenemos que seguir trabajando para intentar luchar esa victoria, esa pole e intentar sacar el máximo. Pero ya te digo, no será fácil, no está dicho de que estamos en un circuito favorable o que he conseguido muchas victorias en el pasado que vaya a ser fácil.
0: No serà bufar i fer ampolles aquest cap de setmana per Marc Márquez. Tercer avui, primer Bezzecchi i segon l'Àlex. Què n'han dit els seus rivals?
1: Doncs Bezzecchi diu que continua condicionat pel seu estat físic. Parèntesi, tots els pilots de davant estan tenint problemes amb les lesions. També ho diu Jorge Martín. Ja sabem que Marc Márquez no gira rodó. Ayogura, que és el tercer, no ha vingut a l'Aragó perquè es va lesionar la setmana passada. Doncs Bezzecchi, que encara té tocades l'espatlla i el genoll esquerre arran de l'accident de Sachsenring i que, amb aquesta estratègia d'en Marc, no se'n refia ni un pèl de la classificació d'avui.
3: Una bona jornada, son contento, es vero que...
4: Marc... Una bona jornada, estic content, però és veritat que en Marc ha fet un time attack només, així que calma. Només és divendres, però era important començar bé, i després físicament l'espatlla no va massa malament, però el genoll em continua molestant força. No m'agrada lamentar-me, em fa ràbia dir-ho, però és la veritat.
3: Mi escoxa dir-lo, ma è proprio la verità.
1: I tampoc se'n refia ni un pèl del seu germà, en aquest cas l'Àlex Márquez, que ha estat segona només 10 mil·lèsimes del millor temps de Marco Bezzecchi.
5: No está mal, creo que hemos hecho un buen trabajo. Es verdad que por la mañana ya he empezado bien. También venís de Silverstone con buen resultado, te da algo de extra y me he sentido bien. Es un circuito que me gusta y que me sale bastante natural. Marc no ha metido el segundo blando, sino seguramente podía haber ahí mejorado con un pelín o no sé cuánto, pero bastante. Creo que estamos aún un pasito, medio pasito por detrás de Marc y Bezzecchi, pero cada vez me siento un poquito más preparado y un poquito más cerca.
1: Malauradament avui no hem pogut sentir els germans Márquez en la nostra llengua, no han tingut temps per atendre les ràdios en català, què hi farem? El líder Jorge Martín ha estat setè i també s'ha classificat directament per disputar demà la pole a la Q2. També hi té molt mèrit Fermín Aldeguer sisè i Joan Zarco desè, que reapareixen després de lesió i de fet aquest matí després del lliure havien d'obtenir vistiplau mèdic per continuar corrent, no només el tenen sinó que estan brillant, i en canvi Àlex Rins setzè i Pol Espargaró vintè s'ho hauran d'intentar guanyar a la Q1. Les qualificacions al matí entre 3 quarts d'11 i 2 quarts de 12, l'esprint començarà a les 3 de la tarda i el seguirem en directe al Superesports de RAC1.
0: Amb el Quim Salvador des del Canyís i amb el Xavi Puig, evidentment, en directe aquesta cursa esprint important, pel que fa al desenvolupament desenllaç del Mundial. Encara queden moltes curses, però aquest cap de setmana és important pel que fa al transcurs del Mundial, i amb Marc Márquez intentant retallar aquests 40 punts de desavantatge sobre Jorge Martín. Quim, cuida't, perquè veig que a MotoGP no n'hi ha cap que estigui sencer, pràcticament.
6: Bé, jo com que m'ho miro des de fora, que no em toca córrer
0: amb
6: moto,
0: però vigila.
6: De moment estic sencer.
0: Vigila, vigila. Una abraçada.
1: Sí, toquem ferro. Bona nit.
0: Cinc minuts per sobre, dos quarts d'una de la nit, dos minuts abans de l'abans informatiu, per parlar d'entrada d'un fet, podríem dir, històric: la classificació de la selecció espanyola masculina d'hoquei herba per jugar la final del Mundial amb 11 catalans després de derrotar els Països Baixos a la semifinal, Xavi.
7: Sí, un dels anfitrions ha guanyat Espanya 4-3 amb 3 gols de Basterra i un del català Pepe Conill. Ha remuntat un 0-1 en contra, amb empat a 1 ja a l'últim quart. Països Baixos s'ha quedat amb un home menys durant 10 minuts per una groga a Telgenkamp, que ha colpejat a la panxa Gisperk i acabava de celebrar una acció defensiva. Espanya s'ha col·locat 4-1, però ha hagut de patir amb dos gols de penal córner dels neerlandesos, que han situat el 4-3 a poc més d'un minut pel final. Pepe Conill, amb gol i assistència, explica que el pla de partit ha sortit a la perfecció.
8: Crec que hem fet un partit molt seriós. Sabíem que Holanda, sobretot, comença molt fort els primers minuts i que nosaltres havíem de, diguem, aguantar-los i seguir estant dins del partit. Ho hem aconseguit, hem fet el primer objectiu a la primera part, i a la segona part ja era donar-ho tot, córrer totes les boles, ser valents a atacar, i la cosa ha anat tirant cap al nostre costat.
7: I l'autor del hat-trick, el jugador de Getxo, Chefo Basterra, que aquest any torna al club de Campo, no en té prou amb el paper de finalista.
9: Suena a que no es finalista, sino que la vamos a ganar, y eso es todavía mejor. La verdad que un sueño, creo que para todos. Ha sido muy duro este verano, y la verdad que poder terminarlo de esta forma creo que es lo que nos merecemos y lo que este equipo aspira. Muy contento a nivel personal, al final me piden goles, he podido aportar con goles, y nada, súper felices, pero por todos, la verdad, por el trabajo de todos. Creo que este staff se lo merece, los jugadores nos lo merecemos, y a soñar en grande.
7: Espanya no arribava a la final del Mundial des de fa 28 anys, l'any 98 a Utrecht, aquella la va perdre contra Països Baixos. També va arribar a la final l'any 71 al primer Mundial a Barcelona, final que va perdre contra el Pakistan. El Mundial de la selecció espanyola té dues plates, aquestes dues, i també una medalla de bronze. El rival a la final serà Alemanya, que ha derrotat Argentina per 2-1 a la segona semifinal. De fet, ja s'han enfrontat en aquest Mundial, la segona fase de la competició, amb victòria d'Espanya per 2-1 contra els alemanys. La final diumenge a 4:45 de la tarda. Demà a les 4, la final femenina, que la jugaran Països Baixos i Argentina.
0: I ho dèiem també a l'inici del programa, hem tingut victòria a Noruega a la 7a etapa de la Vuelta, en final a un port de primera categoria.
7: S'ha guanyat Andreas Legnesund de l'1X després d'atacar l'últim port i deixar enrere els 4 companys d'escapada. De fet, hi ha hagut doblet noruec. Ha fet segon Johannessen, i tots dos lluïen un rivet negre al braç en memòria de la mort del rei de Noruega. Entre els favorits, Pogacar ha atacat en els últims quilòmetres, li ha tret 6 segons a Gali, 16 a Enric Mas. El mallorquí creu que Pogacar ha atacat descontent, però en alguna situació de l'etapa d'avui, sense voler donar més detalls, extrem que l'eslové ha desmentit. A la general, Pogacar li treu ara 3 minuts i 50 segons a Enric Mas i 4 minuts i 50 segons a Roglic, que és el tercer. Demà, etapa que podria ser pels sprinters, veurem 172 quilòmetres entre Puçol i Xeraco.
0: Molt bé, gràcies, Xavi. Fins demà. T'escoltem al Superesport. 4 minuts i arribarem a 3 quarts d'una. Ho deixarem aquí, demà tornem amb el Superesports, més ràdio esportiva. Nosaltres ens hi posarem quan s'acabin els partits del Girona contra les Palmas de Montilivi i de l'Atlètic de Madrid al camp del Sevilla, és a dir, cap a 12:15, amb tot l'anàlisi del que hagi passat en aquest dissabte, també amb molts fronts oberts pel que fa a l'actualitat esportiva. Demà, de fet, podria ser campió de la IndyCar un català, Àlex Palou, i no és la primera ni la segona vegada que ho aconseguiria. A veure si podem parlar amb ell. Que vagi bé, bona nit.
10: Tu diràs.

Sol, mar o muntanya, vacances i RAC1. Gaudiu de l'estiu amb RAC1. Tots som un.

0: Bon dia, són les 7 i des d'ara fins les 9. Com sempre, aquest estiu en serem molts amb moltes ganes de dir bon dia. I comencem amb bons hàbits amb Ferran Ballart i Alejandra Xerc. Amb ells parlarem d'aprendre amb estratègia. També seguirem davant dels fogons amb Enric Herce i farem un arròs dolç. Sabrem noves anècdotes històriques amb els ulls de Clio i també seguirem amb crims contra el patrimoni cultural amb el Marc Balcells, que ens portarà a la guerra d'Iran. Sortirem i sentirem música que ens porta cap a les estrelles amb la Laia López i parlarem amb l'Octavi Gil, traductor de la novel·la El préstec. Tot això i molt més aquí, a La primera pedra.
1: La primera pedra, dissabtes i diumenges, amb Noemí Polls.
0: En un món cada vegada amb més elements per la dispersió, avui volem parlar d'aprenentatge, aquí a La primera pedra, perquè, i si el problema no és la teva capacitat ni les hores que dediques a aprendre, sinó com ho fas, avui en volem parlar amb el Ferran Ballart i l'Alejandra Xerc. Molt bon dia a tots dos.
2: Bon dia. Bon dia.
0: Justament, vosaltres vau fer, suposo, aquesta pregunta, no? I si el problema no fos nosaltres les hores que dediquem, sinó com ho fem? I aquí neix el llibre, un llibre del que avui volem parlar, que és El método de aprendizaje para estudiantes, profesionales y mentes despiertas. Aprender con estrategia. Aquest seria el títol. Per què aquest llibre? És a dir, què va fer amb vosaltres despertar aquesta necessitat d'establir un mètode per aprendre? A veure, sí, qui comença? Ferran.
3: Doncs nosaltres havíem estudiat tota la vida i semblava que estudiàvem bé quan anàvem a batxillerat o a l'ESO, però quan vam arribar a la carrera universitària ens vam adonar que no ens estava anant bé. I en comptes de pensar que era la nostra capacitat que havia baixat, doncs el que vam veure és que realment era el mètode. No vam tirar-nos pedres sobre nosaltres mateixos.
0: Això està molt bé.
3: I vam dir, potser és el mètode, i aquí el que vam fer amb criteri és, per una banda, investigar quin era el millor mètode que hi havia pel món, intentar buscar aquell el millor mètode que no aconseguíem trobar-lo perquè n'hi havia tants per estudiar, després mirar què deia la ciència al respecte, llegir investigacions, i per altra banda preguntar als números 1 que ens anàvem trobant a la carrera i que sabíem que eren molt bons, preguntar-los i com estudies tu, i veure patrons. I a partir d'allà el que vam arribar és a un mètode d'aprenentatge que nosaltres creiem que és el més adient per aprendre correctament.
0: Clar, vosaltres tots dos heu passat per una carrera, heu fet dret i economia, el doble grau, per tant heu estat estudiants, sabeu el que és? Molts dels estudiants ens estaran escoltant, diran, a veure, vull saber-ho, però no va dirigit només a estudiants, és a dir, que podríem dir que el llibre va dirigit a tothom una mica, no, Alejandra?
4: Exactament, perquè al final tu estàs aprenent tota la vida, i més a dia d'avui, que vivim en la societat de la informació, no? I la informació és molt...
0: Que ens dispersem constantment.
4: Exacte, i el que aprens avui potser no et val demà, i apareixen noves herramientes, no? El xat GPT, totes aquestes coses, llavors a dia d'avui aprenem tota la vida, també quan estem treballant, i bueno, és important tenir un bon mètode d'aprenentatge per sempre i per créixer.
0: Exacte. Vosaltres dieu que el veritable repte de la memòria no és guardar coses, sinó recuperar-les quan les necessites. Després entrarem en el mètode en concret, perquè són 8 passos, però què vol dir això de que el repte de la memòria no és guardar coses, sinó que és recuperar-les quan les necessites? Vosaltres ficau exemples que ho deixen molt, tot molt gràfic, no?
3: Exacte. O sigui, el problema no és el dipòsit de la informació a la memòria. La memòria això ho fa molt bé, ficar coses dins. El problema és després trobar-les. I com les trobes? Doncs al final necessites una paraula, una imatge, alguna cosa que després et faci recuperar la informació. És com si tu recordes aquell viatge, no recordes què vas fer el 13 d'abril, però et diuen, ai, però no te'n recordes que vam anar a Mallorca, i llavors ja et ve al cap tot aquell viatge, no? Has necessitat una paraula per recuperar tot allò. Doncs el que nosaltres fem és, per què això no es fa abans? És a dir, quan tu estudies, quan tu memoritzes, el que has de fer és, o aprens alguna cosa, connectar-ho a alguna cosa que coneguis, per després, quan anant aquella paraula, puguis després recuperar tota la informació.
0: De fet, també deia que quantes més connexions generis entre idees, més profunda serà la teva comprensió. Has de generar aquestes connexions entre idees.
4: Sí, totalment, perquè al final la memòria és associativa. I si tens moltes referències relacionades amb un fet o alguna cosa, és més fàcil portar-la de tornada. A mi m'agrada aquesta imatge de... La memòria és com una biblioteca. Llavors, tu imagina't que tens una habitació gegant. Pots ficar tots els llibres que vulguis. El problema és trobar-los, no? Llavors, quan diem que el coneixement és associatiu o que si tens moltes associacions és més fàcil trobar la informació, no és el mateix. Jo sé que els llibres d'història els tinc tots junts a un racó i que els he ordenat alfabèticament, doncs més fàcil trobar el llibre en concret.
0: Mm-hmm. Escriure, a més també dieu que estimula molt més la memòria. És un exercici que també s'ha de fer, no? I que a vegades es perd, cada vegada més la gent diu és que ja no sé escriure amb la mà. Escriure i amb la mà, no?
3: Sí, exacte. Escriure amb la mà va molt bé perquè reforça molt més la memòria, estructura molt més les idees que no pas escriure a ordinador. El que passa que nosaltres també diem que la gent aquí ha de tenir sentit comú. A vegades doncs vols capturar tantes coses que aquí és millor l'ordinador. O a vegades ja tens uns apunts que són meravellosos amb ordinador i no dedicaràs aquell temps a tornar-los a escriure de nou a mà. És millor que aquell temps el dediquis a memoritzar. Llavors diem, sí, escriure és millor, això per suposat, però després cal tenir criteri. I és el que també nosaltres posem sobre la taula.
0: Però tu has estudiat a molta gent, experiències personals de com han estudiat, com han avançat, però heu decidit que en aquest mètode posaríeu 8 passos concrets. Uh-huh. Anem a prendre nota i anem al gra. És a dir, primer, prendre punts. Uh-huh. Fins i tot quan vols entendre un llibre, encara que no estiguis en una classe, prendre punts, és a dir, amb un bolígraf al costat. O com enteneu vosaltres aquest primer pas de prendre punts?
3: Saps què passa? Que la gent moltes vegades confia massa en la seva memòria i diu allò de, jo d'això me'n recordaré. No te'n recordaràs. I com no te'n recordaràs, i com has de desconfiar en la teva memòria, perquè jo, que he estudiat molts anys la memòria, desconfio, el que has de fer és prendre punts de tot. Mm-hmm. I després, a partir d'allà, ja els processaràs, ja els treballaràs. Però d'entrada, sempre cal prendre punts. Això és un pas bàsic.
0: Mm-hmm. Per tant, el primer pas seria prendre punts, però després fer una lectura exploratòria.
4: Sí, i això és molt important perquè moltes vegades lectura ja seria sempre amb un text, no? Doncs ens passen molta informació. I si ens llancem directament intentant entendre-ho tot, ens perdem, no estem entenent l'estructura o ens atasquem en una idea que apareix després ben explicada. Llavors és molt important fer, oye, una lectura ràpida, mirar tota la informació per entendre, per tenir una mica una visió global de tot el text. I això, quan estudiem, perquè els temes estan molt ben ordenats i és molt fàcil, no, fer-te una idea de l'estructura global si fas una lectura ràpida abans de ficar-te al detall, però també el treball. De fet, hi ha empreses tecnològiques que això és obligatori, que abans de cada reunió la gent s'assenta i es fa un pre-read. És a dir, et donen entre 10 minuts i mitja hora, depèn del que tinc, del, no, de lo llarga que sigui la reunió o del document, i tu li fas una passada al document. I això és per després entrar a la reunió sabent de què es parlarà, quan es parlarà de cada cosa i també per despertar una mica les idees i dir, vale, què vull preguntar de cada tema i de què em sona i així. Mm-hmm. Llavors, passo clave.
0: Per tant, fer aquesta primera lectura exploratòria que dieu vosaltres i després fer una lectura d'aprofundiment. És a dir, una segona lectura, eh? En aquest pas, què varia de la primera lectura?
3: Aquí ja doncs, anem a buscar entendre el text realment i aquí podem fer dues coses. La primera és subratllar el text, que moltes vegades el que fa la gent és ressaltar-lo, però nosaltres diem no volem ressaltar aquí, volem subratllar-lo en el sentit de resumir el text. O sigui, fer-lo més curt, si és que és possible fer-lo més curt. Llavors, per una banda, farem aquest resum, que ha de ser coherent, és a dir, que després quan tu llegeixis aquell resum que has fet subratllant, doncs tingui sentit tot, però sobretot un pas que no fa molta gent i que és bàsic per després construir l'aprenentatge és buscar els conceptes claus. Cada paràgraf de cada idea que té el text, doncs tu trobis una paraula que seria aquella paraula que volguessis que et diu el teu amic per ajudar-te a recuperar tota la informació. Llavors aquella paraula és bàsica per tenir clares les idees i a partir d'allà estructurar la informació.
0: Mm-hmm. Seria aquest clic, no?, que et fa despertar, com abans dèiem, de la relació amb una imatge, doncs aquella paraula et connecta amb tota la resta de paraules, no?
4: Sí, i al final el que diu Ferran és que busquem una lectura activa i que t'involucris i que intentis comprendre el text, perquè a vegades la gent... Hem vist molts, no, d'alumnes els subratllats,
0: sí.
4: I a vegades està tot pintat. I jo dic, a veure, sí. Subratllar no és moure la mà, no és pintar el texto a brochazos, és seleccionar la informació clau. I per això el que diu Ferran de fixar-te en els conceptes clau és també una manera de mantenir-te molt actiu i de no llegir el text en pilot automàtic, de, bueno, i el pinto i ja està. No. Fer-ho amb intenció.
0: Amb intenció.
3: Sí. De fet, la gent confon molt el moviment de la mà amb un pensament actiu. I clar, pensa que aquell moviment actiu és pensament actiu, però no són coses diferents.
0: No pot, no té per què aportar aquell Exacte. Moviment a la mà. I llavors arribem aquí en aquesta paraula clau, que és resumir. Uh-huh. S'ha de resumir, perquè si no el cap no pot guardar-ho tot.
3: Depèn, o sigui, hi ha vegades que els textos són resumibles, en el sentit que tu has de fer un resum a part, però hi ha vegades que no són resumibles. I llavors el que nosaltres diem és, bé, si has subratllat el text, fes un resum per després aïllar tota aquella informació que no vols i que no et confongui.
4: Uh-huh. Bàsicament, si hi ha palla, tu vols fer un resum. I et facilita molt l'estudi, perquè al final, si tens, per exemple, no, un llibre per una certificació al treball o això al col·le, no? Si tens subratllades quatre coses tot saltat pel llibre, és difícil estudiar això i veus temes que no són rellevants, que estan en blanc i que no t'interessen, i això et porta interferències. Però, com diu en Ferran, hi ha vegades que tens textos que són supersintètics i que van molt al gra, i allà no faríem un clar, resum. Hi ha vegades que dius, és que este texto és un resumen en sí mismo, és todo hueso, no hi ha chicha. Sí, sí, llavors, sí. En aquest cas, no faríem resum. Però, en general, la majoria de textos tenen palla i et trobes moltes idees que dius això no em serveix per res.
0: De fet, llavors, em pot arribar a despistar. Mm. Ja tenim el resum fet, però després dieu, aquí, fins aquí, més o menys, tots podríem haver-hi pensat, no? Mm. Però després dieu, fes una fulla, agafa una fulla i fes preguntes. Mm. Per què les preguntes? Per què ens servirà?
3: Les preguntes, sobretot, ens serveixen per repassar després i serveixen per saber si sabem o no sabem. És un document que et posa a prova, perquè la majoria de gent després, quan repassa, el que fa és llegir la informació i dir, ah, sí, això ho entenc, ah, sí, això ja sé de què va, però la pregunta t'obliga a respondre-la. I com t'obliga a respondre-la, veus si saps o no saps. I si no saps, ja saps per on començar.
0: Exacte. Sí, sí, és un primer examen a tu mateix, Exacte. No? I esquematitzar. Parlàvem de resum, però fer un esquema no és el mateix que fer un resum.
4: Exacte, al final l'esquema ho fas amb les paraules clau, les dades tècniques que apareixen al teu resum i que tens allà, però el més important és jerarquitzar la informació i seleccionar bé els conceptes clau. I és un dels passos que amb el Ferran diem que és clau per després estudiar i per comprendre bé la informació al final. Quan fas l'esquema i et centres en aquestes relacions de jerarquia i les paraules clau, el que fas és anar al fonament de les coses i et fa realment pensar en el que vols aprendre. I de nou, és clau, aprenem el que aprenem. Mm-hmm. Fins a un projecte nou al treball també et pot ser molt útil fer-te un esquema de les variables principals que vols veure i de com estructurar aquella feina.
0: Mm-hmm. I finalment, abans de repassar, que ja seria allò per treure nota, memoritzar. Però no tots sabem memoritzar, oi? No tothom té la mateixa capacitat per memoritzar.
3: Realment, quan nosaltres pensem que qualsevol persona pot memoritzar. El que passa, el que ha de memoritzar bé. Perquè el que fa la gent és que no comprèn o no ho lliga amb els seus coneixements existents. Llavors, memoritzar, primer de tot, la gent ha d'entendre que és, en la seva millor versió, comprendre. Mm-hmm. I a partir d'aquí, com nosaltres ens assegurem que estiguem comprenent aquella informació? Doncs hi ha dos consells que jo dic a l'audiència. D'entrada, parlar en veu alta, perquè estructura les idees. Tots hem viscut aquest moment de li diré això, li diré això, li diré això, després ho dius i dius, uf, no m'ha sortit com fatal. Jo pensava. Sona fatal.
0: Doncs, per tant, parlar en veu alta és una gran ajuda, eh? Jo recordo que a mi m'ha ajudat molt parlar en veu alta, després recitar en veu alta,
3: Exacte.
0: Fins i tot. No?
3: I després, aquella actitud de sentir-me com un professor. Perquè si tu pots fer que algú entengui una informació, en el fons, qui l'està entenent ets tu, mm-hmm. abans. Per tant, parlar en veu alta i amb l'actitud d'un professor, sigui matemàtiques o sigui lletres, el que sigui, això és una ajuda molt per comprendre aquella informació. Després hi ha informació que és abstracta, que aquí ja no entrarem, però per una informació que requereixi comprensió, això és el millor consell que puc donar.
0: Mm-hmm. I finalment repassar. Aquí ja seria, com dèiem, per nota, no?
4: Bueno, de fet, més que per nota, perquè el coneixement es quedi amb tu per sempre.
0: Clar.
4: Al final, memoritzar està molt bé, però això, és que hem ficat el llibre a la biblioteca i ahí perdido està. Sí. Llavors hem de practicar aquesta recuperació, el tornar a la nostra memòria i trobar la informació per portar-la, no?, amb nosaltres. I al final, per això, el repassar és clau, perquè el que estem fent és practicar aquesta, el que es diu d'abocar, no?, a la vocació, uh-huh. que és portar de tornada la informació que tenim per allà perduda, nosaltres mateixos sense cap ajuda, sense el llibre davant ni pistes de ningun tipus.
0: Exacte, ni amb el Google al costat.
4: Sí, i al final és, de nou, el que diu el Ferran, és fer-nos una pregunta, intentar respondre-la sense mirar cap suport i dir-ho en veu alta, com un professor.
0: Vosaltres creieu que tothom és capaç de fer aquest procés d'aprenentatge? Tots podríem ser petits genis o no? O hi ha una part que no es pot suplir malgrat el mètode?
3: Mira, aquí nosaltres diem que qualsevol pot ser un geni amb matisos, perquè si nosaltres analitzem els genis al llarg de la història, el que veiem és que han tingut un mètode d'aprenentatge o han tingut un tutor que l'ha ajudat a aquell mètode d'aprenentatge. Si pensem en Alejandro Magno, tenia Aristòteles de tutor, o inclús Einstein tenia el seu tiet que li parlava de la geometria de l'espai. O sigui, qualsevol persona ha tingut un tutor que l'ha instaurat un mètode. Però clar, aquí què depèn llavors també? Depèn el context en el que ens movem, els nostres amics, els nostres professors, tot això ens ajuda a poder poder construir una manera d'aprendre i a tenir aquells coneixements que ens seran tan útils per la vida.
4: Diguem que el mètode és una condició necessària però no suficient per ser un geni. El que sí que tenim clar és que amb un mètode tu sí que pots ser la millor versió de tu mateix. Geni o no, però la millor versió de tu.
0: Al final és el que preteneu amb aquest llibre, no? Aprendre amb estratègia i, com dèieu, un mètode d'aprenentatge per a estudiants professionals i ments despertes, que, per tant, en aquest ments despertes ens incloem tots, no?
4: Total, i el missatge final, no, del llibre és que aprendre és la millor forma de viure, siguis quin siguis i siguis qui siguis i facis el que facis.
0: Jo crec que tots ens desperta il·lusions, no? Una cosa nova, no? I retenir-la i que formi part de la nostra biblioteca, però que la puguem reconsultar i sapiguem on està el llibre, no? Com deies tu, Alejandra. Doncs aquí teniu el llibre Aprender con Estrategia, un llibre que ho està petant en el sentit de que et dona un mètode d'aprenentatge per tothom. I a més és menys temps i més resultats, en un món tan i tan dispers. Ferran Ballart i Alejandra Xerc, moltíssimes gràcies per haver estat aquí i haver-nos ajudat a aprendre una mica millor.
4: Gràcies, Noemí.
3: Gràcies.
2: Tot el contingut de RAC1 també a les xarxes socials.
5: Vídeos i històries exclusives.
2: Notícies.
5: Entrevistes.
2: Reportatges.
5: Descobriu com és la ràdio per dins.
2: Twitter, RAC1, Instagram i TikTok.
5: RAC1 oficial.
2: RAC1.
5: Seguiu-nos.
6: Tots som 1.
7: RAC1 ara és molt més. A l'app i al web.
8: Tot allò que t'agrada, molt més fàcil de trobar.
9: El que encara no has escoltat
10: i segur que t'agradarà.
11: Un nou aparador d'àudios i podcast.
12: Endreçats i a un sol clic.
13: Per triar i remenar.
14: Amb tot el contingut dels programes.
15: I també els podcasts originals de RAC1.
16: I un cercador per accedir a l'instant als temes i a les veus que més t'interessen.
17: I som tots.
18: Més fàcil.
19: Més directe.
20: Més intuïtiu.
21: Més RAC1. Tots som un milió.
22: Amb l'aplicació de RAC1 pots recuperar tot el que vulguis a l'instant. Si t'has perdut alguna cosa del directe o t'has connectat tard, rebobina el moment.
23: Anem un any.
24: Rebobina el moment.
22: Clica sobre la banda vermella del reproductor i recupera el que s'ha emès durant l'última hora.
25: Més immediat que mai.
22: Només cal actualitzar l'aplicació per Android i iOS. Amb RAC1

0: Vinga, afanya't, que l'estiu encara no s'ha acabat.
1: Torna al mar, torna a l'Aquàrium.
0: Aprofita la promoció estrella amb 5 euros de descompte fins al 10 de setembre.
1: Descobreix taurons, pingüins i cavallets de mar d'una forma única i immersiva.
0: Allarga les vacances tot el que puguis al nou L'Aquàrium de Barcelona.
1: Reserva les entrades a aquariumbcn.com.
2: Encara no saps quin Nissan és per a tu? Aquest agost és el moment de descobrir-lo. Prova un Juke híbrid, la tecnologia e-power del Qashqai i l'X-Trail, o la mobilitat 100% elèctrica amb l'Ariya, el nou Micra o el nou Leaf. Amb Nissan Mas, gaudeix de fins a 10 anys de garantia. Més info, Nissan.es, xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
3: Anem per la part del Delta de l'Ebre, també es fa molt, però en aquest cas és amb llet de coco i amb compota de mango.
4: Veus?
3: Un toc molt original.
4: És que m'ho fer l'arròs amb llet, més o menys tothom el té sabut i tothom, sí, tothom mengem i ens agrada molt. I he volgut fer dintre d'aquest llibre que parla de paisatges, hi ha paisatges que també t'inspiren exotisme i coses de fora, no? En aquest cas, l'arròs amb llet de coco és una recepta d'origen cubà, però clar, la cuina cubana i la cuina catalana estan molt agermanada per totes dues bandes. I vaig pensar, mira, fes un arròs amb llet divertit, que a més per l'estiu, com que té el coco i llavors també li posem mango, doncs és molt d'estiu, no?
3: Sí, sí, queda molt fresc. Ingredients per quatre persones, què necessitem?
4: Doncs vinga, anem. Per fer l'arròs, les quantitats d'arròs i de la proporció d'arròs i amb llet, tothom té la seva. Però jo en aquest cas us suggereixo 150 grams d'arròs, arròs rodó, el normal, i per uns 800 mil·ligrams de llet de coco o un litre, més o menys. Jo poso això, 150 i 800 mil·ligrams de llet de coco. La llet de coco, aquesta que venen ja en llaunes, que és sense sucre, tenen un pèl de sucre, però molt poc. D'acord? És aquest tipus. Penso que dues llaunes venen a ser això, penso, depèn de les llaunes. Tampoc hi ha moltíssimes. 120 grams de sucre, com sempre en aquestes coses, més o menys depèn de,
3: del gust i de lo llépols que sigui cadascú.
4: De llépols que sembla, exacte. Llavors, una mica per aromatitzar, una pell de llimona, sempre que no tingui la part blanca, també podíem posar també una pell de taronja, o de llima, o les tres coses, depèn de l'aromàtic que vulguem. Una branqueta de canyella, això com el tradicional, un pessic de sal, ens farà falta, i llavors l'accessori, els mangos. En això podem servir dos mangos que siguin madurs, que es puguin menjar. Una mica de suc de llimona, farà una culleradeta de suc de llimona, en aquest cas una culleradeta de sucre, també pels mangos, en aquest cas. I llavors, per decorar, farem servir, si tenim i volem, unes fulles de menta i una mica de ralladura de llima, de llimona, de taronja, també el que fem servir, això ja per decorar.
3: Això són els ingredients, ara anem a l'elaboració.
4: Anem al foc.
3: Rentem l'arròs.
4: Jo sempre que faig l'arròs amb llet, sempre el rento.
3: Sí, si no queda com massa almidonat, no?
4: Exacte, si no aperta aquell midó entre la llet i queda d'allò. Sempre rentar-lo. També hi ha gent que li fa un bull abans. El poses amb aigua bullint, el bull 5 minuts, el coles, el rentes i el fas servir. I així encara queda menys midó.
3: Perfecte.
4: Jo, per exemple, quan el faig en llet normal, el faig així. En aquest cas, posem la llet de coco en una cassola. Sempre que fem arròs en llet, tots ho sabem, té molta tendència a agafar-se la cassola amb el foc.
3: Clar.
4: Hem de remenar molt, per tant, si és una cassola que ja s'han tret drens, millor.
3: Val.
4: Per aquest fet.
3: Sí, a més, si no agafa aquell regús agafat.
4: Sí, ui, llavors és fatal, eh? No hi ha manera de...
3: Hem de vigilar. I afegim el sucre, encara no.
4: No, encara no. Posem la cassola amb la llet, la pedimona, el citis, la canyella i la sal. No, perquè el sucre fa que encara s'agafi més.
3: Clar.
4: Això és curiós, però passa així. Ho deixem coure, així, a foc suau, sempre, remenant sovint, uns 25 o 30 minuts, fins que l'arròs ja el veiem que ja comença a obrir-se i està ben tendre. Curiosament, l'arròs, normalment, en 20 minuts està cuit de sobre. Pel que sigui, que no hi ha entrat, quan el cous en llet triga més a coure l'arròs.
3: Ah.
4: Això, algú que en sàpiga de química ja m'ho sabria dir. El físic, però és així. Per això, 25 o 30 minuts, quan veieu que l'arròs ja sigui tendre, en aquest moment sí, posem el sucre i ho remenem bé. Llavors deixem coure uns 5, uns 10 minuts més. En aquest moment, amb unes pinces, si volem, retirem la pell de llimona, la canyella, tots els trossets que hagin quedat, que quedi més polidet després a l'hora de menjar. Si no, menges i trobes trossets a la boca, és una mica desagradable. Mentre això s'està fent, a la cuina sempre s'ha d'estar fent coses, anem preparant el mango. Una compota, molt fàcil. Els pelem, tallem...

0: Tallem la pulpa i la, en daus més o menys grossos, no cal ser gaire d'allò perquè el coure quedarà ja tot de... Desfet, la posem en un casso amb la miqueta de llimona, una cullereta, una, la miqueta de sucre, i ho deixem coure no massa, 10-12 minuts, també remenant i fent que el remenar que també quedi una mica com, com aixafat. No el couem massa perquè ens interessa que tingui aquest sabor fresc del, del mango, que si el couéssim massa el convertiríem en una... amb una melmelada que no ens interessa. Ho voleu fer més català? Estem a l'estiu.
1: A veure, clar.
0: Canviem el mango, posem uns préssecs.
1: Ah, també.
0: Uns préssecs de vinya.
1: Sí, senyor.
0: El mateix color i un aroma, jo diria que fins i tot més aromàtic i més de casa nostra.
1: Doncs mira, m'agrada la versió dels préssecs,
0: per
1: eh?
0: Per què no?
1: Sí, sí.
0: També podeu fer amb uns albacocs saltats o amb uns maluixots. Salteu uns maluixots amb, un, amb una mica de sucre i una gota de llimona. Perfecte.
1: Mm.
0: Al juny unes cireres saltades amb l'arròs amb llet, imagina't.
1: Sí, sí, sí, ens agrada, ens agrada.
0: Perquè això, de fet, és una guarnició. Quan tinguem l'arròs ja cuit, el posem en els bols o allà on el vulguem servir i deixem que es refredi. Al servir, posem, només quan estigui fred, la compota de la fruita que hem triat, de mango, com he dit jo, o les maluixes, el barcoc, les, el que vulguem, prunes, i ja ho tindríem. Podem decorar amb unes fulles de menta, una mica de raïu de lima, com hem dit abans, i sorprendrem a que sigui amb aquest arròs amb llet.
1: Sí, senyor, un arròs amb llet de coco i compota, doncs, del que vulguem.
0: Exacte.
1: Moltíssimes gràcies, Enric.
0: Un plaer estar amb vosaltres, com sempre.
2: La primera pedra, amb Noemí Polls.

0: cases que, mira, que segurament no trepitjarem, o sí, qui sap?
1: O sí.
0: Però que ens permeten somiar. Queta, molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia.
0: Clar, cases de pel·lícula és per somiar-hi, sí.
1: Home, home, però és que aquestes, a més, les pots llogar, vull dir que estan en portals immobiliaris de lloguer de turístic, o sigui que potser n'hi ha alguna que s'escapa una mica de preus, però n'hi ha d'altres que, bueno, doncs que en un moment donat...
0: Estan
1: al nostre abast, diguem, no és una bogeria. Repassem en aquestes seccions cases d'ànimes, doncs una mica esbojarrades, i en aquest cas parlem de cases de cine on et pots allotjar i sense sortir, sense anar gaire lluny en aquesta ocasió.
0: Molt bé.
1: Comencem aquest viatge per la casa Morriña, situada a Galícia, a la Ribera Ourense, concretament a la zona de Ribeira Sacra. La casa Morriña es troba a la riba del riu Miño i és un indret preciós, amb unes vistes espectaculars i amb un escenari, ha sigut, perdó, l'escenari de la pel·lícula Z, dirigida per Dani de la Torre i protagonitzada per Mario Casas i Luis Zahera. Val? Mm-hmm. Aquest thriller d'acció que es pot veure a Prime Video ha rodat algunes escenes espectaculars en aquesta casa i al seu Instagram veurem que fan broma sobre les vistes espectaculars amb una imatge on el Mario Casas surt com tot mullat del riu sense samarreta i tot catxorra, saps? Realment les vistes valen molt la pena, el lloc és meravellós per això, no? Doncs perquè és un indret on doncs, respira una tranquil·litat i una ànima bestial, i si voleu compartir sofà amb aquest tremendo senyor on ella amb ratet va posar el seu pandero, doncs la trobeu per llogar-la, o sigui que com dèiem, aquesta està bastant a l'abast. La casa es va rehabilitar completament l'any 2019, destaca per una espaiosa sala menjador amb una llar de foc i galeria de vidre completament oberta sobre el riu, i a la planta inferior trobem un porxo que està completament a l'alçada del riu Miño, és realment bonica.
0: Molt bonic.
1: Canviem de registre, va, completament, i viatgem fins a la Casa de Papel, a l'escena de la quarta temporada d'aquesta exitosa sèrie, on el professor i la inspectora Raquel es troben en un paraís oriental de Filipines fugint de la policia. Doncs bé, en realitat,
0: no
1: els va cadre viatjar tan lluny ni de bon tros, perquè ho van fer en una casa rural anomenada Casa Jardín Oriental, que està situada a Toledo.
0: Veus?
1: Sí, aquesta veurem una casa una mica una ànima una mica dispersa. La casa, així com la primera, la recomano moltíssim. Aquesta, no sé, us ha d'anar molt aquest rotllo. La seva descripció a la web de lloguers Escapada Rural explica que és una casa sorprenent a 50 quilòmetres de Madrid. La trobem absolutament decorada amb estil oriental que transporta un conte de les mil i una nits. Els interiors estan completament ambientats amb teles, colors estridents, tota mena de detalls que aboquen doncs, aquesta cultura oriental, però sens dubte a l'exterior de la casa on trobem elefants, budes gegants, artesonats, allà és com on es desplega tot aquest poti-poti que no et deixarà indiferent. Però mira, si tens ganes de viatjar a Bali, no tens pressupost,
0: te'n pots a Toledo
1: i de pas coneixes l'obra del Greco pel mateix preu.
0: Està molt bé, Toma. A veure, seguim el nostre tour turístic.
1: Aquesta també us la torno recomanant, el que passa que aquesta sí que caldrà que us rasqueu molt la butxaca, perquè ens n'anem a Lanzarote, que Lanzarote ja d'entrada és un destí que s'ha de conèixer,
0: a la casa on
1: el Pedro Almodóvar va rodar escenes de la seva última pel·lícula Amarga Navidad, on podem llogar aquesta meravella de casa on les protagonistes de la pel·lícula es traslladen per passar uns dies, no? La casa és un escenari brutal, es coneix amb el nom de Villa la Cabanya, està situada a la vall del Màcher, envoltada d'un paisatge volcànic que és característica de l'illa, i trobem murs de pedra, volums blancs que porten llum, un contrast en aquestes línies minimalistes i sòbries, que són elements que caracteritzen l'obra i la tradició del César Manrique a l'illa de Lanzarote, i en aquesta reforma s'han respectat completament. La relació i la connexió entre l'espai exterior i l'interior, que també és una de les característiques de l'obra de Manrique, també l'ha treballat l'interiorista que ha liderat la reforma d'aquesta casa, que es diu Johan Lemercier, i que ha convertit la Villa la Cabanya en un espai molt i molt bonic. Es troba a disposició si la voleu llogar en portals immobiliaris, i com us deia, no és una opció barata, però, no, i mirada...
0: Escolta'm, cadascú... se sap.
1: Exacte, cadascú té la butxaca que té.
0: Exacte, i sap amb què s'ho vol gastar. I ara acabem el viatge?
1: Sí,
0: on?
1: Ara venim cap aquí, més a propet, on trobem una casa molt, molt especial que es diu Casa Kubrick i està situada a Castellterçol. És obra de l'arquitecte Robert Terrades i Via, construïda a principis de la dècada dels 70, i és una magnífica edificació racionalista que compta amb diverses sales d'estar, 13 habitacions, combina luxe amb natura, sobrietat, un espai com molt brutal, molt, molt, molt espectacular, i és, tant és així que ha seduït directors per rodar-hi pel·lícules i anuncis, i darrerament, per exemple, ha estat l'escenari de la pel·lícula Rosebush Pruning, protagonitzada per Pamela Anderson i Kristen Stewart.
0: Sí.
1: També, en la, si veieu la web de la casa, Casa Kubrick, veureu que també s'hi han rodat, doncs, anuncis molt, molt espectaculars. N'hi ha un del Gerald Butler de Festina, on et sembla que és una mena de gent de l'FBI que espera una maleta que arriba amb un helicòpter, i bueno, la casa és espectacular.
0: Tot això a Castellterçol.
1: Sí, sí, sí, tot això a Castellterçol. Ha estat també l'escenari d'un videoclip del Rau Alejandro que es diu Desesperados, però en aquest videoclip quasi no la reconeixes, la veritat.
0: Hauria pogut ser qualsevol altra casa, sí. No? Val, doncs aquí tenim les opcions per qui vulgui, doncs, estar en una casa d'aquestes.
1: Viatge de pel·lícula.
0: Exacte, un viatge de pel·lícula.
1: Aquí prop de casa.
0: Aquí tenim les opcions. Queta, moltes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
2: La primera pedra, amb Noemí Poll.
0: Doncs sí, moment per la història. Fem aquestes curiositats històriques de la mà del Marc Segués, el Pau Sobirà, l'Albert Colell, tots tres fan aquests ulls de Clio. Molt bon dia a tots tres.
3: Hola, bon dia.
0: Començarem amb aquest singular trosset d'història que ens explicarà el Marc, no,
3: sí,
0: Marc?
3: Sí, sí, sí. I com que avui, si no m'erro, és l'última secció, la primera pedra d'aquest estiu,
0: sí.
3: Mai sabem quan tornarem.
0: Exacte.
3: Et porto un convidat d'honor.
0: Ah.
3: Que és...
4: Vinga.
3: Calígula! Que passi, sisplau, Calígula, aquí a l'estudi 1 de RAC1. És una mica tímid, no, de mi, Calígula?
0: Ja
3: ara
0: veig,
3: ja l'aniràs,
0: sí,
3: descobrint. No gose passar, però si vols el presentem i si algun moment gose entrar...
0: Deixem la porta oberta i que faci el que
3: vulgui.
4: Jo no sé si el deixaria entrar, eh? Vull dir...
3: No sé per què. Jo, si vols, t'explico coses, a veure si et convenç per obrir la porta.
4: Llavors decidim si li acabem d'obrir de tot la porta o no.
3: Calígula és el tercer emperador de l'Imperi Romà. Ho és entre els anys 12 i 21... que és una mica ridícul, entre els 12 i 21. És poc èpic,
4: poc,
3: això.
4: Molt
3: 12
4: poc.
3: I 41. Li van posar aquest nom als seus pares, que vol dir petita càliga, és a dir, petita sandàlia. Les càligues, doncs, són aquelles sandàlies romanes que tots tenim en ment. Els seus pares devien pensar, uah, volem que el nostre fill tingui un nom poderós, que impressioni. Li posarem petita sandàlia.
5: Com a nom poderós i que impressioni...
3: Que és com si tu posessis petit croc en algú ara.
5: Imagina't.
3: Croquet.
5: No. Espera, croquet, que no falti pas gaire.
3: No és estrany que llavors Calígula es vengi dels seus quan va arribar al poder i ordenés assassinar molts membres de la seva família. No haver posat aquest nom, saps? I tu també t'ho vas buscar fa uns quants anys. Primer consell de l'episodi, per tant, vigileu com poseu de nom als vostres fills, perquè s'us pot girar la contra amb el temps.
5: Es
3: Noemí?
5: Podria acabar aquí.
3: Estàs contenta, sí, tu, amb els, sí, noms, sí, que has triat dels teus,
0: jo,
3: fills?
0: Jo crec que sí, sí.
3: No se t'han girat a la contra?
0: No, de moment no, però donem temps al
4: però
0: temps.
4: Ho hem dit, a veure. Ho hem dit, que segueix així.
3: Arrenquem, doncs, amb un genocidi familiar.
5: A veure.
3: I posats a fer bestieses, Calígula després, u, va prometre el càrrec de cònsol al seu cavall de curses i li va construir unes quadres de marbre. Dos, va manar esculpir el seu cap a totes les estàtues de déus i deesses de Roma, venint a dir, soc un déu més, sí, o soc el déu suprem. Tres, va ordenar execucions perquè el públic d'un teatre aplaudia, no és que xiula, sinó que aplaudien massa fort, i llavors ell va pensar, no, fa massa soroll, executem-los. O allò que, tu, Noemí, et passa perquè ets famosa. I llavors vas pel carrer i et trobes, un autògraf, Noemí.
0: Exacte,
3: Polls, tal.
0: Clar, i sí, dir, no puc.
3: Ell també li passava.
0: També
3: i llavors
0: li passava,
3: es va trobar persones que l'aplaudien massa fort. Va dir, decapitats tots.
0: Clar,
3: aquest era Calígula, aquest era Calígula. I per acabar de completar-ho, una última excentricitat, quan li venia de gust tancar bé els graners imperials simplement perquè el poble passés gana i conegués la pobresa.
0: Ah,
5: està bé, això.
3: Això, la seva diversió era aquesta.
4: Això era un concurs que havíem de dir quina d'aquestes ens sembla certes, o són totes?
3: Tristament, ho són totes.
5: És un tipus test d'aquells que no saps quina és la correcta.
4: Totes són correctes, ens falta un últim.
0: De moment, tanquem la porta, no?
3: No ho deixem passar.
4: Jo ho he advertit, al principi.
3: Però avui l'he convidat, almenys a l'exterior de la porta de l'estudi de RAC1, per explicar com va protagonitzar el major no tens dos collons de la història. Ah! Per entendre aquest no n'hi ha dos de Calígula, hem de retrocedir a la predicció d'un astròleg que va assegurar a Tiberi, el segon emperador de Roma, l'anterior al nostre nen mimat, el següent, si us plau, Pau.
5: Sí.
3: Què va dir?
5: És tan poc probable que Calígula acabi sent emperador com que travessi la badia de Nàpols a cavall.
3: Una frase que al jove Calígula li va quedar gravada al cervell i que recordaria tota la vida, perquè ningú era suficient per posar-li límits a ell. Uns anys més tard, com bé sabeu ja, perquè sou quasi experts en Calígula, es va convertir en emperador. Per tant, si havia aconseguit aquella primera fita, per què no intentar travessar una badia de 5 quilòmetres de mar, de pura aigua, a cavall? Si algú s'equivocava aquí, era l'astròleg i no ell.
5: Clar.
3: Molt lògic, no, Pau?
5: I tant.
3: Aquí no li entra el cap, això?
5: No.
3: Llavors, així que va dir, que no n'hi ha... I va procedir al següent pla. Si us plau, agafeu llibreta i boli des de casa, perquè això és una mica de bricolatge extrem i mai sabeu quan us podeu trobar en una situació similar. Va ordenar primer que tots els vaixells de càrrega de Roma, uns 3.000 vaixells, anessin tots en fila índia cap a la badia de Nàpols. Un cop allà, els posa en fila, els diu ancoreu, i un cop fet això, agafa les serres i serra tots els mascarons de proa i de timó. Així aconsegueix que siguin tots continus o no tinguin punxes. Va cobrir els 3.000 vaixells amb taulons i tones de terra i així va crear un camí de 5 quilòmetres que anava de Baies a Pozzuoli, que passava per davant de Nàpols, Herculà i Pompeia.
0: Caram.
3: I un cop construït aquest camí de 5 quilòmetres, Calígula va cavalcar dos dies seguits d'una punta a l'altra. I per si no fos prou estrambòtic, ho va fer disfressat i empenyent una corrua d'espectadors atrinxerats que l'havien de mirar. Resultat final...
4: M'he agobiat, eh?
5: Sí, normal, massa cosa. Sí.
3: Van morir unes 300 persones, dels espectadors i de la gent que va construir-ho. Quan va acabar, una tempesta es va endur tota la construcció, per això no en queda cap constància, que, per cert, havia sigut una de les empreses més costoses de la història de Roma. Però Calígula se'n va sortir per tenir la raó un cop més al preu que fos.
4: El deixem entrar, doncs?
0: No, ni se sorgeixi, eh?
3: Jo agafarà un pont per arribar igualment fins aquí.
0: No. Escolta'm, doncs a fora i seguim ara amb el Pau, que ens expliqui una altra història que ens té una mica aquest mal gust de gogó.
5: Va, intentem-ho.
0: No,
5: mira, jo per començar avui us proposaré un experiment. Llavors, tots els que esteu esmorzant, acompanyeu-nos en aquesta aventura.
3: Ai.
5: És molt important, eh? Si esteu conduint, jo pararia el cotxe i provaria de fer aquest experiment.
3: Ara de sobte retencions a la carretera, tothom parant
5: tothom
3: els
5: parat,
3: cotxes...
5: Tothom parat, vigileu, quatre que no es passi com aquell noi. Saps aquell noi que va fer un experiment per no sé quin...
3: El de Visca la Ciència.
5: Sí, molt bé, i va explotar tot. Bueno, doncs aquest. Pues vigileu que no es
4: no
5: passi
4: serà
5: això.
4: Per aquest estil, entenc l'hotel.
5: No, és més senzillet. Necessitem només una bossa de paper i un encenedor.
3: Molt bé,
5: val?
3: Assequible.
5: Aixequem la bossa de paper i posem l'encenedor a sota. Què passa?
3: Que s'escalfi.
5: Segurament res, eh? Però hem d'imaginar-nos què va passar quan uns nens van fer aquest experiment uns quants anys enrere. Això que a nosaltres ens ha passat...
3: No t'estic seguint.
5: No, espera't un moment. És que volem tot immediat.
0: Sí,
4: TikTok,
0: també.
5: Descarrega't el TikTok. Escolta'm, Marc, em podries llegir els dos noms?
3: I tant.
5: Sí.
3: D'on són aquesta gent, dius?
5: Va, suposo que de França, pel nom.
3: Josep Michel Montgolfier
5: i
3: Jacques Etienne Golfier.
5: Dos germans, i resulta que el pare d'aquests dos germans era fabricant de bosses de paper.
3: Clar, i amb què havien de jugar?
5: Clar, doncs amb bosses de paper, pobres nens. I un dia, jugant allà entre unes bosses i uns llumins, que jo crec que el pare devia fumar, i llavors hi havia les bosses de paper i els llumins, saps? I els nens pues, van jugar.
4: Amb el que hi havia
5: exacte,
4: mà.
3: Sort que no van agafar els puros.
5: I van observar que si posaven un encenedor sota una bossa de paper, la bossa s'escalfava i s'enlairava. I els dos germans encuriosits, o sigui, els dos germans no es deien encuriosits de cognom, eh?
4: Montgolfier.
5: Els dos germans encuriosits.
4: Montgolfier, no encuriosits.
3: Era una broma, eh?
5: Sí, van seguir investigant amb bosses de nous materials i més lleugers, com per exemple la seda. I al cap d'un temps van dir, doncs mira, ara que ja ho hem fet amb una bossa de paper i amb una bossa de seda, ho farem posant éssers vius a dintre de la bossa.
3: Home, posa-hi alguna nina abans, un os de peluix.
5: No, home, no. No, home, no, un os de peluix, si podem posar-hi una persona.
3: Clar que sí, que es mori.
5: Doncs resulta que aquest no va ser un enlairament qualsevol, perquè van dir, home, ja hem fet paper, ja hem fet seda, anem a provar-ho amb una cosa una miqueta més gran. Resulta
3: van agafar aquest... una orquestra simfònica.
5: Sí, sí, i van enlairar el director. Aquest nou enlairament, aquest nou experiment, el van presenciar els reis de França, els nostres amics Lluís XVI i Maria Antonieta.
3: Quan encara tenien cap, no?
5: Sí, senyor, seria estrany. I perquè resulta que aquest experiment el van fer ni més ni menys que els jardins del Palau de Versalles, perquè estem parlant del primer vol tripulat d'un globus aerostàtic de la història. I atenció, perquè els que el van tripular no van ser ni els servents del rei ni rics del cagar que tenien intenció d'arribar a Mart. No.
4: És dos.
5: Ells, els Montgolfier. No.
4: Ells s'ho miraven.
5: Ells s'ho miraven. Ah. Home, si surt malament, qui va dir un altre?
4: Ells són els que agafaven la corda des de baix.
5: Això s'ha fet així sempre, no?
3: I llavors qui van posar?
5: Que, mira, hi van posar una ovella, un ànec i un pollastre.
3: Sembla un acudit.
5: És un àpat de Nadal sencer a sobre un globus.
4: Una mica més, i és a la secció de la setmana passada.
5: Exacte, l'ànec, l'os... No, en aquest cas, una ovella, un ànec i un pollastre que abans van protagonitzar juntament amb els germans Montgolfier el primer vol en globus aerostàtic de la història des dels jardins del Palau de Versalles.
4: I van tornar a baixar i se'ls van poder menjar?
5: Això els hi hauríem de preguntar.
0: Ah. Però està bé, són tres passatgers que... Mira...
5: Imagina't. Què, a qui enviaríeu ben lluny? Allò, si diguéssiu, jo és que ara provaré d'enlairar un globus aerostàtic. Qui hi poses a dins? I per què no una ovella, que us conec?
3: És que posaria tanta gent que el globus no s'enlairaria.
4: No s'enlairaria, exacte. No.
3: Les notícies ja ho sentim cada dia, que bueno, aniria a ple, això.
4: No puc triar.
0: Albert, doncs explica'ns més històries. Un altre fragment. On anem?
4: Anem de batalla, tot i que la música de moment no ho pugui semblar.
5: Vols dir que no és una orquestra, això?
4: L'orquestra que està tocant abans de la batalla, sembla, eh? Avui us porto probablement una de les batalles més absurdes de la història. Un titular
3: que mai en fem de batalles serioses.
4: Un titular que crec que hem dit moltes vegades, però avui és molt absurda, de veritat. Una batalla on hi havia desenes de milers de soldats per un costat i absolutament ningú a l'altre. Ah. Benvinguts a la batalla de Carancebes.
3: A veure, Pau, tu i jo vam anar a la mateixa escola i se'ns explicava que a les batalles hi havia...
5: Dos bàndols
3: en general. Sí. Un de sol no lluita, no?
5: No, o sigui, el dels amics imaginaris és un altre tema. Sí.
4: Però ja n'hem crescudet, aquesta gent, eh? Segle XVIII. Europa és un enorme camp de batalla. D'una banda hi ha l'Imperi Otomà, governat des d'Istanbul, l'antiga Constantinoble. De l'altra, el Sacre Imperi Romano-Germànic, dels Habsburg. Els otomans i els austríacs estan en guerra pels Balcans i l'any 1788 els Habsburg mobilitzen un exèrcit immens per frenar l'avenç turc, uns 100.000 soldats reunits prop de Carancebes, a l'actual Romania. El problema és que aquest exèrcit semblava més a Eurovisió que no una força militar.
3: Que cantaven
5: i mira que...
4: Oh, ara he posat la música i els cantaven, ells, no? No, el problema és que hi havia austríacs, hongaresos, croats, serbis, italians, eslovacs, romanesos, i pràcticament ningú parlava la mateixa llengua. I això en una guerra acostuma a ser un petit inconvenient. Mm. L'exèrcit el comandava l'emperador Josep II, un home molt il·lustrat, però amb el carisma militar d'un funcionari d'Hisenda.
5: Home, aquest era català, no?
4: Josep II. 21 de setembre de 1788. Els otomans encara no han arribat. Hi ha tensió, nervis, molta espera. Així que una unitat d'hússars...
3: Qui són aquests? Aquests no els has dit? Has dit croats, serbis... Qui són els hússars?
4: És una unitat de cavalleria. Cavalleria lleugera. Surt a explorar la zona durant la nit. Creuen el riu Timis i allà es troben uns comerciants...
3: El riu Timit, has dit?
4: El riu Timis.
5: Sí, ells Timits.
3: Per això hi van de nit.
4: Ja veureu que no eren gaire, perquè es troben uns comerciants locals, a l'altre costat del riu, balacs, gitanos, que porten una mercaderia molt més interessant que els turcs, l'aiguardent.
5: Agafaran una gardena?
4: I clar, després...
3: Una turca.
4: Després de dies esperant una batalla terrible, els hússars pensen, si els otomans no venen, almenys que vingui la borratxera, no? I comencen a beure.
3: Si els va agradar aquest alcohol per aplaudir, sí.
4: Van començar a aplaudir, festa, xerinola, la nit prometia, i el guardem per aquí, ai, que et punxo per allà, cartes, hi-hi, ha-ha. Al cap d'una estona arriba una altra part de l'exèrcit.
5: Tots allà.
4: Aquests eren la cavalleria.
6: doncs arribarà a la infanteria.
3: Vés i guardent, va!
6: Anaven de peu, anaven més lents. Veuen la festa improvisada i volen participar-hi.
3: Clar.
6: Però els hússars, ja força alegres, decideixen que l'alcohol és només per ells.
3: No, compartir és viure, nens, n'hi ha d'haver per tothom, va.
6: Comencen les discussions. Els hússars protegeixen els barrils i fins i tot hi fan barricades. Els soldats d'infanteria insisteixen. I com passa sempre en una situació plena d'homes armats i alcohol, algú dispara un tret.
3: Jo no he sigut, ha sigut ell.
6: És igual que ha sigut, perquè aquí comença el desastre.
5: Home.
3: Ai.
6: Els soldats no s'entenen lingüísticament. És fosc. Hi ha crits, alcohol, confusió. La infanteria, per espantar els hússars, comencen a cridar «Els turcs!
5: Turcs!
6: Els turcs!
5: Turcs!»
6: Tot i que no hi havia cap soldat otomà a quilòmetres.
5: Home, no ho feu, això.
6: Els hússars entren en pànic i fugen cap al campament principal. Però imagineu l'escena. Centenars de ginets borratxos arribant en plena nit, cridant, disparant, sembrant el caos.
3: Com a despertador és desagradable.
6: Els soldats del campament desperten sobresaltats. Un oficial alemany intenta posar ordre i crida «Halt! Halt!»
3: Que és el que cridem tots quan posem ordre.
5: «Halt! Halt!»
6: Si fóssim alemanys...
5: Jo no paro.
6: «Halt! Halt!» Que en alemany vol dir «pareu».
3: Ah.
6: Però molts soldats així mig adormits, que a més no acaben d'entendre l'alemany, en lloc de «halt» entenen «halà! Halà!» Pensen que els turcs ja han arribat.
5: Ai, ja són tots ara.
6: I a partir d'aquí la situació es converteix en una barreja entre batalla napoleònica i gag dels germans
5: Morancos, també.
6: Sí,
5: eh?
6: Del vostre humorista de confiança. Comencen els trets en totes direccions. Unitats senceres es disparen entre elles. La cavalleria carrega contra la pròpia infanteria. Alguns soldats fugen. Altres responen al foc sense saber contra qui disparen. I tot això sense cap enemic real.
5: I perdona, però mentrestant n'hi ha uns que encara aplaudeixen.
6: Sí, sí. I el públic s'ho està mirant aplaudint. La foscor, el pànic i l'alcohol fan la resta. Molts soldats moren trepitjats, ofegats al riu o abatuts pels seus propis companys. El mateix emperador, Josep II, cau del cavall mentre intenta escapar del caos. I mentrestant, els otomans encara estaven uns dies de distància. Quan finalment arriben a Karantsevez, dos dies després...
3: Deuen flipar.
6: Es troben el panorama ideal. Un exèrcit destrossat, desorganitzat, ple de morts i sense capacitat real de resistència.
3: És com Resacón en Las Vegas, però en versió militar.
6: Sí, pràcticament ocupen la ciutat sense lluitar. És a dir, el Sacre Imperi Romano-Germànic va aconseguir perdre una batalla contra ell mateix.
3: Que mèrit.
6: I, sincerament, costa imaginar una manera més eficient de facilitar-li la feina a l'enemic.
0: Sí, senyor. Doncs mira, ens hem quedat amb aquesta batalla tan poc singular, tan singular, que l'ha fet diferent.
6: I tan surrealista.
0: Tan surrealista que va, mira, doncs, perdre encara més en aquest exèrcit. Nosaltres, si voleu més històries, us recomanem que busqueu els Ulls de Clio, que són aquests tres senyors, el Marc Seguís, el Pau Subirà i l'Albert Colell. A tots tres, moltes gràcies. Ha estat un plaer, de veritat.
5: Igualment.
3: Gràcies
5: a vosaltres.
0: Que vagi bé.
3: Adéu,
5: adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu. Adéu.

0: Ens hem passat l'estiu desmuntant mites pel que fa a la sostenibilitat i al món de la moda. Amb qui ho hem fet? Doncs amb la Sònia Flotats, que ja està al capdavant de MOVE, que és aquesta plataforma per accelerar el camí cap a la sostenibilitat de les empreses i de la indústria de la moda. Sònia, bon dia.
1: Bon dia.
0: I dèiem, hem fet tot un circuit per anar desmuntant mites sobre aquesta voluntat del món de la moda de ser sostenibles. I dius, mira, farem un resum perquè ens quedi ben clar i quins mites hem desmuntat. Quins han estat?
1: Exacte, em venia de gust això, no? De portem diverses setmanes desmuntant mites o com a mínim qüestionar-nos afirmacions absolutes que fem, que a vegades de tant sentir-ho ho repliquem, sí. I de dir, bueno, anem a reflexionar i convido a tothom a buscar més informació, no? Aleshores, vam parlar dels teixits naturals que sempre són millors, no? Comprar una peça de roba de cotó, de llana, sempre millor. Vam dir que depèn, perquè òbviament els teixits naturals estan molt bé i amb el contacte amb el cos, però també segons quins cultivar-los, la majoria requereix moltíssima aigua, es fan servir molts químics de manera el cultiu convencional per produir molt d'aquell cotó o el que sigui, amb la qual cosa això a vegades no és tan sostenible ni responsable, és a dir, naturals, però potser han de tenir unes certificacions. I no sempre, perquè hi ha roba que és millor que sigui de polièster, per exemple, que és, al final és petroli, perquè ens duri més de segons quins usos, o per roba més tècnica, que si ha de ser impermeable o ha de ser més duradera o una jaqueta, doncs potser serà millor d'un altre material. I també fer servir cada roba quan toca, és a dir, ni roba tan tècnica pel dia a dia, que s'ha posat de moda també fer servir roba d'alta muntanya per anar a l'oficina, que et cobra, és guai, és xulo, jo també m'agrada. Però que a vegades és això, que les coses no són blanques i negres. Això va ser el primer que vam fer.
0: Exacte, el segon.
1: Després vam parlar, exacte, de que el fast fashion, la moda ràpida o la moda low cost, que a vegades em costa inclús a mi la diferència d'aquests dos conceptes, que és de mala qualitat sempre. Depèn. Hi ha roba econòmica que per un tema que produccions d'economia d'escala, que és veritat que es produeix molt, etc., arriba a sortir molt més econòmica, però la qualitat és bona, i al revés, a totes ens ha passat de comprar coses amb un preu més elevat i que et dura dos dies, que això emprenya molt, no? O sigui, ni una cosa ni l'altra, depèn. Aquí hem de tenir cultura de compra de roba, que antigament se'n tenia molta més, i veure què comprem, i ser llestes i llestos, i triar on sigui el que sigui. I a vegades voldrem comprar coses de molta qualitat, però a vegades també potser voldrem comprar alguna cosa de menys qualitat, i sobretot com la cura que en tenim a casa. Jo he parlat amb tintoreres, que et diuen és que hi ha productes de marques molt low cost que són super fàcils de netejar, bona qualitat tal, i ens arriben coses de moltes d'alta gamma que a la cur neteges ho destrosses. I bueno, saber això, triar i tenir cura a casa.
0: Exacte, la cultura de la compra, que m'agrada molt aquest concepte.
1: Sí.
0: Cultura de la compra.
1: Sí, i conèixer, tocar, tocar.
0: Sí.
1: Després, allò altre, que també s'aplica a altres productes de... Quan tirem la roba al contenidor de la fracció que toca, això és igual perquè va tot a parar al mateix lloc, al final, i ho posen junt, i aquí no recicla res i no val la pena. Sobretot, i seré molt pesada amb això, i ja us dic que arriba la legislació i arriba. La roba, el textil, el que sigui, va al contenidor de la roba. Si el tirem a la resta, a la fracció resta, al residu, segur que acaba en o incinerat o un abocador. Si el tirem on toca... hi ha moltes possibilitats que jo...
0: tingui una segona vida.
1: Exacte, una segona vida, ja sigui aquella mateixa peça de roba, o si no té la qualitat o l'estat, el que sigui, la convertiran en un altre producte, en nou teixit, potser, o per altres indústries, com la construcció, o el que sigui. O sigui, no va tot a parar al mateix lloc. Que es podria fer millor? Segur, i s'està aprenent molt, és un sector més que no ha estat regulat fins ara, amb la qual el creixement serà exponencial de com es millorarà tot això, però hem de posar de la nostra part i sempre no tirem la roba a la
0: residu. Exacte, que té sentit anar a buscar el contenidor de la roba per tirar la roba.
1: Sí.
0: Té tot el sentit.
1: Definitivament. Què més vam estar dient? Ah, també, que m'agrada molt, de la indústria de la moda, la segona més contaminant del món.
0: Sí.
1: Aquí, que dèiem, quina és la primera? No ho sé.
0: No ho sabem, però sabem que la de la moda
1: és la segona.
0: És la segona.
1: Doncs ja vam demostrar, i amb dades de les Nacions Unides, que no és així, en cap cas, depèn de l'impacte, està més amunt o més avall, però en cap cas és la segona. Doncs això, o sigui, bueno, que aquesta que afirmacions així tan absolutes, intentem ja
0: revisar-les.
1: Alimentació, les energètiques, l'oci, la cultura, el mobiliari, sortien que estaven per sobre, depèn de quin impacte d'aigua, emissions o el que sigui.
0: Clar, sí, sí.
1: Va, què més, que ja us deixo. La cinquena que vam dir, no? Exacte, que les marques, tot el que comuniquen amb sostenibilitat és greenwashing i que cada vegada més fan menys coses, perquè expliquen menys coses de sostenibilitat. Expliquen menys coses perquè se les va acusar precisament d'aquest greenwashing i van decidir una decisió no unànime, però sense voler-ho han fet, de deixar de dir i seguir fent. Segueixen fent, segueixen el seu camí i, de fet, cada vegada, com que hi ha més informació interna de quins són els impactes, doncs estan buscant maneres de fer-ho millor. No perquè siguin ONGs, sinó perquè, si volen seguir funcionant, han de renovar-se, innovar i treballar millor per al món en el que estem i les situacions. Amb la qual, amb tot això, jo el que us volia dir aquest estiu és que la moda és un sector que, ostres, que a part de molts impactes, que és veritat, genera treball, genera riquesa, genera inspiració, ens permet expressar-nos, és identitat, en alguns moments de la història ha servit per alliberar, també per oprimir, però també per alliberar. És un sector superinnovador, amb transformació, que la legislació potser ha sigut el que l'ha apretat menys i per això han passat les coses que han passat també, però que tot i així ha anat sempre per endavant. I ara que l'apreta, doncs encara està fent més. Amb la qual cosa, doncs això, convido a donar-li aquest vot de confiança, a apretar a les marques perquè ho facin cada dia millor i a demanar i a consumir d'una manera més responsable, però a gaudir de la moda.
0: Sí,
1: també.
0: Senyor. Sí, senyor. I que tu, a través d'aquesta secció, anem agafant cada vegada més cultura de la compra, que és el que dèiem també, que és tan necessària fer pedagogia. Gràcies, Sònia.
1: A vosaltres, bon dia.

0: RAC 1. Notícies. Mar Villanueva.
1: Bon dia, són les 8. L'atenció a Ceuta continua pràcticament un mes després de l'entrada massiva. Ahir al vespre, centenars de persones van tornar a protestar als carrers de la ciutat autònoma. La concentració, però, a diferència de dijous, va ser pacífica. Amb crits d'invasors, expulsió i amb banderes d'Espanya, els ceutins es van dirigir a les platges del Trampolín i Benítez, on continuen acampats diversos grups d'emigrants. Tot plegat unes hores després de les compareixences al Congrés del ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, juntament amb els titulars d'Exteriors, José Manuel Álvarez, i de Migracions, Elma Saiz. Marlaska sostenia que l'executiu està treballant sense descans amb el govern marroquí.
2: En todo momento existió una estrecha coordinación con las autoridades marroquíes para facilitar dicho retorno, el retorno de aquellas personas que no reunían las condiciones para permanecer en España y en la Unión Europea. Y se mantiene al día de hoy.
1: Saiz, per la seva banda, destacava la tasca de la Creu Roja i el ministre Álvarez defensava la via diplomàtica de la gestió humanitària. I des del Ministeri d'Interior, Marlaska ha enviat una petició a la Comissió Europea per la intervenció de Frontex, Europol i l'Agència per l'Asil per agilitzar la identificació dels migrants que encara són a Ceuta. I la xifra de morts a l'Himàlaia per la riuada de dimecres continua pujant. Segons l'última actualització d'aquest matí, hi ha un mínim de 626 víctimes pel desastre natural. La xifra de desapareguts es manté per sobre de les 2.500, la gran majoria al Nepal, tot i que també n'hi ha prop de mig miler al Tibet. Entre ells, uns 500 són estrangers. A banda, les autoritats nepaleses han informat que han trobat un dels tres ciutadans amb nacionalitat espanyola que estaven desapareguts. Encara no se sap res de la resta. Les tasques de rescat a les zones afectades continuen a contrarrellotge, encara que les actuacions són complicades pel difícil accés, ja que el fang arrossegat s'ha solidificat. A més, encara hi ha risc que hi hagi una segona riuada després que s'hagin format nous llacs, fruit de la primera esllavissada. I des d'aquest matí, la línia 1 del metro continua a circular entre el tram de Florida i plaça de Sants, que estava sense servei des del passat 17 de juliol per obres de millora. S'han renovat prop de 2 quilòmetres de trajecte i també senyalitzacions per així reduir el nombre d'incidències i reforçar la fiabilitat del servei. TMB ha invertit 11,5 milions d'euros per aquestes obres. I avui comença a Perpinyà el Visa per la Imatge. És un dels festivals de fotoperiodisme més importants del món. S'hi podran veure 27 exposicions amb temes com les guerres, el canvi climàtic i també crònica social científica i fins i tot esportiva, tot plegat amb imatges de fotoperiodistes com el palestí James Al Refi o la francesa Elise Blanchard. El festival és gratuït i es fa fins al 13 de setembre. I ara els esports amb Pau Bombardó.
3: Torna la Lliga de Futbol avui pels equips catalans. A primera, l'Espanyol s'estrena aquesta temporada fora de casa. Ho farà a Donòstia, al camp de la Reial Societat, a les 7 de la tarda i en directe a RAC 1. Els blanquiblaus, encara sense Brian Zaragoza a la convocatòria, busquen el segon triomf del curs. I a segona, també dia de partit per Sabadell i Girona. Els vallesans estrenen aquesta temporada la nova Creu Alta contra l'Almeria a les 5 de la tarda. Més tard, a 2:15 de la nit, el Girona rep a les Palmes a Montilivi, on els gironins buscaran la primera victòria de la temporada. Tot plegat ho seguirem en directe a RAC 1. El Barça, en canvi, no jugarà fins dilluns, el dia abans que es tanqui el mercat, i amb el cas Julián en plena ebullició. L'argentí no es va entrenar ahir amb el grup per tercer dia consecutiu i, per tant, no jugarà avui contra el Sevilla. I en motos, Marc Márquez és el favorit per endur-se l'esprint d'aquesta tarda al Gran Premi de l'Aragó, tot i que ahir va acabar el primer dia tercer.
1: I pel que fa al temps, malgrat l'ambient fins i tot una mica fred que tenim ara, avui la calor s'intensifica a l'interior del país i sense ser exagerada, en molts casos guanyarem 2 o 3 graus. En canvi, a la costa central i al litoral sud, els termòmetres es quedaran més frenats que ahir. De precipitacions no se n'esperen enlloc. Això és tot per ara. Més notícies a les 9. El Via Lliure amb Bernau Mañé.
4: I continuem ara una mica més coneixent aquests animalons que ens envolten i que no sempre ens agraden.

0: parlaràs d'animalons. Avui, animaló, un animaló parlarem. En parlem amb el Roger Vila, biòleg. Roger, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Un animaló que no ens agrada gaire, perquè si jo dic rata, no hi ha ningú que faci somriure de dir, ai, que mona,
1: no? La gent arrufa el nas.
0: Potser amb un hàmster, potser que seria un tipus de rata.
1: O un esquirol.
0: O un esquirol, també és una rata,
1: sí.
0: Veus?
1: Sí, veus?
0: I ara hem subitzat una mica, no?
1: Sí, exacte.
0: Però, esclar, però quan dius rata així, amb les dues vocals d'A, no ens agrada, no?
1: Culturalment, li tenim una espècie de fòbia, hi ha gent que li té pànic, autèntic pànic a les rates, vull dir que...
0: Però cada vegada n'hi ha més.
1: Sí, de fet, sí. Sí, la veritat és que sí.
0: Però l'argument és perquè es diuen que s'estan creant aquestes superrates mutants, que
1: sí.
0: Quasi sembla pel·lícula de ciència-ficció.
1: Sí. Mira, això per entendre-ho, sí que ens hauríem de ficar una mica en context històric. Mm-hmm. Vale? Tenim dos tipus de rates ara a les ciutats. Tenim la rata grisa i la rata negra, que no ens va bé dir-los així, però els haurem de dir així, perquè la rata negra no és negra, és el primer que expliquem quan fem cursos de formació.
0: Que a vegades els noms, la lingüística, no fa el seu servei,
1: ens
0: eh?
1: Ens ho complica. Llavors, històricament, nosaltres és un territori que no hi havia rates aquí a la península, vale? I llavors, amb els romans, entre el segle V i el segle X, van portar coses bones, també van portar les rates, vale? Llavors, va entrar la que en diem la rata negra, que hem d'imaginar-nos que la rata negra és una rata de bosc, arborícola, bueno, que li agrada pujar, i per això també li diem rata de sostre, per treure-li una mica el context aquest dels colors, vale?
0: Uh-huh.
1: Això és la rata que ens
0: de
1: va
0: camp,
1: portar...
0: És la de camp, que diem
1: sí,
0: sempre,
1: i és
0: no?
1: La que ens va portar la pesta.
0: Ah, eh? Vaja.
1: Que jo crec que això culturalment ens ha arribat genèticament i li tenim fòbia perquè jo crec que tanta por i tant pànic a les rates, que en realitat no eren les rates les portadores de la peste, sinó deien que eren les puces que portaven les rates. Vale? Llavors, doncs, bueno, aquesta rata hi era aquí. Però després, al voltant del segle XVIII-XIX, vale, va entrar una altra rata, que és la rata gris, que és més agressiva, més grossa, que la gent no se m'espanti, que són les rates amb qui hem conviscut molts anys. És més agressiva, més grossa, i es va acostumar molt als ambients de clavegueram, vale? I és la rata que hem vist tota la vida de claveguera.
0: Sí.
1: Històricament, aquesta rata va desplaçar la rata negra, que es va quedar més ambients boscosos, el que dèiem.
0: Natural,
1: ens hem d'imaginar un esquirol amb la cua prima,
0: per fer-la
1: més agradable. Vale? Llavors, aquesta rata va quedar com relegada a aquest ambient, i què passa? Que ara doncs, les ciutats les estem tornant més verdes, estem fent parcs més grans, etcètera, i sembla que aquesta rata ha anat reentrant mica en mica, i a més, com que ja no s'amaga les clavegueres, sinó que va pels arbres, té hàbitats inclús diurns en alguns llocs, la veiem molt més. I per això és cert que tenim més rosegadors a les ciutats, però també és cert que els veiem molt més. Vale? I després hi ha el tema de les superrates que s'està posant de moda aquest any, que són rates mutants, i que la gent, quan li dius una rata mutant...
0: Clar, s'imagina ja, fins i tot, que ha augmentat el tamany, que ja és resistible a tot, que
1: camina amb dos
0: exacte,
1: potes,
0: exacte.
1: Que tens ulls groc fluorescent...
0: Sí, ens
1: imaginem, i què va, res de tot això. Vale? El terme rates mutants potser també ens recorda molt les tortugues ninja, i veiem tot aquell ambient, vale? però en realitat és molt senzill. Tenen, quan diem que són rates mutants, tenen unes mutacions que la problemàtica és que les fan resistents al rodenticida. Vale? El principal mecanisme de control que nosaltres tenim a dia d'avui són productes químics, el típic que en diem reticida, i una mutació no és més que... Aviam, perquè la gent ho entengués, ho podíem explicar amb un pany i una clau. Vale? Imagina que tu poses una clau, que és la clau que li toca, gires el pany i obre. Vale? Doncs, si en aquestes dentetes de la clau en fem una diferent, una denteta només diferent, aquell pany ja no obre. Vale? Doncs, una mutació és el que passa al reticida, que és un producte anticoagulant, vale? S'enganxa les proteïnes de la rata del cos, vale? I genera tot l'efecte cascada que acaba matant la rata. Què passa? Si aquesta rata fa una mutació que li canvia un aminoàcid, és a dir, la molècula canvia una mica de forma, és com un pany i una clau, a la que tu li canvies la forma ja no s'enganxa. Llavors, aquell reticida ja no li
0: fa
1: tant efecte, és a dir, necessita dosis molt més altes. Què passa? Que com que hem basat les estratègies de control sempre només amb l'ús de producte químic i hem fet un mal ús i un abús del producte químic, què passa? Les mutacions es donen. És a dir, jo tinc mutacions al cos, i segurament tu també, i tots els éssers vius anem tenint mutacions al cos. Què passa? Quan tenen una mutació que els hi dona un avantatge, com que sobreviuen al raticida, imagina que tu tens una rata que és resistent i 10 que no, tu mates les 10, però que ella viu. Clar. I té descendència. I com que vas posar un producte químic, estem fent una selecció dirigida favorable a les rates que són resistents. Quan es torna resistent a un segon raticida, tornem a afavorir-la. Llavors, només fent servir eines químiques, estem afavorint que hi hagi individus que es tornin resistents.
0: Clar.
1: Llavors, aquí tenim el problema. Si només fem servir la química, es van
0: no
1: fer... No, històricament, doncs, des dels 1950, més o menys, que es diu que va començar el sector professional de control de plagues, hem anat traient un raticida, ha deixat de funcionar que crea resistències, en traiem un altre, i un altre, i un altre, i un altre, així fins a esgotar els recursos.
0: Però són bones les rates per a l'ecosistema? Anem a mirar aquesta cara, sí, cara positiva que sempre busquem. Quin sentit tenen que existeixin, sí, la seva existència?
1: Bueno, són aliment de molts animals, vale? Té tot el sentit del món que hi siguin, vale? Molts depredadors, rapinyaires, carnívors, etcètera, etcètera, s'alimenten de rates, de conills, de ratolins, de tot el grup de rosegadors.
0: Però potser està descompensat ara això, no? És a dir, no tenim carronyaires o segons quins animals que visquin a la ciutat que se les puguin menjar, no?
1: Ah, exacte. Per això hem d'intentar ser una mica tolerants a la fauna, perquè al final la fauna és un equilibri. Quan nosaltres no volem un grup de fauna, allà genera un desequilibri. Uh-huh. A més, tornant a el que t'explicava del tema de les resistències, ens hem d'imaginar, ara canviem a ratolí, vale? El mateix però una mica més petit, un ratolí que els mussols es mengen ratolins. Què passa? Si el ratolí aquest es torna resistent al raticida, vol dir que no li afecta i que en el cos n'acumula molt més.
0: Clar.
1: I aquest raticida queda. Quan el mussol se'l menja, clar, són acaba bombes, matant. Acaba matant el mussol. Per tant, amb la química acabem matant els depredadors naturals, amb la qual encara n'hi ha més. Llavors, són molt beneficioses els rosegadors pel medi ambient, però amb la intervenció nostra, amb tot l'ús i abús d'anticoagulants, de rodenticides, estem fent que sigui contraproduent, que generi un perjudici a la natura. Llavors, això és una mica el que hem de controlar. A vegades, al final, la gent et diu, posa raticida, que tinc rates que m'entren per aquell forat. No, doncs no posis raticida, tapa aquell forat.
0: Tapa el forat.
1: I no t'entraran, i ja està.
0: Clar.
1: Llavors sí que hi ha una certa tendència cap aquí, per sort, i estem evolucionant cap aquí. Però sí, hem de tenir aquesta tolerància de dir, bueno, doncs, potser si hi ha ratolins en un parc i no ens molesten gaire, doncs potser algun dia veurem... La fauna està entrant. La fauna, com que cada vegada aquí a Catalunya hi ha menys espais verds grossos, ho estem constatant, està entrant a les ciutats... Estan
0: I una
1: veient...
0: rata difícilment ens mossegarà.
1: No, això
0: fugen
1: no.
0: Fugen de nosaltres.
1: Sí, s'espanten.
0: Diguem-ne que el perill aquest no
1: sí.
0: el tenim directe.
1: A les ciutats també s'alimenten, les rates de claveguera s'alimenten de molta matèria orgànica que hi ha a la claveguera, per tant fan una certa neteja també,
0: sí.
1: són residus que no...
0: Hem de mirar-los la cara positiva perquè
1: exacte.
0: Ens tocarà veure'n més d'una accidentalment segurament, però ens tocarà conviure amb elles.
1: Sí, conviure una mica. Jo també entenc que la gent no els hi agradin. Hi ha gent que en té casa, conec gent que en té casa.
0: I hàmsters tota la vida n'hi ha hagut.
1: O la gent va boja per veure esquirolets.
0: Sí.
1: O per exemple vas em sembla que és a Londres, que està ple d'esquirols als parcs, i la gent d'allà els hi té, entre cometes, una mica de fòbia, dir, no, però quan anem els que no veiem
0: ens
1: esquirols,
0: encanta.
1: Ens encanta, els hi donem menjar, i la gent és com si veiéssim aquí algú donant de menjar les rates,
0: clar,
1: saps?
0: O els coloms, que també és
1: un exacte,
0: animal invasor.
1: Un altre.
0: Sí, senyor. Doncs avui hem volgut parlar de les rates, que ja ens podem anar mentalitzant de que potser en veurem algunes i que, home, no són tan perilloses,
1: no,
0: per tant,
1: no.
0: Hem d'aprendre a conviure amb elles. No tenim més remei. Doncs moltíssimes gràcies, Roger, per haver estat aquí.
1: Gràcies a vosaltres.

0: Doncs sí, aquest estiu fem aquest recorregut per crims contra el patrimoni cultural i és que ho fem amb el Marc Balcells, que ell és professor dels Estudis de Dret i Ciència Política de la UOC i, a més, és criminòleg expert en delictes contra el patrimoni cultural. Marc, molt bon dia.
1: Molt bon dia, Noemí.
0: Seguim amb aquests delictes.
1: Darrera
0: amb aquests...
1: parada. Exacte. Avui ens aturem aquí,
0: sí,
1: i ja que hem fet una temporada d'estiu molt monogràfica dedicada a la destrucció de patrimoni cultural en conflicte armat i hem cobert segles, perquè la veritat sí, és que, sí, tot i que ens vam centrar molt en el segle XX, també hem fet segle XVIII i també hem fet segles a l'antiguitat, doncs crec que hauríem d'acabar amb el segle XXI i parlar una mica de la situació, sobretot que hi ha Iran, si recordaran els nostres oients, en altres temporades havíem parlat d'Ucraïna, i ara doncs parlarem una mica d'Iran. I m'agradaria començar parlant d'una plaça. Hi ha una plaça a Isfahan que es diu Naqsh-e Jahan, que en persa significa la imatge del món, que té uns 500 metres de llarg, 160 d'ample, i que la UNESCO la té considerada una de les joies de l'arquitectura islàmica del segle XVII. Per què? Doncs perquè a una banda s'aixeca la mesquita de l'imam, a l'altre el Palau d'Ali Kapu i la mesquita del Sheikh Luftullah, que són tres edificis que vindrien a combinar el refinament de l'art islàmic sabàfida amb una escala que t'obliga a inclinar el cap, perquè realment eren uns grans edificis, dic eren. Per què? Perquè el mes de març, doncs una ona expansiva d'un bombardeig nord-americà i israelià als voltants va trencar els vitralls de tota la mesquita, va ensorrar sostres ornamentats i va escampar runes sobre els mosaics de ceràmica que havien sobreviscut 500 anys de guerres, terratrèmols i canvis de règim. La UNESCO, evidentment, ho ha confirmat en qüestió de dies i, per tant, doncs, Isfahan, que és patrimoni de la humanitat, ara està en part destruïda i veurem què es pot fer. I així, doncs, amb aquesta trista notícia, doncs entrem, com dèiem, en aquest últim episodi de la temporada, en el qual, sobretot, avui no parlem tant d'història, en un futur serà història, ara estem parlant tristament d'actualitat, que és aquest conflicte armat de l'Iran, iniciat al febrer del 2026, amb bombardejos conjunts als Estats Units i Israel, que ha causat, a hores d'ara, danys verificats a més de 50 llocs de patrimoni cultural. No és una xifra hipotètica, és el recompte que s'ha pogut fer amb internet parcialment tallat, amb imatges de satèl·lit, que això ja ho vam comentar a Ucraïna, amb imatges de satèl·lit embargades per les empreses privades que les produeixen i amb arqueòlegs iranians incapaços de comunicar-se amb els seus col·legues internacionals. És a dir, avui en dia, tu, amb un satèl·lit, doncs pots anar, a mesura que va fent passades al satèl·lit, pots anar fent un recorregut cronològic de com ha quedat, com s'ha anat destruint un determinat lloc de patrimoni cultural. Cal fer un pas enrere, però. L'Iran té 29 llocs a la llista del Patrimoni Mundial de la UNESCO, té més de 800 museus i 40.000 monuments registrats. Persèpolis, sense anar més lluny, és la capital cerimonial de l'imperi aquemènida, que va ser fundada pel rei Darius I al 518 abans de Crist i és un dels conjunts arqueològics més importants del planeta. Són escales cobertes de relleus que mostren delegacions de tots els pobles de l'imperi, capitells amb toros alats, inscripcions trilingües en persa antic, elamita i babilònic. També hi ha el jaciment de Pasàrgada, on hi ha la tomba de Cyrus el Gran, la gran mesquita del divendres d'Isfahan, en peu des del segle VIII. Per tant, tots aquests llocs existien molt abans de la República Islàmica, molt abans de l'Islam, i molt abans que la majoria de civilitzacions que avui coneixem haguessin fundat les seves primeres ciutats. Per tant, la seqüència de fets, en el fons, si fem una mica de cronologia, començaria abans del 2026, perquè bé, hi ha... En Donald Trump porta amenaçant per xarxes socials amb atacar 52 objectius iranians, algun d'ells d'aquests objectius importants per la cultura del país. Llavors, el secretari de Defensa ja es desmarca en qüestió d'hores, perquè diu, compte, que aquest senyor ha parlat de llocs culturals, i això no ho podem fer perquè és un crim de guerra, i la Convenció de l'Haia, que ja vam parlar d'ella aquest estiu, de l'any 1954, doncs ho prohibeix explícitament. I, per tant, com que l'Iran i els Estats Units l'han ratificada, marra mia, no es pot fer res. que ja seria de sentit comú.
0: Clar, no caldrien lleis
1: ja
0: a vegades, però...
1: Ja seria de sentit comú. A més, un director del Museu Victorian Albert de Londres, Tristan Hamm, ja va advertir, quan això es va dir per primera vegada, que les paraules de Trump eren un pas cap a la normalització de la destrucció del patrimoni cultural com a objectiu de guerra. Ja no en temps de guerra de manera col·lateral, sinó, escolti, pràcticament vostè en el seu llistat d'objectius ha posat també objectius de patrimoni cultural. Doncs bé...

0: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
1: Segur que no n'hi ha per tant.
2: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Aquest matalàs que s'obstina a no deixar-te dormir de dolor?
4: Ai!
3: Ni aigua.
5: Ibudol, el primer ibuprofen bebible en stick pack per alleujar el dolor, també en comprimits. Medicament sense recepta per adults i nens a partir de 12 anys. El dolor? Ni aigua. Ibudol, havia de ser de Kern Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
6: Qui a parlar...
7: Obertament
6: de l'Oceu, diu que en conflictes anteriors es podien monitoritzar els danys en temps real via imatge de satèl·lits, però ara no, perquè moltes empreses privades que porten aquests satèl·lits doncs les embarguen durant setmanes. I, per tant, va dir que no estaven col·laborant en el que seria la seva funció de obeir el que seria el conveni de l'AIA. El Blue Shield, tot i així, havia instal·lat els seus senyals protectors de color blau i blanc a la façana de Sheikh al-Sultan l'11 de març, però, en fi...
7: No en van fer cas.
6: Res de res.
7: No va ser.
6: Per tant, doncs aquí és on veiem aquesta tensió que ha recorregut tots els capítols d'aquesta temporada i que aquí es fa molt visible, no? El patrimoni cultural pertany a la humanitat, per tant, Persèpolis, podríem dir, és tan iraniana com de tothom, en el mateix sentit que la Torre Eiffel és tan francesa com de tothom. Però, clar, és evidència material d'un moment irrepetible de la història humana. Per tant, aquí tenim aquest factor, però, evidentment, de l'altra banda, doncs el patrimoni està geolocalitzat en un punt i, per tant, és patrimoni d'algú en particular, i protegir-lo no pot ser un argument per ignorar el patiment humà concurrent, també. Llavors, clar, aquí que primes, no? Hem de posar aquest tema sobre la taula.
7: Sí, sí.
6: És un conflicte armat i amb moltes baixes. Clar, una investigadora iraniana radicada a Londres ho va formular amb una pregunta incòmoda. I s'ha de posar sobre la taula també. Per què haurien d'importar més els edificis que les vides d'un grapat de nens, per exemple, no? I la resposta no és que els edificis importen més. La resposta és que les dues coses importen per igual i que aquesta separació d'un o altre és artificial i artificiosa, perquè quan es destrueix el Sheikh al-Sultan s'esborra una part de la memòria col·lectiva de la gent que hi viu al costat, nens inclosos.
7: Clar.
6: I quan la memòria es destrueix és molt més fàcil substituir-la per una altra de nova. I quin és el problema? Doncs que la memòria nova la tria el guanyador del conflicte. Mm-hmm. I aquí és on està aquest problema. Una altra veu, el Turaj Darie, de la Universitat de Califòrnia Irvine, ho va dir d'una forma que ressona amb tot el que hem explicat en aquesta temporada. Si vols esborrar la memòria de la gent, el seu sentiment de pertinença cultural i històrica a una terra, doncs destrueixes els seus monuments. És ras i curt. Mm-hmm. És a dir, si ho vols fer, ràpidament la manera de fer-ho és destruir això. Hem parlat de la Biblioteca de Sarajevo, vam parlar del Museu de l'Iraq... És a dir, que el fil és exactament el mateix a través dels segles. I per acabar, jo voldria dir una altra cosa. Si ens quedem aquí, en la ruïna i en la impotència, haurem explicat molt bé el problema, però haurem explicat molt malament la resposta humana al problema, i no voldria marxar sense parlar d'aquest tema. La resposta humana existeix, és tossuda, i, tot i discreta, és extraordinària. Mentre Isfahan pateix els danys de març del 2026, arqueòlegs iranians enviaven missatges de mòbil als col·legues de Chicago i París, documentant tot el que podien veure des dels balcons de casa seva. El Blue Shield ha instal·lat sistemes de protecció a més de 120 museus iranians en els anys anteriors al conflicte, precisament perquè sabien que aquest conflicte podia arribar. A Nimrud, el gener del 2025, 10 anys després de que Daesh pulveritzés els relleus del Palau del Nord-Est, un equip d'arqueòlegs iraquians i nord-americans recollia fragment a fragment les peces esmicolades. El tron del rei Assurbanipal II havia estat reduït a més de 850 peces destruïdes per Daesh. L'estaven reconstruint un a un amb pinces i a la llum d'una làmpara de llum freda, i, per tant, la figura del rei va reapareixent gradualment sobre la pedra recollida. Per tant, pensem el que hem vist al llarg d'aquesta temporada. La Haggadah

0: de Sarajevo, que va néixer a Barcelona el 1350, salvada dels nazis per un bibliotecari musulmà, i de la guerra de Bòsnia per un arqueòleg que creua tota la ciutat sota els obusos i que està exposada avui al Museu Nacional de Bòsnia. El pont de Stari Most, que va ser destruït el 1993 i reconstruït el 2004 amb les pedres que cauen i queden al fons del riu Neretva. El Museu de Mossul, que Daesh va filmar destruint el 2015, es rehabilita gràcies a la col·laboració de l'Smithsonian, del Louvre i de desenes d'arqueòlegs iranians. Per tant, la destrucció mai no és el final, mai no és l'última paraula si hi ha gent que es disposa a negar-li la condició de bé cultural destruït. Per tant, per acabar, doncs, Isfahan, deia la dita, és la meitat del món, és una dita persa antiga. Persèpolis continua dreta a la plana del Merdash, amb les seves columnes acanalades, els seus toros alats i les seves inscripcions en tres llengües que cap exèrcit no ha sabut llegir del tot. Alexandre el Gran ja la va cremar el 330 abans de Crist i 2.300 anys després els arqueòlegs encara hi estan excavant i trobant coses que ens diuen qui érem del passat. Per tant, el patrimoni cultural té una persistència que desconcerta a tots aquells que la volen destruir. Perquè la destrucció farà soroll i dura el temps que dura, perquè nosaltres ho veiem gràcies als mitjans, però la memòria, en canvi, és molt silenciosa, té tota la paciència del món i dura mil·lennis.
1: Afortunadament.
0: Menys mal, oi?
1: I tant. I a més, gràcies a gent, a noms concrets, com ara deies tu, no? Gent que vol que també persisteixi.
0: Sí.
1: Ai, que
0: sí,
1: bonic.
0: Sí.
1: Doncs
0: jo crec que hem fet el nostre servei, no?
1: Sí, senyor,
0: vull dir,
1: i tant. L'hem
0: sí,
1: fet.
0: És cert, per una temporada d'estiu potser dirà la gent, caram, quins temes, però,
1: no,
0: home,
1: és el nostre granet de sorra.
0: Exacte,
1: sí,
0: totalment.
1: Senyor. I a més, amb un cant d'esperança, mira què et dic.
0: Sempre.
1: Positiu.
0: Sempre.
1: Marc, ens ha encantat aquest recorregut.
0: Gràcies, com cada any, per donar-me veu.
1: Gràcies a tu. Que vagi molt bé.
0: Adéu, adéu.

0: Ens encanta l'astronomia, però ens encanta sobretot les coses que la Laia López ens explica d'astronomia. Ella és física, aficionada, evidentment, a aquesta ciència, i avui doncs volem veure-hi la part més musical. Música que ens porten les estrelles, quasi podríem dir així. Laia, bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Grans temes, per cert, que ens fan pensar en el cel, en les estrelles, en moltes coses, no?
1: Temes populars, molt coneguts, i avui parlarem una mica de la ciència que s'amaga en aquestes cançons.
0: I començarem, la dic jo mateixa, Laia.
1: Endavant.
0: Space Oddity.

0: Jo crec que és una de les cançons que més ràpid et venen al cap quan penses en el món d'això, de l'astronomia, no?
1: Exacte, és el clàssic dels clàssics. Estem parlant de la cançó de David Bowie, Space Oddity, que en català seria La raresa espacial. És una cançó que va sortir el 1969, l'11 de juliol, curiosament dies abans del llançament de la missió Apollo 11. De fet, va ser utilitzada per la BBC com a música de fons quan cobrien la notícia de l'allunatge. I David Bowie tenia una gran fascinació per l'espai. Diu que es va inspirar en la pel·lícula de ciència-ficció 2001 Space Odyssey i també amb l'allunatge d'Apollo 11. Però no sé si us heu adonat que el que canta en aquest tall no és David Bowie.
0: Sí, és el primer que he pensat. Dic, ui, aquesta veu no és la d'ell.
1: S'assembla una mica, però no és ell. De fet, aquesta cançó tampoc va ser gravada des del planeta Terra.
0: Ah, no?
1: No, estem parlant de l'astronauta Chris Hadfield, que va gravar aquesta cançó que esteu escoltant, la versió de Space Oddity, des de l'Estació Espacial Internacional el 12 de maig de 2013.
0: Ah, caram, doncs encara té més misteri, aquesta cançó, encara més encant.
1: Exacte, de fet, ell va voler fer aquesta versió en honor a David Bowie i va ser la primera cançó interpretada a l'Estació Espacial Internacional i us recomano que aneu a YouTube a veure el videoclip,
0: no?
1: Perquè surt ell flotant, la guitarra flotant per aquí, l'ordinador flotant per allà, i és molt bonic de veure, i ell canta molt bé.
0: Doncs ens agradarà veure aquest videoclip, però seguim amb un altre tema, que en aquest cas és Habitantes de Alpha Centauro encuentran la sonda Voyager.

0: Que bona, eh?
1: Aquesta jo no la coneixia. He de dir que vaig estar investigant quines cançons inspirades en l'espai i vaig trobar aquesta i em va encantar, fascinar, em va fascinar. Sí. Pel tema de la cançó en si, no sé si coneixeu les sondes Voyagers, que són aquestes sondes que es van enviar el 1977, que portaven aquest disc d'or amb una selecció de música de diverses parts del món, salutacions en 55 idiomes diferents i imatges, la ubicació del sistema solar i característiques de la societat humana. Aquesta cançó va de si hi ha una civilització extraterrestre, com seria la seva reacció en trobar aquestes sondes? I la cançó parla de, ostres, hem trobat aquestes sondes, porten informació de la Terra, anem a veure qui són els humans i què és la Terra, i se'n van amb un viatge especial a la Terra a conèixer els sers humans. I em va semblar fascinant com a tema de cançó poder ambientar-se, no?, en les sondes Voyagers, i parlen també que aquesta civilització que trobaria les sondes Voyager estaria a Alpha Centauri, no?, per això el nom de la cançó, i Alpha Centauri és el sistema estel·lar que està més a prop de la Terra, en uns 4.5 anys llums de nosaltres.
0: Déu-n'hi-do. Doncs seguim amb música i ara Noi de l'Espai.

0: Sí, sí, clar, aquesta fa molt per tu, Laia.
1: Aquesta de Lil Dami, amb col·laboració de la Su i el senyor Chen. És una cançó que va de que estan en una nau i es va allunyant de la Terra i d'aquí poc s'estavellaran amb un meteorit, no? I és molt interessant perquè utilitzen la metàfora del viatge espacial i aquesta col·lisió imminent amb aquest meteorit per parlar de l'acceptació de la mort. Però com que estem fent una secció d'astronomia, havíem de comentar el meteorit aquest, que de fet Lil Dami, amb els seus companys, la Su i el senyor Chen, utilitzen malament la paraula meteorit en aquesta cançó. Perquè un meteorit és un cos, un objecte que a la travessa de l'atmosfera terrestre, veiem les triàfugues, i aconsegueix arribar a la superfície de la Terra. És a dir, el meteorit és el que trobem a la superfície de la Terra després de que hagi sigut unes triàfugues. En el cas de Lil Dami, el terme correcte hagués sigut asteroide o meteoroide, que són aquests cossos que estan a l'espai, no? I ell diu que estan a l'espai, amb aquesta nau espacial, i que igual es xocarà amb un... En aquest cas hauria de ser asteroide o meteoroide, no un meteorit.
0: Ahà, doncs mira, aquí aquest matí, si ens està escoltant Lil Dami, que prengui nota. I finalment, Sky Full Stars.

0: Doncs una cançó preciosa, maquíssima.
1: Molt bonica, Sky Full of Stars, un cel ple d'estrelles de Coldplay, llançada el 2014, part del seu 6è àlbum. He estat buscant aquí a veure si hi havia inspiració de l'espai i resulta que no, que es va inspirar en Katy Perry. Però jo volia aprofitar i parlar dels Sky Full of Stars que tenim a Catalunya, els cels plens d'estrelles que podem trobar al nostre territori. I us volia recomanar a diverses zones de Catalunya per veure un cel ple d'estrelles. Mm-hmm. Evidentment són zones fora de les ciutats, fora de contaminació lumínica. I aquí a la llista tinc apuntat Albanyà, un poble de l'Alt Empordà que no arriba als 200 habitants, però que té una de les millors vistes del firmament de tot Catalunya. També tenim el Parc Astronòmic del Montsec, el Parc Astronòmic de les Muntanyes de Prades, el Montsant, el Parc Nacional d'Aigües Tortes i l'Estany de Sant Maurici.
0: Oh, fantàstic. Doncs mirarem les estrelles. I per tancar, un clàssic també, que no podia faltar, Laika.

0: Doncs sí, era russa i se llamava Laika, no, Laia? Sí.
1: La famosa gossa que va volar en la missió soviètica Sputnik 2 el 3 de novembre del 1957. Ella era una gossa de carrer de Moscou i va ser el primer ésser viu en orbitar la Terra. El seu viatge és una mica tràgic perquè bàsicament es va morir en òrbita per un sobreescalfament de la nau, però també va ser un desencadenant de la carrera espacial i també va portar el debat sobre l'ètica en l'experimentació animal en tots els àmbits i també en l'àmbit de l'espai.
0: Sí, senyor. Doncs mira, el nostre petit homenatge també per ella i per aquesta secció musical que ens has volgut fer, Laia. Moltíssimes gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres.

0: La Lucy Hall, una jove bibliotecària infantil, coneix Liam Drake, que és un nen de 10 anys que es converteix en el seu lector preferit. El problema al qual s'enfronta la Lucy és que el nen necessita la seva complicitat per amagar els llibres de la seva mare, una dona autoritària que li censura les lectures i l'ha apuntat a teràpia de reconversió. Una nit la Lucy descobreix que Liam ha acampat a la biblioteca amb una motxilla plena de queviures i un pla per escapar-se. Aquest és l'argument del Presta, que és la primera novel·la de la Rebecca Mackay, que molts potser la coneixin per aquest llibre, Los optimistes, que ho va petar. Doncs ara hem recuperat aquesta primera novel·la i en volem parlar amb el seu traductor, l'Octavi Gil Pujol. Octavi, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Volem recuperar, a més, la figura del traductor, perquè moltes vegades passa desapercebut i un traductor pot ser capaç de fer, de treure-li tot allò més bonic en la novel·la o també, per què no, pot carregar-se-la. Per tant, és una figura molt important en el nostre llegat de la literatura, en aquest cas en català. Octavi, què tal aquest llibre ja d'entrada? És a dir, el Préstec, ha estat una feina dura, difícil, traduir a la Rebecca Mackay?
1: Per mi ha estat una feina molt, molt agraïda. La veritat és, quan tradueixes, vulguis que no, tens un estil propi també i uns tipus de llibre que agafes amb més facilitat que altres. I aquest realment és un llibre que em va entrar molt bé i que vaig gaudir molt, molt de treballar. Està escrit amb un estil molt, molt amè, té un punt d'ironia deliciosa perquè et fa riure contínuament, sembla que ni ho intenti, no és allò que et diu un acudit perquè riguis, sinó que la protagonista, el llibre s'ha escrit en primera persona, ha estat tota la narració observant el seu entorn i a si mateixa i té una perspicàcia i una sagacitat a l'hora de valorar el que veu i el que sent que et té doblegat de riure la meitat del temps.
0: Clar, perquè és una mena de road movie, no? És a dir, ella, la bibliotecària, acaba segrestant el nen, això no sé si estem fent spoilers, jo diria que no.
1: Primera pàgina surt, cap
0: exacte,
1: problema.
0: I llavors segresta el nen i se l'emporta i comencen un viatge, no? A buscar aquella àvia que sembla
1: correcte,
0: que ho ha de corregir tot i ho ha d'acabar suavitzant tot. Podríem dir que és una road movie amb llibre? Té aquest punt?
1: Totalment, totalment. Ben bé, deu ser dos terços de la novel·la, són a la carretera, anant amunt i avall, des de Missouri fins a Vermont, i és talment, coneixen gent de poble, gent de ciutat, clergues, coneixen gent de tot tipus, i gairebé que cada capítol seria com un episodi nou d'una sèrie.
0: Un contingut fort, és a dir, també es planteja, fa tot un dilema sobre molts aspectes humans, no? Com pot ser l'autoritat, són situacions emocionalment molt delicades, però que alhora deies també que hi havia tota una part que permet riure i fins i tot somriure i riure, no? Les dues coses alhora. No sé com has afrontat aquest llibre, és a dir, a l'hora de traduir, quin procés fa el traductor per arribar a poder transmetre tot allò que amb aquella llengua original s'ha volgut dir? Ha de ser difícil, no?
1: Sí.
0: No sé si fas un procés també de coneixement de l'autora o no, és totalment independent.
1: Aquí el que he vist amb el temps és que la traducció és una feina tan solitària que crec que tu pots sortir a la carrera amb un parell de mètodes apresos, però a la mínima que portes un parell d'anys o tres, el teu mètode ja s'ha deformat absolutament i cadascú fa el seu. A vegades allò amb actes o tal que pots coincidir amb gent del sector, trobes traductors que diuen, jo primer que faig, llegir-me un llibre sencer, vull conèixer-lo tot abans de fer la primera lletra, i altres com jo que no he llegit ni la primera pàgina.
0: Ah, no? Comences ja des de la primera paraula,
1: jo sí, però realment no em sembla que sigui defensable que una sigui millor que l'altra. A mi el que passa és primer que em diverteixo més que no pas, em sembla que és també s'assembla més a l'experiència de lectura, no sé, que vaig descobrint el llibre a mesura que el treballo.
0: Clar.
1: Llavors, després, és veritat que a l'hora de rellegir-lo, que això sí que ho faig, sobretot la primera meitat del llibre, els canvis són constants, evidentment.
0: Clar.
1: Hi ha gent que pot dir, jo llegeixo el primer i així i a la primera passada que li faci serà quasi definitiva. I també em sembla correctíssim. Jo confio molt en la revisió final i així el viatge doncs, també el disfruto una mica més, em sorprenc amb els, igual que faria un lector, i trobo més sobre la marxa. Així que en aquest sentit no, perquè quan tradueixes també és molt fàcil contaminar-te de qualsevol cosa. I tu el que has de trobar és la veu més...
0: Què vols dir, contaminar-te de qualsevol cosa?
1: Clar, doncs jo puc llegir una ressenya del llibre...
0: Ah, clar.
1: I que alguna cosa se m'enganxi el cervell i em condicioni. O puc llegir una biografia de l'autora i potser l'autora en aquest llibre va voler buscar un alter ego que no té res a veure, no ho saps. A mi m'agrada entrar net, fer el que em sembli, i ja, quan ja l'he llegit sencer i ja l'he escrit sencer, el reviso tot... I ja et dic, gairebé cada línia toco alguna cosa.
0: Clar, està, tu abans d'entrar em deies, és que els traductors acabem sent creadors que tenim prohibit imaginar.
1: Exacte, tot cada paraula que escrius és, té un punt d'acte creatiu, no vull sonar tampoc...
0: No, clar, segur, manera, perquè no és el mateix posar una paraula que una altra.
1: En absolut.
0: Encara que la paraula s'ho permeti.
1: Gairebé cada frase has de parar i dir, hosti, un sinònim millor no el trobaríem, una... potser de reformular la frase sencera, perquè ja també hi ha idiomes més parells que l'altre. L'anglès i el català són raonablement propers en comparació amb altres combinacions i és fàcil caure en un... en una traducció literal, si no t'hi fixes. A vegades has de girar la frase sencera, a vegades n'has d'ajuntar dues, a vegades has de fer uns canvis que no tenen res a veure amb transliterar el contingut. Per exemple, ahir estava fent la traducció que estic fent ara i que passa a Nova York i hi ha un moment que estan caminant pel carrer i sense més context et diu va aparèixer la paraula caminar. Dius, què vol dir això? Els semàfors d'allà no surt una personeta de color verd, posa...
0: Clar.
1: Posa walk, posa caminar. Tu això has de parar, situar-te en el moment i dir el semàfor es va posar verd.
0: Mm-hmm.
1: I ja està. I no té res a veure amb la frase original, però traduir també és això, és filtrar.
0: Clar, clar. En el préstec t'has trobat moltes filtracions d'aquestes? És a dir,
1: qualsevol llibre.
0: A qualsevol, qualsevol llibre. No especialment en aquest.
1: No seria... No, perquè no és un llibre que estigui... El llibre no pretén tampoc dir això està passant a Missouri, això està passant a Vermont. Evidentment passa on passa, però la història són les persones, no és tant el lloc. Hi ha llibres que carreguen molt sobre els llocs i aquest és un llibre molt humà.
0: Uh-huh. Què t'ha semblat d'especial el contingut d'aquest llibre? És a dir, tracta temes com la censura, la llibertat personal.
1: Sí.
0: Creus que aquest connecta molt amb el públic català? Perquè tu, en el fons, no deixes de passar un filtre sobre el lector final.
1: Sí, sí, sí, perquè a més són temes atemporals. És el que deies, el nen apunta a reeducació sexual perquè sospiten que podria fer-se gay quan es faci gran i diuen, nosaltres som religiosos, no pot ser. I dius, el tema de la llibertat religiosa, la llibertat sexual, és un tema que no caduca, simplement va mutant amb els temps. Vull dir, tracta temes realment molt oberts, però la gràcia és que, com bé dius, són temes molt greus, però els tracta des de la perspectiva d'una bibliotecària de 20 i tants anys, que és una crisi existencial en potes, i que està amb un nen de 10 anys, amb la qual cosa realment té una lleugeresa en quant a la forma i la textura del text que fa un contrast molt maco amb la gravetat i el pes dels temes que tracta. Mm-hmm. I això fa que sigui un llibre molt profund, però ara molt agradable de llegir i que es digereix molt bé i que flueix moltíssim.
0: Mm-hmm.
1: Perquè no peca de greu, no ens hem de posar seriosos per parlar d'aquestes coses necessàriament. Ho podem fer des de la perspectiva d'una noia jove atabalada que no sap ni què va fer ni què farà demà i el nen petit que l'acompanya que ni entén què està passant. Podem parlar de tots aquests temes amb una lleugeresa que no els resta profunditat i uh-huh. això ho aconsegueix moltíssim i és molt deliberat.
0: Uh-huh. És molt deliberat. Parla amb transparència, per tant, un llenguatge
1: totalment,
0: fàcil
1: totalment.
0: Que arriba directe.
1: Un llenguatge molt, molt, molt informal, que no vol dir malsonant ni res, simplement molt natural. És realment una noia jove parlant amb si mateixa i amb el seu entorn com per una noia jove desinvolta, divertida, caòtica...
0: Uh-huh.
1: Perquè els temes que tracten no els tracta explicant-te'ls. Simplement les mateixes reflexions de la protagonista, els mateixos errors, les mateixes incongruències deriven la reflexió que tu pots fer al respecte, però no pretén educar-te. És realment una història de la qual van saltant temes, n'hi ha molts i molt variats a cada moment, i tu vas agafant d'aquí d'allà i fent les teves pròpies reflexions, però no és un llibre que et vulgui seure a fer-te una lliçó en absolut.
0: No te'n lliçona.
1: Que per mi això és molt positiu.
0: I tant, un llibre que entra molt fàcilment i que, malgrat ser la primera novel·la de la Rebecca Mackay, hi ha qui diu, en aquest cas el Richard Russo, que poques vegades una primera novel·la és tan intel·ligent i captivadora, tan culta, divertida i commovedora com el Préstec. Has notat, has tingut la sensació de ser una òpera prima?
1: No. No, si no m'ho hagués sentit, no. És el que diu, no hi veus grans... Jo vaig traduir la Sally Rooney fa uns anys i la van entrevistar al diari Ara i va fer una frase que em va encantar, que és que va dir, quan em pregunta pel meu estil, no sé dir-te en què consistiria. Jo sé que tinc molts defectes i potser el meu estil parteix d'aquí. I realment és això, tu no li notes grans forats. Dius, ui, aquí... No, simplement... És una novel·la molt, molt ben armada. Tinc la sensació, això ja t'ho penses tu mateix, no? Però jo tinc la sensació que té els objectius molt clars I això que dic, és molt, sembla molt deliberat com, com escriu el tipus d'humor, perquè fa gràcia però no ho intenta massa obertament, és tot molt natural, és tot molt, sembla tot molt treballat. Uh-huh. És totalment colleta pròpia, vull dir, potser surt ara ella i
0: home,
1: diu el contrari, però...
0: ningú com un traductor s'insereix dintre de la
1: això
0: novel·la.
1: Això és probable.
0: I treballa el seu vocabulari, uh-huh, analitza cada paraula i al final arriba a una conclusió com aquesta, no? Que és un bon llibre, perfecte perquè ens acompanyi aquest estiu.
1: 100%. És una lectura molt, molt agradable, molt divertida, desconnectes, té... No, no és un thriller en absolut, però té moltíssimes emocions, és una muntanya russa, està molt bé. I una cosa que m'agrada molt d'aquest llibre també és que la protagonista és una bibliotecària, uh-huh, i el llibre és un homenatge immens a les biblioteques i a la literatura. Està pleníssim de referències a clàssics i no tan clàssics, a vegades de forma, el que dèiem, no? Molt explícita, i d'altres que si l'enganxes, l'enganxes. Jo mateix anava amb peus de plom que jo mateix no me'n passés per alt, perquè...
0: Les referències són constants.
1: Constants, però constants vol dir que potser fa una brometa que està pensant en Alicia al País de les Meravelles i bueno, no descarto que alguna s'hagi quedat pel camí, esperem que no gaires.
0: Dono fe que la feina de l'Octavi Gil ha estat reconeguda perquè la traducció té un paper fonamental per convertir una obra bona en bona igualment, i també podria passar el contrari.
1: Totalment.
0: En aquest cas no. Per tant, Octavi, moltíssimes gràcies per haver-nos portat el Préstec al català, que no el teníem.
1: Ha estat un plaer.
0: Gràcies.
2: La primera pedra, amb Noemí Polls.
0: A recta final de la primera pedra d'avui i ho fem amb l'Arnau Molet. Arnau, bon dia.
3: Bon dia, Noe, què tal, com estàs?
0: Doncs amb ganes de sentir temes musicals.
3: Sí.
0: L'Arnau Molet segur que el reconeixeu, perquè és que el podeu sentir a RAC 105 i
3: sí,
0: l'hem
3: senyora.
0: Segrestat de RAC 105.
3: I jo encantat de la vida que em segresteu, ja saps que sempre que vulguis, aquí estic, eh?
0: Doncs amb ganes de que ens posis aquesta cirereta del pastís, que
3: sí.
0: És...
3: Què? Repassem la Repassem. Història d'un grup que pot ser català, pot ser internacional, pot ser de qualsevol estil, però que anirem descobrint a mesura que vagi passant la història, de quin grup estem parlant.
0: A veure.
3: Si et sembla,
0: atents.
3: Comencem.
0: Sí, vinga.
3: Doncs va, ens situem a l'any 2006. Uh-huh. Dos amics d'un poble de la Garrotxa comparteixen una afició per la música. Un d'ells, en Ferran, jo crec que aquí ens localitzem una mica.
0: Ferran.
3: Ja canta amb un grup d'amics, però l'altre, en Jaume.
0: Ferran i
3: tot
0: Jaume.
3: Tot just comença a tocar la guitarra. Al principi només queden per passar l'estona, intenten fer alguna cosa amb les poques nocions musicals que tenen. Al cap de pocs dies, després de donar voltes a algunes melodies i algunes lletres, ja tenen un parell de cançons que sonen prou dignes. No tinc molt clar quins podrien ser els seus referents, però veient el tipus de música que acaben fent, jo crec que, i pels anys que estem parlant, jo crec que ens mouríem per això. Escoltem.
0: Això és el que tu creus que escoltaven, eh?
3: Jo crec que sí, perquè el tipus de música que acaben fent i sobre el 2006 i tal, aquest tipus de música encaixa molt bé. Això és Blink 182, eh? No sé si l'has conegut.
0: No,
3: és All the Small Things, que és una cançó també conegudíssima del pop-punk, que més o menys és l'estil que acaben fent.
0: Pop-punk.
3: Però ho anirem descobrint, sí.
0: Val.
3: En fi, va, només amb una guitarra acústica i una veu, veuen que la cosa sona un pèl pobre, per això decideixen buscar un bateria. Hi ha un noi al poble, en Gerard, que només té 13 anys, però amb el que coincideixen a la piscina jugant a futbol i que fa temps que s'ha comprat una bateria.
0: M'encanta aquest inici.
3: En Ferran el truca per proposar-li una trobada i respon que passin un dia per casa, que hi té la bateria muntada i poden fer alguna cosa.
0: Ah.
3: En aquell mateix moment el fitxen.
0: Ah, sí?
3: Sí,
0: amb 13 anys, eh?
3: Amb 13 anys,
0: que
3: sí.
0: Bo.
3: Les cançons que han escrit agafen un aire molt més potent amb la bateria, però després d'assajar unes setmanes veuen clar que els hi falta un baix.
0: Un baix.
3: A poc a poc anem formant la banda, no?
0: Van ampliant la família.
3: A través d'una amiga contacten amb l'Albert i li diuen que passi un dia pel local d'assaig a veure si encaixa el projecte, i només arribar li toquen una de les seves primeres cançons i els hi encanta. Va, ja tenim el grup al complet i segueixen donant forma al que ja havien fet en Ferran i en Jaume i també comencen a compondre noves cançons. Al cap d'uns mesos, en Joan, un mànager de la zona que coincideix amb un dels membres del grup, s'interessa per la música que fan i els va veure al local d'assaig. Tot i que en aquell moment estan una mica verds, queda totalment enamorat de la seva actitud. Els hi diu que haurien de gravar una maqueta i així ho fan. Fan una primera gravació que comencen a donar a tots els seus amics. Aquests amics en fan còpies i les passen a altres amics i la cosa es va fent gran. I a poques setmanes després, als instituts de la Garrotxa, no es parla d'una altra cosa que d'aquell grup. Les lletres fàcils que parlen d'amor han calat de seguida i ens situem a l'any 2007. Sorgeix l'oportunitat de fer un concert i gràcies a la viralització de la primera maqueta, molts joves de la Garrotxa hi van i se saben les cançons a la perfecció. El concert és un èxit espectacular. L'any següent, el 2008, la maqueta funcionant molt bé i això els ha fet seguir fent concerts. Un representant d'una discogràfica s'ha interessat per ells. Els ofereix gravar el primer disc. Es titularà Escapa't amb mi. I dins hi ha una cançó que és l'èxit més sonat. La cançó que van escriure en Gerard i en Ferran en aquelles primeres trobades. La que li van ensenyar en Gerard i l'Albert abans de fitxar-los i els hi van cantar. Es diu...
0: A veure...
3: Sense tu. Sense...

0: Ara sí, no?
1: L'estic cantant,
0: Teràpia de xoc, eh?
1: Home, sí. Que bo, que
0: Dolot,
1: bo.
0: Per això, la Garrotxa.
1: Dolot, i van posar també música a Polseres Vermelles, no?
0: Anem-hi, mira, anem a l'any 2010, perquè l'èxit no els hi arribarà fins al cap d'un temps. Després de fer forces concerts a festes majors, amb un públic entregat, el grup està preparat per fer el segon disc. Es titula Tota la nit. Mira, podem escoltar una cançó d'aquest disc. No.

0: estem ja al 2011. El segon disc està rodant, a la gent li agrada, tenen l'agenda de concerts plena, però aquell mateix any a TV3 estan preparant una nova sèrie per joves i algú decideix triar la cançó Sense tu, que és la que hem escoltat abans, per formar part de la seva banda sonora. La sèrie anomenada Polseres Vermelles s'estrena i arrasa, evidentment.
1: Arrasa.
0: Això fa que la popularitat de la banda exploti. El videoclip de YouTube supera el 1 milió de visites, cosa que no havia aconseguit cap grup en català fins al moment.
1: Ah, sí?
0: Cosa excepcional.
1: Déu-n'hi-do.
0: Però la cosa segueix i no paren de treure cançons i fer gires. Mira, escoltem una altra cançó, va.

0: I això segueix i dura anys i anys, i ens plantem ja el 2016. Val? Tot i que els components de la banda són molt joves, ja porten 10 anys de trajectòria.
1: Clar, clar.
0: Tenen 6 discos, han fet milers de concerts, però la seva fama ha anat disminuint amb els anys. Les modes canvien i l'estil de música que fan ells, tot i tenir el seu públic, no és el que podríem considerar mainstream en aquell moment. Per aquest factor, i fruit del desgast també de treballar molt, decideixen posar punt i final al grup. Però he de dir que aquest any, el 2026, han tornat amb una gira benèfica per celebrar el 20è aniversari de la banda, i tots els beneficis, a més, recaptats aniran destinats a la Fundació Albert Bosch per impulsar la recerca en càncer infantil de la Vall d'Hebron.
1: Per tant, és una bona ocasió també per veure'ls, per tornar-los a sentir.
0: Sí.
1: Doncs mira, ens els has portat tu i ens agrada molt de descobrir la seva història.
0: I jo, si vols, podem acabar amb una cançó de la banda van publicar amb el disc fet per celebrar el 10è aniversari. Ara celebren 20 anys, però el 2016 van treure un 10è aniversari abans d'acomiadar-se i van posar-hi, doncs, aquesta cançó que es diu A prop, que segur que coneixem tots.
1: Fantàstic, doncs moltíssimes gràcies. Ens quedem amb aquest tema, eh?
0: A vosaltres.
1: Adéu-siau.

0: Descobreix RAC1.cat, el portal de RAC1.
1: Escolta, navega, descarrega, informa't.
0: Una finestra a l'univers RAC1 i RAC+1.
2: RAC1.
3: Anem a judici, però...
4: Anem a judici? La Universitat del Perreo.
5: Mami, que tu quieres... Aquí
3: la Universitat del Perreo.
4: La Universitat del Perreo. El títol ja dona molt de sí, no?
3: Ja començo a estar nerviós.
4: Sí.
3: Ja ho sabeu, ens agrada fer gresca i xerinola.
6: I les altes emissions sonin en el Via Lliure.
3: Olé!
7: Ara mateix a l'estudi s'estan aixecant braços.
3: Sí, sí, mira, mira, allà al fons ja veig llums i llanternes dels mòbils. Encenedors ja no, perquè avui en dia ja no...
8: Ara la gent ja fuma vàper, ja no.
0: Els matins de dissabte i diumenge, de 9 a 2, Via Lliure, amb Arnau Mañé. RAC 1. Tots som un milió. RAC 1.
9: Vaig un estiu que estava jo allà al càmping a Torre en Barra amb la nena, amb la nevera, que d'allò, de cop es fot a ploure, no vam rebre cap missatge d'alerta, cap alerta. De cop es fot a ploure, se'm va endur la nevera de Porespan, el cotxe ple d'aigua, i no em van enviar cap missatge, és a l'OS.
10: Fixa't.
9: Mira, calla.
10: Què?
9: Ara n'he rebut un.
10: Què diu?
9: O sigui, és alert. Versió RAC1, torna nova temporada en Toni Clapés. Ah, per això sí que els envien, no? Per això sí, i molt important, no. Des de luego.
0: Versió RAC1. De dilluns a divendres de 3 a 8 amb Toni Clapés.
10: Però aquesta alerta no és notícia. El que s'hauria de fer és enviar una alerta quan s'acabi del tot el versió. Això sí que seria notícia.
9: Ja seria hora.
10: I bona.
9: Walkers.
0: RAC1. Tots som 1. L'aplicació de RAC1, ara...
11: Fàcil, intuïtiva i renovada.
1: Amb totes les notícies de RAC1.cat.
0: Escolta'ns al cotxe.
1: Amb l'aplicació connectada a Android Auto.
0: I a Apple CarPlay. Juga i posa't a prova amb els jocs de RAC1.cat.
1: Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació.
3: Bon dia, són les 9.

0: Què tal, com esteu? Benvinguts al Via Lliure en aquest matí de dissabte 29 d'agost del 2026. És l'últim cap de setmana d'agost i ha començat amb temperatures que en alguns casos conviden a abrigar-se. També a la costa, fins i tot en alguns casos, hem baixat dels 20 graus. Tot i així, la calor s'intensifica una mica més aquest dissabte a l'interior del país, sense parlar, això sí, en cap cas de calor exagerada. En canvi, a la costa i al prelitoral de les comarques de Barcelona, també al litoral sud, els termòmetres reculen de 2 a 4 graus respecte a ahir. De pluja no se n'espera enlloc i, de fet, serà un dia bàsicament assolellat. De seguida ens en fa 5 cèntims la Bel Caral. Arrenquem un cap de setmana on tindrem un ull posat entre el Nepal i la Xina, justament al pas fronterer entre els dos països, on cada cop es rescaten més cossos del fang després d'aquella riuada terrorífica de dimecres. A aquesta hora, el balanç, atenció, és de 626 persones mortes a hores d'ara. Però la xifra, ja us avisem, s'enfilarà i molt. Alguns experts parlen de 2.000 o 3.000 morts a l'Himàlaia, per si no en tenien prou, però les autoritats locals estan en alerta perquè hi ha risc que es repeteixi un allau similar, pràcticament idèntic, en la mateixa zona devastada. Evidentment, aquí al Via Lliure n'estarem pendents i us ho explicarem quan hi hagi novetats, si és que n'hi ha. Avui també estarem pendents de Ceuta, un cop més, una setmana més, on l'ambient social, l'ambient polític continua caldejat gairebé un mes després de l'entrada de milers de persones des del Marroc. Les compareixences al Congrés, sorpresa, no han permès calmar els ànims enlloc, ni al Parlament espanyol, ni tampoc a la ciutat autònoma de Ceuta. De fet, ahir al vespre, allà van tornar-s'hi a reunir persones, centenars de persones, moltes protestes. Aquest cop, això sí, sense grans incidents. I més enllà de Ceuta, també estarem pendents, evidentment, dels veïns del Putxet. Alguns, atenció, que no tornaran a casa fins l'any que ve, fins a principis del 2027. D'altres encara, si ho podem dir d'aquesta manera, han tingut una mica més de sort i els queden només unes setmanes de viure fora de casa seva. De tot plegat, d'aquí a una estona en parlarem amb la Sònia Andolz, amb la Magda Bandera i amb el Ferran Caballero durant la tertúlia. Però avui, després de la tertúlia, també tenim ganes d'intentar entendre un tema que fa mesos que sobrevola casa nostra. És la gestió dels residus, escombraries, bàsicament, sí, des del porta a porta fins a les tones i tones de deixalles que generem. De fet, els països acaben mercadejant amb aquestes escombraries que tenen, alguns per vendre-les i treure-se-les de sobre, i d'altres per assumir-les a canvi d'una almoina. El cas, però, és que tot aquest anar i venir, tot aquest estira i arronsa de residus també ha provocat un mercat negre de les deixalles. A Sant Esteve Sesrovires, ara a mitjans de juliol, es va destapar un abocament il·legal de 46.000 tones amb una estructura mafiosa al darrere. De fet, diria que ho explicava llavors el versió el Rafa Marracé, que és periodista d'investigació, i ell hi vinculava directament el crim organitzat italià i tota la camorra. De fet, descrivia Catalunya com l'abocador d'Europa. Molts dubtes, moltes preguntes, sobretot plegat, que avui li plantejarem al Marc Solanes, que és periodista especialitzat en la matèria. Això i molt més, des d'ara i fins les dues del migdia, dissabte de ràdio, ens hi posem. Passen 4 minuts de les 9 del matí. Això és el Via Lliure de RAC1. Sou al territori del cap de setmana.
1: Via Lliure. Cada cap de setmana, el programa més escoltat de Catalunya.

0: I a aquesta hora del matí l'Alba Carnicer a la sala de màquines. De què hem d'estar pendents, Alba?
1: Pendents del Nepal, on a l'Himàlaia el govern nepalès i el xinès eleven l'alerta pel risc d'una nova riuada, tot plegat mentre continuen les tasques de recerca de persones atrapades. De moment ja hi ha més de 600 morts i 2.500 desapareguts. Ara bé, la xifra de víctimes podria augmentar en les properes hores. Entre els desapareguts hi ha tres espanyols. Les autoritats del país, però, asseguren que s'ha localitzat un d'ells sense donar-ne més detalls.
0: A Ceuta, mentrestant, continuen les protestes per exigir l'expulsió immediata de les persones migrants. Ahir al vespre, centenars de manifestants van tornar a sortir al carrer, aquesta vegada però de manera més pacífica, després de dos nits d'aldarulls i violència. Mentrestant, el govern espanyol ha demanat l'ajuda de Frontex per accelerar justament la tramitació d'expedients dels migrants. La petició coincideix amb les compareixences dels ministres al Congrés dels Diputats per retre comptes sobre la gestió d'aquesta crisi.
1: I a Barcelona, els veïns d'una finca afectada per l'esvoranc del Putxet no podran tornar a casa seva fins a l'octubre, mentre que els veïns de tres finques més hauran d'esperar fins a principis de l'any que ve. Tampoc podran aixecar la persiana als negocis que encara estan tancats. El govern justifica els terminis a les obres per consolidar el terreny i a la necessitat de retirar la tuneladora de sota dels edificis.
0: I justament el govern continua reunit avui al monestir de les Avellanes, a la Noguera, per traçar el full de ruta del nou curs polític. Un dels principals reptes que es marca Salvador Illa és reforçar la gestió forestal. El president de la Generalitat va signar ahir un acord amb les diputacions. Ara bé, Illa també haurà d'afrontar altres carpetes com l'educació, l'habitatge, l'execució dels pressupostos i el nou finançament.
1: I avui reobre el tram de la línia 1 del metro de Barcelona entre les estacions de Plaça de Sants i Florida. La línia ha estat tancada durant 6 setmanes per les obres de millora a la via. En total s'han renovat uns 2 quilòmetres de traçat.
2: I els esports, torna a la Lliga de Futbol pels equips catalans. A primera, l'Espanyol visita la Reial Societat a les 7 de la tarda. A segona, el Sabadell torna a la nova Creu Alta per rebre l'Almeria a les 7. I més tard, a 9:45, el Girona buscarà la primera victòria contra les Palmes a Montilivi. Avui també estarem pendents de MotoGP perquè Marc Márquez és el principal favorit per endur-se l'esprint d'aquesta tarda al Gran Premi de l'Aragó.
3: I pel que fa al temps, el dia comença amb ambient que convida a abrigar-se en temperatures per sota dels 10 graus al Pirineu i en altres zones de l'interior del país, i en alguns casos es han llevat amb mínimes per sota les 20 a la costa. Això sí, de dia farà més calor a l'interior del país, no serà exagerada, però podrem arribar als 33-34 graus en algunes zones de Ponent o de la Vall de l'Ebre. En sectors de la costa, en canvi, reculen les temperatures.
0: Passen 7 minuts de les 9 del matí. El Nepal i la Xina aguanten la respiració per por a una altra riuada devastadora com la de dimecres passat.

0: De seguida actualitzem la situació a Ceuta, on aquesta nit, com dèiem, hi ha tornat a haver manifestacions contra les persones migrants, però abans atenció perquè a l'Himàlaia les autoritats del Nepal i la Xina eleven l'alerta pel risc d'un nou desbordament. Ho plantegen com un escenari possible que, evidentment, agreujaria la situació en plena operació de rescat d'aquestes persones que continuen entre el fang. De fet, fa només unes hores la xifra de morts ha tornat a augmentar. De moment s'han confirmat 626 víctimes mortals per l'arribada de dimecres. Això cal sumar-hi els gairebé 2.500 desapareguts. D'aquests desapareguts, més de 1.900 són al Nepal i una mica més de 550 a la regió del Tibet. Això mentre continuen els rescats de persones vives, com dèiem, entre el fang. En les últimes hores, les autoritats nepaleses han informat que han trobat un dels tres ciutadans espanyols desapareguts des de dimecres, però per ara no s'entenen gaire més detalls. I mentre els serveis d'emergència treballen contrarrellotge per trobar aquests supervivents, les autoritats del Nepal i la Xina afronten amb por i incertesa l'amenaça d'aquesta possible segona riuada. La llau de dimecres ha creat nous llacs, hi ha el risc que es desbordin i, per tant, que provoquin una segona tromba d'aigua. Els tècnics encara no saben si aquests llacs acabaran desbordant-se o si, per contra, l'aigua s'anirà filtrant mica en mica i s'acabarà buidant de manera natural. A més, tenen moltes dificultats, evidentment, per accedir a la zona i, per tant, avaluar-ne el risc. El Centre Internacional per al Desenvolupament Integrat de la Muntanya, que justament té seu al Nepal, segueix de ben a prop la situació. Un dels seus membres explicava a RAC1, el 9C de RAC1, que una segona riuada afectaria la mateixa zona que ja ha quedat devastada i que, per tant, els danys serien una mica més limitats.
1: Els danys ja han estat enormes. La llau d'aigua ha estat immensa, amb una quantitat d'aigua riu avall que ha destruït molts pobles i petites ciutats. Per tant, encara que hi hagi una altra inundació, els danys ja han estat tan grans que difícilment en podria causar més. Però a llarg termini sabem que aquest tipus d'esdeveniments fan que el terreny prop dels corrents d'aigua quedi molt inestable. Això és tot el que podem dir fins ara.
0: Abel Caral, bon dia.
2: Bon dia de nou.
0: De què hem d'estar pendents, per tant, en aquesta zona, d'aquesta possible riuada? És a dir, quin és el detonant que podria fer que aquesta tromba d'aigua tornés a caure en una zona, insistim, devastada per aquesta riuada de dimecres? Quin és el detonant que hem d'estar pendents?
2: A veure, hem d'estar pendents de diferents coses. D'entrada, que la zona no hagi quedat muntanya amunt d'aquests dos llacs que s'han creat, que no hi hagi una zona inestable en què doncs, una nova esllavissada pugui desencadenar-se. Això, evidentment, seria moltes tones de roca, de gel, que anirien a parar en aquesta zona i doncs, que per un simple fet d'Arquímedes, diguéssim, tot això al caure als llacs podrien sobreeixir. Després hi ha un altre tema, que és que estem en plena temporada de monsons. Clar. Al Nepal. A l'estiu no hi ha expedicions a l'Himàlaia, normalment, perquè doncs hi ha pluges que malmeten les infraestructures, les carreteres, i que poden ser torrencials. I, de fet, els pròxims dies se n'esperen, aquest cap de setmana, de precipitacions, que no tenen per què ser abundants, però, en tot cas, estem en època de monsons. I un altre tema, cal no oblidar que l'Himàlaia és una serralada jove en termes geològics, té uns 50 milions d'anys, és una serralada en formació, la placa índica empeny la placa asiàtica, d'Euràsia, asiàtica de fet, i això doncs, fa que sigui una serralada en formació. Per tant, és una zona sismològicament activa, sísmicament activa. De fet, entre la zona d'aquestes inundacions i l'àrea de Langtang, on l'any 2015 hi va haver aquell terratrèmol de 7,8 graus, de magnitud 7,8, vaja, hi ha només uns 70 quilòmetres. Per tant, és una zona sísmicament activa i si hi hagués la fatalitat que hi hagués un terratrèmol, si la zona és inestable, doncs podria haver-hi aquests nous despreniments.
0: I pel que fa llavors a previsions meteorològiques, ara parlaves d'aquests monsons, aquestes possibles temporals o tempestes, tenim alguna idea de com poden evolucionar les properes hores, si pot ser favorable o no, justament per això que deies?
2: És aquesta situació de pluges que cauen pràcticament cada dia i que poden deixar al llarg del cap de setmana entorn dels 50 litres per metre quadrat. Són pluges que poden ser intenses. Evidentment, si són molt abundants i a més, doncs, cauen a molta intensitat en aquesta zona que ja pot estar doncs, una mica inestable, pluges o nevades, evidentment, en cotes altes, doncs podrien acabar desencadenant aquesta fatalitat. En tot cas, són aquests elements, la previsió de pluges i també aquesta zona sísmicament activa, però això seria una fatalitat, però podria passar, evidentment.
0: Gràcies, Abel. Ara repassarem també la previsió per casa nostra, però és que justament Greenpeace ha llançat un crit d'alerta i avisa que catàstrofes naturals com aquesta de l'Himàlaia es poden repetir en molts indrets del planeta. Adverteixen que el canvi climàtic està accelerant el desglaç en desenes de grans massissos i que fins a 15 milions de persones arreu del món poden patir-ne les conseqüències en forma d'inundacions. Per tot plegat, fan una crida a abandonar d'una vegada per totes els combustibles fòssils. Algunes de les zones amb més risc de desbordament són el Perú, l'Índia o la Xina, però el Pirineu tampoc queda al marge, el Pirineu català no queda al marge d'aquesta amenaça. Malgrat que les condicions, evidentment, són menys extremes, els experts alerten que les allaus, les esllavissades, també les riuades poden anar a més. De fet, la d'enguany ha estat una de les temporades d'allaus més negres que recorden. Han mort 12 persones, Mar Villanueva.
3: L'entorn del Pirineu, però, és molt diferent del de l'Himàia. Aquí les glaceres no suposen un perill, ja que gairebé no en queden. L'escenari que sí preocupa, però, amb la pujada general de les temperatures són els petits despreniments de pedres que es mantenen unides pel permagel, ho ha explicat a RAC1 el geòleg i responsable del centre de la UES i d'Aran, Jordi Gavaldà.
4: Aquests últims anys també hi ha accidents de caigudes de pedres que fa uns anys no passaven. Aquest moviment de material a cotes altes el que fa és que hi hagi més material disponible en moments en què hi hagi doncs, grans tempestes, pluges de forta intensitat, podrà córrer per les valls i tenim més capacitat destructiva.
3: També alarma l'acumulació de neu a quotes altes combinada amb les fortes pluges. Un dels antecedents més recents és el de les inundacions a l'Aran el juny del 2013, quan l'aigua va arrossegar grans quantitats de neu que encara hi havia a les muntanyes. Gavaldà apunta que els estudis sobre aquests fenòmens climàtics extrems avancen ràpidament, ja que cada vegada seran més freqüents i inesperats, però que falta la preparació per fer-hi front.
0: I a Ceuta, quan fa gairebé un mes de l'entrada massiva de milers de migrants, continua la tensió i el malestar als carrers. Ahir al vespre hi va haver una nova protesta dels veïns per exigir l'expulsió immediata d'aquestes persones que van entrar a la ciutat autònoma de forma irregular. Va ser la quarta mobilització en quatre dies. Ara bé, no es van repetir ahir al vespre les imatges hostils d'aldarulls, també de violència de les jornades anteriors. Un cordó policial va tornar a impedir que els manifestants s'acostessin a l'assentament de persones migrants i, de nou, s'hi van sentir proclames com aquesta. A més, minuts abans, desenes de veïns es van reunir davant de la delegació del govern espanyol amb clavells a la mà per mostrar que rebutgen els episodis de violència que, justament, com dèiem, s'han viscut els últims dies a Ceuta. Malgrat que els ànims dels veïns de la ciutat semblen més apaivagats, el malestar continua creixent i la Moncloa n'és conscient. De fet, en les últimes hores, el govern espanyol ha demanat un cop de mà a la Unió Europea per fer front a aquesta crisi migratòria. En concret, ha sol·licitat reforços a Frontex per accelerar el triatge i la tramitació dels expedients dels migrants que continuen a la ciutat autònoma espanyola. La petició és per tenir més mans en el procés d'identificació de les persones que no duen documentació i també poder tenir més intèrprets de l'Agència Europea d'Asil. El Ministeri de l'Interior també demana reforçar la cooperació amb l'Europol, amb la policia internacional, en la lluita contra les xarxes de tràfic de migrants. Justament el govern espanyol va formalitzar la petició després d'un dia intens de compareixences de diversos ministres al Congrés dels Diputats, aquesta petició a Frontex per controlar millor les fronteres, i lluny de fer autocrítica sobre la gestió de la crisi, Fernando Grande Marlaska, el ministre de l'Interior, va centrar-se en acusar les dretes de difondre missatges d'odi per encendre els ànims a Ceuta. Això mentre els ministres, o més ben dit, el ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, va denunciar una suposada campanya internacional de desprestigi a les xarxes socials contra, en aquest cas, el govern espanyol. Madrid, Roger Perciba, bon dia.
5: Bon dia. El ministre Marlaska accepta l'ajuda d'Europa un mes després d'iniciada la crisi, alhora que aquí acusa Partit Popular i Vox d'incitar a l'odi a Ceuta.
6: La ultradereta i ara també la dreta hablan de invasores, delincuentes, llaman a cazar immigrantes.
5: Parla de 5.000 migrants a Ceuta, 1.500 menors. Fins ara el govern espanyol no donava dades concretes, mentre el ministre d'Exteriors Álvarez elogia la cooperació amb el Marroc i denuncia que xarxes de la dreta radical internacional van amplificar la desinformació i les mentides que van propiciar, diu el ministre, l'entrada massiva de persones.
7: La internacional reaccionària sale con un mismo mensaje tan rápido y parece que ya lo sabían. El tuit de mi colega ucraniano hablando de las redes de desinformación rusa. Los tweets de Elon Musk. Tres. Por cierto, todos esos tweets los mismos días, 30 y 31 de julio.
5: Critica la insolidaritat d'alguns socis europeus, sobretot Itàlia i Giorgia Meloni, per imposar controls arbitraris, diu Álvarez, uns controls que afecten la dignitat dels espanyols i de la Unió Europea.
0: Per cert, ahir al Congrés es va viure una imatge que feia anys que no es veia, la d'un diputat exhibint una estelada durant la compareixença del ministre de l'Interior per parlar de Ceuta. El diputat d'Esquerra, Francesc Marc Álvaro, va treure la bandera per denunciar aquella agressió policial a un jove a Elx abans d'un partit del Barça. Ahir també, però, com dèiem, va comparèixer la ministra d'Inclusió i Immigracions del govern espanyol, Elma Saiz, que va anunciar que pugen de 6 a 44 milions d'euros la partida per fer front a l'emergència humanitària a Ceuta. Crides de la ministra a l'ordre i al control de la violència a Ceuta després d'uns dies de molta tensió en contra de la Creu Roja i en contra d'altres entitats que treballen amb els migrants. Roger.
5: Sí, la ministra Saiz defensa la feina de la Creu Roja i reclama que es garanteixi l'assistència humanitària als migrants.
8: Quiero hacer un llamamiento a todas las partes implicadas para contribuir a que esta tarea absolutamente imprescindible desde el punto de vista humanitario se pueda seguir realizando con todas las garantías de seguridad y la normalidad más absoluta. Imaginemos por un momento qué ocurriría si quienes tienen hambre o sed no pudieran acceder a estos recursos y tuvieran que conseguirlos de otra manera.
5: El govern espanyol reforça els recursos per afrontar aquesta situació, eleva de 6 a 44 milions i mig d'euros la partida destinada a l'emergència humanitària, uns milions que serviran per cobrir l'allotjament, l'alimentació i l'assistència sanitària dels migrants, i amplia de 512 a més de 1.100 les places del centre d'estada temporal de Ceuta, amb espais específics per famílies i dones amb fills.
0: Mentrestant, des d'Itàlia, Giorgia Meloni es prepara per prorrogar els controls fronterers als passatgers que arriben en avió i en vaixell des de l'Estat, des d'Espanya. Considera que la situació a Ceuta s'està agreujant i que, diu Meloni, no és moment de relaxar-se. De moment, com era d'esperar, els controls a Itàlia han estat del tot irrellevants. No s'ha detectat cap migrant procedent de la ciutat autònoma de Ceuta. Per cert, qui també visitarà avui, o en els pròxims dies, més ben dit, Ceuta, serà el seleccionador de futbol espanyol, Luis de la Fuente, i el president de la federació, Rafael Luzán. Viatjaran a la ciutat autònoma divendres que ve i es reuniran amb representants de diversos clubs i de la Federació de Futbol de Ceuta.

0: Vinga, afanya't, que l'estiu encara no s'ha acabat.
1: Torna al mar, torna a l'Aquàrium.
0: Aprofita la promoció estrella amb 5 euros de descompte fins al 10 de setembre.
1: Descobreix taurons, pingüins i cavallets de mar d'una forma única i immersiva.
0: Allarga les vacances tot el que puguis al nou L'Aquàrium de Barcelona.
1: Reserva les entrades a aquariumbcn.com.
2: Des de que arribem al món, el portem amb nosaltres. El gust. La capacitat de veure on els ulls no arriben. El que ens avisa quan una cosa val la pena. El gust és un privilegi i fer-lo servir la nostra responsabilitat. El gust és nostre. Amatlleu Origen.
3: Ja té una aproximació de data per al retorn, però encara falten algunes setmanes. Ho ha dit la delegada del govern a Barcelona, Pilar Díaz.
4: I quan dic les properes setmanes, doncs pensem que podria ser finals de setembre, començaments d'octubre. 5-6 setmanes, possiblement.
3: De moment, el govern garanteix que continuaran donant ajudes als que dormen fora de casa. Els que no han volgut tornar és perquè tenen por, els molesta el soroll de les obres o esperen l'informe d'uns tècnics externs a la Generalitat.
5: De fet, la polèmica del Putxet és un dels maldecaps del govern per al nou curs polític. Avui Salvador Illa i els consellers del govern continuen reunits al monestir de les Avellanes, a la Noguera, per definir l'estratègia per als pròxims mesos. I van arribar ahir a primera hora i s'hi estaran justament fins a aquesta tarda. Damunt de la taula hi ha totes les carpetes calentes que hauran d'afrontar, des de la crisi al Departament d'Educació, el nou model de finançament o fins i tot la possible amnistia i el possible retorn de Carles Puigdemont. Una d'aquestes carpetes que ha guanyat pes en els últims dies és l'impacte del canvi climàtic. Ahir va tancar un acord al govern per triplicar els esforços en gestió forestal. Ser Giró.
6: A la tancada del govern de fa un any, el president va sentenciar que Catalunya tenia massa boscos i a la d'aquest any tanca un acord per passar la tisora i millorar la gestió forestal a més boscos propietat de la Generalitat, de bracet amb les diputacions.
7: Tenim grans serveis públics d'emergència, ara hem d'accelerar més encara la preparació de Catalunya per a la nova realitat accelerada del canvi climàtic. Triplicarem la gestió forestal dels boscos públics de la Generalitat. Fins ara, la feina feta era bona, però cal accelerar-la.
6: El govern, com dèiem, també repassa altres qüestions, conscient que li espera un tram final de legislatura intens.
7: Crec que tots podem intuir que el soroll serà intens. Alguns voldran atiar la confrontació i no tindran cap escrúpol en atacar Catalunya, i estem avesats. Altres voldran aprofitar qualsevol oportunitat per debilitar el país i no pas per sumar esforços.
6: I situa l'educació amb les vagues previstes a l'inici de curs, l'habitatge, les infraestructures, el finançament o l'aplicació de l'amnistia com a principals reptes. Després d'haver-ho treballat ahir internament, avui ho traslladaran els delegats territorials de la Generalitat.
5: Superat, per tant, ja l'equador de la legislatura, els socis del govern pressionen Illa perquè acceleri els compromisos d'aquest curs polític. L'oposició, a més, amplia les crítiques. David Cid, dels Comuns, creu que el govern s'ha de posar les piles i Mònica Sales, de Junts, l'acusa de no fer la feina.
8: Pensem que té tota la feina per fer, que l'ha deixada de pel setembre. Més enllà de les paraules, el que cal és que d'una vegada per totes el govern català es posi a la feina.
9: Ha donat el tret de sortida al curs polític sense oferir als catalans les solucions als problemes que tenim. En infraestructures patim col·lapse, des de Rodalies fins a l'AP7. Començarem el curs amb una nova vaga, el català retrocedeix, incompareixença amb els darrers aiguats al sud.
5: Tots dos partits, els Comuns i Junts, assenyalen especialment la gestió que el govern ha fet del Departament d'Educació i li demanen que es posi les piles també de cara al nou curs escolar que ha de començar ben aviat. I després que hi baixessin clarament les temperatures a l'interior del país, avui ens hem llevat fins i tot amb fred, en alguns casos, però això sí, Abel Caral, després, a partir del mig matí, suposo, farà més calor que ahir?
10: Sí.
5: Sí, eh?
10: A l'interior. Perquè ahir, de fet, va passar una cosa que no és habitual, que és que les temperatures més altes es van tenir en sectors de la costa o del prelitoral. A Barcelona ciutat es va arribar al centre de Barcelona pràcticament a 34 graus. Mm. Alguns sectors de l'interior de les comarques de Girona. En aquestes àrees de la costa, fins i tot el prelitoral de les comarques de Barcelona, també sectors del litoral sud o cap al gironès, interior de la selva, baixen les temperatures, 2-3 graus. Però, en canvi, l'interior pujaran. No és una calor desbocada. En general, a l'interior ens mourem entre els 28 i els 32-33 graus, les més altes cap a la Vall de l'Ebre, cap a la Plana de Lleida, cap al Bages. Podem arribar als 32-33, puntualment 34 graus, temperatures normals per finals d'agost. Però això sí, si encara han sortit de casa, malgrat que la temperatura ja ha pujat una mica respecte al que ha sigut la matinada, abriguem-nos, eh? Encara tenim ara mateix de 14 a 18 graus a l'interior del país. Hem baixat, mira, en zones de l'interior hem baixat, per exemple, a Lleida 13 graus.
5: Déu-n'hi-do.
10: No està malament.
5: 13 graus

0: De mínima, de aquesta matinada.
1: De mínima. Hi ha llocs cap a Ponent que han tingut mínimes aquest estiu de 23 a 24, 25 graus. En el cas de Bell-lloc d'Urgell, 12, a Prades, una mínima de 10 graus. Per exemple, també parlem dels 8,3, 8 graus a Puigcerdà, que és Puigcerdà, però igualment és la més baixa d'aquest estiu, a Puigcerdà. I després a la costa també hi ha llocs on hem baixat els 20 graus, que això també és una mica d'agrair als que hi vivim vora mar. A Sant Feliu d'aquí surts 18 graus. En el cas de Barcelona no hem tingut nit tòrrida, però bé, una mínima de 23,4. Es nota l'efecte d'illa de calor urbana a Barcelona i la calor acumulada durant l'estiu.
0: Per tant, d'on veníem, situació més agradable, dia sí, de temperatures més agradables, dia plàcid, podríem dir, també de pluja, res de pluja.
1: No se n'espera ni avui ni demà, un temps estable que sembla que és amb el que acabarem el mes d'agost, de dilluns. Ja veurem si de cara als primers dies de setembre no arriba una mica d'inestabilitat. I el que sí que tindrem avui la tarda és una mica de vent. Entre el migdia, de fet, i mitja tarda, vent del sud que reforça a moltes zones de la meitat nord del país, vent que pot bufar en cops de 40-50 km per hora. A mitja tarda anirà afluixant i de cara a demà encara una mica més de calor en zones interiors. Insistim, no és calor desbocada, però bé, ahir, després que dijous tinguéssim màximes de 35-36 graus, ahir a l'interior pràcticament enlloc es va arribar als 30, puja una mica les temperatures, i això sí, més abrigadets de nit. Aquells que allarguin la nit o que es llevin vent d'hora demà, doncs que ho tinguin en compte.
0: Ja ho sabeu, preneu nota. Gràcies, Abel, fins ara.
1: Fins ara.
2: Els caps de setmana sempre porten coses bones, i més a l'estiu. Per això, amb Repsol, els caps de setmana del 17 de juliol al 30 d'agost estalvies el doble de saldo quan posis carburant. Fins a 45 cèntims per litre. Perquè si tens la llum, el gas i més energies contractades amb nosaltres, t'estalvies fins a 40 cèntims per litre. I si a més pagues els repostatges amb la targeta Wiley, sumes 5 cèntims per litre més de saldo addicional al teu estalvi. Més informació a Repsol.es. Repsol, amb tota l'energia.
3: Soy Carlos Arguiñano. Esta semana elige ahorrar el doble.
4: 250 grams de gambes cuites sense Lidl Plus t'estalvies un 20% i amb Lidl Plus un 40% i 400 grams de mozzarella ratllada t'estalvies un 15% i amb Lidl Plus un 30%. El doble. Lidl. Val la pena.
5: Ara tens una bona raó per subscriure't a La Vanguardia. Per només 39 euros rebràs el diari cada dia a casa i, a més, t'emportaràs 50 euros de regal per bescanviar a Abacus, tant en botigues físiques com online. Truca al 933-481-482 i prepara la tornada a l'escola amb La Vanguardia.
6: Què et passa?
7: Que no em tanca la maleta.
6: Però com vols que et tanqui si portes un cupó extra de Nadal de l'11? Té 600.000 euros d'il·lusió. No et tancarà mai de la vida.
7: Bé, si trec uns quants banyadors...
6: No t'hi cabrà. És moltíssima il·lusió, això.
8: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
6: Et tocarà ficar el cupó en una altra maleta i facturar-la.
9: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
10: RAC1 i l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès presenten Castells a RAC+1 en directe a la Diada Castellera de Sant Fèlix. El diumenge 30 d'agost a 11:45 del migdia, en directe des de la plaça de la Vila de Vilafranca, capital del vi de Catalunya. Una de les diades castelleres més esperades de l'any, amb l'equip de Castells de RAC1 i Benet Íñigo com a cap de colla.
11: Les quatre millors colles del país coincideixen per primera vegada aquesta temporada. Castellers de Vilafranca, Vella i Joves Xiquets de Valls i Jove de Tarragona posaran totes les cartes sobre la taula a la plaça més castellera.
10: El diumenge 30 d'agost a 11:45 del migdia, viviu la Diada Castellera de Sant Fèlix a RAC+1, en directe des de la plaça de la Vila de Vilafranca.
12: Descarregat!
10: RAC1, fent pinya, tots som un milió. Amb el patrocini de Forn de Nulles i la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
13: Bon dia. El número premiat al sorteig del cuponazo celebrat ahir va ser el
14: 67.125 67125
13: Sèrie
14: 98098.
13: Pots consultar la resta dels números premiats al teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui tens una nova oportunitat amb el sueldazo cap de setmana. 11. Ben jugat.
0: En Punt 9:45 del matí. Nova polèmica a les xarxes socials per allau de comentaris masclistes cap a una regidora de la CUP. La víctima de l'assetjament és la regidora dels anticapitalistes del partit de la CUP a Mollà, Laxmi Roset, que ha denunciat una onada de missatges després de publicar un vídeo al compte municipal del partit a Twitter.
14: Ahir es va fer novament l'aprovació de la trama escorxador biogàs. Avui justament...
0: Tot i que el vídeo era per denunciar l'ampliació d'un escorxador, la publicació s'ha omplert de comentaris sobre el seu físic. Roset alerta que aquest tipus de situacions condicionen molt moltes dones a l'hora d'exposar-se a les xarxes socials i participar en política. En declaracions al diari Ara, la regidora també ha assenyalat que molts dels perfils que han fet aquests comentaris donen suport a l'extrema dreta, una situació que, segons explica el diari, contrasta amb el discurs d'aquests partits que sovint acusen els migrants de ser masclistes. I fa unes hores ha reobert el tram de la línia 1 del metro de Barcelona, la Vermella, que havia tancat entre les estacions de la plaça de Sants i Florida. Des d'aquest matí hi tornen a passar els metros després d'unes hores de millora a la via i en què s'ha hagut de renovar la senyalització. També s'han adequat les vies de l'estació de Santa Eulàlia que connecten amb els tallers de TMB. En total s'han renovat uns 2 quilòmetres de traçat. Les obres tenien un pressupost de gairebé 12 milions d'euros. I un excursionista de 26 anys ha mort en caure per un pendent rocós de molt difícil accés a la vall de Boí, a l'Alta Ribagorça. El jove feia la ruta des de Caldes de Boí fins a Besiberri Sud, quan justament es va precipitar a la zona de l'estany Gèmena de Dalt, Adrià Garcia.
15: Sí, l'avís el va donar el seu acompanyant cap a la una del migdia d'ahir, quan va veure el caure i va comprovar que havia perdut el coneixement. Un helicòpter dels bombers i un metge del SEM van volar ràpidament fins a la zona per rescatar-lo, però no van poder fer res per salvar-li la vida. Els sanitaris van traslladar l'acompanyant fins al Pont de Suert per donar-li atenció psicològica mentre els Mossos d'Esquadra han assumit la investigació del cas.
0: I a Girona, una operació policial conjunta al barri de Germán Sàbat ha acabat amb un detingut per tràfic de drogues i una dotzena de persones identificades.
16: Els Mossos i la policia municipal van arrencar el dispositiu dimecres a la tarda per resoldre a les queixes dels veïns farts de les baralles als locals i del moviment de drogues. Els agents van escorcollar diversos punts conflictius. L'arrestat principal és un home de 33 anys amb antecedents que ha passat a disposició judicial acusat d'un delicte contra la salut pública.
0: I cop a la delinqüència multireincident al Camp de Tarragona, els Mossos han detingut una vintena de persones i n'han identificat 500 més en un altre macrodispositiu del Pla Campai.
15: Els Mossos i la policia espanyola han liderat els controls a les estacions de tren i autobús de Tarragona, Reus, Valls i Sant Vicenç de Calders. També han blindat els barris més conflictius del Vendrell i de ciutats turístiques com Salou i Cambrils. Entre tots els identificats acumulen més de 2.000 antecedents penals.
0: I a la Jonquera detenen dos homes que intentaven fugir amb 24 quilos de droga amagats a un doble fons del maleter. El jutge els ha enviat a presó provisional.
16: Quan la policia espanyola va demanar al cotxe que s'aturés en un control rutinari a la frontera, el conductor va canviar de plans i va intentar fugir. Les patrulles, però, el van atrapar i van escorcollar el cotxe. Al maleter van trobar un doble fons, el que s'accedia per la matrícula, que amagava 23 quilos de marihuana i un de cocaïna.
0: Els Mossos, per cert, també han desmantellat un cultiu amb més de 900 plantes de marihuana en una casa de Vidreres a la Selva, i a Palafrugell, al Baix Empordà, la policia ha detingut dos lladres multireincidents per assaltar i apallissar un home mentre dormia a la seva autocaravana. Els agressors acumulen més de 50 antecedents entre tots dos. Desenes de pobles petits a Catalunya denuncien que la falta de cobertura mòbil s'està convertint en un autèntic mal de cap. Els veïns no poden pagar amb targeta a les botigues, se'ls tallen les trucades a mig parlar i les persones que teletreballen s'arrisquen a quedar desconnectades a mitja jornada laboral. Ona Pardo.
17: Diversos alcaldes de pobles rurals han denunciat a RAC1 que hi ha talls des de fa anys, i no només en espais fora del nucli urbà. Hi ha casos que fins i tot els costa connectar-se des de dins l'Ajuntament. Va denunciar la situació el vicepresident de la l'Associació de Micropobles de Catalunya, Oriol Serrà.
18: Estem parlant de desenvolupament, d'equitat territorial, de grans infraestructures que volem fer com a país, i després del dia a dia resulta que aquí qui vol muntar un negoci, qui treballa online, tenim uns problemes terribles, tant per la telefonia com per la connexió a internet.
17: Tampoc es poden connectar la fibra òptica, i això que en alguns casos els passa ben a prop. En són un exemple Susqueda, la Selva i les Llosses, al Ripollès. En van parlar els seus alcaldes Eva Vinyoles i Jaume Cuní.
19: Nosaltres ara estem fent obres per inaugurar una escola pública després de 57 anys sense tenir escola, i ens han dit que ha d'estar connectada per fibra òptica.
20: Complica de moltes maneres, no? Perquè, és clar, tu no pots donar les facilitats perquè la gent pugui venir i es pugui establir en el teu municipi.
17: I es queixen que des que van impulsar el 5G fa uns anys, la connexió va pitjor.
0: I d'aquí a unes setmanes comença el curs universitari i encara hi ha estudiants que busquen pis. Justament és que la crisi de l'habitatge també es deixa veure justament en aquest àmbit. Els preus desorbitats i la manca d'oferta són els obstacles principals a l'hora de trobar un lloc on viure. Això sí, sempre, o gairebé sempre, compartint.
16: Són casos com els d'en David o l'Álvaro, que començarà a la universitat aquest setembre i no tenen encara habitació a Barcelona.
21: Si és un pis molt barat, és perquè l'habitació que t'ofereixen és un fulo. I si és un pis gran, el preu es dispara. Hi ha gent cobrant 600-700 euros per habitacions.
22: Tot aquest cúmul d'inconvenients fa que sigui, a part d'una tasca desagradable, fa que desanimi una mica a l'hora de començar aquesta nova aventura que és l'entrada a la universitat.
16: De fet, segons el portaveu idealista Francisco Iñareta, el preu de les habitacions ha pujat un 24% respecte a fa 3 anys.
23: La demanda de habitaciones ha crecido con fuerza. La oferta también ha subido, sí, pero a un ritmo mucho menor. El ejemplo más caro lo encontramos en Barcelona. El número de habitaciones disponibles no ha parado de aumentar en estos 3 años. Y aún así, el precio de alquiler de una habitación ha subido un 24% hasta superar los 600 euros de media al mes.
16: Iñareta també critica que la llei de lloguer ha fet que hi hagi menys habitatges disponibles.
0: I la Catalunya Nord seguirà sense tenir cap mena de reconeixement polític a França. El departament que oficialment es diu dels Pirineus Orientals mantindrà aquest nom després d'una votació popular en què la continuïtat s'ha imposat per la mínima a la proposta de canviar-ne el nom pel de Pirineus Catalans. A la consulta només hi han votat un 10% dels que podien fer-ho.
15: L'opció de no tocar el nom ha aconseguit el 47% dels vots, 5 punts més que l'alternativa que incloïa el terme català per primera vegada. No hi ha ajudat que la consulta també es pogués votar una tercera opció perquè el departament passés a dir-se Pirineus Mediterranis, que ha aconseguit el 10% dels vots restants. La consulta s'ha allargat tot l'estiu i ahir se'n van fer el recompte de les paperetes.
0: De seguida tornem amb l'últim repàs del que ha dit aquesta nit de diversos temes Donald Trump.
24: RAC 1.
25: Ara a Ciman, lots de 5 parells de mitjons curts per dona, home i nen, 2 per 5 euros. I granotes infantils, 10 euros. Ciman, tan senzill com això.
26: Tornada de vacances i a Supermercat Plus Fresc t'ajudem a omplir el rebost. Més de 500 ofertes amb la segona unitat amb el 50% de descompte. També a la nostra web de compra, plusfresc.cat, i t'ho portem a casa. Estalvia sense renunciar a la qualitat. Plus Fresc, el súper que t'estima.
27: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
5: Ara tens una bona raó per subscriure't a La Vanguardia. Per només 39 euros rebràs el diari cada dia a casa i, a més, t'emportarà 50 euros de regal per bescanviar a Bacus, tant en botigues físiques com online. Truca al 933-481-482 i prepara la tornada a l'escola amb La Vanguardia.
24: RAC 1.
28: Aquest dissabte, a partir de les 3, Superesports de RAC 1 amb Xavi Puig. Començarem amb la cursa sprint del Gran Premi de l'Aragó de MotoGP amb Quim Salvador a Motorland. Serem a la nova Creu Alta al Sabadell-Almeria, primer partit a casa dels arlequinats en el retorn a segona. A les 7 a Noeta, Reial Societat Espanyol, amb Eduard Abadlla i Dani Solsona. Serem a Montilivi, al Girona, a Les Palmes. Viurem les finals de la Copa Catalunya de Futbol Sala. I per rematar-ho, tu diràs fins a la 1 de la matinada. L'Espanyol juga a RAC1 és una gentilesa de CaixaBank. Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
1: RAC 1. Tots som un milió. L'aplicació de RAC 1 ara actualitzada.
2: Notícies, podcast, jocs i funcionalitats premium.
1: Tot l'univers de RAC 1 és a l'aplicació.
2: I escolta el que vols.
1: Quan ho vols. Actualitzada al minut.
2: Alertes d'última hora.
1: Tot el que sona a RAC 1.
2: Contingut exclusiu.
1: RAC més 1.
2: Fàcil.
1: Ràpid.
2: Còmode.
1: RAC1.cat.
2: RACU.CAT.
1: RAC1.cat.
0: Cinc minuts i seran 3:15 del matí. Com us dèiem, aquesta nit Donald Trump ha tornat a utilitzar les seves xarxes socials per fer ressò de les seves polèmiques. Per una banda, ha anunciat el que assegura que és el major acord petrolier de la història amb Venezuela. El president nord-americà ha afirmat que el pacte permetrà duplicar les reserves de petroli i reduir substancialment el preu dels carburants a llarg termini.
16: El seu secretari d'Estat, Marco Rubio, ha estimat que l'acord portarà gairebé 100.000 milions d'euros en inversió privada als Estats Units. Per la seva banda, la presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha celebrat un acord que assegura estimularà el creixement econòmic nacional i generarà uns 180.000 milions d'euros pel país.
0: I d'altra banda, Trump ha confirmat que no viatjarà a Nova York per commemorar els 25 anys dels atemptats terroristes de l'11 de setembre, on sí que ha dit que anirà aquell mateix dia, just quan faci 25 anys, és el Pentàgon, a prop de Washington, un altre dels punts atacats.
16: Poc després de l'impacte contra les Torres Bessones, l'11 de setembre de 2001, un tercer avió va estavellar-se al Pentàgon, on va morir 184 persones. A Nova York, l'acte es farà al costat del forat on hi havia les Torres Bessones i es llegirà el nom de totes les víctimes sense discursos.
0: I a Islàndia, avui decideixen si volen reprendre o no les negociacions per entrar a la Unió Europea. Els sondejos apunten a un empat tècnic. El sí parteix amb un lleugeríssim avantatge, té al voltant d'un 51% dels suports i, per tant, el resultat és del tot obert.
15: Si el referèndum no implica de facto l'entrada d'Islàndia a la Unió Europea, els ciutadans només han de decidir si volen tornar a obrir les negociacions. Si finalment i acord, caldria fer un segon referèndum per decidir si el país passa a formar part dels 27. A Brussel·les segueixen la votació també amb molta tensió. Islàndia té només 400.000 habitants, però és un país molt pròsper i molt vinculat a Europa. També té molta importància estratègica, és a tocar de l'Àrtic, una zona cada vegada més disputada per les grans potències.
0: I Håkon VIII ja és el nou rei de Noruega, després que el seu pare hagi mort als 89 anys aquesta setmana. Era el monarca més vell d'Europa i el relleu al tron arriba en un moment ple de polèmiques al voltant de la família reial. La nova reina ha estat relacionada amb els arxius de Jeffrey Epstein i el fill que va tenir abans de casar-se està condemnat a 4 anys d'arrest domiciliari per 2 delictes de violació. I si el rei de Noruega era el rei més vell del món, ahir també va morir el que havia estat el més jove. És el rei de Toro, un petit regne a l'oest d'Uganda que ha mort als 34 anys. S'havia convertit en el monarca més jove del món quan va accedir al tron amb només 3 anys. I atenció a això, Itàlia vol multar els vianants que travessin el carrer distrets amb el mòbil. De moment només és un projecte de llei, però la proposta planteja sancionar amb un mínim de 75 euros aquelles persones que vagin mirant el telèfon en un pas de vianants. La mesura també posa en el vianant la responsabilitat d'assegurar-se que el conductor l'ha vist abans de començar a travessar. L'objectiu és reduir la sinistralitat que causa haver aquesta mena de distraccions que són cada vegada més habituals a Itàlia i, evidentment, a tot el món. De fet, un estudi de la DGT revela que a l'Estat un de cada tres vianants reconeix que no para atenció i fa servir el mòbil sempre que travessa un pas senyalitzat.

0: I el Cirque du Soleil estrena dijous que ve el seu espectacle Curious, gabinet de curiositats a l'Hospitalet de Llobregat. El xou arriba a la ciutat amb una cinquantena d'artistes de 20 països diferents. És la quarta i última vegada que el Cirque du Soleil s'instal·la a l'esplanada del carrer de la Feixa Llarga. L'Ajuntament de l'Hospitalet vol destinar l'espai a nous equipaments i algunes noves zones verdes. Bàrbara Padilla.
1: La companyia hi posava la carpa des del 2018 i ara ha de buscar una nova seu. Curiós és un homenatge als somnis i la imaginació. Es va estrenar el 2014 a Montreal i ara aterra a l'Hospitalet de Llobregat. Ahir un centenar de persones van aixecar la gran carpa, que té capacitat per 2.500 espectadors. Ho explica Egoiz Gorbea, un dels responsables del muntatge.
2: La carpa tiene los mástiles, llegan a 24 metros de altura y la tienda llega a 19. Luego hay alrededor de 60 postes que sujeta la estructura y está hecha de como el plástico de, que cubren los camiones.
1: Al nou espectacle hi ha acrobàcies, contorsionistes, cadires que desafien la gravetat, piràmides humanes. Tot plegat es podrà veure fins al 18 d'octubre.
0: I dilluns, demà passat, RAC1 estrena temporada després de tancar un any d'èxits i de rècords amb la consolidació del milió d'oients. Tornaran, per tant, a partir de dilluns, les veus habituals amb la recepta de sempre, una barreja genuïna d'informació, humor, entreteniment i esports. Serà la temporada número 27 i aquest matí, o més ben dit ahir, es va fer la presentació des del Centre Cultural de Valls, ple de gom a gom. Violeta Martos.
3: Dilluns a les 6 del matí s'estrenarà una altra temporada i això vol dir que per 20è any Jordi Basté es posarà al capdavant del món a RAC1.
4: Tindrem un començament de curs mogut. Sabem que el mes de novembre hi ha unes eleccions de mig mandat a Estats Units. Tenim una ultradreta pujant arreu, tenim unes eleccions municipals i tenim una lliga de futbol i una lliga de campions. És fascinant. Ara ens espera una temporada apassionant i ja tenim ganes d'explicar-la o de continuar-la explicant.
3: A les 12 li agafen el relleu als Oscars. Serà una temporada especial amb la incorporació del guionista Bru Esteve, que substituirà Manel Vidal. A més, l'Angelines, el Conrad Consum o el Jean Paul arriben a la majoria d'edat.
5: Angelines, 18 anys, ha fet ja...
6: Nenes, estàs preguntant si ha fet els 18?
5: Sí.
6: Porc! Bueno, la resposta és no.
7: Fem 18 temporades i com si fos el primer dia, eh?
3: I encara que n'hi ha que els costa situar-se després de vacances...
8: Vostè primer, d'una a dues era, no?
9: Sí, sí. Això no ha canviat.
8: D'una a dues...
3: Marc Giró torna amb la mateixa energia de sempre o potser encara més.
10: Jo ho sento dir-li, però jo cada vegada estic millor físicament i mira que no faig esport ni res, cada cop estem més savis. Si vostè vol ser sàvia, escolti el vostè primer. Si vol quedar-se cateta... No l'escolti.
3: A les dues continua l'actualitat informativa i esportiva al 14:15 amb Núria Travessa i Xavi Rocamora i a les 8 del vespre torna Anna Ballonesta al capdavant del 9C.
11: Espero que això sigui com anar en bicicleta, que no s'oblida, perquè fa 8 mesos que vaig marxar per ser mare. Hi haurà novetat, tindrem algunes seccions noves, es mantenen els clàssics.
3: A les 3 la millor cura per esquivar la migdiada són Alba Segarra, Marc Bala i Guillem Estadella.
12: El que podem garantir és que intentarem que ningú faci la migdiada i riure cada migdia. Zero unitats de rigor periodístic, també el garantim, però molt divertiment.
3: Els taloners donaran pas a les 4 a Toni Clapés. La temporada passada va acabar amb rècord d'oients i un Ondes, i aquesta comença amb celebració, la dels 30 anys del Versió. L'acompanyaran l'equip i els Muppets.
13: Esteu a punt per l'última temporada del Versió RAC1, sí o què?
14: S'acaba.
13: Sí o què?
14: Ah, sí. En cap moment he dit que és l'última Versió.
15: Tu has de dir que és l'última temporada, tio. Així vendràs totes les entrades. Ens és que fem nosaltres, vam fer un concert, llavors vam dir, tio, s'ha venut tot, però ja farem l'últim setmana següent.
3: A la nit, l'actualitat esportiva, el Tu diràs, amb Aleix Pariser.
16: I res, amb moltes ganes. El Barça fa molt bona pinta. Hem fet pocs canvis pel que fa al programa. Sí que hi haurà alguna secció nova. Amb el David Broc farem uns minuts de ràdio dedicats als jugadors més odiats pel barcelonisme.
3: I les transmissions esportives al Barça i l'Espanyol juguen a RAC1 amb Joan Maria Pou i Edu de Batlle.
17: Hi ha moltíssima il·lusió amb aquest Barça de Hansi Flick. Ens fa pensar que compartirem moltes hores de ràdio apassionants amb els nostres oients.
18: Bones sensacions, sí. El que passa és que en el cas de l'Espanyol, com en la immensa majoria dels equips de la Lliga, això serà partit a partit i setmana a setmana. Ja es va veure l'any passat. A veure si aquest any l'equip aconsegueix que la temporada sigui una mica més regular.
3: I a segon, els partits del Girona, amb Miquel Agut, i els del Sabadell, amb Pau Bonastre. La Champions jugarà a RAC1 amb Jaume Molló, la veu del Barça femení serà Clara Rodergues i Dani Aguilar retransmetrà. retransmetrà els partits del Barça de bàsquet a l'Eurolliga i els caps de setmana Superesports amb Xavi Puig.
5: La 25a temporada aquesta que té esports al cap de setmana RAC1 a les tardes, un servidor que fa molts anys en una presentació que encara se'm recorda va dir que els caps de setmana en família estan sobrevalorats.
3: Si no deixem el cap de setmana, a les 6 Noemi Polls posarà la primera pedra.
19: El que pretenem doncs, és mirar-lo amb un altre prisma, és a dir, amb la calma del cap de setmana, amb la calma que et dona que siguin les 6 del matí.
3: I encara que costi tornar a la rutina.
20: Una de les frases que em fa més ràbia del món. Si quan em ve algú diu, no tinc ganes de rutina, doncs pues jo no. Jo pues vull no saber quin dia és.
3: A les 7 el Via Lliure tornarà amb Xavi Bundó dirigint el programa líder dels caps de setmana a Catalunya.
21: Vaja, els grans èxits hi seran tots, per tant, els que ja sou habituals.
22: Execrables, pantalleros, tot, eh?
21: Patates, el basar de les sorpreses, el mossèn Nin, boig igual com sempre.
3: Un programa especial que inclòs les actuacions musicals de la formació de Grallers, la Canya d'Or i el grup de versions Vivant.
0: I atenció a aquest rècord, rècord històric de taquilla al cinema, perquè Spider-Man, la nova de Spider-Man, ja ha superat a Titanic, la pel·lícula del superheroi de Marvel, que va estrenar-se fa tot just unes setmanes, ha arribat als 2.270 milions de dòlars a nivell mundial i, per tant, ja és la quarta pel·lícula més taquillera de tota la història, traient, per tant, el lloc, com dèiem, a la pel·lícula de Titanic. A més, no està gaire lluny de destronar la tercera posició que ocupa Avatar i, per sobre, només hi ha Avengers Endgame i la primera d'Avatar, que encapçala aquesta llista. I avui, un dia més, els carrers de Figueres s'omplen de música. Aquesta nit al Festival Acústica actuen grans noms com la banda del moment, la Ludwig Bang.
23: I he deixat que entri amb força, que inundi la casa i que faci volar amunt els ocells.
0: A l'Acústica també sonaran avui uns clàssics de la música catalana com Sopa de Cabra. I grups que van agafant presència en el panorama musical com Dan Peralbo i el Comboi. Tot això al Festival Acústica aquesta nit, també els 30 UFAM, amb els acompanyaran a més artistes emergents com Max Navarro o Joyna. Tots els concerts, per tant, que avui són a la Rambla o a la plaça Catalunya de Figueres. Mentrestant, a Cervera, al Festival Aquelarre pujaran a l'escenari Doctor Prats. Caminem. Serà a Cervera, per tant, en el marc de la gira Festival, en el mateix escenari, avui també actuen David Beats, Germà Negra o The Pink Goats. A Torredembarra, mentrestant, els Uos continuen amb la seva gira.
24: No és Miami, ni les Maldives, mediterràniament aquí passem els dies.
0: Això a la Festa Major de Torredembarra i, mentrestant, a la Seu d'Urgell, avui els caps de cartell són els Catarres.
25: Que vull estar amb tu, oh, oh, oh, jo vull estar amb tu.
0: Tenim gira de festa major, avui, gira de festes majors a tot arreu. Els Amics de les Arts, avui, els Amics de les Arts, avui són al plat fort aquesta nit a Sant Hilari Sacalm, a la Selva. Deixa'm dir.

0: Pau Bombardó, bon dia.
1: Bon dia.
0: A la resta dels esports, o més ben dit, els esports avui, últims dies abans que es tanqui el mercat de fitxatges a la Lliga de Futbol i, evidentment, amb el cas Julián Álvarez, encara sense resoldre's.
1: Sí, el jugador no va entrenar-se ahir amb el grup per tercer dia consecutiu i no ha entrat a la convocatòria pel partit d'avui contra el Sevilla, tot plegat amb l'Atlètic de Madrid tancat en banda sense voler negociar amb el Barça i amb el jugador que podria patir problemes de salut mental, segons han explicat a la COPE. Ara mateix, per tant, la situació es troba en un carreró sense sortida i el seu entrenador, el Cholo Simeone, ha estat contundent. No descarta que el jugador es quedi a l'equip.
2: En la vida se puede revertir todo mientras tengamos salud.
1: En aquest cas, ha dit que l'intentaran ajudar amb el que faci falta.
2: Desde el momento que Julián vuelva a entrenar con nosotros, le daremos todo lo que le hemos dado siempre para que se sienta como se ha sentido importante, como lo es para nuestro equipo y no mucho más.
1: De moment, Julián no jugarà aquesta nit contra el Sevilla, com hem dit, en l'últim partit abans que es tanqui el mercat. En qualsevol cas, l'Atlètic, quan viatgi a Bilbao la propera jornada, l'argentí ja tindrà més certeses sobre cap on apunta el seu futur proper.
0: Més enllà de Julián Álvarez, més enllà del Barça, avui nova jornada de Lliga per l'Espanyol, que juga per primera vegada en aquesta temporada fora de casa.
1: Ho farà Donosti a les 7 de la tarda al camp de la Reial Societat, que encara no ha puntuat aquesta temporada. Els blanqui blaus, en canvi, busquen el segon triomf del curs. No serà la convocatòria, però Brian Zaragoza, l'últim fitxatge de l'equip, que només ha completat un entrenament amb el grup. El Patri podrà seguir-se des de 2:15 en directe a RAC1.
0: I a segona d'avui també serà el torn pel Sabadell i el Girona, que buscaran la primera victòria de la temporada.
1: Els vallesans s'estrenen aquesta temporada la nova Creu Alta contra l'Almeria a les 5 de la tarda en un estadi que no pot gaudir de futbol de segona amb afició des de fa 11 anys. Recordem que l'últim cop que el Sabadell va jugar a segona va ser amb els estadis tancats per la Covid. I partit important pel Sabadell i més tard, a 2:15 de la nit, el Girona rep a Les Palmes a Montilivi, on els gironins buscaran la primera victòria de la temporada. S'enfronten a un equip amb la dinàmica completament oposada. Els canaris han guanyat els dos partits que han jugat aquesta temporada. Tot plegat, ho seguirem en directe a RAC1. I un últim apunt en futbol, perquè el Leganés ha confirmat un dels fitxatges més sonats del mercat a segona divisió, el d'Álvaro Morata, que arriba cedit pel Como i inclús va emocionar en la seva presentació.
0: I més enllà del futbol, en motos, Marc Márquez és el favorit per endur-se la cursa sprint d'aquesta tarda al Gran Premi de l'Aragó. Quim Salvador, enviat especial de RAC1 a l'Aragó, bon dia.
3: Bon dia. El campió cerverí és quart al Mundial a 40 punts del líder Jorge Martín i el Motorland és un dels seus circuits talismà. I ha aconseguit a MotoGP 7 victòries en Gran Premi, 2 sprints i 7 pols. I des que és pilot de Ducati i encadena 2 doblets d'esprint i cursa consecutius. L'objectiu d'aquest cap de setmana és repetir el ple de 37 punts. Marc Márquez.
4: He encontrado bien, pero también es cierto que se ha visto, que también lo intuía, que está todo muy apretado. Y hemos rodado 3 pilotos por debajo del récord y he sido tercero hoy, así que tenemos que seguir trabajando.
3: Els entrenaments del Gran Premi de l'Aragó començaran aquest matí amb el primer lliure de MotoGP a 2:15 i la pràctica, que marca el tall d'accés directe a la Q2, a les 3 de la tarda. L'esprint serà dissabte també a les 3 i la cursa diumenge a les 2 del migdia.
0: I mentrestant, la selecció espanyola masculina d'hoquei herba amb 11 catalans s'ha classificat per la final del Mundial després de derrotar els Països Baixos a les semifinals.
1: Va guanyar per 4-3 amb 3 gols de Basterra i un de Pepe Cunill, remuntant un 0-1 en contra. Espanya no arribava a la final del Mundial des de fa 28 anys. El rival serà Alemanya. Diumenge a 4:45 de la tarda, avui es juga la final femenina a les 4 entre Països Baixos i Argentina.
0: 4 anuncis i de seguida obrim tertúlia aquí al Via Lliure de RAC1.
5: Vine a la Roca Village i viu l'emoció de descobrir noves sensacions, noves tendències, nous dissenys en les col·leccions que acaben d'arribar. Explora les millors marques com Adidas, Carhartt i Hof per menys. Visita la Roca Village. Obrim de dilluns a diumenge.
6: Tu creus que trobarem un lloc per posar-hi el parasol? No ho sé pas, eh?
7: Però si aquesta hora la platja està buida.
6: Ja, però és que acabo de comprar un cupó extra de Nadal de l'11.
7: Que aquest any té 90 premis de 600.000 euros, és clar.
6: Una il·lusió tan gran que no sé pas si cabrem en aquesta platja.
8: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
7: Val més que en busquem un altre.
9: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
10: Vine a Bacus i emporta't la primera pilota oficial del Barça femení. Està signada per les campiones. Fes 60 euros en compres o bescanvia el bal escolar i ja és teva. Només a Bacus.
11: Soy Carlos Arguiñano. Esta semana elige ahorrar el doble.
12: 250 grams de gambes cuites sense Lidl Plus t'estalvies un 20% i amb Lidl Plus un 40% i 400 grams de mozzarella ratllada t'estalvies un 15% i amb Lidl Plus un 30%. El doble. Lidl. Val la pena.
13: RAC 1 us convida al cinema.
14: Veniu a la premiere de Cronos, que arriba als cinemes el 4 de setembre.
15: Acaba de passar alguna rambla, cinc ambulàncies.
13: Una pel·lícula que narra el dispositiu Cronos.
14: L'operatiu policial amb l'objectiu de capturar els responsables de l'atemptat a la Rambla de Barcelona el 17 d'agost de 2017.
13: Una operació contrarrellotge amb Enric Auqué, Mònica López i Diana Gómez.
14: Dijous 3 de setembre veniu a la premiere de Cronos al Gran Teatre del Liceu de Barcelona.
13: L'únic que heu de fer és apuntar-vos al formulari que trobareu a rac1.cat i optareu a aconseguir una entrada doble.
14: Aquest setembre veniu a la premiere de Cronos amb RAC1.
13: Tots som u.
16: Bon dia. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser
17: 23, 34, 39, 45 i 49, i els sols, l'1 i el 4.
16: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a Juegos 11 Punés o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres ja pots milionaris. 11. Ben jugat.
13: Via Lliure, amb Arnau Mañé.
0: En punt, les 10 del matí.

0: los intentos partidistas de algunos que en medio de una situación de gran complejidad se han decidido a desinformar, a buscar el aprovechamiento político o, lo que es peor, incitar al odio y al enfrentamiento entre personas en las calles de Ceuta.
1: Crec que tots podem intuir que el soroll serà intens. Alguns voldran atiar la confrontació i no tindran cap escrúpol en atacar Catalunya, i estem avançats.
2: Pensem que té tota la feina per fer, que l'ha deixada de pel setembre. Més enllà de les paraules, el que cal és que d'una vegada per totes el govern català es posi a la feina.
1: Tenim grans serveis públics d'emergència, ara hem d'accelerar més encara la preparació de Catalunya per a la nova realitat accelerada del canvi climàtic. Triplicarem la gestió forestal dels boscos públics de la Generalitat.
3: S'ha de fer totes les feines de consolidació del terreny, que això és una cosa que no depèn estrictament dels recursos que posem, és la quantitat de material que el terreny accepta. Això ens portarà, estimem en aquest moment, cap a començaments de l'any vinent.
4: Vinga, va, obrim tertúlia aquí al Via Lliure de RAC1, avui que és dissabte 29 d'agost del 2026, i ho fem ben acompanyats, com sempre, els dissabtes, els diumenges, sempre que faci falta aquí a l'estiu. Sònia Andolz, què tal? Bon dia.
5: Bon dia.
4: Com estàs?
5: Bé.
4: Bé?
5: Última tertu de l'estiu. Bé,
4: l'estiu. D'aquí una setmana ja el Bundó ja el tindrem per aquí rondant. De fet, dilluns ja torna el Basté, torna el Clapés, torna la Ballonesta, tornen els titulars de la cosa. Els hi hem guardat l'hortet, més bé o més malament, però els
5: molt
4: hi hem guardat
5: bé,
4: l'hortet.
5: Molt bé.
4: Magda Bandera, què tal? Bon dia.
6: Hola, bon dia.
4: Com estàs tu?
6: Contenta.
4: Sí?
6: Sí.
4: Ferran Caballero, bon dia.
7: Bon dia.
4: Això, també pendents de moltes coses. Hem sentit ara Salvador Illa, que en parlarem. Hem sentit això, diverses veus del dia d'avui. De seguida també us preguntaré per Ceuta, perquè segurament ara que parlàvem de final de l'estiu ha estat el tema de l'estiu. Segurament ara en parlarem, però abans tinc aquí l'Abel Caral. Abel, què tal? Bon dia de nou.
8: Què tal? Bon dia.
4: Fem un repàs de com pinta el cap de setmana meteorològicament, perquè
8: sí.
4: A veure, ens hem llevat avui, ja t'ho deia abans, amb una mica de fresqueta.
8: T'ha sorprès una mica, fins i tot la...
4: M'ha sorprès perquè no escolto mai els meteoròlegs i llavors passa això que em sorprèn el temps. Fresqueta en alguns punts.
8: Sí, o fred.
4: 129 d'agost, sí. Fred, sí, eh?
8: Sí, i a més venint del que venim d'aquest estiu, doncs, de tanta calor, espero que l'hortet, dius que heu mantingut l'hortet.
4: Sí.
8: Espero que l'hagueu regat bé, perquè ha sigut un estiu de molta calor, i em consta que l'heu anat regant, perquè ha fet molta calor, i clar, ara de cop, finals d'agost, et trobes amb temperatures de 10, 12, 14 graus en zones de l'interior, o per sota, i no parlem del Pirineu, on hi ha hagut mínimes de 7 o 8 graus, doncs això, temperatures que de bon matí convidaven a abrigar-se, i ara, que ja són les 10 tocades, doncs encara tenim temperatures fresquetes en zones interiors. De fet, cap al Pirineu encara fa bon fred, cap a les valls del Pirineu, a la Cerdanya, al Ripollès, a les valls d'Andorra o Pirineu Occidental, tenim temperatures de 10-12 graus, en alguns sectors fins i tot de l'Alt Berguedà o del nord del Solsonès.
4: Clar, perdona, 10-12 graus a les 10 del matí d'un 29 d'agost.
8: És un luxe.
4: És veritat, són zones que evidentment ja és més normal que faci fresqueta, però tampoc no seria el més habitual.
8: No, mira, per exemple, ara mateix a Llívia estan a 11 graus.
4: Carai.
8: Fa una estoneta, cap a 9:45. Per tant, això, en aquests llocs convida encara a abrigar-se l'ambient. I a la costa, que hem tingut tantes nits tòrrides d'estiu, no n'hem tingut cap. Al centre de Barcelona, aquí es nota l'efecte d'illa de calor urbana de la gran ciutat i l'acumulació de calor de l'estiu, doncs una mínima de 23,4 graus. Ja no ha sigut tòrrida, però sí que hem tingut nits tropicals. Però hi ha alguns llocs de la costa que s'ha baixat dels 20 graus, que també doncs, a Sant Feliu de Guíxols 18 de mínima. Per tant, això també s'ha agraït, i més d'un segur que a mitjanit potser ha dit aquella manteta,
4: aquell llençol que
8: no faig servir o que no faig servir les últimes setmanes.
4: Això, temperatures més agradables, és veritat.
8: Sí.
4: Però els ruixats, que de tant en tant ens fan la guitza, i aquesta setmana algun hem tingut, i també fins i tot a principis de setmana,
8: sí, dilluns,
4: algun de greu.
8: Grans pedregades, sí, sí.
4: No? Com pinta de cara a cap de setmana, principis de la setmana que ve? De moment, res?
8: Res. Mira, acabarem l'agost segurament ja sense precipitacions, no se n'esperen avui, tampoc demà, en principi dilluns tampoc, i potser els primers dies de setembre, dimarts, dimecres, hi pot haver ruixats, algunes tempestes al nord del país. Una cosa, dèiem que ara fa, o que la nit ha sigut més freda o fresca, fresca, però de dia sí que pujaran més les temperatures. Ahir a l'interior del país van recular de manera clara respecte a dijous. Avui recuperem 2-3 graus, sobretot cap a l'oest de Catalunya. Serà més fàcil acostar-se als 30, 32, 33 cap a la Vall de l'Ebre, plana a Lleida, cap al Bages. I a la costa, en canvi, costa central, sobretot, litoral sud, o cap al Gironès, la Selva, on ahir les temperatures van arribar als 32, 33, 34 graus puntualment. Aquí avui la calor fluixa. Ahir era un dia d'aquells per fer bugada, esplèndid, la roba s'assecava
4: per estendre,
8: moment,
4: no, la
8: per
4: mar
8: estendre
4: bé.
8: La mar de bé, poca humitat, poca aixafogó, feia calor, però no feia aixafogó. En canvi, avui baixa la temperatura a la costa, molts llocs de la costa, però puja la humitat. I de pluja és això, doncs no en preveiem, i demà encara exhumarem potser algun grauet més, però aquells que avui allarguin una mica de nit, o aquells que demà matinin, doncs que sabien que no tornarà a ser una nit potser una mica menys freda, però que convidarà a aplicar. Si la setmana que ve tornen a pujar més les temperatures, a mesura que avanci la setmana.
4: Ho farem tot, no? Això, allargar la nit i matinar, també, o no?
8: Hi ha qui ho fa tot.
4: Sí. Mira, no te'n vagis gaire lluny, perquè una de les imatges d'aquesta setmana ha estat al Nepal, a la Xina, el pas fronterer també, amb aquesta riuada devastadora que de moment fa unes hores sabíem l'actualització, 626 persones que han mort per aquesta riuada de dimecres. Evidentment, i veient les imatges, sabent una mica l'orografia de la zona, sabent que ara mateix les tasques de salvació estan, o de recuperació dels cossos, estan treballant a marxes forçades, aquesta xifra serà molt més gran, o força més gran. De fet, hi ha experts que parlen de 2.000, 3.000 persones mortes. Ara mateix el balanç és de 626 persones mortes entre el Nepal i la Xina, però és que el gran problema ara mateix, o la gran por, el gran temor, és que n'hi hagi una segona riuada que caigui a la mateixa zona justament després d'uns dies. No sé si heu vist les imatges i també què us sembla, perquè, ostres, realment impacta que en un moment donat, d'un moment a l'altre, ostres, aquelles imatges de fang i de riuades riu avall, o vall avall, més ben dit.
5: Sí, les imatges trenquen el cor realment, perquè a part hi ha moltes ara de com es va produint, i per tant avui en dia que tenim tantes xarxes socials pots veure els minuts abans, i encara és com si estiguessis una mica més a punt de viure-ho, no?, amb aquella gent. Però impressionen, perquè la devastació és molt bèstia.
4: Deia Galabel que no marxés perquè abans l'he preguntat, però això, hi ha un risc real que hi hagi una altra llau d'aquestes, i que per tant, perquè explicaven, no?, que s'han format uns llacs nous, sí, podríem dir d'aquesta manera, després del que va passar dimecres, i que aquests llacs poden desbordar i per tant al mateix lloc, malauradament aquesta expressió potser no és la més encertada, però ploure sobre mullat en aquest sentit en aquesta zona de pas fronterer entre el Nepal i la Xina.
8: Sí, s'han creat aquests llacs amb aquestes, doncs, barreres naturals, diguéssim, que clar, si torna a ploure molt, de fet ho dèiem també abans, estem en plena temporada de monsons, ara mateix estem veient la zona del Nepal, en aquesta àrea doncs, del nord del Nepal, la frontera amb el Tibet, doncs no hi ha grans precipitacions, però n'hi poden haver els pròxims dies, estem en època de monsons, per tant, doncs clar, pluges n'hi pot haver, i després també hi podria haver la fatalitat d'un eventual terratrèmol. No és el més habitual, un gran terratrèmol, però en vam tenir un el 2015. A una zona propera, uns 70 quilòmetres a línia recta, la zona del terratrèmol de Langtang del 2015, doncs és una zona relativament propera a aquesta zona on hi ha hagut aquesta calamitat, i per tant, no oblidar que l'Himàlaia és una serralada jove, en formació, la placa índica empeny la placa euroasiàtica, i això fa que l'Himàlaia estigui encara en formació, que vagi creixent, i per tant és una zona sísmicament activa, i podria haver un terratrèmol que podria desencadenar una nova, doncs això, esllavissada, que si l'aigua caigués en aquesta zona de llacs, doncs per Arquímedes, no?, doncs el nivell d'aigua pujaria i podria sobreixir, o es podria trencar la presa natural que s'ha format amb aquests dos llacs. Esperem que no, evidentment.
4: Esperem que no, evidentment.
8: Però clar, la possibilitat hi és. De moment, precipitacions importants en aquesta zona no n'hi ha.
4: No en cauen. Per tant, estarem pendents igualment, sí, durant tot el Via Lliure, tot el cap de setmana i, evidentment, els dies que venen, perquè tampoc és una cosa imminent, però això, és qüestió d'hores, dies, de veure si realment aquest risc desapareix o si cal estar pendent. Abel, qualsevol cosa ens avises.
8: Perfecte, fins ara.
4: Nosaltres res, fem 2 minuts de publicitat i de seguida us pregunto per Ceuta i per la situació que estem vivint també aquests últims dies, aquestes últimes nits, on, entre d'altres, hi ha hagut aldarulls contra les persones migrants que continuen un mes després, gairebé un mes després, a la ciutat autònoma de Ceuta.
6: Via Lliure, amb Arnau Mañé. Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
7: Ara, 20% de regal en les compres d'alimentació, drogueria i perfumeria superiors a 60 euros a Supercor, Hipercor i Supermercat El Corte Inglés. Només fins al 6 de setembre. Sí, sí, un 20% de regal. I a més, un 3x2 en milers de productes per a la tornada a casa a Supercor, Hipercor i Supermercat El Corte Inglés. Consulta en condicions a la botiga web i app.
9: Ara tens una bona raó per subscriure't a La Vanguardia. Per només 39 euros, rebràs el diari cada dia a casa i, a més, t'emportarà 50 euros de regal per bescanviar a Abacus, tant en botigues físiques com online. Truca al 933-481-482 i prepara la tornada a l'escola amb La Vanguardia.
10: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
11: Torna a casa i compra bé amb el 3x2 en la tonyina clara en oli d'oliva Carrefour, pack de 8. Si en compres 3, un et surt gratis. I no hi ha millor preu que gratis. Fins al 9 de setembre.
12: RAC1 i l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès presenten Castells a RAC+1 en directe a la Diada Castellera de Sant Fèlix. El diumenge 30 d'agost a 11:45 del migdia, en directe des de la plaça de la Vila de Vilafranca, capital del vi de Catalunya. Una de les diades castelleres més esperades de l'any, amb l'equip de Castells de RAC1 i Benet Íñigo com a cap de colla.
13: Les quatre millors colles del país coincideixen per primera vegada aquesta temporada. Castellers de Vilafranca, Vella i Joves Xiquets de Valls i Jove de Tarragona posaran totes les cartes sobre la taula a la plaça més castellera.
12: El diumenge 30 d'agost a 11:45 del migdia, viviu la Diada Castellera de Sant Fèlix a RAC+1, en directe des de la plaça de la Vila de Vilafranca.
14: Descarregat!
12: RAC1, fent pinya, tots som un milió. Amb el patrocini de Forn de Nulles i la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Via Lliure, amb Arnau Mañé.
4: Passen 12 minuts de les 10 del matí, això, pendents del que pugui passar al Nepal, pendents del que pugui passar això entre el Nepal i la Xina, l'Himàlaia, amb aquesta possible segona allau que ara explicàvem amb la Bel Caral. Però nosaltres estem pendents també d'un dels temes de l'estiu que malauradament no s'ha resolt. Ara fa un mes entraven unes, bé, no està clara la xifra, però unes 80.000 persones del Marroc cap a Ceuta, i aquí ja plantejàvem que això seria una crisi humanitària i una crisi migratòria llarga, i efectivament, gairebé un mes després, la cosa no està ni molt menys resolta. De fet, els últims dies hi ha hagut problemes i incidents d'alguns ciutadans de Ceuta queixant-se i atacant fins i tot zones on aquestes persones migrants continuaven vivint o mal vivint a la ciutat autònoma de Ceuta. No sé si això, un mes després, gairebé, com ho esteu veient també aquests incidents d'aquests últims dies a Ceuta. I arrenca.
5: Bueno, jo crec que és a dir, la crisi va començar mitjanament ben gestionada, en el sentit que, com que molts migrants van decidir tornar el mateix dia per manca absoluta d'atenció a l'arribada, semblava que fins i tot podria haver estat una mica intencionada aquesta manca d'atenció per tal de promoure que tornessin, i semblava que fins i tot el govern de Pedro Sánchez podria sortir guanyador d'aquesta crisi, és a dir, com la víctima d'una mala jugada del Marroc, però guanyador de... no hem permès l'entrada, per tant, la dreta la deixo calladeta i donarem atenció als que s'hi hagin quedat, no? I, per tant, també a la gent d'esquerres o gent amb els valors aquests humanitaris, doncs, podria haver-los contentat. El que passa és que això no ha passat, perquè per voler mantenir el perfil baix, no ha sortit el president, han anat ministres, però a poc i tard i poca estona, i no han volgut fer un bon dispositiu d'acollida, el que ha passat és que al final deixes que s'instrumentalitzi. I aleshores, totes les pors que hi podia haver, recordo el primer dia, de fet, vam coincidir Ferran i jo, no? Doncs al final hi ha hagut 16 agressions, violacions a nenes migrants que estaven allà totalment desemparades, hi ha hagut violència per part de ciutadans de Ceuta, instrumentalitzats o no, però tant fa. Són gent que ha sortit i veia un altre vídeo amb una cigarreta en una mà i amb l'altra vaig a cremar les dues coses que tenen aquestes persones. Dues. Una manta i una tenda. Tot això, si tu envies l'exèrcit espanyol està molt ben entrenat en fer camps de refugiats. Molt. És un exèrcit molt ben valorat a Nacions Unides en les missions internacionals. tu muntes allà dos, tres, els que calguin, com a mínim per l'atenció primària. Jo no dic que després allò se solidifiqui i es quedin allà, però igual que a Canàries som capaços de donar, estan saturadíssims des de fa molts anys i continuen donant un mínim d'assistència, tu l'assistència humanitària l'has de donar, perquè la gent no se't morirà per molt que no hi facis res. No marxarà si han vingut desesperats els que realment tenien un projecte migratori, que era el que ens explicava la Gemma Pinyol aquells primers dies. La gent que va improvisar i no tenia projecte preferia tornar al Marroc. Però la gent que estava al Marroc esperant, que venia d'anys de viatjar per dins de l'Àfrica, fugint de coses molt pitjors, no tornarà al Marroc, perquè al Marroc són maltractats, són perseguits, no tenen res. Per tant, quan no tens res a perdre, tu no tornes. Aleshores, aquesta gent que es quedava allà, si no li dones un mínim d'aigua, de sostre, la situació se t'anirà de les mans, i és el que ara està passant. Aleshores, crec que la crisi al final sí que es pot tornar en contra d'aquest govern, perquè no s'està fent com s'hauria de fer.
4: Ferran?
15: El problema d'aquestes situacions és que quan fallen les institucions surt el pitjor de la humanitat.
5: Sí, sí, totalment.
15: I això ho teníem al principi, vam tenir aquella discussió sobre la possibilitat, no, de la violència, més que res per la por, perquè jo crec que des del primer moment, quan el rei del Marroc, d'alguna manera, per activa o per passiva, diríem, permet o incentiva una invasió de Ceuta, el que està fent és provocar la por de la gent, sí, de Ceuta, i està creant una crisi política aprofitant-se del patiment de la gent, com ara deies, gent dels seus ciutadans i de gent que vol emigrar cap a Europa. I aquesta crueltat de base és la que fa que després les coses, si no es resolen, i no es resolen de maneres no només humanitàries, perquè la part desagradable d'això és que no és només que no s'hagi donat una bona atenció als immigrants, sinó que no s'ha expulsat els immigrants, que s'ha rebutjat l'ajuda d'Europa per controlar millor les fronteres, i que s'ha deixat que aquesta crisi es podrís, per dir-ho així. I s'ha deixat, com deies, per mantenir un perfil baix, potser, ja en el cas de Pedro Sánchez, ja no sé quines són les seves intencions en aquest sentit, però és una omissió de responsabilitat claríssima, i ha deixat que la situació a Ceuta. I la gent de Ceuta porta un mes, un altre cop, amb por, veient que no pot fer la seva vida normal, que els comerços estan tancats, veuen com s'empobreixen, veuen com no poden sortir de casa amb normalitat, com no poden anar a la platja a l'estiu amb normalitat, i tot això crea una tensió que sempre desemboca cap a la violència. I per això és important actuar, i moltes vegades, a més, en aquestes crisis tenim una, que crec que és una falsa oposició, és a dir, a vegades parlem de la vessant humanitària i a vegades parlem de la vessant de la defensa de la sobirania o de la defensa de les fronteres. En realitat, les dues coses han d'anar juntes, perquè si no van juntes passa el que passa ara, és a dir, si tu no tens una frontera ben gestionada, i això vol dir ben protegida contra la invasió o contra l'entrada d'immigrants il·legals, i a la vegada que aculli els immigrants il·legals amb humanitat, per dir-ho així, o que sigui capaç de gestionar les peticions d'asil en un temps raonable, etc., el que fas és crear aquestes situacions que no porten a res de bo.
4: Magda?
16: Mira, la violència que s'ha produït també s'està fomentant, i s'està fins i tot des de partits en representació parlamentària.
4: Mira, perdona, aprofito. Sí. Ahir, Fernando Grande Marlaska, al Congrés dels Diputats, justament una mica en la línia del que ara insinuava la Magda.
0: Los intentos partidistas de algunos que en medio de una situación de gran complejidad se han decidido a desinformar, a buscar el aprovechamiento político o lo que es peor, incitar al odio y al enfrentamiento entre personas en las calles de Ceuta.
4: Això era una de les tres compareixences que hi va haver de ministres ahir al Congrés dels Diputats. També van compareixer el ministre José Manuel Álvarez, d'Exteriors, i Elma Saiz, en aquest cas de Drets Socials.
16: Molt bé aquí el Grande Marlaska, perquè és veritat que ha passat, s'ha animat fins i tot a Caceres, el que passa és que no diu, no fa cap autocrítica i no diu que el govern ho ha fet fatal, perquè coincideixo amb la Sònia que potser el primer moment que fins i tot no sabíem, o sigui, hi ha un problema de desinformació, però també hi ha un problema de manca d'informació. Quan vam sentir el primer dia que el Vives deia que eren, no sé quants deia, que era com el 70% de la població de Ceuta, ara hem vist que és que era idèntic a la població de Ceuta. Això és una passada si ens ho imaginem a les nostres viles, no? Però és que les contradiccions del govern des del primer moment, o sigui, que realment no sabem a qui creure, o no creiem a ningú, a defensa, a interior. El cas és que, Ferran, jo sí que crec que és molt difícil expulsar la gent, allò de dir, s'havia d'haver expulsat. Expulsions, primer, hi ha una sèrie de normatives, ja no parlo de qüestions humanitàries, però és que fins i tot organitzar una expulsió de 5.000 persones, què fas? Les portes a l'altra banda al Marroc i ja us calli la vida? És que jo crec que això tampoc no funciona així, no? Però el principal problema que té ara Pedro Sánchez, jo crec que no guanya la crisi, no, és que és com, no sé què haurà de fer ara, i em sembla una mica malament que entra el nou curs fent

0: És veritat que Ceuta s'ha convertit en un símbol molt ben utilitzat, no només a Espanya, sinó a tot el món, perquè mirem com la Meloni continua fent la política propaganda, el Trump per les midterms, fins i tot allà se'n parla d'això, sí que és una cosa molt difícil, perquè realment gestionar això és molt complicat. Però tu deies molt bé, Sònia, que els militars espanyols saben fer campaments i, en el fons, 5.000 persones... És que pensem, o sigui, Ceuta és molt petita, però gestionar 5.000 persones, pensem aleshores quan es van gestionar crisi de refugiats a Alemanya al nord d'Europa. És que aleshores quin tipus de país som? Que amb 5.000 persones ja quedem que no sabem ni què fer, no?
1: Les dades que deies abans, Ceuta té unes 85.000 persones, el càlcul en alguns moments ha estat, és a dir, 85.000 persones vivint-hi habitualment, ciutadans de Ceuta, i el càlcul era que 80.000 persones extres, per tant, la mateixa població havien entrat també durant aquells mesos, i aquestes 5.000 persones que el càlcul és que encara hi continuen, per tant, que les xifres sí que són grosses per haver passat un mes, com a mínim, d'aquella crisi. Mira, perdona, recupero també el Bares d'ahir, al Congrés dels Diputats, parlant justament d'això, d'aquest ressò internacional, segons diu el ministre, que se n'aprofita.
2: La internacional reaccionaria sale con un mismo mensaje tan rápido cuando los hechos están todavía en evolución incipiente. Y parece que ya lo sabía, por decirlo de alguna forma. El tuit de mi colega ucraniano, hablando de las redes de desinformación rusa. Aquí lo tienen. Los tuits de Elon Musk. 3. Por cierto, todos esos tweets los mismos días, 30 y 31 de julio.
1: En aquest cas, per cert, també, en aquest cas atacant o assenyalant la comunitat internacional, abans sentíem Marlaska assenyalant PP i Vox, també cap dels dos, tampoc el Massaiz, amb gens d'autocrítica.
3: No, jo volia enllaçar amb coses que ha dit la Marga, que em sembla que són molt rellevants. La manca d'informació, no desinformació, però manca d'informació per part del govern, a mi em sembla que en una ciutat que està vetllada i completament tancada, que encara no puguin dir el nombre de menors i el nombre, jo no et dic que vagi una persona amunt, una persona avall, però que no donin dades és molt poc professional per part d'un govern. Si fos una ciutat oberta, que dius, mira, és que cada dia s'escapen cap a Badalona, cap a Hospitalet, és molt difícil tancar, però és que precisament una ciutat que és un enclau allà tancat, has de poder tenir dades per fer una bona previsió, número 1. Número 2, com deia també la Magda, Marlaska, jo no el veig que estigui molt encertat, perquè crec que és molt trist que estiguin jugant aquest picabaralla amb Robles, no? Quan precisament tots dos, si hi hagués hagut voluntat política, precisament aquests dos ministeris haurien pogut muntar uns dispositius a l'alçada. I és una vergonya que ara només surtin a fer declaracions, però escolta'm, si cal, poseu allà uns bons dispositius i si cal que les comunitats que estan governades pel PSOE comencin donant exemple, no ho sé. Però el que no pot ser és que ho hagin deixat allà a veure si això es va resolent sol. Perquè estan passant moltes coses. Ja no només les agressions sexuals, que són molt greus, amb migrants, això sí, a nenes migrants no han anat a atacar a locals espanyols, que era la por inicial de moltes persones, no? Sinó que la violència ha estat intra-migrants, però està havent-hi casos de sarna, casos de malalties, casos de... A veure, és que tens la gent malvivint en condicions molt cutres. I l'altra cosa, m'hauria agradat poder contestar en Ferran amb això d'expulsar, però malauradament la realitat li acabarà donant la raó, perquè la llei internacional és cert que no et permet expulsar la gent que t'ha entrat i que et diu demano asil, i especialment els menors no es poden expulsar segons la llei espanyola, però la Unió Europea, cada vegada més, s'està reinventant la llei quan li interessa, dient que ara sí que estaria d'acord amb que expulséssim a tothom, inclosos els menors, quan tots els tractats internacionals que ha signat Espanya repeteixen i repeteixen el principi de prohibició de non-refoulement, que és no pots expulsar ningú que t'hagi demanat. Com a mínim has de processar el seu cas. I especialment els menors no els pots retornar. I molta gent està dient aquests dies, home, però si tenen famílies, per això és important anar un per un. Perquè si el menor et diu, sí, vull tornar, em vaig equivocar, sí que pots pactar una repatriació. Però si el menor està fugint de la família i tu el retornes a un cas de matrimoni forçat, a un cas de treball forçat que no el deixen estudiar, a un cas d'un nen que creu que potser doncs, no vol ser tan religiós o ha dit que és LGBT, és igual, mil raons per les quals un infant pot demanar protecció.

0: i per tant està prohibit retornar menors. Però, com dic, el Ferran acabarà tenint raó amb el Campesi amb aquest tema, perquè es reinventen les lleis. O sigui, jo et dic a tu el que la llei diu, però la realitat després és una altra.
1: No, però per això, perquè també he vist, també he vist, o sigui que... És a dir, és desagradable, per dir-ho així, no? O sigui, no és que jo vulgui tenir raó en aquest sentit, vull dir que això també, em sap greu, però podria deixar-ho clar, és a dir, el que veiem és que Pedro Sánchez va rebutjar l'ajuda de Frontex, el que veiem és que hi ha hagut propostes de... Llegia uns juristes, no?, que deien, no, és molt fàcil, perquè pots crear un estat d'excepció, agafes a tothom que no tingui papers, l'envies a la frontera i després ja... que tornin a entrar. És a dir, i això, per dir-ho així, la llei i les lleis d'immigració, doncs, com tu dius, es poden reinventar, es poden reutilitzar, es poden pactar. Però per mi és que la qüestió és que això es converteix en una crisi humanitària només perquè la crisi geopolítica no s'enfronta. És a dir, tothom sap, menys Pedro Sánchez, se suposa, que aquí hi ha un responsable, que és el Marroc.
0: Totalment.
1: La negativa de Pedro Sánchez de culpar el Marroc, a responsabilitzar el Marroc, és... diríem sorprenent. És
2: de,
1: fe, a dir...
2: de fet, perdona, apunto també de les compareixences d'ahir, tant Marlaska com Álvarez, ministre d'Exteriors, insisteixen en la bona col·laboració del, del Regne del Marroc.
1: És que des del primer dia, des del primer dia, es van negar ni tan sols a convocar l'ambaixador, i en canvi amb l'ambaixador italià sí. És a dir, quan Meloni fa unes declaracions, aleshores, escolta, però per què? Perquè això forma part de la manera d'enfrontar aquesta crisi, com totes les crisis del PSOE. És a dir, totes les crisis del PSOE són nosaltres i els nostres socis no tenim cap responsabilitat sobre el que està passant, intentem culpabilitzar l'oposició, que lògicament, ara ho veiem, fa les declaracions que ja... És igual, ja no entro en les declaracions que puguin haver atiant la violència o no atiant la violència, però vull dir que la internacional reaccionària, etc, com deia avui, com ara sentíem, per què? Perquè les crisis del PSOE són crisis que funcionen molt bé com a oportunitat electoralista quan es tornen una crisi moral, quan la discussió és sobre si acollim o no acollim menors. Perquè, evidentment, ningú raonable que no tingui molt a guanyar en voler-se convertir en el diable de la política internacional, doncs està en contra de donar aigua. No? Això, és que estem parlant d'uns mínims, molt mínims. El que vull dir és que la discrepància aquí ja és de dir, bueno, què vols, matar de gana els menors? Perquè estem reduint a l'absurd aquesta qüestió. I quan tots els ministres es dediquen a culpabilitzar a l'oposició i a la internacional reaccionària, l'únic que estan fent realment és alimentar aquesta divisió moralista, perquè els hi convé, i sobretot per desviar l'atenció de la crisi internacional que no tenen nassos d'enfrontar.
2: Per tant, creieu que això passarà factura també políticament, abans ho mig deies, Magda, a Pedro Sánchez i al govern espanyol, en aquests mesos que venen abans d'unes eleccions espanyoles que han de ser com a molt tard d'aquí a un any?
3: Jo crec que molt, perquè a més... I segons gent amb la que parles de los madriles, no?, que diuen, és que el Marroc serà qui decidirà al final fins i tot la data de les eleccions, perquè si torna a obrir o a deixar i tornem a tenir un episodi semblant, aquí ja això rebenta tot, no? I a més està deixant amb aquest paper, coincideixo totalment amb això, Ferran, que és que la falta, la covardia per posar noms i deixar que el xantatge ja no pugui, és que ja no pot arribar a més. Aleshores, tu, fins i tot gent que vota el PSOE, sent els seus líders amagant informació, que hi ha més desinformatiu que això. Dic, però, si us plau, digues ja el que ha passat, no?
0: I van anar al Sàhara, i, bueno, o sigui, clar, és que molts dels principis tradicionals del socialisme amb el Marroc s'han anat a Norris perquè som dependents. Espanya és un estat dependent del Marroc i no vol... o no sap trencar aquesta dependència.
2: En punt 11:15 del matí, abans de canviar de tema, us pregunto també per Junts, el paper de tot plegat, perquè justament Míriam Nogueras ha repetit que la propera pantalla, que és la reubicació d'aquestes persones, que ella no vol sentir ni parlar de que cap persona o cap d'aquestes persones vingui a Catalunya perquè ja està prou saturada, diuen des de Junts. Com veieu quin és el paper de Junts en tot plegat?
3: Junts porta una deriva des de fa molt de temps que jo què sé, de vegades no sé si sento Aliança Catalana, la veritat. O sigui, és una cosa molt perillosa com està, o sigui, a més amb els valors que hem defensat sempre tradicionalment des de Catalunya, de solidaritat, ara és no hi cap ningú més. Això em sembla que és una cosa que, a més, és falsa. O sigui, que no. Una altra cosa és com es gestiona que puguin venir més menors. Abans, Sònia, tu també deies que les comunitats del PSOE, no? Castilla-La Mancha, el que ha fet també és en el mateix plan que Junts, i era una socialista, però Junts, la veritat és que amb això de que es vol assemblar a Aliança, com diem sempre, és que guanya l'original.
0: Però Castilla-La Mancha, precisament, perquè és la pugna entre el seu president i el govern, i com que tothom aquí mira pel seu curtplacisme electoral, doncs així va tot.
1: Sí, el paper de Junts és un paper lamentable en cert sentit. Hi ha una cosa en la que sí que és evident que s'intenta, per dir-ho així, sobretot des del PSOE, perquè com dic, per reduir la qüestió, tota la crisi a una qüestió moral, és de dir si som més bones persones o no i si volem o no jugar al joc aquest de ser més durs amb la immigració perquè Aliança els està menjant el terreny d'una forma molt clara i perquè Junts porta... És que Junts és un partit que neix sense ideologia, per entendre'ns, o sigui, és un defecte de base. És a dir, Junts és un partit que neix de la voluntat d'unir dretes i esquerres catalanes per fer la independència i, per tant, renunciar a qualsevol ideologia. I quan s'han hagut d'inventar alguna ideologia, se l'han inventat conjunturalment. I Míriam Nogueras és una persona que és de l'ala dreta, entenc jo, pel que veig, no, de Junts. Però la qüestió és que és veritat que si hi ha un repartiment de no de menors només, però també de menors en el temps, un repartiment dins d'Espanya, la immigració sempre acaba anant als mateixos llocs, que bàsicament és Catalunya i Madrid, no? És a dir, per què? Perquè és on hi ha indústria, perquè és on hi ha un tipus d'indústria de sous baixos, com la càrnica. Aquests dies hem tingut un altre cop la polèmica amb els escorxadors, etc, no? Que és on van a treballar els immigrants. O sigui, si Espanya rep, ja no és el primer repartiment, és el que passa amb el temps. És a dir, els immigrants es desplacen allà on hi ha feina, bàsicament. I, per tant, sabem que a Catalunya l'efecte serà millor, serà més gran, per dir-ho així, no millor, que a Extremadura.
0: Una cosa són els migrants econòmics, que és cert que molts van cap a la Comunitat de Madrid, però no oblidem que la Comunitat de Madrid s'ha negat a rebre menors. Jo només voldria afegir que aquí Catalunya també té una part de responsabilitat mal feta, que és que els darrers governs, des de fa molts anys, no estem gestionant bé l'acollida dels menors no acompanyats. Ho hem delegat amb empreses, fundacions, ONGs, i la realitat és que malviuen molts en cases amb lliteres de 6 i de 6. No se'ls ha donat oportunitats a molts als 18 anys, els xutes fora i els deixes desemparats, i això ha acabat produint molts problemes de convivència en alguns llocs. I, per tant, la gent no està tan receptiva a acceptar i a rebre ara nous menors que si s'hagués fet bé.
2: N'estarem pendents perquè, efectivament, dilluns comença el curs polític a Catalunya, però també, evidentment, a Madrid, a Espanya. De fet, aquest cap de setmana el govern de la Generalitat està reunit en una espècie de colònies a la demarcació de Lleida, amb Salvador i al capdavant plantejant diferents temes dels que han de venir els propers mesos a Catalunya, perquè dilluns, efectivament, oficiosament o oficialment arrenca aquest curs polític amb aquesta entrevista de Pedro Sánchez, que ara deia la Magda, i també amb les explicacions que vindran al Congrés dels Diputats al llarg dels propers dies. N'estarem pendents perquè, efectivament, diria, i no m'equivocaria, crec, que Ceuta marcarà bona part d'aquesta arrencada del curs polític. No sé si marcarà el curs polític o no aquí a Catalunya, però el cas dels veïns del Putxet, a Barcelona, s'allarga i s'allargarà durant un temps més. Farem dos anuncis i de seguida parlarem amb alguna de les representants.
4: RAC 1.
5: Soc la doctora Alicia Maqueda. Al CIR fa més de 30 anys que som especialistes en reproducció assistida. La teva història és única. Per això t'oferim un diagnòstic i un tractament personalitzats amb els millors especialistes i la tecnologia més avançada. T'ajudem a fer realitat el teu projecte de família. Consulta cirh.cat i demana la teva primera visita gratuïta.
6: Ara a Thiemann, samarretes bàsiques de màniga curta per dona, 2 per 6 euros, i abrics d'hivern per nadons i nens a partir de 14,99. Thiemann, tan senzill com això.
7: La Sarsuela torna al Teatre Apolo de Barcelona. Del 27 d'agost al 12 de setembre, gaudeix del Festival de Sarsuela amb 3 grans títols. La Corte de Faraón, Cançó d'Amor i de Guerra, i la del Manojo de Rosas.
8: Més de 60 artistes a l'escenari, orquestra en directe, cos de ball i les millors veus de la lírica actual en 3 produccions guardonades als Premis Thalea.
7: La Sarsuela més autèntica es viu al Teatre Apolo.
8: Festival de Sarsuela, 3 úniques setmanes. Entrades ja a la venda a teatreapolo.com.
9: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
4: Ara tens una bona raó per subscriure't a La Vanguardia. Per només 39 euros rebràs el diari cada dia a casa i, a més, t'emportarà 50 euros de regal per bescanviar a Abacus, tant en botigues físiques com online. Truca al 933-481-482 i prepara la tornada a l'escola amb La Vanguardia.
10: Tot el que vols de RAC1 i molt més és
11: a RAC1.cat,
10: el portal de RAC1. Via Lliure, amb Arnau Mañé.
2: Dos quarts i mig d'onze, com us dèiem, gairebé... Sí, gairebé dos mesos després de l'esvoranc del Putxet a Barcelona, els veïns afectats, o bona part, o una part dels veïns afectats, no podran tornar a casa fins a l'octubre. Però és que d'altres... que són unes 18 famílies, si no m'equivoco, ara ho preguntarem, fins a principis de l'any que ve, és a dir, fins l'any que ve, fins al 2027, no podran tornar a casa seva, insistim, quan fa ja gairebé dos mesos d'aquell esvoranc. Per tant, incertesa, preocupació, evidentment, creixent entre els veïns, que encara no saben ben bé quan recuperen la normalitat. A aquesta hora podem saludar a una de les veïnes afectades, que és l'Arantxa Pujol. Arantxa, bon dia.
12: Hola, bon dia.
2: Ahir diria que us veu reunir justament amb el govern i us van calendaritzar aquesta tornada a casa, alguns a l'octubre i alguns a principis de l'any que ve, o com a mínim fins l'any que ve. Què us expliquen? Quines explicacions us donen per aquest calendari?
12: Doncs mira, com que en principi nosaltres havíem de tornar abans, havíem de tornar per aquestes dates a casa. Però com que va haver-hi una altra afectació a Rubinstein 2, doncs clar, es va retrasar tot perquè es van tenir que començar obres també per reforçar a l'edifici de Rubinstein 2. Llavors, clar, ho fan des de Teodora 5 i llavors, clar, a nosaltres també ens han vist més afectats, potser, no? Perquè trigarem més a tornar. Doncs, mira, ens van explicar això, doncs, que estaven fent aquestes obres de reforçament i que estan treballant i que si no hi ha ninguna cosa més, que es trobin alguna cosa més que pugui passar, doncs en principi tal com estan treballant, perquè estan treballant 24 hores, els 7 dies de la setmana, sense aturar, doncs nosaltres ja podríem tornar cap a l'octubre perquè no estem tan afectats i les obres a la nostre edifici s'acabarien. Llavors els altres sí que, com que tenen la tuneladora sota el seu edifici, es té que moure la tuneladora, s'ha de fer, com es diu ara, manteniment de la mateixa, doncs trigaran una miqueta més i per això serà més lent.
2: Clar, Arantxa, evidentment, això, tu ets del bloc, per entendre'ns, de l'octubre, però hi ha moltes persones que fins a, com a mínim, a principis de l'any no podran tornar. Entenc que molts veïns us heu hagut de buscar la vida. Quines alternatives heu tingut? Què us han donat d'alternativa per no poder tornar a casa vostra?
12: A veure, fins ara, els que hem pogut anar a casa familiars, van anar a casa familiars, si no, donaven l'alternativa d'estar en hotel, amb tot pagat, o en un apart-hotel, si volies una miqueta més d'espai, si necessitaves com una miqueta més d'espai. Ara, amb el fet de que la gent no tornarà fins l'any que ve, sí que se'ls està buscant altres alternatives, com algun pis turístic, entenc que se'ls estarà buscant. Però ja els han dit que els estan buscant altres alternatives perquè hi ha gent que ja no pot estar visquent en una habitació d'hotel.
2: Clar. Econòmicament també, els veïns, vosaltres, però també els que fins a principis d'any com a mínim no podran tornar a casa seva, al barri del Putxet, que com ho afronteu o com ho afronten?
12: Doncs mira, com podem... el govern ens està donant una esbestreta a compte de les despeses que estem tenint extras, no? de tot, per tot aquest aspecte, però en principi doncs, com podem, anem fent i ja està. Econòmicament doncs, anem fent. Els que estan més afectats en el tema econòmic és tots els locals comercials que estan afectats. Clar, que hi ha locals comercials que durant 6 mesos no podran exercir la seva feina.
2: Com estan els veïns en general?
12: Mira, els veïns en general estan cansats. Jo crec més que res. Hi ha gent molt gran en els edificis i que no estan per estar-se en hotels. No, saps? No,
2: sí.
12: No estan ben acondicionats en un hotel. No se senten ben acondicionats en un hotel i voldrien estar a casa seu. Aquest és el problema bàsic. No? I hi ha famílies que també, clar, són famílies grans... 5 persones, 6, que estan en un hotel.
2: Clar.
12: I també costa. Però, bueno, la gent el que té ganes és de tornar a casa seva.
2: Clar.
12: I que tot estigui solucionat.
2: Hi ha molta gent gran entre els afectats a Arantxa?
12: Sí, hi ha alguns que són grans, sí. Ah, hi ha de tot, clar. Hi ha gent jove, hi ha gent molt joveneta i hi ha gent molt gran.
2: Clar. I com ho viuen ells?
12: La gent jove millor que la gent gran, la veritat, per el que he vist. Però hi ha alguns de la gent jove que també ho estan passant malament als hotels, perquè els han ubicat en hotels i no se senten tractats adequadament i els està i s'han trobat que no estan en les millors situacions. S'han queixat i se'ls reubicarà i ja està, no? Però la gent gran, clar, és el que ho està passant més malament, perquè és gent que no vol viure, vol estar a casa seu.
2: No sé si preveieu organitzar-vos d'alguna manera, fins i tot legalment, per afrontar també els propers mesos, més enllà del retorn a casa vostra, indemnitzacions i això, tota la resposta legal que us pugueu organitzar.
12: Sí, ja s'han posat en contacte un parell de bufets d'advocats que ja van portar també a l'altre esvoranc que va haver-hi. I sí, i ja s'han posat tots en contacte amb aquests advocats o amb els seus propis advocats i ells estan negociant amb la Generalitat i amb l'empresa, la UT, que està fent el metro. Jo entenc que tot això no anirà més enllà fins que no estigui tot aturat, o sigui, fins que no s'acabi tota la feina, fins que no es busquin, perquè s'estan també buscant responsabilitats, a veure què ha passat i qui és la responsable últim de tot això, doncs llavors es negociarà més o menys i se l'indemnitzarà segons si sou propietaris, no sou propietaris, heu tingut un negoci, no heu tingut un negoci, heu perdut el vostre negoci perquè 6 mesos fora d'allà ha perdut tota la teva clientela, saps?
2: Sí, sí.
12: I se'ls anirà indemnitzant, o en el meu cas, que sóc llogatera i no sóc propietària, no? Doncs segons les circumstàncies que hagis tingut, se'ls anirà indemnitzant de diferents maneres, entenc, però tot això, quan s'acabi tot, sí. i es busquin responsabilitats, llavors ja, i negociacions amb els advocats, perquè, clar, això és... això ho deixes en mans d'advocats, sí, sí. Perquè, clar, tu tampoc saps...
2: I esperem que s'acabi aviat i com a mínim que pugueu tornar aviat a casa. Això, els veïns de l'Esvoranc del Putxet a Barcelona, l'Arantxa Pujol, que és una de les veïnes afectades, que diria que en el teu cas, a l'octubre, o si tot va bé, del PAC de l'octubre, si tot va bé.
12: Sí, sí, si tot va bé, som del PAC de l'octubre. Esperem que vagi bé, que no es trobin més problemes ni que els enredereixi, perquè, clar, ells també diuen que, clar, ells estan fent injeccions i que, en principi, clar, no saben si tindran que fer una, dos o quatre injeccions segons el lloc on estan.
2: Doncs...
12: clar, si ells tampoc no saben ben bé, en principi han fet aquest calendari, si s'ho troben tot ok.
2: Doncs això, Arantxa Pujol, una de les afectades de l'Esvoranc del Putxet, molta sort i gràcies per atendre'ns avui aquí al Via Lliure de RAC1.
12: A vosaltres, moltes gràcies per donar-nos veu una miqueta també.
2: Només faltaria. Gràcies. Fins ara, una abraçada.
12: Igualment,
2: l'Arantxa, una de les veïnes que et pot canviar la vida d'un moment a l'altre i que el calendari no ha estat de fet no, encara no és certer del tot perquè poden canviar coses i ho hem vist les últimes setmanes, els últims mesos que de moment uns quants a l'octubre i unes altres famílies, 18 famílies al gener com a mínim.
0: Sí, no calia insistir-hi perquè forma part també del que vulguin explicar, però quan diuen una bestreta jo em pregunto si cobreix realment les despeses, perquè clar, si tu estàs de llogater i a sobre has d'estar pagant el lloguer i una part de l'hotel o del que sigui, espero que no sigui així, perquè per moltíssimes persones això és inassumible. Quan a més ells no tenen cap tipus de responsabilitat en aquest accident, desgràcia, ja es veurà el que ha sigut. Us comentava abans fora de micro que ahir al TN van explicar que hi havia un dispositiu permanent de bombers, no sé si eren els bombers de Barcelona o els de la Generalitat, i clar, a mi em va sobtar moltíssim perquè si és així, si no ho vaig entendre jo malament i realment hi ha bombers allà cada dia...
2: De fet, el que deia l'Arantxa és una mica això, que 24 hores al dia, 7 dies a la setmana.
0: Per acompanyar els veïns que haguessin d'entrar, recollir coses, però amb tots els altres casos que hem vist, el que jo recordi, puc estar equivocada, normalment es pactava Tal dia els veïns podran venir a recollir... Clar, sobta molt, que ara en aquest cas, que és en un dels barris més alts, amb més influència també a Barcelona, no se li escapa a ningú i que venen eleccions aviat, i bé, no sé, m'ha semblat un tracte preferencial o diferent. Puc estar equivocada, eh? Però en tot cas voldria saber si això és així i que si hi ha, quan va haver el problema al Carmel o quan hi ha altres casos també es fa així, per saber si és una cosa que es fa, es dona un tracte tan específic a tothom, especialment en moment de campanya d'incendis.
3: A mi m'encanta que facin aquest tracte, suposo que han après, i que ara tothom tindrà aquest dret. O sigui, serà un dret adquirit, que si mai passa res, perquè passen moltes coses d'aquestes, tothom podrà tenir aquest tracte. Imagino que és això.
2: Per cert, una de les carpetes, per tant, la del Putxet i aquest esboranc, una de les carpetes que tenen sobre la taula el govern, que també, insistim, com abans, arrenca curs polític aquests dies. No sé si això, quins reptes veieu també, Salvador Illa, més enllà d'aquests petits entrebancs, com per exemple el cas del Departament d'Ensenyament, el cas de les PISA, ara aquest esboranc de Putxet, però penso en Rodalies, penso en molts reptes per davant que li ve al govern de Salvador Illa, que insistim, està reunit a aquesta hora en un monestir, diria, del Segrià, ara ho miraré ben bé el nom perquè no el
0: recordo. De Vallanes.
2: Ah, sí senyor, monestir de Vallanes.
0: Sí senyora. Va fer molta gràcia el nom.
2: Sí, doncs estan reunits allà justament tot el govern plantejant els propers reptes. No sé quins creieu que són aquests reptes que es planteja ara mateix Salvador Illa.
1: Els té tots, no? no hi ha res que...
0: Bingo.
1: Res amb el que pugui estar tranquil Salvador Illa. El govern de la gestió no para de tenir problemes de gestió i haurem de veure com són capaços de... Aquí també és una mica el cas aquest, no? És a dir, sempre hi ha problemes tècnics a tot arreu.
2: Com a Rodalies, no?, per exemple.
1: Sí, exacte. O sigui, tu, si mires tots els problemes de Catalunya, per dir-ho així, i per tant tots els problemes que d'alguna manera són també responsabilitat del govern, tots tenen un origen, una explicació tècnica. Però, clar, la política és respondre també dels problemes tècnics. És a dir, no pots sempre excusar-te en que hi ha un error estrany, que no sabem què passa i aleshores els alumnes no es poden presentar. No, ara hi ha un esboranc i, per tant, no, presumir sempre, per dir-ho així, de l'atenció que dones als problemes i no assumir mai responsabilitats de les causes d'aquests problemes, que tenen molt a veure amb decisions polítiques. Ja no aquest particularment, però tots els altres tenen a veure amb decisions polítiques.
2: Reptes de Salvador Illa i el seu govern?
3: Pues tots, ho deia Ferran, i és que jo crec que no hi ha... Quina conselleria tindrà un curs tranquil? No se m'ha acut cap ni una, no? Jo crec que el que passa és que els crònics són els que s'hauria de concentrar. El tema de Rodalies és que, de veritat, això ja ha de desencallar-se d'alguna manera, i sobretot el d'ensenyament. És que això no pot començar el curs i que continua amb la mateixa situació. O sigui que jo crec que té feina.
0: Però no sé què en penseu vosaltres, però a mi em fa la sensació que d'alguna forma, no sé si és l'efecte Salvador Illa o l'efecte que governa un dels dos partits, però em fa la sensació que hi ha menys soroll amb les crisis que aconsegueixen que quedin com una mica apaivagades o... No sé, trobo que si això estigués passant amb un govern ara independentista o és igual, amb un govern d'un partit que no sigui dels dos grans, el soroll de cada crisi, a mi em tenia la sensació que era molt més bèstia, i en canvi és com que no li passa molta factura a Illa. Continuen sortint prou ben parats a les enquestes.
2: Tot i això, en la roda de premsa que ahir feia Salvador Illa, justament abans de començar aquesta tancada dins del monestir, avisava que hi hauria molt de soroll, que ja dona per fet que hi haurà molt de soroll a partir de la setmana que ve quan arrenqui el...
1: Ell li sembla excessiu,
0: sí,
1: clar. que és un home molt sensible en aquest sentit, jo em sap greu per ell, perquè qualsevol crítica li molesta sobremanera.
2: Va, doncs estarem pendents també d'aquesta arrencada política a Catalunya. Deixeu-me un minut de publicitat i de seguida us pregunto també, no futbolísticament, tot i que aquí hi ha un parell de futboleros, però sí que us preguntaré pel cas Julián Álvarez, i us preguntaré gairebé socialment, aquesta cosa de tothom sobre d'un noi de 20 i pocs anys, amb aquesta pressió psicològica que, de fet, els companys de la Copa ja plantejaven que hi havia un problema de salut mental ara mateix al voltant de Julián Álvarez, del jugador de l'Atlètic de Madrid, que vol fitxar el Barça i que l'Atlètic de Madrid es nega a deixar-lo anar, que l'afició fa uns dies s'hi va llançar sobre amb crits i amb insults contra ells. En volem parlar amb un psicòleg d'aquí a res, un minutet, a veure com això pot afectar el rendiment del jugador i el futur també de moltes persones. Ara tornem.
11: Via Lliure amb Arnau Mañé. Ara, 20% de regal en les compres d'alimentació, drogueria i perfumeria superiors a 60 euros a Supercor, Hipercor i Supermercat El Corte Inglés. Només fins al 6 de setembre. Sí, sí, un 20% de regal. I a més, un 3x2 en milers de productes per a la tornada a casa. A Supercor, Hipercor i Supermercat El Corte Inglés. Consulta en condicions a la botiga web ja.
13: Vine a la castanyada del Cabra Roc! El 31 d'octubre, la cultura catalana t'espera amb un meló! L'ex en Busto i els Pets per primera vegada junts en més de 20 anys! I molts artistes més, com Figaflaues, els Catars, els Tiets o la Ludwig Band! També tindrem panellets, castanyes, actuacions de cultura popular, atraccions i moltes coses més perquè visquis les nostres tradicions com mai! Aconsegueix les últimes entrades al preu actual a cabrorock.cat! Afanya't que s'acaben! Rec 105 a més hora oficial!
14: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
15: Torna a casa i compra bé amb el 3x2 en tots els productes Pantene. Si en compres 3, un et surt gratis. I no hi ha millor preu que gratis. Fins al 9 de setembre.
16: RAC1 us convida al cinema.
17: Veniu a la premiere de Cronos, que arriba als cinemes el 4 de setembre.
18: Acaba de passar alguna rambla, cinc ambulàncies.
16: Una pel·lícula que narra el dispositiu Cronos.
17: L'operatiu policial amb l'objectiu de capturar els responsables de l'atemptat a la Rambla de Barcelona el 17 d'agost de 2017.
16: Una operació contrarrellotge amb Enric Auqué, Mònica López i Diana Gómez.
17: Dijous 3 de setembre veniu a la premiere de Cronos al Gran Teatre del Liceu de Barcelona.
16: L'únic que heu de fer és apuntar-vos al formulari que trobareu a rac1.cat i optareu a aconseguir una entrada doble.
17: Aquest setembre veniu a la premiere de Cronos amb RAC1.
16: Tots som u. Via Lliure amb Arnau Mañé.
2: 8 minuts i seran les 11 del matí. De seguida parlarem de Julián Álvarez i del seu cas també de salut mental, però abans... Neus Aldeguer, un consell, no?
19: Bon dia, Arnau, sí. Doncs mira, que Jardí Land celebra els 12 dies per gaudir de la tornada amb una selecció de plantes per tots els gustos i ofertes especials per la cura dels teus animals de companyia. El menú perfecte per la teva llar del 27 d'agost al 7 de setembre. Ho podeu trobar al Jardí Land Gavà, Reus, Sant Cugat i Cubelles i també a la web jardiland.es i a les xarxes socials.
2: Francesc Porta, psicòleg esportiu, què tal? Bon dia i gràcies per atendre'ns al Via Lliure de RAC1.
20: Bon dia, Arnau. Moltes gràcies a vosaltres.
2: Parlem d'esport, però en realitat tampoc és ben bé esport, o no només esport, perquè fa unes setmanes això, Julián Álvarez, que ocupa totes les portades dels diaris esportius, dient que públicament vol marxar del Barça, l'Atlètic de Madrid que el reté, llançant-lo als lleons també en molts casos al Metropolitano, en un partit de fa només uns dies, amb insults i amb crits contra el jugador, contra el Barça i contra Catalunya, però vaja, això va a part. Això, fins a quin punt, en aquest cas, un conflicte professional com és el que li passa a Julián Álvarez pot desencadenar també un problema de salut mental com els companys de la COPE ara fa unes hores apuntaven que és el cas de Julián Álvarez. Té sentit això, just després d'una situació com la que va viure Julián Álvarez ara fa uns dies al Metropolitano?
20: Sí, té molt de sentit perquè, lògicament, el jugador, com deies, un jugador de 26 anys que està suportant una pressió institucional, contractual i social important, normalment aquestes situacions el que provoquen és que el jugador tingui la sensació de que el seu futur no depèn d'ell i que la seva frustració és màxima, no? El que diem els psicòlegs, la indefensió presa, no? El fet de que el meu futur no depèn de mi i jo no puc exercir la meva professió, no? I l'altra és la despersonalització, no? El jugador pot arribar a pensar, doncs, que no només a pensar, sinó a perdre la seva identitat personal, no? Aquest sentir-se persona, com una persona que juga a futbol, a sentir-se un actiu financer de diferents clubs i de diferents interessos econòmics, no?
2: Clar, és a dir, que perdi una mica fins i tot les ganes de poder jugar a futbol.
20: Absolutament. Llavors, són situacions molt complicades per als jugadors del rendiment per aquestes dues característiques, no? Perquè perden el més important que ells tenen, que és el que depèn de mi, no? I el que jo puc fer per per assolir el meu èxit o les meves expectatives, i l'altra perquè començo començant a percebre doncs, que ja no són una, ja no se'ls valora per un jugador de futbol o com una persona, sinó se'ls valora com un actiu financer. Llavors, això és molt complicat de gestionar i d'admetre. No?
2: Clar, la gestió ara mateix, no sé si estàs al cas, del cas de Julián Álvarez, crec que sí, això, xiulets, crítiques als aficionats, també tota la pressió de l'entrenador de l'Atlètic de Madrid i del club en general. Una situació com aquesta, si ell continua al club, en aquest cas Julián Álvarez de l'Atlètic de Madrid, però ho podem traslladar en qualsevol feina i qualsevol persona, després d'una situació així, realment pot revertir-se una situació com aquesta?
20: Pot revertir-se.
2: Psicològicament estem parlant, clar.
20: Es pot revertir, però és una s'haurà de treballar molt amb el jugador i amb el seu entorn. Referint-me a entorn, no només al club, sinó amb la seva família, amb el seu representant, amb totes les persones que al voltant de Julián Álvarez que fan que ell estigui bé per poder fer o per poder rendir al nivell que se l'exigeix. I després el club haurà de fer moltes accions, perquè, lògicament, tant entrenadors com club com afició, això és una pressió que, si es manté en el temps, pot... Bueno, entrar en un estat d'amenaça psicològica per al Julián que el porti a passar-ho molt malament i a no rendir com rendia abans. Clar. És a dir, s'haurà de fer un treball molt preventiu perquè ell pugui tornar a jugar a l'Atlètic de Madrid. Aquesta és la meva visió des de fora.
2: Ara et pregunto per si finalment, tant de bo si em pregunten, acaba el Barça, però si continua l'Atlètic de Madrid com sembla apuntar tot plegat, el rendiment realment pot ser que baixi moltíssim és a dir, que sigui un tret al peu fins i tot de l'Atlètic de Madrid, perquè tindrà un jugador allà que realment psicològicament, si no està bé com apunta ara mateix la Cope, això li podria passar molta factura.
20: Sí, dins del que és el rendiment esportiu, la base del rendiment esportiu és que el jugador estigui bé. I quan diem estar bé és que tingui un benestar tant mental com psicològic com social que li permeti rendir al nivell que l'exigeixen en aquests anys. Per tant, la base d'això, si no la té, lògicament el rendiment baixarà i a l'Atlètic de Madrid pot tenir un problema de tenir un jugador amb unes expectatives de rendiment molt altes, perquè l'últim any del Julián ha sigut espectacular, doncs se l'exigirà això o més. I llavors, d'entrada, no tindrà aquest rendiment. O sigui, s'haurà de treballar, com dic, a nivell preventiu, social i institucional, perquè la persona pugui tenir un entorn que li permeti ràpid. Més complicat.
2: Francesc, tu que ets això, psicòleg esportiu, el cas de Julián Álvarez, estem parlant d'això, d'una baixa, ara com a mínim per salut mental, que no jugarà aquesta nit contra el Sevilla, justament Julián Álvarez. Però la meva pregunta és, al no tractar-se d'una també lesió física, com les que són més habituals en el món del futbol i els futbolistes, és més difícil determinar realment quan de temps pot estar de baixa, quan realment un jugador pot o no pot jugar un partit de futbol en l'àmbit psicològic? Penso també en Araujo, ara fa uns mesos, al Barça.
20: Sí, la diferència, per mi, és conceptualment és la lesió mental és igual que la física. Vale? Conceptualment, el que passa, lògicament, el tractament i les fases de recuperació no són les mateixes. Clar. I depèn molt d'aquest estat continuat que pot provocar fatiga, insomni, debilitar el sistema immunològic, algun bloqueig emocional. Llavors, de què depèn? Depèn de l'evolució del jugador. Igual que una lesió, jo a vegades parlant amb rehabilitadors ho assimilem molt a aquestes lesions musculars que no sabem si el jugador es recuperarà en 2 setmanes, en 3 setmanes o en 4 setmanes. No? Aquí posar temps és un error, perquè dependrà de la percepció del jugador i com depèn de la percepció del jugador i cada jugador és diferent, doncs les recuperacions són diferents, no? Posar un temps, no. Jo entraria més, Arnau, en temes de prevenció. Jo crec que en l'alt rendiment la dificultat està en que quan es signa un contracte amb un jugador es pugui preveure no només la part econòmica, és a dir, quan es trenca l'expectativa entre el club i el jugador, no només parlar del tema econòmic, sinó també parlar del tema emocional. És a dir, que quan un jugador... Què passa quan un jugador vol marxar? Què passa quan un jugador té altres opcions? Clar. No només és un tema de clàusula econòmica, és un tema de marcar unes regles.
2: Però les regles, corregeix-me, si no és així, aquestes regles psicològiques, l'Atlètic de Madrid ara, per exemple, no les està complint.
20: No sé si les està complint, però el que està clar és que no les tenia previstes en el contracte o en la relació amb el jugador.
2: I com serien, per exemple, Francesc?
20: Doncs mira, doncs que quan es signi el contracte amb el jugador, en el mateix contracte s'acordi que quan el jugador perdi l'expectativa, quan un jugador vol marxar perquè no està content, què farem? I marcar com ho farem. Fa uns dies, fa uns mesos, el Julián Álvarez també marxava del City perquè no estava content i el City li va facilitar la sortida. No? Mm-hmm. Això estava pactat prèviament. És a dir, prèviament tenen molt clar que el jugador, quan no està content, jo facilitaré aquesta sortida del jugador. Per què? Perquè el que puc provocar és un problema de salut mental o provocar un problema social al club, etcètera. No? Jo crec que aquí l'error està a la prevenció, no? A l'hora de marcar les regles amb el jugador. Sí que és veritat que per molt mal que marquis les regles, després pot passar, no? Que el jugador de repent, no? Digui que vol marxar i el club no estigui en el primer any o que hi hagi uns aspectes més contractuals, doncs, que impedeixin aquesta sortida. Però en el cas de l'Atlètic de Madrid és evident que no s'ha parlat.
2: I també aquesta cosa social, no? 80.000 persones al Metropolitano assenyalant-te i aquesta cosa de llançar-lo als lleons també conscient de la situació.
20: Totalment d'acord, no? Això s'ha d'evitar. Això s'ha d'evitar ja bàsicament pels valors d'un club. O sigui, el que no pot passar és que hi hagi... que el teu propi jugador surti de... Se la parti del club per no anar a saludar els jugadors, que per mi és un error immens, perquè es nota que hi ha una trencadissa al vestuari i després, doncs, lògicament, doncs que se'l faci marxar i que es provoqui aquesta escridassada. Això un jugador... el que estàs fent és malmetre'l a nivell psicològic en tots els sentits.
2: Per acabar, Francesc, que estem parlant amb el Francesc Porta, que és psicòleg esportiu, també de tot el cas Julián Álvarez. Recordem, la Cope ahir parlava de problemes de salut mental i aquesta baixa que hauria d'agafar segurament, o que ja estaria agafant, entrenant-se apartat de l'equip per problemes mentals. Parlava de depressió, però vaja, caldria veure. En tot cas, això, apartat Julián Álvarez per aquests problemes de salut mental. La meva pregunta ara, per acabar, i intentant ser una mica optimistes, tant per la seva salut com també pel bar, o pel club on acabi anant Julián Álvarez. Què pot fer, què hauria de fer, com hauria d'actuar el Barça en aquest cas i l'afició blaugrana fins i tot per facilitar les coses? Parlo en un cas de que finalment es desencall tot plegat i acabi venint aquí, perquè aquest jugador, després d'aquest moment complicat de viure, se senti còmode finalment i acabi responent també al terreny de joc, que al final també, més enllà de la seva salut, evidentment és el que interessa a molts culers.
20: El Barça, com no és jugador del Barça, doncs no, o sigui, el club i el Barça, estic convençut que si el Julián acaba jugant aquí a Barcelona, no, la rebuda serà espectacular, tindrà unes condicions òptimes per tornar a rendir com a jugador. No? En aquest cas no veuria cap problema, perquè ell el que veuria és... s'hauria complert aquest desig, no? Encara que la maduresa de l'esportista no es demostra quan s'aconsegueix el que vol, sinó que es demostra que quan no ho aconsegueix és capaç de continuar amb els seus valors i amb els seus objectius i responsabilitats, no? Però tot i així, aquesta maduresa del jugador jo crec que se'l facilitarà molt si acaba en el Barça, no? Perquè tindrà totes les condicions per poder complir el seu somni, no? És el que ha manifestat, no obertament ni públicament, però sabem que és un jugador que vol marxar de l'Atlètic.
2: Doncs el Francesc Porta, que és psicòleg esportiu i que avui ens ha ajudat a entendre una mica més què deu estar passant pel cap justament de Julián Álvarez en una situació realment entre l'espasa i la paret. Francesc, gràcies i fins la propera. Una abraçada.
20: Una abraçada, cuideu-vos.
2: Aquí la taula, ja ho veieu, situació complicada també per Julián Álvarez i potser per moltes altres persones que es plantegen també en una feina, malgrat les distàncies, sent milionaris, però que això també ens iguala a tots una miqueta.
1: Sí, però aquesta és la trampa de la situació, eh? Normalment, quan parlem de la salut mental en els esportistes, sempre ens sembla un problema menor, perquè sabem que viuen una gàbia d'or, però és una gàbia. És a dir, i jo crec que la revolució pendent dels futbolistes és bàsicament en les clàusules de rescissió, per dir-ho així. Ara el Francesc ho apuntava, és a dir, en una feina on la que tu no pots marxar, és una situació molt estranya. Evidentment, això forma part d'uns contractes milionaris, però si realment els futbolistes volen més llibertat, no poden acceptar aquestes clàusules.
2: Doncs veurem com acaba, Julián Álvarez i companyia, i la salut mental també de Julián Álvarez i física, esperem que aviat es recuperi, sigui el Barça, sigui l'Atlètic de Madrid o sigui on sigui. Sònia Andol, Ferran Caballero, Magda Bandera, gràcies per la tertúlia d'avui i
0: gràcies,
2: ja està, i fins
0: vosaltres.
2: La propera. Ja no ens retrobarem al viatge
0: d'estiu.
2: Ja tornareu amb el Bundó i companyia. Gràcies als tres, una abraçada.
0: Abraçada. Adéu.
2: Passen 5 minuts de les 11 del matí. I a aquesta hora ens actualitzem amb tot el que ha passat mentre fèiem tertúlia al Via Lliure. Alba Carnicer, bon dia.
5: Bon dia.
2: Marc Villanueva, bon dia.
21: Bon dia.
2: Abel Caral, bon dia.
22: Bon dia.
2: El Nepal continua la recerca contrarrellotge dels desapareguts per la riuada devastadora de dimecres. L'exèrcit del país ha intensificat avui els operatius en les centrals hidroelèctriques on van desaparèixer gairebé 1.000 treballadors.
21: Des de primera hora del matí els equips tracten d'obrir la boca d'un túnel malgrat que les males condicions estan complicant les operacions. Els últims balanços, tant del Nepal com de la Xina, sumen almenys 633 víctimes mortals i gairebé 3.000 desapareguts. Les autoritats també mantenen la vigilància sobre possibles nous desbordaments dels llacs que es van crear arran de la riuada. Els experts de la zona, però, assenyalen que l'aigua circula amb normalitat i que ha disminuït el risc.
2: Els veïns afectats per l'esvoranc del barri del Putxet de Barcelona encara trigaran mesos a poder tornar a casa. Els residents d'una quinzena d'habitatges hi podran tornar a l'octubre, però n'hi ha 18 d'aquestes famílies que hauran d'esperar com a mínim fins a principis de l'any que ve. Alguns dels veïns afectats lamenten que, tot i que tenen alternatives, no és suficient.
21: Fins ara el govern els ha ofert hotels i apartaments com a solució provisional, però el cert és que la situació s'allargarà durant un temps més, i és que ja fa gairebé 2 mesos que viuen fora de casa i alguns reconeixen que estan cansats de la situació. És el cas de l'Aranxa Pujol, una de les afectades que ha explicat al Via Lliure que entre els desallotjats hi ha famílies nombroses i persones grans que tenen dificultats per adaptar-se.
23: La gent el que té ganes és de tornar a casa seva. Hi ha gent jove, hi ha gent molt joveneta i hi ha gent molt gran.
2: I com ho viuen ells?
23: La gent jove millor que la gent gran, la veritat, el que he vist. Però hi ha alguns de gent jove que també ho estan passant malament als hotels, perquè els han ubicat en hotels i no se senten tractats adequadament i s'han trobat que no estan en les millors situacions.
21: Els veïns ja han mogut fitxa. L'Aranxa assegura que han contactat amb advocats per estudiar possibles indemnitzacions.
2: I atenció a això, més de la meitat dels adults té les artèries malmeses sense saber-ho, segons una investigació liderada pel doctor Valentí Fuster, que avui s'ha presentat al Congrés de la Societat Europea de Cardiologia, a Múnich. Els afectats no van al metge perquè no tenen cap símptoma i això, evidentment, augmenta el risc de patir un infart o un ictus.
21: L'estudi conclou que el 57% de la població adulta té aterosclerosi, és a dir, les artèries malmeses per l'acumulació de plaques de greix, sense saber-ho. A més, la malaltia apareix abans del que es pensava, entre els 40 i els 50 anys, ja afecta 2 de cada 3 homes i gairebé la meitat de les dones. És per això que els investigadors insisteixen en la importància de la prevenció, sobretot en aquelles persones que tenen colesterol o la tensió arterial alta.
2: I les temperatures a Catalunya es van recuperant després d'una nit, en molts casos, que ha sigut freda, Bel.
22: Sí, ja podem anar deixant la roba d'abric de primeres hores. Ja tenim entre 25 i 28, 29 graus en sectors de la costa i del prelitoral, una mica més baixes en zones més interiors, però bé, aniran pujant. I farà més calor que ahir, sense que sigui exagerada, però podrem arribar als 32, 33 graus cap a la plana, a Lleida, a Vall de l'Ebre, o sectors de la Catalunya central, més frenades a la costa, però més xafogó que ahir.
2: Gràcies a totes, fins ara.
21: Fins ara.
2: Nora Rossell, bon dia.
24: Bon dia.
2: A partir d'ara i fins les 2 del migdia, què farem al Via Lliure?
24: Mira, primer descobrirem tot el que hi ha darrere de la gestió dels residus, de què passa quan el camió de les escombraries s'emporta la nostra porqueria.
25: Barcelona fa pudor a merda.
2: Fa pudor?
24: Després farem l'últim viatge de la temporada a Literatura en xancletes.
26: No saps el greu que em sap.
2: I anirem a Roma, ja ens ho va dir el Pep Antoni Roig.
24: Després també parlarem amb una caçadora de masies.
27: Què dius ara?
2: I què més, com acabarem?
24: Descobrirem què passaria si Rodalies deixés de funcionar durant un any sencer.
28: Això no serveix per res!
24: I deixem el millor pel final perquè portarem a judici les batalles de Farmejà Aura.
2: Ai, ja ho veurem. Amb la Zoe Ribaudí. Gràcies, Nora, fins ara.
24: Adéu.
2: Les 11 i 9 minuts de seguida, més coses.
29: Via Lliure, amb Arnau Mañé.
3: Vine a la castanyada del Cabra Roc! El 31 d'octubre, la cultura catalana t'espera amb un meló! L'ex-embuster i els pets per primera vegada junts en més de 20 anys! I molts artistes més, com Figaflaues, els Catarres, els Tiets o la Ludwig Band! També tindrem panellets, castanyes, actuacions de cultura popular, atraccions i moltes coses més perquè visquis les nostres tradicions com mai! Aconsegueix les últimes entrades al preu actual a cabrorock.cat! Afanya't que s'acaben! RAC 105, emissora oficial!
4: Ofertes límit al Corte Inglés. Pernil d'encebà ibèric, 50% raça ibèrica, 7 quilos, 149 euros. I de regal, pernil tallat a màquina i envasat al buit per valor de 30 euros. A més, oli d'oliva verge extra ojiblanca al nuestro garrafa de 5 litres, el litre et surt a 3,99 euros. Són les ofertes límit, només 4 dies, del 27 al 30 d'agost, a la botiga web i app del Corte Inglés.
5: Si vols fer la compra bé, has d'anar a carrer.
6: Torna una llar més dolça amb els nostres preus imbatibles, com el del meló sencer de pell de gripau d'origen Espanya a un preu imbatible de 59 cèntims al quilo. Fins al 2 de setembre.
7: RAC1 i l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès presenten Castells a RAC+1 en directe a la Diada Castellera de Sant Fèlix. El diumenge 30 d'agost a 3:15 del migdia, en directe des de la plaça de la Vila de Vilafranca, capital del vi de Catalunya. Una de les diades castelleres més esperades de l'any amb l'equip de Castells de RAC 1 i Benet Íñigo com a cap de colla.
8: Les quatre millors colles del país coincideixen per primera vegada aquesta temporada. Castellers de Vilafranca, Vella i Joves Xiquets de Valls i Jove de Tarragona posaran totes les cartes sobre la taula a la plaça més castellera.
7: El diumenge 30 d'agost a 3:15 del migdia, viviu la Diada Castellera de Sant Fèlix a RAC+1, en directe des de la plaça de la Vila de Vilafranca.
9: Descarregat!
7: RAC1, fent pinya, tots som un milió. Amb el patrocini de Forn de Nulles i la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Aquesta

0: dissabte i diumenge, de 9 a 2, Via Lliure, amb Arnau Mañé.
1: Les 11 i 12 minuts. Marc Solanes, bon dia.
2: Bon dia.
1: Ara anirem amb el Marc per parlar de gestió de residus des del porta a porta fins a aquestes màfies, fins i tot, que remenen escombraries o remenen tones i tones de deixalles pel nostre planeta. Però abans, un altre consell. Neus.
3: Hola, Marc. Ai, hola,
1: no, Marc, no, Marc. És ell, jo soc l'Arnau. Què tal? Encantat.
3: Doncs res, que aquesta setmana tenim dues recomanacions per als amants de les històries que atrapen. És la tercera temporada de Dalgliesh, el detectiu poeta, el fenomen de l'estiu a Filmin. Si ets dels que no pot resistir-se a un bon misteri, descobreix també la increïble col·lecció de sèries de detectius. I per als amants de la història en majúscules tenim la desaparició de Josef Mengele, la història del metge nazi d'Auschwitz, conegut com l'Àngel de la Mort, i la seva fugida després de la Segona Guerra Mundial.
1: Doncs això, de seguida, gestió de residus i de molts tipus, moltes preguntes sobre la taula amb el Marc Solanes. Ara tornem.

0: seguim batent el rècord de l'estalvi amb les millors ofertes. Aquest supercap de setmana, síndria ratllada sense llavors ben fresca a un superpreu imbatible. Només 0,45 al quilo. Lidl, val la pena.
1: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
2: Torna una llar més dolça amb els nostres preus imbatibles, com el del meló sencer de pell de gripau d'origen Espanya a un preu imbatible de 59 cèntims al quilo. Fins al 2 de setembre.
3: Ofertes límit al Corte Inglés. En electrònica, fins a un 10% de descompte addicional en ordinadors de les marques HP, Asus, Lenovo i Acer. Són les ofertes límit. Només 4 dies, del 27 al 30 d'agost, a la botiga web i app del Corte Inglés.
4: RAC1 us convida al cinema.
5: Veniu a la premiere de Cronos, que arriba als cinemes el 4 de setembre.
6: Acaba de passar algo agradable, fins a ambulàncies.
4: Una pel·lícula que narra el dispositiu Cronos.
5: L'operatiu policial amb l'objectiu de capturar els responsables de l'atemptat a la Rambla de Barcelona el 17 d'agost de 2017.
4: Una operació contrarrellotge amb Enric Auqué, Mònica López i Diana Gómez.
5: Dijous 3 de setembre veniu a la premiere de Cronos al Gran Teatre del Liceu de Barcelona.
4: L'únic que heu de fer és apuntar-vos al formulari que trobareu a rac1.cat i optareu a aconseguir una entrada doble.
5: Aquest setembre veniu a la premiere de Cronos amb RAC1.
4: Tots som u. A RAC1, Via Lliure Estiu, amb Arnau Mañé.
7: Un quart de 12 del migdia. Qui més qui menys a l'escola hem après allò de coses que ens queden gravades al cervell, les preposicions, la taula del 8 i... les tres R's, eh? Segur que automàticament això, les tres R's, tothom li ve al cap o li deu sonar alguna cosa de reduir, reciclar i reutilitzar. Per tant, són això, durant tota la vida que se'ns ha anat inculcant la importància de separar el vidre del plàstic, de no fer servir o no fer-ne servir tant, com a mínim, de paper de plata, arreglar els aparells que s'espatllen en comptes de llançar-los i comprar-ne de nous, però, ho fem o no, això és només la punta de l'iceberg d'un procés molt més gran, que és la gestió de residus, i que planteja molts dubtes, com dèiem abans. Què passa un cop el camió de les escombraries buida els contenidors? On van a parar tota aquesta brossa que generem? Es pot evitar també que països subdesenvolupats es converteixin també en abocadors mundials, internacionals? De tot això, des de lo més petit a lo més macro, volem parlar-ne avui amb el Marc Solanes, que ja l'he presentat abans, que és periodista especialitzat en medi ambient, en crisi climàtica i en economia. Què tal, Marc? Com estàs? Bon dia.
8: Molt bé.
7: Això, comencem pel principi, perquè no sé si avui en dia realment Catalunya fa els deures en quant a reciclatge a casa, com a mínim, en els petits reciclatges.
8: Sí, això és una gran pregunta, perquè els deures, ara mateix estem més o menys en la mitjana europea, és a dir, en la taxa de reciclatge de residus municipals, però el problema, mira, Catalunya ara mateix està en un 47,1%, la mitjana europea és aproximadament del 48%.
7: Per tant, allà...
8: Sí, estem allà. De fet, si mirem el rànquing, no, dels 27 països de la Unió Europea, Catalunya estaria més o menys a la mitjana europea, Espanya està una miqueta més a baix, amb un 41,4%. El problema són els deures que tenim d'ara en endavant. És a dir, ara mateix el 31,5% dels residus acaben abocadors,
7: sí,
8: i el repte és que el 2035... Això és el que ens diu la Unió Europea, hem d'arribar a menys del 10.
7: D'aquí a 10 anys, per tant, una reducció bastant dràstica d'aquests abocadors.
8: En menys de 10 anys, la fracció que va a l'abocador ha de ser del 10%, i ara mateix és el triple.
7: Ara parlem d'aquests abocadors, però parlem un moment, per exemple, del porta a porta, parlant d'aquest reciclatge a casa. Funciona? Hi ha dades que avalin aquest sistema del porta a porta? O sí, s'ha demostrat que funciona?
8: Clar, el porta a porta va ser molt polèmic, suposo que tots ho recordem, no? Els primers municipis en instal·lar aquest porta a porta va haver una reacció molt, molt, la població es va tornar molt reaccionària, sí, no? Contra aquest porta a porta, van dir que no funcionava, que això de recollir les escombraries a casa...
7: Era un canvi de model important, clar.
8: Era un canvi de model molt important. Nosaltres estem acostumats a tirar la brossa quan volíem, on volíem, sense que ningú ens digués el que havíem de fer. Llavors, de sobte, vam haver d'adaptar-nos a quan podíem tirar el plàstic, a quan podíem tirar la fracció d'orgànic. Al final tot és acostumar-se als municipis que ho van instaurar. Ara mateix els seus ciutadans i ciutadanes estan totalment acostumats i estan contents, i a més funciona molt, és a dir, les dades avalen que aquest model porta a porta funciona molt millor que si el ciutadà tira la brossa en el moment que vol i quan vol.
7: I sobre els contenidors intel·ligents que també s'estan instal·lant a molts municipis, potser hi ha menys marge per haver vist si funcionen o no, o també comencen a funcionar?
8: Clar, el tema dels contenidors intel·ligents és un altre model. S'ha fet sobretot també en municipis que són més petits, més disseminats, on el porta a porta seria més complicat. Tenen menys recorregut, però igualment avalen que tant contenidor intel·ligent com recollida porta a porta funciona més que tu tirant la brossa quan vulguis i on vulguis.
7: És a dir, que aquests dos models més aviat moderns funcionen més dels contenidors normals, per entendre's. És a dir, la gent recicla més, fins i tot.
8: Sí, això és quan ens obliguen a... Com aquell que diu, no, és que jo vull fer esport, però em costa molt anar al gimnàs i fer-me una rutina.
7: Em sona d'algú.
8: Però, en canvi, si sé que el dimarts i el dijous tinc la classe de spinning i tinc algú que m'obliga a fer una hora i determinades coses, ho acabo fent i estic content amb això, no? Doncs és el mateix. Si nosaltres ens obliguen el dijous a treure la fracció d'orgànic, no ens la quedarem a casa,
7: clar,
8: perquè es podrirà, i llavors el dijous traiem la fracció d'orgànic i la separem bé, sobretot, perquè això és el més important.
7: Sí? Separar-la vols dir l'orgànica?
8: Sí, clar, exacte, que tu treguis l'orgànic i que allò estigui ben separat, perquè en molts casos el porta-porta porten uns xips, llavors se sap de qui és aquella brossa.
7: Clar.
8: Llavors hi ha unes mesures que són aquestes taxes de reciclatge, en el qual si tu separes bé i separes molt, pagues menys taxa de residus que aquell que no separa.
7: Incentius fiscals, per entendre'ns, o de taxes.
8: Exacte.
7: Que molts municipis comencen a aplicar i que també deuen funcionar.
8: Són aquestes taxes de reciclatge. Això sí que està una miqueta més encara
7: a les beceroles,
8: perquè, bueno, hi ha municipis que ho han aplicat d'una manera, altres d'una

0: 2030, que no falta tant, que són realistes o realment sí, són realistes o potser estem fent volar coloms amb aquest tipus de regulacions i obligacions a 4 o 5 anys vista?
1: Tant de bo ho siguin. Sobre el paper són mesures que són beneficioses i que s'haurien d'aplicar, evidentment, i els que estem, no?, més polititzats en aquest sentit ens semblen fantàstiques, però ja veiem el que va passar, per exemple, amb els cotxes de combustió. Un mes després la Unió Europea es va fer enrere per la pressió dels grans lobbies, no, del vehicle. Vull dir que haurem de veure.
0: És la clau de volta, justament, la regulació europea, la coordinació europea, perquè realment, com a mínim, es vagi en bloc cap a una mateixa direcció?
1: Sí, home, evidentment, tota la regulació europea obliga els països i quan els països no compleixen, doncs han de fer front a determinades sancions. Llavors, és la transposició d'aquests reglaments europeus. Cada país ha de transposar-ho dintre de la seva legislació.
0: I el govern espanyol, per exemple, està fent els deures en aquest sentit? S'estan implementant les coses que demana Europa?
1: Sí, s'estan implementant i s'han de seguir implementant. El tema és, per exemple, en el cas de Catalunya, si serem capaços d'arribar. És a dir, el problema de Catalunya, per exemple, és que nosaltres no generem una gran quantitat de residus per habitant, més o menys són uns 482 quilos, i la mitjana europea és de 517. Està a prop, però està una miqueta per sota.
0: Per tant, Catalunya genera menys residus que la mitjana europea.
1: Una miqueta menys.
0: Una mica menys.
1: Sí, un 7% menys, aproximadament. El problema és que el 31,5%, com dèiem abans, acaba l'abocador. I en 9 anys, menys de 9 anys, perquè ja estem ja al 2027, només podrà anar un 10. Com ho farem, això?
0: Però llavors, per tant, el problema, i que se mantengui, no és dels ciutadans, o no només, perquè si els ciutadans compleixen, no?, generar menys residus i separar o reciclar, llavors com és que acaben en aquests abocadors?
1: Sí, bueno, a veure, aquí hi ha dues coses. Una és la taxa de reciclatge ha de ser... ha de ser molt més alta, ha de ser del 65%, estem en el 47%. Aquí hi ha deures dels ciutadans i de les ciutadanes, i l'altra és que només pot anar al 10%, i això sí que és un tema institucional. Aquí hi ha molt de debat, perquè hi ha diversos col·lectius, com el grup de treball intercol·legial, no?, de residus, que explicava que fan falta més plantes incineradores. És a dir, els abocadors estan al límit, hi ha un càlcul que el que diu és que en 5 o 6 anys ja no podrem tirar brossa als abocadors, perquè els tenim tots al límit, i llavors s'ha de valoritzar, no?, aquest residu a través de plantes incineradores. El govern de la Generalitat diu que no ampliarà aquestes plantes d'incineració, i en canvi grups d'experts posen el crit d'alerta reclamant més plantes.
0: Més incineradores,
1: bàsicament, perquè si no, no es podran gestionar. Què és el que diuen? Doncs que Catalunya haurà d'acabar exportant residus.
0: Mira, justament, parlant d'exportar residus, de fet, fa un mes i mig van detenir aquí a Catalunya 4 persones per frau mediambiental, per tràfic il·legal de residus. Havien enterrat a Sant Esteve de Rovires 46.000 tones de brossa que venien de França. Això ens va cridar l'atenció perquè jo, com a mínim, o molts dels que estàvem en aquesta redacció, no érem conscients d'aquest moviment d'escombraries i de residus entre països. És una pràctica habitual, fins i tot legalment?
1: És una pràctica habitual el moure els residus. Evidentment, com el cas que comentaves, que eren les 46.000 tones, va ser un cas brutal, no? De fet, el periodista Rafa Mercè ho va explicar recentment aquí a RAC1. Això va ser una investigació de la Guàrdia Civil, la Gendarmeria, vull dir que darrere va haver molt de múscul per treure tot això. Però sí, és una pràctica habitual i que moltes vegades la gent ho sap i no se'n diu.
0: Per tant, la pràctica és països que estan al límit d'aquests abocadors que dèiem, envien les seves deixalles, sí, en altres països, normalment subdesenvolupats, va per aquí la cosa, a canvi d'una recompensa econòmica o d'una compensació?
1: Clar, home, suposadament hi hauria d'haver, no? Això sobretot passa amb el tèxtil, també, no? Aquí a Catalunya, és a dir, que hi ha molta part de residu tèxtil. Recordem que el residu tèxtil només es recicla el 10%, una de cada 9 peces de roba. Hi ha molt que s'ha d'exportar i va a tercers països, en els quals no se sap què passa, no? Amb tota aquesta roba. Són totes aquestes imatges, no?, que tenim de Xile, per exemple, amb tots aquests deserts plens.

0: de roba, sobretot de l'Àfrica subsahariana, etc.
1: A Espanya, per exemple, envia aquests residus a fora del país?
0: No hauria.
1: No hauria.
0: No hauria. I Catalunya, per exemple, és el que comentàvem, no? A nivell de residus en abocador, Catalunya ara mateix té capacitat per seguir tirant la brossa als abocadors. Quin és el problema? Que la capacitat dels abocadors, segons els experts, arribarà al límit d'aquí a 5 o 6 anys i no hi ha cap previsió d'obrir-ne cap més.
1: El límit dels abocadors a Catalunya, estàs parlant.
0: Exacte. El límit dels abocadors a Catalunya té entre 5 i 6 anys, segons el que apunten.
1: I llavors, si la idea de la Generalitat no és crear més plantes incineradores, quina ha de ser la solució? O quina pot ser la solució?
0: Clar, la Generalitat diu que amb les plantes incineradores i el pla de reciclatge hauria de ser suficient. És a dir, que aquest 10% que s'ha de tirar als abocadors, els abocadors es van ampliant. Per exemple, hi ha el cas de Can Mata, no? El cas de la Noia, que aquest estiu s'ha incendiat dues vegades. Mm-hmm. Hi va haver una primera ampliació el 2019, després l'any passat, 2025, va haver una altra ampliació d'aquest abocador i hi ha hagut dos incendis. Llavors, bueno, Junts també entrava a demanar explicacions al Parlament sobre quins són els motius realment, si ha estat un accident o aquestes ampliacions no són del tot legal i és la gestió d'aquest abocador el que ha provocat, no, aquests incendis.
1: Perquè pels que som profans en la matèria, és a dir, un abocador implica que es pot anar ampliant i que allà es va acumulant i acumulant les deixalles. O hi ha algun moment en què es posa això, que ja n'hi ha prou? O...
0: Sí, l'abocador té certa capacitat, llavors es van abocant les deixalles fins que s'arriba al límit previst que té aquest abocador, no? Quan s'arriba a aquest límit, en algunes ocasions, com comentàvem el cas de Camata, s'amplia i llavors es dedica una part d'allà on està l'abocador, s'habilita per seguir tirant. Quan es decideix que aquell abocador ha arribat al límit, es tapen aquestes deixalles amb uns sortidors pels gasos.
1: Literalment, es tapen d'alguna manera.
0: Sí, es tapen literalment aquestes deixalles i es fan unes certes instal·lacions. Jo no sóc expert, no? He estat en un parell d'abocadors, però hi ha unes xamanelles, no?, que tu veus allà on surten aquests gasos, perquè, clar, tota la brossa produeix una grandíssima quantitat de gasos que si allò no estigués vigilat i controlat podria petar, no? I ja està, i es clausura.
1: És veritat que es posa molt la responsabilitat a la població perquè recicli, com dèiem abans, però encara que tots els ciutadans ho fessin perfecte, complissin les instruccions al peu del canó, realment aquest problema que tenim ara de gestió de residus se solucionaria o va molt més enllà? I és cosa també dels governs que s'impliquin clarament.
0: Va molt més enllà, evidentment, i tot això va del model de país, del model de continent, del model de planeta que volem construir. És a dir, per generar menys residus el que hem de fer és produir-ne menys, evidentment, i fer regulacions com la que tu comentaves del plàstic, fer altres regulacions com la del fast fashion en el tema del tèxtil, que és un grandíssim problema, és un elefant a l'habitació del tema del tèxtil i poc se'n parla. Llavors hi ha d'haver grans regulacions efectives per part de les institucions, i després el ciutadà, evidentment, té una part de responsabilitat, però si tu vas al supermercat, ets una família de classe obrera i tens els diners que tens i el producte et ben basat, clar, tu compres aquell producte, evidentment, perquè és el que et donen.
1: Tu, que ja fa uns anys que segueixes aquest espai, aquest món de també del medi ambient, del reciclatge, i ets un periodista que ja està a sobre, ets optimista? És a dir, anem cap a millor o anem cap a pitjor, realment? Perquè a vegades fa la sensació que tots ens hem conscienciat més, això crec que és així, però no tinc clar que realment en la fotografia global vagi tot cap a millor, en aquest sentit del reciclatge i de la gestió dels residus.
0: Aviam, les dades apunten a que anem a millor, evidentment. Mm. Aquesta taxa, per exemple, de reciclatge municipal, a poc va incrementant-se i, forçosament, com dèiem, ha d'anar incrementant-se fins al 65% al 2035, com ens obliga la Unió Europea. Per tant, se suposa que sí. Ara, per què ho fem? Perquè no ens sancionin, per tenir aquests incentius fiscals, perquè realment estem conscienciats i polititzats a nivell mediambiental i sabem quins són els efectes de no fer-ho. Aquí està la gran pregunta, i jo crec, no?, que tal com està la situació...
1: Jo t'anava a dir, tens resposta, però, per aquesta pregunta?
0: Bueno, jo crec que tal com està la situació ara mateix, tant a nivell internacional com nacional, amb aquesta agitació, tema de Ceuta també, o sigui, ara mateix jo crec que el panorama mediàtic ha arribat a un punt de... que s'atura el ciutadà, i quan el ciutadà està saturat moltes vegades, el reciclatge queda en un segon pla, evidentment.
1: Això ho heu notat, també, els periodistes també experts en la matèria, que potser s'ha deslegitimitzat des d'uns sectors de la política el reciclatge i el medi ambient en general, o la lluita contra el canvi climàtic, per exemple, que potser ha patit una deslegitimització, és difícil aquesta, arran dels últims anys i d'aquest auge també de l'extrema dreta, penso, o de segons quins partits?
0: Sí, sí, sí. I precisament amb la Magda, no?, de Climàtica, ho parlàvem l'altre dia en un programa a Ràdio 4, també amb l'André Arnal, bueno, amb diversos periodistes que ens vam trobar, parlàvem precisament, no?, de quin ha estat el recorregut, de que en els últims 10 anys sí que l'interès tant dels mitjans com de la població pel tema mediambiental havia pujat moltíssim, i a partir de la Covid 2020-2021 comença a baixar, no?, amb aquesta polarització també del panorama polític internacional i de la pandèmia, doncs hem començat a quedar en un segon pla, i sobretot el més important és que el medi ambient no hauria de ser una secció, no?, dels mitjans de comunicació, sinó hauria de ser un tema transversal.
1: Un esquelet, no?
0: Exacte, és a dir, cada cop que parlem tant d'economia, com d'esports, com de societat, hem de tractar el tema del medi ambient, no? Ja ho veiem en aquest estiu que acabem de passar, estem en una situació excepcional, des de la calor fins als abocadors. Llavors, bueno, hauria de ser un tema transversal tant a la vida del ciutadà com als mitjans, però si el ciutadà no ho veu, és difícil també que es polititzi en aquest sentit.
1: És un peix que es mossega la cua, també, suposo, en la conscienciació de tots plegats. El Marc Solanes, que és periodista especialitzat en medi ambient, crisi climàtica i economia, que avui li hem volgut preguntar això, els grans dubtes sobre la gestió dels residus, i també sobre quin és el camí que ens depara a partir d'ara i cap on s'encaminen tots plegats models com aquests, el porta a porta, hem parlat, els contenidors amb xip, o els contenidors intel·ligent, podríem dir, no?, que cada cop n'hi ha més a molts municipis, i que suposo que, no sé si estàs detectant, cada cop n'hi haurà més, també, és a dir, penso, per exemple, en les municipals, no?, les eleccions municipals que venen d'aquí uns mesos. Potser ara, realment, és un mal moment per molts alcaldes que es plantegin això, un canvi de model com aquest, que no sé si la gent el rep bé a les portes d'unes eleccions. Què els diries a aquests alcaldes o a aquests governs municipals? Que val la pena o que què hem de fer?
0: Tots sabem que l'últim any, abans de les eleccions, no es fa res que no sigui amb una intenció de rebre vots, no? Fa una estona parlàvem amb el tema del Putxet, no? Com és que hi ha un dispositiu de bomber,
1: sí,
0: no?
1: Sí.
0: I l'últim any, evidentment, l'últim que faran és instal·lar un porta-porta. Bueno, hi ha unes obligacions, i hi ha unes obligacions tant de país com europees, per tant els ajuntaments ho han de fer en un moment o altre, segurament si ho poden fer quan guanyin les eleccions ho faran, però per sort estan obligats a fer-ho, per tant, quan abans ho facin, millor.
1: El Marc Solanes, periodista especialitzat en medi ambient, com dèiem, que avui ens ha acompanyat aquí al Via Lliure de RAC1. Marc, moltes gràcies i fins la propera, perquè com deies crec que n'haurem d'estar pendents. Una abraçada.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Passen 5 minuts de 11:45. De seguida anem cap a Roma, literatura en xancletes amb el Pep Antoni Roig. Ara tornem.
2: RAC 1.
3: Si només tinguessis una oportunitat per complir els teus somnis, faries trampes per aconseguir-ho?
4: Després de l'èxit al Festival Grec, aquest setembre arriba a la Villarroel Primera Llei de Newton, Déu Manzanares, dirigida per Nelson Valente.
3: Un institut d'alta complexitat, un sistema injust, una decisió que ho canviarà tot. Primera Llei de Newton, quan la inèrcia és l'excusa perfecta.
4: Fins al 4 d'octubre, improrrogable. Entrades ja a la venda.
5: Ara a Ciman, lots de 5 parells de mitjons curts per dona, home i nen, 2 per 5 euros. I granotes infantils, 10 euros. Ciman, tan senzill com això.
6: Ara tens una bona raó per subscriure't a La Vanguardia. Per només 39 euros, rebràs el diari cada dia a casa i, a més, t'emportarà 50 euros de regal per bescanviar a Abacus, tant en botigues físiques com online. Truca al 933-481-482 i prepara la tornada a l'escola amb La Vanguardia.
7: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
8: RAC 1. Aquest dissabte, a partir de les 3, Superesports de RAC 1 amb Xavi Puig. Començarem amb la cursa sprint del Gran Premi de l'Aragó de MotoGP amb Quim Salvador a Motorland. Serem a la nova Creu Alta al Sabadell-Almeria, primer partit a casa dels arlequinats en el retorn a segona. A les 7 a Noeta, Reial Societat Espanyol, amb Eduard Abatlle i Dani Solsona. Serem a Montilivi, al Girona, a Les Palmes. Viurem les finals de la Copa Catalunya de Futbol Sala. I per rematar-ho, tu diràs fins a la 1 de la matinada. L'Espanyol Juga RAC1 és una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
9: RAC1. Tots som un milió.
10: RAC1. Tots som un.

0: Dissabte i diumenge, de 9 a 2, a RAC1, Via Lliure Estiu, amb Arnau Mañé.
1: Dos quarts i mig de 12.

0: primers actors.
1: I aquesta hora, com sempre, amb el Pep Antoni Roig, que ja que ens acompanya per aquí a l'estudi de RAC1, avui que també ens portarà, ja ho va dir la setmana passada, cap a Roma, ara en parlarem. Pep, què tal? Bon dia.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno. Ja comencem, ja comencem amb l'italià.
2: Home, no? M'he fixat que és la primera vegada sí. en aquestes 6 setmanes que abans de que jo entri, sí. això que fas de... i properament literatura en xicletes, sí. dius el nom de del destí.
1: A veure,
2: perquè,
1: és que...
2: Perquè és que... això vol dir alguna cosa, que ara explicarem.
1: Em vas posar la mel als llavis la setmana passada amb un destí que m'agrada i que ens agrada i no me'n podia estar.
2: Et veig motivat, et veig
1: ganes,
2: motivat.
1: Tinc ganes.
2: Bé, bé.
1: Abans d'arrencar, però el Pep, que has estrenat exposició a Vilafranca, no?
2: He estrenat exposició a Vilafranca, sí.
1: Comissionat? Ets
2: soc comissari. Sí. Mai a la vida m'hagués pensat que algú em vindria i em diria senyor comissari.
1: Senyor comissari.
2: Doncs fa 2 dies que la gent em para pel carrer Vilafranca i em diu senyor comissari.
1: De què va l'exposició?
2: L'exposició es diu Vilafranca 1926 i el títol és un interrogatiu, és l'embrió de la modernitat i va de l'exposició d'art del Penedès que es va celebrar a Vilafranca l'any 1926, ara fa un segle, i l'exposició és una gran pregunta sobre com es va fer allò, per què es va fer allò i sobretot què va significar aquella exposició per l'avenir cultural, diguéssim, de la història de Vilafranca.
1: Doncs qui la vulgui veure ja ho sap, al Museu del Vi,
2: fins al 14 de febrer.
1: Per tant, encara hi ha una mica de marge, però que s'afanyi la gent que vulgui anar-la a veure, que segur que val la pena. Va, entrem cap a la secció ja, o més ben dit, agafem l'avió o el barco o el que vulgueu, perquè...
2: Sí, no, avui ens farem un homenatge.
1: Vinga, sí.
2: Això és com, ja que és l'última secció de la temporada, he decidit fer com els últims dies de les coses.
1: Sí.
2: O sigui, com el col·le de petits, que l'últim dia plegàvem a les 3 o anàvem a la piscina o alguna cosa així, doncs sabent que tu i jo tenim una certa debilitat, he decidit que l'últim dia aniríem a la ciutat preferida del món, allà on voldríem caure sempre morts, que se'n diu, no? Diuen allò de que tots els camins porten a Roma, tots els camins dels somnis segur que porten a Roma, per tant avui anirem allà on tot voldríem que acabés, però on en realitat tot comença.

0: Ja ens va passar, amb algunes bandes sonores que realment et transporten, i aquesta és un exemple claríssim.
1: Roma, único grande amore, canta el grandíssim Antonello Venditti en aquesta cançó que hem de sentir, que sentim de fons, i que acaben sent l'himne de la Roma, de l'equip de futbol.
0: Ah, sí, No sabia aquesta.
1: Sí, la canten abans de començar els partits.
0: No la sabia, no la
1: sabia. Jo vaig anar... He anat una sola vegada a l'estadi olímpic de Roma a veure un partit de la Roma i... Buah, pell de gallina, o sigui, no he anat mai a Liverpool ni he cantat el jornal World Cologne, però anar a Roma a cantar Único Grande Amore abans d'un partit és increïble. Què carai té Roma, Arnau, que ens enamora a tots?
0: Doncs no ho sé, és una bona pregunta que segurament molta gent es planteja, o segurament molta gent vol respondre, però jo diria que la gràcia justament és aquesta, no? No saber del tot ben bé què és Roma que t'enganxa.
1: A mi hi ha una cosa que em fa molta gràcia. Hi ha un magnífic llibre de José Luis Garci, el director de cine, que es diu Beber de Cine. És un llibre que va de còctels i de begudes. Ara diràs, què diu aquest?
0: Sí, ara doncs, tens d'estarotat,
1: Doncs és un llibre que en un capítol concret parla del Campari.
0: Ah.
1: I ell diu que asseure's a una terrassa de Campo di Fiori a veure's un Campari et fa més guapo.
0: Carai.
1: Ho has fet mai? T'has assegut mai a Campo di Fiori a veure't un Campari?
0: Doncs crec que assegut no m'hi he assegut mai a cap terrassa del Campo di Fiori, no? No, hi he passejat molt, però no, asseure'm no m'hi he assegut, però vaja, em puc imaginar la fotografia, realment.
1: Jo t'he de confessar que vaig provar-ho, vaig voler veure què passava si t'asselles a Campo di Fiori.
0: Després de llegir-lo,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, vaig llegir això, vaig dir, he d'anar a Roma a veure'm un Campari a Campo di Fiori, i en efecte, me'n recordo que la meva senyora em va fer una foto i tot, va bevent-me la copa, etc. Ella em va dir, per activa i per passiva, que estava molt guapo, és veritat. Jo veient la foto, crec que estava igual de lleig de sempre. Però, bueno, el més important és que això va ser com una mena de ritual que ara ja he posat en pràctica. Cada vegada que vaig a Roma, vaig a Campo di Fiori a veure un Campari. Jo et volia preguntar si tu, que ets un assidu romà, tens algun ritual quan arribes a Roma?
0: Mira, m'agrada molt passejar per darrere el Panteó, que hi ha en aquells carrerons darrere el Panteó de Roma, que hi ha la cafeteria de Sant Eustàquio. Allà sí que he fet algun cafè, tot i que pràcticament t'hagis d'hipotecar ja, malauradament, des de fa uns anys, però allà sí que és un petit...
1: Temple.
0: Com li deies, un petit ritual,
1: sí.
0: Per parar un moment, i allà sí que un cafè sí que l'he fet.
1: Compartim ritual. El meu cafè és anterior a Sant Eustaqui, és a dir, a mi m'agrada molt la imatge, sempre m'agrada la imatge del papa de Roma arribant a un lloc i agenollant-se i fent un petó a terra des de l'aeroport.
0: Sí,
1: és una cosa
0: sí.
1: que m'ha fascinat sempre, i per tant jo, quan vaig a Roma... M'agrada molt, després d'aquells aterrissatges amb Ryanair, on la gent aplaudeix, m'agrada molt arribar a la terminal de Roma i anar a un bar que ja tinc allà assenyit.
0: A la terminal, eh?
1: Sí, i baixar de l'avió, fer el riuet de torn envoltat
0: Important.
1: De turistes amb la pròstata a punt de rebentar i aturar-me al primer bar de la terminal per beure un cafè.

0: He decidit posar Il mio canto libero, sí, de Lucio Battisti, perquè aquest ritual cafeter que t'estava explicant em fa sentir lliure. A tu t'hi fa sentir anar al Cafè Sant Eustàquio. Jo és el segon lloc on vaig a fer el cafè.
1: Veus?
0: El Sant Eustàquio és el segon. També voldríem recomanar el Cafè Greco,
1: sí,
0: on allà sí que t'has d'hipotecar dos ronyons, no un, que és on anava Josep Pla a fer,
1: ah, sí,
0: cafès quan vivia a Roma. Sí, després parlarem una mica de Pla. Però m'agrada molt fer un cafè quan arribo a l'aeroport, perquè a diferència del que passa a Catalunya, on has de fer mímica i has de cridar i dir cafè curt, molt curt, i posar-te molt nerviós, a Roma dius un cafè.
1: Sí, sí.
0: I et serveixen el millor cafè del món.
1: I curt.
0: I curt, que és com a mi m'agrada, no ho sé a tu si
1: sí,
0: t'agrada així també.
1: Sí, sí, o un macchiato, no? Li diuen també una
0: macchiato
1: mica de,
0: amb una mica,
1: amb una
0: de,
1: mica de llet,
0: sí,
1: que és el que també m'agrada més, sí, però sí, sí.
0: Ristretto, jo sóc més de ristretto. Llavors, això pot passar en el bar més sòrdid impersonal, no com aquí. És a dir, tu demanes un cafè a l'aeroport del Prat i agafa't.
1: Jo no ho faria.
0: Exacte.
1: És una activitat, greu, però jo no ho
0: faria. És una activitat de risc, en canvi, demanar-se un cafè a un aeroport a Roma és una cosa tan bonica com aixecar la vista amunt i veure la cúpula de Partenó.
1: Jo, a l'aeroport de Roma, la veritat és que no ho he fet, però és veritat que a Roma és molt difícil, a diferència del que passa a Barcelona o a molts llocs, trobar un cafè dolent. Això és així.
0: Això és així.
1: Pots tenir moltes, té molts efectes, a Roma també, però trobar un cafè dolent a Roma és bastant complicat.
0: Recomanem a tothom que vagi al Cafè Sant Eustàquio, històric cafè just darrere del Panteó. I jo et volia preguntar per què creus que els catalans ens sentim tan bé a Roma, més enllà del cafè.
1: Home, jo sempre he pensat també lingüísticament, fins i tot, hi ha d'haver una connexió, hi ha una connexió. Perquè per poc que sàpigues català, castellà i alguna cosa més, tu l'italià fas veure que l'entens.
0: Sí.
1: I t'hi pots sentir còmode.
0: Doncs no només això, hi ha una connexió més enllà de la llengua i és el primer llibre del qual et vull parlar avui.
1: Som-hi.
0: El primer llibre que parlarem es diu Roma i nosaltres.
1: Home.
0: I el va escriure un professor universitari valencià, el Josep Vicent Boira, no fa gaires anys. És un llibre que deu tenir 10 anys, m'aventuraria a dir. És un llibre recent, per tant, fàcil de trobar, i és un llibre magnífic per entendre la traça que els catalans hem deixat a la ciutat eterna. Perquè sí, a Roma també hi hem deixat traça. El llibre parteix d'una pregunta senzilla, que és, per què Roma ens resulta tan familiar als valencians, als catalans, als balears i als aragonesos? El senyor Boira sosté que aquesta sensació no és casual, parla de llengua, evidentment, com has dit tu, però també parla del resultat d'un vincle històric molt intens, molt llunyà, de diversos segles, sobretot de l'etapa de la colona catalano-aragonesa. I l'autor recorda que en aquella època, per exemple, arribar a Roma des dels ports mediterranis era relativament ràpid i habitual.
1: Sí, sí, comparat amb altres destins,
0: correcte,
1: segur.
0: Cosa que va afavorir un flux constant de persones, de diners, d'art, de poder i d'intercanvis culturals.
1: Clar.
0: No oblidem que el sonet, per exemple, parlant de literatura, l'estructura del sonet arriba d'Itàlia a la península Ibèrica a través de la colona catalano-aragonesa amb personatges com Ausias Marco, Joan Buscà, no? Què diu el senyor Boira? Hi ha tres elements que ell destaca especialment de la traça catalana sobre Roma. Primer, la petjada dels Borja. Tu, que ets vaticanista, després parlarem una mica del Vaticà, però clar, una part central del llibre gira entorn de la família Borja, que eren de Xàtiva, i que va arribar a ocupar el tro papal en dues ocasions.
1: Correcte.
0: Calix III i Alexandre VI. Crec que es portaven un segle de diferència. Eren no sé si besavi i
1: família, aquest, família.
0: Sí, eren, sí, família, no? Allò va deixar una empremta arquitectònica i simbòlica molt notable a Roma, i diuen, de fet, que durant un temps, al Vaticà, a la Cúria, s'hi parlava català.
1: Home, vols dir?
0: Bueno, si el papa era català i
1: també,
0: la seva cort,
1: sí, sí, sí, sí,
0: primera,
1: sí,
0: era català, bueno,
1: el seu
0: català
1: entorn
0: valencià, ja m'entenem.
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí.
0: Segon racó important que, segons el senyor Boira, tenim traça. El gueto jueu, el quartier hebraico, que diuen ells, i els racons amagats. El llibre ens convida a passejar per zones menys turístiques de Roma, esglésies, carrerons, places, on encara es poden llegir inscripcions, escuts o vestigis que testimonien aquesta presència catalano-aragonesa. I ja que parlem del quartier hebraico, vull fer una recomanació.
1: Som-hi.
0: Al llarg del capítol d'avui anirem recomanant, que és un restaurant meravellós, autèntic, casolà, genuí, que està a la Piazza Cinque Scuole, que es diu Sora Margherita.
1: Sora Margherita.
0: Qui ens estigui escoltant,
1: no el conec, aquest,
0: qui vulgui menjar bé a Roma, a un lloc poc turístic, a un lloc on cada dia escriuen el menú amb bolígraf,
1: que això és el que volem,
0: a mà, i on hi ha una senyora amb un davantal ple de llànties que et diu buongiorno quan hi entres, Sora Margarita, això està al Cortile Ebraico.
1: A tocar del riu Tíber.
0: Correcte, sí, està just aquell ara pont que travessa el Trastevere, doncs una mica abans, i és un lloc meravellós. Jo sempre que vaig a Roma, refugi obligatori per asseure't, principalment a dinar, però també s'hi pot sopar.
1: Me l'estic apuntant, Pep, perquè aquesta no la tenia controlada i segur que és bona recomanació.
0: És un lloc on menjar el plat típic de la zona, que són les carxofes a la judia.
1: Oi, sí.
0: Les carxofes a la jueva, que són unes carxofes sucarrimades gairebé. O
1: cremades.
0: Sigui, cremades, cruixents, escandaloses. Última cosa que ens parla el senyor Boira, la petjada que travessa segles. El llibre no es limita a l'edat mitjana i el barroc també recull la presència posterior d'exiliats austriacistes, per exemple, i d'artistes catalans que han fet petjada a Roma. Mm. El més important, Mariano Fortuny, un home que realment va fer més fortuna a Itàlia que no pas a Catalunya. Però si hem de parlar de catalans il·lustres que han estat a Roma, ara sí, em poso dempeus perquè ens toca parlar del millor escriptor català de tots els temps, i així ho dic, i del seu particular viatge a Itàlia, Josep Maria de Sagarra.
1: Per tant, després del Boira, amb aquest Roma i nosaltres, Sagarra, Pep?
0: Sagarra. Per què Sagarra?
1: A veure.
0: Sagarra va ser el protagonista de la meva primera secció Literatura en Xancletes.
1: Sí, senyor, l'any passat.
0: L'any passat. Vam començar amb Sagarra i volia acabar amb Sagarra, perquè per alguna cosa és el millor escriptor català que hem tingut en tots els temps. Dada important. Josep Maria Sagarra i tu, Arnau Mañé,
1: sí,
0: tenim una cosa en comú.
1: Què dius?
0: Sí.
1: Què tenim en comú?
0: I no només es tracta de que els dos sigueu persones altes, diguéssim. No,
1: bueno, mira, podria ser.
0: Corpulentment fermes.
1: Podria ser.
0: Sagarra i tu podeu afirmar una cosa que ben pocs catalans poden dir, i és que heu anat a Roma,
1: sí,
0: i heu parlat amb el papa.
1: Ah, sí, això sí.
0: Això, ens ho has d'explicar una mica. Fem una mica de...
1: A Roma no, de fet.
0: Bueno, no, tu vas parlar amb el papa...
1: Al cel.
0: Al cel, no? Però explica'm un minut perquè la gent se situï.
1: No, pels que no ho sàpiguen, en el viatge del papa a l'estat, en el vol oficial o en el vol dels vaticanistes, RAC1 va poder-hi participar per primera vegada amb un servidor com a redactor i enviat especial allà, i vam tenir l'oportunitat de poder xerrar un moment amb el papa i fer-li fins i tot un petit detall just abans d'aterrar a Madrid. Després va venir a Barcelona i després va acabar el viatge a les Canàries.
0: A més, li vas parlar de Vilafranca.
1: Exacte.
0: Com ha de ser?
1: Com ha de ser, com ha de ser.
0: Aviam, anem per feina. El llibre que recomanem és Memòries.
1: De Sagarra,
0: Memòries de Sagarra. Principalment la segona part. A la segona part, bueno, aquest llibre, per si algú no ho sap i per si no ho he explicat prou vegades a la vida, és el llibre de prosa més ben escrit del segle XX en català.
1: Carai.
0: Així de clar. Sense cap dubte ho dic. Profund, descriptiu, poètic, tremendament divertit. En ell hi ha un capítol que es diu Les fèrtils aventures, en què Sagarra hi narra el seu viatge a Itàlia. Sagarra no hi arriba com qui va veure quatre monuments importants, sinó com un noi de 18 anys que acompanya son pare, que és, bueno, ha d'anar a fer uns estudis arqueològics. I el viatge per a Itàlia el fa amb diverses etapes, i una d'elles és a Roma, amb una estada d'aproximadament 3 setmanes. No? En aquesta etapa passen moltes coses i ens les va explicant. El primer efecte de Roma per Sagarra, per tant, és una mena d'atordiment cultural. Sagarra pertany a una generació catalana que havia crescut, podríem dir, alimentada pels clàssics, pel Renaixement, per la literatura i l'art europeu del moment, però una cosa és saber qui és Rafael i una altra és entrar a la cambra de la signatura i trobar-se davant de l'escola d'Atenes. I aquí apareix el moment decisiu de les memòries, que m'agradaria poder-lo llegir perquè és increïble.
1: Llegint Sagarra.
0: Sagarra escriu: jo seré el que Déu vulgui, o seré la idea que els altres tinguin de mi. Però quan em quedo sol i a les fosques, sé que sóc aquell que, a 18 anys, quan a Europa les dones ensenyaven amb prou feines el turmell i corrien les monedes d'or, va entrar en una cambra del Vaticà, que en diuen la de la signatura, i s'aixugà la humitat dels ulls, perquè el que tenia davant era una pintura de Rafael anomenada l'Escola d'Atenes.
1: Això és el que diu Sagarra.
0: Agafem aire,
1: sí,
0: i tornem a seure. He començat fent un spoiler de Sagarra i el papa, perquè no puc deixar-ho aquí, i et proposo que ens endinsem una mica més al Vaticà, on crec que tu també tens moltes coses a dir.
2: Lei non parla mai, lei non dice mai niente.
1: Per tant, Sagarra, en aquest Memòries, sí, parla del Vaticà, també,
0: sí,
1: dius.
0: Aquesta cançó, si endinsa... aquesta cançó la situes?
1: A veure...
0: Es diu Sense un perquè, d'un grup que es diu Nada. No. És la banda sonora de Young Pope. La sèrie de Paolo Sorrentino.
1: També una recomanació.
0: Una recomanació romana
1: per qui
0: ambientada.
1: Per qui volien endinsar-se.
0: Exacte, doncs,
1: en tot plegat.
0: És una de les cançons de la banda sonora. Què explica Segarra del Vaticà? A les memòries ella explica moltes coses de Roma, que descobreix tota l'estona al costat d'un senyor molt important que es diu Josep Pijoan, un intel·lectual català que vivia allà. I diguéssim que Roma va ser la primera ciutat que li va fer venir ganes de ser immens. I al mateix temps, la primera que li va ensenyar que no cal ser-ho per escriure bé. Què vull dir? L'episodi més curiós del seu periple romà és quan, d'una manera una mica fortuïta, acaba rebent una audiència del papa de Roma. El jove Segarra és posat en contacte amb eclesiàstics i entre ells hi ha el cardenal Josep de Calassanç Vives i Tutó, que acaba accedint a una audiència amb Pius X, que aleshores era el papa regnant, no? Una carta que Segarra va enviar a Carles Riba des de Roma l'any 1912 confirma que ja havia estat... que va estar una estona llarga amb el cardenal Vives i que esperava veure el papa la setmana següent. Segarra, per tant, no contempla el Vaticà només com un lloc religiós, sinó com un formidable escenari humà, que de fet és el mateix que fa Sorrentino a De Jong Pouk.
1: A De Jong Pouk, sí senyor.
0: El jove poeta té una curiositat extraordinària per les persones i pels personatges i entra al Vaticà amb els ulls ben oberts. I això vol dir que t'explica les misèries humanes dels personatges de dintre que hi veu i fa bastanta gràcia, perquè et parla d'un camarlenc d'una manera, com et podria parlar d'un venedor de peix de la boqueria. Vale? Curiosament, el papa no és el que acaba dominant el record del Vaticà, sinó Rafael i aquesta escola d'Atenes. No? I això és bonic perquè té una lectura gairebé irreverent. O sigui, Segarra va a Roma per veure el papa i acaba convertint Rafael en el papa de la seva memòria.
1: Passant per sobre fins i tot
0: de Pius X. L'autoritat religiosa el fascina com a espectacle i l'art, en canvi, el commou de debò. Hi ha un lligam gairebé tràgic entre Segarra i Roma. L'any 1961 preparava una llarga estada a la ciutat amb una beca de la Fundació Joan Marc per escriure una obra ambiciosa sobre el capità i la ciutat eterna i per fer de corresponsal cobrint el Concili Vaticà II. Hauria estat un llibre increïble.
1: Deliciós, segur.
0: Però un càncer el va matar just abans d'agafar el vol. I, per tant, Roma el va fascinar tota la vida fins al punt de voler-hi tornar per escriure un llibre sencer justament el mateix any que va morir. Compren oro e rupano amor.
1: Compren oro e rupano amor. Per tant, portem dues recomanacions per endinsar-nos al món literari de Roma. Hem fet Roma i nosaltres,
0: memòries, i les memòries de Segarra. I ara canviem de registre.
1: Canviem de registre, sí.
0: Això que sona, aviam si ho sentim. Regina de la Campina. Això es diu Tevere Gran Hotel, és una cançó meravellosa, de Mannarino. És, per entendre's, una mena de Manu Chao italià. Sobre aquest barri popular
1: sobre,
0: de Roma.
1: Sobre el Trastevere.
0: Sobre el Trastevere, el qual segur que els nostres oients han posat els veus, perquè el Trastevere avui, desgraciadament, segurament és el barri més gentrificat de Roma.
1: Segurament.
0: Malgrat això, tinc dues recomanacions pel Trastevere.
1: Vinga.
0: Primer de tot, cal anar a fer una peroni, una cervesa, al bar San Calisto. Això està just al costat de la Piazza Santa Maria en Trastevere. És un bar molt tradicional, molt antic, molt petit. Ja. És un bar que surt a la Grande Bellezza, també,
1: sí?
0: De Sorrentino.
1: Carai.
0: Sí, o sigui, Jaume Gambardella va al San Calisto a prendre alguna cosa. I després, una recomanació al restaurant, un dels restaurants típics i tòpics, una trattoria històrica de Roma i que crec que ha suportat prou bé el pes de la gentrificació, que és la trattoria d'Enzo al 29. D'Enzo al 29, això està una mica més a l'est de Trastevere,
1: sí.
0: Gairebé tocant amb el Tíber, també, i és un lloc on es menja meravellosament bé.
1: Les que deies abans, zona també d'ambient,
0: de
1: moviment,
0: sí,
1: constant.
0: El Trastevere és un garbuix. Per què he triat el Trastevere? Perquè vull parlar de l'actualitat i la modernitat, que és més o menys el que fa aquesta cançó, i que és també el que fa el llibre que ara vull recomanar, que és Climent, de Josep Maria Fonalleres. Què és Climent? És una novel·la que té Roma com a motor literari, però no és una novel·la sobre Roma, crec, o no m'atreviria a dir-ho així. Fonalleres utilitza la ciutat més aviat com una mena de cambra d'eco, podríem dir, per parlar de l'amistat, de la mort, de la memòria, i sobretot de l'obsessió d'un escriptor per aconseguir acabar o trobar la manera d'acabar una obra que potser no arribarà a existir. La novel·la és del 2013 i va guanyar el Premi de la Crítica Serra d'Or i crec que es pot trobar a qualsevol llibreria. L'argument té una idea molt bona. El Climent, aquest personatge, és un escriptor que no aconsegueix acabar la novel·la que fa anys que té entre mans i es mor. Quan mor, els seus amics encarreguen a un altre escriptor, més jove, que es faci càrrec de la calaixera on ha anat acumulant notes, papers, materials i tot allò que havia de construir la novel·la. I així, doncs, la novel·la que llegim és alhora la història de Climent i la història del nou narrador que intenta reconstruir la història de Climent. És a dir, un exercici molt metaliterat.
1: Però aquí és Roma, de moment.
0: Ara vinc, ara vinc. D'acord. Llavors, què passa? Climent, conscient que la seva vida se li escapa, marxa abans de morir a Roma amb la intenció d'acabar la novel·la. La ciutat, per tant, es converteix en una mena de lloc de pròrroga, l'última oportunitat que es dona a si mateix per fer allò que sempre ha anat ajornant. Però Fonolleres no fa de Roma una postal turística típica i tòpica, és més aviat un espai, jo diria, mental. Roma és gairebé una ciutat literària abans que una ciutat física, i al llibre hi apareixen Keats, Bassani, Shakespeare, Oden, Cioran, Gabriel Ferrater, Zola i molts altres referents com Pina Bausch, Sophie Calle, Renoir, Monet, Ferdinand Hodler, etc, etc. És a dir, una ciutat plena de morts, d'art, de literatura, de ruïnes i de memòria, que és el lloc perfecte per a un home que està intentant negociar amb la seva pròpia desaparició, en aquest cas Climent, no? Què pot fer la literatura amb una vida quan aquesta vida ja s'està a punt d'acabar? Jo crec que aquesta és la gran pregunta del llibre. Pot ordenar-la? Pot donar-li sentit? Pot conservar-la? O només pot acumular notes i fragments sabent que mai aconseguirà reconstruir completament una persona?
1: Això és Climent, insistint.
0: Climent, de Josep Maria Fonolleres, una novel·la no massa llarga, deliciosa, amb una petjada romana important i una estructura interna metaliterària molt interessant.
1: No és l'únic llibre que ha escrit el Fonolleres sobre Roma. De fet,
0: té un altre que es diu Un cafè a Roma.
1: Un cafè a Roma, que aquest...
0: Que s'apropa molt, aquest, eh?
1: Un cafè a Roma sí que he llegit, Climent no he tingut el gust, crec que me l'apuntaré per...
0: I parlant d'autors morts, malgrat ja sonin els senyals horaris, si em deixes 3 minutets més...
1: No pateixis, tens tot el temps del món.
0: Vull parlar d'un dels genis més importants de la història d'Itàlia, de la història d'Europa i de la història de la humanitat, personalment ho penso així, un dels escriptors més importants de la meva vida i un home que, tristament, va morir a Roma, Pier Paolo Pasolini. Home.

0: Per tant, pel que em dius, trencarem una mica les normes en aquesta última recomanació del Pep Antoni Roig a Literatura en Xancletes, avui parlant de Roma. Trencarem
1: sí,
0: una mica
1: no,
0: les regles?
1: Ara entendràs per què no tant.
0: A veure.
1: Perquè hi ha una estreta relació entre Pasolini i la literatura catalana. Això que està sonant, per cert, es diu Piangi Roma. Mm-hmm. És una cançó de Baustel, espectacular, la recomano a tothom, una balada trista.
0: Piangi Roma?
1: Sí, plora Roma. I per què vull parlar de Pasolini? Perquè no era un escriptor romà, no és un escriptor català, no va escriure cap llibre en català sobre Roma, però va escriure sobre autors catalans.
0: Pasolini diria que és del nord, no?
1: Pasolini és de Bolonya,
0: Bolonya,
1: però sa mare és del nord, és del Friuli, i aquí ve la història. Mira. És que és meravellosa, sí, aquesta cançó. Pasolini té una estreta relació amb la literatura catalana. Per què? Ella es va interessar per la literatura catalana perquè hi veia un mirall de la seva pròpia batalla pel friolà. Ell, quan té 18-20 anys, li agafa la dèria de per què no hi ha literatura en la llengua materna de la meva mare. És el que els italians en diuen un dialecto, però el que els filòlegs en diem una llengua com a tal.
0: I ell allà hi veu una relació, sí, amb el català, clar.
1: Llavors, als anys 40, mentre intentava dignificar aquella llengua minoritzada i convertir-la en llengua literària, va descobrir el cas català. Què és el cas català? Doncs una llengua sotmesa políticament, però amb una tradició literària extraordinàriament rica i mil·lenària. El contacte va ser possible gràcies al romanista Gianfranco Contini, que el va posar en relació, i aquí ve l'important, amb el nostre protagonista, amb Carles Cardó. Mm. Qui és Carles Cardó? És un canonge català exiliat a Suïssa després de la Guerra Civil. Cardó va preparar per Pasolini una petita antologia de poesia catalana que es va publicar el 1947 amb el títol Fiore di poeti catalani, Flors de poetes catalans, a la revista friolana de Pasolini, Strolicut. Hi apareixen poetes com Ruiz de Corella, Verdaguer, Costa Llobera, Maragall, Carné, Riba, entre d'altres. El més important és que no era una simple antologia literària. Per Pasolini, el català demostrava que una llengua minoritzada podia generar una gran literatura moderna, i per això hi havia també una dimensió política, no? O sigui, publicar aquells poemes en plena dictadura franquista era una manera de donar visibilitat internacional a una cultura perseguida. I Carles Cardó, aquest tarragoní, aquest canonge exiliat, és la peça més sorprenent de la història. Un jove poeta friolà, un futur cineasta, i ell, units per la defensa d'una llengua. Pasolini va arribar a Catalunya molt més tard, però el seu interès per la cultura catalana havia començat 20 anys abans, quan encara no l'havia visitada. En una frase, jo crec que Pasolini va descobrir Catalunya perquè buscava un precedent per al Friül i Cardó li va demostrar que una llengua perseguida podia tenir una literatura universal. I poca cosa més. Evidentment, no hem parlat de Cartes d'Itàlia de Josep Pla. Mm. Hauríem de fer-ho. Pla va viure en diverses etapes a Roma. Qui vulgui descobrir Roma té aquest llibre i Itàlia i les Bessoreles del Mediterrani.
0: Has dit
1: també.
0: Cartes d'Itàlia de Josep Pla.
1: Hi ha molts més llibres sobre la ciutat eterna escrits per catalans. No tenim prou temps, però espero i desitjo que el viatge romà hagi estat un plaer avui.
0: Per acabar, diries que és de les capitals que hem fet aquesta temporada, aquest estiu, la que més relació literària té amb Catalunya, Roma?
1: Recordem, de les que hem fet aquest estiu, sí.
0: Hem fet Nova York, hem fet Marsella, hem fet Ciutat de Mèxic,
1: hem fet
0: Londres,
1: Lisboa... Jo crec que de les que hem fet aquest estiu, sí, però no la que més al món. Ja ho hem dit més d'una vegada, que París és la ciutat més important fora de Barcelona per la literatura catalana. Jo crec que Roma està en disputa amb Ciutat de Mèxic.
0: Sí,
1: Ciutat de Mèxic ja ens va quedar clar que era una ciutat molt important. Res més, vull donar-te les gràcies per haver confiat
0: en mi
1: i en les meves dèries un estiu més. Vull saludar tots els espectadors i oients que setmana rere setmana em sembla que ens han escoltat una mica.
0: Una mica, sí.
1: I dir-los a ells que ha estat un plaer immens estar aquí.
0: Igualment, amb el Pep Antoni Roig, que hem repassat això, diverses capitals del món a través de la literatura catalana, amb aquest Literatura en Xancletes que va començar l'any passat i que aquest estiu hem repetit amb el Pep. Avui amb Roma, un final d'or, perquè, com dèiem, tots els camins porten a Roma. Pep, moltes gràcies i,
1: gràcies
0: i molta sort. Que vagi
1: gràcies.
0: Tot, que vagi
1: adéu.
0: Tot molt bé. Les 12:05 minuts, ens actualitzem. Marc Villanueva, bon dia.
2: Bon dia.
0: Pau Bombardó, bon dia.
3: Bon dia.
0: Al Nepal ja han localitzat dos dels tres espanyols desapareguts per la riuada.
2: Sí, la Junta de Turisme del Nepal ho ha comunicat aquest matí. També ha precisat que aquesta segona persona que han trobat en vida es troba en comunicació amb les autoritats, però encara no ha estat rescatada. Recordem que s'han intensificat avui els operatius de rescat de les centrals hidroelèctriques, on van desaparèixer gairebé 1.000 treballadors. Des de primera hora els equips tracten d'obrir la boca d'un túnel, encara que les males condicions meteorològiques estan complicant les operacions. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha inaugurat avui el parc solar més gran de Catalunya, Alcarràs. A més, a la trobada també ha defensat el Pla d'Energies Renovables del Govern, el Platé, que ha portat crítiques de municipis i d'entitats socials.
4: Aquest pla que estem discutint amb tot el territori de Catalunya, amb tots els ajuntaments de Catalunya, per triar el 2% del territori de Catalunya que necessitem per posar les energies renovables. Escoltant els alcaldes, com hem fet aquí al Carràs, per dir, home, aquí no m'ho posis, perquè aquí no va bé, escoltant els representants de la pagesia, és clar que Catalunya serà capaç de fer-ho.
2: Ha admès també l'impacte sobre el paisatge d'aquestes instal·lacions, però subratlla que són compatibles amb l'agricultura i que és important saber triar on es fan. I els comuns demanen la compareixença de la consellera de Salut, Olga Pané, per donar explicacions sobre les llistes d'espera als hospitals, segons ho han dit en un comunicat. El grup parlamentari recorda que van acordar amb el govern un pla per reduir les llistes d'espera per així disminuir el temps d'accés a les proves, consultes i intervencions. El pacte estableix que aquest temps d'espera no superi els 67 dies, però Comuns apunta que els pacients encara esperen més de 100 dies per una primera visita. I un apunt internacional, almenys 27 persones han mort i unes altres 42 han resultat ferides en un atac rus a la regió de Butxa, a prop de Kiev. Els fets han passat aquesta matinada i gairebé 400 persones han hagut de ser evacuades.
3: Marc Márquez sortirà segon a la cursa de MotoGP del Gran Premi d'Aragó, circuit de Motorland, Quim Salvador.
5: Marco Bezzecchi ha sorprès Marc Márquez i s'ha adjudicat la pole d'aquest Gran Premi de l'Aragó per un marge de 89 mil·lèsimes sobre el campió cerverí, que té la segona posició de sortida. La primera fila de la graella la tanca Àlex Márquez a la tercera posició. La segona és per Raúl Fernández, quart el líder Jorge Martín cinquè i Pedro Acosta sisè. No han superat la Q, Àlex Rins, que arrencarà 19è, i Pol Espargaró 20è. Aquesta tarda a les 3, sprint del Gran Premi de l'Aragó de MotoGP.
3: Una cursa sprint que seguirem en directe a RAC1. En futbol, l'Espanyol s'estrena aquesta temporada fora de casa. Ho farà Donostia, al camp de la Reial Societat, a les 7 de la tarda. Els blanquiblaus, encara sense Brian Zaragoza a la convocatòria, busquen el segon triomf del curs. A segona, també dia de partit per Sabadell i Girona. Els vallesans s'estrenen aquesta temporada la nova Creu Alta contra l'Almeria, a les 5 de la tarda. Més tard, a 2:15 de la nit, el Girona rep a Les Palmes a Montilivi, on els gironins buscaran la primera victòria de la temporada. Tot plegat, ho seguirem en directe a RAC1.
2: I pel que fa al temps, les temperatures es van recuperant després d'una nit que ha sigut fins i tot freda, i les properes hores en general farà una mica més de calor que ahir, sense passar de moderada. Això sí, a la costa central i al litoral sud els termòmetres reculen, però augmenta la sensació de xafogor. Fins a mitja tarda tindrem vent amb cops moderats en molts sectors del nord del país. De pluja no se n'espera enlloc.
0: Mar Villanueva, gràcies. Fins ara. Pau Bombardó, gràcies als dos.
2: Fins ara.
0: Les 12 i 8 minuts, de seguida arrenquem amb els pantalleros suplents, podríem dir.
6: Via Lliure, amb Arnau Mañé.
7: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
8: Segur que no n'hi ha per tant.
9: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
10: Seguim batent el rècord de l'estalvi amb les millors ofertes. Aquest supercap de setmana, síndria ratllada sense llavors ben fresca a un superpreu imbatible. Només 0,45 al quilo. Lidl, val la pena.
11: Vine a la castanyada del Cabra Roc! El 31 d'octubre, la cultura catalana t'espera amb un meló! L'ex-embuster i els pets per primera vegada junts en més de 20 anys! I molts artistes més, com Figaflaues, els Catars, els Tiets o la Ludwig Band! També tindrem panellets, castanyes, actuacions de cultura popular, atraccions i moltes coses més perquè visquis les nostres tradicions com mai! Aconsegueix les últimes entrades al preu actual a cabrorock.cat! Afanya't que s'acaben! RAC 105, emissora oficial!
6: RAC1 i l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès presenten Castells a RAC més 1 en directe a la Diada Castellera de Sant Fèlix. El diumenge 30 d'agost a 3:15 del migdia en directe des de la plaça de la Vila de Vilafranca, capital del vi de Catalunya. Una de les diades castelleres més esperades de l'any amb l'equip de Castells de RAC1 i Benet Íñigo com a cap de colla.
8: Les quatre millors colles del país coincideixen per primera vegada aquesta temporada. Castellers de Vilafranca, Vella i Joves Xiquets de Valls i Jove de Tarragona posaran totes les cartes sobre la taula a la plaça més castellera.
6: El diumenge 30 d'agost a 3:15 del migdia viviu la Diada Castellera de Sant Fèlix a RAC més 1, en directe des de la plaça de la Vila de Vilafranca.
12: Descarregat!
6: RAC 1, fent pinya, tots som un milió. Amb el patrocini de Forn de Nulles i la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Aquest estiu, Via Lliure. Dissabte i diumenge de 9 a 2, Via Lliure, amb Arnau Mañé.
0: Les 12 i 11 minuts.

0: I per últim dissabte durant l'estiu obrim el cinema, obrim les plataformes perquè el Víctor Rodrigo, què tal Víctor, bon dia.
1: Bon dia, com estem?
0: I la Valit Lago, bon dia.
2: Bon dia.
0: Ja ens acompanyen aquí al Via Lliure de RAC1, últim dissabte d'estiu, per tant, última secció amb el Víctor i la Valit que ens han acompanyat durant tot l'estiu, també ho van fer l'any passat, amb les seves recomanacions de cinema, de sèries i tot el que faci falta. Estiu, que com hem anat dient cada setmana, Odissea i Spider-Man, bàsicament,
1: sí, sí,
0: però
1: sí.
0: Diria que aquest cap de setmana estem bé.
2: Jo crec que sí.
1: Sí, jo crec que és dels més potents en varietat d'estrenes, sí, almenys sí. A les sales.
0: Clar, vam tenir cap de setmanes molt potents amb l'Odissea i amb l'Spiderman com a grans estrenes, però la resta quedava més diluït.
1: Després Nínxol.
2: La setmana passada jo crec que ja ho vam dir, que va ser la més fluixa, sí. I aquesta remuntem una mica, no? Com sí. Sembla que al setembre el rebem una mica
1: bé. Hola, The End of Oak Street, que estan bé també a sales.
2: M'alegro. No he mirat la taquilla, però si estan bé, guai.
0: Mira, parlant de bones estrenes i de taquilla i de sales, escolteu això.
3: Hi, my name is Peter Parker. I have something to tell you that's gonna sound crazy.
0: El titular podria ser, sí, que Spider-Man supera Titanic.
1: És una bestialitat, això.
0: Per tant, o sigui, en taquilla general, en facturació general, que això és un rècord històric, Spider-Man, l'última de Spider-Man, que ja ha superat Titanic, arriba als 2.270 milions de dòlars a tot el món, superant els 2.264, per poc, però supera, de Titanic. I a més, Spider-Man, que encara té recorregut, per tant, un èxit total, no?
1: Absolut.
0: Suposo també de números.
1: Absolut, i a més, si ens parem a pensar que normalment almenys des de l'any 99 amb Titanic i les següents que han anat arribant, James Cameron era el rei de la taquilla, literalment. Mm. O sigui, tenia col·locada Avatar com la primera, Avatar 2, que la gent va pensar les següents que han anat arribant, James Cameron era el rei de la taquilla, literalment. O sigui, tenia col·locada Avatar com la primera, Avatar 2, que la gent va pensar, bueno, això ho sabem si funcionarà o no, perquè va venir com 15 anys després, i és la tercera amb més taquilla, i que ho superi i col·loqui Marvel una altra vegada en aquest horitzó de la facturació, posa bé com els fonaments per quan arribem al desembre amb Doomsday, yeah. Perquè ara Hollywood està tota l'estona pensant, vale, hem de tornar a reviure el que era el fenomen Marvel, no ens ha funcionat en els últims anys, no han sortit bé els projectes, i jo crec que ara estan bastant ben encaminats.
0: Què deies?
2: No, anava a dir que ahir em va sortir el tràiler aquest de
1: Doomsday.
2: Sí, de Doomsday, i vaig pensar, ostres, bueno, jo és que
1: estàs
2: no estic, estic
1: no?
2: Molt fora, i després et dic que Titanic no era per tots els públics, i en canvi Spider-Man sí que crec que deu ser per tots els públics, que
1: clar,
2: això però, també és una mica...
1: Però hi ha el problema, també és com referencial, que la quarta pel·lícula individual d'una saga com Spider-Man es col·loqui en aquesta sí. situació, perquè això vol dir una mica que aquest
2: sí,
1: fenomen
2: sí.
1: indústria només dels però diners, billetes...
2: Comparar-lo amb Titanic és una mica estrany.
1: És raríssim.
2: No?
1: És raríssim,
2: és com, raríssim. Celebro aquesta, que la gent estigui anant al cine a veure Spider-Man, m'encanta, però clar...
1: Que Titanic estigués aquí... Sent de l'any 99, és fortíssim.
2: 97,
0: crec. Té més valor.
1: Molt, clar. Perquè hi ha el punt aquest de que entre la inflació, els preus de les entrades, que no és fàcil arribar, evidentment, als 1.000 milions de dòlars on està el rànquing una mica de les 15-20 primeres, però ara una entrada et costa, si vas en certs cinemes, allò amb crispeta, no sé què, 12, 13, 14 dòlars.
2: Fàcil.
1: Per això deien que en el seu moment, si feies la inflació, la número 1 segueix sent lo que el viento se llevó. Perquè en el seu moment costava 50 xavos.
0: Tot i que en números absoluts, evidentment...
1: En números absoluts no té res a veure.
0: De fet, si mirem les pel·lícules més taquilleres de la història, número 1, Avatar, la primera, 2009, també difícil de...
1: I es va reestrenar, eh? O sigui, quan van fer el desè aniversari, la van tornar a col·locar als cines...
0: Després ve Avengers, 2019, uh-huh. En aquest cas 2.797 milions, i després en tercera posició Avatar, El sentit de l'aigua, que era
1: la número 2,
0: la segona part
1: la segona.
0: D'Avatar. I després ja sí, Spider-Man, amb aquesta nova edició, nova pel·lícula dels últims mesos, que com a mínim està funcionant, i també ho celebrem des d'aquí, que la gent vagi al cinema, perquè realment ha estat un estiu de dos grans blockbusters, però que realment, doncs, també ha estat bé perquè la gent torni al cinema, que també ho celebrem des d'aquí. Va, entrem a les estrenes, diria. Anem a les estrenes, sí, perquè podem... A veure si podem escoltar, sí. Mira, la primera pel·lícula que s'estrena a sala aquesta setmana és aquesta.
4: Prevenidos, están llegando, por favor, todos concentración máxima.

0: Estamos en el año 32. España es potencia colonizadora del Sáhara Occidental.
1: I és una de les estrenes segurament esperades d'aquest estiu, també. En aquest cas, a Espanya.
2: Jo diria que és de les, la més esperada a nivell espanyol.
1: Situem-nos, El ser querido, de Sorogoyen. Què us sembla primer? De què va?
2: El retorn de Sorogoyen al llargmetratge, amb Isabel Peña al guió, ens col·loca en una mica una premissa que ja vam veure, entre cometes.
3: No estic d'acord, però...
2: Però en el sentit de... Només la sinopsis estricta de la relació entre un pare i una filla. El pare és un aclamadíssim director de cinema amb un projecte monumental que... per aquesta mateixa pel·lícula vol contractar la seva filla, que és una actriu, no direm mediocre, però que no li ha funcionat la seva carrera, que és la Vicky Luengo, i el director és el Javier Bardem.
3: Victoria. Ja no és Vicky.
2: Perdó, és veritat que et va enfadar.
3: Sí.
2: Victoria Luengo i Javier Bardem, i és un dels grans duets interpretatius de l'any, de la temporada, i segurament del cinema espanyol en molt de temps.
1: Tu deies que no estaves d'acord tant amb la premissa.
3: Relacionar-la amb Sentimental Value, que és el que ha fet molta gent, perquè a més les dues també van passar per Cannes, i que és el pare creador i la filla que també una mica està sota el poder, no? Aquesta figura vulnerable sota el poder d'un pare massiu en tots els aspectes, no? És una pel·li que a mi m'ha deixat una mica freda. Crec que és una pel·li, abans ho parlàvem, molt ben dirigida, molt ben interpretada. Javier Bardem està, si no, o sigui, de Goya, òbviament. Oh, o sigui, si, no he vist totes les pel·lis, no hem vist encara totes les pel·lis de la temporada, però seria un premi assegurat.
2: Un nominable,
1: que tindria lògica, nominat segur, no?
3: Sí,
1: nominat
3: segur. 100%. Aquesta pel·lícula, juntament amb La Bola Negra, ho petaran a les nominacions.
2: Sí, jo crec que són les dues.
1: La Bola Negra és la dels Javis,
3: que encara haurem
1: d'esperar un parell de setmanes.
2: Al principis de setembre.
3: Sí. Això, crec que és una pel·li bastant perfecta tècnicament, però que emocionalment a mi no m'ha arribat gens. O sigui, són boníssims actors, té una de les escenes. La primera a mi no m'agrada gaire, que la gent l'ha reivindicat molt, que és la retrobada entre aquest pare que porta més de 10 anys als Estats Units i de cop torna i vol reconnectar amb aquesta filla i donar-li una oportunitat, i aquí ja comença com això, no? Aquesta relació de poder estranya que arrossega durant tota la pel·li. I la segona meitat té també una escena d'un rodatge, d'una repetició d'una escena que és brutal, però després d'això em quedo freda. No m'arriba, no m'està arribant aquest... aquest xoc entre
1: pare i filla, vols dir.
3: Sí, sí.
2: Jo crec que hi ha un problema. Amb Sorogoyen tenim molt al cap la seva la filmografia, des del Reino, des d'Asbestas, que són boníssimes, i en aquelles pel·lícules hi ha una sensació de tensió brutal tota l'estona.
3: I de viu. Està tot viu, està tot en moviment.
2: Tot està en moviment. Sí. O sigui, la capacitat de generar tensió a vegades pot ser una conversa totalment tot quiet i pràcticament en silenci. Això, Bardem és un grandíssim actor en generar aquesta mena de situacions, però aquí sí que és veritat que jo ho parlava amb la Valit, veiem el Sorogoyen més madur tècnicament, amb una capacitat d'analitzar què vol en cada escena, de no deixar-se endur per certes emocions de producció de la imatge.
3: Sí.
2: Llavors, si tu vols estudiar aquella pel·lícula en una escola de cinema, és perfecte en certes coses, però a l'hora de transmetre la tensió pare i filla, en molts moments ho veus com no teatralitzat, sinó que estan seguint un guió 100% en
3: certes situacions. I diuen que la primera escena va ser mig improvisada,
2: Pot ser.
3: Després, a partir d'aquí, com li falta visceralitat.
1: Que era la primera escena que tu deies que...
3: El retrobament aquest en un bar de...
2: Exacte. Per mi és... El concepte de visceralitat m'agrada molt, perquè jo crec que és el que sempre ens ha donat penya Sorogoyen amb això. I és que sempre penso en Sorogoyen, penso en l'escena del Reino, de l'Antonio de la Torre, discutint-se amb el Luis Zahera, passant al balcó, no sé quantos tal, i amb Asbestas, la situació del bosc.
1: Però la Valit deia, m'he quedat una mica freda, no? Això. Tot i això, sent Sorogoyen, creieu que funcionarà?
2: És una gran pel·lícula, funciona,
3: jo crec que
2: però tampoc és una baixa d'esglaó, però és un Sorogoyen diferent.
3: Sí.
2: És un Sorogoyen que s'ha buscat a si mateix explorar altres coses, com l'hem vist explorar una minissèrie, amb una qüestió més romàntica, per exemple, o quan va fer Antidisturbios, per exemple, que volia tenir un transfons una mica més polític o que es va quedar a mitges. Aquí em sembla un exercici de maduresa en certes situacions, però que potser la gent té una expectativa de veure un Sorogoyen com ha vist abans i potser no se'l troba, i passa com amb la Valit, que et quedes una mica més fred perquè busques potser aquell aquella sensació de cops sentimentals, sí, sí, sí, emocionals, home, que potser no els acabes de trobar.
1: Però el tema, o els temes, són realment, no, que donen joc en aquest sentit que deia.
3: Però també, per mi, es veu massa el dispositiu. O sigui, hi ha un muntatge tan perfecte que potser també és la nostra visió, com a crítics o com a gent que veu les pel·lis des d'un altre punt de vista.

0: Saps? Si potser haguéssim traslladat aquesta situació paternofilial amb un altre tipus d'escenari,
1: un altre context,
0: o una altra feina, un altre
1: context, que sigui. Ja.
0: Potser seria una sí. altra situació, perquè tu pensa, jo és que sempre me'n vaig a Asbestes, en aquella situació rural, Galícia, on està rodant doncs, aquells pobres desgraciats, que hi ha una tensió política per l'energia, estàs sortint molt fora del que és el teu dia a dia. Sí. Però clar, si et portes a un rodatge i veus tot tècnicament perfecte en certes situacions, dius, a un públic generalista, generalista pur, no sé jo si li pot entrar tant aquesta situació paternofilial, perquè quanta gent és director de cinema i té un problema amb la seva filla.
2: Àlex de la Iglesia deia que s'havien basat en la seva vida per fer la pel·li, vaig llegir. No sé si té fills, però com també fa la construcció d'aquest personatge una mica monstruós, no?
0: Sí.
2: Javier Bardem, increïble
0: és
2: en aquest paper.
0: És que fa molt bé de monstres, sí. el Javier.
2: Llavors l'Àlex de la Iglesia comentava això, que dic, vale, ok, no sé si...
1: Pels que de debò en sabeu, això que hagi passat per Canes, que hagi per primer cop no, competit amb la competició oficial, què vol dir pels que no hi entenem?
2: Vol dir que t'has passat totes les partides del cine.
0: Clar,
2: no,
0: de la
2: per
0: indústria.
2: Mi, clar. També és veritat que enguany hi havia tres
1: pel·lícules.
2: Molt. Després allà no va rebre cap premi.
1: No està a l'abast de massa gent,
2: no.
1: això.
2: Bueno, enguany, tres directors sí. espanyols van arribar a la competició oficial.
0: Bueno, quatre. Els Javis amb l'embolisme.
2: Bueno, són dos, sí. Tres pel·lícules espanyoles. I llavors, no sé si és com, bueno, llavors no és tan important. Si arriben tres, no, és molt important.
0: És molt bèstia, és únic.
2: Clar. També era clar que Sorogoyen en algun moment havia de trepitjar sí. aquesta competició oficial. Ja havia passat pel festival en altres seccions. Premier, crec, que va passar amb Asbestes. I també va ser molt bona notícia que aquesta pel·li arribés allà i la gent la va rebre bé. O sigui, no va haver crítiques espectaculars, però tampoc se la
0: no,
2: va carregar.
0: Si t'implica tenir un millor posicionament en certs altres àmbits, sobretot d'indústria, que tens més projecció o més capacitat i probabilitat d'aquest projecte a França,
2: sí.
0: a Alemanya, venint-te com competidor de la Palma d'Or, que això ens arriba a vegades a nosaltres. La típica sí. pel·lícula francesa, que ningú sap qui és, en el seu moment Julia Ducournau, qui és aquesta dona, pues perquè ha passat per Cannes i tal. Però després, a nivell aquí estatal, com a molt tens més números per després ser la competidora per tenir més boletos per anar als Oscars.
2: Sí.
0: Però a Sorogoyen ja no li feia falta aquí a Espanya en aquest sentit, perquè ja tenia un nom molt potent. Ara el que ha afegit és una línia més al seu gran currículum per dir que has arribat al nivell doncs, com Garci, com Buñuel, com els Javis també han fet el mateix, o
2: sí.
0: això com Almodóvar, Amenábar o Bayona.
2: Sí.
1: Per tant, El ser querido, El ser querido de Rodrigo Sorogoyen, que més enllà d'aquests matisos és una bona pel·lícula
0: sí.
1: i que per tant animem a tothom a anar a les sales de cinema per veure aquesta nova pel·lícula del Sorogoyen. Una estrena, diria, bastant diferent, que fuig d'Espanya i que a veure què us ha semblat. Before the world ended, I was kissing my wife, playing with my dog. Jasper! En aquest cas és Ridley Scott, que dirigeix Dog Stars, la constel·lació del perro.
0: Quants anys diries que té Ridley Scott?
1: Ostres, no sé. Home, ara ja deu tenir uns quants anys, no?
0: 89.
1: Com? Ostres, no ho hagués dit.
2: Jo no pensava que tingués tants,
1: no
2: tampoc.
1: Tant,
2: i el tio
1: no.
2: està dirigint gairebé una pel·li per any.
1: O sigui, gairebé 90 anys, eh?
2: Ahir vaig mirar des de 2000... Bueno, en els últims 5 anys ha fet 5 pel·lis.
0: No, és que és...
2: En els últims 10 anys crec que ha fet 7 pel·lis i 2 minissèries, o sigui, el tio... I està ara, al novembre, començarà el següent rodatge.
1: Amb per una altra, eh?
2: Sí, per una altra adaptació a més.
0: No para.
2: Això és una adaptació d'un llibre del 2016, que sembla que sigui dels anys 80, el llibre. Bueno, no l'he llegit, però com veus la pel·li dius, vale, i després no.
1: De Dog Stars, La constel·lació del perro, de Ridley Scott. Què us ha semblat? De què va, primer?
0: A mi m'ha decebut, a la Valit li ha agradat més. Llavors és una... la trama, que adapta a un llibre, com ha dit la Valit, en el qual el món viu en una situació post-apocalíptica, perquè aquí ja no se'n van a coses més estranyes, sinó que un virus de la grip, l'influenza, s'ha pelat la gran majoria de la població mundial, llavors es viu en una situació de supervivència absoluta on encara hi ha gent que fins i tot es contagia amb aquest virus i li passen certes coses. Llavors et situa en un aeròdrom d'un estat de
2: Denver
0: on viuen dues persones, un home gran, aquests típics americans que es preparen per la fi del món des de que són adults.
2: Ralph Fiennes a 28 anys després.
0: Literalment.
2: Que és Josh Brolin. Brolin, que és un personatge, o sigui, el millor de la peli realment és Josh Brolin.
0: Que podria ser J.K. Simmons o Josh Brolin, jo crec que els dos podrien ballar en això, el típic tio amb gorra, escopeta, que té 25.000 quilos de menjar.

0: en conserva, que sap com funciona certes coses.
1: Que abans de parlar amb algun supervivent prefereix disparar.
0: Fotre-li un tret.
2: Ah, sí, eh?
0: Sí, disparar i preguntar després. Sí. I el segon gran protagonista, que és un dels grans reclams també de la pel·lícula, que és Jacob Elordi, que és una mica el jove que encara viu amb la nostàlgia de temps passats, de recordar el que era un món normal. A partir d'aquí és... Doncs, com en tota situació de blockbuster post-apocalíptico, van passando coses i hay que sobrevivir-les.
1: Sí. En algun moment apareix Margaret Qualley, que exacte, també ens agrada molt i que també serà un reclam.
0: Llavors, a partir d'aquí hi ha un escenari en el qual es troba amb la Margaret Qualley, doncs viuen en una espècie de refugi religiós on intenten cuidar certes persones que tenen el virus, intenten sobreviure, etc. I amb ella construeix una espècie de relació com de... voler tornar una mica a l'empatia humana, a tornar a retrobar-nos a la confiança. Sí. És una pel·lícula amb moltes... Això ho parlàvem també abans amb la Valit. Hi ha 10 pel·lis allà dins. Perquè Ridley Scott, vulguis o no, té una manera ja de rodar, de pensar en tiempos passats, les coses que li van funcionar bé, etc, que li han arribat a criticar, que ha rodat amb 10 càmeres a la vegada per no haver de fer el muntatge massa rocambolesc. Però no, per mi no m'acaba de funcionar perquè la trama i la premissa és molt bona, però la consecució de fets és que no em diu res, és que ja l'he vist, aquesta pel·lícula.
1: Sí,
0: ja l'he vist millor.
1: A mi m'ha agradat.
2: Sí, eh?
1: O sigui,
2: una mica més que el Víctor.
1: Soc de les poques persones que els ha agradat. Crec que en Blai Morell, que tornarà aquí la setmana que ve, també li ha agradat. Sí. És una pel·li que hem vist moltes vegades, però crec que és una pel·li que, un, no se centra en el virus, dos, no se centra en els zombis, en els, no? O sigui, hi ha supervivents xungos, però no són zombis, són o rapats tatuats, o de cop, pues això, no són mormons, no, menonites...
0: Sí, és com una mica la caída de la civilització.
1: Però a mi m'agrada, perquè hi ha dues figures masculines, que són aquests protagonistes que dèiem, a més hi ha un gosset, també, que, bueno...
0: Ja
1: en algun moment ja no hi és, pobret, que veiem com dos maneres d'afrontar la fi del món. Estem al 2035 i no hi ha res en absolut, tot és desert. Llavors hi ha aquesta part més humanista d'en Jacob Elordi, que no és molt bon actor en Jacob Elordi, no, però aquest paper jo crec que li escau bastant. I després tenim en Josh Brolin, que és tot això que ha explicat en Víctor. No? Llavors, a mi m'agrada. El que no m'agrada gaire de la pel·li potser és la música, l'accés musical que hi ha, i els flashbacks a la vida de passada, nostàlgics, de Jacob Elordi, l'ordi, que em sembla que sobren moltíssim. La resta, com a pel·li post-apocalíptica, de Last of Us, Soy Leyenda, 28 anys després, tot, és un prestige de tot això, però per mi que sí que funciona.
2: Però deies que les crítiques tampoc no han anat gaire bé?
1: No. Les crítiques, les que jo he llegit de premsa espanyola, no ha agradat gaire. Algú l'ha defensat.
0: Sí,
1: no és una pel·li de Ridley Scott. Tu la mires i dius, vale, aquí no hi ha cap senyal de Ridley Scott, de cinema d'autor, entre moltes cometes, però com a pel·li post-apocalíptica crec que no està malament.
2: The Dog Stars, La Constelación del Perro, en aquest cas l'enèsima pel·lícula de Ridley Scott, que no para als seus 88-89 anys i que, pel que deien el Víctor i la Valit, continuarà rodant. Tercera estrena de la setmana, abans de passar per la publicitat, La Supervivent.
3: My name is Tanya Head and I am the president of the World Trade Center Survivors Network.
4: Are you sure you want me to talk about
2: her? I aquí diria que arriba prèvia dels 25 anys d'11 de setembre. També suposo llançada en el moment indicat.
0: Però clavat, diria jo. Una mica com Cronos, que s'ha d'estrenar la setmana vinent amb l'aniversari de l'atemptat de Barcelona. És un documental dirigit per el Quique Maillo, jo crec que un dels més solvents directors dels últims anys, almenys a nivell d'indústria espanyola.
1: Té una pel·li, Eva, que si no l'heu vist, és una pel·li que a mi m'encanta.
0: És preciosa.
1: Una pel·li de ciència-ficció supertendra, que si la podeu recuperar, aprofito aquí per recomanar-la.
2: Literal. De què va?
0: Llavors, La Supervivent és un documental, jo crec que és el primer documental del Quique Maillo, així a nivell cinematogràfic.
1: No ho he mirat, però pot ser.
0: On t'explica la història de l'Alicia Esteve, que va ser famosíssima a casa nostra, que si hagués passat tot això en el món de les xarxes socials, jo crec que seria una explosió de efervescència mediàtica, informativa, brutal, que es va fer passar per una dona que es deia Tanya Head, que es venia com una de les grans supervivents de l'atemptat de l'11 de setembre, l'única supervivent d'una de les torres on va col·lisionar el segon avió. de la planta on col·lisiona, de les úniques que va poder baixar d'allà, i llavors va arribar a ser presidenta de l'Associació de les Víctimes de l'11 de setembre, es venia per tot arreu com havia sobreviscut, la seva història, d'on venia, etc. Tot això una patranya històrica, i el 2007 ho va treure un reportatge al New York Times, sí, on va desvetllar que era una mica com Marco, de la història d'Enric Marco,
1: sí.
0: Però a nivell ja una barrabassada històrica, perquè arribar a aquests punts va ser bastant bèstia. Llavors, a mi m'ha agradat més, jo crec, que a tu el documental, perquè explora una mica, no tant des de la perspectiva de la història per si és molt sucosa, mm-hmm, perquè si entres en el morbo t'hi pots quedar tot el que tu vulguis només amb l'11 de setembre, però m'agrada molt que el Guillem Ahir entra en per què fa això, aquesta dona, i com ha arribat fins aquí.
1: Perquè alhora no es lucrava de res, o sigui, no ho feia per... Ho feia, jo crec, bueno, no ho sé, també és un documental que té com una mena de final obert, perquè la Tania Head la fa una actriu, o sigui, no és ella la que interpreta el personatge, la fa una actriu, i llavors tu et fas... És un documental que et proposa moltes preguntes. Jo no coneixia el cas, llavors m'ha anat molt bé per conèixer-lo, uh-huh, i fer-me totes aquestes preguntes de per què ho feia, no? Llavors és com perquè la veiessin, no? Perquè després expliquen al final del documental sí que se centra una mica més en la seva vida, tornen a Barcelona i tal, i és com, vale, aquesta dona potser havia estat ignorada tota la vida i necessitava ser algú, no? I llavors va veure l'espai perfecte per ocupar.
0: És com un gran...
1: I tothom l'estimava moltíssim.
0: Exacte, és com un gran canal... És una història superbèstia, bizarra, però ho pots extrapolar molta gent que coneixes
1: a la vida,
0: o que pots conèixer la vida d'aquesta necessitat de ser vista, aquestes mancances quan eres petita, però aquí, clar, ha arribat a un exponencial de 14 milions i amb una situació tan, tan dramàtica.
2: Deu que és documental, però que...
0: Documental ficcionat, aquest punt.
1: Sí, perquè l'actriu sí que fa el paper, però la resta de personatges que surten són reals. Surten molts testimonis de supervivents reals de l'atac.
2: Però que s'estrena a les sales de cinema i que, per tant, es pot veure des d'allà.
1: I es podrà veure d'aquí poc a Filmin. Sí. És com una preestrena d'algunes sales i crec que en un mes o dos es podrà veure Filmin.
0: Amb la producció del 3CAT, també.
2: La supervivent, en aquest cas, a poques setmanes, perquè es compleixin justament els 25 anys dels atemptats de l'11 de setembre. Passem un moment pels anuncis i de seguida tornem amb més estrenes, amb més pel·lícules de plataformes i també alguna sèrie a Netflix, diria, d'aquesta setmana. Ara tornem.
5: RAC 1. Tornar de les vacances d'estiu és un moment difícil per tothom. El 10% de descompte d'IKEA en mobiliari i productes d'oficina no et portarà de nou a les vacances, però segur que et farà més amena la tornada a la rutina. Aprofita els nostres descomptes fins al 2 d'octubre a les botigues IKEA a Catalunya, a IKEA.es o a l'app IKEA. Els bons inicis comencen aquí. Més info a IKEA.es/ofertes.
6: Ara a Ciman, samarretes bàsiques de màniga curta per dona, 2 per 6 euros, i abrics d'hivern per nadons i nens a partir de 14,99. Ciman, tan senzill com això.
7: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
8: Ara tens una bona raó per subscriure't a La Vanguardia. Per només 39 euros rebràs el diari cada dia a casa i, a més, t'emportarà 50 euros de regal per bescanviar a Abacus, tant en botigues físiques com online. Truca al 933-481-482 i prepara la tornada a l'escola amb La Vanguardia.
5: RAC 1.
9: Presidente, le agradezco que nos haya atendido hoy aquí en el Palacio de la Moncloa.
10: Un placer y muchas gracias por el esfuerzo de venir aquí a Madrid.
9: Gracias.
11: Hola, Pep Guardiola, bon dia.
12: Bon dia. Jo no rebutjo el Barça. El Barça sempre ets on vas començar.
11: President Illa, bon dia, moltes gràcies.
13: Què tal? Molt bon dia, un plaer.
14: És l'Alba Farelo, tothom la coneix com la Batguiel.
15: Bon dia, què tal?
14: I Pedro Almodóvar, bon dia, buenos días.
16: Buenos días.
14: ¿Cómo estás?
16: Muy bien, encantado de estar aquí.
14: Laura Pausini, un plaer, novament.
17: Gracias, Jordi, te adoro y moltes ganes de estar contigo.
14: Joan Laporta, bon dia.
18: Hola, bon dia.
14: A quina hora va arribar a l'Utega?
15: llegas?
18: Vaig arribar a les 3.
19: Leire Díez, ¿por qué hoy?
20: Pues porque pretendían callarme.
21: Iñaki Urdangarín, bon dia.
22: Bon dia.
21: Et sents més feliç ara?
22: Sí, estic molt feliç.
21: Alexia Putellas, bon dia.
23: Hola, bon dia.
21: Com estàs, Alexia? Moltes felicitats.
23: Moltes gràcies, molt bé, molt contenta.
21: William Dafoe, gràcies.
24: Thank you. El món a RAC1, on passen les coses. De dilluns a divendres, de 6 del matí a 12 del migdia, amb Jordi Basté.
25: A partir de dilluns ens hi tornem a posar.
24: RAC1, tots som un milió.
26: Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació.
27: Intuïtiva i renovada.
26: A RAC1, Via Lliure, a l'estiu, dissabte i diumenge, de 9 a 2, amb Arnau Mañé.
2: 2:15.
28: A RAC1 us portem a la premiere de Cronos, la pel·lícula que narra l'operatiu policial amb l'objectiu de capturar els responsables de l'atemptat de la Rambla de Barcelona el 17 d'agost del 2017. Una operació contrarrellotge amb Enric Auqué, Mònica López i Diana Gómez. Apunteu-vos a RAC1.cat i podreu guanyar una entrada doble per a la premiere de Cronos el dijous 3 de setembre al Gran Teatre del Liceu de Barcelona. Gaudiu de la premiere de Cronos amb RAC1.
2: Vinga, va, més sèries aquí al Via Lliure de RAC1, més ben dit, pel·lícules, en aquest cas plataformes. Netflix diria que hi ha una estrena, ara em direu si us ha agradat o no, The Whisperman.
29: If you leave a door half open, soon you'll hear the whispers spoken.
2: Això, The Whisperman, a Netflix. De què va això?
0: Això és un...
2: Robert De Niro, veig aquí.
0: Robert De Niro.
2: Carai.
0: Robert De Niro.
1: Bueno, i Adam Scott, i Michelle Monaghan.
0: Sí, sí, Monaghan, Hamish Linklater.
1: El cast està molt bé.
0: És increïble.
1: No he llegit gaires bones coses.
0: No. Situem-nos. És un thriller molt obscur del James Ashcroft, que és un director molt poc conegut perquè és d'Oceania, és de Nova Zelanda. Llavors és aquesta espècie també de projectes que Netflix va agafant picoteo. I jo crec que molta gent va llegir el guió i li va agradar una mica la trama, i per això veiem un càsting com aquest, en el qual un home, l'Adam Scott, s'enfronta a un fet terrible, que és la desaparició del seu propi fill, que un assassí / segrestador en sèrie s'endú menors d'edat de les seves pròpies cases a partir d'un cert procediment. Sembla una mica amb Deixrats, quan vam estar parlant d'un assassí en sèrie que feia un seguit de coses fins a arribar a matar una persona, doncs cap a aquest sentit. Llavors, és el de Whisperman, que és un assassí en sèrie que en el seu moment la policia, en teoria, ja el va atrapar i el va engarjolar. Qui el va atrapar i el va engarjolar? Robert De Niro, que és el pare de l'Adam Scott. Llavors, l'Adam Scott, que és això, el pare que ha perdut el fill, se'n va a parlar-li al seu propi pare, que fa molt de temps que no tenen relació, per demanar-li ajuda, per favor, per veure si ha sigut aquesta persona. Llavors, la trama de per si és increïble.
1: Però
0: tenim una
1: mi...
0: Michelle Monaghan, que és la policia encarregada del cas, i en certs moments, fins i tot, hi ha terror. És a dir, per com l'home segresta el criu, quina manera de tirar la càmera, de com apareixen uns dits per certes situacions, van sentint sorolls. És com una tensió bastant palpable. La posada en escena és boníssima, però la resolució del cas i de les situacions a partir d'això que diem, no? Presentació, nus, desenllaç, a partir del mig final del nus i el desenllaç és com... una altra vegada Netflix amb aquestes coses. És a dir, veig un segell aquí de Netflix a dir... sembla que estiguin fent pel·lis a partir de tràilers, a partir de premisses, per enganxar a un públic que està rebentat d'algoritmes, està rebentat de veure un catàleg infinit, veus allà un Robert De Niro, un Adam Scott, un no sé quant,
1: entres
0: de cap, i acaba la pel·li i dius... ¿y esto?
1: Yeah.
0: I per mi hi havia un punt de... se'n va per los derroteros... per tot arreu, que dius, però si ho tenies allà, tenies la pel·li feta.
1: Jo no l'he vist, però també em sembla que la premissa no és tan potent. O sigui, a mi em sembla una premissa molt habitual. O sigui,
0: sí, però...
1: pare perd un fill, parla amb el seu pare distanciat, hi ha un segrestador en sèrie que té un ritual com totes les pel·lis de segrest,
0: sí,
1: no?
0: Literalment.
1: És com,
0: però dins,
1: ja
0: dins del panorama
1: vegades.
0: Netflix em semblava interessant el fet de que hi introduïssin un mínim d'elements terrorífics, uns actors
1: que, ja ho estan fent,
0: que tenen una capacitat per desenvolupar desenvolupar els personatges, sí. Ja ho havíem vist aquest estiu amb un Pedro Pascal, saps? De dir, sí. Bueno, t'ha tocat un nyordo, però intenta defensar-ho, no ho va fer, però perquè el guió no li permetia. Aquí el guió semblava una mica més desenvolupat, però és com que... com que l'havien escrit molt bé al principi i després no surt bé.
1: Yeah.
0: I a mi això em va decebre perquè és com tornar a posar una pel·li dins del catàleg de Netflix que es veu molt bé, que sembla que tindrà una projecció per qualsevol persona que un diumenge a la tarda digui, va, vaig a veure això. És que no.
1: No és la plataforma tampoc no per és, descobrir yeah. joies
0: no,
1: al
0: no,
1: cine.
0: No.
2: The Whisperman a Netflix amb Robert De Niro i companyia, Adam Scott, també dèiem, que
0: funcional,
2: sense pena
0: funcional.
2: Ni glòria. Aprovat justet.
0: Justet.
2: Va, anem a Sky Showtime, que ja anirem fent via.
3: Is it true? You know everything about a person by touching them here?
4: Not everything.
2: És Hamnet, és sí. una de les pel·lícules
1: Paul
2: de l'any, segurament.
1: Paul Mescal parlant-nos, sí.
2: S'estrena Sky Showtime.
1: Sí, s'estrena Sky Showtime, si no l'heu vist en cines, que jo crec que va ser una pel·li que va fer bastanta crida perquè va ser molt, molt poc abans dels Oscars, a més ja venia de Globus d'Or,
0: molt bona boca orella.
2: Aquesta sí, l'he vista
1: sí.
2: jo i tot.
1: Sí? Veus, sí? I t'ha agradat,
2: sí.
1: no?
2: M'ha agradat molt.
1: Sí.
2: Agrada molt.
0: La primera vegada que ens ho dius.
2: Sí. Probablement sí, l'única que he vist aquest estiu.
1: Doncs aquí la recomanem
2: aquesta
1: tothom.
2: Aquesta sí.
1: És la història de la dona de Hamnet. Ai, de
0: Shakespeare.
1: De la dona de Shakespeare, de la mare de Hamnet.
2: Exacte.
1: Que aquí li diuen Agnes, en veritat es deia Anne Hathaway, que jo em vaig enterar per la peli. O sigui, la dona de William Shakespeare es deia Anne Hathaway. I és la història d'aquesta dona, que és dona de William Shakespeare, que és mare dels fills de William Shakespeare, i que és una figura que a mi em va interessar moltíssim, la seva connexió amb la natura. Jessie Buckley fent un paper excepcional i demostrant per enèsima vegada que és una actriu excel·lent per mi, o sigui, ha fet pel·lis que potser La nòvia també va fer aquest any, que no va ser gaire ben rebuda per la crítica, però que també em sembla un paper molt potent. I això, si no l'heu vist, us la recomano molt, prepareu els mocadors perquè sí que té alguns moments bastant tràgics, la veritat. Jo no, és una adaptació del llibre de O'Farrell, que es va estrenar fa uns anys i també va ser un boom. Jo no havia llegit el llibre, no tenia ni idea del que anava a veure, i quan vaig sortir del cine vaig pensar, Chloe Zhao, filla meva, t'has lluit.
0: És jo crec que és una de les grans pel·lícules dels últims anys.
1: Totalment,
0: és una meravella,
1: sí,
0: és una preciositat, sí. És la música, l'acompanyament, la musicalitat del guió, és a dir, de com reciten el guió guionitzat i el guió guionitzat de quan estan assajant Hamlet.
1: Sí.
0: És una
1: al final, com, o sigui, com al final, com s'acomiada de...
0: La pel·li més catàrquica que he vist
1: en
0: moltíssim
1: Des de molts punts de vista.
0: Des de molts
1: no?
0: punts de vista.
1: Sí.
2: També haurem de veure que veure-la al cinema és el de sempre, no serà el mateix que veure-la a casa, però millor veure-la a casa que
1: no veure-la.
0: Exacte.
2: Sí. Va, rematem la secció avui sí amb la repesca en aquesta última secció de la Belén Lago i el Víctor Rodrigo. Recordeu, sempre que podem, amb el Víctor i la Belita els hi fem descobrir o redescobrir, recordar-nos una petita joia que hagi passat una mica desapercebuda durant aquests últims mesos. Per qui comencem? Belit, què ens...
1: Jo vull recomanar Mirrors número 3, que és l'última pel·lícula de Christian Petzold, que és l'autor alemany més important de l'actualitat. Si no el coneixeu, és un dels autors europeus més bons. Té, totes les seves pel·lícules m'interessen. Aquí tenim una protagonista que té un accident de cotxe i algú la recull i se l'endú a casa, i llavors hi ha com una relació entre aquesta protagonista i la dona que la recull, la família, i anem descobrint coses, i són pel·lis molt subtils però molt punyents.
2: Va, Mirrors número 3.
1: Sí, a Filmin diria que està.
2: Que
1: no m'ho he apuntat, però...
2: Que tothom la busqui. Ara ho mirarem, però si no, això. Mirrors número 3, segurament a Filmin, la proposta per rescatar de la Belén Lago. I Víctor, per acabar, ràpidament...
0: Jo us recomano Blue Moon, per mi la millor pel·lícula del 2025, una cosa que hem discutit bastant amb la Belén,
1: sí.
0: perquè és cine dentro del cine de senyoros, però... crec que molta gent encara es pregunta per què Ethan Hawke el van nominar a l'Oscar per aquesta pel·lícula. És una pel·lícula immensa, sobretot per la gent que els hi agradi les trames de situació d'un únic escenari en el qual sembla més una obra de teatre,
1: sí,
0: i homenatge al Lawrence Hart, que va ser un dels grans creadors musicals de teatre i després de certes peces cinematogràfiques, en el sentit musical, de principis de segle a Hollywood. És una meravella de pel·lícula, de veritat, descobriu-la a Movistar.
2: En aquest cas, Blue Moon, a Movistar, la repesca o la recomanació del Víctor Rodrigo. En aquesta última secció i en aquest últim dissabte del Via Lliure d'estiu, us agraeixo molt que hagueu passat cada dissabte religiosament a recomanar-nos les pel·lícules i sèries de les sales i dels...
0: Soldat d'Arnau Manyà.
2: I de les, ja diré demà, de les plataformes. Per tant, agraït als dos i fins la propera.
0: Fins la propera.
2: Que tingueu un bon estiu, suposo que és aquesta.
0: Bueno,
2: no?
0: Sí, 48 hores.
2: Gràcies, Víctor, gràcies, Valí, fins la propera. Ara tornem nosaltres.
26: Via Lliure, amb Arnau Mañé.
5: Des que arribem al món, el portem amb nosaltres. El gust. La capacitat de veure on els ulls no arriben. El que ens avisa quan una cosa val la pena. El gust és un privilegi i fer-lo servir la nostra responsabilitat. El gust és nostre, amb el lleure i gent.
6: Tallets, ginestar, teràpia de xoc, la Ludwig Bank, Serco, Damper Albo, diversiones i molts més.
7: Del 4 al 8 de setembre, vine a Olot a gaudir de les festes d'altura. Concerts, tradició, cultura popular i activitats per totes les edats.
6: Més de 50 concerts gratuïts al centre de la ciutat amb els millors gegants i la millor faràndula del món. Consulta tota la programació a olot.cat.
7: Vine a les festes d'altura, com les d'Olot, enlloc.
8: Si vols fer la compra bé, tant a carrer.
9: Aquest any, prepara't perquè la tornada a l'escola ve ben carregada. Amb el 30% en totes les motxilles i troleis escolars que t'endús en un cupó que et dona per vol. Només el 29 i 30 d'agost.
10: Vine a la castanyada del Cabra Rock! El 31 d'octubre, la cultura catalana t'espera amb un meló! L'ex amb Busto i els Pets per primera vegada junts en més de 20 anys! I molts artistes més, com Figaflaues, els Catarres, els Tiets o la Ludwig Band! També tindrem panellets, castanyes, actuacions de cultura popular, atraccions i moltes coses més perquè visquis les nostres tradicions com mai! Aconsegueix les últimes entrades al preu actual a cabrorock.cat! Afanya't que s'acaben! RAC 105, emissora oficial!
26: RAC 1 us convida al cinema.
12: Veniu a la premiere de Cronos, que arriba als cinemes el 4 de setembre.
15: Acaba de passar alguna rambla, fico ambulàncies.
26: Una pel·lícula que narra el dispositiu Cronos.
12: L'operatiu policial amb l'objectiu de capturar els responsables de l'atemptat a la Rambla de Barcelona el 17 d'agost de 2017.
26: Una operació contrarrellotge amb Enric Auqué, Mònica López i Diana Gómez.
12: Dijous 3 de setembre veniu a la premiere de Cronos al Gran Teatre del Liceu de Barcelona.
26: L'únic que heu de fer és apuntar-vos al formulari que trobareu a rac1.cat i optareu a aconseguir una entrada doble.
12: Aquest setembre veniu a la premiere de Cronos amb RAC1.
26: Tots som 1.

0: dissabte i diumenge de 9 a 2, Via Lliure, amb Arnau Mañé.
1: 10 minuts i serà la 1 del migdia.

0: Arribarem a la una del migdia parlant de moltes coses, de masies. Ara en parlarem, ara us ho expliquem, perquè Catalunya és terra de pagesos i durant segles la masia catalana va ser segurament el motor econòmic del nostre país, però és veritat que l'èxode cap a les ciutats més grans, també que aquesta cosa de que cada cop es visqui menys del camp, han deixat o ha provocat que centenars d'aquestes masies quedin abandonades. De fet, una de les veus que més ha insistit a casa nostra per preservar aquest patrimoni català, per preservar les masies, és l'anomenada Caçadora de Masies. A les xarxes socials, de fet, ja supera els 100.000 seguidors i darrere s'hi amaga, podríem dir, o hi ha, la Marta Lloret. Marta, què tal? Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: La Marta, que va arribar a les xarxes socials, diria gairebé sense buscar-ho, ara li preguntarem, però que de seguida va anar descobrint que hi ha realment molta més gent de la que sembla que compartia aquesta passió per la masia catalana. És així, una mica, va ser gairebé per casualitat.
1: Sí, va ser per casualitat, perquè vaig obrir el compte, de fet, amb el nom ja ho veus, que me vaig posar els cognoms i no és el nom gaire atractiu, però sí que d'àlies vaig posar això de Caçadora de Masia, recuperant un sobrenom que em va posar un company de feina fa anys.
0: Ah, és veritat que això, que has detectat que realment hi ha interès per aquest tema, no t'ho pensaves, potser, o sí?
1: No m'ho pensava, perquè et senties una mica sol predicant en el desert, anar dient, mira, quantes masies que es perden, però voltant per Catalunya i també veient tots aquests seguidors que hi ha al darrere, te n'adones que no és així.
0: D'on ets tu?
1: De la Garriga.
0: De la Garriga, de la Garriga. Per tant, també és zona que segur que n'hi ha moltes.
1: Sí, al Vallès hi ha. A la Garriga especialment no és on n'hi ha més, però al terme del costat n'hi ha moltíssimes.
0: Ara en parlarem amb la Marta, que no sé si t'agrada això d'influencer una mica.
1: No especialment.
0: No especialment, no especialment. Usuària d'Instagram i bueno, encara
1: pots,
0: que
1: pots
0: creadora
1: no
0: de contingut amb això de la creadora, ai, perdó, la caçadora de masies. Per què, per cert, caçadora de masies?
1: Doncs m'ho va posar aquest company, en Joan Albert Ros, que quan em va veure com catalogava les masies i com trucava les portes i això, em va dir, tu el que ets no és una catalogadora, em va dir, el que ets una caçadora de masies, perquè veia que hi posava molta passió.
0: Tenim números d'això, quantes masies hi ha abandonades a Catalunya, més o menys?
1: No. I, de fet, això no ho sé ni jo, ni l'administració, ni ningú.
0: Error.
1: Perquè, sí, des del 1860 que no s'ha fet un cens general de masies de Catalunya. Ens anarem una mica enrere,
0: 1860, dius?
1: Sí.
0: I com és que no es fa?
1: No ho sé, desídia.
0: No t'hauria de preguntar tu, no, segurament?
1: S'ha fet a nivell municipal, que es fan catàlegs, hi ha una obligatorietat de fer-los, però no hi és en tots els municipis, però la Generalitat no ha assumit de fer el registre general, que també serviria per veure en quin estat es troben i per intentar donar solucions a la situació que es troben.
0: Tu que has mirat enrere també en la història de les masies i de Catalunya, en quin moment realment es produeix aquesta èxode, podríem dir, d'abandonar les masies, més
1: va,
0: o menys?
1: Va començar a finals del XIX, però amb la industrialització, però es va accentuar moltíssim després de la Guerra Civil.
0: Per tant, estem parlant d'això, uns 40-50 anys just al final del segle XIX i amb la Guerra Civil, que és el detonant.
1: A veure, no concretament la guerra, però sí que per les diverses situacions que hi va haver al país i sobretot per la crisi del primer sector, tot això va anar quedant...
0: Expliques molt, tu, que també diu molt d'un país el com es vetlla o com es conserva el seu patrimoni cultural. Per tant, què diu de Catalunya, com conservem el nostre patrimoni?
1: Que no ens estimem a nosaltres mateixos ni a la nostra identitat, bàsicament, no,
0: eh?
1: No, perquè vas a Anglaterra o a França o a Itàlia i veus que n'estan orgullosos del seu patrimoni i aquí, fins i tot, bueno, conec molts propietaris que estar catalogats és una creu,
0: per
1: i
0: què?
1: Ho és.
0: Per
1: bueno,
0: què?
1: Per les traves administratives que hi ha al darrere d'estar catalogat. Tens molts deures i tens molts pocs drets.
0: Què implica, per exemple, estar catalogat? Una
1: doncs
0: masia catalogada.
1: Que cada cosa que hi vulguis fer, però ja no només la casa, també
0: no.
1: L'activitat.
0: Ah, d'acord.
1: Has de passar una burocràcia que moltes vegades t'ofega.
0: És a dir, no només reformes o canvis en l'estructura de la masia, sinó el que s'hi fa.
1: Sí, sobretot quan són activitats l'original, que és la que convé que tinguin.
0: Clar.
1: I que és l'agrícola, ramadera i forestal.
0: En quin moment decideixes que vols fer divulgació i també això, aquesta conservació del patrimoni? Per què neix aquest projecte de la caçadora de masies?
1: Des de fa molts anys jo sóc tècnica de patrimoni cultural i em dedico a documentar aquest patrimoni i tinc el privilegi de poder-hi entrar. I des de fa molts anys que anava veient amb impotència com a expert i també d'anar recollint i omplint-me del testimoni dels propietaris i de la trista situació que viuen, doncs al final vaig voler-ho compartir amb tothom.
0: De fet, com dèiem, la Marta Llobet també fa divulgació justament a les xarxes socials d'aquesta manera.
2: Aquesta cuina tan xula va ser construïda a principi del segle XX a les golfes d'una masia del Baix Llobregat. Conserva la cuina econòmica i a través d'aquests tubs...
0: Aquest vídeo, per exemple, expliques el funcionament d'una cuina al segle XX. Què tenen les masies i, sobretot, què ens ensenyen de com vivíem fa uns anys?
1: És una forma de viure pròpia d'aquest país, que es remunta a l'època medieval i que es va mantenir pràcticament igual fins fa 50 anys. De fet, encara hi trobava gent que vivia això, doncs era com una classe d'història. Veure com amb els recursos de l'entorn la gent sobrevivia. I sobretot amb l'autonomia i tots aquests conceptes que ara ens agrada tant parlar de sostenibilitat i tot això, la masia era tots aquests conceptes portats al màxim extrem.
0: Que per tant, això, que podria ser, tindria tot el sentit del món que amb el que plantegem, no?, en aquests conceptes que deies ara, que recuperéssim les masies i que recuperéssim viure les masies o
1: sí,
0: al voltant de les masies.
1: Perquè de fet no estem defensant de viure com a l'edat medieval, però sí que estem defensant d'agafar molts d'aquests valors i incorporar-los en el sistema actual.
0: I les masies ens ajuden també a entendre el passat?
1: El passat i també l'entorn. O sigui, l'entorn que veiem tots i que coneixem... Bueno, ara ens l'estem cargant força i ja costa de reconèixer-lo. Però al final el paisatge que teníem estava fet a partir de les masies, perquè era l'aprofitament dels recursos que hi havia que va modular aquest paisatge.
0: Què vols dir? Que la masia era el centre d'aquest paisatge?
1: Sí, ha estat el centre de l'economia de Catalunya fins fa relativament poc.
0: Com ens hem d'imaginar aquestes masies de fa dos segles, per exemple?
1: Bueno, eren unitats autosuficients. O sigui, des d'allà pràcticament no necessitaven sortir de la casa per sobreviure.
0: Es podia fer tot a partir de la masia?
1: Sí.
0: Tu deies, que t'hi dediques a això. Què és el que et va atreure o que t'atreu tant de les masies, més enllà del que ens puguin explicar?
1: Bueno, a part de les pedres, que és com que m'hi dedico, és la part que directament entro en una casa i els ulls m'hi van, el que m'emporto sempre és el que m'explica la gent que encara hi viu i sobretot els que hi han viscut tota la vida i et poden transmetre tot això que s'ha perdut.
0: Les històries, per tant.
1: Sí, hi ha un patrimoni etnològic al darrere i de veure com se les enginyaven per sobreviure és molt atractiu i també no estaven fetes, pensades amb la bellesa, però hi trobo que hi ha una bellesa al darrere i un sentit estètic notori.
0: Què vols dir? Estaven més pensades per la part útil?
1: Sí, sí, evidentment, no es feia res sense sentit i tot estava pensat per dedicar els menys esforços possibles en fer una feina, però vull dir, per exemple, en una cullera de fusta s'hi feia un gravat artístic que anava més enllà, no?, de la funció que tenia.
0: Com podem fer o què hem de fer? Què creus que hauríem de fer per anar recuperant aquesta tradició de masies i tornar-les a habitar també, per mantenir-les també, suposo?
1: La primera necessitat és que l'administració se n'adongui de la importància que tenien. Hi ha moltes cases que s'han desvinculat de la terra i que això ja no és possible fer-ho, o que s'ha urbanitzat, mira, el Baix Llobregat era abans l'Hort de Catalunya i ara mira com el tenim.
0: I si hi ha masies, estan envoltades de carretera,
1: sí,
0: de pobles...
1: Sí, a Barcelona ciutat se n'han tirat moltíssimes. Doncs es tractaria que l'administració prengués consciència d'aquest valor i intentés començar a posar fil a l'agulla. I dic així perquè és molt difícil, és un canvi estructural que tampoc dic que sigui fàcil, però jo personalment portem amb un equip dos anys lluitant, anant al Parlament i reunint-nos amb moltes persones que tots et diuen enhorabona per la feina, està molt bé el que feu, que ho fem de forma altruista, deixem-ho dir, i després copeta a l'espatlla i seguiu endavant.
0: I no hi ha manera,
1: No han volgut fer absolutament cap de les propostes que crec que solucionarien problemes com el dels incendis forestals en bona mesura.
0: Quines propostes hi ha sobre la taula? Ho heu plantejat a diferents grups parlamentaris, entenc?
1: La primera necessitat seria, bueno, també desburocratitzar de primer, eh? Però la primera...
0: Com diuen molts pagesos, molts agricultors,
1: sí,
0: o molts,
1: sí,
0: ramaders,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, perquè bueno, això està lligat, és una casa de pagès i al final tenen el mateix problema. Però la primera necessitat és el que hem comentat al principi, que seria primer inventariar-ho. A partir d'aquí intentar començar a posar solucions, que són moltes i diverses, i nosaltres des de la Fundació Mas i Tern estem començant a fer algunes, com intentar crear una escola de construcció tradicional.
0: Ara et preguntaré, però recordem no ho hem dit, vaja, de fet, la Marta Llobet, que és la directora d'aquesta Fundació Mas i Terra, que es va fundar l'any 2003 i que s'engeguen diferents projectes com el Mas i Aire, que és el que ara comentaves. Però ara has tret el tema que també m'interessa, la gestió forestal. Com pot ajudar una masia en la gestió forestal? Que malauradament veiem que... brilla per l'absència.
1: Hi havia un aprofitament forestal que sí que és cert que no podrà tornar, perquè hi han activitats que, jo què sé, de fer forns de pega, doncs això entenc que no es farà, o forns de calç, s'aprofitava sobretot per llenya, però sí que hi veiem una sortida justament amb la construcció. El suro, per exemple, és un material increïble, que bona part del que es fa servir a Catalunya el comprem a Portugal. Tenint el problema que hi ha aquí, es podria fer servir o per vigues o per material constructiu. Al final les masies es construïen en bona part en fusta
0: i aquesta fusta la tindríem
1: i es feia en l'entorn, que això també baratia els costos, però hi ha tota una problemàtica també en fer aquesta gestió.
0: Dèiem, la Fundació Mas i Terra, que dirigeix la Marta Llobet, des de l'any 2003 està en marxa, i aquest projecte de Mas i Aire. Què és ben bé això, aquest projecte?
1: Aquest projecte consisteix en posar, bueno, en connectar propietaris i masovers, propietaris de cases que estan deshabitades, amb persones que els agradaria recuperar una d'aquestes cases i fer una activitat. La nostra prioritat és que siguin dedicades al primer sector, per la feina que ja t'he dit que suposa això, però no sempre és així, però en tot cas és una fórmula alternativa de recuperar masies per propietaris que no tenen capacitat econòmica per fer-ho, i sobretot el més important és que aquestes cases, perquè no es perdin, és que han d'estar habitades.
0: I està funcionant? Heu rebut sol·licituds?
1: Hem rebut un centenar de sol·licituds de propietaris, però on sí que ens hem quedat desbordats ha estat amb la sol·licitud de masovers, que
0: n'hi
1: ha més de 3.000.
0: Perdó, o sigui, has dit un centenar de propietaris de masies que volen...
1: Bueno, han contactat amb nosaltres, que
0: veure...
1: no vol dir que s'hagi concretat.
0: S'han
1: interessat. Una trentena de cases...
0: Com a mínim s'han interessat.
1: On hi ha un masover ja recuperant la casa.
0: El que passa és que, deies, 3.000 sol·licituds,
1: sí,
0: de masovers, de persones,
1: sí,
0: que voldrien anar a viure aquestes masies.
1: Sí.
0: I això com es casa?
1: Bueno, nosaltres fem unes entrevistes personals a tota la gent que fa sol·licitud, bueno, els que fan sol·licitud que encaixin amb la proposta que tenim, també per zona, per activitat, per característiques de la casa, i després d'aquesta entrevista personal el propietari escull uns candidats i es fa un contracte de masoveria urbana on cada any s'ha d'estar fent equiparable en un lloguer a la despesa d'obres de la casa.
0: Què implica, per exemple, viure al camp en una d'aquestes masies? Algú que s'ho estigui plantejant, per exemple, que ens estigui escoltant.
1: És una vida que no està feta per tothom, i per això també m'agrada dir-ho, perquè després no ens passi que posem uns masovers i que durin un estiu, que és quan s'hi està bé en una masia. És una vida dura on aquesta autosuficiència que parlàvem abans, moltes vegades encara hi ha una part, perquè no hi arriba llum o no hi ha aigua o el que sigui, i que no està feta per tothom. Idealment, el que dic, hauria de tenir sentit, perquè no es tracta només d'unes pedres, sinó de tot aquest entorn que hi ha al voltant i que en molts casos està abandonat.
0: Realment, quin perfil es posa en contacte amb vosaltres justament per intentar... Sí, de tot,
1: Jo no n'era conscient de tants projectes que hi ha i també és una cosa que hem anat a l'administració a buscar, no? Perquè nosaltres ho estem fent altruistament i de feina de formiga. Quan si ho fes l'administració es podria donar sortida. Tu saps la quantitat de pastors que ens han escrit que no tenen on anar? Això els hauríem de facilitar molt, aquest pas.
0: Després de la pandèmia, per cert, heu notat que hi hagi un interès major? No, aquest èxode que dèiem abans de les masies a les ciutats, ara que potser sigui al revés?
1: Després de la pandèmia hi va ser el boom i ara està més contingut, però hi segueix sent. Mira, pensa que per comprar una masia, que això és un altre problema que hi ha, l'especulació urbanística que hi ha al darrere, val, què? De 500.000 a milions d'euros. Hi ha zones que, com el Vallès d'on soc jo, o l'Empordà, que és totalment prohibitiu. Aleshores, estem lligant una casa de pagès a només uns capitals que evidentment no faran de pagesos, i les estem condemnant d'aquesta manera.
0: Clar.
1: Per tant, la gent que vol fer aquesta activitat, que hauria de ser la prioritària, n'està quedant fora, i aquests suposo que són molts dels que ens han vingut a contactar a nosaltres.
0: Per cert, diria que la seu de la Fundació, ara si dic bé el nom, Fundació Mas i Terra, la voleu ubicar a la sala de Viladrau.
1: Sí.
0: Que diria que és on va viure el bandoler més important o més popular de Catalunya, que era el Serrallonga.
1: Sí.
0: Com va això?
1: I va néixer.
0: I va néixer.
1: Ell es deia Joan Sala i Ferrer, i la masia es diu La Sala, és a Viladrau, té un entorn espectacular a la cara nord del Montseny, i des de fa uns anys que es troba deshabitada, els propietaris ens van contactar, i en veure... És un bé cultural d'interès nacional, perquè està fortificada, i en veure nosaltres la potencialitat que té aquest projecte, doncs ens en vam enamorar i els hi vam proposar als propietaris. De seguida van dir que sí, ens han cedit per 30 anys, i a nosaltres durant aquest temps la volem restaurar i volem que sigui un centre de recuperació de tot aquest patrimoni.
0: I això s'ha de pagar d'alguna manera?
1: Sí, de fet ara portem 2 anys fent projectes. Des d'aquí vull agrair totes les persones que ho han fet possible, des de l'equip Borja Esteve de la Garriga, que és un despatx d'arquitectes que ens han fet altruistament el projecte, a la restauradora Eulàlia Ribó, que ens ha fet el projecte de restauració, i hi ha un munt de gent que ens ha estat ajudant a fer-ho possible.
0: Diria que ha obert un micromecenatge també.
1: Sí, i ara tenim el pressupost ja, i són 91.000 euros només per fer les teulades, en té moltíssimes, i clar, això són números que espanten una mica, perquè nosaltres som petits i, com dic, estem aquí de forma altruista, i hem engegat una campanya des de fa un temps, que també vull agrair a tothom que hi ha participat, de micromecenatge amb un Bizum al 08399, i des de fa res, molts pocs dies, hi ha un portal que es diu Cucumico, on també hem començat una campanya, on allà és visible quan recaptes i tot, l'altre, bueno, ja ho anirem compartint.
0: Per tant, aquest aviso, deies 08399,
1: sí,
0: que això continua actiu, i la pàgina web per aquest micromecenatge, per insistir que aquesta fundació, d'entre d'altres, la caçadora de masies, s'ubiqui a la sala de Viladrau, que és on va néixer i va viure el Serrallonga. Deies la pàgina web perquè hi col·labori tothom?
1: A cucumico.com em sembla que és, i és el projecte Salvem la Sala.
0: Doncs amb la Marta Lloret, la caçadora de masies, a les xarxes socials, que hem intentat fer una radiografia també de com estan les masies a casa nostra, per què són tan importants i per què han de ser una prioritat també pel futur del país. Marta, moltes gràcies i fins la propera. Molta sort també en aquest projecte.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Fins ara. La 1:08. Marc Villanueva, bon dia.
3: Bon dia.
0: Pau Bombardó, bon dia.
4: Bon dia.
0: La ministra de Sanitat preveu que d'aquí a 2 setmanes tots els migrants que deambulen a Ceuta tindran un sostre.
3: Sí, ho ha dit Mònica García aquest matí en una entrevista al diari Punès. Ha confirmat que s'habilitaran unes 1.000 places en allotjaments perquè els migrants hi puguin passar la nit.
5: Que en les pròximes setmanes, en les pròximes 2-3 setmanes, podamos tener resuelto el tema de la gente con techo, con agua, con condiciones dignas y con protección de los derechos básicos, derechos humanos básicos de cualquier persona, venga de donde venga.
3: García també s'ha posicionat respecte a les protestes als carrers de Ceuta d'aquests dies, mobilitzacions que van acabar amb atacs als assentaments on es troben els migrants i també a les organitzacions com la Creu Roja. Ha explicat que no només agreugen els problemes de convivència aquests atacs, sinó també agreugen la situació sanitària, i ha lloat també la tasca de la Creu Roja. I plataforma Plataforma per la Llengua lamenta el manteniment del nom del Departament de Pirineus Orientals i parla d'una oportunitat perduda. El resultat de la consulta sobre el canvi de nom ha guanyat l'opció de mantenir l'actual Pirineus Orientals i s'ha imposat per davant de Pirineus Catalans i Pirineus Mediterranis. Plataforma, que havia fet campanya a favor de Pirineus Catalans, considera que el resultat no es pot interpretar com un rebuig de la identitat catalana, però qüestiona les condicions amb què s'ha fet aquesta votació. I un apunt internacional: Islàndia vota avui en referèndum si vol reprendre les negociacions per entrar a la Unió Europea. Es criden 400.000 persones a les urnes. El país no vota si vol entrar com a membre de la Unió Europea, sinó si el govern ha de reprendre les converses amb Brussel·les que van quedar estancades l'any 2013. I les últimes enquestes demostren un escenari dividit, però els últims sondejos apunten a un lleuger avantatge del no. El sector pesquer, que representa el 40% de l'economia del país, ha expressat el seu rebuig de manera contundent. I detenen dos jugadors del planter del Mallorca per gravar d'amagat les relacions sexuals que un d'ells va mantenir amb una menor. Un d'ells, major d'edat, va anar amb la noia a un domicili de Palma, amb qui va mantenir relacions consentides, i l'altre noi, menor d'edat, va registrar els fets amagats a l'armari. Tots dos estan acusats de corrupció de menors i s'investiga si el major d'edat mantenia alguna relació amb la noia. Per la seva part, el club ha comunicat que un cop han tingut coneixement dels fets, han engegat una investigació interna.
4: Ja es coneix el calendari d'aquesta temporada de la fase Lliga de la Champions. El Barça començarà a casa contra el Feyenoord el 9 de setembre. La setmana del Clàssic s'enfrontarà al PSG, serà el dimarts 20 d'octubre. El Madrid, en canvi, s'enfrontarà al Leipzig aquella mateixa setmana. I no marxem de Madrid perquè José Mourinho ha reivindicat Kylian Mbappé com el mereixedor de la pilota d'or. El portuguès no l'ha mencionat directament, però s'hi ha referit d'aquesta manera.
6: Nos vamos a inventar ahora en la selección española o en el Paris Saint-Germain el Balón de Oro porque han ganado. Y sabemos que individualmente ha hecho la historia este verano.
4: L'Espanyol juga aquesta tarda el primer partit fora de casa. Visita la Reial Societat a Noeta a les 7 de la tarda. A segona també juguen Sabadell i Girona. Els vallesans tornen a la nova Creu Alta per enfrontar-se a l'Almeria a les 5 de la tarda. Més tard, a 9:45 de la nit, el Girona rep les Palmes a Montilivi. I Marco Bezzecchi sortirà primer a la cursa i a l'esprint del Gran Premi d'Aragó de MotoGP. Marc Márquez sortirà segon i el seu germà Àlex serà tercer. La cursa esprint a les 3 en directe a RAC1. I un últim apunt en motor perquè Lando Norris ha renovat amb McLaren fins al 2030.
3: I pel que fa al temps, la tarda es presenta assolellada i sense precipitacions, i malgrat que amb més calor que ahir, en cap cas parlem de calor exagerada. Això sí, es reforçarà el vent del sud en moltes zones de la meitat nord del país, que podrà bufar amb cops de fins a 40 o 50 km per hora.
0: Mar Villanueva, Pau Bombardó, gràcies. Fins ara.
3: Fins ara.
0: Passen 12 minuts de la una. I a aquesta hora al Via Lliure, com hem anat fent durant tot l'estiu, ens plantegem escenaris ficticis, escenaris hipotètics de què passaria si ens inventem algun escenari que realment no té ni cap ni peus. De moment, perquè a veure el d'avui si ens agrada o no ens agrada. Josep Moragas, què tal? Bon dia.
7: Bon dia.
0: Ho fem sempre de la mà del Moragas. Dic que això perquè avui parlem de la xarxa de Rodalies, i com sabeu, amb Rodalies tot és possible, i ara que tornarem mica en mica a la rutina després de l'estiu, que ens agafin confessats. Perquè, com dèiem, durant molt de temps la xarxa de Rodalies ha funcionat amb pentes i rodolons. De fet, el gener d'aquest any, després d'un episodi de pluges, van sortir a relluir totes les deficiències d'aquesta línia, que va acabar directament tancant dos dies sencers. La xarxa de Rodalies va parar-se completament a tot Catalunya. La seguretat de la xarxa va estar molt en dubte i es van detectar 70 punts crítics. Per tant, avui, amb el Moragas, ens volem plantejar què passaria si la situació encara fos pitjor. Per tant, avui ens volem plantejar què passaria si Rodalies deixés de funcionar durant un any sencer.
7: Exacte.
0: Si s'aturés del tot la xarxa de Rodalies.
7: El que va passar el gener, dos dies multiplicat per tot l'any. Un escenari que no és tan llunyà, perquè ja ha passat, hem estat dos dies sense servei. Però seria una decisió molt dràstica, després de comprovar que la línia té masses deficiències, que en té, perquè al gener se'n van detectar 70 punts crítics per la seguretat dels combois i dels trens. Vam viure una situació semblant fa temps, i ara que la setmana vinent, això que deies, començarà la rutina, volem imaginar imaginar-vos que la xarxa tanca en pany i forrellat. Quan accionis aquesta palanca, bàsicament espatllaràs tota la línia de Rodalies. No és tanta feina, que és una palanca que...
0: Pobra gent, ara que dilluns ha d'anar a treballar, sí. I ara què, ens carregarem la xarxa de Rodalies?
7: Aviam, diré en la defensa teva que no està tampoc per tirar coets, la xarxa de Rodalies.
0: Ja t'entenc.
7: Per tant, però aquesta palanca avui farà menys feina del normal, perquè ens portarà cap a aquest escenari.
0: Doncs va, carreguem-nos del tot la xarxa de Rodalies
7: paciència,
0: de Catalunya. Paciència,
7: paciència.
0: Per un any,
7: paciència als usuaris.
0: Carregada.
7: Normalitat al servei.
8: Bon dia. El govern espanyol ha decretat aquest matí el tancament total de Rodalies durant un any sencer. Una sèrie de fallades estructurals a la infraestructura, sumada al col·lapse dels sistemes de senyalització i control, ha portat els tècnics a una conclusió tan dràstica com inapel·lable. La xarxa ha deixat de ser segura i no es pot garantir que cap tren hi circuli sense risc.
9: La prioritat absoluta del govern és i serà sempre la qüestió de la seguretat.
10: Nada más que seguridad. Y lo que no tenemos claro es la garantía de que esa seguridad va a llegar.
11: S'han fet procediments extraordinaris afegits.
12: Somos conscientes de la situación y muy sensibles con el malestar no solo del govern, sino de la ciudadanía catalana.
8: A partir d'avui i durant els pròxims 12 mesos no sortirà ni un tren. Avui la imatge són les andanes tancades i els agents de seguretat indicant a la gent que marxi, en una decisió que s'ha pres avui a les 12 del migdia i ha obligat a desallotjar grans estacions com la de Sants o la de França. Mentrestant, el govern ha activat un pla d'emergència de transport i promet reforçar de manera urgent les línies d'autobús.
0: Torna a posar-hi veu a Montse Martí, l'editora del 9C aquest estiu, en aquesta simulació, aquest escenari fictici que plantejem amb el Moragues i que, com us deia, realment no em sembla tan llunyà, realment.
7: Avui és un d'aquells dies que hem de dir als oients de RAC1 que això és fictici completament i que no es confonguin, perquè no passi com Orson Welles, la gent pensi que la línia de Rodalies està un any tancada. No, és un escenari fictici. Ha sigut un estiu amb alguns escenaris possibles, però aquest sona molt realista. Rodalies, i a més ho decideix a les 12 del migdia, per cert, que és a les 12 diuen, tanquem
0: fins
7: un
0: aquí,
7: any, tanquem un any.
0: Aquí.
7: Jo crec que Rodalies ho diria sempre cap a les 12 del migdia, cap a una hora, que assegurés el caos completament. No cal imaginar cap meteorit, ni cap eclipsi permanent, no. Només cal que un dia els maquinistes diguin prou, que el govern espanyol digui que la xarxa no és segura o que simplement els tècnics diguin que és intransitable.
0: Va, doncs posem algunes normes per aquest escenari fictici de què passaria si de cop la xarxa de Rodalies s'aturés durant un any sencer.
7: És una parada d'un any, tota la circulació para en sec, això vol dir que tots els convois es recullen i la línia s'ha de refer de dalt a baix. I el Ministeri de Transports, que és qui té competències en aquesta línia, és qui decideix aquest tancament. I més enllà d'aquí no hi ha gaires més normes.
0: Per tant, l'escenari que ens deixa moltes incògnites, encara que és veritat que hem viscut un tastet d'aquesta situació amb la Montse Martí posant-hi el seu teatrillo, volem saber exactament, o intentar-ho, què passaria si s'allargués aquesta emergència durant un any sencer. Per això volem parlar amb el nostre expert de capçalera, l'expert en infraestructures de RAC1, Nil Sant Martí. Què tal? Bon dia.
13: Bon dia.
0: És el nostre home de capçalera, realment, Moragues?
7: Realment, sempre que Renfe decideix desaparèixer en algunes zones del país, sempre
0: com amb ell. Qui apareix és Nil Sant Martí.
7: Qui sí és ell.
0: A veure, sabem que hem fet volar colom, sabem que estem fent un escenari fictici, però sí que hem suposat aquest escenari de deixa de funcionar la senyalització, hi ha falles estructurals que provoquen que la línia ja no es pugui fer servir durant un any. Primer de tot, això és una causa possible, plausible?
13: De fet, sí, perquè la crisi del 2026 en bona part és això, és a dir, són fallades sobre infraestructura que no estava en alguns casos renovada, però en molts casos no estava ben mantinguda, i d'aquí els grans problemes, sobretot a nivell de terraplens, de parets, de trinxeres. És a dir, hem de tenir en compte que la xarxa de trens de Catalunya és molt poc urbana, hi ha molta zona muntanyosa, clar, molta zona boscosa, i això requereix moltíssima més inversió en manteniment. No hi va ser, i així és com, arran del petit temporal, perquè no és un temporal de gran afectació el que hi ha al mes de gener, el temporal Harry, tenim afectació a la majoria de línies. Sumat a que hi havia hagut l'accident de Gelida, l'accident de Damunt, és una suma de problemes de fallades i també de com els maquinistes no diuen prou fins aquí, perquè la seguretat no es pot garantir a tot arreu.
0: Per tant, és un escenari boig, però tampoc està tan lluny del que va passar gener-febrer, en aquell moment de caos, podríem dir, a la xarxa ferroviària catalana. Es van cancel·lar uns 5.000 trens, moltes línies afectades, i el sistema que efectivament va anar cap per avall i va ser un problema greu.
13: Sí, sobretot perquè recordem que hi ha un tancament de tota la xarxa per aquesta petició dels maquinistes, hi havia línies que no estaven en condicions per operar, d'altres que potser sí, però els maquinistes decideixen plantar-se arran del moment de l'accident de Gelida, arran de la víctima mortal.
0: Perquè tu deies, hi va haver un petit temporal, no suficient segurament per explicar tot el que havia passat, també pel deteriorament de la xarxa, però sí que és unes línies o una xarxa ferroviària que és susceptible a la meteorologia.
13: Sí, de fet, pràcticament tota la xarxa ferroviària catalana té problemes lligats a la meteorologia en el sentit de que són moltíssimes zones boscoses i, per tant, per exemple, línies de Girona, línia del Bages, l'interior de les Terres de l'Ebre, la línia que puja fins a la Cerdanya, Osona, Ripollès, zones boscoses i mal mantingudes, és la suma perfecta.
0: Clar.
13: Perquè si no tales els arbres, et cauran. Evidentment, amb un temporal molt fort, un arbre et caurà. A la xarxa de ferrocarrils, no?, que sempre es posa en comparativa, sí, quan hi ha un gran temporal, pot caure un arbre i pot afectar una línia, però és que a Renfe, a la xarxa de DIF, de fet, que opera Renfe, la de Rodalies, amb aquest mateix temporal, et cauen en un mateix dia, i va passar, per exemple, al gener, una dotzena d'arbres en poques hores, i et tallen mitja dotzena de línies perquè cauen a diversos punts, no? I aquí està el problema, que és que està molt exposat a la meteorologia, a aquestes circumstàncies, sí, però a la vegada està poc mantingut.
7: Ja. A banda d'aquestes fallades estructurals, també aquells dies on hi va haver tot el col·lapse de Rodalies, que el govern va dir que aquell dilluns, si no vaig errat, tornaria a funcionar, hi va haver un problema en el software de la línia i va caure gran part del software i va trigar més encara a que tornés la normalitat. No sé si per aquesta banda també estem parlant d'un programari que és molt obsolet o...
0: El programa, no? Per dir, l'ordinador central.
7: L'ordinador central, o això no seria un problema en un cas eventual?
13: Això ha passat, el tema és que quan hi ha aquestes caigudes són de poc temps i, a més, va passar just abans d'aquest estiu, a les portes de l'estiu, hi va haver un altre problema amb el centre de regulació de circulació, un altre problema amb el sistema de senyalització, amb el cervell que opera el sistema de senyalització, que per traduir-ho són els senyals, els bloquejos, els que en diríem semàfors, les persones, diguem-ne, no basades en aquesta cultura, que és que estaven descontrolats, és a dir, es van congelar les pantalles del sistema, del central, i, per tant, no es veia des de la zona de control de tots aquests senyals, no se sabia què estava passant. Per tant, els trens no podien circular. Això ha passat? Sí. D'aquí és la responsabilitat de com pot durar un problema així. Normalment dura hores, tot estirar, i el problema també pot anar lligat, en aquest cas, a l'empresa tecnològica que aporta aquest sistema, per exemple, per Adif o per qualsevol altra empresa. De fet, d'aquí el govern espanyol va anar a picar la porta de Siemens perquè revisés què estava passant, perquè depenia d'aquesta tecnològica.
0: Clar, nosaltres ens estem plantejant avui aquest escenari de que el Ministeri de Transports decreta que la xarxa no és segura. Això és un exercici d'autosinceritat

0: estan exposades, doncs sí, en poden ser unes quantes les que poden tenir aquesta inseguretat. I això ho hem vist, per exemple, amb els talls que hi ha hagut. Des del moment de la crisi de gelí del gener fins a entrat aquest estiu, hi ha hagut línies senceres tallades durant 4, 5, 6 mesos. Precisament per això, Adif a banda hi ha aprofitat i ha dit, bueno, i també hi farem unes intervencions, unes obres per millorar alguna cosa, unes altres que estaven programades pel 2027, pel 2028, les avancem ara, ja que aprofitem que hi ha aquesta problemàtica. Sí, però hi havia línies que no complien els requisits i que es va aprofitar també, doncs, per, diguem-ne, que resoldre tots els problemes que hi havia que no garantien aquesta seguretat, i d'altres obres pendents que hi havia. El cas més paradigmàtic, l'R3 fins a Puigcerdà, tallada fins a l'entrada del juliol, i els primers dies que es reobre i s'ha de tancar al cap d'uns minuts perquè continuen caient arbres i continua havent-hi problemes sense que hi hagués cap temporal en aquell moment, que demostra que la seguretat, doncs, tot arreu
1: i que no només depèn de la meteorologia.
0: Exacte.
1: Que aquesta és la clau. Entrem ja una mica, va, en aquest escenari hipotètic. D'entrada, parlàvem del Ministeri, parlàvem també del paper o el paper que ha de tenir en tot plegat la Generalitat. Qui hauria de prendre aquesta decisió hipotètica d'aturem la xarxa durant un any?
0: Això depèn del moment en què ens situem. Hem de dir, doncs, si parlem del 2050, hauríem de saber en aquell moment...
1: Ah, clar, perquè estem en un període, vols dir, de transició, en teoria.
0: Perquè ara mateix és veritat que hi ha un traspàs a mitges que es vol realitzar. Clar. A mitges per què? Perquè traspasses la nova empresa Rodalies de Catalunya, que és la que operarà la Generalitat, estem parlant dels maquinistes, dels trens, però a la vegada la Generalitat també se li traspassarà una part de la infraestructura. Una part. Es començarà amb la línia del Maresme, es vol traspassar també la línia de Vic, es vol traspassar també la línia de la costa del Garraf, però és traspassar només diverses línies perquè no es pot traspassar tot de l'estat espanyol a Catalunya per una qüestió competencial, de línies que van més enllà de Catalunya. Per tant, ens podríem trobar el 2050 que la meitat depengués del govern de Catalunya i l'altra meitat depengués del d'Espanya.
1: Que ja tindríem caos pel caos. Per demanar el caos tindríem caos.
2: I després ara estem parlant ja de coses ja de més política, no? Coses tècniques o l'infraestructura, però al final jo m'imagino la persona ja en aquest escenari dins, ja estem a Catalunya, no hi ha Rodalies, la persona que va agafar el tren a Malgrat de Mar, m'imagino, i no hi ha tren. I aleshores, a partir d'aquí, clar, quanta gent es quedaria sense poder moure's pel territori?
0: Clar, tinguem present que els darrers anys a Rodalies movia entre 300.000 i 400.000 persones cada dia. No. Rodalies, les línies de Renfe, aquí no posem, ho dic perquè Ferrocarrils de la Generalitat també són línies de Rodalies, sí, però no és la marca, no? Però només les que opera Renfe estaven entre les 300.000 i 400.000, havien arribat a superar les 400.000 anys enrere. Sobretot dècada del 2000 al 2010 va ser quan va haver-hi més viatges a Rodalies. Des de llavors han baixat.
1: Curiós.
0: Pels problemes precisament de la xarxa, per les obres. Per tant, com a mínim estaríem parlant d'aquesta xifra. Si no, ens aventurem també 2050, a Catalunya viurà més gent, per tant, i si els trens van una mica millor, ja, més viatgers, de quanta gent estem podem parlar? Pot ser molt ampli, podem parlar de més de mig milió de persones tranquil·lament que es queden sense poder-se moure.
1: Clar, hi ha un problema, aquestes 300-400.000 persones, les que siguin, en aquest escenari hipotètic que estem plantejant avui, insistim, Rodalies ha caigut del tot durant un any, què haurien de fer? Quina hauria de ser l'alternativa? A nivell de transport, quines alternatives tenen? Ho hem vist d'aquests dies que, home, no és el mateix que el ferrocarril.
0: No, ben poques. És a dir, de fet, a més, es dona la d'allò que, clar, la xarxa de Rodalies no té una altra alternativa ferroviària. És a dir, hi ha molt pocs municipis on, si el tren de Rodalies no funciona, tu te'n vas, per exemple, als ferrocarrils.
1: Clar.
0: Sí, tu pots trobar a Terrassa, Sabadell, a Sant Vicenç de Castellet, és a dir, a Martorell, alguns municipis on hi ha
1: les dues
0: xarxes, dir, no? I tens com una certa alternativa en tren, que és el que té més capacitat. Si no, ens n'anem als autocars, i és el que vam viure la setmana del 20 de gener, arran de l'accident de Gelida, recordem com van començar a arribar autocars de fora de Catalunya, amb conductors de fora de Catalunya, perquè amb els autocars que hi ha a Catalunya era inviable moure la gent que es desplaça amb Rodalies. I fins i tot així no es va moure tota la gent. Hi va haver gent, es va apostar pel teletreball, el govern va intentar mesures de flexibilització laboral, perquè era inviable moure tota aquesta gent només, per exemple, amb autocars.
1: Ara potser et faig un atracament, però un tren normal de Rodalies, que normalment van dos enganxats, sí, si no m'equivoco, quanta gent pot anar-hi, més
0: Clar,
1: o menys?
0: Estem parlant que a hora punta, quan porten seients ocupats, sí, i gent dreta, sí, dempeus, més d'un miler de persones.
1: Clar, un miler de persones per cada tirada, per entendre's.
0: Cada tren, sigui doble, per exemple, exacte.
1: Que són molts autocars.
0: Un autocar de mitjana et pot portar 60 persones 60,
1: 70,
0: assegudes.
1: 60-70, si no m'apures.
0: Sí, i a més, assegudes. Els autocars no poden portar gent dreta. Clar, els autobusos, clar, alguns sí, però els autocars no. Clar, hauríem de multiplicar aquestes, posa-li 60 persones, sí, sí. Quants autocars necessites només per compensar un tren? Doncs estaríem parlant de 16-17 autocars per tren.
1: Inviable.
0: Mínim.
1: Inviable. Un dels altres dubtes, Josep, les mercaderies.
2: Clar, perquè va passar també

0: al túnel de Rubí, que allà, allà hi havia un risc de col·lapse d'aquella part, d'aquell pont, i no passava mercaderies. I jo recordo aquell mapa que vam fer, que el tren havia d'anar del punt A al B, al C, al D, a l'E i a l'F per arribar fins a Barcelona, perquè un túnel ja de manera repentina no podia sortir. No només viatgen persones, també hi ha mercaderies. Què s'hauria de fer amb això?
1: Doncs és una altra vegada aquest petit exemple que tenim d'aquells dies, però clar, aquí ho multipliquem a un any sencer, no?
0: Clar, durant un any aquestes mercaderies.
1: És a dir, inviable no seria. Es podrien trobar camions? Probablement sí, perquè si és a llarg termini hauries de començar-te a moure, no? Quan és una crisi d'una setmana, el merder és... Bé, és només una setmana, sí, però aquella setmana no mou res. I llavors has de recuperar tota la, no? Tot el que no has pogut moure. Quan és un any sencer, t'has d'organitzar per trobar alternativa per tot aquest temps. Es podria fer? Sí, però què implicaria? Doncs probablement que l'AP7 ja col·lapsaria del tot, perquè recordem que, de fet, el gran problema de les mercaderies és que el transport és per carretera, el major transport de mercaderies a Catalunya és el que és el front litoral mediterrani, és a dir, tot el que ve d'Andalusia, País Valencià, passa per Catalunya o de Catalunya surt cap a França, això és AP7. I prou. No els faràs passar per l'Ordal, per exemple. És AP7 i prou, i en tot cas una mica el trànsit de l'interior de la península podria anar per l'eix transversal, però tampoc és una via de molta capacitat. Doncs seria probablement un col·lapse del tot, i tenint en compte que mercaderies per tren són l'amplíssima minoria. Perquè la majoria de mercaderies, més del 95%, encara es porten per carretera, les de recorregut. També és veritat, el 2050 el que es vol és que aquest percentatge de mercaderies que es porten en tren sigui molt més alt. Per tant, seríem molt més dependents del tren per les mercaderies, que seria lògic, perquè com passa amb la gent, el que deies d'un autocar, un tren, amb un tren de mercaderies, pots treure de la AP7 25, 30, 40 camions només amb un tren.
0: Si algú ara està a la P7 circulant, ara s'ha d'imaginar...
2: Compti 25 camions.
0: Els camions que hi ha, que es multipliqui per 4.
2: Exacte. I aquí hi ha l'altre gran, o els grans afectats, que és la gent. Mira, et volia fer una pregunta també. Hi ha un punt social, eh? Tu, en el moment d'això, gener, febrer, tot aquell caos que vam viure a principis d'any amb la xarxa de Rodalies potes en l'aire, aquelles setmanes o dies que tot semblava també utòpic, com avui estem plantejant, no hi va haver unes grans manifestacions, la gent organitzada al carrer, més enllà de puntualment algun dia. Clar, en un any de no tenir transport públic, o no tenir, més ben dit, en Rodalies, com creus que podria reaccionar la gent? Creus que això sí que seria la manera de que la gent sortís al carrer?
1: Home, probablement passaria... perquè aquí fem la previsió d'un any, però sabem que és un any? O ens ho acabarem trobant, que és un any sencer?
0: O és un any, com quan et fan una reforma al lavabo de casa, que és un any i mig.
2: Un any i mig, 15 dies... No,
1: perquè el tall del gener és... Això és per un dia. Després en són dos. I després, amb alguna línia, reobre aquella mateixa setmana, però d'altres la següent, i d'altres reobren al cap de 5 mesos. I clar, és... tu amb quina perspectiva vas? I és l'instint de supervivència, també, perquè és la desesperada de no tenir més alternativa per moure't, no? Aquí què passaria? Si tu saps que és el govern que et diu durant un any tanquem, si ja t'ho estan dient així, si això no ve acompanyat el missatge de i fem tot aquest dispositiu especial i anem a buscar autocars a França i a Alemanya, per exemple, clar, tens una petita revolució muntada, perquè és que estàs deixant, en aquest cas, doncs, sense possibilitats potser d'anar a treballar, o per tant sense feina, a una part molt important del país.
2: Aquesta hora al Via Lliure ens estem plantejant aquest escenari hipotètic, insistim, que alguna vegada hem tingut a tocar o no tan lluny realment, de què passaria si Rodalies s'espatllés durant un any sencer, com reaccionaria el país, com reaccionaria la gent. És veritat també que podria ser una oportunitat de reconstruir o de millorar aquesta xarxa ferroviària malmesa durant tants anys a Catalunya. És realista pensar que en un any d'aturada completa de la xarxa podria renovar-se completament aquesta xarxa de trens?
1: Podria ser possible renovar la majoria? Probablement sí, el que passa és que caldria fer un exercici d'organització i també de les empreses que necessites per fer aquestes tasques. Complicat, però si està programat i, per exemple, poses el cas hipotètic de que és el govern espanyol qui ho lidera i aquell any paralitzes Catalunya i tots els operaris que normalment es dediquen al ferroviari d'Espanya van a Catalunya, probablement ho podries fer, ja més en un any sense pas de trens. Per tant, que en un any pots treballar les 24 hores del dia, cada dia, fer aquesta actuació. És possible, per exemple, el corredor mediterrani quedarà tallat els propers mesos. Ara ja la previsió és de 2027, perquè encara no han acabat unes altres obres entre Aragó i València, però quedarà tallat entre el País Valencià i Catalunya per canviar l'ample de via. Posarem la via ja d'ample europeu. Aquí no estem fent tercers carrils, sinó que canviem la via directament i la fem de la mateixa amplada que la via que hi ha a França, a Alemanya. Aquesta obra durarà mesos. Durant mesos estarà tallada aquesta línia entre Castelló de la Plana i Vilaseca de Tarragona, per entendre'ns. Tot aquest, les Terres de l'Ebre, per tant, per entendre'ns, hauran d'anar amb autocar tots aquests mesos. És factible de fer en aquests mesos aquestes obres? Sí, seria factible i podria resoldre bona part de la xarxa. El que no podries fer en aquest temps és crear nova xarxa. En un any no construeixes, per exemple, la línia orbital, però la xarxa que tens en un any, si tinguessis aquests recursos humans i això, probablement podries renovar bona part del que et fa falta.
2: I també seria una oportunitat per fer una xarxa més fiable, que no sé si el que necessita la xarxa actual és una actualització per ser més segura, o quin és el què s'hauria de fer realment perquè això fos una xarxa que no fallés cada dos per tres.
1: Hi ha de tot, perquè sobretot és una qüestió que ho hem anat recalcant, no?, aquests últims mesos, que és la qüestió del manteniment, i això és com qualsevol cosa que fas a casa. Si tu no mantens, no pintes la casa, no tens cura de com està la teulada, doncs això es va fent malbé i acaba, doncs, que un dia que plou molt, doncs t'entra aigua per tot arreu a casa, no? Aquí ha estat un dels grans mals, la falta de manteniment de DIF. S'ha debatut molt si és desídia, si és perquè la pròpia empresa no tenia pressupost per poder fer aquestes obres. És veritat que depenia en bona part de l'estat espanyol, que l'obligava a endeutar-se per fer aquesta conservació, aquest manteniment. Per tant, aquesta és la gran clau, la falta de manteniment. Hi ha més motius? Sí, que és aquesta falta de manteniment et deixa la infraestructura per terra. Hauries de renovar també les vies, per exemple, amb les vies de tren, com una autopista que les de reasfaltar, no?
2: Sí, sí.
1: Doncs els carrils dels trens tu els has de canviar. És molt més durable, té molta més capacitat, en aquest cas, doncs, la xarxa de trens, que no pas, per exemple, a una autopista, tu les vies de tren pots no canviar-les durant dècades, però en un determinat moment hauràs de canviar els carrils per uns de nous, perquè aniran desgastant-se, encara que triguin molt més a desgastar-se que el que es desgasta, per exemple, l'asfalt d'una carretera. Aquestes obres, si no es fan, doncs comences a tenir problemes amb els carrils, o fins i tot pots allargar més el temps fins a haver-los de canviar si fas un manteniment continu dels carrils que no canvies però els mantens. Això tampoc s'ha fet, per tant, és com la tempesta perfecta, perquè no ho mantens ni no ho canvies. Per tant, tota aquesta obra seria factible de fer, sí, però hauries de posar-t'hi.
2: A veure si donarem una idea a les autoritats i decidiran que s'atura tot plegat un any, eh? Jo no m'hi voldria trobar. El Nil Sant Martí és el nostre expert en infraestructures de RAC1. Nil, nosaltres continuem, eh? Vinga, i per acabar, com hem fet sempre aquest estiu amb el Moragues, anem a veure com queda la classificació general de tots els escenaris avui que arribem al final de l'estiu, al final d'aquesta secció amb el Moragues i d'aquests escenaris ficticis que ens hem anat plantejant amb el Josep.
3: Estic molt nerviós perquè...
2: Tenim
3: classificació final a l'espera de compuntuir la IA Rodalies. Recordem que de moment en el número 1 el més probable és què passaria si deixessin d'existir els diners físics amb un 6 en 8. Veurem fins on puntua la IA aquest escenari en què deixa d'haver-hi trens durant un any.
4: Ui. Primera categoria.
3: Això ho ha fet, eh?
4: Relació amb la realitat, on 3,8. Problemes n'hi ha hagut molts, però tancar-ho tot un any seria un terratrèmol polític i social. Segona, vegades que ha passat o gairebé passa. Moltíssims talls, incidències molts. I caos, però una aturada total durant un any, no. Tercera, condicions perquè passi. La infraestructura hauria d'estar tan malament que no es pogués garantir la seguretat i, a més, caldria tenir una alternativa per a centenars de milers de viatgers. Quasi res. I així, puntuació final, 3,4 sobre 10.
3: Baixa, eh?
2: Baixa, baixa. A veure, és un caos, un escenari que realment seria un terratrèmol polític, com ha dit també la intel·ligència artificial. Però 3,4, no ho sé.
3: Això la situa a mitja taula, eh? Mm-hmm. Per tant, finalment...
2: Classificació final.
3: Classificació final. Hi ha un escenari que és el que menys ens entusiasma, que és que els diners físics deixin d'existir. Doncs aquest escenari és el més probable, seguit de el sou mínim vital per tothom, que es queda amb un 4, amb 9 en segona posició, i l'última posició és per l'escenari menys improbable de tots, on hi hagi una nit que duri per sempre, amb un 0 en 2.
2: Recordeu que vam parlar dels diners físics, de si s'eliminaven del tot. Per tant, aquesta és l'escenari fictici que més ha agradat o més probable ha vist la intel·ligència artificial. artificial i de tots els que hem fet, el que vam fer dies abans de l'eclipsi solar, a mitjans de, o principis d'agost, aquella nit permanent que s'allargava durant tota la vida, aquell, pel que sigui...
3: Al final no va ser.
2: La intel·ligència artificial no va ser, va encertar amb aquest 0,2. Per tant, aquí tanquem aquesta secció amb el Moragues, que hem anat allargant durant tot l'estiu i que un cop més, un estiu més, ens hem plantejat escenaris ficticis o no tant, que ens han vingut de gust i que hem volgut valorar amb experts i també amb el Moragues. Gràcies, Moragues. Abraçada, cuida't.
3: Me'n torno amb Rodalies.
2: Vinga.
5: RAC 1.
6: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
7: Ara tens una bona raó per subscriure't a La Vanguardia. Per només 39 euros rebràs el diari cada dia a casa i, a més, t'emportarà 50 euros de regal per bescanviar a Bacus, tant en botigues físiques com online. Truca al 933-481-482 i prepara la tornada a l'escola amb La Vanguardia.
5: RAC 1. Aquest dissabte, a partir de les 3, Superesports de RAC 1 amb Xavi Puig. Començarem amb la cursa sprint del Gran Premi de l'Aragó de MotoGP amb Quim Salvador a Motorland. Serem a la nova Creu Alta al Sabadell-Almeria, primer partit a casa dels arlequinats en el retorn a segona. A les 7 a Noeta, Reial Societat Espanyol, amb Eduard Abatlla i Dani Solsona. Serem a Montilivi, al Girona, a Les Palmes. Viurem les finals de la Copa Catalunya de Futbol Sala. I per rematar-ho, tu diràs fins a la 1 de la matinada. L'Espanyol Juga RAC1 és una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
8: RAC1. Tots som un milió. RAC1 ara és molt més. A l'app i al web.
9: Tot allò que t'agrada, molt més fàcil de trobar.
10: El que encara no has escoltat i segur que t'agradarà.
9: Un nou aparador d'àudios i podcast. Endreçats i a un sol clic.
11: Per triar i remenar.
12: Amb tot el contingut dels programes.
13: I també els podcast originals de RAC1.
14: I un cercador per accedir a l'instant als temes i a les veus que més t'interessen.
15: I som tots.
16: Més fàcil.
17: Més directe.
18: Més intuïtiu.
8: Més RAC1. Tots som un milió. Actualitzada al minut. RAC1.cat, el portal de RAC1. Aquest estiu, Via Lliure. Dissabte i diumenge, de 9 a 2, amb Arnau Mañé.
2: 5 minuts i seran 3 quarts de 2 del migdia.
19: Vermuts Miró, l'autèntic vermut de Reus des de 1914, t'ofereix aquest espai.

0: Vinga, veia aquesta història amb aquesta música infernal. Per fi és l'últim dissabte de la Zoé. Arribeu dia aquí al Via Lliure d'Estiu. Zoé, què tal? Bon dia.
1: Molt bé.
0: Dic per fi, no perquè no et vulgui més aquí, eh?
1: I em vols fer fora, eh?
0: Sinó perquè aquesta sintonia, de veritat, que no sé en quin moment no vaig revisar aquesta sintonia i me la vaig trobar aquí i, evidentment, ja no la puc treure.
1: Això és el que passa quan vols confiar en mi, Arnau, eh?
0: Sí,
1: que
0: no... sí. No. Aquí confiem a cegues amb la Zoé Ribaudí cada dissabte, si fa o no fa aquesta hora, per enfilar l'última part del programa del Via Lliure, últim cap de setmana i avui també últim dissabte amb la Zoé Ribaudí. Ja ho sabeu, eh? Ens porta judici cada dissabte, cada cap de setmana, la Zoé en diferents temes. La setmana passada, per cert, Universitat del Perreo, que efectivament...
1: Ara s'ha descobert que era un àlbum.
0: Era un àlbum, una campanya de màrqueting. Ja ho vam insinuar una miqueta aquí, que la cosa probablement anava per aquí. A la resta, ara entrarà la Carla Buigas, Neus Aldeguer, Nora Rossell, Alba Carnicer, bon dia a totes.
2: Bon dia.
0: Ai, que sincronitzada sempre. Avui què és, Zoé? Cap on anirem?
1: Ui!
0: Què tenim? A què anem? Amb què? O, sí, què portes a judici?
1: Què portem a judici avui? Mira, avui portem a judici, Arnau, una cosa que probablement fa una setmana ni sabíem que existia.
0: A veure.
1: Que són... las batallas de forma jaura.
3: Las redes sociales han dado a luz una nueva obsesión viral. Y esta vez la rareza supera todo lo visto. Farmear aura. Este fenómeno ya trasciende la pantalla.
1: A veure,
0: situa'm,
1: ¿qué ha pasado?
0: Situa'm,
1: ¿qué ha pasado?
0: Sí, México, veient coses aquesta setmana,
3: Colombia
0: treu,
3: y otros países.
0: Que tal, no, perquè em tornaré boig.
1: Què és l'aura o qui és l'aura, no? Perquè aquesta setmana, de sobte, tots els diaris estan omplerts de les batalles de Farmajaura. Que és sí, com, sí. Què és això? D'on ha sortit?
0: Ja hi ha moltes coses. Hi ha batalles, hi ha Farmajar, que també podrem parlar, i l'aura, que també, déu-n'hi-do.
1: Clar, que no l'aura, eh?
0: Que no amo
1: a l'aura. Sabeu que us anava a posar aquesta cançó? Sí, amo que... a l'aura.
0: Però
1: he pensat...
0: Deixem-ho.
1: Sí, perquè diu que la respetarà hasta el patrimoni o alguna cosa d'aquestes. En tot cas, què és l'aura que no la Laura? L'aura és aquest carisma o personalitat especial que té una persona, no? Per exemple, quan si estem aquí a l'estudi arriba algú, no ha fet res i tu penses, aquesta persona té aura, perquè sí. És una persona que ja té un magnetisme o alguna cosa especial que dius, aura.
0: Per exemple, col·laboradors del Via Lliure de RAC1.
1: Per exemple,
0: aura, com tu.
1: Per exemple, jo, no?
0: T'he
1: de dir que, clar, si tu dius que tens aura, jo crec que ja la perds tota, perquè ja. Crec que és una cosa que no es fa, sinó que es té.
0: A veure, una cosa, això
1: Arnau?
0: Li podem dir com vulguem, però és carisma,
1: sí.
0: No? Vull dir, no té cap altre secret.
1: Però ha evolucionat en el llenguatge d'internet i li hem posat una capa més i és aura. Arnau, tu tens aura, ja t'ho dic jo ara.
0: No, tu sí que en tens.
1: Què passa?
0: Sí,
1: gràcies.
2: No, tu més.
1: Què
2: no.
1: passa? No. Tenim aura, però tenim farmejar aura. Clar. Què vol dir farmejar?
0: Clar.
1: Farmejar ve de farming, de cultivar en anglès,
0: sí.
1: I es fa servir molt als videojocs per referir-se a quan tu vas fent accions repetitives per anar a acumular punts i pujar de nivell.
0: Com recol·lectar, no? Recopilar.
1: Anar recol·lectant, tota l'estona fent el mateix, conreant per anar guanyant punts. Llavors, per tant, farmejar aura seria anar acumulant punts de carisma, anar fent petites accions per anar acumulant carisma.
0: És ben bé que a vegades ens ho poseu complicat, eh? La
1: sí,
0: gent, la
1: ja
0: gent que som una mica outsider, la gent gran.
1: Sí, aquest judici bàsicament es basarà a 3/4 d'hora en explicar el concepte.
0: Excepte,
1: i un cop l'haguem entès ja, se'ns haurà acabat el temps.
0: Perfecte, a veure, seguim, doncs.
1: Perquè, clar, ara aquí, farmejar aura, però arriben les batalles de farmejar aura.
0: Ja,
1: què
0: ja,
1: són
0: ja.
1: Això? Doncs multituds de gent, aquestes setmanes estan veient com s'estan trobant al carrer i competeixen per veure qui té més aura. Llavors, si vosaltres heu anat pel carrer i de sobte us heu trobat tot de gent fent coses estranyíssimes, tipus fent malabars invisibles, el 6-7, homes fent el cuc a terra, marcant mandíbula...
0: No, hi ha coses raríssimes.
1: Tenint atacs d'epilèpsia allà al mig de la plaça de la catedral, doncs probablement és gent que està farmejant aura.
0: Perdona, és que
1: mira, la Neus està farmejant aura.
0: La Neus Aldeguer, aquí a l'estudi, ens està...
4: Porto molt d'estona farmejant aura.
2: Sí, no ens ha volgut explicar, però segur que ja ha guanyat una batalla.
4: Jo era estàvard de triomf.
1: La Neus no pot guanyar cap batalla de farmejar aura perquè ella va inventar l'aura. En tot cas, la febre ara s'està escampant per Catalunya, ja ha transcendit per tot el món, i ara ja anem vist arc de triomf, i avui mateix a la tarda hi ha una convocatòria a Tarragona.
0: Sí?
1: Que es diu Batalla Aura Tarragona.
0: No
1: hi ha cap nom que tingui menys aura que aquesta. Clar. Batalla Aura Tarragona,
0: no
1: zero aura.
0: No s'han trencat gaire el cap.
1: No s'han trencat gaire.
0: Batalla Aura, i on és? A Tarragona.
1: A Tarragona. Entendreu que així no es pot anar, per tant, avui volem saber en aquest judici si estem davant d'una tendència empoderadora de tenir aura dels joves, o si estem davant d'un problema d'ordre públic. Perquè, clar, això és un caos.
0: A veure, aquí la taula, què en penseu d'aquestes batalles d'aura, que, si no, corregiu-me, però és una cosa bastant recent, de fa una setmana o dues, com a molt, que
1: sí.
0: Hem anat veient també, sobretot xarxes socials, a mitjans de comunicació que se n'han fet ressò, també es nota que és estiu, i que, per tant, sí, és un fenomen que a les xarxes s'ha escampat aquests últims dies. Aquí la taula, farmejar aura, tu, Neus,
1: jo.
0: Que ja no estaves farmejant aquí una estona, o intentaves, perquè per mi em semblava una mica... ridícul. Què fem, això, va?
4: Aviam, jo crec que és el que parlàvem a la redacció, que sí. És que per poder participar en una batalla de Farmajaure, l'ingredient principal al final és tenir zero sentit del ridícul, precisament.
1: Mm. Efectivament.
4: I crec que també és important, no? O sigui, és que a vegades ens sobreanalitzem molt, no? Tot el que fem, cada gest que fem. O sigui, què passa? O sigui, per què? Per què hem d'estar tan a sobre de que tot tingui un sentit? No
0: Neus,
4: passa res.
0: Neus, què deies tu? Ai, Neus, Nora?
1: Moltes zero a l'equip.
0: No, és que això...
1: Estàs perdent aura,
2: a mi em fa bastanta vergonyeta, sí. Aliena, però crec que és millor que estiguin al carrer fent això que no pas tancats a casa
4: la meva
2: jugant a videojocs, que d'allà és d'on surten els assassins en sèrie després. Jo no crec que surti cap assassí en sèrie d'una batalla d'aura.
0: Sí que és veritat que tots llavors estan amb el mòbil allà gravant els seus amics o col·legues farmejant aura o intentant-ho.
5: També podríem també estar menjant pipes al carrer, vull dir. Ella
1: és de la vella escola.
0: Per tant, tu, Alba,
5: o parlant en un banc.
0: Tu, Alba, sospito que això de Farmajaure i de les batalles no acabes de veure.
5: No, a mi fa molta vergonya aliena, també.
0: Heu vist vídeos, també?
2: Sí,
0: de...
2: a tot arreu.
0: Quin és el gest així que us agrada
5: més? Un cop en veus un, i a l'algoritme...
0: Estàs mort.
5: Ens ensenya.
4: A mi m'agrada. L'Alba l'he vist fer el 6-7 a la redacció, d'amagat.
0: L'Alba fent 6-7,
4: l'he vist fent malabar, sí.
0: Sí, eh?
5: No sé quan, perquè només el faig a casa amb els meus negocis.
0: Ah, això vol dir que Farmajaure,
5: no,
0: també,
5: no?
0: Carla, tu t'agraden o no aquestes batalles?
2: A mi m'ha passat una cosa amb el tema de Farmajaure, sí. Que entro en el teu equip, Arnau, sí. Ja sóc una persona gran perquè m'han d'explicar el concepte.
0: És que no oblidem que tu farmejar, i jo tenim la mateixa edat, eh?
2: Què vol dir farmejar, què vol dir aure, què vol dir tot això, i em sento molt fora.
0: Clar, llavors, quan t'han d'explicar un concepte així, exacte. És que realment no sóc d'eixe món.
2: Totalment, em sento molt fora, sóc una persona gran.
0: Per tant, en general, agrada, però em sembla una cosa estranya. Va, anem a buscar proves de la nostra fiscal.
1: A veure, proves, perquè jo també estic una mica perduda en l'univers d'Aura. Primer tinc una prova més aviat positiva, que és que l'Aura treu els joves de la pantalla, no? Perquè té factors positius. Ens passem el dia dient que els joves no aixequen el cap del mòbil,
0: que és una mica el que deia
1: que
0: la
1: no socialitzen, Nora. Exacte. I ara resulta que han trobat una activitat que els obliga a sortir de casa i, a més, a fer el cuc o qualsevol cosa davant de 300 persones. Vull dir, ja no només socialitzen, sinó que socialitzen en massa.
0: I perden la vergonya,
1: exacte.
0: És com fer teatre al final.
1: Això els obliga a sortir, a caminar, a estirar les cames, tenir personalitat, fer ridícul en públic. Tenim una nova generació de joves, Arnau, disposada a tornar a omplir les places, però sobretot a tornar a sentir emocions i a somiar de nou.
6: Amigo, ¿de cuándo farmeas?
7: Desde que nací de la cuna.
6: ¿Nombre y apellido?
7: Tomás Agustín Rodas Gómez.
6: ¿Tu sueño?
7: Farmear aura toda la vida.
1: Clar, aquest és el futur que necessitem. Ara tenim joves que volen farmejar aura tota la vida.
0: És molt important, imprescindible cridar molt, no? Suposo, sí. També, perquè...
1: No? Perquè com més decibels, més aura.
0: Més aura, d'acord.
1: Els hem tret de casa, després quan tornin penjaran tot això a TikTok, això sí que és veritat. Passem-ho per alt.
0: Clar,
1: però...
0: és un petit detall que tu deies, no, clar, així aixequen la vista del mòbil. Home, sí, però després la tornen a posar per veure's i penjar les seves batalles.
1: Però és millor això que res, i tenim joves... Hi ha futur aquí.
0: Va, segona prova...
1: Clar, què passa? Que això, aquest diu, mi sueño es farmear aura toda la vida.
0: Sí.
1: Què passa? Ens porta la segona prova, que és que per mi farmejar aura és treballar gratis.
8: Tener mucho aura es muy importante dentro de un instituto porque al final tienes ese potencial para poder comunicarte con la gente que otros no tienen.
1: Clar, aquí tenim un nen que ens està dient que tenir aura a l'institut és molt important.
0: Clar.
1: Tenim ja joves que estan descobrint el món laboral abans d'hora, estan descobrint els objectius, les mètriques, les puntuacions, la productivitat, perquè s'han obsessionat en acumular punts i tot ho veuen com un objectiu a llarg termini.
0: Una cosa, ara potser faig una pregunta absurda, crec que no, però no hi ha un... No sé, no pots acumular punts d'aquestes batalles. No hi ha un reglament que digui, mira, fer aquest gest val tant.
4: Qui
0: decideix?
4: Però potser posaran al LinkedIn que tenen aura,
1: més 300 d'aura.
4: O sigui, com més d'aura... Més...
1: No, perquè com més t'aplaudeixen, com més t'aclamen, més aura tens.
0: Ja.
1: I això en el dia a dia es trasllada a tenir molta aura.
4: És molt popular, al final, no?
0: En funció de la reacció, sí, no? La gent.
5: Exacte. És molt popular tota la vida, tenir aura.
0: Digues, torna-hi.
5: No, que tenir aura ara s'ha convertit en el que abans eres el popo de l'institut o el popo de l'escola.
1: Clar, però no és només això, sinó que tenim nens desvivint-se tot el dia, jornada completa, per poder tenir aura, no?
0: Llavors, per què? Perquè ja estan tot el dia pensant en com
1: poden fer-s'ho, com farmejaran, ells practiquen, com estan allà a l'habitació, assajant... És tot un univers.
0: A veure, és en el fons fer teatre amateur.
1: Bueno, jo ho veig pitjor...
0: Jo cada cop ho veig millor, eh?
1: I tot això ha passat, Arnau, per una cosa que ens porta a la tercera prova, que és culpa d'internet, òbviament, perquè jo crec que internet no hauria d'haver sortit mai al carrer.
9: No.
0: Què vols dir, que internet no hauria de sortir mai al carrer?
1: Clar, per què passa? Que hi ha coses que passen a la vida real i hi ha coses que passen a internet. Sí, sí. En el moment en què les coses que passaven a internet es quedaven a internet, tot estava bé.
0: Ja.
1: A la que internet ha transcendit a la vida real, tot i que abans estàvem dient que també hi havia un factor positiu aquí, que és perquè els joves surten, això també porta coses molt negatives per a la societat.
0: Clar, és a dir, que si tu fas un ball de TikTok o algun d'aquests reptes i el limites a internet, encara.
1: Clar.
0: Però quan això ja surt als carrers...
1: Ja no és un espai segur.
0: Ja.
1: Ja no és un espai segur i, a més, tenim antecedents que ens diuen que cada vegada que ha passat això, que internet ha intentat convertir una tendència en una experiència física, alguna cosa ha anat malament. Per posar exemples, nosaltres vam començar amb els flash mobs.
0: Sí.
1: Llavors tota la gent ballava en conjunt al carrer. Després va venir el Harlem Shake, encara pitjor. El dur de Harlem Shake, i tothom començava a fer un ball molt exòtic.
0: No, però el Harlem Shake jo crec que era aquell moment en què tothom estava quiet de cop i de cop sonava la cançó i tothom ballant o fent coses molt estranyes.
1: I de sobte la gent estava a les biblioteques i de sobte començava un Harlem Shake. Encara pitjor.
0: Quina època,
2: però t'avisaven o no, sí, no?
1: No, sonava la cançó i tothom es mobilitzava.
2: No. Hi havia el contrari, que era el Mannequin Challenge.
1: Ah, exacte, aquí el tenia, el Mannequin Challenge. Però és que, a més, després, per si no en teníem prou, quan ens pensàvem que ja ho havíem vist tot, van arribar els lip-dubs per la independència. Viure sempre corrents avançant amb la gent rellevant contra el vent transportant sentiments, viure mantenint... Això ja va ser... No cal que us digui com ha acabat tot plegat. Vull dir, ni lip-dub ni independència, res ha sortit bé al llarg dels anys.
0: Potser hauria estat millor un d'aquests Mannequin Challenge de la independència.
1: Completament.
2: No? És com estar
1: completament. I per últim, deixeu-me afegir un encara més, perquè després va arribar el Pokémon Go.
0: Sí.
1: El Pokémon Go ens vam passar...
0: Això era allò d'anar caçant Pokémon.
1: D'anar a caçar Pokémon, ens vam passar anys buscant-los pel carrer amb el mòbil i amb la realitat augmentada, i tu anaves caçant-lo amb el teu mòbil.
0: Sí, sí,
1: què ha passat anys després? Que s'ha descobert que en realitat aquesta empresa ens estava robant totes les dades per recrear un mapa sencer del món amb intel·ligència artificial.
0: Va, això és veritat, Això és veritat o no?
1: Sí.
0: Ah, em sona, sí.
1: Que jo sàpiga, sí.
0: No, pot ser.
1: No m'agradaria a mi ara estar desinformant, però
0: no són d'aquests.
1: Fins on jo sé, són com els robots, les robes, tot això, que tu et penses que són invents...
0: I acaben fent un mapa...
1: Són invents perversos. Per tant, a mi dieu-me conspiranoica, però aquí hi ha un patró. Totes aquestes mobilitzacions innocents amaguen alguna cosa darrere. Llavors no vull saber com acabaran aquestes batalles de Farmajaure.
0: Vinga, quarta prova per aquest judici que avui ens està portant també la Zoé Ribaudí, avui parlant d'això de les batalles de Farmajaure.
1: Què passa? Que l'aura és inflacionària. Això és un problema que tenim, perquè, clar, fa una setmana ningú parlava de l'aura i ara, de sobte, a tot arreu s'està parlant d'aura. I què passa? Que si tothom comença a tenir aura, l'aura perd valor. És com els diners, que quan tu eres petita deies per què no podem imprimir més bitllets? I et deien per què no, perquè hi ha inflació. Si tothom farmeja aura, doncs l'aura es devalua. Llavors, fa una setmana tenir aura és especial, ara tenim les batalles d'aura, hem creat aquesta bombolla i, per tant, jo, sincerament, ara ja no em vull tenir, perquè si tothom en té, ha perdut la gràcia.
0: Clar, s'ha devaluat una mica això del carisma o de l'aura.
1: Completament.
0: Perquè ara ja qualsevol... Ara potser el contracultural seria no tenir aura.
1: No tenir aura.
0: Ser una persona plana.
1: Insípida, genèrica... Ara és això el que volem perseguir. I això ens condueix, digues, Arnau...
0: No, digues on ens condueix.
1: A l'última prova, i la prova definitiva, amigues, companyes, company, què és? Que el farmeig d'aura és la fi de l'aura. El farmeig d'aura és la fi de l'aura, perquè, per començar, mira, ja tenim, jo investigant per internet una mica els orígens de l'aura, he trobat que tenim un noi que es fa dir el primer farmeador d'aura nacional.
0: Com?
1: Aquest noi per mi hauria d'anar a la presó, no hi ha res que tingui menys aura que això, perquè si tu has de farmejar aura, vol dir que no la tens.
0: És una mica el que deies abans, que quan tu has de treure pit de que tens aquesta aura i que tens aquest, com dèiem...
2: Carisma.
1: Carisma.
0: Clar, malament, mala peça al teler, perquè realment...
1: Exacte. L'aura, per definició, no es pot buscar. Arnau, apareix quan no ho estàs intentant. És com fer veure que t'importa una cosa. O sigui, que no t'importa una cosa. En el moment que ho anuncies, ja t'està important.
0: És a dir, el que estem dient, bàsicament, és que els que vagin aquesta tarda a Tarragona, a la batalla de Farmajaure, que cada cop estaran ja més per cap tipus d'aura.
1: Completament.
0: Cap tipus de carisma.
1: Des d'aquí volem lluitar perquè s'elimini l'aura, s'eliminin les batalles i s'elimini tot. I sobretot perquè es recuperi des d'aquí la gent catalana que en el seu moment sí que en va tenir d'aura.
9: Tothom, tot, tot ara, tothom, tot ara, tothom. tothom, tot, tot ara, tothom, tu, tothom.
0: És ben bé que...
1: Això era aura.
0: Ara que has dit això, aquesta és la definició d'aura.
1: Aura en els temps de la prehistòria.
0: I sense batalla. És que ella estava al top de
5: l'aura. Ella havia guanyat.
0: Ella havia guanyat.
1: Aura abans de l'aura.
0: I en el moment en què l'aura no estava gens devaluada, com deies tu.
1: Completament.
0: En aquell moment sí que era...
1: Quan era ser autèntic. Amb tot això...
0: Era, no t'avancis. Per tant, amb les proves ja presentades de la Zoé Ribaudí amb aquestes batalles d'aura, batalles de Farmejaura,
1: que encara
0: és més complicat, més rebuscat.
1: Tres voltes rebel.
0: Al·legat final de la Zoé, a favor o en contra d'aquestes batalles, va.
1: Mira, Arnau, avui hem vist joves sortir de casa, hem vist joves tornar a ocupar les places i recuperar una cosa que semblava perduda, que és la capacitat de fer el ridícul en públic sense necessitat de cap filtre, perquè el ridícul l'hem fet sempre.
0: Sempre
1: jo això ho valoro positivament, però també hem vist què passa quan internet baixa al carrer, hem vist flash mobs, hem vist Harlem Shakes, hem vist Mannequin Challenge i sobretot hem vist lip-dubs la independència i nosaltres no volem que res d'això es repeteixi, no podem tornar a cometre els mateixos errors, per tant, des d'aquí ja això ja s'hauria d'anar acabant, però és que sobretot hem descobert una altra cosa, més greu encara, que és que Laura no es pot farmejar, Laura no es busca, Laura no es demana, Laura passa, i si necessites una batalla, una puntuació i quatre persones cridant-te que en tens, potser el problema és que no en tens gens d'aura. Mai en tindràs, que això és el pitjor. Per tot això necessitem que aquest jurat decideixi per fi què hem de fer amb aquest problema de convivència social.
0: Per tant, crec que podem anar ja a la deliberació final. El que ara estava pensant... No me'n recordo què anava a dir ara ja. Estava lligant amb la setmana passada. No sé si algun dia hi haurà una universitat de l'Aura o del Farmear Aura.
1: Esperem que no.
0: Esperem que no. Va, doncs intentem fer la deliberació final. Qui comença, va? A favor o en contra del Farmejar Aura i de les batalles?
4: Jo volia fer un apunt i res, només dic que jo crec que d'aquest estiu, el Via Lliure d'estiu, és el programa més aura, no? Es podria dir.
0: Això no sé, pregunteu a l'Embudio, al Pere Mas...
5: No ho podem dir perquè si ho diem jo no en tindrem, per tant.
0: I a més que, exacte.
1: Jo no puc dir perquè tinc un peu a cada bàndol.
4: El reptem a una batalla d'aura?
0: Vols fer una batalla d'aura?
4: L'has de fer tu, eh?
0: No. És d'equips, això. La gent del món, que la Zoé...
1: Sergi Embudio té molta puta aura.
0: I el món estiu és molta aura, eh?
1: Sí, però Arnau Mañé també té molta aura.
4: Abans de la redacció fent voltes sobre el seu eix, eh?
0: És que hi ha hagut cosetes.
1: L'Arnau és el CEO de l'aura.
0: Va, veredicte final. Neus, a favor o en contra de les batalles?
4: A favor, sempre a favor.
0: A favor.
5: Jo en contra, m'agrada anar a la contra, sóc l'alternativa, és com els esmorzars de Forquilla.
0: Per tant, en contra de les batalles de farmear, perquè és tot...
1: Farmejar aura.
0: Farmejar aura.
4: Jo canvio el nom a Conrea, estic a favor, però canviem-ho a Conrea.
0: Conrea aura, en contra la Carla, l'Alba.
5: En contra, perquè l'aura és innata.
0: Per tant, en contra de farmejar aura i la Neus...
1: La Nora.
5: Ho ha fet expressament, espero.
0: La Nora Rossell.
5: Jo mai havia tingut tants dubtes, però diré a favor, perquè sempre estic a favor de sortir al carrer.
0: I jo també estic a favor de farmejar aura i de que tothom tingui carisma. Per tant,
1: tothom a farmejar aura aquesta tarda, els carrers seran sempre nostres.
0: A favor de que la gent tingui carisma, que la gent surti al carrer. A mi m'ha convençut això de sortir al carrer i d'aixecar una mica la vista del mòbil. Zoé Ribaudí, gràcies per aquest estiu.
1: A vosaltres per si existim.
0: Que descansis molt, que crec que...
1: Que faig mala cara.
0: I a la resta, gràcies a totes. Fins ara.
10: Fer un vermut és fer amistat, és sentir-se a gust, és desconnectar. La fórmula secreta per fer únics els teus moments especials, perquè la millor companyia es mereix el millor vermut.
11: Vermuts Miró, l'autèntic vermut de Reus, des de 1914. Vermutmiró.com.
0: Vinga, va, nosaltres farmejarem aura o el que sigui que farem d'aquí a les dues del migdia, perquè ja està, s'acaba el Via Lliure d'estiu d'aquest dissabte. Demà hi tornarem, últim programa de la temporada d'estiu, a partir de les 9 del matí fins les 2 del migdia. Ara us deixem amb el 14-15 i l'Adrià Garcia. Que tingueu un molt bon dissabte. Fins demà, salut.

0: Bon dia, són les dues. El govern espanyol prem l'accelerador i dona per fet que en poc més de 15 dies s'haurà reallotjat tots els migrants que malviuen pels carrers de Ceuta.
1: Creo que en las próximas semanas, en las próximas 2-3 semanas, podamos tener resuelto el tema de la gente con techo, con agua, con condiciones dignas y con protección de los derechos básicos, derechos humanos básicos de cualquier persona, venga de donde venga.
0: És la ministra de Sanitat, Mònica García, que en una entrevista al diari Punès deia que el discurs d'odi del PP i Vox ha crispat els ànims als carrers de Ceuta. De fet, els veïns han suspès la mobilització d'aquesta tarda perquè en les últimes hores han desembarcat a la ciutat autònoma alguns grups ultra amb ganes de buscar brega.
2: 14-15 amb Adrià García i Pau Bonastre.
0: I enmig d'aquest ambient de tensió, Alberto Núñez Feijóo ha anunciat que el PP es personarà en la causa judicial oberta a l'Audiència Nacional per la crisi humanitària de Ceuta. A més, ha exigit la compareixença al Senat de la directora del CNI perquè doni explicacions. Al Nepal, els equips de recerca han trobat en vida un altre dels tres espanyols desapareguts en la riuada de dimecres. De moment, el desbordament del riu ha deixat ja més de 600 morts i uns 3.000 desapareguts. Precisament les catàstrofes naturals provocades pel canvi climàtic són cada cop més habituals arreu del planeta. El Pirineu català, per exemple, l'última temporada de llaus va ser la més mortífera que recorda, amb 12 víctimes. Més coses, els veïns del barri del Putxet a Barcelona alcen la veu. Diuen que estan cansats d'esperar i consideren que les ajudes del govern no compensen tot el temps que hauran d'estar fora de casa. Recordem que la Generalitat va anunciar ahir que no podran tornar als seus domicilis fins l'any que ve. I atenció amb aquest estudi del Centre Espanyol d'Investigacions Cardiovasculars, perquè la meitat dels adults té les artèries obstruïdes i no ho sap, una problemàtica que aparentment no presenta símptomes, però que a llarg termini pot provocar un atac de cor o també un ictus. Pau Bonastre, bon dia.
3: Bon dia.
0: L'Espanyol visita avui la Real Societat mentre que Julián Álvarez serà baixa aquesta nit amb l'Atlètic de Madrid.
3: Correcte, ja ho va avançar ahir Simeone i avui ha quedat confirmat amb la llista oficial de convocats on no hi ha l'argentí. Els matalassers juguen a 2:15 de la nit al Sánchez Pizjuán contra el Sevilla, abans a les 7, Real Societat Espanyol, on els blanquiblaus buscaran la segona victòria en 3 partits. Mentrestant, ja ha quedat definit el calendari de la fase Lliga de la Champions, amb ordre de partits i horaris. El Barça debutarà el dimecres 9 de setembre a 6:45 al Camp Nou contra el Feyenoord, mentre que tancarà la fase Lliga contra el Como, també a casa. Tornant a la jornada d'avui, aquesta tarda i nit, juguen els dos catalans de segona, Sabadell-Almeria a les 5 i Girona a les Palmes a 9:15. I a les 3 de la tarda arrencarà la cursa sprint del Gran Premi de l'Aragó de MotoGP amb Bezzec i Marc i Àlex Márquez sortint des de la primera fila.
0: I l'últim titular pel temps, per avui es preveu més calor que ahir, però sense parlar de temperatures disparades. Abel Queralt, bon dia.
4: Bon dia, sí, malgrat que en alguns sectors de l'interior de l'Alt Empordà o de les Terres de l'Ebre arribem als 32-33 graus ara mateix, la calor en conjunt és i serà les properes hores moderada. Més que ahir, a l'interior de Catalunya, baixen les temperatures en sectors de la costa, però augmenta la humitat i augmenta la sensació de xafogor, però en general es moren entre els 28 i els 33 graus. Tot plegat en una tarda sense precipitacions.
0: Són les 2:03 minuts.
2: 14-15.
0: El govern espanyol posa la directa i preveu que d'aquí a 2 setmanes tots els migrants que deambulen pels carrers de Ceuta estaran sota cobert. Gairebé un mes després de l'entrada massiva de milers de persones a la ciutat autònoma, la Moncloa ha decidit accelerar els tràmits per poder-los reallotjar. En una entrevista aquest matí al diari Punès, la ministra de Sanitat, Mònica García, ha confirmat que s'habilitaran un miler de places on els migrants podran passar la nit i tenir accés a aigua corrent. A més, aplaudeix que les autoritats de Ceuta hagin entrat en raó i els hagin cedit diversos espais. De moment, però, aquesta tarda no hi ha convocada cap protesta als carrers de la ciutat autònoma com les dels últims dies. Els veïns l'han cancel·lada després que, les últimes hores, diversos grups ultra hagin arribat a Ceuta. Joan Ortiz.
5: Volen evitar que es repeteixin les imatges de violència de dijous amb assalts als assentaments de migrants i atacs a organitzacions com la Creu Roja. Mònica García alerta que increpar entitats com aquesta pot agreujar la situació sanitària.
1: Lo que puede llevar, bueno, no solamente es agudizar esta crisis humanitaria y agudizar estos problemas de comunicación, convivencia, sino también agravar la situación sanitaria, porque Cruz Roja está haciendo un trabajo fundamental a la hora de contener y hacer una primer dique de contención de esas asistencias sanitarias.
5: I responsabilitza el PP i l'ultradreta de crispar els ànims deshumanitzant els migrants.
1: Y el Partido Popular no deja de decir y hablar en esta semántica, que es una semántica xenófoba. El ABC de la ultraderecha es deshumanizarles, es decir, que traen enfermedades y que traen problemas. Y lo segundo es, claro, actuar contra esa a favor de esa deshumanización, que nos lleva sí o sí en el guión que está escrito desde hace tiempo a la violencia.
5: Diu que l'únic objectiu dels populars és desestabilitzar el govern espanyol.
0: Doncs bé, el Partit Popular continua la seva. Aquest matí, Alberto Núñez Feijóo ha redoblat la pressió sobre Pedro Sánchez. Diu que el govern espanyol no para de contradir-se i ha exigit la compareixença de la directora del CNI al Senat perquè entregui l'entrellat de tot plegat.
6: Hay la ministra de Defensa que dice que los servicios de inteligencia actuaron e informaron a la policía, a la Guardia Civil y al gobierno. Y el resto del gobierno dice que la ministra de Defensa no cuenta la verdad. Es evidente que como mínimo alguien miente. Y yo creo que mienten todos. Y por eso exigimos de una vez por todas que comparezca la directora del CNI, de la inteligencia.
0: A més, ha anunciat que el partit es personarà a la causa judicial oberta a l'Audiència Nacional per l'entrada massiva. Dona per fet que tota aquesta crisi humanitària els passarà factura.
6: ¿Cómo vamos a aceptar que la mayor crisis de soberanía e integridad territorial de nuestro país desde hace siglos no tenga ninguna consecuencia?
0: També Esquerra Republicana carrega els neulers al govern espanyol. La secretària general, Elisenda Alemany, diu que més enllà del discurs d'odi de les dretes, el govern espanyol també té part de responsabilitat en els aldarulls dels últims dies a Ceuta.
7: Les imatges que estem veient són el resultat de la mala gestió, de la inacció del govern de Pedro Sánchez, que només ha contribuït que aquest problema creixi cada vegada més i ja sigui majúscul. Per tant, demanem que el govern de Pedro Sánchez, en aquest sentit, sigui molt més àgil, molt més eficient i que no espolsi la responsabilitat d'aquesta crisi a Ceuta.
0: Per cert que la Unió Europea ja treballa en oferir a Espanya el reforç de Frontex i l'Europol davant la situació encara complicada, diuen, que es viu a Ceuta. 2:07, ho dèiem en començar, a l'Himàlaia els equips de rescat han trobat amb vida el segon dels tres espanyols desapareguts arran de la riuada de dimecres passat. L'han localitzat sota el fang, malgrat que encara no l'han pogut rescatar. En total hi ha prop de 3.000 desapareguts i 676 persones mortes, tot plegat mentre s'allunya el risc d'una nova riuada. Les autoritats del Nepal i la Xina agafen una mica d'aire després que els llacs que s'havien format arran de la primera esllavissada hagin començat ja a baixar de nivell, Mar.
8: Sí, amb la pluja dels pròxims dies, aquests dos embassaments naturals podien desbordar i formar una nova riuada, però segons les imatges del satèl·lit, l'aigua acumulada va sortint a poc, ho segueix de ben a prop el Centre Internacional per al Desenvolupament Integrat de la Muntanya, que té seu al Nepal. En declaracions a RAC1, un dels seus membres deia que, tot i que els llacs hagin perdut aigua, no s'ha de baixar la guàrdia.
9: El que hem observat és que l'aigua del llac s'està drenant de manera natural, des de la part de dalt, la que hi ha prop de la glacera, on una part s'havia desprès. Per tant, sembla que aquest drenatge és natural i seguirà sent-ho, però encara és massa aviat per treure conclusions, perquè encara estem intentant determinar quina n'és la causa exacta.
8: A més, els dipòsits de cadàvers al Nepal estan col·lapsats arreu del país. Tenen capacitat per uns 350 cossos i la xifra de morts és ja gairebé del doble.
0: Però el risc no és només a l'Himàlaia. Les glaceres de molts massissos d'arreu del món també poden posar en perill les persones que viuen a prop. I el canvi climàtic, per exemple, també està augmentant tot aquest risc. Al Pirineu, tot i que les condicions són menys extremes, les allaus, les esllavissades i les riuades són cada vegada més freqüents. De fet, aquest juny es va tancar una de les temporades d'allaus més negres dels últims anys amb 12 morts, Mar Villanueva.
8: Sí, l'entorn que tenim al Pirineu, però, és molt diferent del que tenen a l'Himàlaia. Aquí les glaceres no suposen un perill, ja que gairebé no en queden. L'escenari que s'hi preocupa amb la pujada general de les temperatures, però són els petits despreniments de pedres a quotes altes perquè es mantenen unides pel permagel. Ho ha explicat a RAC1 el geòleg i responsable del centre de l'OEGI d'Aran, Jordi Gavaldà.
10: Aquests últims anys també hi ha accidents de caigudes de pedres que fa uns anys no passava. Aquest moviment de material a cotes altes el que fa és que hi hagi més material disponible en moments en què hi hagi doncs, grans tempestes, pluges de forta intensitat, podrà córrer per les valls i tenir més capacitat destructiva.
8: També alarma l'acumulació de neu a quotes altes combinada amb les fortes pluges. Un dels antecedents més recents és el de les inundacions a la Vall d'Aran el juny del 2013. Les van provocar fortes pluges que van arrossegar grans quantitats de neu que encara quedava a les muntanyes. Gavaldà apunta que els estudis sobre els fenòmens climàtics extrems avancen ràpidament, ja que seran cada vegada més freqüents i inesperats, però que ara falta la preparació per combatre'ls.
0: 2:10, tornem a casa nostra. Veïns afectats per l'esvoranc del barri del Putxet a Barcelona reconeixen que estan cansats de la situació i denuncien les ajudes del govern, que les ajudes del govern es queden curtes. Ja fa 2 mesos que dormen fora de casa i ahir vam saber que la majoria de famílies s'hauran d'esperar fins a principis de l'any que ve per poder-hi tornar, Ona Pardo.
11: Els veïns creuen que les alternatives que els dona la Generalitat no són suficients. Fins ara els han ofert hotels i apartaments com a solució provisional, però hi ha gent gran o famílies nombroses que els costa fer el seu dia a dia fora de casa. Avui al Via Lliure de RAC1 han avisat que ja han contactat amb advocats per estudiar possibles indemnitzacions. Ho ha explicat una de les veïnes afectades, l'Arantxa Pujol.
12: Ja s'han posat en contacte un parell de bufets d'advocats que ja van portar també a l'altre esvoranc que va haver-hi i ells estan negociant amb la Generalitat i amb l'empresa del Nau que està fent el metro.
11: Mentrestant, alguns ja veuen la llum al final del túnel. Els veïns d'una quinzena d'habitatges podran tornar a casa seva a l'octubre, però hi ha 18 famílies que s'hauran d'esperar com a mínim fins a principis de l'any que ve.
0: Recordem que l'esvoranc del Putxet el van provocar les obres de la línia 9 del metro. Doncs bé, parlant del metro de Barcelona, des d'avui ja torna a circular tota la línia 1, la vermella. Durant unes setmanes ha estat tancat el tram entre Plaça de Sants i Florida per fer-hi obres de millora a les vies. També s'han actualitzat els sistemes de senyalització. En total s'han renovat uns 2 quilòmetres de via i ha costat 11 milions i mig d'euros.
2: 14:15.
0: 3 minuts i arribarem a 3:15. D'aquí menys d'un mes comença el curs universitari i encara hi ha estudiants buscant pis. I és que la crisi d'habitatge també es deixa veure en aquest àmbit. Els preus desorbitats i la manca d'ofertes són els obstacles principals a l'hora de trobar un lloc on viure. Això sí, sempre o gairebé sempre compartint.
8: Són casos com el de l'Àlvaro o en David que començaran la universitat aquest setembre i no tenen habitació a Barcelona. La falta de pisos de lloguer i els preus alts els impedeixen trobar on viure a prop del lloc on estudiaran.
13: Si és un pis molt barat és perquè l'habitació que t'ofereixen és un zulo. I si és un pis gran, el preu es dispara. Hi ha gent cobrant-te 600, 700 euros per habitacions.
14: Tot aquest cúmul d'inconvenients fa que sigui, a part d'una tasca desagradable, fa que desanimi una mica a l'hora de començar aquesta nova aventura que és l'entrada a la universitat.
8: Segons el portal Idealista, el preu de les habitacions ha pujat un 24% respecte a fa 3 anys i ja se superen els 600 euros de mitjana al mes.
0: Aquesta és una problemàtica que afecta Barcelona, però a l'entorn rural de Catalunya n'hi ha algunes més, com per exemple la cobertura. Desenes d'alcaldes denuncien que encara hi ha pobles amb problemes de connexió a internet o a la fibra òptica. La falta de cobertura s'ha convertit en un mal de cap pel dia a dia dels veïns i també els comerços de Catalunya, sobretot pels negocis o les persones que teletreballen, Ona.
11: Sí, hi ha botigues que no poden cobrar els clients i veïns que es podrien quedar sense cobertura durant una emergència. Passa, per exemple, a Susqueda, a la Selva i a les Llosses, al Ripollès. Ho explicaven a RAC1 els alcaldes Eva Vinyoles i Jaume Cuní.
15: Nosaltres ara estem fent obres per inaugurar una escola pública després de 57 anys sense tenir escola i ens han dit que ha d'estar connectada per fibra òptica.
16: Complica de moltes maneres, no? Perquè, és clar, tu no pots donar les facilitats perquè la gent pugui venir i es pugui establir en el teu municipi.
11: No són els únics, és un problema generalitzat en pobles petits del país. En són un bon exemple les reunions de l'Associació de Micropobles de Catalunya. En va parlar el vicepresident Oriol Serrà.
17: Molt sovint, 2 o 3 membres de la Junta no em puc connectar perquè no tinc cobertura, perquè, clar, la fem des de casa nostra, des del despatx de l'Ajuntament, i no ens podem connectar. Es falla perquè la senyal és tan fluixa que no pots posar ni la càmera.
11: Lamenten que se senten abandonats i demanen ajuda per poder connectar-se a la fibra òptica d'una vegada per totes.
0: I obrim ara crònica internacional perquè una quarantena de persones han mort en una onada de bombardejos russos contra un centre logístic de Butxa, a la regió de Kiev, a Ucraïna. El principal atac l'ha fet un avió no tripulat que ha impactat contra un dipòsit de munició i ha provocat un incendi de grans dimensions.
5: La deflagració ha afectat edificis civils i una residència de gent gran i de persones amb discapacitat. El president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, ha dit que s'investigarà per quin motiu es guardava munició en un magatzem prop d'una zona residencial. 381 persones han estat evacuades, entre les quals 59 nens, i les xifres podrien seguir creixent.
0: I d'Ucraïna als Estats Units, perquè aquesta nit el país ha anunciat un acord històric per fer-se amb gran part del petroli de Venezuela. Ho ha escampat als quatre vents Donald Trump en un missatge a Truth Social, la seva xarxa social. Assegura que el pacte permetrà duplicar les reserves de petroli i reduir el preu dels carburants. En total prendran el control dels més de 65.000 milions de barrils que es calcula que té Venezuela. I mentrestant, Europa s'ho mira tot plegat de reull. Tot això, volíem dir, avui també els 27 estan pendents del referèndum que es fa a Islàndia. La illa vota si vol reprendre les converses per formar part de la Unió Europea. És a dir, encara que avui guanyi el sí, Islàndia en cap cas passarà automàticament a ser un estat membre.
5: De moment només han de decidir si els agradaria que el seu govern tornés a encetar les negociacions. Les últimes enquestes, però, mostren un escenari molt dividit. Els partidaris del sí aleguen que Europa els portaria estabilitat econòmica, sobretot arran de l'augment del cost de vida al país. En canvi, els del no defensen la seva sobirania econòmica i creuen que els canvis que els portaria a Brussel·les tampoc els ajudarien a millorar la situació.
0: Passa un minut d'un quart de tres i Plataforma per la Llengua lamenta els resultats del referèndum sobre el canvi de nom de la Catalunya Nord a França. Ahir es va fer el recompte de vots pel canvi de denominació administrativa del territori i no s'ha imposat el nom del Pirineu Català per la mínima. L'entitat creu que és una oportunitat perduda que es mantingui el nom de Pirineu Oriental, Neus Aragall.
18: Tot i que Pirineu Oriental ha estat l'opció individual més votada, l'entitat veu una clara voluntat de la ciutadania de canviar el nom, ja que més de la meitat dels vots han anat a parar Pirineu Català i Pirineu Mediterrani, les altres opcions. Ara bé, Gauter Sabrià, delegat de la plataforma, remarca que això no significa un vot contra la catalanitat de la zona, ja que en cap moment es votava si els ciutadans se sentien catalans. L'entitat afegeix que la votació en període estival no ha estat la millor opció perquè no hi ha hagut temps a fer una campanya ni a obrir un debat entre els ciutadans. A més, la participació ha estat inferior a l'11% del cens.
0: Més coses, més de la meitat dels adults té problemes a les artèries i no ho sap. Ho revela un estudi del Centre Espanyol d'Investigacions Cardiovasculars. Tot i que aquesta malaltia passa desapercebuda perquè no presenta cap símptoma, a llarg termini pot provocar un atac de cor o un ictus.
18: La malaltia s'anomena aterosclerosi i pot començar abans dels 30 anys. De fet, un 57% dels adults la pateixen de manera simptomàtica, amb una incidència més elevada en els homes que en les dones. Amb un diagnòstic precoç, és possible revertir els efectes de la malaltia amb un tractament que no ha de ser per a tota la vida. Per això, la CNIC utilitza ecografies per examinar artèries i fer un diagnòstic. A partir d'aquí, es modifica la dieta i l'exercici físic del pacient i, en cas que no hi hagi una millora, prescriuen medicació. A més, estan desenvolupant una ecografia assistida per intel·ligència artificial que permet fer proves més enllà dels centres sanitaris, per exemple, a farmàcies o empreses, fent que sigui més accessible per a tothom.
0: Per cert, encara parlant de salut, els comuns han demanat la compareixença de la consellera de Salut, Olga Pané. El partit carrega contra el govern per les llistes d'espera als hospitals catalans. Recorden que van acordar un pla de reducció i que, tot i així, els pacients ara mateix han d'esperar més de 100 dies per una primera visita i insisteixen que de mitjana no s'haurien de superar els 67, que és el que es va pactar al seu moment. 2:18, diverses platges de l'Empordà, el Maresme i el Barcelonès ja fan servir intel·ligència artificial per intentar evitar ofegaments. El sistema funciona amb càmeres que miren què passa dins l'aigua en tot moment. La tecnologia analitza els moviments de les persones en temps real i pot detectar comportaments que podrien indicar que algú s'està ofegant.
19: Quan detecta una situació de risc, envia una alerta a un centre de control proactiva a Vilassar de Dalt. Allà els tècnics comproven les imatges i si realment hi ha perill, avisen els socorristes. La tecnologia ja s'utilitza a Badalona, Roses, Castella, Platja d'Aro i Vilassar de Mar. També funciona en una piscina de Barcelona. De moment, però, encara no ha ajudat a rescatar cap persona. El director de l'AIF, Oriol Canals, explica a l'escena com és exactament el procés.
20: Aquesta persona en aquests processos. Després hi ha persones que dintre l'aigua perden el coneixement, derivat del que sigui, i es queden en un estat d'inconsciència dintre l'aigua. Tot això està teoritzat. Per tant, el que hem fet nosaltres és recrear-lo, teatralitzar-lo, entrenar aquesta visió per computador, aquesta tecnologia, i preparar-la per posar-se a treballar en condicions reals.
19: Els responsables del projecte expliquen que hi ha molts falsos avisos, però asseguren que això és bona notícia. Vol dir que el sistema detecta situacions que poden acabar en ofegament. L'objectiu és que la intel·ligència artificial sigui una ajuda més pels socorristes i els permeti reaccionar abans davant d'una emergència.
0: 2:20, obrim ara l'agenda cultural perquè avui arrenca Perpinyà la 38a edició del Visa per la Imatge, un dels festivals de fotoperiodisme més importants del planeta. S'hi podran veure 27 reportatges de temàtiques ben diferents, des de la guerra ucraïna, la guerra a Orient Mitjà, també a Àfrica, també proconflictes socials o imatges sobre la crisi climàtica, Jordi Dotres.
21: Els visitants també hi trobaran reportatges que expliquen la situació de les nenes a l'Afganistan, el negoci de la cocaïna a Sud-amèrica o un sobre la fragilitat dels oceans. Tot plegat combinat amb la projecció d'altres temes d'actualitat, com l'entrada de migrants a Ceuta. Ho explica a RAC1 una de les directores artístiques del Visa per la Imatge, Delphine Lelou.
22: Jusqu'au dernier moment, nous intégrons l'actualité internationale.
23: Fins a l'últim moment, integrem l'actualitat internacional. No ho podem fer a les exposicions per problemes de temps i espai, però sí a les projeccions. Per tant, sí, es tractarà tot el que ha passat fins a finals d'agost.
21: Hi haurà imatges de fotoperiodistes com el palestí James El Refi, la francesa Elise Blanchard o l'aragonès establert al Líban Diego Ibarra Sánchez. El Visa per la Imatge és gratuït i es fa fins al 13 de setembre. Les exposicions també es podran veure per internet.
0: I obrim l'agenda de concerts amb Figueres i el Festival Acústica, perquè avui hi actua una de les bandes de l'estiu, la Ludwig Band.
24: I he deixat que entri amb força, que inundi la casa i que faci volar amunt els ocells.
0: Però també uns clàssics, Sopa de Cabra. Pujaran a l'escenari noms com Dan Peralbo i el Comboi, 31 Fam, Max Navarro o La Joina, compliran de música La Rambla i també la plaça Catalunya de Figueres. I a Cervera, aquesta nit, comença l'Aquelarre amb Doctor Prats.
25: Caminem.
0: I anem a repassar els concerts de festes majors al Tarragonès, a Torredembarra, i actuen els Buhos.
26: No és Miami, ni les Maldives, mediterràniament aquí passem.
0: Que celebren els seus 20 anys de carrera. I també, dintre l'apartat de concert de festa major, tenim a la Seu d'Urgell els Catarres.
27: Que vull

0: sí, domini del sol, de pluja no se n'espera. Això sí, fins a mitja tarda podem tenir cops de vent moderats, entorn dels 40 km per hora, en alguns casos una mica més, en sectors del nord del país, però bé, per remarcar alguna cosa, més enllà del fet que les temperatures s'enfilen més que ahir a l'interior de Catalunya, però sense parlar de calor desfermada, com hem tingut tants i tants dies d'aquest estiu. Com a molt, 33-34 graus en sectors interiors de l'Ebre, cap a la plana de Lleida, al Bages, i en general de 28 a 33 graus. Les temperatures, això sí, reculen a la costa central, al litoral sud i també al Gironès i l'interior de la selva. Temperatures menys altes que ahir, però més humitat en molts casos i, per tant, més sensació de xafogó.
1: 2 minuts i els esports.
2: 14-15.
3: Ganarles el derbi es lo único que pido.
4: Volver a ser grandes.
5: Un altre sexter serà massa.
6: Torna a somiar. Torna al futbol a Movistar. Viu tots els partits i competicions com si fossis a l'estadi. A més, amb resums i continguts extra. Informa-te'n a les botigues, a 1004 o a movistar.es.
7: Buena entrada en la Champions de los seminuevos, Ali.
8: Qué ambientazo, mano.
7: Una pasada, todo listo para un gran encuentro en Ocasión Plus. Primer acercamiento, estudia la jugada. Entra en el área, se la ha citado sobre la línea.
8: Qué barbaridad.
7: Increíble, la asistencia ahora tiene que ser clave.
8: Buena venta.
7: Buena venta, buena venta. ¡Ojo! ¡Coche seminuevo para casa!
8: Ven a por más.
7: ¡Venta! Ocasión Plus.
9: La natura sempre respon. I quan fa servir els recursos que t'ofereixen els parcs naturals, pot convertir un gorg en un refugi. Una pastura en un producte fet al parc. Un itinerari oficial en un descobriment. Un paisatge en un record. Una activitat en salut. Una nit en un somni. Perquè la natura et correspon. Descobreixo espaisnaturals.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
7: Hay mucho nivel sobre el terreno de juego en Ocasión Plus, David.
8: Esto promete, Manu.
7: No lo creo. Arranca la transacción. Comienza el tiki-taka. Esta es la jugada que puede decidir todo. Necesita una oferta ganadora.
8: Huele a compra, Manu.
7: Huele. Va. ¡Y va! ¡24 horas!
8: Con qué facilidad resolvió. Sin complicaciones. Ven a por más.
7: Venga. Ocasión Plus.
3: Ganarles el derbi es lo único que pido.
4: Volver a ser grandes.
5: Un altre sexter serà massa.
6: Torna a somiar. Torna al futbol a Movistar. Viu tots els partits i competicions com si fossis a l'estadi. A més, amb resums i continguts extra. Informa-te'n a les botigues, a 1004 o a movistar.es.
2: RAC1 us convida al cinema.
10: Veniu a la premiere de Cronos, que arriba als cinemes el 4 de setembre.
11: Acaba de passar algo agradable, 5 ambulàncies.
2: Una pel·lícula que narra el dispositiu Cronos.
10: L'operatiu policial amb l'objectiu de capturar els responsables de l'atemptat a la Rambla de Barcelona el 17 d'agost de 2017.
2: Una operació contrarrellotge amb Enric Auqué, Mònica López i Diana Gómez.
10: Dijous 3 de setembre veniu a la premiere de Cronos al Gran Teatre del Liceu de Barcelona.
2: L'únic que heu de fer és apuntar-vos al formulari que trobareu a rac1.cat i optareu a aconseguir una entrada doble.
10: Aquest setembre veniu a la premiere de Cronos amb RAC1.
2: Tots som u. Amb Adrià Garcia i Pau Bonastre.
1: I als esports, Pau, l'Espanyol visita avui la Real Societat, mentre que Julián serà baixa aquesta nit amb l'Atlètic de Madrid.
12: L'argentino s'ha entrenat amb el grup en aquests últims dies i no ha entrat per al partit aquesta tarda a les 7 entre l'Atlètic i el Sevilla, el Sánchez Pizjuán. A les 7, no, a 2:15 de la nit. Abans de les 7, l'Espanyol visita el camp de la Real Societat, un equip que ha perdut els dos partits que ha jugat fins ara. De seguida anirem cap a Sant Sebastià per saber l'últim hora. Tot plegat mentre ja sabem els horaris de la fase Lliga de la Champions. De seguida també el repassarem. Us avancem ja que el Barça debutarà a casa el dimecres 9 de setembre contra el Feyenoord a 6:45. Abans, però, tenim esport en directe, concretament la 8a etapa de la Vuelta, una etapa que és plana, que ressegueix el litoral de València. Com la tenim en aquests moments, Pau Bombardó?
13: Doncs ara mateix a 146 quilòmetres per la meta. Com deies, una etapa plana. Tenim un sol escapat al cap de cursa i més enrere el gran grup a 5 minuts 39 segons, encara molt compacte, com dèiem, 146 quilòmetres per davant, amb una etapa que acabarà amb un sol port de tercera categoria i que s'espera que acabi a l'esprint.
12: 2 minuts, una mica menys, per arribar a 2:15. Ara anem cap a Donosti. Oh,

0: I com ara dèiem, tercer partit de Lliga per l'Espanyol, el primer lluny de l'RCD Stadium. Fins ara, una victòria contra el Llevant i una derrota contra el Madrid. I a les 7, l'equip de Manolo González visita el camp de la Real Sociedad sense Brian Zaragoza, que té poc rodatge. Viurem el partit amb l'equip del Superesports, el Dani Solsona i l'Edu de Batlle, que ja el tenim a Sant Sebastià. Hola, Edu, què tal? Bon dia.
1: Hola, Pau, bon dia. Doncs sí, primer desplaçament de la temporada per l'equip blanquiblau amb un partit sobre el paper exigent davant un rival que encara no ha sumat cap punt en els seus dos primers partits de Lliga, però que ve de fer-ho bé des de l'arribada de Rino Matarazzo a la banqueta, amb títol inclòs la temporada passada a la Copa del Rei. Manolo González introduirà pocs canvis, per no dir cap, a l'11 titular de les dues primeres jornades. Recordem amb Dimitrovic a la porteria, amb Omar, Riddle, Unai Núñez i Hinojo en defensa, amb Urco i Edu Expósito al doble pivot, línia de tres mitges puntes amb Cala, amb Javi Hernández i amb Dolan i Roberto a la davantera. Amb les baixes dels lesionats Puado i Quique García i de l'encara sancionat Cabrera, encara no hi serà Brian Zaragoza, que s'ha quedat a casa per agafar més top físic pensant ja en debutar la setmana que ve. Tampoc hi és a la llista Rubén Sánchez, a qui Manolo González ja fa dies que va obrir la porta de sortida. El lateral barceloní busca un traspàs en les 72 hores que queden de mercat. El tècnic blanquiblau explica algunes de les coses que ha de fer el seu equip si vol tornar cap a casa amb un botí de profit aquesta nit.
2: Has de defensar molt bé, has de defensar bé la pilota aturada, has de defensar bé les transicions, has de defensar bé el joc posicional, has de saber atacar si et venen a pressionar un bloc mig o baix o mig alt o et venen a pressionar l'home. Bueno, són moltes coses del partit que es poden donar perquè és un rival que té molts registres. Llavors hem preparat totes les situacions que es poden donar i després, però clar, és el que parlem, després toca fer-les al camp i fer-les bé.
1: La Real Sociedad arriba al partit d'avui amb les baixes d'Olaizola i Marín i amb acumulació de minuts a les cames en pocs dies. Va jugar dimecres al Bernabéu a perdre contra el Real Madrid. Anoeta no veu una victòria del seu equip des del mes d'abril i avui s'espera molt bon ambient en un partit que dirigirà el col·legiat andalús Orellana Cid. Al bar l'assistirà Milla Albendit. Aquesta tarda, recordem-ho, a Anoeta, a les 7, Real Societat Espanyol.
0: El partit de l'Espanyol, que és a les 7 i a 2:15, es jugarà el Sevilla Atlètic de Madrid. També n'estarem pendents, lògicament, als Superesports de RAC1. Els matalassers, que han sumat 4 punts dels primers 6 i avui visiten un Sevilla que ha començat la temporada com un tro, amb dues victòries. Això sí, l'Atlètic, com sabeu, ja no podrà comptar baixa amb Julián, que no s'entrena aquesta setmana, des de dimarts concretament, amb els seus companys, oficialment per una indisposició. Tot i això, segons el diari Marca, i la tarda l'argentí va exercitar-se a la ciutat esportiva del Cerro del Espino en solitari. Això sí, per avui Julián s'afegeix a la baixa per lesió de Sorloth i deixa molt tocada la davantera de l'Atlético. La novetat de la convocatòria ja anunciada és la novetat, vaja, del Cuti Romero. Veurem si té els primers minuts amb la samarreta de l'Atlètic de Madrid. En la prèvia, l'entrenador Diego Pablo Simeone oferia la seva versió sobre la situació de Julián.
3: Entiendo que su pregunta van a ir todas o la mayoría en torno a lo que está pasando con Julián. Creo que de parte del club fue muy contundente, muy claro en todo lo que explicaron. Sigo en la misma posición, esperando desde lo deportivo poder ayudarlo de la mejor manera para que siga siendo el futbolista importantísimo que es para nosotros y centrarme en lo que me ocupa, entiéndanme, que es el Sevilla y que evidentemente Julián no va a estar mañana.
0: Simeone assegurava que l'equip està centrat en el partit del Sánchez-Pizjuán, tot i que aquesta setmana, insistim, ha tingut Julián de protagonista. L'entrenador argentí veu la situació del futbolista encara reconduïble.
3: En la vida se puede revertir todo mientras tengamos salud.
0: El Sevilla, que recupera el Font i Quique Salas, i perd Oso, que fitxarà per l'Estrasburg. El partit és a 2:15, com dèiem, amb arbitratge del Verola Rojas. Al bar hi haurà Iglesias Villanueva. El Barça no jugarà fins dilluns, rebrà el Rayo Vallecano al Camp Nou, i en aquests últims dies de mercat el club està centrat en tancar les sortides dels jugadors transferibles. N'hi ha ja d'enllestides, com la d'Héctor Fort, que ha de sortir previsiblement a la Real Societat, o la d'Álvaro Cortés a l'Anvers belga, i n'hi ha d'altres, com la de Marc Caçador, a les quals encara s'està treballant. També falta per veure què passarà amb el porter croat Livaković, que ahir ja va entrenar-se per primer cop amb l'equip. S'ha de decidir si es queda a la plantilla o si marxa, s'ha dit.

0: Pràcticament 4 minuts per sobre de 2:15. Aquest migdia hem sabut el calendari de la fase Lliga de la Champions 2026-2027. Hola, Jaume Mollo, bon dia.
1: Bon dia, Pau.
0: I el Barça, que debutarà, com dèiem ara, al Camp Nou, dimecres 9 de setembre, en horari de tarda.
1: Sí, atenció, que ningú es despisti. A 6:45 de la tarda, Barça-Feyenoord. El Barça visitarà el Galatasaray a la segona jornada, jugarà al camp del PSG a la tercera, el dimarts 20 d'octubre, abans del clàssic de la primera volta. És a dir, que tindrem la mateixa setmana PSG-Barça i Madrid-Barça.
0: Déu-n'hi-do.
1: L'equip de Flick rebrà l'Aston Villa a la quarta jornada, visitarà el Sabà a Bakú el 25 de novembre, a la cinquena jornada, també en horari de tarda, 6:45. Rebrà el Manchester City al Pont del 8 de desembre, a la sisena jornada, visitarà l'Sporting de Portugal a Lisboa a la penúltima jornada i acabarà la fase Lliga rebent el Como de Cesc en la jornada unificada del dimecres 27 de gener. Els partits que no dic l'horari és que se'ls són a les 9. Tots.
0: Correcte.
1: D'acord?
0: Això pel que fa al Barça, mentrestant el Madrid de Mourinho, que debutarà un dia abans que el conjunt blaugrana, dimarts 8 de setembre.
1: Contra l'Inter de Milà, al Bernabéu. A continuació, els blancs visitaran la Roma, rebran el Leipzig el dimarts 21 d'octubre abans del Clàssic. Per tant, tindran un dia menys de descans que el Barça, però no es mouran de Madrid. D'alguna manera queda compensat el desgast, segurament. A la quarta jornada visitarà l'AEK d'Atenes, rebrà el PSV Eindhoven, visitarà l'Arsenal a la sisena jornada, rebrà l'ASC austríac a la penúltima i acabarà la fase Lliga jugant contra el Shakhtar Donetsk. Recordo que l'equip ucraïnès juga els seus partits com a local en aquesta fase Lliga a Stamford Bridge, a Londres.
0: I l'Atlético, que debutarà el mateix dia que el Barça, el dimecres 9, i al mateix estadi que la temporada passada.
1: Anfield contra el Liverpool té un inici molt complicat. L'equip de Simeone rebent a continuació el Manchester United, visitant l'Stuttgart a Alemanya i rebent el Bayern de Múnich, però després se li suavitza i acaba rebent el Fenerbahçe turc a l'última jornada.
0: I Mollo, que destaquem del calendari dels altres participants de la Lliga Espanyola, que són el Betis i el Villarreal.
1: Els de Pellegrini debutaran al camp del Lilla i tindran un final de traca, rebent l'Arsenal i visitant el Bayern de Múnich. Els de la Plana, mentrestant, debutaran a Dortmund, visitaran el Liverpool a la tercera jornada, rebran el PSG a la quarta i acabaran la fase Lliga rebent el Manchester United a la Ceràmica.
0: I per rematar-ho, quins altres partits destaquem d'aquesta fase Lliga?
1: 14 d'octubre, segona jornada, Manchester City-PSG. 21 d'octubre, tercera jornada, Bayern de Múnich-Arsenal. El 24 de novembre, cinquena jornada, Arsenal-Borussia Dortmund. El 9 de desembre, sisena jornada, Aston Villa-Paris Saint-Germain. I el 19 de gener, setena jornada, la penúltima, Inter de Milà, Liverpool, i l'endemà Manchester United, Bayern.
0: Doncs llibreta i boli, tot apuntat, ja a punt per viure a la Champions de RAC1 i també al Barça RAC1 aquesta fase lligada a la Champions. Mollo, gràcies.
1: Fins ara.
0: I ara que parlem del sorteig de la Champions, del Real Madrid, un conjunt blanc que no juga fins demà, però avui Mourinho, que ha sortit en roda de premsa a la prèvia, i ha aprofitat per deixar entreveure qui vol que sigui el pròxim guanyador de la pilota d'or, Pau.
2: Sí, de fet, s'ha parlat de tot menys del partit i del rival, el Màlaga. Mourinho ha continuat amb les dissertacions habituals que ens té acostumats en aquesta segona etapa a la banqueta del Madrid i, com deies, ha aprofitat per parlar sobre el que considera ell que ha de ser la pilota d'or.
3: Para mí, Balón de Oro tiene que ser un de esos jugadores que cuando termina de jugar, nosotros echamos de menos. Yo echo de menos a Maradona, a Ronaldinho, a Ronaldo Nazario, a Ronaldo Cristiano, a Messi, a Zizou, a Lothar Matthäus. Yo echo de menos a esta gente. No puedes dar el Balón de Oro a un jugador porque ganó la Champions o porque ganó el Mundial.
2: Doncs, dit això, ha deixat caure que el seu candidat a la pilota d'or doncs és un altre, com no pot ser d'una altra manera, que un jugador del Madrid.
3: El mejor jugador del mundo son dos o tres o cuatro y nosotros sabemos quién son y sabemos dónde están aquí. Balón de Oro, la duda es Luis Enrique o Mister de la Fuente. El jugador es otro.
2: Doncs no el menciona directament, però fa referència, vaja, a Kylian Mbappé, que no ha guanyat ni la Champions ni el Mundial, però que va ser-ne el màxim golejador. També ha aprofitat per parlar sobre la relació del davanter francès i Vinícius. Ha dit que no hi ha cap problema entre ells dos, al contrari.
3: És la empatia entre dos persones. Amistat, col·laboració, i quan juntes empatia a nivell personal i calidad brutal de dos jugadores, pues tenemos todo para ser cada vez mejor. La dinámica del equipo no es una dinámica de 2+9, es una dinámica de 11.
2: De fet, ha anat més enllà i ha destacat la qualitat de tots els jugadors de la plantilla i ha estat, diguem-ne que, molt insistent.
3: Me gusta mucho hablar de Kylian, de Vini, de Jude. Entiendo el porqué de las preguntas, pero aquí solo tenemos grandes jugadores, grandes, grandes jugadores y grandes, grandes, grandes, grandes jugadores.
2: Doncs en aquest espai de reflexió, Mourinho també ha criticat l'aturada de seleccions i s'ha mostrat preocupat, sobretot, no tant pels jugadors que jugaran minuts com pels que no en jugaran cap.
3: Los partidos de selección me preocupan, es mucho tiempo. Los jugadores que van en selección a jugar me preocupan menos de los que van en selección, pero sin jugar. Estos son los que me preocupan muchísimo.
2: Doncs, dit això, veurem quin 11 presenta demà Mourinho contra el Màlaga al partit a les 5 al Bernabéu.
0: Això demà. Mentrestant, tornant a la jornada d'avui de primera divisió, ja hem parlat d'aquests dos partits, Real Societat Espanyol i Sevilla Atlètic de Madrid. Abans, a les 5, es jugarà el Llevant Betis, el Llevant que disputa el seu primer partit a casa després d'haver sumat només un punt en l'inici de Lliga. Al davant hi haurà el Betis de Pellegrini, que ve de guanyar per la mínima contra la Real Societat i el València, també a primera divisió. La jornada 3 va arrencar ahir amb dues victòries locals, d'una banda amb el Racing de Santander 3, Elche 2, hat-trick de Zavari en la primera mitja hora llarga de partit, mentre que els il·licitans van retallar distàncies al tram final. Just després es va disputar l'Alavés 1, Villarreal 0, gol de Lucas Boyer, superat l'equador de la primera meitat. Atenció que l'Alavés ha dormit líder de forma provisional, però líder amb 7 punts de 9 possibles. En canvi, el nou Villarreal, d'Íñigo Pérez, encara no ha arrencat del tot i no coneix la victòria. I a segona divisió, avui és un dia molt especial per Sabadell. 11 anys després, la nova Creu Alta tornarà a viure un partit de segona divisió en públic. És veritat que va tenir futbol de plata la temporada 2021, però llavors va ser sense aficionats a les graderies per culpa del coronavirus. Avui el conjunt arrequinat rep l'Almeria, un clar candidat a l'ascens. El partit és a les 5 de la tarda i en directe a RAC1, esperant o buscant la primera victòria després de dos empats consecutius a 0. Per tot plegat, s'espera que avui la nova Creu Alta sigui una festa amb una gran entrada de públic. Aquest matí encara quedaven algunes entrades a la venda. El club ha demanat que la gent arribi amb temps a l'estadi per evitar cues. Per al partit, Ferran Costa, l'entrenador, vol que l'estadi empenyi l'equip.
4: I que hem de viure cada partit dels que tenim a casa com un partit de play-off. El que vam ser capaços de fer la temporada passada en un play-off de màxima exigència, ho hem de viure cada partit, perquè ens ha costat 11 anys poder-ho fer. Llavors hem de viure cada minut com si amb el pensament de, ostres, si no ho donem tot, igual tornem a estar 11 anys sense poder-ho fer. Llavors anem a donar tots el millor de nosaltres.
0: El Sabadell busca, com dèiem, la primera victòria, també el primer gol. Ahir, Ferran Costa en la prèvia hi veia el got mig ple en roda de premsa, recordava la capacitat del seu equip de generar en aquests dos partits ocasions en camp contrari, de penjar pilotes a l'àrea, de recuperar també moltes pilotes mitjançant la pressió, i en aquest sentit no li preocupa no haver vist encara porteria.
4: Hem de tenir una mirada constructiva i d'acompanyament cap als nostres jugadors. O sigui, qui vingui aquí esperant veure a Lewandowski, aquí no està Lewandowski. No va així. Nosaltres tenim jugadors que venen aquí a créixer amb nosaltres i que som nosaltres els que els hem d'ajudar a pujar aquest nivell i a trobar la seva millor versió.
0: Pipa anirà convocat per primer cop aquesta temporada, mentre que Edgar, cedit per l'Almeria, serà baixa per culpa de la clàusula de la por. A més, continuen lesionats Gennaro Fornés, Alain Ribeiro i Javi López Pinto. El d'avui, a més, serà el primer duel amb la gespa nova. De fet, tot just ahir l'equip s'hi va entrenar per primer cop. Al davant hi haurà l'Almeria de García Pimienta, tècnic català, que ha aterrat aquest estiu al club andalús. Fins ara una victòria i una derrota. L'Almeria aspira a l'ascens. De fet, el curs passat s'hi va quedar a les portes perdent a la final del playoff. El golejador Sergio Arribas es baixa oficialment per problemes al turmell, tot i que alguns mitjans d'Almeria apunten a una possible sortida. Ahir García Pimienta ho negava. El partit és a les 5, amb arbitratge de Manuel Ángel Pérez Hernández i amb Del Cerro Grande al VAR. Després del Sabadell, a 2:15, i també a RAC1, serà el torn del Girona, que rebrà a Les Palmes a Montilivi, un equip que ha sumat dues victòries en dos partits. En canvi, els gironins encara no han sumat els primers tres punts, en setmanes, a més, molt enrarides per culpa del mercat de fitxatges. Girona, Miquel Agut, bon dia.
5: Doncs sí, hola, bon dia, Pau Bonastre. És molt d'hora, la segona és molt llarga, però el Girona necessita la primera victòria. Queden molts punts, però si avui no guanya, podria acabar la jornada a la zona de descens. De fet, el 17è rep el segon. Això és el que diu la classificació. Només un punt pels de Quique Álvarez, 6 de 6 pels de Rubén de la Barrera. És, en teoria, un duel entre candidats a l'ascens, i el tècnic gironí ja avança que el partit serà difícil.
6: Partido muy difícil para nosotros, por el rival, por el momento, porque vienen con la moral alta, porque tienen una forma de jugar. Pues bueno, es un equipo que posicionalmente se coloca muy bien, que tiene muy buen pie en sus jugadores, que tiene una idea muy clara y lo están haciendo muy bien, que te atraen, que te pueden llegar a desesperar. És difícil robar-les el balón.
5: S'espera una bona entrada a Montilivi, però ja veurem si s'arriba als 11.000 espectadors del partit inaugural contra el Leganés. Serà, per cert, l'últim amb el mercat obert, per alegria de Quique Álvarez i de tothom.
6: Prefereixo no parlar ni de llocs, ni de noms, ni de res. Jo estic ara mateix centrat en una partida demà, amb els que tinc ara, perquè si començo a pensar qui pot venir, qui no està, qui tal, em puc tornar boig. I ja m'he tornat massa boig. Llavors, centrat en el que puc controlar, que són els que tinc ara, que estic segur que competiran bé, i després el que passi d'aquí a dilluns, a la tarda o a la nit, dimarts, el que passi d'aquí a dimarts ja veurem.
5: Unagi està descartat, també Pixur, per decisió tècnica, mentre que, segons Quique Álvarez, Benat podria jugar. Això poseu entre cometes del discurs de l'entrenador d'ahir. Veurem si avui, per començar, és a la banqueta i, per continuar, si té minuts. De moment, està inèdit en els dos primers partits. Qui sí que és a la convocatòria és Boñar, l'últim fitxatge de l'equip, que està inscrit i a punt per jugar. Per cert, encara en un apunt de mercat, el jugador del Mallorca, Mateu Morey, lateral dret, té un acord tancat amb el Girona, segons mitjans balears i la confirmació d'alguns mitjans catalans. Amb ell i amb Boñar es donaria per tancada la banda dreta després de la sortida d'Arnau Martínez al València. A 9:15 a Montilivi es jugarà un Girona a Les Palmes, que fa dues temporades es va acabar amb 2-1 a la Lliga de Primera Divisió. Arbitrarà el valencià Fuentes Molina i al VAR hi haurà el madrileny Moreno Aragón.
0: Gràcies, Agut. Escoltem més tard. També avui a segona hi ha dos partits més, tots dos a les 7 de la tarda. D'una banda, Albacete-Oviedo, l'Oviedo que acaba de baixar de primera, encara no ha guanyat, i de l'altra, el Leganés-Aldenc. La jornada 3 de segona la van començar ahir el Tenerife i l'Sporting de Gijón, amb victòria pels asturians per la mínima 0-1. I un esglaó per sota, avui comença la primera federació, enguany amb tres equips catalans, com la temporada passada. Al Nàstic i a l'Europa s'hi suma el Sant Andreu, que agafa el lloc del Sabadell. Precisament, els andreuencs debuten avui a l'Alcoraz contra l'Osca, 1:15, un dels favorits de la categoria, que va baixar enguany de segona. L'equip quadribarrat comptarà amb el suport d'uns 350 aficionats que s'han desplaçat cap a Osca. El Sant Andreu, que ha incorporat peces noves, però manté el bloc amb què es va proclamar campió de segona federació el curs passat. El futbolista Pau D'Arbre parla a la prèvia.
7: Bueno, tenim l'avantatge de l'any passat de que l'equip ja majoritàriament es coneix i bueno, això és un plus que de cara sobretot als primers partits de Lliga ens donarà, jo crec, que bons resultats i esperem que bueno, la continuïtat aquesta plasmar-la en el camp, que es vegi tant en el joc com els resultats i poder començar bé la temporada.
0: Demà jugaran els altres dos catalans, el Nàstic a casa contra el Saragossa, l'Europa també a Can Dragó, a casa contra el Jaén, en aquest cas a un quart de vuit, el Nàstic a dos quarts de deu de la nit. Per cert, que avui el club europeista més un comunicat de rebuig a absoluta qualsevol mostra d'abús policial, diuen un comunicat, i a la restricció de les llibertats individuals, aprofitant els fets de la prèvia de l'Elx-Barça. Recorden incidents similars que ha patit la seva afició recentment en desplaçaments a Osca, Madrid o Múrcia, entre d'altres. L'Europa fa una crida a la seva afició a omplir les graderies de Can Dragó d'estelades i anima a la resta d'entitats esportives del país a sumar-se a aquesta iniciativa. Onze minuts per les 3 en plana internacional, encara en futbol. Només faltava una gran lliga europea per arrencar la temporada i ahir ho va fer oficialment la Bundesliga alemanya, Paul Robert, i amb el vigent campió, el Bayern.
8: Sí, ho va fer el vigent campió, el Bayern, que va superar còmodament 5-1 a l'Stuttgart. Avui continua la jornada on destaquen el Red Bull Leipzig, Borussia Mönchengladbach de 3/4 i el Borussia Dortmund Hamburg de 6/7. També ahir es va disputar la segona jornada de la Ligue 1 on el PSG va tornar a deixar-se punts 2-2 davant del Lille, dirigit pel petit dels Ancelotti. Els de Luis Enrique van arribar a minut 90 al partit perdent 2-0 i gràcies als gols de Vitinha i Marquinhos al temps d'afegit van aconseguir igualar el duel. Amb aquest resultat, el nou equip de Ferran Torres va sumar el segon punt dels 6 possibles pel que fa avui. Avui, el dia d'avui, trobem el Strasbourg Lens a 6/15 i un Lyon Le Havre a 9/3.
0: Això a França, la Premier, el Manchester City va arrencar la jornada amb victòria.
8: Els d'Enzo Maresca van golejar 1-4 al Crystal Palace amb doblets de Haaland i de Cherki. Amb aquesta victòria, els Citizens aconsegueixen els 6/6 punts disponibles i encapçalar la classificació de la Premier, a l'espera de la resta de partits de la jornada. El Liverpool és l'encarregat d'iniciar el dissabte a Anglaterra, està jugant des de 2/4 davant del Nottingham Forest. Després de l'empat de la primera jornada contra el Newcastle, el Tirola busca la primera victòria de la temporada. De moment, 0-1 al marcador. A més, destaquem el Tottenham Newcastle de 6/7. L'última gran lliga que falta, la Sèrie A, també va iniciar la jornada ahir. 2-0 va guanyar el Milan, el recent ascendit Venezia. D'avui destaca la Juventus Parma de 3/9.
0: I tornant a casa nostra, la Lliga Femenina comença aquest cap de setmana. Demà s'estrena el Barça davant del Tenerife, també el Badalona Women, i avui ho farà l'Espanyol contra l'Eibar, Pau.
2: Sí, les blanquiblaves debuten a les 5 de la tarda a domicili amb noves peces i incorporacions per aconseguir l'objectiu de la permanència. Al davant hi tindrà un Eibar a qui ja va guanyar en els dos partits de la temporada passada, però ara amb la incertesa de no saber quines novetats portaran en la primera jornada de Lliga. Demà serà el torn del Barça, que rep el Tenerife i arriba després de bones sensacions a la pretemporada. De tota manera, Pere Romeu ha demanat prudència.
9: No puc pensar gaire a llarg plaç, hem d'anar pas a pas, partit a partit. Tenim jugadores noves que estan en un bon punt d'integració i d'adaptació. Aleshores, aquest mes de setembre fins a finals de setembre tenim un partit setmanal, això ens pot anar bé per anar entrenant, per anar adquirint coses. A poc a poc, no puc pensar a llarg plaç, som el Barça, qui se'ns exigeix tot i nosaltres voldrem lluitar absolutament tot, però, evidentment, pas a pas, partit a partit i anar fent bé les coses.
2: Una primera jornada de Lliga exigent per les blaugrana que tindran al davant un Tenerife a qui Pere Romeu diu té molt respecte.
9: Partit exigent, un rival molt dur, un rival al qual sempre li he tingut molt respecte des de que soc entrenador d'aquí al Barça, un Tenerife que sempre és un equip agressiu, és un equip intens, és un equip que va molt al duel, que es defensa amb totes les jugadores, que després té bona capacitat de jugar directe i de contraatacar-te, que demà haurem de treure una versió boníssima nostra per endur-nos els 3 punts, que és el que volem, a casa, amb la nostra gent, primer partit de Lliga, supermotivats, superil·lusionades per afrontar el partit demà.
2: Demà a les 12 debuta també el Badalona Women, ho farà davant l'Atlètic Club a domicili. Aquest migdia ja s'han jugat els primers partits que han obert la competició, amb un Deportivo de la Coruña 0, Sevilla 1 i un Real Societat 0, Logroño 2.
0: Set minuts i mig per les 3, que és quan arrencarà la cursa sprint al Gran Premi de l'Aragó de MotoGP, que viurem aquí a RAC1, després que aquest migdia hagi quedat ja definida la graella, tant per l'esprint com per la cursa de Gran Premi de demà. Des del circuit de Motorland, Quim Salvador, hola, bon dia.
10: Hola, Pau, bon dia.
0: Explica'ns com ha anat aquesta sessió aquest migdia amb la graella ja definida de MotoGP.
10: Sí, doncs amb sorpresa, perquè aquest circuit és un dels escenaris talismà de Marc Márquez, però Marco Bezzecchi, l'italià d'Aprilia, li ha pres la pole i, de fet, s'està erigint com el principal candidat a xafa guitarres a tots els que esperaven una victòria de Márquez aquí, on, de fet, porta dos anys aconseguint-hi doblet. Bezzecchi ha aconseguit un nou rècord de la pista i, per tant, s'ha fet amb la posició preferent. Marc Márquez ho ha intentat fins l'últim moment, arriscant-se molt, donant-ho tot a la qualificació, fins i tot amb una salvada espectacular a l'últim intent de volta ràpida que no ha acabat per terra perquè ell té aquesta habilitat, però avui no ha pogut ser. Sentim Marc Márquez, declaracions a DAZN.
11: Tenía ganas de estar en la pole, pero bueno, cuando hay un piloto más rápido, pues se tiene que aceptar. Lo hemos probado y bueno, he visto ya que iba un pelín largo, he visto también que venía un poco más rápido, he insistido y ya estaba preparado porque sabía que podía llegar la caída o la salvada. En este caso ha sido salvada en una curva lenta, pero bueno, de momento está siendo un fin de semana positivo porque me estoy encontrando bien, pero hay un piloto que va un poquito más rápido que nosotros, que es Bezzecchi.
10: És cert que ahir Bezzecchi ja va acabar al davant de la taula de temps el divendres, però perquè Marc Márquez no va fer els últims 9 minuts de la sessió de la tarda, quan ja havia fet el seu millor temps, per minimitzar riscos i desgast. Avui Bezzecchi ha semblat tenir-hi fins i tot millor ritme que el Cerverí, que ahir sí que acreditava ser el més ràpid a la pista. És per això que Marc Márquez, des de la segona posició a la grella, diu que òbviament intentarà guanyar aquest sprint, però que cal tocar de peus a terra. No es pot arriscar una caiguda que fos absolutament contraproduent en la lluita pel campionat.
11: Tengo que arriesgar, pero no es momento de todo o nada. Evidentemente en las carreras siempre se arriesga y hay momentos de todo y puede pasar de todo, pero no es el momento aún de tirarlo todo por la borda, sino que si por A o por B, como se está viendo este fin de semana, Marco está yendo más rápido, pues intentaremos poner las cosas difíciles, pero sin volverse loco.
10: En tot cas, aquest sprint i segurament la cursa de demà promet un duel apassionant entre Marco Bezzecchi i Marc Márquez, que són l'italià segon al campionat, el català quart a 40 punts del líder Jorge Martín, que surt cinquè des de la segona fila. A la primera, al costat de Bezzecchi i Marc Márquez, l'altre Márquez, l'Àlex, que s'ha classificat tercer.
12: Estamos ahí, estamos en la pelea. Creo que aquí tanto Bezzecchi como Marc aún tienen un poquito más que nosotros, que no estamos aún preparados para su pelea particular, pero bien, intentaremos dar un pasito más, entender cómo tenemos que ir en sprint y a partir de ahí pues dar nuestro 100%.
10: A la segona fila, acompanyant Jorge Martín, seran Raúl Fernández quart i Pedro Acosta sisè, Àlex Rins i Pol Espargaró, que no han superat la Q, sortiran des de la setena fila al fons de la graella, 19è el barceloní i 20è el de Granollers. També tenim ja definides les graelles de Moto3, amb Pol de David Almansa i els catalans Marco Morelli segon, al costat del líder Máximo Quiles, que és tercer també la primera fila, Valentín Perrone 9è i 18è Joel Esteban, a Moto2 la Pol és d'Alonso López, seguit per Izan Guevara segon, Dani Olgado tercer i Manu González quart. 5 minuts per la que arrenqui l'esprint de MotoGP el Gran Premi de l'Aragó. Fa força sol i calor.
0: Gràcies, Quim. De seguida tornem amb tu, ja amb el Puig i el Mulló, per viure aquesta cursa esprint del Gran Premi de l'Aragó. Fins ara.
10: Fins ara.
0: This is Moscow. 3 minuts i mig per les 3. En bàsquet ja tenim en marxa els primers amistosos de pretemporada per als equips catalans. Hola, Dani Aguilà, bon dia.
13: Hola, Pau, bon dia.
0: Avui s'estrenen tant el FIAC Girona com la Cisa Joventut.
13: A les 8 del vespre, sí, per tancar el segon torneig de Platja d'Aro, l'equip de Moncho Fernández viurà el primer test davant el Chester Phoenix, semifinalista de la Lliga Britànica la temporada passada, tot i que ho farà farcit de baixes entre lesions, jugadors que encara no han agafat ritme i absències per la finestra FIBA. Una hora després és el torn de la penya, que arrenca la pretemporada a les 9 a Gijón, enfrontant-se a l'Obradoiro, recent retornat a l'ACB, també amb baixes per compromisos internacionals. Per exemple, encara no es podrà veure la Provítola vestit de nou de verd i negre. Tot plegat l'endemà de l'estrena de l'Hilerna Lleida. Va caure en el primer partit de pretemporada davant el Saragossa Binèfar 106-102 en un partit, això sí, molt vistós. També va disputar el primer partit de pretemporada a l'Espar Girona, que va superar àmpliament el Manresa de Lliga Femenina 2 102-41, tot i no disposar tampoc de totes les peces. Recordo divendres que ve arrenca el Mundial d'Alemanya, precisament avui la selecció espanyola femenina disputa el penúltim amistós a les 8 contra Mali a Saragossa.
0: Ah, on ahir, per cert, Dani també va jugar a la selecció masculina, oi? En el seu cas, partit oficial contra Portugal, duel de classificació per al Mundial, i compta amb derrota dels de Xus Mateo.
13: I això que comptaven amb quasi bé tot el seu potencial, que ara mateix es defineix, sobretot, per un grandíssim talent, però també per una enorme joventut, i això li va passar factura davant la intensitat portuguesa, liderada per l'ex-Manresa Travante Williams. Derrota 89-95, un dels dos blaugranes, Joel Parra, en deia això.
14: Y no hemos sabido jugar, nos ha pasado un poco también como Georgia, al final pues bueno, tenemos que ir aprendiendo, tenemos que ir haciéndonos, somos un equipo joven donde pues bueno, pues no están acostumbrados a este tipo de contactos, pero bueno, creo que al final también hay que sacar las cosas positivas, ¿no? Y quedarnos con las cosas que hemos hecho bien.
13: L'altre jugador del Barça, Darío Brizuela, el millor dels espanyols amb 19 punts i 5 assistències, Espanya arrenca amb derrota a la fase definitiva de classificació per al Mundial de Qatar, tot i que es manté líder amb 5 victòries i 2 ensopegades. Els resultats s'arrosseguen de l'anterior fase. Recordo, 6 equips al grup, els 3 primers seran al Mundial, encara amb 5 partits pendents. Compte amb el següent, dilluns a l'OACA contra Grècia.
0: Gràcies, Dani, que avui a banda del bàsquet també estaràs pendent del futbol sala perquè es decidiran els campions de la Copa Catalunya. Les viurem al Superesports amb tu des de Santa Coloma. A les 4, a la final femenina, Rubí Mamut les Corts, i a 7:15, Catgas Energia Santa Coloma Barça. Tots dos ahir van superar les semifinals, el Barça i el Catgas Energia, que es tornaran a veure les cares en una final, ja és l'habitual. Els blaugrana van derrotar 1-8 al Sala 5 Martorell de la segona divisió, mentre que el Catgas Energia Santa Coloma va superar també còmodament 1-7 al Rubí, equip de la tercera divisió. La final aquesta tarda a 7:15 al Pavelló Nou de Santa Coloma. Pel que fa a la final femenina, es disputarà també avui a les 4. Els finalistes són el Lenco Esportiu Rubí i el Mamut Les Corts. El partit també es disputarà al Pavelló Nou de Santa Coloma. I un últim apunt, abans de les 3, la selecció espanyola masculina d'hoquei herba, amb majoria catalana, s'ha classificat per la final del Mundial d'Hoquei Herba. Demà, la final, a 5:15 de la tarda, contra Alemanya.
15: CaixaBank us ofereix Superesports, amb Xavi Puig.
16: Les 3 en punt, benvinguts al Superesports.

0: Amb la Paula Durante i el Dani Manzanera, el control tècnic, tarda, entre altres històries, que ens portarà el Sabadell Almeria, la nova Creu Alta, el Reial Societat Espanyola a Noeta, el Girona Les Palmes a Montilivi, a les finals de la Copa Catalunya de futbol sala femenina i masculina a Santa Coloma de Gramenet, i també amb un ull pendent del partit de l'Atlètic de Madrid al Sánchez Pizjuán, o de l'etapa de la Vuelta, a l'espera de la gran etapa de muntanya demà en aquesta ronda espanyola. Ara, però, cursa sprint del Gran Premi d'Aragó de MotoGP amb el Quim Salvador a Motorland, aquí ara sentíem el 14-15. Hola, Quim, bona tarda.
1: Hola, Xavi, molt bona tarda.
0: Amb aquesta volta d'escalfament ja dels pilots a sobre d'aquest circuit del Canyís.
1: Sí, no caldrà que s'escalfin gaire perquè estem a 30 graus i fa un sol que està vella, però ja sabeu que això de l'escalfament fa referència més aviat a escalfar el motor de la moto i tenir-ho tot a punt, comprovar que va tot bé, a punt d'acabar-se ja aquesta volta d'escalfament i començarà aquest sprint amb sorpresa a la posició preferent de sortida. No l'ha aconseguit Marc Márquez com els dos últims anys, i atenció perquè Marco Bezzecchi està decidit a evitar també que el campió cerverí sumi el doblet sprint i cursa al ple de 37 punts de les dues últimes temporades aquí. Márquez, que necessita el resultat perquè és quart de la general a 40 punts del líder Jorge Martín, que surt cinquè des de la segona fila. A la primera, al costat de la pole de Bezzecchi, la segona posició de Marc Márquez, hi ha Àlex Márquez, tercer, també amb ritme com a mínim per lluitar pel podi. Això és a punt de començar. Pilots ja a la graella, se'n va el valent de la bandera. És un dels moments sempre importants d'una cursa. S'apaga el semàfor i arrenca l'esprint del Gran Premi de l'Aragó de MotoGP. Ha sortit molt millor Marco Bezzecchi que Marc Márquez, però Marc Márquez li fa a l'interior a la primera frenada. Ha arriscat moltíssim Marc Márquez per pispar-li la posició, i ho aprofita també que Bezzecchi ha quedat una mica desconcertat per colar-s'hi Àlex Márquez. Per tant, segon revolt d'aquest sprint del Gran Premi de l'Aragó, que constarà d'11 voltes, i ja tenim els germans Márquez, primer i segon. Primer Marc, Ducati número 93, segon Àlex, Ducati número 73, del color blau cel de l'equip Gresini. El tercer és l'home de la pole position, Marco Bezzecchi. El quart és Raúl Fernández, cinquè el líder Jorge Martín, sisè Fabio Di Gian Antonio, Àlex Rins, que ha guanyat 3 posicions, i és setzè Pol Espargaró, que es manté de moment 20è.
0: Destocada ràpida de Marc Márquez superant Bezzecchi, també de l'Àlex superant Bezzecchi en aquesta sortida. De fet, anava a preguntar això, si tot i haver fet la pole Bezzecchi i haver estat també més ràpid ahir que Marc Márquez, continuaves veient el de Cervera favorit per aquesta cursa sprint i pel cap de setmana, o veus a Bezzecchi realment tan i tan fort, Quim?
1: Mira, veig Marc favorit, però no tant com ho veia ahir. Ahir ho veia claríssim, tot i que Bezzecchi va acabar al davant del tot, perquè en Marc va fer una sola volta ràpida a la pràctica per assegurar la classificació per la Q2, i va plegar 9 minuts abans, i en aquest temps tant Àlex Márquez com Marco Bezzecchi van rebaixar els seus temps. Però és veritat que Bezzecchi avui se l'ha vist fortíssim. Ara, ell, que tot just va tornar fa 3 setmanes a Silverstone després de lesió, es va trencar la clavícula esquerra i es va fer mal també el genoll esquerre a Sachsenring, ahir ens explicava que físicament encara està força tocat. No s'està notant gens a la pista, va com un coet Bezzecchi. Jo crec que per l'esprint no, per la cursa de demà, que serà el doble de voltes, sí que pot ser un problema pel pilot italià d'Aprilia. De moment, completada la primera volta, continua liderant Marc Márquez, Àlex Márquez segon a gairebé 3 dècimes, quart Bezzecchi enganxadet a la moto blava de Gresini, i qui està patint una mica més és el líder Jorge Martín, que ara ha baixat a la sisena posició. Pedro Acosta l'ha superat a ell, i també a Raúl Fernández, que és ara cinquè.
0: Ara ho deia el Quim, Jorge Martín, que és el líder d'aquest Mundial, amb 31 punts més que Bezzecchi, 37 més que Ogura, que no
1: sí,
0: el
1: Ogura
0: tenim
1: no és,
0: en aquest Gran Premi, no, Quim?
1: No, es va lesionar entrenant-se just la setmana passada, i ha lesió molt inoportuna, i el pilot japonès de l'equip Aprilia Trackhouse, que no ha pogut venir aquí al Gran Premi de l'Aragó, se suposa que podrà córrer d'aquí 2 setmanes a Misano, i home, tot i que en principi no és la seva missió lluitar pel títol mundial, ho estava fent també, que és una llàstima perdre opcions a la general per un lesió entrenant-se, que és una cosa que pot passar però que sempre arriba en mal moment.
0: 37 sobre Ura, 40 sobre Marc Márquez, 41 sobre Dijan Antonio, la diferència que té Jorge Martín amb la que arriba Jorge Martín en aquest Gran Premi de l'Aragó, amb aquesta temperatura alta, per tant amb l'asfalt calent aquí al Canyís, a Motorland. Fa pinta que la previsió també apunta cap aquí demà, no, Quim? No,
1: sí,
0: no,
1: sí,
0: pluja
1: sí.
0: No en veurem aquest cap de setmana.
1: No se n'espera gens ni mica. Ahir vam tenir una mica de núvols, però res, foc d'encenalls, la resta és sol i molta calor, com ja sol passar aquí al Motorland, i més si venim al mes d'agost, que també ens acostumen a posar el Gran Premi per les dates d'estiu, a l'agost, algun cop al setembre, algun cop al juny, però sempre en períodes de calor. Cau Fabio Dijan Antonio, i això fa que quedi fora de combat un dels pilots que tenia bon ritme. Un altre dels que està buscant millorar és Pecco Bagnaia, molt desaparegut tot el cap de setmana, ara mateix vuitè amb l'altre Ducati oficial, el company de box de Marc Márquez. Al cap davant tot continua igual, lidera el 93, el campió, amb el seu germà Àlex mantenint-se a propet, a 3 dècimes de segon. No s'escapa encara, quan som ja a la tercera volta, Marc Márquez del seu germà ni de Marco Bezzecchi, que continua ben a prop de la moto del de Gresini.
0: Doncs Marc Márquez, que ha tingut clar que si podia les primeres de canvi ja volia col·locar-se liderant el Gran Premi, de moment ho està fent, aquesta cursa sprint, és ben dit, i encara amb una mica menys de 8 voltes perquè s'acabi, continua sent el primer per davant del seu germà Àlex, doblet dels Márquez. Ara t'atracaré, Quim, però potser ara sí que fa dies que no el veiem, no? Un doblet de Marc Àlex, perquè l'any passat estàvem gairebé, era una constant veure Marc i Àlex, Àlex i Marc en les dues primeres posicions, i aquest any tinc la sensació que ha costat més. Ara
1: sí,
0: t'ajudaré, que tinc per aquí la classificació.
1: Però ara de memòria no me'l sé, francament.
0: Sí, però l'any passat era gairebé una rutina, sí, veure Marc i primer,
1: fet,
0: i Àlex segon.
1: Van ser primer i segon del Mundial. A base de fer doblets, en Marc va guanyar destacadíssim, però l'Àlex va poder ser subcampió, cosa que per ell també és un grandíssim resultat. Som ja a punt de completar la tercera volta. Continua Marc Márquez primer. Ara la sensació visual és que sí. Veus, us ho anava a dir, que s'havia escapat una mica. 6 dècimes ara de Marc Márquez sobre el seu germà Àlex, i també per una mica de pistonada Marco Bezzecchi, que ja és 3 dècimes darrere de l'Àlex. Per tant, el Marc amb una sortida no massa bona, però amb aquella frenada arriscant i molt decidit en el primer revolt, jo crec que ha canviat el guió que volia establir Bezzecchi, que era, òbviament, aprofitar el seu ritme per escapar-se des d'un bon principi. Queda encara més de mig sprint, veurem què passa, però de moment sí que està semblant al Marc Márquez dels dos últims anys i de les seves bones èpoques a l'Aragó, que és dominant i guanyant escapat. Veurem si el seu germà Àlex, o sobretot Marco Bezzecchi, tenen dret a rèplica, o per avui ja s'hauran de conformar amb acompanyar-lo al podi, i ja veurem si demà a la cursa les coses van diferent. En tot cas, bones notícies pel campió català, per Marc Márquez, que després de la qualificació deia també ahir que aquest any ho veia més difícil, això dels 37 punts, i de moment, encara abans d'arribar a l'equador de l'esprint, com a mínim aquest esprint el té encarriladet, els 12 punts d'avui. De moment falta molt, no es pot dir blat fins que sigui el saqui ben lligat, però de moment els té ben encarrilats.
0: Mira, ara ho estava mirant, i si no ho he mirat malament, que crec que no, Alemanya, l'esprint d'Alemanya és l'únic doblet que tenim de Marc Márquez i Àlex Márquez, amb victòria del Marc i segona posició de l'Àlex a l'esprint del Gran Premi d'Alemanya. Per tant, aquest any està costant més de veure els dos germans Márquez en primera i segona posició. Només hem vist en aquesta cursa sprint en tot el que portem de Mundial.
1: Sí, també hem de tenir en compte que tots dos s'han perdut curses per lesió. El Marc es va passar pel quiròfan després de l'accident del Gran Premi de França, i es va perdre el Gran Premi de casa nostra, el de Catalunya, i l'Àlex precisament es va fer mal al Gran Premi de Catalunya i també va haver de saltar un parell o tres de curses. Per tant, la temporada no està sent un passeig dels Márquez com l'any passat, i és normal. El que era absolutament extraordinari va ser el que va passar l'any passat, però ara mateix tots dos són dels més ràpids a la pista.
0: Físicament, el Marc, ja saps, és allò que de vegades no en vol parlar molt, però de tant en tant sí que diu alguna cosa. Passat l'estiu, i ara que ja encarem aquesta recta final, encara llarga, però recta final de temporada, què explica ell de com està del braç?
1: Bé, que encara no està bé, que encara no està bé i que no sap si recuperarà, vaja, fins a quin punt recuperarà aquest braç dret. Diu que ha d'intentar estar en un 900%, que no pot ser el 100% que tenia abans d'aquestes 7 operacions que s'hi ha hagut de fer l'últim al mes de maig, després del Gran Premi d'Alemans. A l'última cursa, el Gran Premi de la Gran Bretanya, Silverstone, va patir de valent, no només pel braç, totes les Ducati van anar malament i el Marc no va poder brillar aquell cap de setmana, i aquest és un dels circuits talismà, i aquí la sensació que dona és gairebé de plenitud, però ell explica que ha de gestionar molt més. De fet, jo crec que aquests 9 minuts que va desaprofitar ahir de la pràctica a l'entrenament de la tarda, quan ja tenia un temps per volta que segur que el feia passar el tall i el situava entre els primers de la classificació, respon a això, a carregar el mínim possible el físic i a minimitzar també el risc de caiguda. Ara, quan toca arriscar, ho hem vist aquest matí a la qualificació, quan intentava aconseguir la pole per davant de Bezzecchi, ha arriscat i de fet ha fet una salvada d'aquelles marques de la casa, precisament amb el braç dret, quan li ha marxat la moto del davant a la Revolt 14, i ho hem vist a l'arrencada d'aquest sprint, on s'ha ficat amb tota la decisió per l'interior de Bezzecchi. Compte ara que Marco Bezzecchi erra una traçada i el supera Pedro Acosta. Bones notícies, per tant, en clau de campionat també, perquè ara és Pedro Acosta el tercer, per darrere dels germans Marc i Àlex Márquez. Marc lidera ja amb 8 dècimes de marge, l'Àlex segon, en el moment en què el motor de la Yamaha de Fabio Quartararo es trenca i, deixant una fumarada impressionant, el pilot francès abandona aquest sprint. La temporada de Yamaha, nois, és un autèntic desastre. Vejam si l'any vinent, amb el canvi de motos, perquè ja hi haurà motos noves, ja sabeu que MotoGP passarà de 1.000 centímetres cúbics a 850, per tant, tot serà nou. Vejam si Yamaha pot treure una mica el cap, perquè aquest any està sent dificilíssim, i una de les conseqüències és que, per exemple, un dels catalans de MotoGP, Alex Rins, no ha pogut fer bons resultats, ni aquest any, ni l'anterior, ni l'altre, i haurà de marxar de MotoGP perquè es quedarà sense moto l'any que ve.
0: Doncs els dos Márquez lideraran, amb Bezzecchi amb problemes, sortia des de la pole, però no li està tan bé com li hauria agradat aquesta cursa sprint. De fet, ara que deia això de la Q2, hi ha hagut la primera volta de Marc Márquez, que ha fet, de fet, el rècord del circuit, que m'he pensat, mira, ja ha fet la feina, ara ha descansar, però ja que després Bezzecchi encara ha rebaixat més aquest temps. De fet, ha rebaixat en gairebé 7 dècimes o una mica més el temps d'ahir, el rècord d'ahir que ja havia fet de volta del circuit.
1: Sí, de fet, Bezzecchi és l'únic que ha rodat aquí al Motorland amb moto per sota del minut 45, establint el nou rècord en un minut 44.9 aquest matí, i en Marc no ha deixat d'intentar-ho, ha fet encara dos intents més, però no ha aconseguit acabar-lo de superar. Ara veig aquí recupera el tercer lloc, per tant tornem a tenir les posicions de podi amb Marc Márquez, Àlex Márquez, Marco Bezzecchi, Pedro Acosta, que és quart, Jorge Martín cinquè.
0: Mira, que tenim partit de la Premier en joc. Hola, Jaume Molló, bona tarda.
2: Bona tarda, Xavi.
0: Tenim jugant al Liverpool i hi ha gol espanyol, gol català, de fet, al Liverpool.
2: Sí,
0: bé, no?
2: Sí. De Víctor Muñoz, del pèl roig, una bona rematada, regira a Víctor Muñoz, avui titular, l'ex 2-1, que empata el partit. Liverpool 2, Nottingham Forest 2, li està costant molt a l'equip d'Iraola en aquesta arrencada temporada. De fet, avui l'estrena en fila la Premier, sempre remolcant el marcador. S'ha avançat el Nottingham Forest al minut 24, ha empatat Isaac al quart d'hora de la segona part, s'ha tornat a avançar, però el Nottingham Forest, i acaba d'empatar Víctor Muñoz. Per tant, a 8 pel 90 ara mateix, Liverpool 2, Nottingham Forest 2, i té temps encara per acabar de tancar la victòria.
0: Ara després farem un repàs més exhaustiu al futbol internacional, la resta d'actualitat poliesportiva que ens espera durant tota aquesta tarda de dissabte. Ara, però, menys de 4 voltes perquè s'acabi aquesta cursa sprint del Gran Premi de l'Aragó, que fa pinta de victòria del de Cervera, de Marc Márquez, i de fet fa pinta de doplet ara mateix, amb el Marc primer i l'Àlex segon. Quim?
1: Fa molta pinta de doblet dels cerverins aquí al Motorland, que és el seu circuit preferit, i no només perquè sigui el que queda més a prop de Cervera, sinó perquè el traçat els encanta a tots dos, i de fet hi tenen un bon historial. fixa't, si Marc Márquez guanya aquest sprint, jo crec que serà ja l'onzena victòria aquí al Motorland, amb la 7 de MotoGP, la de Moto2 i els dos sprints també de MotoGP. Un altre sprint ja farien 11 victòries en aquest circuit del Motorland del Canyís, que tant li agrada a Marc Márquez. De moment ho té... Vaja, només li falta lligar el sac, eh? Un segon ja de marge sobre el seu germà Àlex. No hi ha res que faci pensar si no és un error de concentració o un problema mecànic que el pugui allunyar de la victòria, perquè no el pressiona absolutament ningú a Marc Márquez, que està tenint un sprint molt més plàcid del que semblava inaugurar els entrenaments, tant d'ahir com sobretot d'aquest matí. I Marco Bezzecchi fa pinta que es conforma amb aquesta tercera posició, i a més és important per Marc Márquez que Jorge Martín quedi fora del podi, perquè Martín és el líder, i per tant totes les posicions que hi hagi entre el 93 i el 89 seran punts retallats a la classificació general del campionat.
0: Està enfilant Índia la cursa sprint, no és de les més espectaculars,
1: sí,
0: segurament
1: de
0: la temporada, no. Algun avançament de Pedro Acosta i alguna altra història, però i el d'inici, evidentment, els dos del Marc i de l'Àlex sobre Bezzecchi, però n'hem vist de més divertides, ja la diversió, com deia ahir Manolo González, pel Cirque du Soleil, i no pel Gran Premi de l'Aragó. Deu pensar el Marc que aquests 12 punts ben bons seran de cara a la classificació general del Mundial.
1: Sí, deixem posar en valor també el retorn després de lesió de dos pilots que s'han fet molt de mal aquesta temporada, Fermín Aldeguer i Joan Zarco, i que ara mateix estan lluitant per la vuitena posició. Seran els últims punts en joc d'aquest sprint, però vaja, està al top 10, i de fet ahir ja es classificaven tots dos per la Q2, de tant Aldeguer com Zarco. Zarco, recordeu, va ser un dels que va prendre mal en aquell tan accidentat Gran Premi de Catalunya que vam explicar en directe. Se li va fer... miques al genoll de la cama esquerra després de quedar atrapat amb la moto de Pecco Bagnaia, i la veritat és que ell explicava que ni ell mateix es pensava poder tornar a competir tan aviat, i a sobre ho està fent en plena forma. Per anar, potser evidentment no podria jugar a futbol, però per anar amb moto la veritat és que la cama li funciona força bé a Joan Zarco.
0: Tenim Pol Espargaró en aquest Gran Premi de l'Aragó, sí, una altra vegada substituint Viñales, no, Quim?
1: Sí, Maverick Viñales, que no fa net de la lesió que arrossega des de fa més d'un any, una lesió a l'espatlla esquerra, i que, vaja, una lesió que l'ha deixat fora de MotoGP, perquè com li passa a Alex Rins, Maverick Viñales ja sap que no tindrà moto en aquest campionat per la temporada que ve. Una autèntica llàstima també, un pilot de gran talent, però és clar, un any sense aconseguir resultats és massa temps, i Pol Espargaró, pilot de proves de KTM, és l'encarregat de substituir-lo. Ja ho va fer fa 3 setmanes a Silverstone, va aconseguir sumar 3 puntets el diumenge a la cursa, tot i que ell no estava content perquè no havia tingut bon ritme. Ara mateix va 17è en aquest sprint, superant només Franco Morbidelli i Lorenzo Savadori, i ja veurem si el Pol ha de tornar a competir a Misano d'aquí a 15 dies, o ja pot tornar a la pista Maverick Viñales. De moment encara no se sap.
0: Doncs en Márquez a menys de 3 voltes per guanyar aquesta cursa sprint, si no passa res extraordinari, que esperem que no. Per davant d'Àlex, a qui li treu ja més d'un segon, i també diferència prou considerable de l'Àlex sobre Marco Bezzecchi, que seria qui completaria aquest podi, aquest pseudo-cerimònia de podi que tindrem després de la cursa sprint aquí al Canyís. Aquí també deu haver-hi algun lloc habilitat per aquest podi, que no és podi, per celebrar aquesta victòria a la cursa sprint. Per terreny no serà, perquè hi ha aquí unes esplanades, Quim, en aquest circuit. D'edificis se'n veuen pocs aquí al voltant d'aquest Motorland, eh?
1: Sí, hi ha la ciutat del Canyís, però que queda uns quants quilòmetres, i això és ben bé...
0: Vaja, cada any comentem no el mateix, res, no?
1: Però sí, a més que té un aspecte molt desèrtic, perquè hi ha uns turonets, però molt pelats, gairebé sense vegetació, tot de color marró... que cada any us ho dic, jo quan arribo aquí espero veure aparèixer per damunt d'aquests turons a cavall Terence Hill i Bud Spencer, perquè és ben bé un paisatge d'espagueti western, però no, aquí el que hi ha és un molt bon circuit de curses, és magnífic el Motorland, i en fi, per les imatges podria semblar un altre escenari, però no, és un circuit europeu, i aquí s'hi fan molt bones curses, i a més li va la mar de bé a Marc Márquez, que va disparat cap a aconseguir aquesta victòria a l'esprint, que l'acosti una mica més al capdavant de la classificació general. De moment, a 2 voltes pel final, Marc Márquez jo crec que ja ha gestionat la diferència, manté les 8 dècimes de marge sobre l'Àlex, Marco Bezzecchi un segon darrere de l'Àlex, i el d'Aprilia tampoc l'està molestant ningú, perquè Pedro Acosta, que ve quart, no té ritme tampoc per intentar pujar al podi.
0: A la Vuelta avui tenim la vuitena etapa, en principi etapa o per escapada, que de moment és el cas, o per arribada a l'esprint, encara queda molt per saber-ho, 105 quilòmetres encara per arribar.
2: Sí, té 4 minuts i mig el corredor escapat, l'asturià Sinué Fernández. Ara pensava fa una estona, quan veia només un escapat, que cada vegada és menys habitual un sol escapat, perquè sempre hi ha grups de, vaja, com a mínim 2, 3, 4 corredors, a no ser que sigui ja una etapa de muntanya, que són escapades fins i tot més voluminoses, més col·lectives, però un corredor escapat és estrany de veure, és el cas d'avui. Sinué Fernández escapat, 4-16 sobre el pilot, amb el mallot vermell Tadej Pogacar, i amb aquest port que hi haurà de tercera categoria, 4 quilòmetres, 5% de desnivell de mitjana. Veurem si els sprinters són capaços de superar aquesta prova, aquesta muntanya.
0: Última volta ja de la cursa sprint del Gran Premi de l'Aragó. Últims revolts per la victòria de Marc Márquez. Quim.
1: Tot controlat pel campió Cerverí. Un segon de marge sobre el seu germà Àlex. Ara mateix passant la zona del Tirabuixó, copiat del mític Laguna Seca, tot i que aquí es gira primer a la dreta, després a l'esquerra, i als Estats Units és al revés, però realment espectacular aquesta zona del Motorland. Ara mateix Marc Márquez enfilant el seu revolt preferit, el que porta el seu nom, un revolt ràpid d'esquerres. Aquí és on ell, quan ho necessita, fa les grans diferències. També el revolt d'entrada meta, que també és un revolt molt ràpid i molt llarg d'esquerres. Es nota aquí la seva passió pel dirt track. I Marc Márquez, que encara just la zona, el revolt 14, on aquest matí ha estat a punt de caure, cap problema, no ha arriscat gens. Encara hi ha la recta de contrameta, la més llarga del circuit, i ja està tot a punt perquè guanyi aquest sprint del Gran Premi de l'Aragó de MotoGP, que a més serà un magnífic nou doplet dels germans Márquez, perquè l'Àlex és qui ve segon a 8 dècimes de la moto vermella, que s'endurà la victòria, traçant ja la parabòlica d'esquerres que tant li agrada al campió de Cervera. Marc Márquez continua sent el rei de l'Aragó, defensa la corona i vol defensar també la del títol mundial, perquè retalla uns puntets a la classificació general. Victòria de Marc Márquez, segon Àlex Márquez, doblet dels cerverins, doblet català, doblet dels germans Márquez, tercer Marco Bezzecchi, quart és Pedro Acosta, cinquè Jorge Martín. Ara a la general, Martín continua líder amb Bezzecchi a 29 punts i Marc Márquez, que se situa tercer a 33. Abans de l'esprint era 40 punts, n'hi ha retallat 7, queda a 33 punts de Jorge Martín, Marc Márquez. Continuen passant pilots per línia de meta, sisena posició, molt destacable de Fermín Aldeguer, setè Diego Boneira, vuitè Raúl Fernández, novè Joan Zarco, també dins del top 10 i fora dels punts Peco Bagnaia, que continua absolutament desconegut, onzè, dotzè ha estat Alec Rins, fora dels punts, però tenint en compte les limitacions de la Yamaha, és un resultat prou bo del pilot barceloní, i dissetena posició de Pol Espargaró, el pilot de proves de KTM.
0: Doncs triomf sensacional, sòlid, convincent de Marc Márquez des del primer revolt fins a l'últim, quan ha superat ja Bezzecchi només a la sortida. Per tant, 12 punts pel Marc, 9 pel seu germà, per l'Àlex, escala fins a la tercera posició de la general, com deia el Quim, a 33 punts de Jorge

0: ho deia el dijous, no ho amagava, intentar repetir Mundial passa per, en circuits com en aquest, guanyar, i guanyar sprint i cursa, perquè aquest any li està costant més i hi haurà circuits menys favorables i, esclar, havent de retallar, arribava aquí a 40 punts del lideratge, tocava guanyar i és el que ha fet. Jo esperava un Marco Bezzecchi més combatiu i si, vaja, evidentment que demà ho intentarà, no? Però en cap moment Bezzecchi ha fet la intenció de poder replicar a l'avançament dels germans Marc i dels revolts 1 i 2. És veritat que l'avançament del Marc l'ha tret una mica de traçada i això ha aprofitat l'Àlex i li ha fet perdre potser uns metres que aquell ja ha entès que li costaria massa de recuperar, però sensacions molt tranquil·litzadores. Després d'haver vist una quali on Bezzecchi s'erigia en aixafar guitarres, aquest sprint, com dius, Xavi, posa les coses a lloc. Marc Márquez confirma que és el gran favorit. L'Àlex confirma també que normalment en aquí va molt bé i és darrere del seu germà l'altre gran especialista en Motorland, i les perspectives són immillorables per la cursa de demà. A nivell de resultat, si s'escapen els Márquez estarem contents, però es farà una mica més feixuc d'explicar 22 voltes fins que arribin a meta.
1: Parell de curiositats. Una, el noi de la bandera, dic noi perquè és, vaja, és molt jove, Andrés Campo, DJ i productor musical. No sé si Quim, Xavi, teniu el gust, jo no, la veritat no em sona. I aquelles casualitats que jo crec que es fa expressament i no succeeix, just en el moment que entrava Marc Márquez i que aquest bon home doncs feia anar la bandera, els ciclistes de la Vuelta passaven per Chest.
2: Ah, mira.
0: Veus
2: quina...
0: N'he fet expressament.
1: Això jo crec que ho volen fer expressament i segur que no passen a la mateixa hora i que no arriben en el mateix moment els pilots.
2: Però no per dins del circuit,
1: No.
2: Per la població de Chest, home, però ja és coincidència.
1: Sí. Ha fet gràcia.
2: Ben quadrat, això, la victòria d'en Marc i els ciclistes passant per Chest. Ara tindrem...
0: Per cert, deixem rectificar que demà són 23 voltes la cursa, no 22. Per tant, encara una més perquè Marc Márquez llueixi el seu pilotatge aquí al Motorland d'Aragó.
2: S'aprovava el Marc a la zona on hi ha tots els seus aficionats, tot el seu fan club de Marc Márquez. Demà suposo que si guanya... hi haurà alguna celebració una mica més sonada o alguna performance d'aquestes que ens tenen habituats els corredors, els pilots avui dia. Avui la cosa ha estat una mica més discreta, més suau, perquè és una cursa sprint i demà és la cursa bona, la de diumenge. Demà a les dues, la cursa de MotoGP, amb la pole igual que avui, això no canvia, Quim. La pole continuarà sent per Bezzecchi, veurem si en Marc també... és partidari d'intentar atacar tant d'hora i de situar-se al capdavant tant d'hora com pugui demà a la cursa llarga.
0: Sí, el que és probable és que Bezzecchi demà faci una altra traçada, perquè ja, veient com li han pispat la cartera avui només començar, si arrenca bé, jo crec que intentarà tancar una mica més la traçada per no deixar espai a que li prengui la posició només abans de Marc Márquez. Ara, si la relació de ritmes és la d'avui, tindrà 23 voltes en Marc per... vaja, no s'esperarà l'última, segur, si té bon ritme per superar-lo. També és veritat, però, que a Bezzecchi és d'aquests pilots que li agrada via lliure i potser si no aconsegueix passar-lo al principi, després sigui més complicat. Però jo, com dèiem fa un moment, veient aquest sprint d'avui, crec que es desactiva una mica l'efecte Bezzecchi d'aquest matí a la qualificació. En tot cas, veurem per què donen de seguir aquestes 23 voltes. És veritat que en Marc tampoc està físicament al 100%, però pateix del costat dret. Diu que quan els circuits giren a l'esquerra, que més ell hi té més facilitat, físicament li va molt millor. Per tant, no hauria de ser un problema aquestes 23 voltes al Motorland, que és un circuit que gira a l'esquerra i que té revolts molt ràpids d'esquerra, on ell fa la diferència. I en canvi Bezzecchi precisament té tocats a l'espatlla i el genoll esquerre, com us deia al principi, potser se li faci més difícil aguantar la cursa. No ho sé, veurem i ho explicarem demà. De moment, el primer pas està fet, que és guanyar l'esprint, 12 punts al Sarró, camí de guanyar-ne també demà 25 i fer aquest ple de 37 que necessita Marc Márquez. Aviam, que si no ho fa tampoc vol dir que el Mundial estigui perdut, però que ajudaria molt, evidentment, a les opcions del Cerverí de defensar la corona.
2: Ens ha acabat la cursa sprint, ja que hi som, Quim. Demà un quart d'una la cursa de Moto2. En aquest cas, aquí la pole ha estat per Alonso López. De fet, hi ha una primera fila absolutament espanyola en aquesta grella de sortida de Moto2.
0: Els quatre primers, la pole és d'Alonso López, que és madrileny. Segon, Izan Guevara, pilot mallorquí mallorquí que aquesta setmana és notícia, perquè l'any que ve pujarà a MotoGP, l'ha fitxat l'equip Pramac Yamaha, on el director esportiu, que és Gino Borsoi, el coneix molt bé perquè és el que tenia a l'equip Spar quan va ser campió de Moto3, i el tercer és el

0: En Seat Dani Olgado, que també pujarà a MotoGP la temporada que ve amb l'equip Gresini, el quart, el líder del campionat de Moto2 i el més ràpid de la categoria durant tota la temporada, el madrileny Manu González. Aquest, en canvi, ho té gairebé impossible per pujar a MotoGP. Coses de l'esport, que no només compten els mèrits a la pista en aquest sentit, no? Perquè amb tots els respectes per Guevara i Olgado, que va, són evidentment pilots boníssims i amb potencial, ho està fent millor que ells Manu González, i de moment no sembla que hagi de tenir moto a la categoria Rein l'any vinent.
1: Això, Moto2, i a les 11 arrencarà el programa amb la cursa de Moto3. Aquí el més ràpid, el dissabte, en la Q2, ha estat David Almansa.
0: Sí, la pole és del pilot manxec, amb un català o argentí a la segona posició, i de fet ha estat a punt d'endur-se la pole i havia caigut bandera de quadres, i Marco Morelli ha fet el millor temps, però encara quedava per arribar el Mansa, que l'ha superat per molt poquet. Morelli segon, tercer és el seu company de l'equip Espar, el líder, el murcià Máximo Quiles, que torna a la pista després d'haver-se trencat la clavícula a Silverstone. Els altres dos pilots de casa, també amb bandera argentina, Valentín Perrone de Vilanova i la Geltrú, sortirà novè de la tercera fila, i el pretenc Joel Esteban ho farà 18è des de la sisena, després que havia estat dels millors a la Q per poder disputar la Q2, però una caiguda a l'inici de la Q2 l'hagi deixat sense opcions d'aconseguir una bona posició de graella.
1: Però arreglat aquest pseudopodi aquí al Gran Premi de l'Aragó, hem vist coses bastant pitjors al llarg del Mundial, sí. I aquest encara fa prou patxoca.
0: Home, un escenari de concert gran, no?
1: Sí,
0: encara,
1: exacte.
0: Encara prou bé. Sí, els que realment queden una mica més estranys són alguns que s'han fet directament a l'asfalt, que poder per aproximar-los a la grada doncs està bé, però clar, la imatge televisiva queda una mica deslluïda, i sé, Xavi, que a tu no t'agraden gens.
1: Veiem ara el Marc, una imatge bastant habitual cada cop amb més esports, que es posava aquesta armilla refrigerant acabat el Gran Premi per rebaixar la calor corporal després de 13 voltes avui en aquest circuit.
0: Sí, sí, i ara beu aigua, perquè encara que hagin estat només aquestes 11 voltes, se sua de valent, en una granota de competició i a més de 30 graus. I bé, ara estan dalt de l'escenari, però estan fent una mica el parc tancat, les entrevistes, i per tant tampoc estan interactuant amb el públic. Jo crec que amb els pilots, aquests podis que fan a ser un escenari és una mica incòmode, perquè no sé, és com si tinguessis la sensació que has de fer alguna cosa pel públic més enllà de rebre el premi i saludar, no? Perquè és un escenari gairebé de concert.
1: Clar, si no, alguna vegada havíem poc vist aprofitat, no?
0: Sí, sí. I clar, aquí també van els caràcters de cadascun. No m'imagino Marco Bezzecchi fent res més que saludar, perquè és un home més aviat seriosot. I a Marc Márquez sí que l'hem vist alguna vegada ballant i fer show. Veurem si avui s'anima. Jo crec que sí, que aquí a l'Aragó vaja, és el seu escenari predilecte, el circuit, vull dir, i segur que estarà, anava a dir eufòric, no, perquè ell sempre diu que la victòria del dissabte no és una victòria completa, no, que encara estàs pensant en el diumenge, però vaja, segurament tindrà algun gest més enllà de l'habitual amb el públic.
1: Doncs cerimònia que per celebrar aquesta victòria de la cursa sprint, i sobretot haver retallat aquests 7 punts amb Jorge Martín, ara 33 de diferència sobre el líder del Mundial. Tornarem d'aquí una estona per sentir els protagonistes des de Motorland amb el Quim Salvador. Gràcies, Quim, fins ara.
0: Fins ara.
1: S'ha acabat a la Premier el partit del Liverpool amb empat, Mollom.
2: Sí, amb empat a 2 no acaba d'arrencar aquest Liverpool, dirà, hola, encara és molt d'hora, però el Liverpool 2, Nottingham Forest 2, 2 punts després de dues jornades a la Premier. Per cert, confirmo que Víctor Muñoz és nascut a Barcelona, per tant és català, i que Araujo ha jugat els últims quart d'hora llarg, com l'altre dia. I que això sí, la preassistència del segon gol és d'ell. Araujo, Birs, Víctor Muñoz. La passada de mèrit és la de Birs, però està bé, ha participat en l'acció del gol l'uruguaià.
1: Pausa i tornem.
3: Superesports amb Xavi Puig.
4: Ganarles el derbi és lo único que pido.
5: Volver a ser grandes.
6: Un altre sextet. Serà massa.
7: Torna a somiar. Torna al futbol a Movistar. Viu tots els partits i competicions com si fossis a l'estadi. A més, amb resums i continguts extra. Informa-te'n a les botigues, a 1004 o a movistar.es.
8: Hay mucho nivel sobre el terreno de juego en Ocasión Plus, David.
9: Esto promete, Manu.
8: No lo creo. Arranca la transmisión. Comienza Tiki-Taka. Esta es la jugada que puede decidir todo. Necesita una oferta ganadora.
9: Huele a compra, Manu.
8: A ver, huele. ¡Va! ¡24 horas!
9: Con qué facilidad resolvió. Sin complicaciones. Ven a por más.
8: ¡Venga! Ocasión Plus.
10: Ràdio en directe.
11: Actualitzada al minut.
10: Alertes d'última hora.
11: RAC més 1.
10: Notícies.
11: Podcast. Contingut exclusiu.
10: Escolta.
12: Navega.
10: Descarrega.
11: El que vulguis, quan vulguis, a l'aplicació de RAC 1.
10: Fàcil, còmoda.
12: Intuïtiva.
10: I renovada.
11: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
8: Buena entrada en la Champions de los seminuevos, David.
9: Qué ambientazo, mano.
8: Una pasada. Todo listo para un gran encuentro en Ocasión Plus. Primer acercamiento. Estudia la jugada. Entra en el área. Se la ha quitado sobre la línea.
9: Qué barbaridad.
8: Increíble. La asistencia ahora tiene que ser clave, ¿eh?
9: Buena venta.
8: Buena venta, buena venta. ¡Ojo! ¡Coche seminuevo para casa!
9: Ven a por más.
8: ¡Venta!
12: Ocasión Plus.
4: Ganarles el derbi es lo único que pido.
6: Volver a ser grandes.
5: Un altre sextet serà massa.
7: Torna a somiar. Torna al futbol a Movistar. Viu tots els partits i competicions com si fossis a l'estadi. A més, amb resums i continguts extra. Informa-te'n a les botigues, al 1004 o a movistar.es.
11: RAC 1 i l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès presenten Castells a RAC més 1 en directe a la Diada Castellera de Sant Fèlix. El diumenge 30 d'agost a 11:45 del migdia en directe des de la plaça de la Vila de Vilafranca, capital del vi de Catalunya. Una de les diades castelleres més esperades de l'any amb l'equip de Castells de RAC 1 i Benet Íñigo com a cap de colla.
13: Les quatre millors colles del país coincideixen per primera vegada aquesta temporada. Castellers de Vilafranca, Vella i Joves Xiquets de Valls i Jove de Tarragona posaran totes les cartes sobre la taula a la plaça més castellera.
11: El diumenge 30 d'agost a 11:45 del migdia viviu la Diada Castellera de Sant Fèlix a RAC més 1, en directe des de la plaça de la Vila de Vilafranca.
8: Descarregat!
11: RAC 1, fent pinya, tots som un milió. Amb el patrocini de Forn de Nulles i la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Superesports amb Xavi Puig.

0: Per esports a RAC1 avui fins a quarts de 12, més o menys quan s'acabi el partit de la Girona a Montilivi contra les Palmes i arrencarà el Tu diràs amb el Gerard Ballera fins a la una de la matinada. Avui a primera, a les 5 tenim un Llevant Betis, a dos quarts de 10 juga l'Atlètic de Madrid sense Julián Álvarez, sense Sorloz, que està lesionat, Sevilla Atlètic de Madrid, el Sánchez Pizjuán a dos quarts de 10 i abans a les 7 i a RAC1 a Noeta, Reial Societat Espanyol, que viurem amb el gran Dani Solsona i amb l'Edu de Valla. Hola, Edu, bona tarda.
1: Hola, Xavi, bona tarda.
0: Camí de Sant Sebastià, Edu.
1: Sí, a punt d'arribar ja a la capital guipuscoana, amb un temps fantàstic, i per fantàstic vull dir ben bé 5 graus menys del que toca l'agost a casa. Per tant, 25 graus, perfecte, llueix el sol i tot preparat pel partit.
0: Un Espanyol encara sense Brian Zaragoza, avui, Edu.
1: Exacte, perquè després de l'oficialitat del fitxatge fa un parell de dies, el futbolista andalús encara no ha pogut completar suficients entrenaments, de fet, un entrenament amb l'equip, i no està encara per jugar, i ho deia Manolo González en la roda de premsa prèvia al partit. Prefereixen que tant avui com demà es quedi a la ciutat esportiva a agafar to físic, i a partir de dilluns ja treballar amb el grup pensant en l'estrena que seria per Brian Zaragoza el pròxim partit de Lliga diumenge contra el Sevilla a casa. Per tant, avui encara no el veurem, no ha viatjat, s'ha quedat a casa treballant.
0: I tampoc encara no hi és Cabrera, amb aquesta sanció que arrossegava de feia mesos, i avui és l'últim ja que es perd Cabrera, Edu?
1: Sí, exacte. Eren tres partits, les tres primeres jornades de Lliga, es va perdre el del Llevant i el del Real Madrid a casa, i avui és l'últim dia en què el central uruguaià no estarà disponible. Se suma a les baixes dels lesionats Puado, Quique García i el mateix Brian Zaragoza. Amb aquests cinc futbolistes no podrà comptar Manolo, que jo crec que farà un 11. Jo m'atreviria a dir, si m'hagués de jugar un pèsol, diria que avui Manolo González repetirà l'11 per tercera jornada consecutiva, el que ha jugat d'inici contra el Llevant i contra el Real Madrid. Pot ser que hi hagi algun canvi, però em fa l'efecte que el bon to que va oferir l'equip en la segona jornada, malgrat la derrota contra els blancs, faran que el tècnic repeteixi. Em puc equivocar, pot haver-hi algun canvi, però en tot cas no en seran molts.
0: Doncs aquest Real Societat Espanyol, aquesta Real Societat que va no direm obligada ja, però ha arrencat malament, 0 de 6 de moment en aquestes dues primeres jornades, com a mínim a nivell de puntuació, i que per tant necessita fer alguna cosa, més en el seu primer partit com a local. Avui a Noeta, les dues derrotes són lluny de Noeta en aquest inici de Lliga.
1: Sí, i a més han estat en escenaris complicats. Ahir ho deia Manolo González, que és totalment enganyós ara mateix la classificació de la Reial, bàsicament perquè ha perdut el camp del Betis i el camp del Real Madrid. A la Cartuja va lluitar fins al final i va poder esgarrapar algun punt, va acabar perdent 1-0, i és veritat que el Bernabéu va baixar els braços a la segona part, quan faltaven encara alguns minuts per acabar el partit, i va acabar entregant-se amb aquell 4-1. Bàsicament repeteixen el bloc de l'any passat. No hi ha grans noms encara, han de fer feina en aquests 3 dies que queden per tancar el mercat. És veritat que Matarazzo va reservar alguns futbolistes al Bernabéu, almenys d'inici, que avui podrien jugar, però els tenen, jo crec, que acumulació de minuts respecte al que seria ideal en aquest inici de Lliga. A més, s'assuma que un dels jugadors franquícia, si no el principal, la seva principal estrella, que és Mikel Oyarzabal, ha arribat tard al Mundial, encara no està al 100%, però rival perillós. I més tenint en compte que aquí a Noeta volen guanyar. Alguns mesos, ja fa 4 mesos, és veritat que entremig ha vingut l'estiu, estem parlant de no arriba ni a 4 partits, però fa temps, des de l'abril, que no veuen guanyar el seu equip aquí, i avui a Noeta rebrà en aquest primer partit de Lliga a casa la Reial Societat amb ganes de fer-ho bé. Per tant, partit exigent sobre el paper d'un Espanyol que l'any passat ja va estar a punt d'esgarrapar una victòria aquí, va acabar empatant a 2 després d'anar guanyant 0-2 al descans. Dues jugades aïllades en el segon temps van fer que cedís l'empat, però
0: a més també va ser ben d'hora, crec que era la jornada 2, ara és la 3, sí. Però també va ser només arrencar la Lliga, la visita a Noeta.
1: Exacte, l'Espanyol es va estrenar a la Lliga guanyant a l'Atlètic de Madrid a casa, i al descans de la segona jornada guanyava 0-2 a Noeta. Al final va acabar empatant a 2, oferint molt bona imatge, i esperem que avui es repeteixi. En tot cas, la segona part i aquell empat a 2, aixecant un 0-2 en contra de la Reial, ja va donar alguna idea del potencial d'aquest equip que, mira, la temporada passada va acabar guanyant la Copa del Rei. Per tant, veurem quin Espanyol veiem en aquesta primera cita lluny de Cornellà al Prat aquesta temporada.
0: Doncs ho expliquem a partir de quart a set ja des de dins de Noet, a les 7 al partit Real Ciutat Espanyol, amb l'Edu Davall, amb el Dani Solsona i amb el Xavi Cupido tocant els botons avui a Terres Basques. Xiularà Orellana Cid, que és nou, Molló, no?, d'aquesta temporada a primera divisió.
2: És nou.
0: I Milla Albendiz serà qui estarà a les Roces assegut davant de la pantalla de televisió al bar. Gràcies, Edu, fins ara.
1: Fins ara.
0: 18 minuts i les 4 de la tarda. Demà, la selecció espanyola masculina d'hoquei herba juga la final del Mundial, amb un munt de catalans, una dotzena, pràcticament, de catalans en aquesta convocatòria de la selecció espanyola. Ahir es va carregar una de les anfitriones, Països Baixos, 4-3 a les semifinals, i, per tant, demà contra Alemanya, final a quarts de 5 de la tarda. Un d'aquests catalans, autor ahir d'un gol i una assistència, és el Pepe Conillo. Hola, Pepe, bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
0: Com són aquestes hores prèvies a la final de demà? Gaire neguit, gaires ganes ja que això arribi?
3: Sí, bueno, ara estem una mica descansant, que ens hem hagut de traslladar d'Amsterdam a Bavre un altre cop. Llavors, ara una mica primer posats amb descansar una miqueta i recuperar-nos del viatge d'avui al matí. I a la tarda ja doncs, comencem amb les preparacions i enfocar-nos a la final de demà amb moltes ganes i bueno, encara una mica eufòric de com va anar tot el dia d'ahir.
0: Què suposa aquesta final per aquest grup que ha anat creixent, que va fer quart en els Jocs, que heu fet bronze a l'Europeu? Què suposa ara arribar a aquesta final del Mundial, Pepe?
3: Bueno, crec que si mires una mica la nostra trajectòria es va veient com suposa, no sé si mostrar una mica que ja som un equip madur, i som un equip que, tot i que vam començar sent jugadors joves, que no teníem molta experiència internacional i en aquests tornejos grans, doncs que l'equip ha anat evolucionant, s'ha anat fent més fort, s'ha anat fent més madur, ha anat aprenent d'aquests moments, que, per exemple, als Jocs de París va ser les primeres semifinals d'aquest equip i bueno, no vam saber del tot com gestionar-les. Llavors ja ens trobem en un europeu que la cosa va millorant i acabem amb medalla de bronze i una mica la sensació d'aquest Mundial és que hem arribat amb una preparació i un know-how ja de com saber jugar aquests partits, com saber jugar contra aquests països que, bueno, que porten molt temps a dalt i l'equip ja té aquesta sensació de poder arribar i d'estar on toca.
0: Quina part de culpa té d'això i d'aquesta mentalitat tan ambiciosa que teniu a la banqueta, en Max Caldas?
3: Bueno, doncs tot ens va agafar, ara farà 4 anys, va haver-hi això una mica un canvi generacional, ho van deixar diversos jugadors, van entrar jugadors més joves i ha anat creant al llarg d'aquests anys doncs un equip, una família, tant dins com fora del camp, ens ha transmès una filosofia on ens hem centrat sobretot en nosaltres, en el nostre joc, en què podem potenciar com a equip, com a Espanya, de quines són les nostres fortaleses i bueno, durant aquests anys, entrenant i posant foco sobretot a nosaltres, pues aquí estem, a una final del Mundial.
0: Sí, la final del Mundial on no arribava la selecció espanyola masculina des de l'any 98. Clar, tu no havies ni nascut el 98, Pepe.
3: No havia nascut. Bueno, nosaltres al començar aquest Mundial, ja et dic, el nostre objectiu ha sigut des d'un inici anar a guanyar cada partit i òbviament nosaltres quan venim aquí tenim un objectiu final clar que és guanyar el Mundial. Sabem que des d'un inici també pel format i si mires el rànquing doncs ho teníem complicat, però crec que en ningú moment ningú de l'equip ha deixat de creure. Hem tingut la bona o la mala sort de jugar contra dos anfitrions a dos estadis plens que també es disfruta molt i bueno, crec que és una mica això, crec que l'equip en tot moment ha estat convençut del que podíem fer i el que veníem a fer i de moment estem un passet a aconseguir-ho.
0: Clar, el teu primer record de la selecció espanyola d'hoquei herba, on hem d'anar per trobar-lo?
3: El primer or... Però, pues,
0: no, dic el teu primer record de la selecció espanyola d'hoquei herba, on l'hem d'anar a trobar?
3: Et diria alguns jocs, una plata contra Alemanya, em sembla que era la de Pequín, però, ostres, era molt petit. L'última medalla així important que recordo va ser en un europeu on Espanya, de fet, va guanyar semifinals a Holanda també, i llavors la final sí que van caure davant de Bèlgica.
0: Clar, és que a més us heu carregat a una de les anfitriones ahir i dominadora, campiona olímpica a París com Països Baixos, aconseguir la classificació per semifinals amb un empat contra altra anfitriona, contra Bèlgica, és a dir, que a més ho heu fet així a lo grande, que diria aquell, Pepe.
3: Perdona, t'he perdut.
0: No, dic que a més ho heu aconseguit amb la victòria contra una de les anfitriones de semifinals i campiona olímpica, dominadora, sí, com Països Baixos, aconseguir la classificació per semis contra Bèlgica amb un empat, una altra de les anfitriones, dic que ho heu fet així a lo grande, també, aquesta classificació per la final.
3: Sí. Bueno, crec que aquest equip té una... podríem dir una història ja en aquests moments, doncs, sortir, treure el pit, per dir-ho d'alguna manera. A París ja va haver-hi el partit de quart de final contra Bèlgica, que era un equip, una selecció que no havíem guanyat mai, i què millor, no?, que guanyar-los en aquell moment allà als Jocs Olímpics i poder passar a les semifinals. I aquest any ha sigut una mica el mateix. Vam tornar a tenir uns quarts contra Bèlgica, ja sabíem que ho havíem fet un cop i que ho podíem tornar a fer, i Holanda, doncs, es va juntar tot. Una selecció que no havíem guanyat mai, a casa seva, a l'estadi ple, però, bueno, dins l'equip s'olorava que era el nostre moment, que aquell era el moment d'apretar i que era un bon moment per guanyar-los per primera vegada.
0: I ara Alemanya, la final. De fet, fa 8 dies veu jugar contra ells, a la segona fase, veu guanyar 2-1 contra els alemanys. Home, de vegades es diu, no serveixen de res. Home, però és que aquest és molt recent, d'alguna cosa deu servir, no?, la victòria d'ara fa tot just 8 dies en aquest mateix Mundial.
3: Sí, aviam, amb els alemanys hem jugat molts partits, ens coneixem molt mútuament, però està clar que el partit que vam jugar contra ells ja va ser un partit molt important, que els dos necessitàvem aquells 3 punts de grup. Llavors, sí, encarar la final ja sabent que en el partit més recent hem sigut capaços de sobreposar-nos a ells, doncs crec que ajuda a la nostra confiança, però bueno, ja et dic, que tot el torneig ha sigut partit a partit, guanyar cada un, i la final serà un mes, no ni confiar-nos, però també tenint al cap que ja ho hem fet i que clarament ho podem tornar a fer.
0: Acabo. Pepe, en tens molts dels teus a prop, o en tindràs encara més? No sé si n'hi ha algun que està viatjant per ser a la final de família i amics propers.
3: Sí, bueno, els meus pares i la meva família han estat tots els dies aquí, des del primer partit. Tinc també tiets, tinc cosins, tinc alguns amics que estan bueno, estaran de camí demà al matí ben d'hora i bueno, també és una de les millors coses que et dona aquests moments de poder compartir-ho amb els teus.
0: Doncs, Pepe Conill, molta sort per demà. Enhorabona ja per tot el que heu fet, per aquesta classificació per la final, i sort demà en aquesta final contra Alemanya.
3: Moltes gràcies.
0: En Pepe Conill, un dels catalans d'aquesta selecció espanyola masculina d'hoquei herba, que demà disputarà aquesta final 3/4 contra la selecció alemanya en directe al Superesports de RAC1. 9 minuts i les 4 de la tarda, d'aquí a 9 minuts, arrencarà la final femenina de la Copa Catalunya de Futbol Sala, el Pavelló Nou de Santa Coloma de Gramenet. Ja hi tenim instal·lat ja des de fa una estona el Dani Aguilar. Hola, Dani, bona tarda.
2: Molt bona tarda, Xavi Puig.
0: Avui no hi ha cistelles aquí, eh? Ja portaries.
2: Creus que en sabré o no?
0: Home, i tant.
2: De dir això de gols i no punts. Sí, sí, sí. N'estem al cas, porto 24 hores, com bé saps, de preparació, de mentalitat, i ja estem preparats per explicar aquestes dues màximes competicions catalanes, forta patxoca, masculina i femenina de futbol sala.
0: Arrencarem amb la final femenina, ara a les 4, entre un equip de la màxima divisió i un que l'any passat hi era i que aquest any jugarà la segona divisió, com és el Rubí, Dani.
2: Sí, i que tenen tots dos, ja saben el que significa guanyar aquesta competició. Va fer el 2015 el Rubí, dos títols té l'Escorts Ubae de Nil Marco, que molt bé el coneixeu, l'última, la temporada passada, el 2026. Per tant, d'aquí 8 minuts arrencarà ja aquesta final, el Rubí, que ha situat els seus dos primers equips a les fases finals. Ahir l'equip masculí perdia a les semifinals, avui l'equip femení, evidentment, i en principi no és el favorit, però en qualsevol cas intentarà donar guerra contra l'Escorts Ubae per intentar aixecar la que seria la segona Copa Catalunya del seu palmarès. La primera, insisteixo, la va guanyar el 2015.
0: De públic, poc a poc i bona lletra, Dani.
2: Exacte, sí, en aquest pavelló nou de Santa Coloma, que és la primera vegada que hi vinc i que fa realment molt bona fila, les coses com siguin, acostumats a d'altres pavellons una mica més antics. Aquest és molt modern i molt ben parit, per tant, poc a poc aniré agafant color en aquesta hora, que evidentment les 4 de la tarda no és la millor, potser encara la gent fent el cafè, però poc a poc va agafant color ja amb els colors de tots dos equips, predominant ara mateix el blanc i vermell de l'Esportiu Rubí.
0: Doncs anem seguint amb el Dani Aguilar. A les 4 arrencarà aquest l'Escorts Ubae Rubí, final de la Copa Catalunya femenina, la masculina 2:15 entre el Barça i el CatGas Energia Santa Coloma, que és com se li ha de dir a partir d'ara. Abandonem l'Indústries amb el canvi de propietat i CatGas Energia Santa Coloma a partir d'aquesta temporada, la denominació de l'equip anfitrió, de fet, d'aquesta final de la Copa Catalunya.
4: Molts canvis de nom entre el futbol sala i el bàsquet.
0: El bàsquet, uns quants, ara, no sé, sí.
4: Massa, mare pel meva. Meu gust.
0: Entre sí, patrocinadors i jugadors.
4: Sí, bé.
0: En el bàsquet gairebé...
4: No, jugadors ja és un altre món.
0: És com si estiguessis un curs de telecos, pràcticament.
2: Jo ho calculava i que ens haurem de prendre pràcticament una cinquantena de noms nous, Puig, és una barbaritat, entre els 5 equips catalans i els dos femenins de Lliga Femenina, vaja, més enllà dels patrocinadors, que també en tenim, crec que 4 de 5 nous a la CB, si arrosseguem a la 6a joventut de la temporada passada, doncs... Però vaja, tot ho aprendrem aquí, no pateixis.
0: I tant, hi ha noms alguns complicats, que de fet haurem de preguntar, no sé, ara pensava en alguns dels fitxatges del Barça de bàsquet, que jo crec que el dia de les presentacions haurem de preguntar ben bé com els hi hem de dir o quina és la pronúncia correcta del seu cognom, perquè n'hi ha alguns que costaria d'encertar-la, segurament.
2: Hi ha una cosa bona, mentre sona, per cert, l'himne nacional de Catalunya aquí a Santa Coloma, hi ha una cosa bona en aquest sentit, Xavi, que és que en aquests vídeos de presentacions acostumats a les xarxes, els jugadors acostumen a dir hola, soc X, hola culers, soc X, o hola qui sigui de l'aficionat, per tant, aquí tindrem avantatge. Tossan, per exemple, Tossan Ebomen, és un dels nous jugadors del Barça. En aquest sí que segurament prendrem una mica de mal, però recordo que hi ha un vídeo penjat per tothom qui ho vulgui consultar.
0: Perfecte. De fet, l'ACB crec que ho continua fent, no? Que a principi de temporada penja la pronúncia de tots els noms, de tots els rosters de la Lliga. Per tant, serà una altra bona guia també per poder anar seguint.
2: Sí, però si alguna cosa caracteritza aquest programa és la seva capacitat pels idiomes, per tant, no hi haurà cap mena de problema per pronunciar-ho tot.
0: Això està descartat. Per descomptat, vull dir, no descartat, sinó que es dona ja per descomptat. Et deixo amb els segadors. Dani, fins ara.
2: Fins ara.
0: A segona divisió, a les 5, Sabadell-Almeria. Ara de seguida serem amb la nova Creu Alta, amb el Pau Bonastre, també amb el Gerard Guardi. També avui tindrem a les 7 un Albacete Oviedo i un Leganés Aldenc. I a 9:15, a Montilivi, Girona Les Palmes. Mira, deixa'm anar cap allà. Hola, Miquel Agut, bona tarda.
5: Bona tarda, Xavi Puig.
0: Amb aquest inici... Vaja... misteriós, diríem, del Girona de temporada o de pretemporada, l'espera que es tanqui el mercat el proper dimarts i de saber quina plantilla tindrà. En van marxant, va arribant algun, també és veritat, Buñar l'últim, et sentia ara que Mateu Morell fa pinta que serà el següent també d'incorporar-se en el lateral dret gironí, però la sensació és de molta incertesa ara mateix al club gironí, Miquel.
5: Sí, i a més, incertesa en posicions clau, perquè en el cas de l'atac, per exemple, a la roda de premsa d'ahir, Quique Álvarez deia que Benat potser podria jugar, no el descartava, sí que està descartat Unagi, però clar, Benat tant podria jugar com no jugar, fins ara no ha jugat cap minut, i si hi ha jugadors d'aquest perfil que han de ser diferencials a segona divisió, que acaben marxant a d'altres llocs, perquè és la seva voluntat, després del descens i el club en treu un rendiment econòmic, després faltaran pocs dies perquè tanqui el mercat i hauràs d'anar a córrer cuita a buscar jugadors que et puguin aportar el que aquests que marxaran tenen. Per tant, és complicat realment aquest tram final de mercat del Girona, que no ha volgut traspassar totes les patums, o si més no, s'ha posat fort al club, perquè si algú se n'ha d'anar i algú el vol fitxar per molt descens que hi hagi hagut, doncs que pagui el que toca, que el Girona no regalarà futbolistes, el que passa que això hipoteca el mercat i l'equip gironí, avui Xavi amb Buñar a la convocatòria i ja veurem si no juga, perquè ahir va dir Quique Álvarez que ha arribat molt bé de forma, estava fent la pretemporada amb el filial de l'Atlètic de Madrid, doncs vaja, tindrà mancances evidents, segurament de mig del camp cap endavant, ja ha marxat Sigankov, veurem què passa amb Benat, Unagi no hi serà, Pixur descartat, per tant, aviam què fa Quique Álvarez, segurament el més difícil pel Girona serà fer un gol o fer-ne més d'un, i compte perquè és veritat que això acaba de començar, però l'Sporting té 7 punts, és el líder de moment de la categoria, el següent partit del Girona després del d'avui és el camp de l'Sporting precisament, i serà el primer en el qual l'equip tindrà tota la plantilla tancada, però és clar, ja hauries de començar a sumar punts, perquè si no, vaja, avui aquest Girona a les Palmes és un 17è contra segon, un punt contra 6.
0: Sí, sí, vaja, i ja no només els que encara no han arribat o els que marxaran, si és que encara han de marxar algun, que fa pinta que sí, sinó que els que han arribat, n'hi ha un que va arribar, que de fet va ser els dos primers fitxatges, Pixur i Ethan, i que no juga. No és que no jugui, no. És que no va ni convocat.
2: Vull dir que, és preocupant.
0: Que no el veuen preparat encara per poder disputar un partit de segona divisió.
5: No, el dubte és si el veuran preparat en algun moment, perquè jo veient el que he vist a l'estiu i també veient les decisions de l'entrenador, perquè, per exemple, tu imagina't contra el Leganés en un partit que estàs perdent a casa per 0-1 injustament, l'acabes empatant, però el perdia 0-1, doncs a l'últim quart d'hora potser fas entrar aquest futbolista a penjar-li pilota. Si tu el veus mínimament preparat, vaja, o al camp del Còrdoba en què també perdies, doncs pot ser un recurs d'última hora amb el que et costa arribar a crear perill a l'àrea contrària per molta pilota que tinguis, però està descartat sistemàticament des del principi de la competició, per tant no sé què ha de passar amb aquest futbolista que ja tenia enllestit des del mercat d'hivern passat al Girona i que de moment l'únic que està generant és escepticisme entre els aficionats i també pel que es veu entre l'equip tècnic del Girona. A més, Unai, que també és un futbolista que ha de ser diferencial del mig del camp cap endavant, està agafant el ritme perquè ha jugat pocs partits els últims anys, segurament l'agafarà, però és clar, l'equip et queda coix sobretot de davanters, tenint en compte això que dèiem, que alguns que estan a la plantilla de moment no juguen per no arriscar-se a prendre mal, i d'altres que ja han marxat i que voldrà veure com els substitueixes. De fet, dels millors quan ha entrat al camp en els últims partits és Esprilla. No m'esperava pas dir això, però a segona divisió de moment, de tots aquests que podrien sortir i que tenen cartell, etc., aquí qui està posant professionalitat des del primer moment és ell. Va jugar contra el Leganés, va fer bons minuts, va marcar un gol al camp del Còrdoba, va tenir també bon impacte en el partit. Ves que avui no el veiem de titular amb totes aquestes mancances, perquè és dels pocs jugadors diferents que té el Girona.
0: T'atreveixes amb un possible 11 de Quique Álvarez o després de sentir-lo ahir et costa?
5: Aviam, em costa, realment, perquè jo, per exemple, exemple, avui tinc el dubte de veure si jugarà ja Boñar de sortida o no, però aviam, així atropelladament, perquè això no formava part del guió, és més difícil això que pronunciar certs noms de patrocinadors.
0: Sí,
5: sí. Sí, home, que això es caracteritza aquest programa per un guió. Vaja, per empaparar la redacció, està empaparada la redacció, fins allà, fins a informatius, està empaparada el guió dels Supersports. A veure, posem-hi Gazzaniga a la porteria, Boñar, Francés Júnior i Àlex Moreno al darrere, al mig del camp Fran Beltrán amb Morante i jo diria que Ethan, i a dalt hauràs de comptar amb Brian Asprilla i Abel Ruiz. Jo faria aquest 11, vaja, faria aquest 11, crec que pot anar per aquí, però després ja veurem què decideix Quique Álvarez i si n'hi ha algun d'aquests que té alguna oferta i que llavors doncs, potser de mutu acord intentes protegir-lo i no juga. En fi, no haurem d'estar pendents. Ja deia Quique Álvarez ahir que s'està tornant boig, Xavi, amb això del mercat. Aquest és l'últim partit amb el mercat obert. Després ja, a partir de Gijón, fins al mercat d'hivern, no hi haurà malsons des d'aquest punt de vista.
0: Exacte. Llavors ja sabrem si ens hem de preocupar més o menys quan es tanqui el mercat a la mitjanit de dimarts. Espera que a les 4 i 2, segons el guió, hem d'anar al pavelló nou de Santa Coloma, que ha arrencat ja la final femenina de la Copa Catalunya de Futbol Sala. Dani, com ho tens apuntat? Com ha arrencat això?
2: Impecable execució del guió. Ha arrencat aquesta final de l'edició femenina de la Copa Catalunya. De moment, amb molta més arribada per part de les Corts, un xut de Bet, un altre de Laia Rojo. Als dos minuts de la primera part, encara empat a 0 en aquesta final entre el Rubí i les Corts.
0: Perfecte, per cert, que abans he dit que el Rubí ha perdut la categoria, és el Penya Esplugues, qui va baixar la temporada passada a la segona divisió. El Rubí ja el teníem en aquesta segona divisió del futbol sala estatal. Ha hagut avui amb García Pimienta, a la banqueta de Les Palmes, un nom que de tant en tant sempre va sonant.
5: No,
0: també
5: amb
0: un...
5: Rubén de la Barrera.
0: Amb Rubén de la Barrera, avui tenim un dia complicat.
5: L'has creuat,
0: García Pimienta,
5: avui.
0: A la nova Creu Alta. El tenim a la nova Creu Alta, exacte.
5: Sí.
0: A la banqueta de la nova Creu Alta.
5: Però
0: com
5: va deixar bon
0: Sabadell.
5: Record. García Pimienta a Les Palmes va deixar bon record, Xavi.
0: Sí. No, i va sonant de tant en tant allò com una possibilitat a la banqueta del Girona. Quan ja canvia la banqueta, sempre va sonant el nom de García Pimienta, que de moment el tenim. A la banqueta de l'Almeria i arrencant amb una victòria i una derrota, de moment en aquestes dues primeres jornades, avui a les 5 el veurem a la nova Creu Alta. Ha hagut, doncs, ens escoltem d'aquí una estona, des de Montilivi, amb el Marc Brugués també, en aquesta zona de transmissió de RAC1.
5: Perfecte, aviam si expliquem bones notícies. Fins després.
0: A veure si tenim sort. Gràcies. Passen 4 minuts de les 4, aprofitarem per actualitzar-nos amb el Joan Ortiz. Hola, Joan, bona tarda.
6: Què tal, bona tarda.
0: Què ens dius? Què ens expliques?
6: Doncs mira, comencem parlant de Ceuta, perquè fa uns minuts hem sabut de la detenció de 4 persones per llançar pedres contra una patrulla de militars, dels quals un sergent n'ha resultat ferit lleu. Recordem que dijous passat ja es van produir 12 detencions més per una emboscada contra un grup de soldats i ara s'està a l'espera que dels 12 detinguts, 11 siguin retornats al Marroc. Tot plegat el dia en què els veïns no es manifestaran, com fan des de fa dies, contra la gestió de la crisi, com sí que fan des de fa dies, contra la gestió de la crisi migratòria que ha fet el govern espanyol. No ho faran per la presència de diversos grups ultra a la ciutat autònoma. Volen evitar que es tornin a produir escenes violentes contra els migrants i les organitzacions humanitàries que es van produir dijous passat. Per cert, la Moncloa accelera tràmits i preveu d'aquí a dues setmanes que tindrà sota cobert tots els migrants que deambulen pels carrers de la ciutat autònoma. La ministra de Sanitat, Mònica García, ha dit que s'habilitaran un miler de places perquè tinguin aigua corrent i lloc on passar la nit. I qui també s'ha pronunciat sobre Ceuta ha estat el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que avui ha inaugurat el curs polític en un acte a Galícia. Ha dit que la seva formació es personarà en la causa judicial que investiga l'entrada de migrants a la ciutat autònoma a Ceuta i ha demanat la compareixença de la directora del CNI al Senat. Durant el seu discurs també ha carregat contra les polítiques del president Sánchez.
7: Ceuta no és un problema concreto. No. Ceuta es el síntoma de un gobierno colapsado. La corrupción generalizada, el bloqueo parlamentario, una legislatura entera sin presupuesto, la descoordinación y la crisis interna del gobierno y el abandono de las cosas públicas no son 5 problemas distintos. Es el resultado de una misma forma de governar.
6: Per cert, que la Comissió Europea ja treballa en la petició d'ajuda que Espanya li va fer per tal de gestionar la situació actual dels migrants. A Ceuta, el comissari d'Interior i Migracions, Magnus Brunner, ha dit literalment que la prioritat és el retorn ràpid de tots els qui segueixen il·legalment a la ciutat. I en clau catalana, aquest matí el president Illa ha visitat el nou CAP d'Almenar, el Segrià. Allà ha dit que la sanitat pública es pot desplegar a tot el país gràcies a les polítiques fiscals i ha carregat contra els qui critiquen el sistema d'impostos.
8: Pensem, com veiem edificis d'aquest tipus, que és fruit de l'esforç, de la fiscalitat que fem tots plegats, i això també ho vull dir-ho, i ho diré més, els propers senyors, perquè ja estic una mica cansat d'això, d'aquest discurs molt simplista, molt oportunista, deixi'm-ho dir totes les lletres, pupuvista.
6: Recordem que aquest centre d'atenció primària va entrar en funcionament el mes de juliol després d'anys d'espera. I això és tot, Xavi.
0: Gràcies, Joan. Fins ara.
6: Fins ara.
0: Tenim gol a Santa Coloma, d'ànim.
9: I és de l'equip de segona divisió, és del Rubí. S'avança l'esportiu Rubí. Adriana, de cap, ha sorprès la defensa de les Corts, guanyant l'esquena, i de cap ha superat Muni. Per tant, s'avança el Rubí. 16 minuts per al descans d'entrenscorregut 4. Esportiu Rubí 1, les Corts 0.

0: Superesports amb Xavi Puig.
1: Avui també comença la Lliga Primera Federació pels catalans. El Sant Andreu jugarà un quart de vuit al camp de l'Osca, demà serà el torn de l'Europa i també del Nàstic. Allà serem a Can Dragó amb l'Europa Jaén i també a Tarragona, el nou estadi, el partit del Nàstic contra el Saragossa. La Premier, com dèiem, el Liverpool ha empatat a dos contra el Nottingham Forest. Ara en joc ja dos partits més en aquesta lliga anglesa. Mollom.
2: Sí, han arrencat ara a les 4, com assegurava el guió, a 7 minuts de partit, sense gols, Bournemouth 0, Everton 0 i Coventry 0, Hull City 0. Per cert, m'ha cridat l'atenció, ara que parlàvem d'aquest Girona a les Palmes, de 2:15 avui a segona, que Matt Burney, aquell davanter escocès que va tenir les Palmes quan jugava a primera divisió, és el davanter centre titular avui del Hull City. Veurem com li va el Coventry de Frank Lampard en aquest partit. Coventry 0, Hull 0.
1: A 2:15, Tottenham Newcastle en aquesta Premier. A Itàlia encara no tenim partits en joc. Sí, a la Bundesliga, i va arrencar amb golejada el campió, el Bayern de Múnich, i ara ja 5 partits en joc des de 3:15.
2: Sí, i t'he de parlar d'un equip, l'Elversberg, equip de la Bundesliga des d'aquesta temporada, equip que està debutant a la Bundesliga aquesta mateixa tarda, des de 3:15, i que està guanyant el Bayer Leverkusen, equip de l'Europa League, per 2-0. El minut 38 de la primera part, 13.000 persones viuen a Elversberg, 7.000 socis, i, de moment, un equip que estava el 2022 a la quarta divisió, avui debut a la Bundesliga, guanyant, com dic, el Bayer Leverkusen. Per tant, una història d'aquelles xules. Vaja, com si el Palamós, per dir un nom a l'atzar, estés debutant a primera divisió
1: ja
2: i estés guanyant a un equip d'Europa League, no sé, per dir algú, la Real Societat, per 2-0 en el primer partit de la temporada. També et destaco, rival del Madrid a la Champions, el Leipzig, Leipzig 1, Borussia Mönchengladbach 0, i també el partit de l'Eintracht de Frankfurt, que està guanyant, després d'haver començat perdent, el Berlin, Union Berlin 1, Eintracht de Frankfurt 2, arribant al descans.
1: A França encara no tenim partits en joc, a la Lliga Francesa. En bàsquet avui tindrem amistós del Girona, del Fiat Girona, contra el Xeshair, com ho hem de dir això, Aguilar?
3: Xeshair, no?
1: Xeshair Phoenix.
3: Sí.
1: Equip britànic, no?
3: Sí, semifinalista de la Lliga Britànica la temporada passada, sí, de la Super League.
1: I a les 9 juga la Penya, a la 6a Joventut, contra l'Obradoiro. A més, també tenim preparació pel Mundial Femení, la selecció espanyola, que juga a les 8 a Saragossa contra Mali. Hem tingut gol, Pavelló Nou de Santa Coloma, Dani.
3: Empat, ha empatat les Corzones Solans amb un xut sec des de fora l'àrea, un xut amb cama dreta que s'ha entrat a l'escaire dret de la porteria del Rubí. Per tant, empata i posa l'igualada a les Cors, 15 per al descans. Tot torna a començar aquí a Santa Coloma, 1-1 entre el Rubí i les Corts en aquesta final de la Copa Catalunya Femenina.
1: En hoquei herba, abans en parlàvem amb el Pepe Conill de la final del Mundial en categoria masculina, que serà demà, aquest Espanya-Alemanya, 4:45. Avui s'ha jugat ja el tercer i quart lloc en categoria femenina. Ha guanyat Bèlgica 1-1 contra Austràlia, i ara acaba de començar la final entre Països Baixos i Argentina, de moment amb empat a 0 al marcador. La vuelta com la tenim en aquesta vuitena etapa, Mollom?
2: A 71 quilòmetres per l'arribada, i de moment l'arribada a Xeraco, per ser avui, tot igual, però amb molt menys avantatge per l'escapat. L'asturià Sinué Fernández, que havia tingut més de 5 minuts d'avantatge sobre el pilot principal i que ara ja només té 2 minuts i 3 segons de marge. Per tant, ara mateix la sensació és que si els sprinters aconsegueixen superar aquest port de tercera categoria de Barcs, la victòria es decidirà entre els velocistes avui a la Vuelta.
1: Amb Àlex Palou, que avui ja podria proclamar-se per cinquena vegada campió de la IndyCar a Milwaukee, ja de fet cursa avui i també demà, en aquest cap de setmana, molts números, tant de bo que les combinacions siguin bones per ja assegurar-se matemàticament el que seria aquest cinquè títol de campió de l'IndyCar. I tenim l'ultratrail del Mont Blanc en marxa, també tenim ja guanyador de la prova llarga, aquesta de més de 173 quilòmetres en categoria masculina, és el nord-americà Ben Diemann, que ho ha completat en 18 hores, 16 minuts i 29 segons, i en categoria femenina, encara en marxa, de moment lidera la francesa Hirondelle, encara però amb unes quantes... alguna hora que li queda encara per recórrer, per completar el recorregut. De moment el nord-americà Diemann sí que és el campió absolut en categoria masculina. Domina més l'Escorts Ubay o el Rubin, aquests primers minuts de la final de la Copa Catalunya femenina, Dani?
3: Ara imposant una miqueta més la lògica i amb l'Escorts amb molta més pilota. Sí que és veritat que havia començat així el partit. El guió jo crec que s'ha vist trencat per aquesta jugada en què, insisteixo, ha sorprès a l'esquena de la defensa el Rubí per marcar el gol a través d'Adriana, però ara a poc a poc va tornant a dominar a l'equip de la primera divisió estatal del futbol sala femení, ara amb molta més pilota, després de l'empat fins i tot fent un pas endavant. Deixa'm dir, però, que la superioritat a la graderia és blanc i vermell, és del Rubí, un dels laterals absolutament ple d'aficionats del Rubí, l'altre sí que hi ha un bon grapat d'aficionats de l'Escorts, a 13 minuts per al descans, 3 faltes ha fet l'Escorts, una n'ha fet el Rubí, empat a 1.
1: Deixem com anem, de moment al pavelló nou, Dani.
3: Doncs acabant de... sobretot un dels laterals, pràcticament ben ple. Mira, ara ho intentava l'Escorts, era el xut de Sílvia, atura sense problemes. Míriam, la portera del Rubí. Un dels laterals bastant ple de samarretes del Rubí. L'altre és quan encara li falta una mica més, és el que li falta encara una mica més d'afluència de públic, i és el grup aquest d'aficionats que t'explicava de l'Escorts Ubae. Sorollosos també per animar el seu equip a intentar revalidar aquesta Copa Catalunya.
1: Avui hem sabut ja el calendari de la Champions de futbol, la Champions masculina 26-27, el sorteig va ser dijous a Mònaco, i avui, com ja és tradició, al cap de dos dies, després de totes les comprovacions de seguretat, que no tot encaixi entre la Champions, l'Europa League, la Conference i totes les competicions europees, ja sabem contra qui debutarà, per exemple, el Barça en aquesta Champions, Mollom.
2: Sí, i el Barça debutarà contra el Feyenoord neerlandès, el Feyenoord de Gio van Bronckhorst, de Mica Marmol, entre molts d'altres. Ho farà el dimecres 9 de setembre, i atenció, en horari de tarda, a 6:45. De fet, el Barça jugarà un altre partit en horari de tarda. Ara ho expliquem. Barça-Feyenoord per debutar, segona jornada Galatasaray-Barça. A la tercera jornada el Barça jugarà al camp del PSG el dimarts 20 d'octubre. Això vol dir abans del clàssic de la primera volta, per tant, en la mateixa setmana, PSG-Barça i Madrid-Barça, com aquella de fa dos anys, que va ser Barça-Bayern i Madrid-Barça. Esperem que vagi tan bé com aquella, que van ser dues victòries i, a més, amb bons resultats. Després d'aquest PSG-Barça, la quarta jornada, el Barça rebrà l'Aston Villa. A la cinquena, l'equip de Flick viatjarà fins a Bakú el 25 de novembre per jugar contra el Sabah. Aquest partit també en horari de tarda, a 6:45. Rebrà el Manchester City al Pont del 8 de desembre a la sisena jornada. Visitarà l'Sporting de Portugal a Lisboa a la penúltima jornada, i el Barça acabarà la fase Lliga rebent el Como de Cesc Fàbregas a la jornada unificada del dimecres 27 de gener. Perdó. La resta d'horaris són a les 9, clar, els que no dic res.
1: 6:45 i la resta de partits a les 9, arrencant a 6:45, que ningú no es despisti. Sí. Primer partit al Camp Nou en dimecres, això per tant vol dir que en principi el partit entre el Barça i el València i el Barça més talla, es mantindrà el diumenge a 4:45 de la tarda, el diumenge de la setmana que ve. En principi de la Lliga no ha dit res. De fet, estem pendents que segurament veurem si demà o aquesta tarda la Lliga comença a publicar també horaris del cap de setmana de la Diada, i potser la jornada entre setmana i la setmana següent, el que quedi abans de l'aturada per sí. Seleccions. Jo crec que més d'hora que tard ja els tindrem, i per tant la gent es podrà anar a fer una mica l'agenda d'aquells caps de setmana. Això pel que fa al Barça. El Madrid de Mourinho debutarà abans que el Barça, Molló, el dimarts.
2: Sí, el primer dia de Champions contra l'Inter de Milà, el Bernabéu. A continuació visitarà la Roma, rebrà el Leipzig el dimecres 21 d'octubre abans del Clàssic. Per tant, tindrà un dia menys de descans que el Barça, però no es mourà de Madrid. Per tant, queda compensat el desgast d'uns i altres, segurament. A la quarta jornada, el Madrid visita l'AEK a Atenes, rebrà el PSV Eindhoven, visitarà l'Arsenal a la sisena jornada, rebrà l'ASC austríac a la penúltima i acabarà la fase Lliga jugant contra el Shakhtar Donetsk a Stamford Bridge a Londres.
1: Això el Madrid i l'Atlético, que recordem és qui acull la final, el Metropolitano, sí. La final és el camp de l'Atlètic de Madrid, debuta serà dimecres, igual que el Barça, i ho farà al mateix estadi que la temporada passada, Molló.
2: Sí, Anfield, jugant contra el Liverpool, l'any passat va perdre el partit amb un gol a última hora 3-2, a veure com li va aquest any. Té un inici molt complicat el conjunt de Simeone, rep a continuació el Manchester United, visita l'Stuttgart Alemanya, que sempre un equip alemany fora de casa jo crec que té la seva complicació, i rep el Bayern de Múnich. És cert que a partir d'aquí se li suavitza el calendari a l'equip matalasser, que acaba rebent el Fenerbahçe turc a l'última jornada.
1: Alguna cosa més que puguem destacar? Clar, Betis i Villarreal, dels altres equips de la Lliga Espanyola.
2: Doncs mira, l'equip de Pellegrini debutarà al camp del Lilla de Davide Ancelotti, per cert. No ho hem d'oblidar, que el fill d'Ancelotti és a la Champions aquesta temporada, i tindran un final de traca els bètics rebent l'Arsenal, finalista l'any passat, i visitant el Bayern de Múnich. Allò, si necessites punts a l'última jornada, visita l'Allianz Arena i vés a treure'ls. I els de la Plana debutaran a Dortmund, visitaran el Liverpool a la tercera jornada, rebran el PSG a la quarta i acabaran la fase Lliga rebent el Manchester United. I simplement per acabar, una mitja dotzena de partits que val la pena tenir en compte d'aquesta fase Lliga. El 14 d'octubre la segona jornada Manchester City-PSG, el 21 d'octubre tercera jornada Bayern de Múnich-Arsenal, el 24 de novembre, cinquena jornada, Arsenal-Borussia Dortmund. El 9 de desembre, sisena jornada, Aston Villa-Paris Saint-Germain. I el 19 de gener, setena jornada, Inter de Milà-Liverpool. L'endemà també destaco un Manchester United-Bayern de Múnich.
1: És un dia de bogeria, avui a casa de l'Aleix Pariser, sí. Que està absolutament fora de si ara mateix, apuntant dates, mirant quin és el partit anterior de Lliga, el partit posterior del Barça, però no només del Barça, del Shakhtar Donetsk, també. Va mirant a veure si té rivals molt i molt potents o no abans de cada jornada de Champions. És un dia que millor que la família s'allunyi de l'Aleix, el deixi unes hores tranquil, que es faci tot el seu calendari i després ja el torni a recuperar per la causa.
2: Les famoses curiositats del calendari de l'Aleix.
1: Segur que demà ens brinda una exhibició segur. Tornarà a posar-se al capdavant del tu diràs l'Aleix Pariser. Aguilar, com tenim la final de la Copa Catalunya femenina?
3: Temps mort ara mateix al pavelló 9 de Santa Coloma, superant l'equador de la primera part, 9 minuts i 44 segons per al descans, empat a 1 entre l'Enco Esportiu i les Corts, en els últims minuts amb molt més pes atacant de les Corts, ja són 3 faltes del Rubí, també és veritat que les Corts n'ha fet 4, però pensa el penal doble, per tant, veurem sobretot si el Rubí és capaç d'aprofitar la dinàmica, jo que el temps mort l'ha demanat el Rubí, aprofitar la dinàmica que li havia dut el primer gol que ara ha perdut amb l'empat de les Corts, donant indicacions també a Nil Poza, Nil Marco, perdó, l'entrenador de les Corts Ubae, per posar una miqueta de lògica, com a mínim, segons diu la classificació, i el fet que les Corts, insistim, és equip de primera divisió, no el Rubí de segona divisió. Servirà el Rubí ara, després d'aquest primer temps mort de la final de la Copa Catalunya, encara amb empat a un.
1: Per cert, que avui ha començat, vaja, jo crec que podríem dir que oficialment avui ha començat la Torre de la Pilota d'Or 2026. Ja durant el Mundial en vam parlar una mica, de veure qui se l'acabaria emportant, però jo crec que a partir d'avui, almenys a nivell Madrid, ha començat la Torre de la Pilota d'Or amb José Mourinho a la prèvia del Madrid-Màlaga demà a les 5 de la tarda, que viurem al Superesports amb el Damià López al Santiago Bernabéu i també amb el Carlos Martínez. Perquè Mourinho té clar que la Pilota d'Or, amb una reflexió llarga que ara escoltarem, se la mereix Kylian Mbappé.
4: El mejor jugador del mundo son 2 o 3 o 4 y nosotros sabemos quién son. Y sabemos dónde están aquí. Y sabemos quién individualmente ha hecho la historia este verano. Después, Balón de Oro es una cosa también a lo mejor que tiene política. Y cuando entra la política yo ya ya no me gusta tanto, pero ya sabéis que no es para mí mi concepto de Balón de Oro. No vamos a inventar ahora en la selección española o en el Paris Saint-Germain el Balón de Oro porque han ganado. Balón de Oro, la duda es Luis Enrique o Mister de la Fuente. Jugador es otro.
1: És otro, i és per ell Kylian Mbappé qui es mereix aquesta pilota d'or 2026, per ser segon a la Lliga, segurament, per no haver guanyat la Champions i per tampoc no haver guanyat el Mundial, però els títols no són importants, com ha quedat clar en aquesta reflexió de José Mourinho. M'estanyaria que Kylian Mbappé s'emportés aquesta pilota a pilota d'or. Ha anat una mica més enllà en la reflexió.
4: Per a mi, Balón de Oro tiene que ser un de esos jugadores que cuando termina de jugar... Nosotros echamos de menos. Yo echo de menos a Maradona, a Ronaldinho, a Ronaldo Nazario, a Ronaldo Cristiano, a Messi, a Zizou, a Lothar Matthäus. Yo echo de menos a esta gente. No puedes dar el Balón de Oro a un jugador porque ganó la Champions o porque ganó el Mundial.
1: Segurament, si Rodri hagués acabat al Madrid, aquesta reflexió no l'hauria fet José Mourinho, perquè per ells Rodri i Dembélé no són mereixedors d'aquestes últimes pilotes d'or que han repartit. Això serà l'octubre, dic perquè encara queden dies. 26 d'octubre, la gala a Londres d'aquesta pilota d'or.
2: I, vaja, dedicat a Mourinho... Si no li sap greu i vol canviar els criteris de la pilota d'or, els criteris de la pilota d'or, que a més els ha publicat France Football i els ha actualitzat aquest mes de juliol, dic que cal recordar que els trien 100 periodistes especialitzats i que es té en compte primer el rendiment individual i la capacitat d'influir en moments determinants dels futbolistes, el segon els títols obtinguts i el paper del futbolista en aquests títols, per tant aquí per exemple... Fabián Ruiz, que ha guanyat Champions i Mundial, clar, ha guanyat Champions i Mundial, però ha tingut poc pes a l'hora d'aconseguir aquests títols. I el tercer, avalua la conducta i el joc net dins i fora del terreny de joc. I després diu l'impacte en partits importants, que també entraran en l'avaluació dels votants. He vist també que algú diu, home, el que està fent ara amb el Madrid d'Mbappé compta, no. O sigui, això va de temporada i de temporada natural. En aquest cas, la temporada s'acaba quan es va acabar el Mundial de Futbol.

0: día entre dos personas, amistad,
1: colaboración
0: y cuando juntas.
1: De seleccions, a veure si podem escoltar el Mourinho 6, el que parla de l'aturada de seleccions, Dani.
0: Los partidos de selección me preocupan, es mucho tiempo. Los jugadores que van en selección a jugar me preocupan menos de los que van en selección pero sin jugar. Esos son los que me preocupan muchísimo.
1: Doncs el preocupa, gent que pugui anar amb les seves seleccions i que no jugui res i que estiguis tres dies fora de la dinàmica del primer equip. Jo l'entenc, en aquest sentit, que és una aturada llarga, és una novetat d'aquesta temporada, veurem també com ho gestiona cada club i com són aquestes convocatòries, si són una mica més àmplies fins i tot que les que eren fins ara de cada seleccionador, tenint en compte que seran quatre partits i que no en seran dos. També s'haurà de veure Luis de la Fuente i companyia també com gestionen en aquesta aturada que tindrem a mitjans finals de setembre. Recordem que és finals de setembre, principis d'octubre, aquesta aturada de seleccions.
2: Comença el 21 de setembre.
1: Gols al Pavelló Nou, Dani?
3: Posa terra per mig l'escorça Ubay, que ja és per davant el marcador amb dos gols de diferència. Primer, Marta García amb un xut des del perfil dret que ha desviat la defensa del Rubí i que ha dificultat l'acció d'Aroa de la portera del Rubí. La Confoix ha acabat entrant la pilota al fons de la porteria i després Paula Guix amb un altre xut espectacular també des del perfil dret. En aquest cas sí que ha entrat sec, recte a baix el xut de Paula Guix per marcar el tercer i espera't que ara tenim doble penal que executarà les Corts per intentar ja posar l'1-4 i encarrilar el partit a 6:43 per al descans. I anirà Oliva, el xut, gol! Golàs de Oliva per a l'escaire esquerra, ha entrat amb un molt bon xut ajustat a l'escaire esquerra de la porteria del Rubí. Sí, sí, un xut, una execució impecable per posar l'1-4. Doncs no, hi ha un 3 i no res, ha remuntat. I de quina manera, ara amb el quart de Laura Oliva, 4 gols ja les Corts Ubay, que havia començat perdent. Rubí 1, les Corts Ubay 4, a 6 i mig per al descans.
1: Doncs reacció fulminant de les Corts Ubay, situant ja aquest 4-1 al marcador del Pavelló Nou de Santa Coloma de Gramenet. D'aquí a 33 minuts, Sabadell-Almeria, amb García Pimienta a la banqueta de l'Almeria i Ferran Costa a la del Sabadell, amb el Pau Bonasta instal·lat ja a la nova Creu Alta. Hola, Pau, bona tarda de nou.
4: Hola, Xavi, bona tarda.
1: Bona tarda. Tot bé, tot situat, tothom a lloc, la gespa en bones condicions, creus?
4: Sí, jo crec que sí, fa més bon aspecte que altres vegades. A més, darrerament, la setmana anterior va ploure aquí a Sabadell i va posar a prova el sistema de drenatge, que era una pedra a la sabata que tenia el centre d'esport Sabadell els últims anys. Això, en principi, s'ha resolt aquest estiu. Ahir l'equip va fer el primer entrenament sobre la nova gespa, malgrat que a l'equip i al cos tècnic li hauria agradat fer alguna sessió més per tocar la nova gespa, però fins ahir no hi va poder entrenar i avui ja a jugar. I realment sí, fa bon aspecte aquesta gespa de la nova Creu Alta.
1: Tenim 11 ja del Sabadell, Pau.
4: Sí, correcte, amb un únic canvi respecte als 11 de Castelló, un canvi obligat per la baixa d'Edgar González, que està cedit per l'Almeria, i hi ha una clàusula de la por que el priva de jugar aquest partit. El Sabadell, que surt amb Diego Foli a la porteria, defensa de 3 formada per Bonaldo, Català, que és la novetat, i Òscar Sanz com a línia de 3 centrals, carriler dret Ton Ripoll, carriler esquerrà Miqui Codina, mig del camp format per Quadri, Uri, Pere Pons, i al davant Joel Priego i Nico Gioacchini.
1: També tens el de l'Almeria?
4: Sí, en aquest cas amb Andrés Fernández a sota pals, parella centrals Bonini i Jorge Pulido, lateral esquerre Àlex Muñoz, lateral dret Chirino, mig del camp amb Miquel Vesga i Zodic, per davant Nico Melamed, a les bandes a l'esquerra Jo Morcillo i a la dreta en Barba, i a la punta d'atac Miguel de la Fuente.
1: Tots situats, qui xiula avui a Sabadell?
4: És un àrbitre que es diu Manuel Ángel Pérez Hernández. És l'àrbitre del partit d'avui. Ara m'has fet tirar de memòria. Sí, efectivament, Manuel Ángel Pérez Hernández, madrileny. Dic que m'has fet tirar de memòria perquè m'han donat la posició de premsa. Per cert, nova posició que tenim aquesta temporada, la nova Creu Alta, perquè hem volgut baixar la rodalia de l'estadi per...

0: Vaja, hi ha bon ambient aquí als voltants de l'estadi, hi ha diversos bars absolutament plens, la gent, lògicament, hidratant-se, rient, i jo crec que hi ha bon ambient. Si et sembla, Xavi, podem parlar amb algun aficionat que tenim per aquí, a veure.
1: Ah, som-hi, sí.
0: A veure, com et dius?
2: Senyor Quico, senyor Quico. Senyor Quico o el senyor Farley?
0: Escolta, com esteu vivint aquesta estona prèvia al partit, el primer partit a casa, a segona divisió?
2: Pues... lo primer de tot és un orgull estar aquí, a segona. Hem patit molt, seguirem patint aquest any, però disfrutarem. És el més important, disfrutar. El meu company, el Farley...
0: A veure, Farley, escolta, l'Almeria, candidata a l'ascens, un altre partit complicadíssim pel Sabadell, eh?
3: Correcte, jo ja he anat al camp de l'Sporting, al camp del Castelló.
0: Home.
3: Hem vist que la segona divisió és dura. Intentarem competir, jo crec que hi ha un bon ambient defensiu, hi ha ambient de gala a la Creu Alta, i crec que aquí hem de treure molts punts. Som candidats a l'ascens, però intentaré treure el millor de nosaltres.
0: I escolta, tens previst fer més desplaçaments a partir d'ara o no?
3: Correcte. M'he agafat les vacances, em queden 20 dies favorables i tinc pensat anar al camp d'Albacete, al camp a Burgos, i m'agradaria anar al nou Carranza, si Déu vol.
0: Molt bé, doncs mira, la llista dels Reis, a veure com va. De moment, aquest Sabadell-Almeria. Gràcies. Algun aficionat que tenim per aquí més? Escolta, això és una festa, moltíssima per aquí.
1: Home, passejant. Senyor Quico i el senyor Farley, eh?
0: Com et dius, tu, perdona?
2: Farley.
0: Quico Ribas. Quico Ribas, a veure, anava a dir, quina festa.
4: Bueno, sí, estem realment vivint un moment històric, no? Estem vivint un moment històric en aquests moments i que duri per molts anys. Això no acaba aquí, eh?
0: Quin és el següent pas?
4: El següent pas és pujar, després la UEFA, després la Champions, després la Lliga, després el Mundialito de clubs.
0: Escolta, aquest entusiasme, aquesta confiança, jo ho entenc perquè l'equip realment ja ha començat bé la temporada, bones impressions, però falta el gol, falta guanyar, eh?
4: Falta una mica de qualitat. No ens enganyarem, però bueno, l'equip està treballat. L'equip està treballat i les sensacions són bones. Són bones els dos primers partits.
5: Sempre
4: honor.
0: Molt bé, doncs moltes gràcies. Optimisme, que respira la rodalia de la nova Creu Alta i la gent que hi ha, que vol gastar-se, vol rascar-se la butxaca ja per viure una temporada històrica a la segona divisió. Vaja, ho entenc perfectament. Aquí la gent, doncs, que ja està preparant els desplaçaments d'aquesta temporada.
1: Sí, hem fet una llista, vaja, ja en porta dos i feia una llista llarga, de fet, guardant-se dies de vacances per poder-los gastar seguint el teu equip, que és una cosa que fa molta gent, o fa la gent que pot, i que sempre, evidentment, els jugadors agraeixen tenir gent en els desplaçaments. Avui també llegia, per exemple, que hi havia un bon grapat d'aficionats del Sant Andreu que serien en el debut també del Sant Andreu en aquest partit de Primera Federació aquesta tarda. O demà segurament n'hi haurà molts del Saragossa, també el nou estadi de Tarragona, Pau, en aquest Nàstic Saragossa.
0: Més de 2.000, segurament.
1: Més de 2.000?
0: Perquè, sí, han habilitat la grada preferent superior, que és una grada habitualment que està tancada, però que s'obre en dies que es preveu màxima afluència o en què l'equip visitant aporta una gran quantitat de seguidors. Hi ha molta proximitat entre Tarragona i Saragossa, hi ha moltíssima gent, tampoc és secret que gent aragonesa que estiueja a la costa tarragonina, i encara són dates d'estiu, i per tant tot plegat fa que sigui, doncs, un bon dia per desplaçar-se cap a Tarragona. Demà, que també ho explicarem aquí al Superesports, viurem una marea de Saragossa important. Sí, sí.
1: Deixem que pugis cap a la posició de transmissió de RAC1, aquesta nova Creu Alta, i ara sí, ja saludem també el Gerard Guardi i l'afegim a la festa. Fins ara, Pau.
0: Molt bé, fins ara.
1: Com tenim el partit a Santa Coloma, aquesta final femenina de la Copa Catalunya de futbol sala, d'ànim.
6: Tenim ja la maneta, Puig, el cinquè de les Corts Obae, un altre de doble penal, un altre executat de manera perfecta, impecable, per Laura Oliva, traient la taranyina de l'escaire esquerra de la porteria del Rubiu. Tornava a intentar les Corts Martida, que no ha pogut aprofitar el refús, la torna a tenir les Corts Obae, que no en té prou, amb 5 gols, 2 minuts per al descans. Això està pràcticament dat i beneït, totalment dat i beneït, un elenco esportiu Rubí, 5 les Corts Obae, que hi torna, i torna una altra vegada a través de Bet. No en té prou l'equip verd, que té a tocar ja el títol de la Copa Catalunya.
1: A la Vuelta, quants quilòmetres pel final d'aquesta vuitena etapa, Mollom?
5: 55 quilòmetres pel final de l'etapa a Xeraco i 1 minut 14 segons només ja de marge per l'escapat, per l'asturià Sinué Fernández sobre el pilot principal.
1: Tenim algun gol a la Premier en els partits en joc?
5: No, està el tema bastant ensupidot. De moment, Anglaterra, Bournemouth 0, Everton 0, minut 34, tampoc hi ha gols a l'altre partit, el 33, Coventry 0, Hull City 0.
1: I continua guanyant l'Elversberg a la Lliga Alemanya?
5: Sí, sí, continua guanyant el descans. Elversberg 2, Bayer Leverkusen 0. El Leipzig continua guanyant el seu partit. Leipzig 1, Borussia Mönchengladbach 0.
1: Tenim el Paderborn aquest any a Aguilar, sí, a la Bundesliga, dir, equip que va seguir puntualment el Dani Aguilar durant la pandèmia, en aquell Bundesliga juga RACU que vam fer quan va ser la primera lliga de les grans lligues que va tornar a la competició, i el Paderborn era... l'equip de qui em feia seguiment l'Aguilar, el va baixar, crec,
5: el vaig baixar, no? Sí, el vaig baixar i aquest any han pujat el Schalke, el meu amic Elversberg, que llàstima que sigui complicat de pronunciar, però que em cau molt simpàtic, i va pujar via playoff el teu Paderborn, que ho sàpiga.
6: Home, boníssim. Bé, a què passa en sort ens estan convertint? Hauríem d'estabilitzar-nos més a la Bundesliga, seria interessant. In Gakain, no? Fèiem aquella Bundesliga, cap de... Sí, sí, al cap de poder dos anys vaig entendre que Gakain era RACU en alemany, ho podríem haver explicat abans, sí, també t'ho dic.
1: En Rocco, sí. En Rocco ho va fer de manera excel·lent. De moment 0-0, el Paderborn arrencant la segona part al camp del Mainz, i compte, l'Elversberg, Molló,
5: Sí, sí, fa el tercer, surt adormit el Leverkusen a l'inici de la segona part, compte que és un equip d'Europa League, vull dir, no és qualsevol equip el Leverkusen, Elversberg 3, Bayer Leverkusen 0, mig minut de la segona part, recordo, 13.000 habitants té aquesta població a Alemanya, 7.000 socis, com a mínim, fins que van pujar a la Bundesliga. Suposo que en té algun més.
1: Festa major. Avui, per celebrar aquesta arribada a la Bundesliga amb aquest 3-0 contra un equip dels grans de la Lliga Alemanya, com és el Bayer Leverkusen. S'acaba la primera part o encara no a Santa Coloma, Dani?
6: Li en resten 12 segons. Ara ha tingut una molt bona ocasió les Corts, aturada de Míriam de molt de mèrit. Ara topen entre dues jugadores del Rubí, 5 segons per al final. Ho intentaran fins al final. El xut capeta a les cames d'una defensora de les Corts. I ara sí, arribem al descans amb aquest ampli avantatge de les Corts UB a la final de la Copa Catalunya Femenina de Futbol Sala aquí al Pavelló Nou de Santa Coloma, l'equip de primera divisió de moment. Imposant la seva llei, l'Any Esportiu Rubí 1, les Corts UB 5.
1: Pausa i tornem.
7: Superesports amb Xavi Puig. 2018. Prades. Baix Camp. Neix la cervesa Complot, l'IPA mediterrània d'Adam. Tot comença a Prades, que gràcies al seu microclima i a l'esforç de la seva gent, ens obsequia amb l'ingredient més important de la Complot, el llúpol de Prades. Complot, una IPA intensa amb notes de fruites tropicals i cítrics.
8: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
9: Perfecte, aquí el tens.
8: Ja?
9: Ja.
8: Sí?
9: És així?
8: De debò?
9: I tant, de debò.
10: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. PVP recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
11: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.

0: 20 minuts i les 5 de la tarda. El que arrenca també aquest cap de setmana és la Lliga F, la Lliga Femenina de Futbol. Avui serà el torn de l'Espanyol al camp de l'Eibar. Demà al migdia aquest Badalona molt i molt renovat i amb moltes aspiracions de fer coses grans en aquesta Lliga. Debut a les 12 al camp de l'Atlètic de Bilbao i també demà a les 7 de la tarda, allà hi serem, a l'estadi Johan Cruyff, debut al Barça, el gran dominador de la Lliga F, l'equip de Pere Romeu, contra el Tenerife. És una temporada perfecta i amb novetats a la plantilla i amb algunes baixes sonades en aquest mercat, cas d'Alexia, evidentment, de Mapi León o de Salma Parayuelo, per citar-ne algunes. Demà Barça-Tenerife. N'ha parlat avui Pere Romeu a la prèvia d'aquest partit, de com ha de ser aquesta temporada i sobretot d'aquest inici de la competició domèstica.
1: No puc pensar gaire a llarg plaç, hem d'anar pas a pas, partit a partit. Tenim jugadores noves que estan en un bon punt d'integració i d'adaptació. Aleshores, aquest mes de setembre, fins a finals de setembre, tenim un partit setmanal, això ens pot anar bé per anar entrenant, per anar adquirint coses. A poc a poc, no puc pensar a llarg plaç, som el Barça, qui se'ns exigeix tot i nosaltres voldrem lluitar absolutament tot, però, evidentment, pas a pas, partit a partit, i anar fent bé les coses.
0: I centrat més en el partit de demà, parlava així del rival, d'aquest primer rival a la primera jornada de Lliga, al Tenerife.
1: Partit exigent, un rival molt dur, un rival al qual sempre li he tingut molt respecte des de que soc entrenador d'aquí al Barça, un Tenerife que sempre és un equip agressiu, és un equip intens, és un equip que va molt al duel, que es defensa amb totes les jugadores, que després té bona capacitat de jugar directe i de contraatacar-te, que demà haurem de treure una versió boníssima nostra per endur-nos els tres punts, que és el que volem, a casa, amb la nostra gent, primer partit de Lliga, supermotivats, superil·lusionades per afrontar el partit demà.
0: Doncs a les 7, aquest Barça-Tenerife per arrencar la Lliga en aquesta primera jornada, avui pendents d'aquest Eibar espanyol i també demà, evidentment, d'aquest Atlètic de Bilbao-Badalona, aquest debut a la Lliga F dels tres equips catalans que tindrem a la màxima categoria del futbol estatal. Hi ha actuacions o alguna cosa al Pavelló Nou, al descans, Dani, d'aquesta final femenina de la Copa Catalunya, o no?
2: Com manen els cànons, hi ha jugadores escalfant-se, que és el que s'ha de fer en qualsevol partit que sigui seriós. Per tant, no hi ha actuacions al descans, tothom escalfant-se, tothom pendent del partit i ja està. No tenim grups com a l'ACB de dubtors a qualitat, amb tots els respectes, o de dubtors gust. Aquí tot és com manen els cànons, com mana el guió, Puig.
0: Home, però un Paco Pecado ara aquí, no? T'animaria una mica a la festa.
2: Mira, ara no me'n recordava del Paco. Sí, el Paco sí que estaria bé. Paco sí que t'ho compro, però recordaràs sempre el... És que no mai recordo el nom del grup, que és molt inquietant, que van actuar en les semifinals d'una Supercopa de l'ACB.
0: Ojete calor, sí, home.
2: Mare meva. Sí. Encara ens estem recuperant d'allò. No, aquí tothom fent el refrigeri, comença a fer calor aquí dins, al pavelló de Nou de Santa Coloma, i tothom fent el refrigeri abans d'aquesta segona part que, vaja, ha de ser un tràmit, perquè amb aquest 1-5 està dat i beneït, i més sobretot després de com s'ha vist el tram final de la primera part entre el Rubí i les Corts.
0: 17 minuts i arrencarà el partit del Sabadell-Almeria, i posem en joc, com sempre, el lot de Bataller, del pernil Gran Reserva Bataller, els 18 sobre de 100 grams cadascun de pernil llescat Gran Reserva Bataller, el davantal i el lot de fusta i ganivet, per tallar els teus imprescindibles de Bataller. El 10 dels pernils, descobreix ja el seu sabor únic, que marca la diferència, compta l'alineació de les millors carnisseries on trobar carns i pernils Bataller. Sí. La carnisseria Cala Glòria a Hostalets de Balenyà. Planell Selecció a Matadepera. I Cal Manyet a Molins de Rei. Si vols menjar bé, pensa en Bataller. Etiqueta Fraco. Etiqueta Fraco, hashtag Fraco, a través de la X, a través de Twitter, per guanyar aquest lot Bataller durant la transmissió d'aquest Sabadell Almeria. Hi ha pernil a la zona de comentaristes de RAC1 a la nova Creu Alta, Pau?
3: Encara no n'hem vist per aquí, tant de bo que sí, però de moment no ens han obsequiat amb cap mena de càtering. Jo crec que vaja, estaria bé, perquè fot una calor. Mira, més que pernil, alguna cosa per veure, alguna cosa fresqueta, una copeta d'alguna cosa estaria bé.
0: Avui aquí, a part de Mundo Deportivo, ara,
3: aigua,
0: que aquest any se celebra la primera edició del Mundial del Pernil,
3: sí,
0: a Ronda.
2: Home,
0: del
2: dinem,
0: 4
2: no,
0: al 6 de setembre, és a dir, la setmana que ve, eh?
2: Ah,
0: del 4 al 6 de setembre, diu que els quatre grans orígens del pernil ibèric s'enfronten en aquesta primera edició del Mundial del Pernil.
2: Quins són? Ben, les quatre denominacions d'origen?
0: Estarem,
2: Guijuelo i tot
0: estarem,
2: això.
0: Estarem pendents. Sí, mira. Guijuelo, Extremadura, Jabugo i Valle de los Pedroches.
2: Correcte.
0: Amb una final, vaja, una Final Four, riu-te amb tu, de l'Eurolliga de bàsquet.
3: Ens hi pots enviar, Puig, el Dani o a mi.
2: Sí, sí. No, el problema és que jo estic a Andorra a la pretemporada del Barça, però si no, doncs, encantat d'anar-hi. No sé, amb els criteris d'avaluació, deu ser espectacular, això. Sí, sí.
0: Realment, fora de concurs, evidentment, bataller, perquè si no aniria allà,
2: sí,
0: ell ja arrasaria.
2: No,
0: i per tant, deixen la resta que lluitin, perquè ells ja, vull dir, el primer lloc del podi el tenen assegurat des de fa anys i panys. Els senyors del Pernil, gran reserva, bataller. Aquest lot bataller en joc amb aquest Sabadell-Alberia. En Guardi està signant autògrafs abans d'arribar a la zona de comentaristes o no, Bonastre?
3: Pràcticament, però ja el tenim a punt, eh? El Guardi és aquells que és veritat que sempre els hi costa arribar des de que creua la porta de la nou Creu Alta fins que puja a la tribuna de premsa. No es pot anar amb ell perquè ell el va aturant, també li agrada xerrar, però finalment ja el tenim aquí a punt, amb micròfon en mà i auriculars posats.
0: I amb la nevera de l'estudi de RAC1 plena d'estrella d'am per celebrar el gol del Sabadell avui en aquest Sabadell-Almeria. Hola, Gerard Guardi, bona tarda.
4: Què tal? Bona tarda.
0: Com estàs? Il·lusionat? Primer partit a casa, en aquest retorn. Feia molt, molt, molt, molt temps que l'afició no podia veure un partit de segona del Sabadell, perquè l'últim cop que el Sabadell va estar a segona, Guardi, les graderies estaven tancades, estàvem allà amb mascaretes i en plena pandèmia, eh?
4: I avui veia les xarxes socials del Sabadell que penjava la fotografia de l'11 inicial d'aquell últim precedent i realment aquelles fotografies amb els jugadors a un metre, a un pam de l'altre, sembla que quedi molt lluny. Han passat 5 anys, però és cert que són 11 des de que no s'omplen les graderies per veure el Sabadell al futbol professional. I jo crec que més enllà del goig i veure com llueix la nova Creu Alta amb aquesta gespa renovada, sobretot, i a l'espera del nou marcador electrònic, la il·lusió que ens ha transmès el Sabadell, però des dels fets, des d'aquests dos primers partits, d'aquests dos empats, més bones les sensacions que segurament el premi, i avui ve un d'aquells peixos grossos de la categoria amb moltes canes conegudes, l'Almeria, però sense por i amb l'ambició avui de sumar els primers 3 punts.
0: Anem a recordar les alineacions del partit, d'aquest Sabadell-Almeria. Podem recordar-les amb...
4: Sí.
0: Amb Romauto, les alineacions del partit, no? Doncs ara, de seguida recuperem el patrocini per recuperar-les i per cantar aquestes alineacions entre el Sabadell i l'Almeria avui a la nova Creu Alta. Va, anem a cantar l'11 del Sabadell, Pau.
3: Doncs mira, comencem pel Sabadell. Diego Foli a la porteria, defensa línia de 3 formada per Bonaldo, José Luis Català i Òscar Sanz. Com a carriler esquerre, Miqui Codina. A la dreta, Ton Ripoll. Mig del camp format per Quadri, Urri, Pere Pons. I al davant, Joel Priego i Nico Joaquini.
0: I quin 11 treu avui l'Almeria?
3: L'Almeria de García Pimienta, Andrés Fernández a la porteria, defensa de 4 formada per Chirino, lateral dret, i Àlex Muñoz, lateral esquerra, parella de centrals, Bonino i Jorge Pulido, mig del camp per Miquel Vesga, Zodic i una mica més avançat, Nico Melamed, a l'esquerra, Joan Morcillo, a la dreta, en Barba, i a la punta d'atac, Miguel de la Fuente.
0: Què et sembla l'11 del Sabadell, amb aquest asterisc, evidentment, que Edgar González no hi pot ser perquè està cedit per l'Almeria, Pau? Ai, Pau, Gerard.
4: És l'única novetat obligada, no? Sobretot veure el rendiment d'un José Luis Català que l'última temporada va acumular pocs minuts amb el filial blanquiblau que ha arrossegat molèsties, però sí que és cert que potser li ha faltat una mica de contundència defensiva a la pretemporada, però sí que guanyem bon peu per treure la pilota des del darrere, per tant, continuïtat a l'equip de Ferran Costa. I l'Almeria és que ara repassava, i del mig del camp cap endavant, tots els jugadors han jugat a primera divisió. És evident que hi ha alguns que ja sumen anys d'edat, però hi ha molta, molta qualitat en aquest 11 de l'equip de García Pimienta.
0: A nivell d'aficionats, Pau, finalment com ha quedat? El nombre d'abonats, la gent que podrà accedir a la nova Creu Alta, ja o no és gent lliure, com està la situació ara mateix?
3: Efectivament, d'entrada ja podem confirmar que s'ha activat el seguit lliure aquesta temporada, que és una autèntica novetat, i això és fruit de, vaja, de l'alta demanda que hi ha hagut aquest estiu per renovar el carnet i també per fer-se de soci de nou. I el club voreja a hores d'ara els 10.000. Oficialment no s'hi ha arribat, però vaja, si no han arribat els 10.000 avui, poc li queda al Sabadell. És una xifra totalment, vaja, molt, molt bona, i és fruit d'aquest ambient que es viu aquestes últimes setmanes aquí a Sabadell. I el guardi això ho podrà explicar, perquè ell ja ha tingut experiència a Sabadell al futbol professional, però hi ha d'haver un percentatge dels seients que han de quedar reservats per venda d'entrades, no?
4: Sí, la Lliga, més enllà de les instal·lacions, també és exquisit en aquestes coses. Al final hi ha uns protocols i el Sabadell, doncs, ha de reservar, em sembla que és pràcticament un 10% de l'aforament per la venda d'entrades, més enllà del formatget de l'afició visitant. I ahir es van posar a la venda aquestes entrades. Evidentment, és últim cap de setmana d'agost, per tant veurem si tots aquests pràcticament 10.000 socis, doncs, avui són a la nova Creu Alta, però la gent tenia moltes ganes i crec que pràcticament tothom farà l'esforç, encara que estigui a la Costa Brava, a la Costa Daurada o per tot el territori, d'apropar-se avui, perquè crec que val la pena. I de moment, doncs, a poc a poc que es va omplint aquest estadi Creu Alta, veurem quan xiuli l'àrbitre finalment a quina xifra s'arriba i quin llindar situem avui la primera entrada de la temporada.
0: 9 minuts i les 5, 9 minuts i arrencarà aquest partit entre el Sabadell i l'Almeria. Ara ens hi quedem a la nova Creu Alta. Abans, Aguilar, tu s'has entrenat mai amb un primer equip de l'ACB? Allò, uns minutets?
2: Estimadíssim, no. Ni uns minutets ni unes mil·lèsimes de segon. No, no, no, no.
0: Que aquest any, aquest estiu, el Quitsats Manresa, el bàsquet Manresa, ha posat en marxa una iniciativa, de fet, de la Fundació del Bàsquet Manresa, on va permetre que un jugador amateur, després de fer-ne una selecció, pogués entrenar-se durant uns dies, pràcticament una setmana, amb el primer equip del bàsquet Manresa, del Quitsanàs Manresa. L'afortunat va ser el Martí Rauric. Hola, Martí, bona tarda.
5: Hola, bona tarda.
0: Que de fet em sembla que t'enganxem jugant a bàsquet ara mateix, Martí.
5: Sí, exacte, aquí estic aquí a Manresa, que han fet un 3x3 i he vingut amb uns amics aquí a passar la tarda.
0: És a dir, que encara esteu en plena competició. Va bé, de moment? Heu guanyat el que heu jugat o com va?
5: Sí, hem guanyat un, hem perdut un, queden tres més i a veure com va.
0: On jugues tu a bàsquet, Martí?
5: Jo ara jugo al Cervera.
0: Al Cervera. I heu començat ja pretemporada o encara no?
5: Sí, vam començar el dilluns i ja portem uns quants entrenos.
0: De què jugues tu, Martí?
5: La posició, dius?
0: Sí.
5: D'escorta, base, exterior.
0: Un exterior. I el procés de selecció com va anar? Com vas acabar poder entrenar durant pràcticament una setmana amb el bàsquet Manresa?
5: Bueno, tu t'apuntaves a un lloc i llavors ens vam fer anar un dia i vam fer unes proves físiques primer i després unes proves tècniques i tàctiques d'allà a pista. I, bueno, i sí, sobretot les proves físiques volien algú que pogués aguantar el ritme i les tècniques, doncs, que també pogués intentar competir, no? I van ser una miqueta dures, però, bueno, al final em van sortir bé.
0: Quan vas arribar allà vas dir, mira, amb el personal que ha vingut encara estarem de sort i encara m'ho emportaré això cap a casa.
5: Sí, exacte. També van dir que volien algú amb intensitat, defensa, i que portés ritme una miqueta, i jo tot això em van descriure una miqueta. Jo quan jugo sempre li fico molta energia, i quan ho van dir que buscaven aquests atributs, doncs jo vaig pensar que ja que el tenia bé, llavors ho vaig forçar-me al màxim i van decidir al final que era jo l'escollit.
0: I com va ser el primer dia, allò d'arribar al Nou Congost i de dir, compte que avui ja hi haurà els grans aquí i jo m'apunto a la festa?
5: Sí, el primer dia va ser dilluns, que només vaig anar una horeta per fer unes proves físiques i testos de mobilitat i coses físiques, va ser una horeta, però sí, impacta una miqueta que vegis campió del món com és el Pierre Oriola o jugadors que has vist sempre a la tele com el Bassas i companyia, impacta una miqueta, no? Però, bueno, estic molt agraït també ells perquè em van acollir com un mes del grup i ha sigut una experiència molt, molt, molt, molt xula, la veritat.
0: Que és el que costa més, allò que dius, hosti, això realment una mica diferent al que fem al Cervera, sí que és el que m'he trobat aquí al Nou Congost.
5: Sobretot els escalfaments que fan són molt complets, també fan prevenció de lesions, per evitar lesions, fan molt treball de gimnàs, que jo doncs el faig pel meu compte, el treball de gimnàs, però ells allà no s'ho poden saltar, és part de l'entrenament. I després estan molt concentrats els jugadors, superconcentrats en tots els exercicis, i això, tot una miqueta, tot aquest context professional, al final són 4 o 5 hores, i el Cervera doncs és una hora i mitja o així.
0: Vol dir que hi ha una mica més de dispersió en un entrenament del Cervera del que hi havia en un entrenament del bàsquet Manresa.
5: Sí, podríem dir-ho així, els jugadors, és increïble el concentrat que estan i estan en un estat de flow, estan superconcentrats, i jo, això és el meu principal aprenentatge que m'emporto, estan superconcentrats, sí que no fallin, ells ja saben el que han de fer i no els preocupa.
0: I el tracte amb l'entrenador, amb el Diego Ocampo?
5: Sí, molt bé, des del primer moment ja em va dir que intentés doncs, passar-m'ho bé també, disfrutar de l'experiència, però que no és fàcil, però això, que també buscaven algú doncs, que pogués aportar coses a l'equip, no? Que pretemporada igual costa una miqueta, com és una miqueta la passió pel bàsquet, no? Igual a pretemporada costa una miqueta que els jugadors tinguin aquest al·licient, ja que no hi ha partits, i jo he portat una miqueta doncs, la intensitat i l'orgull, perquè tècnica individual i tot costa competir contra aquestes professionals, costa.
0: Amb algun consell o alguna lliçó deus haver-te emportat, no? Cap al teu club, cap al teu futur en el món del bàsquet d'aquesta setmana a Manresa.
5: Home, i tant, moltíssimes. Sí. Sobretot que si fas una mala acció, has d'estar a la següent, ja. No et pots lamentar, si falles un triple, has de tornar a la defensa. Això és el principal aprenentatge i estar molt, molt concentrat. El bàsquet també és un esport molt dement. Si estàs una miqueta dispers, ja malament.
0: No sé si eres gaire seguidor o no del bàsquet Manresa, però m'imagino que ara una mica més.
5: Sí, i tant. Si jo sempre vaig, sempre que puc, vaig als partits. I sí, l'any passat vaig anar a molts partits, quan juguen, inclús he anat algun cop a Lleida també a veure'ls, o em desplaço per veure l'equip, sí. I ara, mira, de fet, demà fan un partit de pretemporada a Navàs,
0: sí.
5: I aniré a veure'ls. I em fa il·lusió anar a veure'ls i també poder haver dit, no?, que jo he entrenat amb ells i bueno, que amb alguns m'he fet amic.
0: Ah, sí? I encara ja mantens contacte, per tant, amb algun dels jugadors amb qui t'has entrenat aquest estiu?
5: Bueno, amb alguns tinc a l'Instagram i bueno, jo si us veig intentaré parlar amb ells i veure com els hi va, perquè al final són molt bones persones.
0: Mira, Aguilar, demà et trobaràs el Martí allà a Navàs, amb el partit de pretemporada del Quitzenàs Manresa.
2: Sí, sí. De fet, si em permets molt ràpid fer-li una pregunta, Xavi, quin era una miqueta el teu rol dins dels entrenaments? És a dir, el Diego deia que fossis un mes, hi havia alguns exercicis que sí que eren una mica més difícils de gestionar, com anava això?
5: Mira, a mi em va anar bé perquè ja ho han fet així, no? La primera setmana era molt de gimnàs, molta cosa, treball per estacions i en petits grups. O sigui, estàvem, igual fèiem tres grups, un grup estava al gimnàs i després passava mitja horeta, 40 minuts a pista, però érem sis persones al grup, doncs a pista, fent defensa ara. Doncs mitja horeta, 40 minuts, defensa, després atac. Mitja hora, 40 minuts d'atac i després al gimnàs. I després finalitzàvem amb una miqueta de tir. I al ser grups petits i tal, i fer molts exercicis de defensa, i com que hi ha molta gent nova també, doncs crec que em vaig poder adaptar bé. Després ja cap als últims dies ja vam fer entrenos ja tots més conjunts, i allà sí que, bueno, em va costar una miqueta més. Però, bueno, jo estic content amb el paper, crec que he pogut competir, he pogut aprendre bastant l'experiència, i no és allò que veiessis algú que no s'enterava de res, jo crec que he pogut complir. I, bueno, Diego també em va dir que estava content amb el meu rendiment i molt content.
0: Perfecte, doncs Martí Raurí, que és un jugador del Cervera que va poder entrenar-se durant una setmana amb el Quitzenàs Manresa. El proper partit, a quina hora el teniu en aquest 3x3?
5: Doncs diria que a les 5 i mitja, d'aquí un ratet.
0: Bueno, mitja horeta encara per descansar. Doncs que acabi bé el torneig i que vagi molt bé la temporada amb el Cervera. Martí, moltes gràcies.
5: Moltes gràcies a vosaltres per la trucada.
0: Un minut i les 5 de la tarda, un minut, i arrencarà la nova Creu Alta, el Sabadell, Almeria. Quanta gent, un minut perquè comenci a l'estadi Arlequinat. Pau.
3: Doncs força gent, sobretot a la grada tribuna i també la de lateral. I hi ha un dels gols que està més buit. Ara es fa un minut de silenci en memòria dels socis del Sabadell morts la temporada passada, el capità Urri, amb un ram de flors als braços com a record del club. I ara mateix aquest respectuós minut de silenci.
0: Un minut de silenci a la nova Creu Alta, a punt de començar també el primer partit de la tarda de dissabte a primera, Molló.
2: És un Llevant Betis al Ciutat de València, que xularà de Burgos, Bengoetxea, amb Pulido, Santana al bar. Recordo, el Betis és un dels equips que ha sumat 6 punts després de dues jornades, juntament amb Sevilla, Barça i Real Madrid, l'equip de Pellegrini, que juga a Champions, com dèiem abans, que surt amb un 4-2-3-1 amb Anthony, Isco, Riquelme i avui Troy Parrott, l'irlandès, com a jugador més avançat, amb el 4-1-4-1 de Luis Castro, del Llevant, amb Ivan Romero com a jugador més avançat avui a l'equip granota.
0: A la Lliga F a punt de començar també l'Eibar espanyol, el primer partit, la primera jornada, el primer català que debuta en aquesta Lliga F. I a Santa Coloma, com ha arrencat la segona part de la final femenina de la Copa Catalunya, Dani?
2: Doncs de moment sense gols en els 6 minuts transcorreguts, es manté l'1-5-13 pràcticament per al final. Esportiu Rubí 1, les Corts 5, les Corts que es proclamarà campió de la Copa Catalunya.
0: De temperatura, Pau, anem prou bé a Sabadell, avui ha refrescat una miqueta.
3: Segurament millor que altres dies, però fa caloreta. Hi ha algun moment que passa una mica d'airet que s'agraeix, perquè realment sí que fa aquella xafogó que fa que se t'enganxi tot, eh?
0: Per tant, hi haurà pas d'hidratació, creus?
3: Sí, segurament sí. No,
6: la guardi, necessitarem tots, em sembla. Sí.
3: He arrencat el partit aquí a la nova Creu Alta, aquest partit entre el Sabadell i l'Almeria. La primera possessió és pel conjunt andalús, d'aquí els xiulets des de la graderia, davant la progressió al mig del camp de Miquel Vesga, l'ex de l'Atlètic Club, que posa una passada a l'espai perquè corri per l'esquerra John Morcillo i arriba davant de Ton Ripoll. Posa la centrada Morcillo al segon pal, la rematada sense problemes per Diego Foli, arribant al primer minut de partit. Encara amb l'empat a 0 al marcador, Sabadell 0, Almeria 0.
4: Ha optat per la profunditat avui García Pimienta amb Morcillo, amb aquest carril, amb aquestes cames i amb aquesta bona centrada, també ara ho deies, d'Àlex de l'Atlètic Club i la Morivieta.
3: Qui ara vol respondre és el Sabadell mitjançant Quadri. Llàstima, no s'ha entès aquí amb Ton Ripoll. L'acció era bona, però recupera l'esfèrica l'Almeria a l'esquerra del seu atac.
4: Jo crec que estarem per sobre dels 8.500 espectadors. Sí que ara em deien amics que encara hi havia cues fora de la nova Creu Alta, els accessos. Per tant, jo crec que fins passat els 10 minuts encara no tindrem aquesta visió més exacta.
3: I també aficionats de l'Almeria en una de les cantonades, un centenar llarg d'aficionats,
4: sí.
3: Que s'han desplaçat fins a Sabadell. La mou justament l'equip de García Pimienta. La combinació per banda dreta protegeix Bonaldo, deixa que aquesta pilota marxi per línia de fons, aplaudeix la nova Creu Alta, pilota per Diego Foli.
4: Amb Òscar Sanz, l'ex-Nastique, al centre d'aquesta defensa de 3, amb Bonaldo a l'esquerra i José Luis Catal a la dreta, ho dèiem, una de les baixes sensibles avui, Edgar, per aquesta clàusula de la por.
3: Optarà per un desplaçament al llarg Diego Foli, davant els seus companys, que avancin cap amunt. Puntada llarga del porter aragonès. A veure, la volia caçar Joaquini. La deixa a l'esquerra per Miqui Codina. Intentarà l'acció individual per l'esquerra. Té camp per córrer. Continua Miqui Codina. Continua Miqui. Arriba a la línia de fons. Posa la centrada dins de l'àrea. Li cova Quadri. Al punt de penal. Continua Quadri. Ha de sortir de la zona de xut. Fora de l'àrea ja Quadri. De nou a l'esquerra cap a Miqui Codina. Pot ser bona aquesta passada en profunditat. La centrada al segon pal. No hi pot arribar per poc Joaquini. Qui hi arriba és Ton Ripoll. Al mig del camp Quadri. Bona combinació per Urri. Dins de l'àrea. Continua Urri. Volia progressar, se li han posat pel mig, recupera la pilota per l'Almeria, la primera aproximació del centre d'esport Sabadell.
4: Quina llàstima, han tombat a Nico, eh? En aquesta acció al segon pal, la centrada era exquisita, preciosa, precisa des de l'esquerra, però no han pogut trobar aquest home a l'interior de l'àrea, aquesta queixalada que també ens ha faltat els últims dies, però estic convençut que avui obrirem la llauna aquí a casa.
3: I la vol treure des del darrere és José Luis Català, avui la seva primera titularitat amb el Sabadell. Sí que havia jugat ja en els últims partits, però no com a titular. L'entrega no ha estat bona, la recuperació de l'Almeria, que ha intentat posar la directa amb una passa de l'espai, no hi ha pogut arribar Miguel de la Fuente. L'esfèric és als dominis de Diego Foli.
2: Ritme vertiginós, ara veia a Morci, els propis jugadors de l'Almeria, demanant que, doncs, que cuidessin una mica la pilota, que busquessin circulacions, perquè realment ha començat trepidant aquest partit, com ens té habituats el Sabadell aquesta temporada.
3: Per cert, la gespa està millor que la de Castelló, però sí que és veritat.
2: La pilota, que busquessin circulacions, perquè realment ha començat trepidant aquest partit, com ens té habituats el Sabadell aquesta temporada.
3: Per cert, la gespa està millor que la de Castelló, però sí que és veritat que hi ha zones amb tons marronosos. Però el que vam veure la setmana passada a Castàlia, allò era esperpèntic, avui és molt digne, però sí que hi ha zones més marronoses que altres.
0: Poc a poc i bona lletra, guardi, eh? Venim d'on veníem.
2: Uf, venim d'on veníem amb una, sí, sí, ho dèiem, amb un drenatge en estat de putrefacció, així ho va titllar el president del Sabadell, i realment és això, em deien que a la gespa li han faltat uns dies, unes setmanes, i mira que el Sabadell ara jugarà en qüestió de 7 dies, 8 dies, perquè juguem en dilluns 3 partits, perquè sí, també tenim la final de la Copa Catalunya, per tant serà una setmana carregadeta per aquesta gespa renovada del Temple.
7: Per cert, que consti en actes, si treu groga Bonaldo per aquesta puntada un cop s'havia regirat el davanter, no passa res, eh?
3: Val. Sí que l'ha advertit l'àrbitre, ara qui ha rebut una falta a 3/4 de camp contrari és Pere Pons. La xiula l'àrbitre madrileny del partit d'avui. Com deia el guardi, dimecres a 8:45 del vespre, Sabadell-Barça Atlètic aquí a la nova Creu Alta, final de la Copa Catalunya. De la Copa Catalunya
0: de
3: l'any passat. 25-26,
2: sí, sí, sí.
3: Efectivament.
0: Bueno, això de la Copa Catalunya necessites també tenir coneixements d'àlgebra gairebé per entendre el funcionament cada temporada.
2: Anem amb delay, però us aviso que volem aixecar el títol i ja m'han dit que anirem amb tot, eh? Res de suplents, sí? Ni filial, ni històries.
0: Bueno, ja
2: aquí volem títols, ja, que sí que sí.
0: Ja t'ho diré dimecres, això.
2: Escriu-me dimecres i ja et passaré una foto amb el trofeu.
0: La nova posició t'agrada de racó aquí a la nova Creu Alta, guardi o no?
2: M'agrada. Amb el som vient, amb el xup-xup,
0: sí.
2: Amb l'afició. És cert que a la cabina suàvem i tal, però és que aquí també realment també suem, perquè crec que és els nervis d'aquest retorn al futbol professional.
3: I és veritat que, clar, a la cabina de ràdios compartim espai amb altres mitjans de comunicació, tenint en compte de la previsió d'aquesta temporada hi hagi molts més mitjans
0: magnífic,
3: acreditats.
0: Magnífic, Pau, les gestions magnífiques. El so que arriba és perfecte.
7: No? Sí.
3: A servir el corn aquí al Sabadell, el primer pal, hi ha hagut una falta, pilota per l'Almeria.
2: Alguns aficionats que aplaudien la decisió pensant que havia xiulat penal l'àrbitre, imagineu-vos com estem, de neguitosos per fer el primer de la temporada.
3: Servirà Andrés Fernández, el veterà porter de l'Almeria, que opta per jugar llarg, malgrat que tenia sortida en curt, envia una puntada llarga, la guanya al mig del camp Òscar Sanz, la deixa per Pere Pons, molt bé, tocant de cara a l'esquerra, cap a Miqui Codina, no ha pogut aquí mantenir l'esfèrica, apareix Joel Priego, recuperant la pilota, a punt d'arribar al set de partit, encara amb l'empat a 0, a veure aquesta pilota llarga pot ser bona, cap a Ton Ripoll, arribarà a la dreta de l'atac Ton Ripoll, veu que per darrere hi arriba Quadri, té opció de centrada, l'ex del Lleida posa la centrada al segon pal, a punt d'arribar-hi Joaquín i no, la caça ja a posició de corna Miqui Codina, la deixava dins de l'àrea cap a Urri, no ha pogut controlar-la, vol sortir el contracop l'Almeria, bona recuperació de Bonaldo, el primer toc cap a Urri, a veure a l'esquerra, Joel Priego rep entre línies Pere Pons, continua Pere Pons a l'esquerra per Miqui Codina, posava la centrada, impacta en la cara del lateral dret de l'Almeria, Chirino marxa per línia davant d'aquesta pilota i anirà Òscar Sanz.
2: És un guió, Pau, calcat el dels últims partits, amb aquesta intensitat, amb aquesta empenta, avui a més amb l'alè de l'afició, però és que aquest Sabadell, aquests primers minuts s'han d'aprofitar i ara està dominant i està vorejant l'àrea rival.
3: A veure aquesta pilota que havia penjat Òscar Sanz, mort a la frontal, és per Joel Priego, continua Joel Priego, se la posa a la dreta, posa la centrada, això serà corner, aplaudeix la nova creu alta, ho continua intentant el centre d'esport Sabadell, el 8 de la primera, Sabadell 0, Almeria 0.
0: Com tenir notícia a la Vuelta, Mollom.
2: Sí, atenció, caiguda de Tadej Pogacar, quan es rodava amb el pilot principal, clavícula esquerra ara mateix, l'estan atenent, però queda assegut a terra, ara en repeteixen la caiguda, hi ha uns 10-12 corredors implicats, però Pogacar continua ara mateix estès al terra, atès pels metges.
0: Compte, eh? Vuitena etapa i porta una estona assegut parlant amb els metges, no amb molts gestos de dolor, amb el grup que ha baixat una mica el ritme, sí. Com a veure què acaben decidint, però ara mateix no fa molt bona pinta, realment, eh? L'eslogueta deia Pogacar amb el mallot vermell assegut a sobre de l'asfalt i sent atès pels metges en aquesta clavícula esquerra, que sembla l'afectada. Sí. Fins i tot estaven com netejant-li una ferida
2: sí, o, sang, sí,
0: o
2: sí.
0: Alguna... Semblava això, com a mínim. I ara converses al davant del gran grup, també suposo per acabar decidint què fan i també esperant informacions, sobretot que arribin de l'estat físic de Tadej Pogacar, que veiem que s'aixeca, Molló.
2: Sí, sí, s'aixeca i té la intenció de continuar, tot i que està molt adolorit. Veiem com a mínim dos companys seus de l'UAE, si no n'hi ha algun altre,
0: ui, ui, ui.
2: Però quan intenta recolzar la mà, el braç, uf, és que la caiguda, vaja, té una ferida gravíssima a la clavícula esquerra, fins i tot a la cara, a l'altura sí. de la cella, té aquesta clavícula molt mal... vaja, molt danyada. És impossible que pugui pujar la bici.
0: Fa pinta d'abandonament, malauradament, per l'espectacle, però fa pinta d'abandonament de Tadej Pogacar en aquesta vuitena etapa de la Vuelta, d'aquesta caiguda. Rodava tot el gran grup, tots junts. Una caiguda on s'ha vist implicats, com deia el Molló, jo crec que potser una desena de corredors, no molts més, però on s'han portat, crec que la pitjor part, Tadej Pogacar. És que ho intenta, però veu que... que el braç esquerre no li respon com hauria.
2: No.
0: Doncs pendents d'una decisió definitiva, però ara mateix fa tota la pinta que s'ha acabat la Vuelta per Tadej Pogacar, que anava a camí de guanyar-la i de manera sobrada, però el ciclisme té aquestes coses, i ja no només la Vuelta, sinó pensant també en el que venia pel futur i sobretot en aquest Mundial al Canadà, que també era un altre dels grans objectius, evidentment, d'aquí a final de temporada per Tadej Pogacar. Continuant atenent-lo, i ara jo crec que sí que sabrem si la decisió és definitiva, si puja el cotxe
2: sí.
0: i diu que prou o no, que és el que sembla que sí que fa l'eslové, Molló.
2: Sí, la sensació és...
0: Es treu
2: el casc, definitiu. Es treu el casc, que es posa ara les mans al cap... en senyal també, doncs, de desgràcia, que li sap greu, naturalment, abandonar la Volta, però ara mateix es dirigirà cap a l'ambulància i el portaran a un centre hospitalari per mirar-se'l, per veure quines lesions té Tadej Pogacar, que, per tant, ja és oficial, porta el braç amb cabestrell, aquesta clavícula esquerra, per tant, la sensació és que hi té una fractura, segurament, però haurem d'esperar què diuen els metges. Ens repeteixen la caiguda, però jo crec que l'única imatge que tenen és aquesta...
0: De l'helicòpter,
2: i clar, es fa difícil veure exactament què ha passat, i en tot cas són circumstàncies del ciclisme. Recordo que la competició continua i Enric Mas ara mateix és el líder amb un minut de marge sobre Primoz Roglic, 1 minut 11 segons sobre Gal i 2 minuts 15 sobre Sepp Kuss. Perquè, clar, s'obre molt la Volta, fins i tot Carapaz, que és cinquè, sí, 2:16 també pot entrar en aquesta lluita per la victòria.
0: Arribarà la informació, evidentment, a tots els equips i al gran grup que tornarà a rodar, diríem, sí, sí. Amb normalitat per afrontar aquesta vuitena etapa, aquests últims quilòmetres de la vuitena etapa, passant la caiguda a una mica més de 30 quilòmetres pel final d'aquesta vuitena etapa de la Vuelta. Va caure Vingegaard i va haver d'abandonar el Tour sí. de França, ha caigut Pogacar i ha d'abandonar la Vuelta a Espanya. El ciclisme i les seves coses, que no pots donar mai res per fet, perquè, mai. Evidentment, a sobre de la bici, Pogacar era el gran dominador d'aquesta Vuelta a Espanya. Doncs ens quedem sense Pogacar, Pau, a la Vuelta a Espanya.
3: Déu-n'hi-do la notícia. Aquí a Sabadell estaven revisant un possible penal per unes mans d'un jugador de l'Almeria. La pilota ha marxat per línia de fons... però l'àrbitre, després de esperar la decisió del VAR, on hi ha Del Cerro Grande, ha decidit continuar el joc. I ara és un servei de banda a la dreta de l'Ata Carla Quinat i anirà Òscar Sanz.
7: Perdona, has dit Del Cerro Grande, el VAR?
8: Sí.
7: Carai, tu.
6: Sí, sí.
3: Sí, sí.
7: Ostres. No sabia que feia partits de segona.
8: No xiula ja, no? Aquest
7: any del Cerro. No, no, ja fa... I és el segon any que no xiula,
8: segon
7: diria.
8: Segon any que només està al VAR. Ah, sí, sí, pot ser.
7: Sí, sí, sí.
8: Que era un home...
7: Intervencionista
8: sí, des del VAR.
7: Sí, sí. Ja ho era, quan era àrbitre internacional i feia VAR, i l'any passat, doncs... Doncs també, però vaja, ostres, no el recordava, segona. Bé, bé, benvingut.
3: Que, vaja, que la sort ens acompanyi, no?
7: Sí, sí, sí. També, també.
3: Servei de banda de nou... Òscar Sanz jugant en curta, ara cap a Urri, la centrada d'Òscar Sanz a dins de l'àrea. A veure la rematada, pilota morta. Òscar Sanz del segon pal, la pilota que queda morta a l'interior de la petita i amb el cap ajupint-se Nico Gioacchini acaba batent Andrés Fernández per fer el primer gol del centre d'Esport Sabadell a la segona divisió. Gol del Sabadell, gol de Gioacchini, a punt d'arribar al quart d'hora de partit. Sabadell 1, Almeria 0.
0: Gol de l'Almeria, perdona, guàrdia estesa a terra amb sang. Haurem d'estar pendents de la revisió del VAR. No per la posició de Gioacchini, que a mi sí que em sembla correcte, tot i que encara no hem vist cap repetició que ens ho certifiqui, però també si es queixen d'algun possible cop. No, el cop és després del toc del jugador del Sabadell amb el cap, no?
4: Remata de primeres.
0: No, res. Sí, la posició és correcta, és gol.
7: Sí. Justeta, eh? És que no l'han aturat allò del tot per comprovar-ho.
4: Aquí des de la tribuna de premsa semblava que estava massa sol Nico Gioacchini, sí, perquè sí. Ha rematat primer Ronaldo i després amb tot de favor avui sí que no ha perdonat l'estadounidenc.
0: La pilota de fet ve del cap del jugador d'Almeria, que és a qui li rebota la pilota i va cap al jugador del Sabadell. Compte amb Del Cerro Grande, tant per la Del Cerro Grande,
3: sí, sí.
0: La va mirar, no?
3: Sí, sí.
0: Ha fet el gest de la tele?
3: Sí, sí, sí, sí. Això està mirant ja.
0: Ui,
7: però si és fora de joc, no es pot mirar el fora de joc.
0: No, per tant, mira l'impacte sobre el jugador de l'Almeria, no?
7: Segur, sí, sí.
4: Ja dèieu que era intervencionista, no, Del Cerro Grande?
7: Sí. A veure... Aquí... Sí, per mi és falta.
0: Falta on?
7: Ah, no, no, no. En el salt. Braç dret, a l'aire, aquí. De Ronaldo.
3: A veure què diu l'àrbitre madrileny, que és falta.
0: Impacta amb el colze. Impacta amb el colze a la cara del jugador de l'Almeria.
7: Sí, sí. Per mi està ben xiulat, eh?
3: Targeta groga, eh? Més a més.
7: Això ja em sembla excessiu.
3: La groga per Ronaldo.
7: Perquè ell no... Ell està a l'esquena al rival, ell no veu. És un gest instintiu, és que això és de no jugar mai a futbol, clar.
3: Fa el gest com a cop de colze.
0: Sí, sí, és que és un cop de colze. És un cop de colze, no voluntari, vull creure,
7: no.
0: Que hi ha sang pel mig, la qual cosa també sempre li afegeix una mica més d'ingredients perquè l'àrbitre acabi assenyalant aquesta falta i, a més, aquesta targeta. Doncs quina llàstima, perquè l'amic Nico Guardi ja ens havia regalat el primer, eh?
4: Aquesta la fèiem tu i jo, Xavi, per això.
0: Bueno.
7: Escolta'm, no tinguis mèrits.
0: S'ha de fer, no, has d'estar allà,
4: més, Sobretot per la confiança del futbolista, que dèiem que no sabem si farà gol, si és golejador, però està clar que és, de moment, el davanter fixa per Ferran Costa amb la segona titularitat consecutiva i deixa detallets de molta qualitat. Per tant, si amb aquests detallets comença a marcar gol, realment serà un davanter que pot marcar època aquí al Sabadell.
7: Compte Ronaldo amb groga, més un central, sí, això sempre és perillós.
0: Sí. Deixem amb el pavelló nou, com també la final femenina de la Copa Catalunya, el futbol sala, Dani.
2: Com l'havíem deixat, 5 minuts per al final, 1-5 per el Rubí, guanya les Corts. El que sí que no han aguantat són els contactes, de fet, amb algunes jugades amb un pèl de pica baralla. Ara hi haurà doble penal per les Corts, que té ja el títol a la butxaca amb aquest 1-5.
0: Fa una part més calmada, a nivell golejador baixa tan calmada que no hem tingut cap gol en aquesta
2: correcte.
0: Segona part. Pogacar fora, Aguilar, de la vuelta.
2: No, m'has deixat glaçat, tu, de veritat. he entès també una mica l'impacte que té aquest esportista per com m'ha quedat el cos, que és, hosti, realment m'ha impactat molt la notícia. És per mi una de les notícies, malauradament, de l'any, evidentment, en clau ciclisme, només faltaria. I també deies allò que et treu emoció, si m'ho permet girar a Puig, sí. O li en dona.
0: Sí, sí.
2: Perquè, clar,
0: com
2: ara
0: si
2: tenim
0: el Barça plegués de la Lliga Sobal.
2: Sí. Totalment. S'obre un escenari nou, després cadascú li donarà el valor que vulgui aquesta volta. Si l'acaba guanyant Enric Mas, no? Passarà la història com dient, sí, bé, la va guanyar, però va ser aquella que Bogatxar va retirar-se. Per tant, és que hi ha moltes derivades d'aquesta caiguda.
0: Un escenari interessant a nivell classificatori, i demà amb aquesta gran etapa de muntanya, en final el coll d'Aitana, un dels colls importants d'aquesta vuelta. Per tant, demà veurem aquest moviment entre els que ara passen a ser favorits per la victòria final. Tenim gol anul·lat a primera, de moment, Molló.
9: De moment anul·lat, gol del Betis al Ciutat de València per fora de joc, que ha assenyalat l'assistent, ha assenyalat l'àrbitre, l'ha xiulat, però ara l'ha de ratificar el VAR Pulido Santana. Fins ara el Llevant havia tingut una de molt clara d'Ivan Romero, que havia tret Álvaro Valles, el porter del Betis. Tenim Luis Castro mirant el monitor. El 16 de la primera és una acció molt justa. Jo crec que és la pilota la que marca el fora de joc, per tant, a veure què diu el VAR.
0: A la Lliga F, comptem sense gols en el partit de debut de l'Espanyol. Eibar 0, Espanyol 0. I continua guanyant l'Elversberg a la Bundesliga.
9: Sí, tot i que ha marcat el Leverkusen, que vol la reacció. Ai. Compte que és a punt de fer el 3-2. Ha fallat una oportunitat molt clara. Elversberg 3, Bayer Leverkusen 1, a 11 minuts pel final. A la Premier ha marcat el Bournemouth. Bournemouth 1, Everton 0, al 16 de la segona.
0: I el Paderborn continua empatant a 0, eh? El camp del Mainz a l'afegit ja de la segona. Bé. Aguantant
2: bon
0: el Paderborn.
2: Empat.
0: Sí, senyor, en aquest retorn a la Bundesliga. I a la nova Creu Alta, amb gol anul·lat al Sabadell, arribant al 20 de la primera, Sabadell 0, Almeria 0. Pau.
3: Sí, i amb el ritme de joc que ha baixat una mica en els darrers instants després del gol anul·lat a Gioacchini, i la nova Creu Alta que també s'ha quedat decebuda, lògicament, perquè tenia moltes ganes de celebrar. De fet, l'ha celebrat el primer gol de la temporada de segona divisió. Haurà d'esperar, esperem que no gaire, i que el puguem explicar avui en aquest Sabadell-Almeria. De moment, al minut 20 de partit, Sabadell 0, Almeria 0.
9: Confirmat el gol anul·lat al Betis, per tant, Llevant 0, Betis 0, minut 17.
3: I ataca és l'Almeria, era en Barba, ex de l'Espanyol, que provava l'acció per l'esquerra, li han pres la pilota, però serà servei de banda, qui servirà és Àlex Muñoz, el lateral esquerrà de l'Almeria, que es disposa a penjar-la a l'olla. Després, desfet, hi ha diversos jugadors que l'esperen per rematar. A veure aquesta pilota que serveix Àlex Muñoz, morta dins de l'àrea, xiula ara falta, però una empenta en un futbolista del Centre d'Esports Sabadell. Pilota per Diego Foli.
4: De moment el Sabadell força còmode amb pilota i també sense pilota, ben situat, amb valentia, com ens té habituats a l'equip de Ferran Costa quan té la pilota l'Almeria, sobretot en sortida de porteria, per allà en jugador amb jugador. Ui. Com ara.
3: Ui, la pèrdua de pilota aquí de Bonaldo, ha jugat en foc al central brasiler, la recuperació d'Embarba és a la dreta, pot posar la centrada, continua Embarba, l'acció individual la deixa dins de l'àrea, afortunadament ha posat el peu Òscar Sanz, allunyant l'esfèrica ara, Miqui Codina, pilotada llarga, envia la pilota fora de banda, aquí ha jugat en foc al centre d'esports.
4: Sí, no és el més lúcid, segurament amb la pilota dels peus, la partida ben ajustada.
0: Ui, compte que et sentim entretallat en Gerard, no sé si és el cable que l'hem d'acabar de clavar, que ara et sentíem a batzegades, guardi. Ara de seguida el tècnic t'ajusta el cable del micro.
9: Compte el Leverkusen que fa el segon, eh? Elversberg 3, Leverkusen 2, n'afegeixen 5 i som al 46.
3: A veure aquesta pilota per la dreta, a mi em sentiu bé, eh?
0: Sí, perfectament.
3: D'acord. Ara mirarem d'ajustar si hi ha algun error. En qualsevol cas, el servei de banda per l'Almeria, a la dreta del seu atac, a l'altura de la frontal de l'àrea. Serveixen aquesta pilota, juga de cara en Barba per Chirino, toca la pilota en un jugador del Sabadell, de nou servei de banda per l'Almeria. La pengen dins de l'àrea, la guanya bé Òscar Sanz, el central penedesenc, arriba a l'esfèric al mig del camp, jugant enrere cap al seu porter, Andrés Fernández.
4: Deia que Bonaldo no és el més fi amb la pilota als peus, però és cert que l'Almeria també s'ha tret una mica aquests primers minuts i ara ha fet un passet endavant, comença a ofegar una mica la sortida de pilota del Sabadell.
3: Compte aquí la bona combinació de l'Almeria, pot ser perillosa aquesta acció, hi ha una caiguda dins de l'àrea, però jo crec que ha estat recuperació neta, impecable, de Ton Ripoll dins de l'àrea, gran acció defensiva del futbolista bagenc, torna a ser pilota pel Sabadell, aquí que l'Almeria l'havia agafat desprevingut.
4: Ha caigut de madur aquí Nico Melamed i el Sabadell, això, al final la parella, jugadors, era un 2-2, Nico Melamed li ha guanyat la punta a velocitat, però després...
3: Mira la passada de l'espai per Miqui Codina, posa l'esfèrica al punt de penal, l'acaba rebutjant, l'Almeria continua, és bona l'acció, la centrada dins de l'àrea, una altra vegada l'acaba allunyant l'Almeria, hi havia fora de joc, però el Sabadell ara que ho torna a intentar i déu-n'hi-do el protagonisme per l'esquerra de Miqui Codina.
4: Quin jugador, l'ex del Zamora, ens el vam creuar al play-off i ja el teníem vist, però ja el vam acabar de pescar i dona molta profunditat per banda esquerra, avui més que per la banda dreta a Ton Ripoll, que està molt exigit a l'exfutbolista del Lleida.
3: Servirà aquesta pilota des de l'àrea pròpia. Andrés Fernández ho fa amb un desplaçament al llarg buscant a De La Fuente, però qui la guanya és l'ex-perico José Luis Català. Bona acció defensiva de Bonaldo, s'apunta a la festa Joaquini, volia endur-se l'esfèrica, però ho ha fet amb falta segons l'àrbitre. De fet, hi ha un jugador

0: en la rematada.
1: A veure, la vol treure des del darrere el Sabadell. No ha pogut trobar línia de passada José Luis Català, l'ha acabat regalant. Possessió per l'Almeria, una Almeria que té la baixa sensible de Sergio Arribas. La temporada passada 26 gols, segons el seu entrenador, García Pimienta, en roda de premsa, per problemes físics al turmell, tot i que hi ha qui especula amb una possible sortida en aquest tram final de mercat. Ara hi ha una falta i és perillosa aquesta, favorable a l'Almeria, tres quarts de camp, un pèl centrada per una falta que li han fet a Miguel de la Fuente, ex de Leganés i Alavés, entre d'altres. Experiència a primera divisió, com altres futbolistes d'aquest Almeria.
0: Llàstima, perquè s'ha embolicat aquí el Sabadell en sortida de pilota, estaven tots els jugadors pràcticament en un parell de metres quadrats i Urri ha hagut de travar el futbolista del conjunt andalús, i aquesta és perillosa perquè Melamé, Tembarba, són jugadors que tenen potència per buscar la porteria des d'aquesta distància.
1: De fet, qui sembla que penjarà aquesta pilota és Adrián Embarba, el capità d'aquest Almeria, amb cama dreta. A veure, mira la porteria, prova el xut directe, marxa per sobre la porteria de Foli, un parell o tres de metres per sobre del travesser. 26 pràcticament de partit, Sabadell 0, Almeria 0.
2: Si voleu un Volkswagen Taigom, sostre panoràmic, sí, càmeres de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless, amb entrega immediata, ho pots tenir, tot des de 19.900 euros, preu recomanat a la Península i Balears, finançat amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
3: S'acaben a la Bundesliga, Leipzig, rival del Madrid a la Champions, Leipzig 3, Borussia Mönchengladbach 1, Leversberg 3, Bayer Leverkusen 2.
2: Costarà aquest, eh?
3: Sí, m'hi faig molt mal, ho sé. Elversberg. I el teu Paderborn Aguilar ha guanyat, sí, ha empatat a 0 al camp del Mainz. Mainz 0, Paderborn 0.
2: I gol a primera.
3: Gol de Dela pel Llevant. Havia avisat dues vegades Ivan Romero, la tercera en la vençuda. Llevant 1, Betis 0, la sortida d'un córner, minut 24 de la primera part. Serien els primers punts que es deixa el Betis en aquesta lliga.
2: La nova creu alta, 0-0, 27 ja pràcticament d'aquesta primera meitat. La gent expectant, de moment, Bonastre, eh?
1: Sí, sí, esperant. Vaja, és que jo crec que hi ha la sensació aquesta, ostres, fa dies que esperàvem celebrar un gol, ens hem quedat amb un pam de nas, però no es perd la il·lusió i l'entusiasme, perquè el Sabadell continua intentant i ha tingut arribades prou perilloses, inquietant la porteria rival. Falta acabar jugades, això sí que és veritat, però realment, com deia abans el Guardi, bastant en la línia dels partits de Gijón i de Castelló. Les dues primeres jornades continua competint el Sabadell contra una Almeria que, vaja, sense anar més lluny, fa un parell de mesos estava jugant la final del play-off de sense primera.
0: Hem d'aprofitar aquest carril, l'esquerra ofensiu del Sabadell dret a...
1: Compte, mira la recuperació de Joel Priego, posa la pilota a l'espai, cap a Pere Pons, continua Pere Pons dins de l'àrea, la centrada, no hi pot arribar Joaquín i per poc, això serà corna, la bona acció de Joel Priego, que ha vist l'espai en profunditat cap a Pere Pons, la centrada de l'ex del Girona, que marxa a corna, crets al Sabadell, Sabadell, servei de cantonada a l'esquerra de l'atac de Ferran Costa.
0: Priego, Miqui Codina, Quadri, han arrossegat bé els jugadors defensius de l'Almeria i han trobat aquí l'espai, però ens falta aquesta precisió en els últims metres, un cop més ara Pere Pons, que no ha pogut connectar amb Nico.
2: La ponem, la canya ja, Nico.
1: Servint en curt, ho han fet finalment el Sabadell, la centrada de Ton Ripoll, el segon pal s'alça Andrés Fernández, captura el porter de l'Almeria, que vol jugar en curt, té espai per córrer, no ha replegat encara Joaquini, jugant a l'esquerra Àlex Muñoz, ha de jugar al mig del camp amb Nico Melamed, l'exfutbolista perico, enrere cap a Jorge Polido. Al mig del camp troba a Zodic. No ha estat bona aquesta passada cap a Chirino. Manté la possessió l'equip almerienc. Per la dreta Chirino. Al mig del camp troba l'oferiment d'Embarba. El canvi d'orientació. Miquel Vesga dirigint el joc. A l'esquerra hi ha John Morcillo.
0: Deia Pau que hem d'aprofitar aquest carril esquerre ofensiu del Sabadell perquè Embarba és d'aquests jugadors que no és que li costi córrer enrere, sinó que pràcticament ni mira enrere. O sigui, aquest és l'esforç defensiu de l'exfutbolista de l'Espanyol.
1: Continua tenint l'esfèrica l'equip andalús. que va guanyar la primera jornada 3-0 contra l'Aldenc, en la segona derrota per la mínima.

0: al camp del Tenerife. De fet, en aquestes tres primeres jornades, tres rivals de l'Almeria que acaben de pujar a la segona divisió.
1: Mira, final de la final, valgui la redundància, de la Copa Catalunya. Sempre m'ha agradat dir valgui la redundància, és una expressió que...
2: Sí, no?
1: Aquesta ja em proposaré dir-la un cop cada programa. Valgui la redundància, s'acaba final de la final de la Copa Catalunya Femenina de Futbol Sala. D'ànim.
3: I guanya l'Escorzo Baer, revalida el títol després de guanyar-lo l'any passat, després de guanyar-lo fa dos anys, tercer títol en quatre anys del club barceloní, de l'equip entrenat per el nostre Nil Marco. Per tant, campió de la Copa Catalunya, l'Escorzo Baer, després de guanyar 1-5 al Rubí, sense gols a la segona part, tot resol a la primera part amb els gols d'Ona Solans, de Marta Garcia, de Paula Guix i els dos de doble penal d'Oliva, campió l'Escorzo Baer. Ara la final masculina entre el Barça i el Santa Coloma.
1: D'aquí a una hora, dos quarts de set, aquesta final masculina, Barça, Cat Gas d'Energia, Santa Coloma. Gràcies, Dani. Fins ara.
3: Fins ara.
1: Tenim pausa d'hidratació a Sabadell, Pau?
0: Sí, sí, pausa d'hidratació, perquè ja avançàvem que feia calor i, per tant, tot feia pensar que hi hauria aquesta pausa d'hidratació sobre de la mitja hora de joc. Jugadors de Sabadell i Almeria rebent les indicacions dels seus tècnics a la gespa de la Nova Creu Alta.
1: També en tenim a Ipurua, en el a partit de la Lliga Femenina, Molló.
4: Sí, on l'Espanyol continua empatant, Eibar 0, Espanyol 0, minut 30 de la primera part del partit. Les de Sara Monforte buscant els primers punts del campionat.
1: Què et sembla aquesta primera mitja hora, de moment, Guardi?
5: M'agrada l'equip, m'agrada la proposta, que és, crec que estem sent superiors a l'Almeria, però és el que dèiem, si no hi ha aquesta determinació contra equips amb la qualitat i els quilats a les cames del conjunt andalús, doncs sempre pots tenir un ensurt. Com a curiositat, ara la rotllana d'aquesta pausa d'hidratació, Ferran Costa envoltat de titulars i suplents, mentre que García Pimienta només s'han aixecat els 11 titulars del seu equip.
1: Avui no signes l'empat, no, Gerard?
5: No, a casa mai. Ens hem de salvar, podem anar sumant un punt d'un en un.
1: Bueno, l'any passat n'hi va haver uns quants, d'empats, sí, a casa, sí, no. I a zero, uns quants també.
5: Sí. Els primers set crec que van ser a zero i vam acabar pujant, però crec que no podem agafar això com a tret habitual,
0: A reprendre el joc aquí a la Nova Creu Alta. Per cert, que abans que parlàvem de xifres de socis, just abans de l'inici del partit s'ha anunciat que el club ha arribat als 10.000 socis, un rècord històric del Centre d'Esports Sabadell, i abans de començar el duel han baixat dos socis a la gespa, el soci 10.000 i un altre soci que feia uns quants anys que ho era i que ha seguit el Sabadell en totes les categories, i els hi han fet entrega d'una samarreta commemorativa. A reprendre el joc, aquí a la Nova Creu Alta, amb un servei de banda per l'Almeria, la penjada Chirino dins de l'àrea, es passeja aquesta pilota sense problemes per Diego Foli.
5: D'augment solvent aquesta defensa renovada amb la primera titularitat de José Luis Català, el futbolista format al planter de l'Espanyol, i amb Òscar Sanz, amb aquesta jerarquia a l'eix de la defensa, quan habitualment el Nàstic era Pau Pivot, futbolista al mig del camp.
0: Era migcampista, efectivament. De fet, quan més havia patit amb el Nàstic era com a central. A veure, aquesta pilota que pot ser bona pressió aquí en l'espai, i no hi podrà arribar per poc l'estatut ni Deng. Bona pressió, tot i així, del davanter del Sabadell. Marxa per línia de fons aquesta pilota.
5: M'ha semblat que el central de l'Almeria fregava una mica, saps, el contacte aquell pràcticament és intuïtiu de se t'escapa el davanter i el fregues una mica, però Nico ha optat per córrer i buscar la pilota, però finalment li ha quedat massa llarga.
0: Doncs sí, efectivament, Òscar Sanz, i ho explicava l'altre dia, quan vaig a la direcció esportiva i consensuadament amb l'estaf decideixen fitxar Òscar Sánchez com a central, no com a migcampista. Ho tenien claríssim des del primer dia, malgrat que, insistim, a Tarragona havia jugat molt més de migcampista. Pilota pel Centre d'Esports Sabadell, a punt de fer-se un embolic amb l'esfèrica Urri, aconsegueix jugar a l'esquerra cap a Bonaldo, la passada a Pere Pons, cau a terra, no hi ha falta, diu l'àrbitre. La pressió de Miqui Codina, servei de banda per l'Almeria.
5: M'ha semblat clara la puntada sobre l'exfutbolista del Girona, però ha deixat continuar el col·legiat en aquesta acció.
0: a veure aquest servei de banda jugant en llarg, apareix Òscar Sanz, que no vol complicar-se la rifa, qui pot guanyar aquesta pilota, o acaba fent en barba, no aconsegueix assegurar-la, protegir l'esfèrica Urri, cau a terra, ha servit ràpidament aquesta falta i mira, ha impedit el llançament ràpid. Nico Melamed ha posat el peu, ha estirat la cama i li ensenya la targeta groga. La primera que veu un jugador de l'Almeria és per Nico Melamed.
5: Ho té tot, té qualitat, però és que a més és el més llest de la classe i aquí ha forçat la groga per un jugador important com és Nico Melamed.
1: Sí, a més ben tret, perquè sí. És que la força del jugador del Sabadell, però Nico Melamed també treu la cama de manera maldestra, i que se l'ha guanyat de pols aquesta.
0: Ara hi ha hagut una falta pel Sabadell a la dreta del seu atac, sobretot Ripoll, que volia jugar ràpid, no ho ha autoritzat l'àrbitre perquè la pilota estava en moviment i ara s'acosta a la posició de llançament Urri. També hi ha el mateix Ton Ripoll, que em fa l'efecte serà qui llenci aquesta falta. Veurem si en curt o en llarg, perquè té opcions per donar i per vendre. El futbolista de Santpedor, que és qui penjarà aquesta pilota dins de l'àrea. Va Ton Ripoll,
5: és bona.
0: Tensa dins de l'àrea, que va rebutjant un central de l'Almeria, li cau al mig del camp a Quadri. A l'esquerra per Ton Ripoll, la penja dins de l'àrea, no hi podrà arribar Joaquini. Ha estat més ràpid i ha saltat més Andrés Fernández.
1: El mercat arlequinat s'ha de moure més, diríeu, Pau Gerard, d'aquí a dimarts?
0: Sí, segurament 3-4 incorporacions encara podrien arribar fins dimarts. Una d'elles, que, vaja, explicada per diversos mitjans, per exemple, Ràdio Sabadell, és la d'un carriler català que juga a la Lliga Polonesa, que és Baena, que, vaja, es donava per fet que arribaria. De moment encara no hi ha l'anunci oficial. I ahir aquest jugador, Patrick Nuamà, a veure la centrada, compta Ton Ripoll, el segon pal,
5: no
0: Joaquini,
5: no
0: la treu de dins Joaquini, l'ha tret de dins Joaquini, però estava en fora de joc. Doncs mira, encara ha tingut sort el davanter estatunidenc, l'aplaudia Ferran Costa donant-li ànims. Quina llàstima, la centrada al segon pal, l'ha despenjat Ton Ripoll i vaja, Joaquini, que estava sota pals i ha acabat desviant aquesta pilota.
5: Sort, perquè és còmica aquesta jugada amb la rematada de Ton Ripoll i després Nico, que estava just a la trajectòria de la pilota. És evident, que ens falta punteria, és a dir, podem fer la broma que vulgueu, però arribem amb comoditat a l'àrea, busquem centrades, Miqui Codina, Ton Ripoll, Quadri de segona línia, però no acabem de trobar el gol, i a més en aquestes jugades doncs també en posició antirreglamentària com en aquesta darrera.
1: La troba a sobre després de la primera rematada i no aconsegueix impactar-la bé, tot i que ja era en posició incorrecta.
0: La recuperació d'Òscar Sant després de la caiguda de Nico Melamed, la passada a l'espai, ara el que ha caigut és Joaquini, que s'emprenya moltíssim, tant que veurà la targeta groga per les protestes. El davanter estatunidenc, li han fet una falta no xiulada per l'àrbitre i el col·legiat que li diu no protestis tant.
5: Senyor Manuel Ángel Pérez ha perdut els papers totalment, perquè primer és falta, és a dir, és falta, però després la protesta de Nico, és a dir, Nico Melamed ara fa 2 minuts i a més té targeta, ha fet la mateixa protesta calcada i no ha ensenyat la targeta groga, per tant està jugant avui.
1: I aquesta falta és més de l'assistent que d'ell. El desequilibri per darrere és molt clara, igual que abans a Pere Pons també era falta que s'ha menjat l'àrbitre. Gol a primera, Molló.
4: Sí, gol català a primera, gol de Marc Bartra pel Betis per empatar el partit, llevant un Betis 1. Està interessant i distret aquest partit al Ciutat de València. Minut 36 de la primera part i compta més problemes a la Vuelta després de l'abandonament de Pogacar, caiguda de Carlos Rodríguez, de Jan Hirt, també amb problemes a la clavícula. Aquest últim pot continuar 8 quilòmetres per l'arribada. Miquel Azparren, Xavier Miquel Azparren, està escapat amb un avantatge molt, vaja, de segon sobre el pilot principal, i amb els UAE, que estan rodant a 8 minuts tots junts. S'havien quedat per esperar Pogacar i clar, estan perdent 8 minuts, per tant Almeida qualsevol opció de lluitar per res.
1: En faltava un, no? O no? O eren els, tots els companys de
4: Pogacar?
1: No,
4: perquè el rètol posa grup d'Almeida, per tant entenc que Almeida està també...
1: Sí, però ja que Almeida tampoc estava rodant molt fi. No, ara ho confirmem, si els ha deixat a tots o si encara en queda un aquí en el gran grup de l'UAE. evidentment, totes les aspiracions que tenien eren amb Tadej Pogacar, que anava a camí de guanyar amb la gorra, com aquell qui diu, aquesta Vuelta a Espanya. L'Estrella Damm aquí preparada, amb sí. ganes, que porta dues jornades i mitja aquí, que a veure si ens esbravarà. Ah, no, això no passa mai, quan marqui el Sabadell, obrirem una Estrella Damm.
5: Que sigui aviat, que estem secs, eh?
0: Sí. Suant com polls.
3: Ai.
0: A veure...
5: I ara que parleu del mercat de fitxatges i està tan de moda, també el Sabadell busquem no tant quantitat, sinó qualitat. Sí que hi ha posicions com la porteria que s'han de reforçar.
0: A veure l'Almeria, aquesta recuperació. El xut de la Fuente, que marxa fora. L'ha tingut aquí el conjunt almerienc. La primera arribada amb perill de l'equip andalús. Afortunadament, el davanter de la Fuente, que ha estat desafortunat, ha enviat la pilota molt desviada.
5: No, deia, una mica més de qualitat. Més enllà que la porteria, que sí que hem de reforçar amb un porter suplent de garanties, teníem lligat, aparaulat a Jandro, l'exfutbolista del planter blaugrana. Finalment ha marxat al Cádiz, però sí que alguna peça al mig del camp i sobretot a davant, encara que sigui un segon punta, un mitja punta, però que tingui més punteria, o com a mínim que arribi amb una mica de punteria més afinada que els davanters que tenim ara.
0: Servei de banda pel Sabadell, Òscar Sanz, qui és qui la posarà dins de l'àrea. A 4 minuts per arribar al 45 menys. El que afegeixi l'àrbitre. Recordem que hi ha hagut aquesta pausa d'hidratació, més del gol anul·lat a Joaquini. La penja Òscar Sanz, la rebutja l'Almeria, però li cau a la frontal a Urri. La deixa per a Joel Priego, el xot des de la frontal, que marxa desviada. Pilota per Andrés Fernández. És veritat que al Sabadell li falta el gol en aquestes primeres jornades. Ahir, quan li preguntaven a Ferran Costa a la prèvia, ell hi traia ferro i, de fet, destacava dades estadístiques que, vaja, que parlen bé del seu equip. Ell deia, home, som l'equip que més recuperacions té a camp contrari, l'equip que més vegades remata en accions de pilota aturada, l'equip que més centrades penja dins de l'àrea, però falta el gol, falta el gol. S'ha dit que, vaja, l'estaf, la direcció esportiva treballen moltíssim amb tot el tema de les dades, sí, i es fa un seguiment exhaustiu tant del mercat com del propi equip.
5: Per això deia que sap greu, perquè sent l'equip que més genera, que més recupera, que treu més centrades laterals, que doncs, amb dos partits més 42 minuts doncs no hagis pogut transformar alguna d'aquestes ocasions, perquè segurament estaríem ja a la part alta. Però bueno, a vegades passa, no? que falta, que fas el primer i després comencen a venir la resta. També el cap dels jugadors, sobretot Ferran Costa, ho deia per això, per no posar excessiva pressió als jugadors, que avui en dia es miren les xarxes socials, errors de premsa, etc, de protegir-los una mica més.
0: La jugada d'Almeria han sortit des del darrere, compte, perquè ha progressat aquí el conjunt almerienc, però ha replegat bé el Sabadell. La recuperació de Joel Priego, demanava falta a Miquel Vesga, no hi ha falta, continua Joel Priego, el Manresà la deixa a l'esquerra cap a Pere Pons, conduint la pilota Pere Pons a l'esquerra, enganxada a línia de banda, i a Miqui Codina, que té un futbolista d'Almeria a sobre, decideix jugar enrere a Miqui Codina, tocant-la en curt amb Pere Pons. Ha replegat l'Almeria. Òscar Sanz, té espai per xutar. Continua Òscar, el xut des de la frontal, ara, per baix, a un metre de la dreta de la porteria d'Andrés Fernández. Marxa fora, es deixa caure a terra Nico Melamed.
5: Hauria estat divertit, Hauria estat divertit que s'ha escoltat, no, el meu crit.
0: Home. El tribunero, no, però?
5: Sí, sí. No, però és que estic aquí entre... M'heu posat en aquesta posició, aquí entre l'afició, a vegades
0: Era molt lluny.
5: Sí, de paper.
0: Sí. I no és la seva especial habilitat, d'Òscar Sanz. Però vaja, que ja està bé que ho provi. I tant. Més està en confiança. Mira, ara Òscar és qui fa una falta al mig del camp, davant la... com protegia la pilota Miguel de la Fuente, ha fet falta Òscar Sanz.
5: Home, si el primer del Sabadell en el retorn a segones d'Òscar Sanz des de 40 metres, home, a vegades mai se sap.
1: Sí, sí, tots valen. Tenim ja guanyadora de l'ultratrail del Montblanc, de la prova llarga, diguem, de la prova estrella, de 173 quilòmetres, és la francesa Blandini Rondel, amb 21 hores, 54 minuts, 49 segons. Recordem que en categoria masculina ha guanyat Ben Diman, el nord-americà, amb 18 hores, 16 minuts i 29 segons. Quin és el temps màxim que has corregut seguit, Guardi, diries tu?
5: No, més de 40 minuts, segurament.
0: Déu-n'hi-do.
5: Però no fent 10 quilòmetres en 40 minuts, evidentment.
0: Mira, jo dimecres al partit d'estiu de gent de RAC1.
1: És el màxim que has fet?
0: Sí. I anàvem parant, eh? No, perdona, encara, vaja, és que encara me'n ressenteixo, vull dir, està sent molt complicada la recuperació.
1: Molt accidentat aquest partit, eh?
0: Sí, es veu que sí, que hi ha hagut lesions. No ha estat el meu cas, afortunadament, però sí que, ostres, els quàdriceps, vaja, és que ja no... Jo estic per explicar partits, no per córrer.
5: Com si tingués 50 anys.
1: Sí, increïble, el viejoven. Bueno, era
4: el viejoven.
5: És l'esperit, al final.
1: Sí.
0: A veure, la penjava des de la pròpia àrea Andrés Fernández, la recupera Òscar Sanz. Jugant en curt cap a Urri, el capità del Sabadell. Després de la retirada de Rubén. Volia progressar per l'esquerra Urri. Li han fet una entrada, però servei de banda. Diu que no hi ha falta. Temps afegit, 6 minuts. Hem arribat al 45, 6 minuts afegit.
2: 6 minuts de temps afegit a la primera part.
0: Sí que és veritat que estem en una molt millor posició en guany aquesta temporada a la nova Creu Alta, però a prop dels altaveus. No es pot tenir tot en aquesta vida, eh?
1: No.
0: A veure, Òscar Sanz, servint aquest servei de banda cap a Urri. Pot ser bona, es posa la pilota a l'esquerra, posa la centrada, ha botat dins de l'àrea, l'ha capturat Andrés Fernández, que juga ràpidament a l'esquerra perquè corri John Morcillo. Fa un canvi d'orientació cap a Adrián Embarba, però estava molt ben col·locat Òscar Sanz, entregant l'enrere amb el cap a Diego Foli.
5: Espectacular aquí, això t'ho dona la confiança, d'Òscar Sanz, perquè aquesta normalment el més fàcil és enviar-la on estàs més a prop a servei de banda, però ha tingut la valentia aquí, el central arlequinat, de cedir cap a Diego Foli.
0: Joala des del darrere, el Sabadell, Urri, amb Pere Pons, dos dels migcampistes d'aquest Sabadell, que formen un tribot de moment insubstituïble, juntament amb Quadri. Ferran Costa, que en aquest inici de Lliga, vaja, està utilitzant els mateixos futbolistes per començar, amb canvis puntuals. La primera jornada va jugar Rahmani de titular, a Castelló no va tenir participació des del principi, i avui aquesta baixa d'Edgar González que provoca...
5: Però
0: que
5: entri... com que no es falta això?
0: Ara que he caigut,
5: no,
0: a veure...
5: Ha perdut els papers l'àrbitre, eh? A veure. Ara targeta groga per protestar Quadri.
0: Ui, li han fet una falta a Quadri. Protestava aquí a l'ex de Lleida, s'ha emprenyat moltíssim el migcampista perquè no li ha xiulat l'àrbitre, sí, i li han tret groga per protestar.
1: Anant en compte, entenc la indignació de Quadri, però anant en compte amb aquestes protestes al Sabadell, perquè a més sent nou vingut també sempre tot és més fàcil,
4: sí.
1: I aquestes grogues al final t'acaben perjudicant, evidentment.
4: Coincideixo que una cosa és el públic que ha de pressionar com està fent, sí, però l'altra són els jugadors, els futbolistes han de tenir el cap més fred.
5: Però era falta o no?
1: Vosaltres era falta, era falta.
4: Com, sí, un piano.
1: Sí. Li roba la pilota i li fum per darrere. És que increïble que no la vegi.
4: Sí.
0: Doncs ha estat targeta groga per Quadri, no per Guardi, tot i que també se la mereixia amb aquestes protestes des de la tribuna de premsa.
5: Me la perdones, no?
0: Sí. Jo sóc més dialogant que Manuel Alàngel Pérez. Ara, clar, la resposta de la nova Creu Alta, ara amb una falta d'Embarba al mig del camp, és demanar targeta, i aquí els desitjos de la gent són ordres. Targeta groga per Adrián Embarba per una falta al mig del camp sobre Bonaldo. Ja en temps afegit haurà d'entrar les assistències per assistir al central brasiler.
5: És la cinquena targeta groga en aquesta primera meitat, 3 per futbolistes del Sabadell, 2 per l'Almeria, en una primera meitat on realment el col·legiat, tant en faltes com en protestes, ha marcat el llistó. Per algunes coses molt baix, però per altres molt alt. És a dir, aquesta disparitat a vegades de criteri que, no, que tant ens queixem dels àrbitres.
0: Continuant atenent a Bonaldo, digues, perdona. No,
1: que tenim gol a primera, l'afegit de la primera part.
4: Es torna a avançar al Llevant en el marcador, marca Bardelli. Som al 46, anirem fins al 50, Llevant 2, Betis 1. Anava a dir cara de pomes agres de Pellegrini, però vaja, l'habitual, ara és una pèrdua d'Héctor Bellerín, lamentable en defensa, i després quin gran gol de Bardelli. Des de més de 30 metres veu avançat Álvaro Valles, i li fa un xut alt.
1: Uf, una vaselina perfecta,
4: sí, sí,
1: eh?
4: Sí, sí, sí, espectacular. És un gran gol, eh? No, no és gens fàcil, aquest gol. Llevant 2, Betis 1.
1: Tenim descans ara, sí, el partit de la Lliga F a Ipurua.
4: Sí, sense gols. Eibar 0, Espanyol 0.
1: No tenim gols tampoc a la nova Creu Alta. Sabadell 0, Almeria 0. Som a l'afegit generós d'aquesta primera meitat.
0: 4 per sobre del 45. N'han afegit 6. Possessió per l'Almeria amb un servei de banda que efectuarà Chirino a la dreta del seu atac. Ve a rebre en curt Nico Melamed, que fa una puntada llarga. Estava molt ben situat Òscar Sanz, jugant enrere cap a Foli. No dubta en fer un desplaçament a llarg, a veure qui pot córrer, si Ton Ripollo o Quadri. De moment té avantatge el jugador de l'Almeria, Àlex Muñoz, que ha protegit la pilota i ha provocat que marxi per línia de banda. Cada cop més nervis a la graderia, també a les banquetes. Moltes indicacions de Ferran Costa, dels seus assistents. Camí del descans a la nova Creu Alta. La possessió almerienca, pilota dividida, la guanyava Urri. La puntada llarga de Miquel Vesga, sense perill. És Foli qui controla aquesta pilota, fora de la seva àrea. Fa un desplaçament al llarg, buscant la desmarcada. Pot ser bona per Miqui Codina, l'ex del Zamora. I arriba abans Chirino. Tot i així, aplaudeix la nova Creu Alta, a punt d'arribar al descans. Probablement sigui l'última que tingui aquí al Centre d'Esports Sabadell. Òscar Sant servirà de banda a l'esquerra de l'atac arrequinat. La penja el de Sant Sadurní de Noia dins de l'àrea. El cop de cap de Jorge Pulido, el central de l'Almeria. Després hi ha hagut una falta sobre De La Fuente a la frontal. Pilota pels andalusos. Servirà aquesta falta Andrés Fernández. Té la seva dreta Jorge Pulido, ex del Huesca. Prefereix, però, jugar en llarg. Esgarrapant segons aquí a l'Almeria. Camí del descans.
5: Tots els que li deixin.
0: Puntada llarga d'Andrés. Tot l'avantatge del món per Miqui Codina, que opta per impactar-la amb el cap. Veurem aquesta pilota dividida al mig del camp. La volia guanyar Pere Pons. Hi ha hagut una falta, però, de Joel Priego prèvia sobre Pulido damunt de la línia divisòria. Ja hem exhaurit el temps afegit. Tot i així, encara no hem sentit el xiulet final. Abans s'ha de servir aquesta falta al mig del camp en curt. Ara sí, arribem a la mitja part de la nova Creu Alta, sense gols, malgrat que el Sabadell havia marcat mitjançant Joaquini, però li han anul·lat el gol. Bones sensacions de nou del Centre d'Esports Sabadell. Un dia més li està faltant la cirereta, el gol a la porteria rival. Marxen els futbolistes d'un i altre equip, sense gols a la nova Creu Alta al descans. Sabadell 0, Almeria 0.
1: El primer gol del Sabadell en aquesta lliga. 2 empats a 0 fora de casa. De moment també el descans a la primera casa, 0-0. Anaves a dir, Gerard?
5: No, que al final és el que deia el Pau, un comentari recurrent. Falta el gol, falta aquesta finor, aquesta punteria en els últims metres, però la posada en escena, en el retorn a la nova Creu Alta del Sabadell en aquest futbol professional, la veritat que és de molta nota. I aquesta segona meitat, estic convençut que amb els 11 que hi ha sobre la gespa, amb els homes de refresc, aconseguirem el primer de la temporada.
1: Sí que tenim molts i molts a primera, Molló.
4: Sí, torna a empatar el Betis al Ciutat de València a la sortida d'un córner, 2 cops de cap, gol, ja ho sabeu. Doncs aquí el que ha fet el segon i definitiu ha estat Rodrigo Riquelme, llevant 2, Betis 2, a punt d'arribar al descans.
1: I tenim ja guanyador de la 8a etapa de la Vuelta, marcada, recordem, perquè s'incorpori per l'abandonament de Tadej Pogacar, amb una caiguda a una mica més de 30 quilòmetres per l'arribada a la clavícula esquerra. S'ha fet mal Pogacar, no ha pogut continuar i se li ha acabat abans d'hora aquesta Vuelta que liderava de manera contundent. Qui ha guanyat l'etapa, Molló?
4: Ha guanyat l'etapa Francesc Brian Crocar, l'esprint, però ha estat un esprint novament accidentat. Han caigut, jo diria, entre 10 i 15 corredors. Esperem que ningú s'hagi fet mal, però clar, les velocitats que van a l'esprint, doncs la veritat és que feia freda veure la caiguda, i Brian Crocar ha estat finalment qui s'ha emportat la victòria, tenint ja diagnòstic inicial de la caiguda de Pogacar. Traumatisme cranoencefàlic i fractura luxació clavicular. Després d'aquesta dura caiguda, no es descarta que hagi de passar
1: pel quiròfan. Això ho marcarà l'evolució i les proves que li faran a les pròximes hores.
6: Però que Vingegaard ja ha posat punt i final a la temporada amb la caiguda que va patir el Tour de França, i veurem, però ara mateix es fa difícil realment de veure Pogacar en aquest Mundial del Canadà, i potser també gairebé podria haver posat punt i final a la temporada, però no ens avancem als esdeveniments. De moment el que és segur és que la Vuelta se li ha acabat avui. El gran dominador del ciclisme, el dels millors corredors de la història, compta ahir Pogacar, malauradament s'ha quedat sense Vuelta a la vuitena etapa. 5 minuts i les 6 de la tarda, descans ara primera, llevant dos Betis 2, ens posem al dia amb el Joan Ortiz. Hola, Joan, bona tarda.
7: Què tal, bona tarda.
6: Per on comencem?
7: Doncs mira, hem de començar parlant d'un accident de trànsit a l'AP7, a l'altura del Papiol. Ha estat entre tres turismes i ha obligat a tallar l'autopista en sentit Barcelona. De fet, el tall provoca retencions fins a Sant Cugat. Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat 7 dotacions dels bombers que han excarcerat dues persones que havien quedat atrapades a l'interior dels vehicles afectats. De moment no sabem quin és el seu estat. I a Ceuta, la Comissió Europea ja treballa en la petició d'ajuda d'Espanya per gestionar la crisi migratòria. El comissionari d'Interior, Magnus Brunner, ha remarcat que la prioritat continua sent el retorn ràpid dels migrants que estiguin a la ciutat de manera irregular. Això ho sabem l'endemà que el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, sol·licités un reforç a les institucions europees per les tasques de gestió i posterior tramitació dels expedients personals dels migrants que encara són a la ciutat autònoma. Qui ha parlat de Ceuta aquest matí ha estat el líder popular Alberto Núñez Feijóo. Ha dit que el PP es personarà en la causa de l'Audiència Nacional que investiga l'entrada de migrants a la ciutat autònoma perquè, al seu entendre, ningú del govern està dient la veritat sobre la gestió de la crisi.
8: Hay la ministra de Defensa que dice que los servicios de inteligencia actuaron e informaron a la policía, a la Guardia Civil y al gobierno. Y el resto del gobierno dice que la ministra de Defensa no cuenta la verdad. Es evidente que, como mínimo, alguien miente. Y yo creo que mienten todos.
7: Per això ha demanat també la compareixença de la directora del CNI al Senat. Aquesta tarda també hem conegut la reacció del president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, a l'atac rus contra un magatzem de munició a la zona de Kiev que ha deixat prop de 40 morts. El mandatari ha qualificat de terrible negligència el fet d'instal·lar l'arsenal prop de residències de civils i ha recordat que la llei del país prohibeix taxativament els dipòsits d'armament prop d'on hi viu la població. I finalment, en clau cultural, el Sona Nou ja té finalistes, són Benny Dolores, la banda barcelonina de punk pop, Orella 2, un grup de pop rock alternatiu de Matadepera, i Pla Moguda, una formació d'indie de la comarca d'Osona. Aquest any se celebra l'edició 26 del certamen i per segon any consecutiu la final es farà en directe el dimecres 23 de setembre en el marc de les festes de la Mercè, l'escenari de la plaça Catalunya de Barcelona. El Sona Nou atorgarà més de 500.000 euros en premis. En aquesta edició s'han presentat 176 propostes. Xavi.
6: Gràcies, Joan. Fins ara.
7: Vagi bé.
6: 2 minuts i les 6, d'aquí 1 hora i 2 minuts, juga l'Espanyol a Noeta, al camp de la Reial Societat. Hola, Eduard de Valle, bona tarda de nou.
9: Hola, bona tarda, Xavi.
6: Ja instal·lat a Noeta, Edu.
9: Sí, instal·lats a Noeta, llueix el sol i amb 11 confirmats. A poc més d'una hora, com dius, perquè comenci el partit.
6: I tenim 11 de l'Espanyol, com dius, amb qui surt avui Manolo González, Edu?
9: Doncs mira, et deia fa una estona que jo apostava per que Manolo repetís per tercera jornada consecutiva l'11 dels altres dos partits i m'he equivocat. Hi ha un canvi, el més raonable, vaja. Canvi a l'eix de la defensa. Al costat d'Unai Núñez no hi serà Riedel, sinó que hi serà, debutant com a titular, l'eslové Vanja Đerkušić. Això vol dir que l'11 de l'Espanyol integraran Dimitrovic a la porteria, 4 en defensa, Omar lateral dret, Đerkušić i Unai Núñez als centrals, Hinojo lateral esquerra, doble pivot per Urco i Edu Expósito, 3 en la línia mitges puntes, Cala dreta, Dolan esquerra, Javi Hernández al mig fent d'enllaç amb el davanter que serà Roberto.
6: Doncs aquest canvi, l'11 de Manolo González, i també tenim l'11 de Matarazzo, l'11 de la de Reial.
9: Vai. Sí, sí. Remiro a la porteria, Aramburu...
6: Ah, que em deies
9: a...
6: adeu, ara.
9: No. Sempre abans que l'anglès, sempre l'eusquera. Remiro, porteria, Aramburu al lateral dret, Zubeldia, Jon Martín als centrals i Sergio Gómez al badaloní al lateral esquerre, Torrientes i Carlos Soler al doble pivot, amb Sucic i Barrene a les bandes, Oyarzabal fent d'enllaç amb el davanter, que serà l'islandès Oscarsson. El partit a les 7... Xiula, un debutant, l'andalús Orellana Cid, al bar hi haurà Milla Albéniz.
6: Doncs d'aquí una hora, l'Espanyol, d'aquí una estona ja ens hi quedem a Noeta i també amb el Dani Solsona aquí a l'estudi de RAC1. Ara tornem, Edu, fins ara.
9: Fins ara.
6: 6 en punt, una pausa i ara tornem i pentinem també el que han dit els Marc després de fer doplet avui, primer el Marc i segon l'Àlex, a la cursa sprint del Gran Premi de l'Aragó.
10: Superesports amb Xavi Puig. 2018. Prades. Baix Camp. Neix la cervesa Complot, l'IPA mediterrània d'Adam. Tot comença a Prades, que gràcies al seu microclima i a l'esforç de la seva gent, ens obsequia amb l'ingredient més important de la Complot, el llúpol de Prades. Complot, una IPA intensa amb notes de fruites tropicals i cítrics.
11: Hola, volia comprar un taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
12: Perfecte, aquí el tens.
11: Ja?
12: Ja.
11: Sí?
12: És així?
11: De debò?
12: I tant, de debò.
13: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. TDT recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
14: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.

0: El descans d'aquest partit del Sabadell a la Nova Creu Alta, el primer partit a casa en aquest retorn a segona, després de dos empats a 0 a fora, de moment el mateix marcador, el descans. Sabadell 0, Almeria 0, en aquesta segona divisió, que a dos quarts de 10 jugarà el Girona Montilivi contra les Palmes, abans a primera. Ara en parlàvem amb l'Edu, el Real Societat Espanyol a Anoeta, a la Premier, s'ha acabat ja el Bournemouth Everton, Mollom.
1: Sí, amb empat, a última hora empatat de l'Everton, Bournemouth 1, Everton 1, i a última hora també l'altre partit, el Hull City ha acabat guanyant el camp del Coventry. No ha arrencat gens bé l'equip de Frank Lampard, que ha pujat, recordo, aquest estiu del Championship i que hi havia força expectatives. Coventry 0, Hull City 1, ara dos quarts de set, ara, bé, d'aquí mitja hora, el partit més destacat d'avui, el Tottenham Newcastle. Recordo que el Liverpool ha empatat a Anfield, Liverpool 2, Nottingham Forest 2.
0: Hem arrencat el superesports amb la cursa sprint, el Gran Premi de l'Aragó de MotoGP, que ens ha deixat un doblet català, doblet dels Márquez. N'havíem tingut una a Alemanya en una cursa sprint, i avui també l'esprint de l'Aragó, victòria pel Marc i segona posició per l'Àlex. I els hem d'escoltar, Quim, què n'han dit els dos pilots de Cervera?
2: Doncs mira, comencem pel guanyador, Marc Márquez, que ha explicat que això de passar Bezzecchi al primer revolt li ha fet un... vaja, li ha pispat la carretera amb una frenada espectacular, que després també ha aprofitat l'Àlex perquè al perdre la traçada Bezzecchi doncs ha perdut també velocitat. Diu el Marc que era l'única estratègia per guanyar, tot i que explicant un directe ens ha fet la impressió que per ritme també en Marco tenia molt millor. Ell diu que no, que si hagués deixat que Bezzecchi liderés la primera volta, segurament l'italià s'hauria escapat.
3: Evidentemente la puedes planificar, la tenía planificada en mente y a veces no sale, pero cuando he visto que Bezzecchi salía con el blando trasero en la sprint, cosa que nosotros no podíamos hacer porque se nos degradaba muchísimo y había mucho riesgo que pasara como Silverstone, que me quedé fuera de los puntos prácticamente. Basaba la carrera en esa primera curva, ya que si Bezzecchi lideraba las tres primeras vueltas, se escapaba y parece que la Aprilia degradaba menos el neumático y no lo hubiéramos cogido otra vez.
2: Caram. I és clar, li he preguntat si demà ho repetirà i ell creu que Bezzecchi demà no es deixarà.
3: Bueno, es lo que odio de las sprint races, que sacas cartas, pero ahora ya te las han leído. Entonces, para mañana veremos, pero sí que es verdad que es una curva, esa primera comprometida, que si defiendes sales lento y si atacas, bueno, y si lo haces para salir rápido te pueden atacar. Entonces, veremos, todo depende también de la salida y el momento de dejar el embrague.
2: Marc Márquez també ha posat en valor la cursa del seu germà Àlex, que ha estat segon, com deies, Xavi, segon doblet de la temporada. L'any passat en van fer 15, si no m'he descomptat, perquè en van fer un bon grapat. I també ha dit que per la cursa de demà espera més rivals.
3: Àlex l'ha posat difícil en l'esprint. Intentava abrir el hueco, però la que me despistava volvía a recuperar décimas y bueno, demuestra también que Àlex ya lo demostró el año pasado, pero está yendo muy, muy rápido y mañana será una carrera reñida con Àlex y Bezzecchi, esperando también que pueda aparecer pues una Costa o otros pilotos como Martín y nada, pero la concentración tiene que estar al 100%.
2: I li han preguntat també pel seu estat físic, tenint en compte que ahir va perdonar 9 minutets de la pràctica, si ha de continuar gestionant. I ell ha explicat que no, que en aquest circuit, que més, primer que gira a l'esquerra i segon que tot li surt fluid, tot és molt senzill i el físic no és un problema.
3: No he dosificado nada. Evidentemente cuando es un poquito contradictorio, pero pasa. Cuando en un circuito vas rápido te cansas menos, te sale más fácil. En un circuito donde vas más lento, que te ves el quinto o el cuarto, te estás esforzando más e incluso a veces vas más lento. Aquí me sale bien, cómodo, no diré fácil, pero mucho mejor a mi estilo de pilotaje y esto ayuda a que también esas curvas de izquierda pues cargue mucho menos lo que es mi lado débil.
0: Doncs sense dosificar, Marc Márquez en aquest Gran Premi de l'Aragó, de moment avui amb aquesta victòria i amb aquest avançament clau, segons explica ell, només a la sortida a Bezzecchi, que era el punt on creia ell que es decidia el guanyador avui en aquesta cursa sprint. Com de content estava l'Àlex amb la segona posició, Quim?
2: Doncs mira, ara el sentirem, amb ell sí que hem pogut parlar un momentet en català. Àlex, enhorabona pel podi. Explica'm, sisplau, aquella seqüència revolts 1 i 2 on s'ha decidit l'esprint i després la teva valoració de la cursa i el resultat.
4: Bé, ha sigut un dissabte bo per nosaltres. Aquí hi ha l'acció amb Marc Bezzecchi de la U. El Marc ha atacat molt bé a dins. I quan he vist que atacava, dic, vale, prepara la sortida i tindrem alguna possibilitat, o almenys prova-ho. I he vist que com passava Bezzecchi, dic, vale, ara hora de tirar tres voltes, sobretot, perquè portava el torn, nosaltres la mitja, i allà era on ens havíem d'arriscar. Després, quan ja s'ha estabilitzat tot, dic, vale, ara és la nostra, ara comença la nostra cursa, no?, amb la mitja del darrere. Així que content, inesperat d'estar al mig d'aquella batalla, perquè avui esperava estar tercer, però no entre ells dos, que crec que el Marc i el Bezzecchi aquí són una mica més ràpids, així que de perdem a tenir feina d'intentar mirar una mica el sector 3, si mirarem allò, tindrem grans possibilitats, així que aviam si demà aconseguim donar un passet endavant.
2: El favorit per demà és el Marc o el Marco per tu?
4: Jo crec que Bezzecchi amb la pilla aconsegueix tenir una mica, mantenir una mica millor el ritme, així que crec que és el Bezzecchi, però tot estarà molt apretat.
2: Gràcies, Àlex.
4: Merci.
0: Doncs Bezzecchi, igual que deia el Marco, vaja bé, se li llegia entre línies també el Marc, després d'explicar la seva tàctica avui, que era el punt de passar-lo a la sortida, perquè si no veia que s'hauria escapat Bezzecchi. Doncs veurem. De fet, Bezzecchi estava content també de com li estaran el cap de setmana, no, Quim? Vull dir que demà interessant aquest gran premi que viurem a partir de les dues i que seguirem el 14-15.
2: Sí, recordem que Bezzecchi ha fet la pole aquest matí amb rècord del circuit, una sorpresa perquè tots esperàvem que la fes Marc Márquez. Jo continuo pensant que el favorit és Marc Márquez, però és veritat que l'Aprilia conserva millor els pneumàtics i que Bezzecchi està fort. I és clar, és evident que els germans Márquez en saben bastant més que un servidor, o sigui que ens els haurem de creure. En tot cas, demà ho veurem i ho explicarem.
0: I tant, amb el Quim Salvador des de Motorland. Gràcies, Quim, et sentim més tard, ja el tu diràs. Fins ara.
2: Fins ara.
0: Evidentment, si no hi ha novetats, si hi ha alguna altra novetat, ens demanarà pas el Quim al Superesports. Passen 8 minuts de les 6 de la tarda, encara no ha començat la segona part de la nova Creu Alta, Pau.
5: A punt d'arrencar, els jugadors d'un altre equip ja situats sobre la gespa, esperant l'ordre de l'àrbitre, esperant el xulet.
0: Sense canvis?
5: Sense canvis.
6: Sí,
5: confirmat, sense canvis. Tampoc de l'Almeria. Hi ha hagut alguns jugadors de l'Almeria que sí que s'han exercitat a la mitja part, no del Sabadell, que han anat tots a vestidors i després han sortit tots junts i asseguts a la banqueta.
0: Doncs a veure si arriba el gol, o si suma d'un, com a mínim, que això tampoc no està malament. Sumar sempre és important a la vida i a la Lliga de Segona Divisió, però home, si arriba un golet, doncs també serà benvingut. Recordem que n'hi ha hagut un a la primera part de Joaquini, però que ha estat anul·lat per una falta prèvia de Bonaldo, que a més li ha suposat també targeta groga. De fet, n'hi ha hagut unes quantes de grogues i un arbitratge que no passarà a la història com el millor de la categoria, tampoc. Bonastre.
5: No, ja amb la segona part arrencada contra la rematada de Miqui Codina, que impacta en el cos d'un defensor de l'Almeria, un altre inici elèctric del centre d'esports Sabadell. La primera arribada protagonitzada pel carriler de Sant Hipòlit de Voltregà, que ara no ha pogut evitar el servei de banda, pilota per l'Almeria.
6: Sent lateral o carrilem aquest a tres centrals, Miqui Codina és el futbolista del Sabadell que genera més, perquè té unes cames, té una energia, una potència física que arriba sempre fins a línia de fons, i a més té aquest matret també de treure's la centrada neta que realment provoca moltes accions de perill.
5: La pilota que torna a ser pel centre d'esports Sabadell servirà de banda Bonaldo, un dels que ha vist targeta groga a la primera meitat per part del Sabadell. També l'han vist Joaquini i Quadri, aquests dos últims, per protestar. Possessió arlequinada a l'esquerra, Òscar Sanz, servei de banda, esperant que algú s'ofereixi. Ho fa l'espai Joel Priego, la pentina enrere Chorini. Veurem si pot protegir-la. Priego aconsegueix un servei de cantonada, i d'aquí els aplaudiments de la nova Creu Alta, reconeixent-li al Manresa que hagi provocat aquest corna.
6: Treballa molt la pissarra, evidentment, avui en dia ho fan tots els equips, però el Sabadell la treballa molt bé, li dedica molts minuts tant a la gespa, tant sobre el terreny de joc com també en sessions de vídeo. Veurem si és profitosa i pot buscar el gol ara.
5: I anirà Ton Ripoll, l'encarregat de pilota aturada del centre d'esports Sabadell. La penja amb cama dreta al segon pal, la l'ha acabat traient. Llàstima, un jugador de l'Almeria a la frontal, l'esperava Joel Priego, no hi ha pogut arribar. Menys enrere hi ha Pere Pons, que la penja a l'espai cap a Joel Don Ripollera, qui provava de nou la centrada defectuosa. La recuperació d'Òscar Sanz, boníssima, privant-li a Embarba el contracop. Joel Priego volia progressar per l'esquerra, posat al peu Chirino. Primers 3 minuts de la segona meitat. Servei de banda d'Òscar Sanz en profunditat per Gioacchini. Protegir la pilota, s'ha girat bé aquí l'estatunidenc, però troba l'acció individual. Tenia dos futbolistes a sobre. Ha posat el peu finalment Chirino.
6: Era el quart córner favorable al Sabadell. Cap n'ha servit l'Almeria en aquests 47 minuts de partit.
5: Sí, l'anèssim, digues.
1: No, i 7 rematades, un entrepals del Sabadell, 3 de l'Almeria, un entrepals.
5: L'anèssim servei de banda d'Òscar Sanz, penjat a l'olla, el segon pal l'ha aconseguit caçar Miqui Codina, sortint de l'àrea, la deixa l'Albert Expert Urri. La combinació amb Joel Priego no ha estat bona, la vol treure amb la pilota controlada l'Almeria. Finalment una puntada llarga buscant a Belafuente. La pressió de Pere Pons acaba cometent falta aquí l'ex del Girona. Pilota per l'Almeria.
1: El campió del Mundial Femení d'hoquei herba, Argentina, que ha derrotat en els penals als Països Baixos, després que el partit hagi acabat amb empat a un. Recordem, demà a 4:45 de la tarda, la final masculina, amb la selecció espanyola, amb una dotzena de catalans contra Alemanya. En parlàvem amb el Pepe Conill avui a l'inici del Superesports.
5: Compte que ha anat per terra Bonaldo. La recuperació d'Embarba per la dreta. Pot posar la centrada, ho fa finalment. Impacta en el pit d'Òscar Sanz. Això serà corna. Doncs mira, el primer per l'Almeria a l'esquerra de la porteria de Diego Foli. Reclamaven una falta sobre Bonaldo, que ha caigut a terra, ha donat avantatge a l'Almeria. La centrada i el corna. Empeny la nova Creu Alta avui, que 11 anys després torna a gaudir d'un partit de segona divisió amb portes obertes, perquè la temporada 2021 va ser la del coronavirus amb estadis tancats. A veure aquest corna, que penjaran des de la dreta del seu atac. La pilota al segon pal, Urri l'acaba traient amb el cap. I gràcies. Després ha aparegut un jugador de l'Almeria, era Chirino, que ha fet un rebuig molt defectuós, la concedeix, la regala al Centre d'Esport Sabadell.
1: Arrenca la segona part a primera, llevant dos Betis 2, i també la segona part, ja arrencat a Ipurua fa uns minuts, 8 de la segona, la Lliga Femenina de Futbol, Eibar 0, Espanyol 0.
5: Avui que en aquesta taula que tenim a la posició de premsa, tenim els papers, tenim els aparells a les aigües, però també hi ha una acreditació sobre la taula del company que tinc al costat, que és Gerard Guardi, d'un partit de fa 5 anys, Mirandés-Sabadell, l'últim partit del Sabadell a la segona divisió. És l'acreditació que portava aquell dia en Guardi, llavors com a director de comunicació del Sabadell, i avui Guardi la portes i has dit, a veure si ens porta sort això.
6: Com a talismà, perquè crec que el futbol ens en deu una, que va ser molt injust aquella temporada que vam plorar molt a Miranda, i crec que aquest any el futbol ens ho ha tornat, i en certa mesura ho ha fet amb aquest ascens finalment per al camí més llarg, però avui l'he dut, veurem si dona sort. Si no dona sort, doncs la tornarem a guardar, i si guanyem, doncs l'anirem portant.
1: La càbala, que dirien en Sape, també forma part d'aquest retorn del Sabadell a segona divisió, que no falti.
5: Aquí bona acció defensiva de Miqui Codina, semblava que seria corna per l'Almeria, però l'últim en tocar l'ha estat Embarba, gràcies a l'acció de Miqui Codina. Servirà de porteria Diego Foli, jugant en curt cap a Òscar Sanz, aixeca el cap al penedesenc, fa un desplaçament llarg, la baixa molt bé amb el pit Gioacchini, llàstima que estava en fora de joc, però ja li hem vist en més d'una ocasió en aquest partit com la baixa amb el pit Nico Gioacchini, el davanter del Centre d'Esport Sabadell.
6: Davanter referència, davanter de confiança, de moment de Ferran Costa, un minutets de Gaston Valles a Castàlia, de moment desaparegut un Novolski que va arribar allò havent fet moltes vacances i molts viatges, i encara s'ha de posar to.
5: Dins de Sabadell, Sabadell empenyent la nova Creu Alta, ho tenen claríssim des de l'estaf. Ho han anat repetint moltíssimes vegades, que ha de ser un factor clau aquesta temporada. Ahir Ferran Costa deia que la nova Creu Alta sigui sempre com un partit de play-off, d'ambient, d'energia que pugui contagiar també els futbolistes. Bona combinació al mig del camp. Pere Pons amb Priego. Obertura a l'esquerra cap a Miqui Codina. Aixeca el cap, l'absada d'espai cap a Joel Priego. Posa la central dins de l'àrea. El rebuig d'un defensor al Marienc. Encara es viva aquesta pilota per Joel Priego. La salva del corna. La deixa al segon pal. La remata de Ton Ripoll. Joaquín i gol. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Veurem si aquesta sí, veurem si aquesta sí, però de moment el podem cantar, de moment el podem celebrar. Marca Nico Joaquini, el 8 de la segona, la centrada Joel Priego al segon pal, la caça Ton Ripoll, la rematada d'un pèl defectuosa, però Murri, l'estatunidenc, empenyent la pilota cap dins. Ara sí ho celebra la nova Creu Alta. Aquest de moment el podem cantar, aquest de moment el podem celebrar. Gol de Gioacchini, gol del Sabadell, gol del Centre d'Esport Sabadell. Sabadell 1, Almeria 0.
6: Gol de Killer pràcticament sobre la línia de gol, aprofitant aquesta segona jugada. Espero que em confirmeu el gol per alliberar-me del tot, però aquest gol que mereix el Sabadell, que ho ha buscat també aquesta segona meitat, i una altra acció des de l'esquerra, ara amb la combinació de Miqui Codina amb Joel Priego.
0: No serà fora de joc.
1: És bo.
0: Com a molt es pot queixar l'Almeria de falta de Priego en la recuperació aquí a la línia de fons, però no, em sembla que sigui no. Ni molt menys perquè el VAR intervingui. Per tant, obrim una estrella d'am per celebrar el gol de Joaquín i el primer del Sabadell en aquest retorn a segona divisió.
5: I validat perquè ja ha posat la pilota en joc l'Almeria. I ara la nova Creu Alta és una festa. L'últim partit aquí en públic a segona, no explicarem perquè la recuperació és de Joaquín i per Ton Ripoll. Continua Ton Ripoll, el xut de Ton Ripoll al pal. Compte el rebot, Pere Pons, compte la jugada, acaba capturant Andrés Fernández. Ha tingut el segon Ton Ripoll, el xut creuat. I després el rebot l'ha casat Pere Pons, la rematada que topa amb un defensor al marienc. Aquí estava el segon del Sabadell.
6: I això és la nova Creu Alta. Em recorda el play-off, quan necessitàvem remuntades miraculoses contra Real Madrid-Castella i Zamora, amb aquesta empenta, amb aquest gol. Ha tingut Ton Ripoll amb aquest xut creuat. I després crec que encara la tenia més clara Pere Pons, pràcticament des del punt de penal, però no ha pogut connectar bé la pilota al migcampista arlequinat.
0: I la recuperació de Joaquini, abans del xut creuat de Ton Ripoll, que no només marca, sinó, i això ja ho hem destacat d'ell en aquest partit i mig que li hem vist, que treballa i és un pencaire del futbol.
1: Sí, una altra cosa, en el gol, el VAR, m'ha semblat llegir els llavis de l'àrbitre, que tenia dubtes si la pilota havia sortit per la línia de fons abans de la centrada, i en cap cas ho havia fet.
5: Pilota per l'Almeria, aquest servei de banda encara camp dels andalusos, jugant amb la pilota controlada, fan un desplaçament llarg cap a ningú, cap a Diego Foli, atent com sempre el porter aragonès, que continuarà aquesta temporada a Sabadell, malgrat l'interès a principis de mercat, bé, a principis de mercat i ja encara amb la temporada no acabada, l'interès molt fort del Saragossa. No van voler passar per caixa. El Sabadell, lògicament, defensant la seva posició, va dir o pagueu el que toca o Foli no marxarà cap a Saragossa. I, efectivament, això és el que ha passat. A no ser que hi hagi un gir de guió molt sobtat, Foli serà el porter titularíssim aquesta temporada.
6: I malgrat també les seves desafortunades i, sí, sí, i vaja, lamentables paraules en la celebració de l'ascens des del balcó de l'Ajuntament.
5: La combinació, Pere Pons cau a terra, recupera aquí Zodic per l'Almeria, jugant la Pulido.
6: I García Pimienta, que prepara triple canvi. Sacsejarà l'equip, el tècnic català, si dèiem amb jugadors de primera, també amb Leo Baptistao, sí, un dels tres que es prepara.
5: Entrarà Sipenga, ex del Castelló, i Quim Junyent, futbolista format a la Masia. Ara vestint la samarreta de l'Almeria.
1: García Pimienta, als seus equips, sempre s'acostuma a portar algun d'aquests jugadors. Recordo Mica Mármol a les Palmes, o ara també Quim Junyent a l'Almeria.
5: I Jakovishvili, també, el porter.
1: També.
5: Que no està inscrit encara, malgrat que ha viatjat aquí a Sabadell, però vaja, havia viatjat per si finalment a última hora el podien inscriure, no ha estat així, i per tant encara haurà d'esperar el seu torn. Canvis a l'Almeria, marxen Nico Melamed, Adrián Embarba, i el tercer que marxa del terreny de joc, a veure si m'ajudes, Guardi.
6: No, crec que no ho sap ni
5: encara
6: ell.
5: Encara no ho saben, eh?
6: No, serà
5: Sí, efectivament. Sí. John Morcillo, per tant, Morcillo, Embarba i Melamed abandonen el terreny de joc. Entren Cipenga, Quim Junyent i Leo Baptistau.
0: Vaja, plantilla llarga i de qualitat, per plantilla per lluitar per pujar a primera divisió, i ho demostren amb aquests canvis i amb el mercat encara obert.
1: Amb això haurà de lluitar el Sabadell en força partits.
5: A veure l'acció per la dreta de l'Almeria. El canvi d'orientació de Quim Junyent. Jugant cap a Cipenga. L'obertura a l'esquerra. Atacant aquí l'Almeria. Replegat al Sabadell. Tancat ara a l'àrea pròpia. Quim Junyent rebent en línies. Obertura de nou a l'esquerra cap a Cipenga. L'acció individual que provarà. La centrada no ha estat bona. Bona acció defensiva d'aquí del Sabadell. De nou la revàlida per Cipenga. Per l'esquerra arribarà a línia de fons, cau a terra, però no hi ha res, servirà de porteria a Diego Foli. Cipenga, per cert, internacional amb el Congo. Aquest estiu al Mundial va tenir participació.
6: Anava a dir que són tres canvis calcats els de l'últim precedent, a la derrota de l'Almeria contra el Tenerife, que són tres canvis, sobretot Quim Junyent, que doncs va sacsejar una mica l'equip ja quan anava per darrere el marcador, sobretot aportant qualitat i aquest peu del futbolista format a la Masia.
5: A veure, l'acció de Leo Baptistau a la dreta cap a Chirino, entre línia rebia de nou Quim Junyent, entregant-la enrere. Es prepara per entrar el Sabadell Gastón Valles. Ara ho explicarem, perquè ataca l'Almeria, la centra des de l'esquerra, segon embolic aquí, la defensa arrequinada, però allunyant el perill. Miqui Codina ho remata fent una puntada llarguíssima. Qui la captura al mig del camp és Pulido. Ara partidet de tenis, rebutja Pere Pons. Reclamaven una falta de Pulido sobre Joaquín al mig del camp, no assenyalada per l'àrbitre.
1: Gol a primera, torna a avançar-se al Llevant a la sortida d'un córner, cop de cap d'un dels més menuts, de Bruguer. Llevant 3, Betis 2, al minut 11 de la segona part. També està jugant el sotscampió a França, el Lens, equip champion. Jo crec que entrarem dels 24 primers. Mira, Estrasburg 1, Lens 1. Empat a l'Estrasburg a l'inici de la segona part. I recordo, d'aquí 10 minuts, debut al Dortmund a la Bundesliga, Borussia Dortmund-Hamburg, i també tenim un Tottenham-Newcastle a Londres.
6: De la Fuente, que s'ha mantingut com a davanter referència, Baptistau amb molta mobilitat cau a banda dreta.
5: Que és qui ara rep a la dreta del seu atac amb el braçalet de capità, l'acció individual de l'ex de l'Espanyol, el vèrtex de l'àrea, apareixia des del darrere Miquel Ves, que aprova el xut. Foli capturant aquesta pilota, el xut de l'ex de l'Atlètic Club. Possessió pel Sabadell.
6: Semblava que s'enverinava amb aquest xut llunyà. Hi havia molts jugadors entremig de la trajectòria de la pilota amb Diego Foli, però segur aquí, el porter arlequinat.

0: no ha acabat d'aixecant el cap.
1: Farà el primer canvi al Sabadell. Qui marca és... qui marxa, volíem dir, és Nico Joaquini, l'autor del primer gol del Sabadell en aquesta temporada a la segona divisió. Entra un altre davanter, entra Gaston Valles, han cridat ràpidament a Pipa perquè serà la segona substitució, debutant el futbolista d'Esparreguera, que entrarà en el lloc de català.
2: Espera, que tornem a anar batzegades ara a la nova Creu Alta, a veure si ajustem els cables, que se n'anava, jo crec que ara els dos micròfons, tant el del Pau com el del Gerard. Abans hem tocat ràpidament i tot ha funcionat a la perfecció. Deia marca, marca i marxa, Joaquini, les dues coses, perquè és l'autor del primer gol en aquest retorn del Sabadell a segona, que ara mateix li dona els 3 punts contra l'Almeria a la nova Creu Alta. El pavelló nou de Santa Coloma, a punt d'arrencar la final masculina de la Copa Catalunya de Futbol Sala, Dani.
3: Sí, sonen els segadors, les notes de l'himne nacional de Catalunya. Aquesta final de la Copa Catalunya masculina entre el CatGas Energia Santa Coloma i el Barça, entre qui té més títols al palmarès, 12 en té el Barça, 4 al Santa Coloma. La final clàssica ja de fa un bon grapat d'anys, amb aquestes noves cares del Barça, amb moltíssimes noves cares també per al CatGas Santa Coloma, també amb novetats a la banqueta, amb Jorge Vargas ara dirigint l'equip local, l'equip colomenc, i amb les convocatòries, la nota destacada de la baixa del porter titular del Barça, de Didac Plana, per una lleu lesió muscular, ja no va jugar a la semifinal, jugarà en el seu lloc, o és a la convocatòria en el seu lloc, el nano del filial, Guillem Beumala. Per tant, ara ja sí, tot a punt perquè arrenqui aquí a Santa Coloma la gran final del primer títol oficial de la temporada, la Copa Catalunya, entre el Barça i el CatGas Energia Santa Coloma. La temporada passada va ser l'equip blaugrana qui va aixecar el títol.
2: Veiem que l'Escorzo va és el campió de la Copa Catalunya femenina i ara busquem el campió de la Copa Catalunya masculina. Els dos canvis del Sabadell, finalment, Pau, qui ha entrat i qui ha sortit?
1: Han entrat al terreny de joc Gaston Valles i Pipa, que debuta amb la samarreta del Sabadell. N'han marxat Joaquini i José Luis Català.
2: Canvia alguna cosa, Guardi?
4: Pipa és un carrilex de l'Espanyol, molts futbolistes aquesta temporada que han arribat han passat a Perico. Pipa, doncs, molta profunditat juntament amb Miqui Codina per buscar les centrades a Gaston Valles, que ja va tenir minuts a Castàlia i que ha de ser, doncs, aquest segon, tercer davanter, ara evidentment a l'ombra d'un Nico que ha posat avui la cirereta a un inici de temporada, doncs, molt i molt bon, molt bones sensacions a l'estadounidenc.
1: Servei de banda pel Sabadell, a pocs metres del banderí de corna esquerra de l'atac arlequinat. Òscar Sanz, 20 de la segona, la penja Òscar Sanz, la pentinava Gaston Valles, pilota blocada per Andrés Fernández. Jugant-la des del darrere a l'Almeria. Aconsegueixen superar la primera línia de pressió, no superen a Pipa, que ha anat molt bé al terra el jugador, com deia el Guardi, han passat a l'Espanyol i que ha estat lesionat part de la pretemporada i per això fins avui no havia pogut entrar en una convocatòria de partit oficial.
4: Es va lesionar
1: uns minuts, sí, no?
4: Es va lesionar el tercer entrenament tot just i ha hagut d'estar més d'un mes allunyat dels terrenys de joc, però crec que és un futbolista que, si acaba d'estar fi amb el to físic, és un futbolista que ha de ser important i titular en aquest carril dret. I sí que el Sabadell, ara Ton Ripoll serà qui acompanya l'eix de la defensa com a tercer central, a Òscar Sanz i Artur Bonaldo.
1: Un altre jugador polivalent, Ton Ripoll. Aquesta és la principal qualitat que busca el Sabadell quan fitxa un jugador, un futbolista que pugui ocupar diverses posicions. Ton Ripoll, que l'hem vist de lateral, l'hem vist d'extrem i ara ocupant la posició de central. És veritat que línia 3, però no deixa de ser central. Han superat ara a Òscar Sanz. La conducció de la Fuente, ha aparegut Urri, que per cert fa uns minuts ha vist la targeta groga. Per tant, un altre jugador que haurà d'anar amb compte. Ha estat Urri ara qui ara ha actuat bé en defensa, tallant la progressió per la dreta de l'Almeria. Servirà davant de Chirino.
4: moltes ajudes al Sabadell. Això és important perquè, evidentment, la qualitat dels futbolistes de l'Almeria amb aquest

0: desequilibri de Nicome Lamed, de Cipenga, de Leo Baptistau en els primers metres, i ara Urri escombrant aquesta acció també en tasques defensives.
1: Sí, però ara just que no comentaves, estava pensant, potser se m'ha escapat alguna jugada, que en aquesta segona part gairebé no han arribat a l'àrea, no?
0: No, només l'acció de Cipenga, que pràcticament... Sí, perquè ell, però el Sabadell molt sòlid, una mica en el toc, que deia el Pau, un dels equips que està rebent aquest, ara parlant, no, dels expected goals, que realment està molt sòlid en defensa, i mira que no ha jugat contra equips de talla menor, contra l'Sporting, Castellón i avui Almeria, molt sòlid.
2: Compte la pèrdua aquí d'Urri, afortunadament ha posat el peu bé Bonaldo, evitant el perill, però havia arriscat molt en la sortida de pilota del Sabadell.
3: Bé, arrisca sempre, però en aquest cas ho ha fet massa.
0: Sí que després del gol ha guanyat protagonisme, si més no en pilota, l'Almeria. Sí. De moment també molt a camp propi, no acaba de vorejar l'àrea arlequinada.
3: També amb els canvis han afavorit l'equip de García Pimienta, com a mínim per tenir una mica més de control. A veure la recuperació al mig del camp d'Urri, Pere Pons a l'espai. Joel Priego protegint la pilota, se li anticipa el defensor almerienc. Entreu un servei de banda i aplaudeix la nova Creu Alta, que està gaudint, de moment veient com guanya el seu equip en la tercera jornada de Lliga. El Sabadell, que havia empatat en els dos primers partits, 2-0, ja s'ha tret la llosa de sobre del primer gol a favor, l'ha fet Nico Joaquini. I ara el contracop hi va a l'Almeria. Cipenga s'equivoca en el canvi d'orientació, una mica defectuós, però l'acaba controlant igualment De La Fuente, ara jugant l'enrere.
0: Com ha replegat el Sabadell.
3: Reclamava fora de joc Ferran Costa. El canvi d'orientació de nou, Cipenga obert a la dreta del seu atac, actuant d'extrem, continua Cipenga dins de l'àrea, l'acció individual, l'amagant amb la pilota, a punt de fer-se Bonaldo, de moment aguantant bé el brasiler. Cipenga enrere cap a Chirino, la paret de nou entre els dos futbolistes ubicats a la dreta. Bona acció defensiva de Joel Priego. Bonaldo no vol problemes, fa un desplaçament en llarg. Qui la guanya al mig del camp és Pulido. Després ho fa el mateix Urri. Veurem qui pot controlar aquesta pilota. Finalment és Zodic per l'Almeria. L'obertura a la dreta perillosa per Cipenga, que està tenint molta incidència en aquests minuts. La centrada no ha pogut rematar-la Oscar, Leo Baptistau. S'equivoca en el rebuig Bonaldo, perquè l'ha tornat a regalar l'Almeria. S'ha precipitat. Aquí ha de tenir sang freda el Sabadell. Bona acció de Gastón Vallès, descarregant a la dreta cap a Pipa. Quadri, ara sí, posant una mica de pausa al Sabadell, i d'aquí els aplaudiments de la nova Creu Alta.
0: I just abans d'aquest control anava a recalcar la importància també de que Gastón Vallès guanyés aquests duels i donés una mica d'oxigen i continuïtat en el joc, com ha fet Nico Joaquini.
3: Es preparen dos canvis més pel Sabadell. Són Rahmani i Eneko Aguilar.
1: Sí, ara el Sabadell no ha de tenir pressa. A mi em fa por que se li faci el partit llarg. I si el té així controlat amb la pilota, millor.
3: Bon desplaçament de Foli per Miqui Codina, que té un 1 contra 1 davant de Chirino. Continua Miqui, posa la centrada. Pilota que marxa per línia de banda. Comprova centrades i centrades al centre d'esport Sabadell, per la dreta o per l'esquerra. I també aquests serveis de banda, una arma del centre d'esports. L'àrbitre que avisa Òscar Sanz que, com no s'espavili, li dirà que ha fet tard. Ara l'àrbitre posa una mica de pau dins de l'àrea, perquè se les tenia en Miqui Codina i un jugador de l'Almeria. A veure aquest servei de banda. Rebent indicacions Eneko i Rahmani, els dos següents futbolistes en entrada. De moment el Sabadell ha fet dos canvis. La penja Òscar Sanz. Ara sí, veurem aquesta pilota. Volia pentinar-la Miqui Codina. L'acaba traient la defensa al Marienca. Posa molt bé el cap a Pipa, controlant l'esfèrica, jugant enrere cap a Bonaldo. Ui, Pipa, a punt de caure, a punt de relliscar. Ha pogut rectificar, afortunadament. Ha jugat enrere i aquí es precipita Diego Foli. No cal, Diego.
1: Calma.
3: Regalant-la a Leo Batistau.
0: Em surt el cor, eh? Sort que s'ha pogut refer Pipa, perquè perdia la pilota i era un 2 contra 1.
3: Possessió de l'Almeria, jugant-la des del darrere. La rep a l'esquerra Àlex Muñoz, que aixeca el cap. La pressió de Gastón Vallès, també de Quadri, obligant l'Almeria, de moment, a jugar en camp propi, fins i tot a retrocedir fins al seu porter, Andrés Fernández, que és qui té la pilota en aquests moments. Baixa a rebre el central esquerrà Bonini. Tocant i tocant l'equip de García Pimienta. que ha aterrat aquest estiu a la ciutat andalusa. A veure que han pogut sortir bé per l'esquerra. La progressió de Àlex Muñoz, molt bé Quadri, posant-se per la pel mig de la trajectòria d'Àlex Muñoz, recuperant la pilota. I crits de Quadri, Quadri.
1: Oh, molt estimat i amb raó.
3: Un dels que va marcar també el dia de l'ascens contra el Zamora, aquí a la nova Creu Alta.
0: És un tot terreny al mig del camp. Ara es deia que es preparava Eneko i Rachmani. Veurem si un dels futbolistes substituïts és Pere Pons, que no ha acabat el cap dels dos partits inicials.
3: Bona paret aquí entre Miqui Codina i Pere Pons. No para de córrer Miqui Codina. Hi haurà canvis, ara sí, marxa del terreny de joc.
0: Doncs Bonaldo.
3: Bonaldo, efectivament.
1: Per la groga, no?
3: Targeta groga. Entra Eneko, l'altre en entrar és Rachmani, marxa Pere Pons.
0: Esforç titànic de Bonaldo, que aquesta setmana només ha completat un dels entrenaments perquè arrossega molèsties d'una trepitjada, i avui havia de ser sí o sí a l'11 titular per aquesta baixa d'Edgar, sobretot per la seva jerarquia.
1: El pavelló de Santa Coloma, com són els primers minuts de la final masculina de la Copa Catalunya de Futbol Sala d'Ànim.
4: D'intercanvi de cops, però la més clara l'ha tingut el CatGas Energia Santa Coloma amb un xut de Víctor Ramos, que ha sortit desviat a la dreta de la porteria defensada per Miquel Feixas. 3 minuts i mig d'aquesta final. De moment no es mou el marcador. CatGas Energia Santa Coloma 0, Barça 0.
1: D'aquí a 23 minuts, Real Ciutat Espanyol a Noeta. Cantava amb l'11 dels pericos ara fa més de mitja hora, amb l'Edu de Valle instal·lat ja a Noeta. Edu, bona tarda de nou.
5: Hola, Xavi, bona tarda.
1: Anem a recordar-lo.
6: Romauto Nissan t'ofereix l'alineació e-power del Reial Club Deportiu Espanyol de Barcelona.
1: Alineació e-power de l'Espanyol. Amb quin 11 surt Manolo González, Edu?
5: Amb Dimitrovic a la porteria, 4 en defensa, Omar lateral dret, Derkusic, primer partit de titular, acompanyant a l'eix a la defensa Unai Núñez. A l'esquerra, Roger Hinojo, doble pivot per Urco i Edu Expósito. Línia 3 al davant amb Cala a la dreta, Dolan a l'esquerra, Javi Hernández al mig, el davanter Roberto.
1: I quin 11 treu la Real Societat?
5: Amb Remiro sota els pals, 4 al darrere, Aramburu per la dreta, Zubeldi i John Martín els dos centrals i Sergio Gómez lateral a l'esquerra, Torrientes, Carlos Soler al doble pivot, banda dreta per Barrene, banda esquerra per Suchich, enllaça Oyarzabal amb el davanter, que és Oscarsson.
7: Busques un vehicle híbrid?
8: A Romauto tenim un vehicle reinventat, el nou Qashqai e-Power.
7: Més eficient, és menys consum.
8: Més potent, és més cavalls.
7: Tot a Romauto.
8: Barcelona.
7: Molins de Rei.
8: Mataró.
7: Blanes.
8: I Santa Coloma de Farners.
7: I ara amb Nissan Mas el teu Qashqai fins a 10 anys de garantia.
8: RomautoNissan.com.
7: Romauto.
1: Fa pinta que estarem a prop del ple, Noeta, o ni molt menys, Edu?
5: De moment no. No, bueno, també és veritat que aquí la gent està fent la vida fora encara, i és habitual, però ara no arribem ni de bon tros a la meitat d'entrada. És veritat que encara queden més de 20 minuts perquè comenci el partit. Jo crec que hi haurà molt bona entrada. Si no està ple, el fregarem.
1: Hola, Dani Solsona, bona tarda.
9: Hola, bona tarda.
1: Ets optimista o no? Va, sempre ets optimista, tu, no?
9: Sí.
1: Va, l'inici és per... Bueno, per afrontar els partits amb optimisme. A més, amb l'arribada de Brian Zaragoza, avui encara no, però per sí. Divertir-se, fins i tot, encara que no li agradi a Manolo González, quan li pregunten per la diversió. Però jo crec que part del futbol també ha de ser un punt de diversió, que la gent pot divertir-se al camp.
9: Sí, no, però jo estic amb Manolo, eh?
1: Tu no.
9: Si guanyes et diverteixes molt més, eh?
1: Sí, però...
9: No, que sí, que sí, que...
1: Està bé, que la gent... vagi alegre al camp, a divertir-se més enllà que guanyi l'equip o no.
9: Sí, sí, sí, no. Està clar que l'Espanyol, després del partit contra el Llevant, que va estar molt bé, i el Llevant no va estar gens bé, avui el resultat del Llevant és una altra història.
1: Ha fet el quart, per cert,
4: Molló? Sí, Bruguer fa un doplet, se l'ha trobat després d'un xut al pal, està jugant millor que el Betis, la veritat. Llevant 4, Betis 2, al 27 de la segona part.
9: Sí, i després del partit contra el Madrid, que també l'Espanyol va estar a un bon nivell, diguéssim, jugant contra un equip com el Madrid, la llàstima va ser el darrer minut que van marcar el segon gol i vas perdre, no? Però bé, ara et trobes davant d'un equip que ve de dos resultats negatius. És veritat que ha jugat contra el Betis i contra el Real Madrid, però clar, A casa és un equip fort, un equip potent, avui ja pràcticament juguen tots els titulars, i l'Espanyol ja la temporada passada va fer un molt bon partit, al final se li va escapar els 3 punts, va ser un empat, i veurem avui si té continuïtat el joc d'aquests dos darrers partits.
10: Amb un canvi només a l'11, l'entrada d'Erkusic per Riedel al mig de la defensa, veurem què passa que la setmana que ve ja tornarà Cabrera, a veure quina és l'aposta de parella de centrals de Manolo. T'ha sorprès l'entrada ja de Derkusic com a titular o no, Dani?
9: No esperava, no esperava que juguessin els mateixos, però, bueno, juguen els mateixos menys aquest canvi central. És veritat que és una declaració d'intencions respecte a Riedel, que ja a la pretemporada, a l'inici, els primers partits, no tenint centrals, va fer jugar a Urco, no sé si un partit o dos, els amistosos. Això ja era molt significatiu del que pensa Manolo de Riedel, i no ha estat malament, i no ha estat malament aquests dos partits que ha jugat. Em pensava que avui mantindria també aquests dos centrals, però ha vist Derkusic que té moltes possibilitats, segurament, i que és un jugador molt més agressiu. Anem a veure quin rendiment pot donar, perquè jo no el tinc, sense veure'l molt o pràcticament gens, el tinc com un central molt agressiu. I això em fa posar una mica els pèls de punta, perquè dic, aviam si farà dues entrades al principi i ens quedarem amb 10, eh? Però tot això són suposicions meves. Eh?
10: Esperem que no. Tindrem pausa d'hidratació a Sant Sebastià, creus, Edu, o no?
5: Jo diria que no, sobre el paper no. Ara mateix la temperatura que marca el meu telèfon és, t'ho diré quan, a veure, Cupi, 25 graus. Per tant, jo crec que no en tindrem, no.
10: Perfecte, doncs aquí a 18 minuts...
4: Aquí es nota la tecnologia i l'Edu no mira el full d'alineacions, sinó que mira el seu telèfon.
5: Seria una opció, Jaume, mirar el full d'alineacions si en tinguéssim, però com que no tenim aquesta opció, diré una paraula grossa, és acollonant que el segle XXI, el 2026, hi hagi estadis on puguis nedar entre càtering al final del partit, sent periodista, cosa que no és gens necessària, menjar, vull dir que cadascú pot portar l'entrepà de mortadela a casa seva, però en canvi no et donin full d'alineacions a més de la meitat dels estadis de primera divisió. És acollonant, de veritat. No, el que costa imprimir 100 fulls, vaja, és que, vaja, no, jo crec que no talarem mitja Amazones per imprimir 100 fulls, però bé.
10: No, el paper s'està perdent.
5: Sí, ja ho diuen.
10: Malauradament.
5: Sí.
10: Bueno, malauradament, a veure, ja que l'ecologia és important i això, però hi ha gent que ja les entrevistes ja es fan sense papers. I el paper sí. sempre
5: no,
10: troba aquell aroma
5: sí.
10: de
5: I si cal, tota Xavi, la vida. I si cal que ens donin els fulls d'alineacions en paper reciclat i només d'una cara. Vull dir que l'altre, que reaprofitin el de la impressora, saps? Però un full, sisplau.
10: És aquí la reclamació que fem. Des de l'Espanyol juga a RACO. La temporada passada ho recordava el Dani. Real Sociedad 2, Espanyol 2, 0-2 l'Espanyol, amb Milla i Puado com a golejadors. Barrene i Oscarsson van empatar per la Reial. Els precedents a primera no són molt, molt, molt bons. 47 victòries locals, 14 empats i 13 victòries de l'Espanyol en les seves visites al camp de la Reial Societat. A la nova Creu Alta ho té controlat mínimament, diries, el Sabadell amb l'1-0 al marcador, Pau?
2: No, perquè l'Almeria es va costant. És veritat que no ha generat grans oportunitats, però ara ho intentava, per exemple, Sipenga, amb una acció dins de l'àrea ben defensada pel Sabadell. Això sí, cada acció que intenta l'Almeria està sent ben resolta per la defensa arrequinada. Ara mateix guardi una defensa de circumstàncies, però complint.
0: No hi ha cap central natural ara mateix a l'eix de la defensa. Ton Ripoll, Òscar Sanz i Miqui Codina.
2: Sí.
0: Els tres centrals ara s'han retirat del terreny de joc. Català i Bonaldo. Només ha quedat Òscar Sanz, que el Sabadell sí que actua com a central, però que és migcampista de posició natural.
2: I ha fet dos canvis també García Pimienta. Els dos últims han entrat al terreny de joc Luna, un lateral dret, i Àlex Sol, la migcampista, que ha aterrat aquest estiu procedent del Granada. Han marxat Chirino i Miquel Vesga. 81 de partit, 9 pel 90, Sabadell 1, Almeria 0, i la nova Creu Alta, que en els últims minuts també gaudia, corejant el nom de diversos futbolistes, perquè realment avui, un altre dia, podem destacar uns quants noms propis. Urri, per exemple, de nou.
0: Per mi, Urri i Òscar Sanz, ho deies, imperial a l'eix de la defensa. L'Almeria, en 81 minuts, ha xutat només un cop entre els tres pals.
1: Sí, sí. Ja, o sigui, els punts del Sabadell és, per mi, clar mereixedor de la victòria avui.
0: Sens dubte. Dèiem que faltava el gol, que havia generat molt, òbviament, aquesta segona meitat, però ja li va bé l'equip de Ferran Costa. S'ha pausat una mica més el ritme. Jo estic tranquil i això no és massa habitual. Veurem com acaba.
2: Home, a veure, tu ets, normalment ets optimista.
0: Sí, però és que estem fregant la primera victòria, el retorn al futbol professional, però és que aquest Sabadell em dona aquesta seguretat perquè és que és molt consistent.
2: A veure, que la juga l'Almeria, el canvi d'orientació d'Àlex Sola a l'esquerra, a la progressió d'Àlex Muñoz, s'ofereix Sipenga, Àlex del Castelló, que està tenint molta incidència, tocant moltes pilotes. Jugarà ara Jorge Pulido. Enrere, a la dreta, hi ha Luna. Compta l'acció per Quim Junyent. L'ex del Barça penja la pilota dins de l'àrea. S'alça bé Pipa, rebutjant en primera instància la pilota. Continua viva. Qui l'acaba blocant és Diego Foli.
11: Atenció, sisplau. Avui som a la nova Creu Alta. 8.873. Arlequinats.
2: 8.873. A la xifra d'assistència de la nova Creu Alta, avui que, com dèiem, s'han arribat als 10.000 espectadors, als 10.000 socis, volíem dir.
9: Això creixerà.
2: Sí.
0: Ja posem el llindar per això molt alt, amb 8.800, és evident que és l'últim cap de setmana d'agost, que també jo m'esperava més gent desplaçada des d'Almeria, tot i que també hi ha molta comunitat aquí a Catalunya i no han superat per poc els 100 espectadors, però al final això també suma l'afició visitant amb el formatget de 400 aficionats.
10: Tenim gol a Santa Coloma, Dani.
4: Sí, de l'equip local, ha marcat Nielo. S'avança el CAC Santa Coloma amb una pilota dividida dins de l'àrea. Ha aconseguit batre Miquel Feixas Nielo. Per tant, s'avança el Santa Coloma 11 per al descans. Santa Coloma 1, Barça 0 d'aquesta final de la Copa Catalunya masculina de futbol sala.
10: 12 minuts i les 7. Tenim una publi abans de les 7. Per tant, ara, no pantalleta, ja ho sabeu, a l'extrem dret superior del vostre transistor per seguir el que passi en aquest Sabadell 1, Almeria 0. Ara tornem.
12: L'Espanyol juga a RAC 1.
13: M'expliques un conte, papa?
14: I tant. Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
15: Viure una experience és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
16: 2018. Prades. Baix Camp. Neix la cervesa Complot, l'IPA mediterrània d'Adam. Tot comença a Prades, que gràcies al seu microclima i a l'esforç de la seva gent, ens obsequien l'ingredient més important de la Complot, el llúpol de Prades. Complot, una IPA intensa amb notes de fruites tropicals i cítrics.
17: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
18: Perfecte, aquí el tens.
17: Ja?
18: Ja.
17: Sí?
18: És així?
17: De debò?
18: I tant, de debò.
19: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. EBP recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
20: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
16: L'Espanyol Juga RAC 1 és una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
10: 10 minuts i les 7, 10 minuts i comença el partit de l'Espanyol a Noeta, al camp de la Reial Ciutat, en aquesta tercera jornada. Recordem l'Espanyol amb una victòria i una derrota. La victòria de la primera jornada contra el Llevant, la derrota contra el Madrid a la segona. La Reial amb dues derrotes de moment en les dues primeres jornades. Tots dos, això sí, partits jugats com a visitant per l'equip de Matarazzo. Hi ha la nova Creu Alta quan li queda la segona part del Sabadell 1-Almeria 0, Pau.
2: 4 per arribar al 90, més el temps afegit. Ara hi ha hagut un últim canvi al Sabadell. Ha entrat al terreny de joc Kaiser, entra en el lloc de Ton Ripoll. Kaiser, que debuta a segona divisió amb 30 anys. Un altre dels que ja va pujar de segona federació a primera i, per tant, debutant. A veure si pot frenar aquesta atac ara de l'Almeria. La progressió per la dreta ha posat molt bé el peu Urri. La recuperació de... el migcampista Bigatà la dona per Priego, que té Quadri ara al mig del camp. El canvi d'orientació, la passada a l'espai de Rahmani, s'ha adormit la defensa de l'Almeria, apareix l'incansable Joel Priego. A veure què pot fer, la centrada des del Manresa dins de l'àrea, la recull amb el Pite Gastón Valles, està fallant molt la defensa de l'Almeria, a la frontal hi ha Pipa, continua Pipa, volia fer el retall cap a la dreta, no n'ha pogut marxar, a més en el moment del drible ha fet falta possessió almerienca.
0: Molt imprecís aquí Pipa en aquesta acció, havia d'aguantar la possessió al Sabadell, tampoc ha pres bona decisió Rahmani, que ara l'esbroncava Ferran Costa en aquests minuts. Òbviament veus en aquest contraatac amb més jugadors en la transició, però el Sabadell ha de saber circular i guardar la pilota.
1: Hola, la Lliga F. Sí, al minut 90 encaixa l'Espanyola i Purua, ho havia buscat més l'equip basc, però un córner no està bé perquè vol bucar la pilota i se li escapa la portera blanquiblava Meritxell Muñoz, i l'africana de Burkina Faso, Belém, fa el gol de l'Eibar. Eibar 1, Espanyol 0, li queden res als 3 minuts de l'afegit per intentar empatar.
10: I també tinc un gol a Santa Coloma, Dani.
4: Poc li ha durat l'alegria al CatGas, gol del Barça, empata Martel, servei lateral que engalta el 14 del Barça per posar l'empat a 1, 9 per al descans, 1-1 entre Santa Coloma i Barça.
10: Ara el partit de l'Espanyol, evidentment també Lot Bataller en també, joc, Lot Bataller en el partit del Sabadell, Lot Bataller en el partit de l'Espanyol. Si vols menjar bé, ja sabeu, pensa en Bataller, aquests 18 sobre de 100 grans cadascun de pernil i escat gran reserva Bataller, davantal i lot de fusta i ganivet per tallar els seus imprescindibles de Bataller. El déu dels pernils, heu de descobrir el seu sabor únic, si ho heu fet encara, que marca la diferència. Alineació d'avui dissabte, de les millors carnisseries on trobar carns i pernils Bataller. La xarcuteria Gascon, al mercat de Sant Jordi de Sant Boi de Llobregat. La carnisseria Can Titoi a Sant Gregori. I la xarcuteria J. Atena al Poble Nou i Sant Andreu. Vols menjar bé, pensa en Bataller. Hashtag etiqueta fraco, digueu el que vulgueu de la jornada i entrareu en el sorteig d'aquest lot magnífic de Bataller. No és setmana grande, no, aquí a Donosti, Edu?
3: No. Encara no, crec que no. Vaja, saps què passa, Xavi, que porto 2 hores a la ciutat i de les 2 hores que porto, 1:50 amb Xavi Cupido l'hem invertit intentant aparcar a menys de 30 quilòmetres de Noeta. Ens n'hem sortit, al final han estat 27 quilòmetres, només tindrem 3 hores i mitja per tornar. Però, de veritat, s'ha convertit de llarg en el camp més difícil per aparcar de primera divisió, increïble. Ara m'informaré, però jo diria que no és setmana grande encara, jo diria que és la setmana que ve.
10: No és prou grande, com a mínim, perquè l'hagis notat, no?
3: No, és setmana normalita, li diuen allí. No és la grande, és la normal.
4: Jo he estat més vegades que jo, segur, però veig que és als voltants del 15 d'agost.
3: Pot ser.
10: És primera la de Donosti, després la de Bilbao. Pot ser les setmanes grandes. Ara ho mirem, això. No ens fotem de peus a la galleda.
3: No seria ni la primera ni la segona vegada.
10: No, també és veritat. A veure si ja han passat les dues o si encara som a temps d'arribar
4: mira, la de Bilbao,
10: una setmana grande.
4: Del 22 al 30 d'agost.
10: Ah, mira. Doncs veus?
4: Aquesta és la bona.
10: Encara hi sou a temps. Després de tornada, passar per Bilbao... I encara gratareu l'últim dia de setmana grande. No te convenço.
3: M'ho confirmen, mira, m'ho confirmen vilatans, que la setmana del 15 d'agost va ser la de Sant Sebastià i la següent és la de Bilbao. Per tant, han passat les dues.
10: No, ara hi som, ara ho deia el Bulló. Doncs, perdona,
4: fins al 30.
10: El 30, sí.
3: Ah, d'acord, aquesta... Estem acabant la de Bilbao, vam acabar la de Donosti, exacte. Sí,
10: correcte.
4: Podeu fer parada.
10: Estan situades les setmanes grandes i el Sant Fermín el 7 de juliol és quan arrenquen.
3: Ens falta Vitoria, ja preguntaré també.
10: Vitoria... Ara està fent memòria, però no. La Virgen Blanca, no?
3: La Virgen Blanca, clar, Virgen Blanca, el Celedón. Sí.
10: No has estat mai a les festes de Vitoria a Solsona?
21: No, no. No he estat mai.
10: Jo tampoc,
6: No, tu que ets un tio viatjat, dic, potser, no. Potser sí.
1: No, no.
6: En Guardi, té pinta que sí. Guardi, tu els Sant Fermins els has tastat o no?
0: No m'agrada gens les aglomeracions.
6: Mira,
0: sí, que... sí.
6: És el target, realment.
0: Sí.
6: Amb una senyora m'hi pregunto.
2: No, no, no, no, no. No, perquè jo hagués fet la mateixa resposta.
6: Sí, sí.
2: T'hagués donat la mateixa resposta.
1: A Vitòria del 4 al 9 d'agost.
21: Home, seguides gairebé,
1: va,
21: no?
1: Tot seguidet,
21: sí, sí,
1: eh?
21: Tot sí, sí, sí,
1: ah, sí. Molt sí, sí. Més, eh? Veig que tenen xupinazo, també. A Vitòria, està bé. Quant d'afegit, Pau?
2: 5 minuts. I ja som al 91 i escaig. I la nova Creu Alta sap que té un paper important en aquests darrers minuts. Jugant l'Almeria al mig del camp és Quim Junyent, l'ex blaugrana, remenant l'esfèrica entre línies, jugant-la ara cap a Zodic. Tocant i tocant l'Almeria, han portat la pilota a la banda esquerra. Allà hi ha Àlex Muñoz. La possessió dels andalusos, no sap què fem l'esfèrica, Bonini, la pressió de Quadri. Quim Junyent de nou oferint-se, jugant enrere cap a Jorge Pulido. Té obert a la dreta a Luna, que ha entrat en aquesta segona meitat. Posa una pilota a l'espai perquè corri Àlex Sol, l'ex del Granada. Entre Rahmani i Miqui Codín han tallat la progressió, però no han evitat el servei de banda. Per l'Almeria, a la dreta del seu atac, a l'altura de l'àrea de Diego Foli. A veure, que la penjarà Àlex Sol. Pilotada dins de l'àrea, s'ha alçat un futbolista del Sabadell, tot de la rematada al travesser. Ui. La rematada d'un futbolista de l'Almeria al travesser, després d'una acció molt embolicada, la pilota al segon pal i rematada al travesser.
0: Si parlàvem de qualitat, com l'ha engaltat aquí, era molt difícil el jugador de l'Almeria.
2: I ho torna a provar l'Almeria, la centrada d'Àlex Sol, al segon pal, Foli. Diego Foli, segur, alçant-se i caçant-la al vol. Després d'aquesta ocasió claríssima, la més clara que ha tingut l'Almeria en aquest partit.
1: S'ha salvat, perquè la rematada era boníssima, l'havia engaltat perfecta, per sort. Ara del travesser i no a dins. A 3 minuts d'assegurar els 3 punts.
0: Sí, però s'ha precipitat aquí altre cop. Gaston Valles, ara bona recuperació, sí, del Sabadell.
2: Pipa, per la dreta, té obert a Joel Priego. La centrada de Priego cap a Pipa, ara sí que s'ha precipitat. El Manresa.
0: No està jugant bé aquests últims minuts el Sabadell, que li està donant opcions de transició a l'Almeria. Ara ha sortit bé Òscar Sanz, aixecant fins i tot el lateral de la nova Creu Alta.
2: Per mi el millor del partit, eh? Òscar Sanz. El desplaçament llarg de l'Almeria. Posa el cap Miqui Codín, exercint de central. Ha fet més quilòmetres que ningú, però ara resistint a l'eix de la defensa el futbolista de Sant Hipòlit de Voltregà. Pulido, jugant a l'Almeria al carril de la banda dreta. Ve a rebre Àlex Sol, la paret que no ha estat bona perquè ha posat el peu Eneko Aguilar.
0: Toca resistir ara el Sabadell amb l'empenta de l'afició. Queda un minutet pràcticament, serà una de les últimes aquest servei de banda.
2: S'emprenya García Pimienta perquè no hi havia pilota de recanvi. Un cop havia marxat lluny l'altre. A veure, servei de banda. Àlex Sol, que la penja de nou a l'olla. Molta tensió en aquesta jugada. Pilota embolicada a la frontal. L'acaba recuperant el centre d'esport Sabadell. Té espai per córrer Joel Priego. Continua Priego. Veu que a l'esquerra es desmarca Gaston Valles. Ha de ser intel·ligent aquí al centre d'esport Sabadell. S'enfada Ferran Costa perquè reclamava l'ex del Tenerife que avancés, que progressés.
0: Que bé el Sabadell, ara
2: tot
0: sí.
2: Tot i així, possessió del centre d'esport Sabadell, jugant al mig del camp, calmant el joc. A punt d'arribar al final del partit, reclama el final, ara sí, s'ha acabat el partit a la nova Creu Alta. I a RAC1 estem explicant la primera victòria ja confirmada del centre d'esport Sabadell a la segona divisió. Per la mínima, el gol de Nico Gioacchini, una de les cares noves d'aquest estiu, ha guanyat el Sabadell. S'ho ha hagut de treballar de valent, però ja tenim aquí la primera victòria i contra tot un candidat a l'ascens a la primera divisió, l'Almeria de García Pimienta ha guanyat el Sabadell. Sabadell 1, Almeria 0.
1: Doncs ja la tenim aquí, la primera victòria, un gol ben rendibilitzat en 3 jornades, 5 punts amb un gol, és magnífic el resultat que n'ha tret l'equip de Ferran Costa, 5 puntassos ja a la classificació i a més amb el primer a casa la gent se'n va contenta i feliç. Guardi.
0: La Cirereta, un inici de temporada majestuós aquest il·lusionant retorn del Sabadell al futbol professional. 5 punts, ho deies, 3 porteries a 0 i el Sabadell que confirma que donarà molta, molta brega en aquesta categoria de plata.
6: Gràcies, Gerard. Fins la propera.
0: Fins la propera.
6: Bé, sentim què en diuen els protagonistes. Pau, fins ara.
2: Molt bé, fins ara.
6: El proper partit del Sabadell. Ja anem al cap de setmana que ve. No hi ha jornades entre setmana, recordem, a segona. De fet, el Sabadell jugarà dilluns 7 de setembre, 8:45 a la Nova Creu Alta, una altra vegada contra el Còrdoba. Hem tingut homenatge a Oyarzábal com a campió del Mundial a la prèvia d'aquest Real Ciutat Espanyol, Edu.
21: Sí, hi havia molta curiositat per saber si el Real Arena Noeta reaccionaria igual que ho va fer Sant Mamés fa uns dies, és a dir, xiulant els futbolistes que van participar amb la selecció espanyola en aquell Mundial. Hi ha hagut divisió d'opinions. Molts xiulets, molts aplaudiments. El fet que es tracti de Mikel Oyarzábal ha estat bàsic. Aquí és el futbolista de llarg més estimat, és a dir, si en lloc de ser Oyarzábal hagués estat només Remiro, per exemple, jo crec que la cosa hagués canviat. Jo us diria divisió d'opinions. I ara es farà minut de silenci pels socis i sòcies, seguidors i seguidores de la Reial Societat que han mort aquest estiu, i també per Jon Gómez, un dels nutricionistes del club que, desgraciadament, i a més de ser molt jove, ha mort també fa poc. Per tant, minut de silenci abans de que comenci el partit a Noeta, que presenta un amic, jo crec que és 3/4 d'entrada, eh? No està ple ni de bon tros.
6: I final del partit de l'Espanyol a la Lliga F, Molló.
4: En derrota, Ibar 1, Espanyol 0 a la primera jornada. I atenció, a primera, encara no s'ha acabat el partit al Ciutat de València i acaba de marcar el cinquè al Llevant. Oh. Amb el Betis abocat a l'atac, el Llevant aprofita amb espais per marcar aquest gol. Llevant 5, Betis 2, som al 94, anirem fins al 96. El gol que ha marcat Olasagasti.
6: Per regla de 3, l'Espanyol Betis acabarà 8-2, Solsona.
9: A favor perquè de l'Espanyol,
6: no? Clar, l'Espanyol va guanyar 3-0 al Llevant a la primera jornada.
9: Sí, sí, déu-n'hi-do, eh? Sí, escolta, s'han de fer 5 gols, eh? Vull dir, sí, sí. Per molt malament que estigui un equip, després els has de marcar, eh?
4: Però el Betis havia guanyat els dos primers partits de Lliga. Són els primers punts que es deixa el Betis, que deixa, òbviament, o deixarà de ser un dels líders.
6: S'acaba el minut de silenci, el minut de record en aquests aficionats morts durant la temporada passada. I nosaltres aquí, que tenim l'Estella d'Am per celebrar els gols de l'Espanyol. Avui a Noeta, en aquesta tercera jornada de Lliga.
21: Això és a punt de començar. Finalment, per cert, Barrene, de moment, arrenca el partit a la banda esquerra de la Reial Societat. Primera pilota per l'Espanyol, Suchic, vol dir que Suchic anirà a la dreta. L'Espanyol que inicia ara mateix el partit, quan ho indica Orellana Cid. L'Espanyol, per cert, vestint per primera vegada, estrenant en partit oficial la segona equipació. L'equipació vermella és tota vermella de dalt a baix, excepte les mànigues, un detall al final de les mànigues curtes, que és blanc i blau, una inspiració de la segona equipació de l'Espanyol, mítica ja dels anys 80 i 90. Pilota per la Reial Societat, que ataca en les botes d'Oyarzábal. Veu la pujada de Sergio Gómez, compta la centrada. No la remata ningú de la Reial i la pot allunyar Dolan. Ha estat a punt de marcar el primer la Reial. Ha estat a punt de marcar el primer la Reial als 30 segons de partit, en una incursió per l'esquerra de Sergio Gómez. No, ha estat molt lluit d'Erkusic. En la primera pilota que havia de rebutjar, l'eslové ha fet mistos.
6: No rigui, Solsona.
1: A poc a poc.
6: No. Va començar, està fred.
9: Això, home. Sí, sí. No, era una mica... Estava esperant una mica a veure quina era la posició d'alguns jugadors de la Real, eh? De l'Espanyol ja la coneixem perfectament, però de la Real avui... que juga amb dos puntes, no? O Oyarzábal... O fa una mica la mitja punta.
21: Sí, sí, llibertat. Oyarzábal, de fet, jo he preguntat a aquells companys de Sant Sebastià i he dit, escolta, la pregunta ha estat literal, eh? Oyarzábal mitja punta enganxant o de segon davanter, o fent un 4-4-2? I m'han dit, Oyarzábal se mueve por donde quiere. Per tant, ja és una mica això. Compte que l'Espanyol ha d'intentar evitar un corna, ho fa Derkusic, la Reial que carrega per l'esquerra, envia banda, banya Derkusic. Serà pilota del conjunt Xuri Urdin a la zona ampla del terreny de joc. Però de moment, Dani, responent a la teva pregunta, sí, Oyarzábal intentarà fugir del radar de la defensa de l'Espanyol, de l'engranatge defensiu de l'Espanyol, a vegades sent mitja punta, a vegades sent davanter.
9: I per aquesta posició, fins ara, l'ocupava Susi.
21: Sí. Compte que, perdona, ataca l'Espanyol. Bona acció de Cala. Obrint a la dreta Omar. Omar amb Dolan, línia de fons. L'esquena a porteria. Aconsegueix treure-la de nou a fora per Omar. La pilota li arriba a Cala. Vèrtex de l'àrea. Encara Cala. Vol marxar. Continua Cala. Fa la centrada. Cala. João Martín enviant a corna. Primer servei de cantonada per l'Espanyol. A la dreta del seu atac. Dos i mig. Primera para Noeta. I Cala ha intentat fer jugada per la dreta. Ja... ha enviat el primer avís a la defensa de la Reial. Aviam si l'Espanyol pot treure alguna cosa de profit d'aquest primer corna. Amb empat a 0. A dreta de l'atac de l'equip de Manolo González. Hi va Edu Expósito, jugada assajada. La penjarà Edu a l'interior de l'àrea. La pilota queda morta, no la treu ningú, se la quedarà Cala, però ja fora de l'àrea de la Reial Societat, amb calma el futbolista vallesà, enrere cap a Omar, la demana Edu Expósito, no ho veu clar Omar, que prefereix jugar enrere amb el porter, amb Dimitrovic, avui de fluorescent, color inèdit en Dimitrovic, no l'havia vist mai de fluorescent. Distribució llarga del porter serbi, talla la defensa de la Reial, la vol baixar Roberto, que s'equivoca donant-la enrere, recupera Sučić, Sučić amb Torrientes, passada llarga, massa perquè hi arribi Oscarsson, tot l'avantatge és d'Unai Núñez, que jugarà enrere de nou amb Dimitrovic.
6: Final a primera, ara sí, el Ciutat de València.
1: Llevant 5, Betis 2. El Llevant, primera victòria d'aquesta Lliga, suma 4 punts, el Betis es queda amb 6. Ha estat un espectacle de partit, ara mirava dades, 19 rematades del Llevant, 10 entre pals, 20 rematades del Betis, 6 entre pals. Vull dir que el Betis també ha arribat, per tant ha estat un partit realment entretingut.
21: Ui, compta l'errada de l'Espanyol, Cala enrere, la regala, Oyarzabal a la frontal, la dona per Barrena i el xut, gol. Gol de la Reial. El 3 cap a 4... L'errada ha estat de Cala, que ha vingut a rebre l'esquerra, encara que en propi, ha volgut jugar enrere, l'ha regalat i la Reial ho ha aprofitat. La passada en Cordó i Arzabal i amb la cama dreta Barrene directa a l'angle de la porteria de Dimitrovic. Ja t'han fet el primer, has regalat un atac i l'ha aprofitat la Reial. 4, primera part, gol de Barrene, 1-0.
6: Sí, arran la passada enrere, després es dirà que els dos ho fan molt bé. Oyarzabal fa la passada quan toca i on toca, i Barrene defineix a la perfecció posant-la gairebé a l'escaire de la porteria de Dimitrovic. Però sí, és veritat que la passada crec que buscava, és Urco, no? El que buscava Cala, però no li surt del tot bé.
1: Expósito, no?
6: Expósito, sí, Edu Expósito. I després, com diem, Oyarzabal accelera el joc i després la rematada de Barrené amb la dreta és inapel·lable.
9: La passada que, de Cala, què feia en aquella...
21: Doncs mira, just ho anava a comentar, que Cala s'havia canviat provisionalment la banda amb Dolan. Dolan havia aparegut a la dreta i Cala havia vingut a l'esquerra, però jo crec que era una qüestió puntual perquè ara han tornat a permutar, per tant, jo crec que era una cosa puntual. Sí, sí. tremolant literalment l'estadi quan vota tothom celebrant el primer gol de la Reial.
9: L'ha agafat fort, aviam si votant se'n va al camp, tu. Escolta, ostres, mal inici, no, si regales una pilota d'aquest. És veritat que després ells tenen el gran encert, la passada d'Oyarzabal és justeta i després la definició és espectacular, vull dir, era per l'únic forat que podia tirar, Dimitrovic està més o menys tapat, no, i no hagués arribat, no? Però ara l'Espanyol doncs haurà de fer moltes més coses de les que ha vingut fent fins ara amb aquests dos partits, contra el Llevant i el Madrid. És veritat que aquest de la Real, després de dues derrotes, avui tampoc es poden permetre tenir alguna ensopegada, però això no vol dir que ho puguin aconseguir.
21: Ara intentava recuperar una pilota, Cala, amb el control d'Oyarzabal, se la treu de sobre John Martín, el central que la rifa perquè la jugui de nou la defensa de l'Espanyol, se la queda Barrena al mig del camp perseguit per Urco, antics companys a l'equip guipuscoà, juga Zubeldia, al mig amb Aramburu amb Sučić.
9: Els que som atacants, quan has de fer una passada enrere, sempre no la tens clara, aquesta passada, eh? La veritat és que ha sigut una errada, però bé, a vegades passen aquestes coses, i si et defineixen, doncs encara es veu molt més.
6: Clar, clar, ara anava a dir que d'aquestes igual n'hi ha 5 més en el partit d'avui, el problema és que te l'han fotut a dins.
21: És clàssica acció, Dani, que fa treure el foc pels queixals a l'entrenador, eh? I més en un partit com aquest, en què saps que defensivament has d'estar perfecte i que regalis un gol, no regales el gol, però que regalis una opció de gol que després la Reial aprofita, tenint tu la pilota, és especialment feridor.
9: Sí, l'entrenador, lògicament, no haurà dit res, s'haurà emprenyat i per dins, però clar, si el que fa aquesta errada, en principi, és un dels jugadors que més confies, doncs, ostres, et sap greu, però ja no... t'emprenyes d'una altra manera, no?
21: Ui, ara qui s'equivoca és Urco, regala la pilota a Oscarsson, intenta activar l'atac de la Reial Sučić des de la dreta i veient la pujada per l'esquerra de Sergio Gómez, que imprecís l'Espanyol de moment amb la pilota als peus, a rebre la Oyarzábal, pivota al balcó de l'àrea, per sort el control de Barrenetxe a l'esquerra no és bo, cosa que permet que Omar rebutgi, se la queda Carlos Soler, enrere amb els centrals de la Reial, superat el 8 de la primera, perd l'Espanyol, ha marcat Barrené. Reial Societat 1, Espanyol 0. L'Espanyol buscant, de moment no els tindria, els primers punts a domicili de la Lliga. Ui, compte, que hi torna la Reial, Sergio Gómez, dins per Barrene, surt a tapar Derkusic, canvia directament a servei de corna.
9: Ara, a l'Espanyol ara se li presentarà a Manolo alguna dificultat, almenys el que estem a fora, com nosaltres, a l'hora de fer l'alineació, perquè ara amb Brian Zaragoza, en el moment que estigui en condicions físiques, perquè em sembla que aquesta pretemporada ha entrenat sol, i clar, quan entrenes sol no és el mateix que quan entrenes amb el grup, no? I després al central, veurem la tornada de Cabrera, aquí està el ball, Cabrera, què farà amb Cabrera, i després, si Brian Zaragoza està bé, només hi ha una peça per canviar, que és Dolan.
21: Sí, jo crec que el més lògic serà això, no? A veure què passa en el partit d'avui, però jo crec que Dolan té números d'abandonar l'11 i jo crec que Unai Núñez ara mateix és bastant intocable a l'eix de la defensa.
1: Podria treure Javi, posar Cala de mitja punta i Dolan i Brian per les bandes, no?
9: Sí,
21: home, té opcions i això és el que volia, de fet. Compte que ataca la Reial, Sergio Gómez fa la centrada, Dimitrovic faci el segon pal per atacar, per atrapar, vull dir. I l'Espanyol s'ha de recuperar, perquè l'Espanyol es nota que el cop li ha fet mal.
6: Sí. Tenim el Dani Tossa a Santa Coloma de Gramenet avui, Solsona. Allà enviat, per Copa Catalunya de Futbol Sala. El vol saludar.
4: Què et sembla?
9: No? Sí, home, Dani Dos, com estàs?
4: Molt bé, estàs tan moreno com l'última vegada que em vaig veure, no el conserves? No.
9: Aquest
4: estiu no. Estava, el tio?
9: No. Aquest estiu no, aquest estiu estic... No. Blanc.
4: Estava moreno, sempre està moreno.
21: Perfil
4: sempre
21: baix,
4: està guapo.
21: Perfil baix.
6: Sí. Estiu...
4: Amb full d'alineacions aquí, per ser a Santa Coloma.
21: Veus? Visca la Federació Catalana de Futbol.
4: Molt d'acord amb tu, alhora... comentaré un pèl boomer, però molt d'acord amb tu. Estic amb tu, però jo crec que a dia d'avui ja, no? Ja la gent ho porta tot per aplicació i ja està. Tot i que estic d'acord amb tu.
6: Com va el partit, Dani?
4: 1-3. Hem arribat al descans amb gols de Mateus i Joao Víctor. Ha obert forat al Barça després de l'empat. Mateus primer, després Joao Víctor al contraatac. Han situat aquests dos gols d'avantatge. Arribem al descans, per tant, amb dos gols de marge per al Barça. Cat Gas Energia Santa Coloma 1, Barça 3.
6: I a Noeta per l'Espanyol, 1-0 amb el gol de Barrene, només arrencar a Sarrià Societat 1, Espanyol 0, superat ara ja el 10 de la primera, Edu.
21: Amb pilota de banda per Omar, just a la línia que divideix els dos camps, troba punta dreta Roberto, que s'ha anat bé de la defensa, emparellat amb Sergio Gómez, aguanta Roberto, es posa la pilota a l'esquerra, provarà la centrada, la tapa bé Sergio Gómez, que a més recuperarà la pilota, llançarà ràpid el contraatac de la Reial, és Oscarsson, aguanta l'islandès encara que en propi, veu l'arribada de Carlos Soler des de la posició de l'interior, esquerra, frena el joc al futbolista valencià, d'aquí dels aplaudiments de la graderia, juga amb calma l'equip de Rino Matarazzo.
9: Quina diferència, Matarazzo, del pèl de la barba al poc pèl de dalt, Perquè el té sí. Molt blanc de la,
4: sí,
9: la barba,
4: sí.
9: Però molt.
21: Per compensar, no? Molt a la barba i poc al cap.
9: No, però ho dic pel color.
6: Com Manolo, no?
9: No té la barba tan blanca.
6: La barba, bueno, una mica sí, no, la barba. Som el... blanca sí. No.
21: Bé, comença, sí, comencen a tenir la blanqueta, sí. Ja passa. Compte que amb l'edat... Javi Hernández juga per l'Espanyol. A terreny de la Reial, la rep Roger Hinojo. Amb Dolan, vol emparellar-se amb Aramburu. El convida a ballar, va fins a la línia de fons l'anglès. Encara Dolan, l'aguanta Dolan, posa la cama a Aramburu. Serà banda per l'Espanyol, al costat del corna, per l'esquerra. La demana Hinojo. Són 12 minuts i mig de la primera meitat. L'Espanyol està perdent 1-0. La pilota la té Unai Núñez, ex de l'Atlètic Club. Encara Unai. La dona per Derkusic. A la dreta Derkusic. Amb Omar.
1: Carai.
21: Esteu sentint els crits?
1: Sí, sí.
21: P Espanya, P Selección. I va Urco, que intenta pujar per la dreta. Pot recuperar la pilota davant de Sergio Gómez. Al lateral català que es refà i la dona enrere cap a Àlex Remiro. Pilota de llarga que baixa Derkusic. Però tot l'avantatge aquí és per la Reial. Donarà la pilota per sort malament Benyat Torrientes per donar de banda la pilota a la possessió del conjunt blanquiblau.
6: Acaba de començar la participació catalana a la primera federació 26-27 a l'Alcoraz. Òscar Santandreu. Bé, de fet, és a punt de començar. Així l'haurà l'àrbitre a l'inici del partit.
21: La pilota la té Urco. De moment la Reial Societat deixa fer, Dani? Diu l'1-0 de moment em va bé, a veure què fa l'Espanyol amb la pilota als peus, anem a cedir-li el protagonisme.
9: Sí, perquè la Real sembla que juga un 4-4-2, però realment no és així, no és tan així, perquè Sushi, que juga en banda dreta, pràcticament és un 4-3-3, està bastant enganxat a banda dreta. I l'Espanyol li costa circular, i sobretot al mig del camp, i aquí és on Edu Espósito ha d'agafar protagonisme, i que Javi Hernández trobi aquesta posició per poder enllaçar. Si no, si està molt lluny d'Edu Espósito o d'Urco, realment se li farà difícil tenir bones pilotes, a no ser que caigui a l'espai amb una pilota llarga, no? Però li costarà amb aquest aspecte. I la pregunta que em faig, no sé si tu te la fas.
21: Perdona, Dani, que ataca l'Espanyol i l'Exposito cap a Roberto. El control és horrible de Roberto a la frontal. Recupera la Reial. Digues, fes la pregunta, fes.
9: No, que si no trobes estrany que aquests dos jugadors que han arribat, tant Moscardo com Harman, sí que no tinguin gens de protagonisme. Gens, eh?
21: Ahir ho va explicar Manolo González, li van preguntar a la sala de premsa, a la roda de premsa, i va explicar que és una qüestió d'adaptació. Primer va explicar que si no estan jugant és més per mèrit dels futbolistes, que sí ho estan fent, que no per ells, per demèrit seu. I l'altre, que és una qüestió d'adaptació. En el cas de Moscardo no va incidir tant en el tema, però en el cas de Hartman va parlar de tàctica, que Hartman ve d'un futbol, d'uns futbols, de fet, perquè la Premier va jugar poc l'any passat, però jo imagino que es devia referir a l'època de la Lliga Neerlandesa amb el Feyenoord, que tàcticament no treballaven igual que es treballa a la Lliga Espanyola o a l'Espanyol. Llavors, que entre això i que Roger Hinojo ho està fent bé, doncs escolta, vas triar Roger Hinojo la primera jornada. En el cas del lateral esquerre, jo crec que és complicat, que és lògic que Harman no estigui jugant, perquè aquí el lateral esquerre és difícil de canviar mig partit. En el cas de Moscardo sí que t'ho compromès. Jo crec que a mi m'estranya, vaja, perquè com a titular no, però durant els partits han entrat Pol Lozano, Bausa i Moscardo no ha jugat. Compte, perquè ara Torrientes es guanyarà la primera groga del partit. Orellana Cid. Groga pel jugador de la Reial amb pilota dividida.
6: Ui!
21: Acció sobre Urco. Tot
6: peu.
21: I que havia marcat falta anterior a favor de la Reial. Però, en acció continuada, ha fet falta Torrientes, que veu la primera groga del partit.
6: Doncs, en això de Harman i Moscardo, perdona, Molló, escoltant ahir Manolo, a mi em va fer la impressió, però, que veurem bastant abans Harman que Moscardo.
9: Sí, pot ser, però és que amb aquests dos primers partits No, no han jugat ni... No estan per sortir 5 minuts. Tanta adaptació. Bueno, que sí, és normal, ho entenc perfectament. Que arriben d'un altre futbol, però això ja ho saps, eh? Que arriben d'un altre futbol, com arriben altres jugadors. No sé, m'ha estranyat que potser al llarg de la temporada doncs una vegada estiguin en condicions, o Manolo cregui que estan en condicions, doncs puguin anar entrant, no? Urco, Edu Espósito, en principi, ara hi haurà sancions, hi haurà lesions i veurem de quina manera entren, no?
21: No, no, que hi ha una pilota dividida, res, juga la Reial.
1: No, no, dir que tenia dubtes sobre el lloc on havia impactat Torrientes, però no, és el peu, està ben xiulat la groga. Tenim final a França, l'Ens ha perdut, Estrasburg 2, l'Ens 1, els dos queden amb 3 punts. Descans a Alemanya, el Dortmund ha encarrilat el partit, Dortmund 2, Hamburg 0, primer de Guirassi, i Tottenham 0, Newcastle 0, també el descans a la Premier, en el debut de Marmoush.
21: Aquí som al 18 de la primera part anoeta, guanya la Reial, que l'únic que ha fet és el gol. S'ha trobat, i un senyor gol, s'ha trobat amb una errada de l'Espanyol en passada enrere de Cala, i Oyarzabal ha activat un atac que Barrene ha completat amb molta qualitat. Ara ataquen per la dreta. Sučić rep el cercle central, distribueix a Oscarsson la centrada, no rebutja la defensa, Barrene pot fer el segon davant d'ell, Omar busca fer-se espai, Barrene la deixa per Oyarzabal, per sort ha tocat la defensa de l'Espanyol i ha acabat recuperant la pilota, sort. I ara qui llença el contraatac és l'Espanyol, Javi Hernández. Ai, si veu Dolan, massa lent, i Aramburu li ha pres la pilota fent-li falta, però és que si frenava una miqueta o tenia un punt de pausa veia Dolan amb una autopista per l'esquerra.
6: Barrene, sort que no s'ha atrevit amb l'esquerra, que la tenia, perquè si no potser et fot el segon, eh?
9: I en aquesta acció de Javi, aquí, al ser esquerrà, va en aquesta posició, li ve un jugador per la seva banda on te condueix la pilota i el recurs que volia fer, que era igual retallar. Clar, el jugador se l'ha menjat i amb la cama dreta hagués pogut tocar la pilota i donar-li continuïtat.
21: Pilota llarga de Derkusic, marca la falta de Roberto, marca l'assistent, en lluit amb John Martín. Ara meva, falta a favor de la Reial Societat. Vaja, costa de veure-la, però bé, jugarà el conjunt donostiarra al seu camp.
9: L'altre dia els centrals era John Martín i Beitia, sí, contra el Madrid.
1: Llàstima que no torni a jugar Beitia avui, ho fa Zubeldia.
9: Sí.
1: Ara, el John va Martín, tenir alguna errada.
9: El John Martín, escolta, va ràpid, és bon sí, element, eh? Ha de créixer més, però és un bon element.
21: Internacional sub-21, futbolista cridat a ser important.
6: Volkswagen Tai, com sostre panoràmic, càmeres de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
1: Tot?
6: I amb entrega immediata ho pots tenir ara des de 19.900 euros. Preu recomanat a la Península i Balears, finançat amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
21: Ai, corria l'Espanyol, però Dolan ha girat cua. Sí, ha matat ell sol el contraatac, Dolan. Tenia tres opcions de passada i ell sol s'ha fotut en un forat. I ara perd la pilota al mig del camp de l'Espanyol. Per ell, ataca la Reial. Carlos Soler arribarà per darrere d'Expósito corregint la rada. Bé, Edu al balcó recuperant per l'Espanyol. 20 minuts i mig de la primera, 1-0 per l'Espanyol.
9: Si Manolo pogués fer algun canvi, ja en faria algun, eh? No t'ho dic, eh?
6: Sí, perquè abans ha estat Cala, després està Turco i ara està Expósito. Vull dir que aquí al mig del camp es van repartint les errades.
21: Falta d'Urco, que veurà la groga per una acció sobre Oscarsson. Pilota dividida i ha anat massa fora el futbolista vitorià. Segona groga del partit, la tenia Torrientes i ara la té Urco.
9: Aviam.
1: Ha trepitjat.
21: Espera, que sembla que ja està el pollastre, ja surt del microones.
9: Ja està calent?
21: Sí, que el pavo està listo.
6: Posa-li el dit, si falta mig minut més o...
21: Sí, no sé a què... Ah, d'acord, és que aquí s'anuncien les targetes grogues amb soroll de microones.
6: Ah, sí?
21: Sí, ha estat que posaven la Durco a la pantalla.
1: O sigui, jo entenc que això sigui groga, però en el meu futbol això no és groga. Tu vas a disputar la pilota i arribes un pèl tard. El trepitges. Ostres, mala llet, tu faltes, sí.
7: però groga?
6: Sí, la trepitjada és... la trepitjada és pena de mort gairebé en el futbol espanyol.
1: No hi ha cap intenció aquí d'anar a trepitjar. Hi ha trepitjades que sí, però... Ostres, no sé.
9: Jo és que miro enrere a l'època nostra i jo penso, escolta, no, abans no es trepitjàvem, perquè
1: home, ja.
9: No recordo trepitjades.
1: No,
21: a la teva època
6: no
21: era pitjor.
6: Els dits negres, acabat el partit, no recordes algun dit negre allò?
9: No he tingut trepitjada? Mai, no he tingut
6: no?
9: mai.
6: No, no.
21: A la teva època la trepitjada devia ser com dir bon dia, no?
9: Sí, no, clar, trepitjaven i...

0: L'esquena Omar i Òscar són la d'Unai Núñez, del cor de l'àrea. Per sort, la passada de Sergio ha estat interceptada pel porter de l'Espanyol. El que era jugar a la teva època, saps què era, Dani? Una autèntica experience. Sí, sí, sí, sí, sí. Com, per exemple, ara fer-se client de CaixaBank. Pots viure un munt de coses. Tens a la base, atenció, experiències exclusives del món de l'esport. Per exemple, jugar en un camp de primera, accedir a sortejos i prebendes, aconseguir entrades i descomptes o gaudir del millor contingut d'entreteniment esportiu. Més informació a les xarxes. Experience CaixaBank. Perquè si vius una experience, mai l'oblides. Ataca l'Espanyol, que tindrà una falta perillosa a favor a la frontal. Ha caigut Roberto, falta de Suchich. I serà perfecta per un dretà. Qui la demanarà? Veig a Javi Hernández i Cala molt interessats, malgrat ser esquerrans, eh?
1: Són esquerrans. No, sí. Aquí no la pots sentir. A veure, jo no...
0: Edu no Edu ha tirat de galons. Edu ha tirat de galons.
2: També el trepitja, perquè no treu groga, ara? És que... Bé, en fi, no ho entenc. Jo aquesta la veig per Espósito, no?
1: Sí,
0: sí, sí. Home, sí, serà per ell.
1: Quan estàs en aquesta... En aquesta distància i en aquesta exposició, encara que estàs un pèl escurat, aquí ho has d'intentar. No pots fer una... Com vas a centrar aquí?
0: No dones... A veure, que hi va Edu. No, poder el que volien els esquerrans era xutar amb ells, però és veritat que l'angle és molt millor per un dretà, és molt escura de l'esquerra. Compte, Javi Hernández al costat de la pilota, però qui pinta que xutarà serà Edu Expósito, la tanca a l'altura del punt de penal. 24 i mig, primera part, Anoeta, Real Societat 1, Espanyol 0, perd l'equip blanc i blau, avui de vermell, i va Edu amb la cama dreta, el xut fora, per sobre el travesser de la porteria d'Àlex Ramiro. No ha baixat prou aquesta pilota, que ha superat la tanca, però ha marxat mig metre per sobre el travesser de la porteria local.
2: Primera oportunitat pel Sant Andreu a l'Alcorà, d'un xut creuat, que ha anat a fora, Òscar 0, Sant Andreu 0, minut 11. Per cert, avui Nacho González torna a dirigir des de la banqueta al Sant Andreu, després d'haver patit aquell infart que li va fer viure l'ascens a Primera Federació a l'UCI, a l'hospital.
3: A Santa Coloma, segona part en marxa ja, Dani.
4: Dos minuts transcorreguts d'aquesta segona part, no es mou el marcador de moment, segueix manant el Barça en aquesta final de la Copa Catalunya, Santa Coloma 1, Barça 3.
3: Anoeta 1-0 per l'Espanyol, gol de Barrene, només arrenca el 25 de la primera, som ara, Edu.
0: La pilota Urco, mal control d'Urco al mig del camp, mare meva Urco, quin dia en el retorn a casa, activa l'atac de la Real, Oyarzabal al xot, Dimitrovic la deixa morta, no hi arriba Oscarsson, providencial, Hinojo per enviar corna. Mare meva, quin dia Urco,
1: No, ja t'ho he dit, ja fa estona que Manolo, si pogués, ja faria algun canvi.
0: Mal control, pilota regalada, xut d'Oyarzabal, que no, s'anava enverinant quan viatjava cap a la porteria, de miracle que l'ha pogut treure Dimitrovic, i després Hinojo, per sort, hi ha arribat abans que Oscarsson. La Reial, sense fer res molt elaborat, podria anar-te guanyant perfectament 2-0. Perfectament.
1: Jo crec que sí, això...
0: Mira, Manolo, inèdit, 26 minuts, Manolo fa escalfar-se dos jugadors de la banqueta, Bausa i Pol Lozano.
1: Sí, clar, Pol Lozano és el que anava a dir ara fa un moment. O sigui, primer perquè ja té, perquè no està bé. No està bé.
0: I té targeta, Urco.
1: I té targeta. Per tant, no sé si s'atrevirà a fer el canvi ara. Perquè a vegades costa fer el canvi, eh?
0: Mira, també surt Moscardo. Oh, compte, que ha aplicat l'àrbitre la llei del corna, Que ha trigat massa la Reial Societat.
3: Sí, sí, sí.
0: I li dona servei de porteria a l'Espanyol.
2: Ah?
0: Sí, sí, no ho havia vist fins ara. Compte que l'atac blanquiblau ara el condueix Roberto per la dreta. El seu clatell, John Martín, li està fent falta. Aguanta Roberto, la dona per Omar. Omar, uns metres dins de terreny de la Reial Societat. Frena, li diu a Edu, havies d'anar tu a l'espai per oferir-te. No hi ha anat i en curt triangula l'Espanyol a la zona ampla. Edu, passada dins per Javi, el control no és fàcil, el falla. Zubeldi recupera per la Reial. Activa Suchic, que des del cercle central vol... combinar amb Oscarsson, no ho veu clar i es frena. La dona enrere Suchic i la rep és Torrientes a la zona de tres quarts. Encara ha vinyat Torrientes, que trepitja la pilota per acabar fent una passada en curt, horitzontal amb Suchic i tornar a començar. L'Espanyol malament amb la pilota, Dani?
1: Molt malament, ja clar. Si els pivots no estan encertats, la pilota no surt neta. Si Urco ja no està bé, perquè hi ha partits que un no està bé, perquè fas els controls i se te'n van, encara que siguin fàcils, doncs no pot donar continuïtat. I Edu Espósito es troba que quan li donen la pilota normalment sempre té a prop algun jugador de la Real. Per tant, tampoc pot donar en bones condicions, però és tan important que puguin maniobrar

0: cobrar en aquesta posició la posició de Javi Hernández. És tan important la posició de Javi Hernández com tenir la pilota Edu Espósito, perquè si té la pilota Edu Espósito i Javi Hernández no està amb una distància adequada perquè el pugui veure i donar-li, no hi haurà continuïtat en el joc. Per tant, aquí aquesta posició de Javi Hernández per mi és important. Ja sé que repeteixo molt això, aquesta posició de la mitja punta cada temporada, però és que per mi és importantíssim per donar claretat al joc i facilitar el joc amb els dos pivots.
1: Corna per la Reial, una altra incursió ara pel perfil de l'interior dret de Beñat Torrientes, que ha xutat, la pilota ha rebotat en els centrals i ha marxat a corna. Els tres futbolistes que s'escalfen a la banda de l'Espanyol són Pol Lozano, Bausa i Gavi Moscardo. Encara el veurem debutar avui.
0: Tres migcampistes, encara que Bauza el pot posar a la mitja punta.
1: Sí. 29 minuts de la primera part, 1-0 per l'Espanyol. Corna per la Reial Societat.
0: I clar, com que no hi ha pausa, no pot dir res Manolo.
1: El corna el pica Sergio Gómez, Dimitrovic que surt en fals, amb el cap rebuig a Unai Núñez, se la queda Barrene, punta esquerra de l'atac, davant d'ell Cala, fan un 2 contra 2 amb Oyarzabal, jugant rere Barrene amb Aramburu, de nou Barrene, la passada dins ara arribarà cap a Torrientes, aquest amb Oyarzabal, línia de fons, va al terra d'Erkosic, canvia a corna, sort que Oyarzabal no se li ha encès la bombeta quan anava transitant per la línia de fons, perquè si arriba a posar la pilota al cor de l'àrea petita, perill.
2: Ara que tornem a tenir córner, no hi ha 5 segons en el córner, Edu, el que passa és que no devia ser córner.
1: Ah, d'acord.
2: Ho he mirat, perquè clar, com que han canviat tantes coses, però els 5 segons són els fores de banda.
1: Val, clar, tens raó.
0: No, necessitem fer pretemporada nosaltres també, eh?
1: Sí, sí.
0: Perquè amb això...
1: Sí, hi ha molta norma nova, eh?
0: Amb això hi ha els canvis...
1: Compte la rematada, el travesser en el corna, Oscarsson. A corna un altre cop, Dimitrovic.
3: És dolent.
0: Són 4 o 5?
1: Mira que t'estimo, eh? Mira que si no t'estimés tant... Ja saps que jo vaig a una per jornada.
3: Gran aturada, eh?
1: Sí, de Dimitrovic, amb la rematada de cap. Era Oscarsson o Zubeldia qui finalment ha rematat?
3: Oscarsson, no?
0: Jo crec que és el mateix defensa, eh?
3: Ah, sí, potser sí que li toca l'esquena, eh?
1: Ahí, amb que hi va el corner un altre cop la Real, Sergio Gómez, la treu ara Roberto defensant amb el cap de l'àrea de l'Espanyol, la torna a posar dins a Aramburu, no, era Carlos Soler, rebutja de nou la defensa de la Real, Barrene punta esquerra, vèrtex de l'àrea, encara Barrene va endarrerint la pilota perquè arribi finalment a Torrientes, amb ell Cala, anirà per terra Torrientes, li prendrà la pilota al jugador de l'Espanyol, que aconseguirà cedir, o forçar en aquest cas, un servei de banda. I jugarà Omar a camp propi.
2: Hem tingut els cromos del Mundial i ara ja tenim aquí els nous cromos de la Lliga i EA Sports, la màgia de Panini, àlbum més complet que mai, cromos més brillants, més atractius, moderns, a més de tenir, doncs, que si Mbappé, Lamine Yamal, Dimitrovic, tots els nous fitxatges també, que si Brian Zaragoza, Gordon, Cucurella, Grimaldo, a veure qui tenim per aquí,
3: va.
2: Raúl García,
0: Osasuna,
2: Osasuna, senyor, Gené,
3: sí, el
2: clàssic de la Lliga. Andreas Christensen. Dani Barcia, del Depor. Quines tenim per aquí? Mira, un Cromix.
3: Ah, un Cromix.
2: Draft 23. És una de les novetats d'aquest any. A veure si s'ho he dit bé, això. Sí, crec que sí. Fer López. Enriquez Molló. Iker Muñoz, 2-1. Juanpe. I Àlex Padilla, la màgia de Panini.
3: He pensat en... això de Cromix m'ha recordat Crispin Klander, que parlaven així, no?
1: Sí.
3: Cromix.
0: El Fer López torna a estar al Wolverhampton, no?
1: Sí, està fent molts gols, a més.
3: Està col·leccionista, sí.
1: quina falta que acaba de regalar Đerkušić agafant per darrere Oskarsson quan no hi havia, quan no hi havia cap mena d'avantatge del jugador de la Reial.
0: Escolta, no tenim la pilota, Edu, i això ja és molt significatiu de qui són els jugadors que han de tenir més la pilota o els que estan més preparats per tenir-la, que és Edu Espósito, Javi Hernández, Cala. Cap dels tres l'està tocant. Cala, l'única pilota que ha tocat ha sigut aquesta passada enrere, no? Que hi ha vingut el gol. Javi Hernández tampoc, i Edu Espósito, doncs avui el company que té al costat, que és Urco, doncs no està en el seu...
1: Mira, perdona, moment. Dani, que té una falta a la Reial, la picarà Sergio Gómez a l'interior de l'àrea, va passar del segon pal per Dimitrovic, digues.
0: No, que la Urco no està bé, Edu Espósito ha de fer doble treball també de recuperació, i després quan té la pilota doncs li costa, és evident, i els altres dos jugadors que es poden associar, que ho hem vist en aquests dos darrers partits, que és Cala, no està trobant la posició, de fet no sé si ha tocat alguna pilota més a part de la passada enrere.
1: Sí, una jugada inicial amb 0-0
0: a la
1: dreta.
0: Sí, a la de la dreta. I Javi Hernández, que tampoc està trobant la seva posició. Per tant, Manolo, si això continua així, jo crec que la segona part farà dos o tres canvis. Sí. Ara mitja part, ja.
2: Cala, 7 passades bones de 13 intentades. Javi Hernández, 2 bones de 3 intentades. És molt poc.
1: Som al 34 de la primera part amb 1-0, que és que a més l'Espanyol no està fent res en atac, res, amb la pilota als peus, però és que tampoc tinc la sensació que s'estigui defensant bé, perquè és que la Reial cada vegada que t'arriba en zona de 3 quarts et pot generar una jugada de perill. Dimitrovic ja ha fet un parell d'intervencions de, no diria de mèrit, però que han evitat un mal de cap. Ara qui ataca és Javi Hernández, va pel mig, s'espera, deixen el braç per protegir la pilota i l'àrbitre diu que és falta. Falta de Javi Hernández, jugarà la Reial a 10 pel descans.
2: Dos gols a Santa Coloma, Dani.
4: S'anima a la final, sí, primer ha retallat distàncies l'equip local, el Santa Coloma, amb el punxot de Dylan Vargas, una de les noves incorporacions per situar el 2-3, i després d'una clara ocasió de Medina per part local i d'un travesser d'Adolfo, ha tornat a ampliar distàncies al Barça, amb gol d'un dels nous fitxatges d'Igor, del pivot, al 7 del Barça, situant el 2-4, 13 minuts per al final d'aquesta final, valgui la redundància, Santa Coloma 2, Barça 4.
2: Veu més l'afegit perquè s'acabi el partit a Noeta, a la primera part, vull dir, a Noeta, Real Societat 1, Espanyol 0, Edu.
1: Ja ho diu ben, Dani, el final de la final, sí, ja és correcte, com la fuga de la fuga del mític...
3: Sí, senyor.
1: Gente.
2: Mira, ara que parles de Movistar, Enric Mas no ha volgut posar-se el mallot vermell en senyal de respecte per Pogacar, que ha hagut d'abandonar la Vuelta, recordo, per una caiguda, una lesió a la clavícula esquerra, que, per cert, hi ha algun vídeo que circula que es veu una petita pedra, bé, no tan petita, perquè es veu, al marge de la carretera, al costat esquerre, per on, justament, hi ha hagut la caiguda, i s'especula en què aquesta pedra hagués pogut provocar la caiguda, perquè ha caigut més corredors a part de Pogacar, el que passa és que ja ha sortit del més mal parat.
5: Tot l'UAE, per cert, que abans ja ho posava en dubte, tots els altres corredors de l'UAE, els altres 7 corredors de l'UAE s'havien aturat per esperar Pogacar, i per tant tots han arribat a una minutada del guanyador avui de l'etapa, que ha estat Cocart.
1: Pilota que juga, o almenys intenta, l'Espanyol a terreny de la Reial Societat. Roberto no pot recuperar, sí que ho fa Urco amb pilota dividida, i va Dolan, Tou, l'anglès, la perd davant de Carlos Soler, ara Hinojo de recuperar, o almenys intentar-ho molt bé, Oyarzabal ha fet falta, no? Oyarzabal reclama una falta per l'Espanyol. Urco, l'àrbitre atura el joc, és estès al terra Urco, que es queixa d'una possible falta d'Oyarzabal.
2: L'ha trepitjat.
1: Joc aturat.
2: Sí. I recordo que com que s'ha aturat el joc, encara que no l'atenguin, haurà de marxar un minut. Si ho tinc ben entès.
1: Ara li està dient Orellana cita a Urco. Sí. Si et fan mal, no t'assenyalen la falta a favor i fora del camp un minut.
2: Sí.
0: Jo, amb el que ha fet la falta, aquest és el que trauria un minut, no el que rep la patada. No sé, no acabo d'entendre aquesta norma. No.
1: Sí, és el que li està dient Urco ara al quart àrbitre, clar.
2: Sí. Yeah.
1: Vull dir, això potser li haurien d'haver donat una volta ja, eh? Li haurien d'haver donat una volta aquesta norma perquè...
2: Sí, però...
6: clar, s'aplica des de fa dos mesos. Vull dir, a la Lliga va dos jornades, és que...
1: S'hauria d'haver pensat que aquests casos és que es poden donar molt freqüentment.
6: Clar, clar.
1: Hi ha un jugador li fan una falta que l'àrbitre no veu, no xiula, com que no es pot rearbitrar al VAR la falta, doncs és pilota neutral o continua el joc, i a més el jugador que li han fet mal i no li han assenyalat la falta, a favor, a sobre d'estar un minut fora. Bé, no, vull dir...
6: Jo crec que l'International Board compra això a canvi d'evitar Getafes. M'explico? Que no només ho fia el Getafe, eh? Diguem-ho tot.
1: No, ho fan el 90% dels equips quan van guanyant
6: els últims 15 minuts, sí.
1: La penja la Reial, Dimitrovic ha de sortir als peus d'Aramburu i atrapar la pilota. 38 i mig, primer temps a Noeta, 1-0 per l'Espanyol, el gol de Barrene.
0: Aquí clar, es podien posar moltes normes. Jo, per exemple, ara igual dic una tonteria, però m'ha vingut al cap ara. Escolta, el jugador que li ensenyen la tarja, el que li ensenyen la tarja, un minut a fora.
6: També es podria fer.
1: Oi, la Reial hi va, Sochets, Repdoyarzabal, li han pres la pilota. Sort. Demanava a l'interior de l'àrea de l'Espanyol, eh? Demanava falta anterior Sochets. Qui se la queda és Cala, a camp pròpia, Medo Expósito, la treu bé amb Urco. Urco amb Cala. Cala vol marxar, res. Perdrà la pilota, està molt bé, s'ha de dir també la Reial a la pressió, Dani?
0: Sí, no, estan treballant molt bé aquí al mig del camp. Pràcticament no hem vist a Soler amb el que sap fer, que és tenir la pilota i tocar-la i això, i en canvi està fent un bon treball amb Torrientes de recuperació. I aquesta posició d'Oyarzabal, que no saps...
1: Mira, perdona, que hi torna, Oyarzabal, el rep de Barrenes a la frontal, prova el xut, toquen un jugador de l'Espanyol i se'n va a corna, digues, Dani.
0: No, aquesta posició d'Oyarzabal, com ja no és el jugador referència, a més tens a Suchi, també, que va cap al mig de... al mig del camp i a la mitja punta, doncs els jugadors de l'Espanyol, que no estan molt encertats, els centrals no s'atreveixen a sortir a tapar, i els migcampistes avui no estan molt, molt encertats i es troben en disposició de poder fer alguna passada bona, tant Oyarzabal com a l'Ata Sushis.
1: Al corna, el picarà Sergio Gómez. Des de l'esquerra, la Reial està sent molt superior a l'Espanyol. I va Sergio, la penja al punt de penal, amb el cap Cala, no la treu de l'àrea. Derkusic l'ajuda, ara sí la treuen, però se la queda Aramburu. L'aguanta el lateral veneçolà, encara Aramburu, que la treu fora per la centrada d'Oscarsson. Corna un altre cop després de tocar en Edu Expósito. Som al minut 40 del primer temps, a 5 més l'afegit pel final de la primera part, i ja podem dir que el millor que treu l'Espanyol de moment d'aquest partit és el resultat, perquè podria ser bastant pitjor de l'1-0.
0: I a la mitja part ja faria dos o tres canvis, veient el que estem veient. Això no vol dir que...
1: Quins, Dani?
0: Jo, Urco faria entrar Pol Lozano, a Javi igual Bauza, no sé, i Dolan o Calatrava també en canviaria un, eh? Potser Cala, que avui no té tan...
1: Ui, vol el corna, s'equivoca Dimitrovic, sort d'Hinojo. Hinojo ha salvat el 2-0 perquè Unai Núñez havia pentinat, Dimitrovic havia sortit, no s'han entès, la pilota li havia caigut a Oyarzabal i Hinojo ha tapat. Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do, eh? És que és el que diem, és que l'Espanyol no té... No està fent res amb la pilota als peus, però és que tampoc s'està defensant bé.
5: Assumia l'errada Dimitrovic, feia mia mia, li deia Unai Núñez, no deu haver cridat, no està molt acostumat a que surti així Dimitrovic, Unai Núñez.
1: Sí, torna a la Reial, Aramburu, línia de fons, la centrada, Urco. La treu Urco, falta sobre Roberto, me l'han empantat, és claríssim, Zubeldia. Alta a favor de l'Espanyol a camp propi.
6: També és veritat que és una parella de centrals que ha jugat molt pocs minuts junts, vull dir... Clar, són dos nous fitxatges i juguen junts d'inici.
1: Cabrera està a casa mirant el partit, dient-li a la dona: cariño, me parece que el domingo voy a ser titular otra vez, eh?
5: Pensant Toyota, és pensant Star Baix, sí. Toyota automàtic, associes Toyota, Star Baix, Toyota, vehicles Toyota amb 15 anys de garantia. Si proves un Toyota Star Baix, segur que te'l quedes. Si te'l quedes mai més, canvies de marca. Si vols un cotxe d'ocasió, ves a Star Baix, a Sant Boi, Molins de Rei, l'Hospitalet i a Gavà. Més informació a starbaix.toyota.es. S'ha tornat a ajustar el marcador a Santa Coloma, Dani.
4: Ho ha fet un ex-blaugrana com Marc Tolrà. Retalla distància, es torna a situar tan sols un gol al Santa Coloma. Jugada d'estratègia, lateral... i un xut sec de Tolrà per situar el 3-4. Santa Coloma 3, Barça 4, 9 minuts per al final.
1: Continua el drama, però drama, de l'Espanyol amb la pilota als peus. Compte que ara qui regala la pilota és Barrene, la dona per l'Espanyol és Roberto la frontal, mala passada, encara ve de cara Edu Expósito, prova el xut, Edu, massa creuat directament a fora.
6: Doncs és l'únic que ho ha provat. Dos xuts de l'Espanyol, dos d'Edu Expósito, això sí, fora dels tres pals.
1: T'ha hagut de regalar una pilota a la Reial en zona de creació perquè arribis a l'àrea. Perquè res de res, si no.
0: I la Real, a la banqueta, encara té elements, eh? Té Takekubo, té Guedes, i no sé...
1: Yangel, sí. Gorrocha, Ochieng, Sar... Zakarian i tres nanos del filial.
0: Sí, aquest Ochieng va jugador rapidet, eh? L'altre dia...
6: Titular, no, Bernabéu.
0: No va estar malament del tot, no?
6: Ara, els partits de segona que han començat a les 7, s'avança l'Oviedo, el Bacete 0, Oviedo 1, i continua el Leganés 0, el Denk 0, encara sense Morata, l'equip pepinero.
1: Morata al Leganés, eh?
6: Sí, sí.
1: És molt random, eh?
5: A la graderia l'enfocaven ara fa una estona, sí.
1: És molt random, eh?
5: Déu-n'hi-do la llista de Morata, d'equips...
0: Sí. Avui l'estava repassant ja a casa. Déu-n'hi-do, eh? Ha estat a l'Atlético Madrid, ha estat a...
6: Hòstia, Juventus, al Madrid.
0: Juventus, al Madrid.
1: Chelsea.
0: El
1: Como, el Milan.
6: I el Leganés.
1: El Milan també hi va ser?
0: Sí, el Milan també.
6: Sí, també, és veritat. Sí. No, ja, mira, hi ha alguns ja que se m'escapaven a mi. Però el Chelsea no el recordava, això.
0: El Leganés ja és per instal·lar-se a Madrid, ja.
5: Amb Morata mai no pots donar per fet,
0: no,
5: això.
0: Cada any va canviant, tu.
5: Sí, juga la Calle Majadahonda l'any que ve.
1: Ai, la pèrdua de Dolan. Sort que el control d'Oyarzabal no ha estat bo. Recupera l'Espanyol a camp propi, encara amb un latifundi per davant, però intenten cavalcar Dolan i Javi Hernández per l'esquerra. Encara Javi, la passada al segon pal sobre Roberto. L'encanta Roberto, gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, Déu meu senyor. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, de l'Espanyol, Roberto. Al 45 clavats de la primera. Ningú tenia fe, ni jo tenia fe en la jugada, però Javi Hernández ha dit, sí, sí, tira, tira. Cavalca per l'esquerra, fa la centrada i Roberto llançant-se al terra i dient, perdoneu, és que a quarts de vuit del vespre tinc una cita amb el gol a Sant Sebastià. Anant al terra, cama dreta, xut creuat lluny de l'abast de Remiro, fa l'empat. Mare meva, que l'Espanyol anirà al descans empatant. Quin golaç de Roberto! Reial Societat 1, Espanyol 1.
5: Com l'ha enganxat, obrim una estiada per celebrar el primer de l'Espanyol, el gol de l'empat, el gol de Roberto. Una gran rematada amb la cama dreta d'un jugador que ja n'ha fet 3 en aquesta lliga, amb l'interior cap a dins. Un golaç, Dani, eh?
0: Un golaç. La passada ja ha estat boníssima, perquè a més... amb la velocitat adequada arribant a Roberto i després amb l'única opció que tenia perquè s'ha tingut que llançar a terra perquè si no ja no hagués arribat i posant a l'interior del peu per creuar-la al pal llarg.
1: Ai, la Reial Suchit fora! El xut des de la frontal de Suchit després de fer-li una sotana a Urco, fora. Ha marcat un per cert d'afegit que imagino que ha començat a comptar a partir del 46, que és quan s'ha reprès el joc, anirem fins al 47, queda mig minut.
6: Hauria de ser així, sí.
0: La veritat és que ara ja no canviaria ningú. No. És
1: un miracle, Dani.
0: Sí,
1: és
0: sí,
1: un
0: però,
1: miracle que l'Espanyol vagi al descans empatant aquest partit.
0: Sí, però l'Espanyol té aquestes coses, eh? Que arriba una vegada i marca. I aquest any Roberto sembla que està endollat, eh? Per això al principi de temporada no t'havia dit res.
6: Primera rematada entre pals i gol, clar.
1: Vols que fem un altre cop la juguesca del sopar, del dinar aquest any, amb Quique o no?
5: No, va fer 7, oi? Vam dir l'any passat a la Lliga?
0: 7, sí. 7, i 8, ja, i 8.
1: Em porta 3.
5: Gairebé la meitat, ja.
1: Sí. I espera. Perquè Roberto es baralla en Joan Martín, prolonga, rebutja Zubeldi a l'àrbitre marca, que fins aquí la primera part, que s'ha acabat. Descans a Anoeta, quin bon regust de boca li queda, ens queda a l'Espanyol després de... L'empat de Roberto, 45 minuts després que la Reial hagi estat molt superior, hagi tingut més oportunitats i Equilibra el gol inicial de Barrene, aquest golaç de Roberto, marxen els uns i els altres cap a vestidors, de moment tot equilibrat al marcador, Reial Societat 1, Espanyol 1.
5: Ho deia l'Edu amb l'1-0, imagineu-vos amb l'1-1, el millor de llarg de l'Espanyol en aquesta primera part, el marcador, el resultat, perquè veient el joc es feia difícil de pensar que l'Espanyol seria capaç d'empatar el partit abans del descans, però una genialitat de Roberto, amb una bona passada de Javi Hernández, ha acabat donant-li aquest gol de l'empat a l'Espanyol, 1-1 a Noeta. Veurem què passa a la segona meitat, veurem si, com demanava el Dani, tot i l'empat mou alguna cosa Manolo González. Jo crec que Urco es queda a la dutxa. A mi també em fa aquesta... Jo no sé si algú més, però que Urco es queda a la dutxa...
6: La targeta, no?
5: No? És que... Amb l'excusa de la targeta...
6: Sí, sí, sí.
5: Jo posaria, no la mà al foc, però li donaria números.
0: Jo, o Dolan, o que la trava... Clar, que la trava... Els jugadors bons sempre pots esperar alguna situació, alguna jugada, no? Però no sé, no ho tinc clar que no canviï algú, o a Dolan o tal. El problema és a qui poses, no? Si treus a Dolan has de posar a Jofre o has de, no sé, Pere Milla i tal, bueno, no sé, i com li treballa tant, doncs igual no el canvia, però ho veig bastant a prop, eh?
5: Es queda algú a la gespa, Edu, o no?
1: No,
5: no, ningú. Doncs veurem si ara decideix alguna cosa o no Manolo González. A Santa Coloma continua el 4-3 pel Barça, Dani?
4: Sí, però el partit està emocionant. Acaben d'expulsar a Dylan Vargas per un contraatac que ha aturat després d'una sortida del porter Ferreira. Ha aprofitat Pito per intentar marcar, però finalment ha acabat duent-lo a terra el jugador del Santa Coloma, per tant expulsat, i ara a 7-21 per al final el Barça segueix manant d'un 3-4, però opcions per tots dos equips. Tenim emoció en aquesta final de la Copa Catalunya.
5: Tenim Ferran Costa a la sala de premsa de la Nova Creu Alta després de la victòria 1-0 del Sabadell a la tercera jornada contra l'Almeria. A veure si el podem sentir.
7: Sí, sí, un dia molt especial l'avui. Parlo a títol personal, un dia més pel record tots junts, i parlo també a nivell d'una afició que ho ha passat molt malament, molt malament, a la que no sempre se l'ha respectat, que moltes vegades se l'ha fet sentir petita. 11 anys després tornava al futbol professional avui al Temple, i com ho hem viscut, no? Brutal l'ambient i brutal la capacitat que té aquest estadi d'empantar l'equip. Penso que el partit ha estat en la línia del que ve fent l'equip, un partit on hem sortit a portar la iniciativa, a no especular, a anar pel partit, a no deixar jugar el rival, a buscar recuperar per poder-li fer mal.
8: Vale, ya estarás de lo mitas.
5: Paraules de Ferran Costa en aquesta sala de premsa de la Nova Creu Alta després d'aquest triomf 1-0 contra l'Almeria, que fa que el Sabadell sumi ja 5 punts a la classificació, 2 empats fora de casa i aquesta primera victòria en el primer partit com a local de l'equip arlequinat. A veure si podem sentir alguna resposta més de Ferran Costa.
7: Del servei de banda i la segona jugada, que l'hem d'evitar, penso que en la resta ens hem aconseguit molt poc.
9: Ara comentaves, no, de que l'equip ha tingut aquesta perseverança. Al final s'havia parlat de que potser l'únic que havia faltat en els dos primers partits era el gol. Avui ha arribat, l'han anul·lat, i tot i així l'equip, doncs, ha tingut aquesta personalitat de no venir-se a baix i continuar fent el partit que ja estava fent, no? Fins que ha caigut en aquest cas el segon disc a la cruz.
7: Bueno, vosaltres parleu del que falta, jo no parlo del que falta. Jo m'ocupo de donar-li més eines a l'equip i als jugadors. I busquem l'excel·lència, però al final penso que és molt important per l'estabilitat que tinguem clar qui som, el que ens ha costat estar aquí, d'on venim. Hem menjat merda a palades durant molts anys, i crec que necessitem, doncs, un clima de positivitat, de ser assertius, de ser constructius. La setmana passada no hi havia que matar el Gio, avui segurament l'estimem una mica més, però l'esforç és el mateix. L'esforç és el mateix, i això és el més important. Llavors, crec que hem de valorar les coses que sí que tenim, perquè ens faltaran coses durant tota la temporada. Per molt que intentem que siguin les menys possibles, sempre ens faltaran coses. Però crec que tenim moltes coses bones, i és en les que ens hem de centrar, perquè crec que això ens farà veure'ns forts durant la temporada, inclús quan hi hagi moments de dificultat. La segona divisió és duríssima, però ho he dit moltes vegades, el que tenim en joc com a club és molt, molt important, molt, molt important. I ara ens hem de centrar en el que sí que fem, perquè és el que ens donarà estabilitat. Llavors, crec que l'equip està generant, que està arribant, que està tenint bon volum ofensiu, que està tenint bones situacions, que els jugadors de dalt, hi ha molts que són els primers partits que juguen amb nosaltres, és una manera de jugar doncs, molt, molt singular. Em quedo amb que, per exemple, la gent que ha entrat des de la banqueta la setmana passada doncs no van sortir contents del partit, han treballat molt bé durant la setmana i avui ens han ajudat molt. Doncs són passes endavant.
2: Paraules de Ferran Costa demanant aquesta visió optimista de la situació, més després d'una victòria, i referint-se també a Joaquín i a l'autor del gol, d'aquest primer gol del Sabadell en el seu retorn a segona divisió. Com diem, 5 punts i torna a jugar a casa d'aquí a una setmana, de fet a una setmana i dos dies, perquè ho farà dilluns al Sabadell en el proper partit, una altra vegada la nova Creu Alta, dilluns 7 de setembre, 8:45 contra el Córdoba. Aprofitem el descans del partit de l'Espanyol, que empata una Noeta, per posar-nos al dia amb el Joan Ortiz. Hola, Joan, bona tarda de nou.
10: Què tal, bona tarda.
2: Què ens expliques?
10: Doncs mira, comencem per l'accident de la P7. Ho hem anat seguint al llarg de la tarda. Han estat 3 cotxes a l'altura del Papiol que han topat i això ha afectat a 10 persones. Doncs bé, hores d'ara sabem que l'accident l'ha provocat un cotxe que fugia de la policia des de Vilafranca. Anava en direcció contrària i viatjaven 3 persones. Durant la fugida ha impactat contra 2 cotxes. En un hi anava un matrimoni amb 2 menors i en l'altre hi anaven 3 adults. El balanç és de 9 ferits. Un d'ells en estat crític que els serveis mèdics han traslladat al Parc Taulí de Sabadell. Després de 3 hores l'autopista ha quedat reoberta, tot i que encara hi ha lentitud en la circulació, especialment per enllaçar amb la B23 en sentit Barcelona. L'actualitat també passa pel Nepal. Estem pendents de les actualitzacions que ens arribin d'aquest país i el que podem dir per ara és que el Ministeri d'Exterior xifra en 2 els espanyols desapareguts i no 3, tal com s'havia dit originalment. Les víctimes mortals giren al voltant de les 670 i els desapareguts entre els 2.500 i els 3.000. Per cert, que el país segueix amb les tasques de rescat a contrarrellotge per motius sanitaris, ha començat a enterrar els cossos de les persones que no s'han pogut identificar. Avui també hem sabut que el Partit Popular es personarà en la causa judicial que investiga l'entrada de migrants a Ceuta. A més, ha demanat la compareixença de la directora del CNI al Senat. N'ha parlat el líder popular Alberto Núñez Feijóo durant l'obertura del curs polític en un acte que s'ha fet a Pontevedra, on ha aprofitat per carregar contra les polítiques de Pedro Sánchez.
11: Ceuta no és un problema concreto. No. Ceuta es el síntoma de un gobierno colapsado. La corrupción generalizada, el bloqueo parlamentario, una legislatura entera sin presupuesto, la descoordinación y la crisis interna del gobierno y el abandono de las cosas públicas no son 5 problemas distintos. Es el resultado de una misma forma de gobernar.
10: I en clau cultural, avui comença un dels certamens de fotoperiodisme més prestigiosos del món, és el Visa per l'imatge. Com cada any i ja en van 38, es fa a Perpinyà. Aquest 2026, els espectadors hi podran veure 27 reportatges de temàtiques tan diferents com les guerres a Ucraïna, l'Orient Mitjà o Àfrica. També n'hi ha sobre la situació de les nenes a l'Afganistan, la fragilitat dels oceans o el negoci de la cocaïna a Llatinoamèrica. Això és tot, Xavi.
2: Gràcies, Joan. Fins ara. Un minut i les 8, pausa i tornem. De moment al descans, treu un punt l'Espanyol de Noeta, Real Ciutat 1, Espanyol 1.
12: L'Espanyol juga a RAC1.
13: M'expliques un conte, papa?
14: I tant. Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
15: Viure una experience és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
16: 2018. Prades. Baix Camp. Neix la cervesa Complot, l'IPA mediterrània d'Adam. Tot comença a Prades, que gràcies al seu microclima i a l'esforç de la seva gent, ens obsequia amb l'ingredient més important de la Complot, el llúpol de Prades. Complot, una IPA intensa amb notes de fruites tropicals i cítrics.
17: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
18: Perfecte, aquí el tens.
17: Ja?
18: Ja.
17: Sí?
18: És així?
17: De debò?
18: I tant, de debò.
19: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. PDT recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
20: RAC 1.
21: Merda, que algú els avisi. Que hi ha un tauró a l'aigua!
22: Un tauró, un tauró!
23: Ah, per favor, sortiu de l'aigua!
24: Fora! Au, au!
21: Traieu aquell nen, que s'acosta!
25: Ràpid, nadeu, nadeu, tothom fora, va, va, va!
22: Quins nervis, socors!
23: Ah, heu picat, que era de mentida l'aleta!
20: Així sona l'estiu a RAC 1.
26: Estadella, et pelaré.
27: Vale, Montse, corre, tu ves per allà, jo persegueixo per aquí, agafa'l!
23: No, no, pareu, pareu, pareu! Oh, que era una broma!
20: RAC 1. Tots som un milió. RAC 1.
2: Anem a judici, però...
26: Anem
2: però
26: a judici?
2: Què?
26: La Universitat del Perreo.
28: Mami, que tu quieres... Aquí
2: el... La Universitat del Perreo.
26: La Universitat del Perreo. El títol ja dona molt de sí, no?
2: Ja començo a estar nerviós.
26: Sí.
2: Ja ho sabeu, ens agrada fer gresca i xerinola.
29: I les altes emissions sonin en el Via Lliure.
2: Olé.
3: Bravo. Ara mateix a l'estudi s'estan aixecant braços.
2: Sí, sí, mira, mira, allà al fons ja veig llums i llanternes als mòbils. Encenedors ja no, perquè avui en dia ja no... Ja no, no
4: ara la gent ja fuma vàper, ja no.
20: Els matins de dissabte i diumenge, de 9 a 2, Via Lliure, amb Arnau Mañé. RAC 1. Tots som un milió. RAC 1. Aquest estiu podeu recuperar els millors moments de tota la temporada de RAC 1.
30: Del racisme vull fer una mica més d'humor, que la gent s'ho prengui amb gràcia, perquè jo crec que és la millor manera en la que la gent s'ho pot prendre.
2: La pròxima cançó que et faria gràcia adaptar catalana, quina seria? A veure, en què et
30: mira,
2: veus?
30: Sincerament, perquè estic pensant entre el Sol Solet i el Gegant del...
2: Home!
20: Cada vespre d'estiu repesquem el millor de tots els programes.
26: Reivindico, insisteixo, el carril del mig, que està ple de boníssims conductors que no poden anar pel de la dreta perquè ho estan fent malament els de la dreta, també. Ja està.
20: Tots els bons moments radiofònics mereixen una segona oportunitat.
26: I a la repesca els la donarem.
20: De dilluns a divendres, de 9 a 2 quarts d'11, La Repesca, amb Marina Arbós. RAC 1. Tots som estiu. RAC 1.
31: Esther, Joel, estigueu atents, per favor, per una vegada. M'he comprat un àtic a Madrid. Hi havia una senyora que em vaig trobar que se l'estava traient de sobre a molt bon preu, perquè es veu que la tia, pues, bueno, té trifulques. Dic, pues ja te lo compro jo. I he decidit que farem el programa des de Madrid. Anem fent les maletes, vinga. Vaig a comunicar-ho a la direcció.
2: Ui, no, no.
31: Des de Madrid, i a més a més el farem en castellà i punt.
26: S'ha
31: acabat en català i tantes tonteries, ja. Usted primera, ¿cómo? En RAC 1.
26: A mi se me va a hacer muy extraño, hablar en castellano.
32: Yo hablo fatal en l'espanyol.
20: De dilluns a divendres, d'una a dues del migdia, Vostè Primer, amb Marc Giró.
31: Ja ho he decidit, ho farem en castellà i xau, pescau.
20: RAC 1. Tots som un milió. L'Espanyol Juga RAC 1 és una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
2: L'Espanyol empata 1 al descans a Noeta, Real Societat 1, gol de Barrene, empatat a última hora de la primera part, un golàs del golejador de Roberto, de l'home que em porta 3 ja en aquesta lliga, amb una gran rematada creuada estirant-se amb la cama dreta. A Santa Coloma, quan li queda la final masculina de la Copa Catalunya, Dani?
4: 2 minuts i 14 segons, el Barça mana per 2 gols, i això que havia arribat a empatar el CatGas està preciós a la final, amb un gol de Granda, que ha entrat ell, la pilota, i tres jugadors més del Barça a la porteria. El pobre nano ha sortit estabornit, però havia empatat el partit. Però Antonio i Joao Víctor han tornat a posar terra per mig, i quan falten 2 minuts per al final d'aquesta final de la Copa Catalunya, el Barça mana de 2, 4 CatGas Energia Santa Coloma, 6 Barça.
2: A segona divisió guanya l'Oviedo 0-1 al camp de l'Albacete, empaten a 0 Leganés i el Deng, els dos partits al descans, i també tenim al descans Molló el partit del Sant Andreu a Primera Federació.
4: Sense gols, Osca 0, Sant Andreu 0, més domini territorial de l'Osca, però amb arribades de l'equip de Nacho González.
2: Partit al camp del Tottenham a la Premier, i també a Itàlia tenim ara mateix tres partits en joc.
4: Sí, a Anglaterra, Londres, Tottenham 0, Newcastle 2. Elanga ha fet el primer, ja havia marcat, recordo, la primera jornada contra
2: al Liverpool i s'ho ha mirat al VAR, però finalment també acaba pujant al segon a la sortida d'un córner. Compte el Tottenham, que ja va debutar amb De Zerbi, perdent 3-0 camp del Brentford. Per tant, seria 0 punts de 6 i sense haver marcat un gol en dues jornades. A Itàlia perd la Fiorentina 0-3 a casa amb el Frosinone. Va perdre 4-0 la primera jornada contra la Roma, o sigui que arrencada horrorosa dels de Florència. A més, Monza 2, Udinese 3 i Sassuolo 1, Torino 1 a l'últim quart d'hora. I Alemanya ho té controlat el Dortmund. A un quart d'hora pel final, Borussia Dortmund 2, Hamburg 0.
0: Estan torno titular a la Fiore, De Gea també, que em va encaixant un darrere de l'altre. Avui 3, l'altre dia 4. 0-3 amb un quart d'hora encara llarg, 20 minuts de fet per jugar-se, més l'ha afegit en aquesta segona part a Florència. Algun canvi sí que prepara, mira, em sembla que sí. Alguna cosa hem encertat, Edu.
4: Amb notícia, debut oficial de Gavi Moscardo amb la samarreta de l'Espanyol. El dorsal 20, el brasiler cedit pel Paris Saint-Germain, entra per substituir Urco. Únic canvi de Manolo González al descans, per tant, Moscardo, el doble pivot al costat d'Edu Expósito.
0: Ja us deia jo abans que veuríem abans Harman que Moscardo, doncs patapam, eh? Feu-me cas, sempre.
1: No és per les circumstàncies.
0: Sí, clar.
2: Però,
0: circumstàncies són punyeteres. Sí, sí.
2: Queda un doble pivot molt pelotero, no?
1: No, és que jo no conec molt
0: bé. Sí, el tenim, bueno, a veure...
2: Home,
0: Moscardo,
2: veure's...
0: no?
2: Sí, clar, és brasileiro i pot ser com Casemiro, però no sé. Jo...
4: No, és més...
2: Jo havia llegit això, que era més pelotero.
4: S'assembla a Urco.
2: Que d'estraler.
4: S'assembla a Urco.
1: Home, llavors... I Urco què és?
2: Per mi... Urco... És un puntet més d'estraler que pelotero, no?
4: Sí, sí, per mi... Bé,
2: puntet.
4: No he vist molts partits a Moscardo, us ho admeto. L'any passat, per cert, va estar cedit al Sporting de Braga. Quan jugava al Brasil era més pelotero. Jo crec que amb l'arribada a Europa ha tingut un parell de sessions, una a França i l'altra al Braga, jo crec que s'ha anat adaptant, però jo diria que és més defensiu que ofensiu ara mateix. Comença la segona part, no hi ha canvis a la Reial Societat, 1-1. Pilota canvia el conjunt local, cap a terreny de l'Espanyol, se la queda Javi Hernández, que intenta fer jugada, talla Aramburu, que l'envia directament per la línia de fons, servei de porteria per Dimitrovic. A veure què, Moscardo, Solsona? A veure
1: bueno,
4: què.
1: Anem a veure, perquè jo tampoc realment el conec molt, i tampoc a la pretemporada sí que ha jugat, però tampoc molt, no gaire, i per tant, no el tinc ben situat encara, d'aquí que juga al mig del camp, que juga al doble pivot, sí, però les característiques ben bé no les sé.
4: Bé, doncs ara el veurem, ara el veurem. És jugador, per cert, cedit, sense opció de compra, Sense opció de compra. El PSG fa un parell d'anys va pagar molts diners, tant com 18, al Brasil, per endur-se'l, i... confien en ell encara, és un jugador jove, té 20 anys, per tant Monchi ha pogut aconseguir la sessió, no ha estat molt difícil tampoc perquè és un futbolista amb el que evidentment Luis Enrique no comptava en la rotació, no s'ha establert encara la plantilla del PSG, ja us dic que en dues temporades han accedit dues vegades. Juga l'Espanyol, és Edu Expósito, amb Roger Hinojo, que rep la pilota a terreny propi, compte que pressiona Oscarsson, se la vol treure de sobre en Roger, combinant amb Dolan, hi ha falta sobre Dolan de Suchit, diu l'àrbitre Orellana Cid que l'ha empantat. Suchit es queixa, Dolan obre els braços dient, noi, m'ha fet falta. I serà pilota per l'Espanyol just davant l'àrea tècnica de Rino Matarazzo.
0: En campió de la Copa Catalunya masculina de futbol sala, Dani.
4: I és el Barça, 13è títol pel Barça, acaba el partit a Santa Coloma, Santa Coloma 4, Barça 6, en una final vibra, en una final que segurament poc s'ajusta als ritmes baixos de pretemporada, però finalment és l'equip de Javi Rodríguez qui revalida el títol per segona temporada consecutiva al Barça, campió del primer títol oficial del curs, campió de Catalunya.
0: El cap de setmana que ve, Supercopa d'Espanya, al Palau Blaugrana. Acull sí. Aquesta fase final de la Supercopa, semifinals dissabte,
2: El Barça contra el Jaén a primera hora de la tarda, un quart de cinc, ho estic de memòria, però crec que és així. I la final ja diumenge, tres quarts de set de la tarda. Esperem que en presència blaugrana al Palau, com diem, aquesta Final Four, aquesta fase final de la Supercopa. Gràcies, Dani. Fins ara.
4: Fins ara.
2: Passen 10 minuts de les 8. Acaba d'arrencar la segona part a Noeta. 3 de la segona. Empat a l'Espanyol. A 1 contra la Reial, Edu.
4: Molt bona acció defensiva d'Unai Núñez, avançant-se a Oscarsson abans que controlés l'islandès, provocant una falta que picarà l'Espanyol al cercle central. I com ha canviat l'esperit de l'equip, el gol de Roberto. Gestos de contrarietat, capcots, fins que ha empatat l'Espanyol. I ara la segona part, per exemple, aquesta acció d'Unai Núñez, Edu Expósito, esperonat tot l'equip celebrant la recuperació com si fos pràcticament un gol. Ara la pilota llarga afavorirà la Reial de banda, a terreny propi. La juguen els centrals, 3 i mig, segona part, 1-1. La ve a buscar Carlos Soler, ex del València i del PSG, que combina amb Barrene, la venia a buscar. Toca enrere cap a Torrientes. L'Espanyol ara plantat al mig del camp. Juga John Martín amb Zubeldia. Un altre cop la pilota pels centrals de la Reial. Guanya metres Zubeldia davant la tímida pressió de Dolan. Aixeca la pilota per fer un canvi d'orientació cap a l'esquerra amb Sergio Gómez, que la rep just sobre la línia que divideix els dos camps. Compte la passada dins, Collarzabal la veu. Amb Barrene es desmarca Oscarsson, la centrada. Bé, Unai Núñez traient-la de l'àrea de l'Espanyol. El rebuig al vol caçar Omar per la lluita de nou amb Barrene. Barrene li pren la pilota a dos jugadors de l'Espanyol, que eren Cala i Omar, i és banda, no? S'ha de ser... En un dos contra un no et poden prendre mai la pilota. Han estat molt tous ara tots dos. I més Barrene, que no destacaria. És un molt bon futbolista, però no destacaria pel seu físic. Així és com ha aconseguit recuperar-la. I compte que torna a atacar la Reial Carlos Soler. La centrada la treu Hinojo. Intenten recuperar la pilota cap a Oscarsson, la rep a l'interior de l'àrea, es gira enrere cap a Sucic a la frontal, vol canviar l'atac de la Reial amb Barrene, sort que l'ha engaltat directament a fora per la línia de fons. Era molt agosarat el que volia fer aquí Barrene.
1: Per sort, Oscarsson ha fet el moviment molt malament, perquè si en lloc de controlar la pilota i tirar enrere i volguer-se-la col·locar, la deixa córrer, la deixa seguir només, ell li hagués quedat davant i davant de Dimitrovic.
3: Estan tenint molta paciència amb Oscarsson, o realment els entrenaments li veuen coses que en els partits no els hi veiem?
1: Sí, sí.
3: Perquè
4: van pagar molts diners, eh?
3: Sí, sí, sí.
4: Molts diners.
3: Però bé, pots provar de cedir-lo, veure, no sé, saps?
4: Si la Reial va... La Reial va vendre Isaac per una morterada al Newcastle fa anys, sí. I des de llavors no han encertat amb un nou i han invertit, no. Primer va ser Omar Sadiq, van tenir la mala llet, això dic, sí, que se'ls va trencar el genoll a les primeres de canvi, i després la carrera d'Omar Sadiq a la Reial va anar clarament per la Higuera, i després amb Oscarsson. També és veritat que Oscarsson és molt jove,
3: Sí, sí, potser és això. Va cobrar 70 milions per Isaac, la Real Societat.
4: Sí, sí.
1: I per Oscarsson, quan...
4: Em sona que van ser 20 milions, Sí. Compte que pengen la pilota, Sergio Gómez segon pal, Derkusic per alçar-la amb John Martín. Sort que la pilota ha acabat amb Dimitrovic. A les mans del porter de l'Espanyol. Ha començat molt millor la Real que l'Espanyol en aquest segon temps.
1: Ja he vist que estaven escalfant ja una sèrie de jugadors de la Real, també de l'Espanyol, però... La Real igual comença a moure peces, i si comença a moure, no sé, si entra Take Kubo, que no sembla que estigui en el seu millor moment, però sempre revoluciona el partit, amb alguna jugada d'aquestes que fa per habilitat i per velocitat, i si juga per la banda dreta, doncs Sucic igual haurà de sortir.
4: Sí. S'estan escalfant Ayen, a banda de Kubo, Yangel, Ayen... Veig que hi és també...
1: Guedes no hi és?
4: No. Guedes no hi és...
1: No deu estar molt bé, no? L'altre dia va
3: Sí, sí que hi és, Guedes, abans l'has dit, Edu.
4: No, Guedes... A la banqueta sí, però ara escalfant-se, sí, sí, ara també, ara el veig, sí, sí.
1: Sí,
4: sí que hi és, sí que hi és. Agafant cinc futbolistes. Pilotada llarga de Remiro. Salten Hinojo i Aramburu. Se la queda l'Espanyol. La baixa Edu Expósito, pressionat per Sucic. Va al terra el de Cubelles. Falta clara de Sucic. Pilota per l'Espanyol. 7 i mig, segona part, 1-1. Manolo, fora de la seva àrea tècnica, donant indicacions ara a Javi Hernández, que s'acosta a aquest costat esquerre. L'àrbitre que corregeix el llançament de l'Espanyol perquè l'han fet un metre i mig al mig del camp, un metre i mig on, lluny del que tocava.
1: Si un metre no, i mig. Si no canvia molt, avui Cala, jo crec que serà un dels jugadors que canviarà, perquè de moment, això no vol dir que ara agafi la pilota, faci dues jugades, faci dos driblings i canvi tot el panorama, però no està tenint cap incidència,
4: No, la veritat és que no. Derkusic busca la pilota a l'espai per Omar. No serà bona aquesta passada. De fet, buscava, ha acabat buscant a Roberto. Jo pensava que anava buscant a Omar i no. Finalment buscava Roberto, que saltava amb el central. Recupera la Reial. Derkusic, que pressiona Oyarzabal. Li acaba fent falta. Molt bé, ara el central es rovell de l'Espanyol. Pica ràpid la falta de terreny de la Reial l'Espanyol. La té Cala. Des del mig, veu la pujada per la dreta d'Omar. Ja la té el de l'Hospitalet, davant d'ell Barreni, a l'altura de la frontal de la Reial. No s'atreveix a anar cap endavant Omar, la dona per Edu Espósito, passada sobre Roberto, el control enrere, de nou cap a Edu. Ha perdut la pilota, amb pilota dividida amb Torrientes. Ha recuperat la Reial Societat. Molt bé Moscardo, ara tallant aquesta acció que pretenia tornar cap al mig l'atac d'un Ostiarra. Ha tingut ja un parell de pilotes Moscardo, no molt compromeses, ha fallat una passada llarga a terreny contrari i aquesta és la primera acció defensiva que fa. Compte que ara ataca de nou la Reial, Oscarsson cap a Oyarzabal, mal control, recupera bé Derkusic, se la queda l'Espanyol, que intenta llançar ara amb velocitat cap a dalt, és Dolan s'ha de frenar, s'oferia Javi Hernández en llarg, però no ho ha vist clar l'anglès, que fa un tir també amb Omar per tornar a començar a jugada des del mig. Encara Dolan, continua Dolan, bona passada dins per Javi, ara sí, posició de mitja punta, encara Javi, la demana Roberto, la passada és boníssima, el control de Roberto al balcó, li fan falta, l'àrbitre marca mans abans de Roberto. Ah, no, mans del jugador de la Reial, falta per l'Espanyol.
1: Home.
4: Sí, jo pensava que la falta que reclamava Roberto era baix, per un impacte, i no, era per mans del central de la Reial. Ui. Falta al balcó de l'àrea, és una mica massa prop, a un metre i mig de la frontal, una mica massa prop, però perfecte un altre cop per un dretà,
1: Aviam. I això no és groga?
4: Jo crec que ho hauria de ser, perquè era un autocontrol de... era una autopassada de Roberto.
0: Per mi és groga.
4: Era Zubeldia?
1: No.
0: Aramburu.
4: Aramburu.
0: Perquè
4: Aramburu,
0: talla... Perdó, sí. Talla una autopassada, recordo que sí. Només és en cas que... si talla una passada a un company o una autopassada, i a mi això em sembla una autopassada.
4: Escolta, la falta és guapíssima, La falta és maca, La falta és preciosa,
1: De...
4: 10 i mig segona part, 1-1, i va Edu. I va Edu. I va Edu, no, i va Javi, el xut de Javi, fora!
0: Ui.
4: Ha passat molt a prop de l'escaire de la porteria de Remiro, el xut finalment amb l'esquerra de Javi Hernández del pal curt.
0: Era per un dretà.
4: Passa que per un dretà era més per col·locar, i no sé si Edu, clar, ho ha provat a la primera part, li devia tocar, no? Allò que dius, bueno, va, la pròxima te la deixo a tu, i aquesta era la pròxima.
1: Ja, però no sé, jo és que soc molt antic.
4: Ha anat més, us diré una cosa, ha anat més a prop aquesta que ha xutat Javi Hernández que la d'Edu a la primera part,
1: Sí, però jo sempre he pensat que és millor un dretà, a no ser que tinguis un esquerrà que sigui un fenòmeno. Llavors dius, bueno, pots esperar qualsevol cosa, és més complicat, però aquí al dretà, Edu Espósito, aquestes pilotes és que no cal ni tirar amb força. Ja sé, i repeteixo moltes vegades, que és molt fàcil estar aquí dalt i dir, escolta, no, la tires per aquí, fas això i fas l'altre, no. Però tirar-la, que vagin a porteria.
4: Ja compte que l'Espanyol ho ha fet molt bé, amb Roberto pivotant i rebent, i la dona per Cala, i Cala amb Javi, a Javi a l'interior de l'àrea, li queda Dolan que controla, li han pres la pilota, encara es viu el xut fora d'Edu. Que bona aquesta opció que ha tingut ara l'Espanyol, i ha estat molt reeixida la defensa de la Reial Societat. Molt bé el moviment de Roberto, molt bé la passada dins, i creixent l'Espanyol en els últims 5-6 minuts, 12 de la segona, 1-1.
1: Sí, està molt, molt millor, i està arribant a la primera part en perill, no m'ha arribat ni una vegada, que recordi.
4: I ara que està
1: aquí el control...
0: No podia xutar de primera?
1: Sí,
0: però... fet, ja, els dos han tingut el xut de primeres, però
4: mira, mira Moscardo, no. Moscardo recupera, Dolan es fa l'autopassada massa llarga, recupera la Reial Societat. Se li ha fet de nit ara Dolan, que ara intenta treballar per recuperar aquesta pilota. La Teo Oyarzabal en defensa, la dona curta per Remiro, pilota llarga de Remiro, compte que pot comprometre Unai Núñez en lluita amb Oscarsson, la toca Unai, és banda per la Reial. Dubto perquè l'Espanyol reclamava que aquell rebuig a mans de Remiro havia sortit per la línia de banda. L'àrbitre no ho aprecia. És Sučić qui la té per la Reial a terreny de l'Espanyol. Cavalca per la dreta, perseguit per Javi. Sučić amb Aramburu, vèrtex de l'àrea. Encara pressiona Javi, encara la té Aramburu. Vol marxar per la línia de fons. Ve Javi Hernández posant la cama, però encara Aramburu al final li farà falta. No, no, falta d'Aramburu a Javi Hernández. Falta d'Aramburu a Javi Hernández.
0: De menys
4: molt
0: més,
4: bé,
0: Javi
4: molt ben defensat. Sí, sí, molt bé ara en aquesta acció defensiva a l'àrea, al terreny propi, gairebé la línia de fons.
1: Sí, sí, i aquesta, ara l'Espanyol, aquesta segona part, ha entrat al terreny de joc ja d'una altra manera. No sé si com a conseqüència d'haver empatat el partit i agafar embranzida i de millor col·locació de Javi Hernández, que ja està tenint almenys més intervencions que ha tingut a la primera part, i ells a la Real, que anava a dir, haurà de fer canvis ja, si vol reaccionar, que espero que no reaccioni, eh?
4: Mare meva, Omar, ara us explico perquè cavalca la Real, ha perdut una pilota en una acció imperdonable. Compte, que hi va Torrientes pel perfil dret, ja a terreny de l'Espanyol, encara Torrientes enrere, sobre Carlos Soler, vol fer la paret amb Oscarsson, molt bé Roger Hinojo, posant la cama per tallar. Ha perdut una pilota, Franca Omar, per simular o per provocar la falta que li estava fent Barrena, i l'àrbitre ha dit que no, però ha perdut l'opció de progressar cap a l'àrea de la Reial Societat per frenar-se i dir, ei, que m'estan agafant. Segueix, i si ja t'han fet falta, ja la marcaran. No ho entendré mai, això. Prepara doble canvi la Reial. Es preparen i Ángel Herrera i Marchal. Jo del filial, Marçal. Compte, que ataca Oyarzabal. Molt bé, Derkusic, ara posant la cama. Molt bé, Derkusic, ara posant la cama.
0: Tots acabes a fer rima, Dani.
1: No, perquè no, Marçal, és que no ho havia escoltat. A veure,
4: que hi va Edu Expósito cap a Moscardo. No la perdis aquí, Gavi, que estàs en zona de creació. La dona per Hinojo, molt bé el canvi d'orientació d'Hinojo, veient un latifundi que té Omar al terreny de la Reial. Suma efectius l'Espanyol en atac. Omar per Cala, la passada no és bona. Compte que Cala posa la cama.
1: Ara els té tocats, l'Espanyol, la Real està tocat.
4: Però s'ha de ser precís, és que s'ha de ser precís. És que hi ha aquesta passada d'Omar, que no tens cap mena de dificultat. És enviar a la bassa una oportunitat. Final, torna a jugar l'Espanyol.
0: Final a la Premier, Molló.
4: Final escalfadet. Hi ha hagut una mica de picabaralles entre jugadors de Tottenham i Newcastle. Tottenham 0, Newcastle 2, 0 punts en dues jornades pel nou projecte de Roberto de Servi. Avui no ha jugat Savinho, que va debutar l'altre dia amb gol i assistència. Fatiga muscular. Ho ha fet Marmuix, però no ha servit per res. I el Newcastle, 4 punts de 5. Compte la Reial, Oscarsson, gol. Oh. Gol de la Reial. Ells sí que et maten al contraatac. Ells sí que tenen ofici. Ells sí que corren i saben encertar. I són precisos. Amb dos futbolistes només, Oyarzabal i Oscarsson, s'han plantat a l'àrea de l'Espanyol, han superat els centrals i ha xutat creuat l'islandès per fer el gol. És això. El futbol és tenir una mica d'ullal, nois. És tenir una mica d'ullal. De res serveix portar 10 minuts sent superior a la Reial Societat si després una passada franca la falles i la regales. Els equips han de saber matar en els últims 30 metres, i a l'Espanyol l'acaben de matar ara. Gol de la Reial, gol d'Oscarsson, en una molt bona acció entre ell i Oyarzabal. Marca la Reial, marca Oscarsson, 16 cap a 17 de la segona part, quan millor estava l'Espanyol, encaixa el segon. Reial Societat 2, Espanyol 1.
0: Un moviment d'Erkusic, ara ho vèiem, que atura la cursa cap a Oscarsson, o té dubtes de si anar a tapar també cap a l'altra banda, i aquí li guanya l'avantatge a Oscarsson. Jo crec que Cabrera, com deies abans, Edu, està a casa tranquil i li ha tornat a dir a la dona, sí, voy a ser titular, la setmana que viene, domingo, titularíssimo. Perquè per mi aquí Derkosic està com... com tou, fa molt bon moviment Oscarsson, però hi ha un moment, ara amb aquesta repetició s'ha vist, que en comptes de seguir-lo de manera constant, fa com un dubte, té un dubte allà, i li facilita més la rematada, que després és molt bona d'Oscarsson, que mira, rajà d'ell, i patapam, el segon de la Reial te l'acaba de marcar.
1: I a més la rematada, a part de la desmarcada, la passada en el seu moment de Yarzabal, les pèrdues d'Omar i companyia, després Oscarsson no ha rematat per rematar, l'ha rematat volent tirar on te l'ha tirat, o sigui, ha aixecat la vista i li ha tocat al pal llarg i ha descol·locat a Dimitrov, i que és una pena perquè és els millors minuts de l'Espanyol des de que ha començat el partit, però tampoc és suficient això.
0: Oyarzabal, realment entens quan et diuen això, Edu, de jugar una mica un vol, que et deien els companys de Donosti, perquè fa jugar l'equip com li dona la gana,
4: Sí, sí. Ha fet, per cert, doble canvi la Reial, han marxat del camp Torrientes i Barrene, i han entrat Angel Herrera i Marchal. Ara disposa d'una falta a la Reial des de la dreta.
1: Oyarzabal és aquest jugador

0: la Reial fins al mig del camp, la dona Llangel per Marchal, que amb calma vol jugar enrere cap a Remiro. Quina llàstima, que t'hagin fet el segon.
1: Quan millor estaves, jo crec,
0: Sí, quan millor estaves. Quan millor estaves. Per cert que havia quedat pendent. Marchal és Àlex Marchal, futbolista del planter, 18 anys.
1: Si no fos aguda, donaria joc, no? Marchal?
2: Molt malament han d'estar els Cubos i Guedes i companyia, no? O no estan encara a la seva forma per donar entrada a un jugador que jo desconec, no l'he vist, amb ja 18 anys, donar-li l'alternativa. Que no sé si havia ja debutat o no, jo crec que no.
0: Recordem que la Reial és un dels dos únics equips de primera que té filial a segona, juntament amb el Celta. Juga Moscardo, juga l'Espanyol, a camp propi. Tocaries alguna cosa més o menys ràpid, Dani, o encara no, per intentar refer-se del cop?
2: No, esperaria, però jo ja estaria pensant en fer un canvi de cala avui.
0: I es prepara un jugador a la banqueta. Saps qui?
2: No.
0: Qui diries?
2: No en tinc ni idea.
0: Pol Lozano.
2: Ostres.
0: Perdona. He vist, pensava que era... És que està just a la banqueta. No,
2: és Bauza.
0: No, és Marcos Fernández. En lloc d'un 18, he vist un 10.
2: Vale.
0: Canvia molt, perdó.
2: Això és el que anava a dir. Dic, si canvies a cala, dic, jo podria jugar avui amb dos puntes. Podria jugar, però bueno, veurem a qui canvia.
0: El que està molt canviat respecte a la gent, sobretot, és Sučić, eh? L'Espanyol va venir fa un any clavat a la jornada 2 aquí, i a Sučić gairebé el xiulaven en cada acció. I ha guanyat molt en intensitat. Avui està fent un molt bon partit i la gent avui l'està aplaudint de valent, eh?
2: Jo, sí, la veritat és que...
1: És titular indiscutible, ara.
2: Sí, de moment, sí. Jo crec que Manolo canviarà cala, posarà Javi Hernández a banda dreta i farà entrar Marcos Fernández.
0: 4-4-2?
2: Sí, jo crec que serà cala, eh?
0: Aviam, que recupera una pilota Omar i habilita precisament a cala la banda dreta de l'Espanyol, encara camp propi. S'ofereix Moscardo, però la pilota va enrere. Déu, Kucic, mare meva, quin retall de banda Sučić. He quedat una mica sense aire, però l'ha fet molt bé. Cala, intenta jugar en llarg per Javi Hernández. Mala passada, falta de Javi sobre Aramburu. Deixa seguir l'àrbitre, la pilota és de la Real. I Ángel amb Carlos Soler, teva meva amb Sergio Gómez. Es prepara Marcos Fernández, que va jugar uns minutets a la primera jornada del Llevant i que viurà el seu segon partit amb l'Espanyol, segon partit a primera divisió pel davanter de Cambrils. És cambrilenc, format a les inferiors del Nàstic.
1: Marchal, de la Real Societat, va debutar a la Cartuja el primer partit d'aquesta lliga.
0: Aviam que ara l'Espanyol, superat l'equador del segon temps, ha trobat espai. La passada és de Javi cap a Dolan. Dolan li torna a Javi, línia de fons, és forçadíssima. Javi ja arriba, Roberto gira d'esquenes a porteria a l'interior de l'àrea, dona per Cala, encara Cala per l'arribada de Moscardo, el xut, Remiro, el xut de Moscardo. Quina seca li ha fotut el brasiler, eh? Bona seca, un pèl massa centrada, més enllà de la frontal, però era un bon llançament. Ara tot acabarà en servei de banda per la Reial. Doble canvi a l'Espanyol. Amb Marcos entrarà Bauza. A veure, espera si el veig bé. És que ara té Manolo al braç i no vull fallar. Un altre cop. Bauza, sí. Bauza, que per cert, hi ha oients que m'han escrit aquesta setmana dient, escolta, el cognom Bauza, a les Balears, que és d'on és Rafael Bauza, és Bauzà, de sempre. Ho heu mirat bé, això? Clar, nosaltres, quan ja fa temps, li vam preguntar a Rafael Bauza que si el seu cognom es pronunciava Bauza o Bauzà. perquè l'Espanyol sempre ho ha escrit sense accent. Ara us ho explico, que ataca Cala. Va pel mig, intenta combinar amb Javi Hernández, havia marcat l'àrbitre abans, falta sobre Roberto al cercle central, per tant, pilota per l'Espanyol. Ell ens va dir, no ens va dir que... va venir a dir, va usar o va usar? Va venir a dir, com vulgueu, en una resposta.

0: una mica estranya, però és així.
1: Sí, però et dius d'una manera o l'altra.
0: Clar, normalment un se sap la pronunciar el seu cognom.
2: Sí.
0: Ell va dir Bausa o Bausà. El fet és que s'escriu sense accent i per això nosaltres diem Bausa. Ho dic perquè la gent, hi ha gent que continua estranyada pel fet que no diguem Bausà. En fi, els canvis a l'espanyol.
1: Potser futbolísticament, no? Entre companys, a vegades allò que canvies, no? Vull dir, Edu, vull dir, no? Vull dir que fas, canvies alguna lletra o algun accent.
0: Sí, pot ser. No ho sé, la veritat és que no ho sé. Però ell ho escriu sense accent. Entren Marcos Fernández i Bausa, compte que pica la falta precisament al futbolista mallorquí buscant l'àrea de la Reial Societat. Aramburu que rebutja, Oyarzabal que busca el contraatac directament a fora. Els canvis de l'Espanyol, l'entrada de Marcos Fernández i de Bausa, han marxat del camp Expósito i Cala. No, Cala encara hi és, perdó. Expósito i Dolan.
3: No, Expósito no, i Javi Hernández.
0: I Javi Hernández, perdó.
2: Ostres, veus?
3: Sí, jo vull dir tot al revés. Jo pensava que seria Cala i ara amb el 4-4-2 pues, Bauza i Moscardo són el doble pivot.
0: A veure, ordenem tot això perquè no, ara el pivot efectivament és Moscardo i Bauza. Per davant Cala al mig, Marcos dreta, no, Dolan esquerra. Ara Cala s'ha situat al mig, just darrere de Roberto.
3: Marcos Fernández, que se'n va a l'esquerra, i Dolan a la dreta.
1: Al revés.
0: Dolan a l'esquerra.
1: Marcos a la dreta.
0: Sí. Dolan manté a l'esquerra i, de moment, Marcos va a la dreta. Veurem. Sonem al 26 de la segona, 2-1 per l'Espanyol.
1: Si busqueu un cotxe, autocolecció.com. Sí. Si busqueu confiança, autocolecció.com. Si busqueu garantia, autocolecció.com. I si busqueu emoció, què diríeu?
2: Autocolecció.com.
1: Vehicles d'ocasió, quilòmetre 0 i seminous amb garantia. Entra ara autocolecció.com.
0: Ui, compta la Real. Marchal fa la centrada. Oscarsson el salva dues vegades l'Espanyol. Omar ha salvat el gol. Omar ha salvat el gol a la línia. I compta, perquè ara deixa seguir. Contraatac blanquiblau. I va Cala. A camp contrari. S'ha dormit, Cala. I han vingut per darrere Sergio Gómez i li ha pres la pilota. La feina dels seus companys, recupera la pilota. Encara Cala, és dins l'àrea. Continua Cala, prova el xut. Remiro. Jo crec que la podia agafar, no, Remiro? No ha fet una cosa molt estranya el porter aquí?
1: Sí. No et pensis, eh?
0: No?
1: Crec que primer pensa en blocar-la i després sí. Canvia d'opinió, no?
2: Després veu que va forta i... té dubtes.
0: I l'aturada
1: d'Omar, apuntem-li, Vaja, l'aturada.
0: Sí, sí, sí,
1: la
0: sí, sí. Sí, sí. I s'ha jugat bona part del seu físic i del futur de la seva descendència, eh? I va Bausa en el corna per l'Espanyol, el primer pal, pentina en el segon, rebutja la defensa de la Reial, se la queda Omar, està molt sol, és l'home que tanca, ha de pensar què fer, la penja directament a la punta esquerra, Bausa salta Maramburu, se l'endú la Reial, pilota dividida, Sucic la guanya amb Dolan, però que és per l'Espanyol, és per Hinojo, i Hinojo juga de nou al mig.
3: Pues intentant... s'ha salvat l'Espanyol del tercer,
0: sí. Sí, sí, la havia estat un altre cop Oyarzabal, oi?
3: La passada d'Oyarzabal, me sembla que era
0: a l'espai.
3: A l'espai,
0: sí.
3: Entre 3 o 4 jugadors.
0: Sí,
3: i
0: sí, a Marchal.
3: I el jugador que ha entrat, Marchal, escolta, ha anat rapidíssim, no ha rematat a porteria perquè veia que Dimitrovic se li posava per sobre i no tenia espai, ha retallat, ha esperat, i després...
0: Un altre cop Oyarzabal amb Oscarsson, la pilota queda morta, el xut, Dimitrovic... Reclama falta a la frontal la Reial, l'àrbitre diu que no, segueix el joc, pilota que fa que es barallin Roberto i Zubeldia, ara se l'endú Marcos, Marcos amb Cala, la demana a l'espai Roberto, l'Espanyol prefereix asserenar, Bausa cap a Moscardo, va Omar, la torna a tenir Bausa, Omar la demana a la dreta, Bausa creua la línia de mitjos, ara sí, Bausa amb Moscardo. Rep el brasiler, passada vertical, molt bé per Cala, que fa un retall. Obertura de Cala, a l'esquerra per Dolan, bon control de l'anglès, encara Dolan, va fins a la línia de fons, prova la centrada de Dolan, pot ser bona, Roberto amb el cap, la toca però no controla, Cala se la vol endur Bausa encara a l'interior de l'àrea de la Reial, la dona enrere cap a Omar que la penjarà, Marcos vol rematar, ha rematat Aramburu. una tisora d'Omar rematant una tisora de Marcos rematant al cap d'Aramburu. Veurà groga el davanter de l'Espanyol.
1: Uf.
0: I es pot haver fet mal Aramburu, eh? Minut 29 i mig de la segona part.
4: Mira, Oyarzabal se sap el reglament.
1: Sí, boníssim.
4: Oyarzabal se sap el reglament. Les assistències no volien entrar per allò del minut i Oyarzabal diu, és groga, no s'haurà d'esperar un minut per tornar a entrar.
1: I si no, és impactar el cap. Vull dir que també, no?
4: També.
1: Aquest altre condicionant sí. També permetria que entrar sense haver d'estar un minut fora.
4: I perdona, juraria que li han tret groga a Oyarzabal, Edu, pot ser? Justament per haver fet aquestes indicacions.
0: Jo me l'he perdut, i el del microones també, perquè ha ensenyat només a la pantalla el de Marcos Fernández.
4: Val. No, potser no.
3: Jaume, que no m'he aclarat. Sí. O sigui, si ha de sortir un minut perquè entren els...
4: Sí, però si és una falta que comporta una groga o és un cop al cap, no has d'estar fora un minut. Has d'estar fora, però tornes a entrar.
3: Però si és una groga, no han d'entrar. Pot entrar, no ha d'estar un minut.
1: Entrar i no fa falta que estigui un minut fora després de rebre les assistències.
4: O si és un cop al cap. O si són dos jugadors del mateix equip que topen, perquè no deixaràs un equip amb nou.
1: Es fuma una bona patacada en la caiguda, sobretot, eh? La gespa al cap li rebota. Per sort, sembla que ha quedat tot en un ensurt. Se'n passa un moment per Montilivi, que tenim 11 del Girona. Girona a les Palmes d'aquí menys d'una hora. Hola, Miquel Agut, bona nit.
5: Bona nit, Xavi Puig.
1: A veure, amb tots els condicionants, que deia Quique Álvarez, qui no ens atreu d'inici?
5: Doncs mira, ara te'l recito, però hi ha un nom que crida l'atenció per sobre de la resta. És titular Vladislav Benat. A l'atac, un dels dos puntes és l'ucraïnès, en ple debat sobre la continuïtat a la plantilla del Girona o no d'aquest jugador que va ser el màxim golejador de la temporada passada a primera. A la porteria, Gazzaniga, darrere francès a la dreta, Àlex Moreno a l'esquerra, David López, veteraníssim, emparellat amb Júnior, joveníssim, com a centrals, Fran Beltrán i Izan al doble pivot, a la dreta, segons el full d'alineacions, Justin, a l'esquerra, segons el mateix full, Brian Hill, a dalt, l'esmentat Benat i Abel Ruiz.
1: Doncs 11 del Girona amb Benat, que ahir no quedava molt clar si estaria o no estaria, perquè últimament ens deien que sí, però al final no acabava jugant. Doncs avui d'inici Benat, l'11 titular del Girona. D'aquí una estona de les Palmes el temps, ràpidament, Miquel.
5: Doncs mira, juga Caro a la porteria, Penzolesi de lateral dret, Clemente de lateral esquerra, Àlex Suárez i Herzog de centrals, Loyodis i Kirian, bon peu al doble pivot, a la dreta Miyashiro, a l'esquerra Manu Fuster, a dalt l'heroi d'aquell Albacete-Madrid de Copa, Jefté, i el madridista de tota la vida, Gessé.
1: Ho explicarem amb el Miquel Agut i amb el Marc Brugués des de Montilivi. Fins ara, Miquel.
5: Fins ara.
1: Se'n va Oscarsson a la Reial, Edu.
0: Sí. I l'acompanya també cap a la banqueta Socic, entra en el seu lloc Kubo i Guedes, el tercer i quart canvi, junts a la Reial Societat.
1: No són mals refrescos, Dani, eh?
3: No, per això, que els tenia aquí sentats i que a qualsevol moment poden sortir, que són, en teoria són dos jugadors titulars.
0: Quina passada d'Oyarzabal per habilitar Sergio Gómez, enrere amb Carlos Soler. La centrada no ha sortit bé, s'ha perdut directament per la línia de fons. Demana disculpes al valencià. Serà pilota per l'Espanyol. Ai, sí. Hi ha experiències que no s'obliden, mai. Ja ho sabeu. Exactament com us passarà a vosaltres si viviu alguna de les experiències exclusives que ofereix CaixaBank Experience. Només pel fet de ser clients de CaixaBank, atenció, podeu accedir a sortejos i prebendes, aconseguir entrades i descomptes o gaudir de més sorpreses. Més informació a les xarxes Experience CaixaBank. Com de carregar-la la pilota de Dimitrovic, l'Espanyol a punt d'encaixar el tercer, encara és viva, Guedes amb Oyarzabal, es fa espai, xuta, i Dimitrovic acaba veient com la pilota marxa a corna. Ha estat a punt de regalar el tercer, Dimitrovic.
3: Qui és el que no ha rematat de la Real? Però tenia tot... Què era, Guedes?
0: No t'ho sé dir.
4: Senyora no. Traca,
3: Perquè se li ha quedat la pilota sense porter a la porteria.
0: 34, pràcticament, de la segona, 2-1. Firmes l'empat, Solsona?
3: Sí.
0: Ah, sí?
3: Sí, avui sí.
1: Home! Escolta... És optimista, però fins als límits.
0: Com que no firma mai.
3: Escolta, m'he fixat que el Miquel Agut, escolta, diu que tenia el full el full posa que aquest juga a la dreta i aquell, o sigui, té full.
0: Sí, a Girona donen full.
3: Donen full, eh?
0: Sí, sí, sí. Ataca la Reial, va per l'esquerra, Aramburu, feia la centrada, rebutja la defensa de l'Espanyol, canvia a banda directament. No, és pilota per l'Espanyol, perdó. La vol jugar Omar. Omar en curt sobre Gavi Moscardo. Onda que mossega Guedes. Moscardo aconsegueix superar la pressió del portuguès i obrir amb Hinojo a l'esquerra. Més a aquell costat, amb Dolan enganxat a línia. Davant d'emparellat amb Oyarzaba, l'autopassada massa llarga de Dolan, se li farà curt el camp. Servei de porteria per la Reial. 10 clavats més l'afegit per arribar al final. 2-1 per l'Espanyol.
4: Final Dortmund 2, Hamburg 0. També Frosinone 0, Fiorentina al revés. Fiorentina 0, Frosinone 3 a Itàlia.
0: Sembla apreciar que la banqueta de l'Espanyol crida Pere, Milla i Jofre perquè siguin els dos últims canvis.
3: Sí, ara jo crec que sí, que els dos... Jo crec que...
0: Que hi va Guedes, línia de fons, fa la centrada, sort que no ha trobat rematador, la pilota la caçarà Carlos Soler a l'altre costat, a la punta esquerra, enrere Carlos Soler per Sergio Gómez, que torna a serenar l'atac de l'equip de Matarazzo.
3: Jo crec que ara sí que canviarà Dolan i Akala. Ja no.
0: Es va parlar bastant dels minuts de Pere i de Jofre el dia del Madrid, que podrien haver aportat més, a veure si avui aconsegueixen fer-ho bé. Falta de Roger Hinojo sobre Aramburu, veurà targeta groga. El jugador de Cabrianes, un altre groga, l'Espanyol... Urco, Marcos i Hinojo. I la falta pot ser bona des de la dreta per la Reial. Veiem si l'Espanyol fa el canvi, els dos canvis ara o després de la falta. Preparats Pere Milla i Jofre. Hartmann, que continuarà un dia més sense debutar. La falta la picarà o Carlos Soler o Sergio Gómez. Mira, la posa Carlos directament a l'àrea, la rematada, Dimitrovic salva el tercer, Guedes de segones, Dimitrovic, aquesta més fàcil. Ha salvat el tercer Dimitrovic, no hi havia fora de joc, deia l'assistent. Intenta jugar ràpid cap a Dolan, perd la pilota l'Espanyol de banda. I ara sí que es faran els dos canvis a l'Espanyol. Segons diu Dani Solsona, Cala i Dolan tenen tots els números per marxar. Dolan ja sap que serà un d'ells. L'altre és...
3: És que tampoc.
0: Roberto. Cala fins al final. Marcos de nou. Jofre a la dreta, Pere a esquerra.
3: Bueno, estem a l'inici de Lliga i encara... Amb els jugadors que han arribat i tot això, encara no conec ben bé el pensament de Manolo a l'hora de fer els canvis i en funció del resultat, quin fa o deixa de fer, no? Però a mi m'ha semblat que Cala avui no estava bé i que era un dels jugadors que podia canviar, encara que entenc perfectament que els jugadors aquests que tenen aquest peu, que hem vist que no ha fet gaire cosa, però ha rematat aquella pilota que ara la segona part amb rosca, però poca cosa més. Per tant, no sé, avui no he tingut un bon dia.
1: El partit tret de aquell quart d'hora, no?, previ al segon de la Reial, és clarament local, el partit d'avui.
3: Sí, sí.
0: Sí, sí. Les... Però fa especial ràbia que l'Espanyol no hagi aprofitat el moment. No, ja no dic aprofitat, no dic fer el segon, allargat el moment. Perquè com més l'haguessis allargat, més opcions haguessis tingut, o hauries tingut de puntuar. No dic que l'Espanyol no... Ara encara el partit no s'ha acabat, evidentment, però l'Espanyol ara sembla lluny de l'empat. Tant de bo ens equivoquem, però l'Espanyol sembla lluny de l'empat. I en canvi, l'Espanyol per moment semblava que estava a prop d'avançar-se. Però és aquell contraatac, per exemple, en què Omar regala la pilota... aquell parell d'accions en què no vas amb prou fe a dalt, no ho sé. Com de Cala s'endú la pilota al mig del camp amb sort, però entre John Martín i Yangel li acaben de prendre la possessió. Ataca la Reial, que fa una paret entre Merchal, Marchal, perdó, i Guedes acaba perdent la pilota Marchal per la línia de banda.
1: Si busqueu un vehicle híbrid, a Romauto tenen un híbrid reinventat, el nou Qashqai e-Power. Si és més eficient vol dir que és menys consum, si és més potent vol dir que té més cavalls. Qashqai a Romauto, Barcelona, Molins de Rei, Mataró, Blanes i Santa Coloma de Farners. I ara Nissan Mas, el teu Qashqai amb fins a 10 anys de garantia. Recorda, Romauto.
0: 39 i mig, en falten 5 i mig més l'afegit perquè l'Espanyol intenti treure alguna cosa de profit de Noeta. De moment perd 2-1. El primer gol l'ha fet Barrene a la primera part. Roberto empatat en pràcticament l'última acció d'aquest primer temps i Oscarsson ha fet el 2-1. Compte que ataca l'Espanyol, és Unai Núñez. Busca el llarg Roger Hinojo, pilota llarga que intentarà posar el Baixenc cap a Marcos. Marcos a la frontal, encara Marcos. S'ofereix en Kurt Bausa, ja a la terra fa Bausa. Bausa cap a Cala. Cala que s'apropa a la frontal, té a la dreta Jofre i encara més a la dreta Omar, línia de fons, intenta treure una bona centrada, Omar rebutja la defensa de la Reial, se la queda l'Espanyol, Jofre amb el xut, topa un altre cop en la defensa, serà banda pels blanquiblaus. Som-hi, aviam si l'Espanyol aconsegueix almenys acabar el partit a l'àrea d'Unostiarra. Moscardo, bons minuts de Moscardo, la té Derkusic cap a Pausa, aixeca el cap el mallorquí, la dona a l'esquerra amb Hinojo. Hinojo amb teva meva amb Unai Núñez, la demana a l'espai el mateix Bausa. Hinojo prefereix fer la diagonal. Cala que volia fer un control orientat, no li deixa Joan Martín, que sortint de la cova rebutja, però encara la té l'Espanyol, encara la té Omar, posició de l'interior dret, encara més a la banda, la demana Jofre, ben obert, emparellat ara amb Marchal. Toca i toca l'Espanyol sense profunditat de moment al mig del camp. La té Jofre un altre cop. Li pren la pilota Marchal. Ha d'intervenir Omar, que enviarà directament a les mans de Remiro.
1: Entra el comunicat mèdic sobre Pogacar. Després de l'exploració mèdica ja a l'hospital. Commoció cerebral, fractura desplaçada de la clavícula esquerra, fractura cervical estable a C7, a la
6: vèrtebra.
1: Vèrtebra aquesta, múltiples cremades, diríem, o abrasiones, diu. Afortunadament, diu, sense lesions greus ni seqüeles neurològiques. Caldrà que l'operin de la clavícula, que no es farà de manera immediata per aquesta commoció cerebral i que continua, de moment, sota supervisió mèdica. Però vaja, el comunicat gairebé ens fa dir que la temporada se li ha acabat a Pogacar. Vaja, el Mundial segur, vaja, m'atreveixo a dir, i la temporada fa pinta que potser també.
0: Veiem que té la pilota la Reial Societat al mig del camp, se l'endú Guedes, dividida, Bausa toca, no és falta, home, no és falta. No és falta, Bausa groga per protestar. Ah, 42 superat. Segon temps, 2-1. Una altra groga. Mare meva, com s'ha carregat l'Espanyol. Està el del microones, que té una feina. Mare meva, ara ja surt la poma bullida de postres.
6: Recordeu algun estadi que es faci això?
1: Millor que no ho faci ningú més.
6: Absolutament excessiu. A no ser que tingui una explicació d'algun tipus que el desconec.
0: Ara que ho penso, és bona, però quines postres més pobres. Una poma bullida.
1: No he pogut mai. Ni la pera, tot allò bullit, si tu pots menjar cru.
0: Sí.
6: Però el forn, sí, no? La poma, el forn, sí, no? A mi sí, amb canyella i tal, a mi m'agrada.
1: La poma, la fruita com surt de l'arbre.
3: Escolta, i la campana aquesta s'escolta tot el camp?
0: Sí, sí, evidentment, sí, sí. A tot arreu. Per indicar una targeta. Espera, pilot.
3: No són campanetes, em dona d'allòs sí. Com vas a missa, que toquen. No? No van din.
0: 43 i mig, segona part. Falta a favor de l'Espanyol. L'ha fet Yangel sobre Bausa. 2-1. A veure què afegiran. Prepara l'últim canvi la Reial, es prepara Gorrotxa. La pilota la penjarà a prop de Remiro, almenys ho intentarà Bausa. Abans el canvi local, marxa Oyarzábal. Mireu ara quina ovació. Per doble assistent. Els dos gols de la Reial els ha regalat Oyarzábal. El primer de Barrene i el segon d'Oscarsson. El seu primer partit aquí a Noeta després de ser campió del món, Mikel Oyarzábal.
4: A primera federació, penal a favor de l'Osca, que transforma Osca 1 Sant Andreu 0, 32 de la segona part, en un partit prou igualat. És veritat que el trepitja, li trepitja el jugador de l'Osca a la punta del peu, el del Sant Andreu, però triga un segon i mig a caure. Fa una passa per continuar la jugada, després quan veu que l'ha tocat, després es deixa caure, i l'àrbitre ho ha vist al monitor i l'ha xulat.
1: El bar de primera federació continua sent el mateix que la temporada passada.
4: Sí, sí.
1: És a dir, hem demanat revisió, però ho ha anat a mirar i penal confirmat. 1-0, sí. Perd l'equip quadribarrat. Si busqueu aquest estiu un suc que ho tingui tot, apunteu-vos aquest nom, Omoda 5S AQS, un superhíbrid que combina eficiència i potència amb etiqueta ECO, 7 anys de garantia i des de 22.390 euros. Omoda 5S AQS, el millor dels dos mons, és a descobrir-lo a la xarxa de concessionaris Omoda Jaeco de Catalunya.
0: 4 d'afegit a partir d'ara, que arribem al 90. 2-1 per l'Espanyol, 4 és més o menys el que toca, no, Jaume? No s'ha perdut molt de temps.
4: No, i sense pausa d'hidratació.
0: Compte que intenta atacar l'Espanyol Bausa, però és que l'Espanyol no està... Zubeldia l'envia directament al servei de porteria.
1: Sí, però garrapeta, el temps afegit, perquè hi ha hagut aquell moment de l'atenció mèdica, sí, per la caiguda que demanava Oyarzabal.
4: El que passa és que jo crec que ara amb els canvis s'afegirà menys, eh? Perquè han de marxar en 10 segons, recordo.
0: No, i que finestres... Sembla que no n'hi ha hagut tantes, no? I em sembla que n'han gastat 3 cada equip. Pot ser més o menys... No ho sé. En tot cas, ja hem cremat gairebé un dels quatre i l'Espanyol no està aconseguint tenir cap oportunitat per intentar l'empat a dos. Hinojo, enrere cap a Unai Núñez. Intenta el desplaçament llarg, llarg, llarg cap a la dreta, on Jofre baixarà la pilota, s'ofereix cara al mig, encara Jofre, que vol marxar de Sergio Gómez per fora, encara Jofre, fa una bicicleta, continua Jofre, prova la centrada, surt mossegada, rebutja la defensa de la Reial, se la queda Cala, el xut de Cala, toquen un defensa d'un Ustiarra i serà corna, l'han pogut treure a banda, serà corna, corna, corna per l'Espanyol, va.
4: Sí, ara s'ho mirarà el VAR, si realment ha sortit o no per la línia de fons.
0: Ha de pujar Dimitrovic?
4: Tinc molts dubtes, eh?
0: Que si 46 i mig. Ui, Ramiro s'ha fet mal
3: a l'Espanya. També ho miren al bar, si la pilota no ha sortit o no?
4: Si es xiula un córner, es pot mirar, sí.
0: Però llavors ara, per exemple, si no fos córner, la traurien a banda, no?
3: Ui.
0: Sí, si diuen que no és córner, la traurien a banda, que és el que havia passat. Ara hi ha... Merder a la banqueta de l'Espanyol, s'aixequen els uns i els altres. Ramiro havia demanat assistència perquè s'ha fet mal a l'espatlla. L'àrbitre mira a la banda i no sé exactament
1: què
0: està
1: corna,
0: dient.
1: No
4: sembla córner.
1: L'àrbitre també crec que amb el nou reglament, a veure què diu ara.
0: Hi ha un jugador, pot ser que Zubeldia tingui sang?
4: Zubeldia ha sortit del camp?
0: Zubeldia ha de sortir del camp, ara li ho diu l'àrbitre. El que no sé si és per sang...
4: Això és perquè s'aplica el protocol de les lesions de porter, que us explicaré al final del partit, si us sembla bé, perquè això és llarg.
0: Però un moment, la Reial ja té un jugador fora, que és Marchal. Groga per Zubeldia, per protestar, per no voler marxar. Marchal entra, surt Zubeldia. No, si això no hi ha qui ho entengui. Escolta, jo em passo al Scrabble, tu. Mare meva.
4: Groga!
0: Sí, piquem el corna ja d'una vegada, home, que falta un minut per acabar. Som-hi, va, el corna.
4: Per mi no ho era, que quedi clar i que marqui l'Espanyol, eh?
0: Pica Bausa, la penja passadíssima al segon pal, demana pantalla a la Reial, la penja Unai Núñez, la remata amb el cap fora de Marcos Fernández. Servei de porteria.
1: En 10 segons, millor expliquem què ha passat.
4: En 10 no puc, no?
1: No. Expliquem després al final. Sí. Perquè ha fet sortir el jugador de la Reial.
0: Droga ara, espera, que l'àrbitre va amb una vermella a la mà. Matarazzo, vinga, al carrer.
4: Apa.
0: Matarazzo se'l mira dient, jo no he fet res. Matarazzo, expulsat, som-hi. 48 i mig.
1: A Ramiro no l'han atès, no?
3: No.
0: No. I continua amb mal a l'espatlla. A tot això haurem d'anar ben bé fins al 50, no? Mm. Mínim. I s'ha perdut més d'un minut.
1: Mira, ara fa el gest.
0: Pilota per l'Espanyol, la Reial continua amb 10. Li han fet falta a l'Espanyol al seu camp.
3: Falta.
0: Però l'Espanyol hauria d'anar més ràpid, eh? És que l'Espanyol hauria d'anar més ràpid. Va, som-hi, nois, va, més ràpid a l'hora d'anar a buscar la pilota, va. S'ha de jugar allà, 49. Per què pica l'Espanyol al mig, Boscardo, si l'has de picar en zona defensiva? Mare meva. I mentrestant, Pere, Jofre, en lloc de protestar, el que podria fer és anar a buscar una pilota d'aquelles que hi ha allà fora i donar-la abans. En fi, última probablement de l'Espanyol, superat el 94. I va Dimitrovic, la penja, toca Yangel. Orellana encara no mira el rellotge. La té Cala, que la penja a prop de la frontal. La vol pentinar Pere, rebutja la defensa. Aramburu, que se la traurà de sobre. Pilota de llarga, Omar posa el cap, encara no mira el rellotge. Salta, això és falta de Cubo, no? L'àrbitre marca falta de Pere. Però si no li ha fet res. Però si és Cubo qui embesteja a Pere, en fi.
4: L'àrbitre ha perdut absolutament el control del partit.
0: Vermell el segon de la Reial, o algú altre de la banqueta de la Reial. Aquest tio es queda sol, eh?
4: Caram.
0: Aquest dura 10 minuts més i es queda sol, Orellana, eh?
1: Aquest és nou, eh? Orellana cita, sí, primera. Sí.
4: Però si ha xiulat falta a favor de la Real Societat, què protesta la Real Societat?
0: No ho sé, aquest jo crec que al final, volen que marqui el final, que està a punt de marcar-lo, eh?
4: Home, s'ha perdut molt temps amb l'acció aquella del porter.
0: Sí. Jo crec que hauria de descomptar un minut més el que queda. Som al 50, però ara marcarà el final, ja. A veure, la falta per la Reial, que guanya 2-1. Remiro ja té el xiulet a la boca. S'ha acabat. Final del partit, l'Espanyol ha perdut. 2-1 a Noeta. La cosa acaba calenta, perquè la gent està contenta malgrat els 3 punts del seu equip, perquè Orellana Cid ha fet una mica de pistoler al final. L'Espanyol, que encaixa la segona derrota seguida, després de guanyar el Llevant a la primera jornada i perdre contra el Reial Madrid, perds el primer desplaçament en un partit en què, francament, l'Espanyol no ha estat bé. L'Espanyol no ha estat bé. Ha arribat al descans empatant de miracle, un partit que ha equilibrat Roberto després d'una primera part en què la Reial hauria merescut guanyar i bé. A la segona, l'Espanyol ha començat bé, fins que ha encaixat el 2-1, i aquí tot s'ha anat a Norris, perquè l'equip no ha sabut recuperar-se del cop, i la Reial, siguem sincers, ha estat molt més resolutiva a les àrees, especialment a la segona part. L'Espanyol, que marxa de 8 de Sant Sebastià, i ara haurà d'afrontar un altre partit a casa. Diumenge que ve arriba el Sevilla. Després vindran dos desplaçaments seguits en 4 dies, Pamplona i Rayo Vallecano, i partit a casa amb l'Elx abans d'arribar a la primera aturada, la de finals de setembre. Aquesta escridassada que sentiu és pel col·legiat del partit, per Orellana Cid, que marxa esbroncat després d'aquest Reial Societat 2, Espanyol 1.
1: Doncs es queden 3 punts l'Espanyol després d'aquestes 3 primeres jornades. També en suma 3 la Reial amb aquesta primera victòria, primers punts de la temporada per l'equip de Matarazzo, que se n'anava sense entendre ben bé per què l'havien expulsat. Estarem pendents també de l'acte, a veure què hi escriu Orellana Cid, l'àrbitre del partit d'avui, a Noeta, mentre Remiro es continua queixant de l'espatlla.
0: Sí, l'estan atenent, sí.
1: Perquè no han entrat a atendre. Ara explicarem aquesta situació, perquè sí, queden molts dubtes, moltes preguntes a l'aire amb aquesta normativa. Sí. Jo crec que és el punt dels canvis que està generant més controvèrsia. Sí. Aquest minut que s'ha de quedar amb inferioritat, l'equip que veu com un jugador s'ha fet mal i entren les assistències. És el que està grinyolant una mica més, o el que genera més debat, d'aquests canvis de normativa per evitar que hi hagi pèrdues de temps. Ho expliquem ara d'aquí un moment, perquè ara de seguida tindrem jugador de l'Espanyol a la tele.
4: Que això del porter menja part, i que és un assaig que fa el CTA d'acord amb l'International Board, l'IFAB. Però que són dos casos diferents, és a dir, que ho podíem haver deixat només amb el tema jugadors de camp, però a sobre el CTA ja ha afegit el tema de les lesions dels porters.
1: Per fer-ho fàcil, Solsona, perquè ho tinguem tots clar des de la primera jornada.
3: Però per què compliquem tant el futbol?
4: Per no perdre temps. Ara aquí no s'ha perdut temps.
1: Bueno, sí que se n'ha perdut, perquè un no ho entenia, no volia sortir, llavors la groga, una vermella, vaja, no s'ha jugat res de l'afegir.
3: M'agradaria saber, al final, que facin una estadística, no al final, d'aquí 6, 7 o 8 partits, quants minuts es guanyen jugant fent això i quants no es guanyaven abans.
4: El Mundial, no sé quant temps portàvem de Mundial, i crec que eren 2 minuts de joc efectiu per part. No és poc, tenint en compte que hi havia uns 22 minuts de joc efectiu.
1: Sí, sí.
2: Però la Lliga es veurà, la Lliga també treu d'estadístiques de joc efectiu.
0: Però si ens posem en el lloc d'un aficionat o aficionada al futbol que estigui a casa seva, que no sigui ni de la Reial Societat ni de l'Espanyol, un aficionat mitjà, tu estàs veient això a la televisió i la veritat és que no entens res. És que no entens res. És que la gent acabarà marxant als campionats, a veure els campionats aquests de farmejar aura que fan els joves. No voldran mirar el futbol.
1: Això en parlarem un dia.
0: No s'entén.
1: Parla Roberto a la tele.
7: Muchísimos balones, cuando creo que mejor estábamos, que era al principio de la segunda parte, hemos cometido un desacierto, un fallo que también nos han penalizado. Y nada, toca seguir trabajando y mejorar esos fallos.
8: Cuando se había conseguido igualar, quizá en el momento clave, ¿no? Justo al final de la primera mitad con tu gol.
7: Por supuesto, por eso salíamos así en la segunda parte de bien. Y nada, ya como te digo, es un desacierto que nos han penalizado. Ellos aquí son fuertes, venían de todavía no conseguir ningún punto y sabíamos cómo venían.
8: Por quedarnos con algo bueno, la buena sociedad que estás teniendo con Javi Hernández.
7: Sí, bueno, la verdad que muy bien. Javi está haciendo muy buen trabajo, lo hizo muy bien el año pasado cuando se fue cedido y también se lo merece que siga así.
8: Tenías claro que había que engancharla de primera, ¿no?
7: Por supuesto, sabía que no iba a tener mucha y la que tenía y tenía que ir adentro, aunque no sirvió para nada, pero bueno.
8: Bueno, seguir peleando. Muchas gracias.
7: Vale, muchas gracias.
1: Para las de Roberto, del golejador de l'Espanyol avui, d'aquest gol que, com diu ell, no ha servit per res, no ha servit per sumar punts avui en la seva visita al camp de la Reial Societat. Hem de votar, de fet, el millor jugador de l'Espanyol avui en aquesta derrota a Noeta.
9: La xarxa de concessionaris MG de Catalunya t'ofereix el millor jugador del partit.
1: Vols començar tu, Dani, o li dic a l'Edu?
3: No, jo, si vols, començo jo. Jo avui, de la manera que ha estat l'Espanyol, li posaria l'encert que ha tingut Roberto amb el gol.
1: Edu?
0: El gol per mi ha sigut un golaç de Roberto, però i per mi ha fet un partit més que bo, més enllà del gol, Roberto. Però hi ha un jugador que a la primera part ha salvat dos gols i a la segona n'ha salvat un altre, és Hinojo, que per mi, i ja no és notícia, tres partits a primera i tres molt bons rendiments, avui ha tornat, per mi està molt bé, li donaré el premi a Hinojo.
1: Hinojo, Molló?
2: Mira, també, vaig per aquí.
1: Hinojo?
2: Sí.
1: Mira, anava a votar Javi Hernández, però per tant Hinojo, amb dos vots, el millor jugador de l'Espanyol avui.
10: MG ZS Hybrid Plus, el SUV híbrid més eficient pel dia a dia, amb un consum de 5 litres als 100 quilòmetres, tota la tecnologia que necessites i 2 anys de manteniment gratuït. MG ZS Hybrid Plus des de 19.840 euros. Preu subjecte a finançament. Consulta condicions a MG Motor Pones. Xarxa de concessionaris MG de Catalunya.
1: Edu, deixem que vagis cap a la sala de premsa a veure com ho ha vist, que explica Manolo González, l'entrenador de l'Espanyol.
0: Molt bé, fins ara.
1: Fins ara. Molló, què anaves a dir?
2: No, que no es perdi l'explicació del porter, que li agradarà.
1: Sí, va, fem l'explicació. Què ha passat allà? Per què li ha dit el jugador a Zubeldi que havia de marxar del terreny de joc?
2: Han topat Remiro amb Aramburu, o Maramburu, perdó. I ha quedat estès al terra Remiro. I a partir d'aquí ha entrat aquest protocol, que és un assaig autoritzat, insisteixo, per l'IFAB i que el CTA ha decidit participar-hi, que s'ho podia estalviar, ja us ho dic ara. Això és per combatre els porters que es llançaven al terra per perdre temps, per fingir lesions. Això, segons el CTA, funcionava com un temps mort encobert, això ho havíem vist. Ara posaré aquest exemple, però n'hi ha molts, eh? Jo recordo, per exemple, Ferran Costa amb el Sabadell, que havia utilitzat el porter llançant-se a terra per fer un temps mort encobert, aturar el partit, frenar el ritme d'un partit i intentar canviar-lo.
1: A la Champions femenina de futbol,
2: a la Champions
1: recordo
2: era molt
1: que
2: evident.
1: Ho veia moltes
2: vegades. El Chelsea, recordo també, sí. D'acord, quan aquest jugador, quan el porter cau a terra i s'atura el partit perquè hi ha el porter a terra, l'equip d'aquest porter té 10 segons per designar un jugador que surti fora del camp i que haurà d'estar un minut fora del camp. Si en aquests 10 segons l'entrenador no designa cap jugador, el capità d'aquest equip, és a dir, Zubeldia, és que ha de sortir. L'àrbitre ha vist que no hi havia cap jugador fora després de 10 segons i ha fet marxar Zubeldia. I Zubeldia ha vist groga perquè no marxava. I aquest és el tema.
1: No ens el podrien haver estalviat realment aquest assaig, perquè a més no han entrat ni les assistències.
2: No, però és que no fa falta. Remiro. Només és que s'aturi perquè el porter està a terra amb un problema, diguéssim.
3: Jo l'únic que trobo que no està mal...
4: Deixa'm dir les excepcions, sí, sí, sí, i et deixo parlar. Tres excepcions. Que la lesió vingui d'una falta que és... que la xiula l'àrbitre, aquí com que topa amb un company aquesta excepció no serveix, que hi hagi un xoc entre el porter i un jugador de camp que obligui tendre els dos, o sigui que els dos es facin mal, aquí tampoc, perquè ara en Buru no s'ha fet mal, o que el porter estigui sagnant. Són les tres excepcions que hi ha.
1: És un bon detall. Que si està sagnant o li han amputat una cama, no hagi de sortir un jugador durant un minut fora del terreny de joc.
3: No, no, a veure, no està mal pensat, això dels porters, per si estiraven o no estiraven, però, home, donar 10 segons, home, estira't una mica més, deixa 30 segons.
4: Sí, clar, però llavors perdies temps. Bueno, 30, seria de sortir un company teu?
3: 30 segons, i si no, surt el company. I si no, després, quan hagis d'afegir, afegeixes els 30 segons més o un minut més.
4: Sí, però és per no tallar el ritme.
3: Però
4: molts equips ho feien per tallar el ritme d'un equip que estava atacant molt.
3: Però 10 segons...
4: No, no, 10 segons perquè surti el teu company del camp.
3: Ell ha caigut, el porter
4: sí, ha caigut a terra.
3: I està a terra. I ha d'esperar 10 segons perquè el company surti.
4: No, automàticament.
3: Hi ha de sortir.
4: Sí.
3: Hòstia.
4: I com a límit de temps, té 10 segons aquest equip perquè surti un company del porter. Si no, l'àrbitre fa sortir el capità.
1: Complicat.
3: Escolta, complicat i si xuten i la pilota entra, és gol o no?
4: No ho sé.
3: Escolta, no.
4: Realment,
1: aquest
4: assaig se l'haurien pogut estalviar.
1: Absolutament. Perquè ho fan a la Lliga Espanyola, això.
4: No sé en quines lligues s'està utilitzant, però jo crec que ja hi havia prou canvis que complicaven una mica el tema com per afegir-hi aquest assaig.
3: Jo que tu ara li preguntes... Els 2 milions que veuen el futbol o 1 milió de persones, de tots aquests que estan veient les teles i que estan al camp i això, els hi pregu... no en tenim ni idea. No tenen ni idea.
4: No,
3: jo primer.
4: A més, moltes de les normes noves es van aplicar al Mundial, però aquesta no, que jo recordi. Per tant, clar, encara ho fa més embolicat tot plegat.
1: Veurem si guanyem temps efectiu, que és per això que s'intenten aplicar aquestes normes. A Primera Federació també hem tingut vara dojo en aquest Osca 1 Sant Andreu 0, que és a l'afegit de la segona, Molló.
4: Sí, queden 3 minuts dels 8 d'afegit. S'han mirat un possible penal a favor del Sant Andreu, l'àrbitre no l'ha xiulat, i una possible agressió d'un jugador del Sant Andreu on de l'Osca, pràcticament en la mateixa jugada, que tampoc està considerada agressió per part de l'àrbitre.
1: Ens actualitzem mentre esperem Manolo González a la sala de premsa de Noeta. 2-1 ha perdut l'Espanyol. Hola, Joan Ortiz, bona nit.
11: Què tal, bona nit?
1: Per on comencem?
11: Doncs mira, l'accident d'aquesta tarda a la P7 a l'altura del Papiol que ha centrat la nostra atenció. Doncs bé, ara hem sabut que el cotxe que ha causat la col·lisió amb dos vehicles més fugia de la policia per un robatori i que els Mossos han detingut el conductor per conducció homicida. També ha arrestat un altre dels ocupants del vehicle en una zona d'arbres propera al lloc de l'accident. Hi ha encara una tercera persona que viatjava en el cotxe que ha pogut fugir i que es trobava en recerca i captura. Qui ha pogut fugir és la persona, no el cotxe. Recordem que l'accident ha deixat 9 ferits, un d'ells en estat crític. I més coses. Aquest vespre no se celebrarà la concentració veïnal a Ceuta, a la que diàriament els veïns expressen el seu malestar per la gestió que ha fet el govern espanyol de la crisi migratòria. Els veïns volen evitar que els grups d'ultradreta arribats a la ciutat autònoma instrumentalitzin les seves protestes. Amb aquest gest volen rebutjar qualsevol vinculació amb la violència, el racisme i l'odi i asseguren que l'objectiu prioritari és protegir la convivència als carrers. A més, pretenen evitar que es repeteixin els aldarulls de dijous passat quan grups ultras van atacar entitats humanitàries i assentaments de migrants. On sí que han sortit al carrer ha estat a València. Les associacions de víctimes de la DANA han tornat a exigir la retirada de l'aforament de Carlos Mazón, que era president de la Generalitat el dia de la riuada, i han reclamat que els polítics que van actuar de manera negligent durant aquella crisi assumeixin les conseqüències dels seus actes. El lema de la concentració ha estat "La memòria no fa vacances". Recordem que la gota freda del 29 d'octubre del 2024 4 va causar 231 víctimes mortals. Mentrestant, a Mallorca, centenars de persones, a Palma concretament, han participat a l'anomenada cadena humana a la fresca que ha volgut unir aquesta tarda Plaça Espanya i el Consolat de Mar de la capital de Mallorca, tot plegat en una protesta contra la massificació turística. Els veïns han estat convocats a donar cadira i tot allò que vulguin per passar l'estona. La iniciativa ha sorgit a proposta de Madó Farta, que és una activista anònima amb la cara tapada que ha esdevingut un símbol de la lluita a les Balears contra l'afluència massiva de turistes. I això és tot, Xavi.
1: Gràcies, Joan. Bona nit.
11: Que vagi bé.
1: Passen 12 minuts gairebé de les 9 de la nit. Una pausa i escoltem Manolo González, entrenador de l'Espanyol. Som a Montilivi, en aquest Girona Les Palmes que comença a 9:45, on va anar titular avui a la davantera de l'equip de Quique Álvarez, i també 9:45 arrenca el partit de l'Atlètic de Madrid, sense Julián, que s'ha quedat a Madrid, sense Sorlos, que també s'ha quedat a Madrid lesionat, al camp del Sevilla, d'aquest Sevilla que ha guanyat els dos primers partits fins ara. Sevilla-Atlètic de Madrid, també en tindrem un ull posat amb la Clara Rodergues. Ara tornem.
12: L'Espanyol juga a RAC 1.
13: M'expliques un conte, papa?
14: I tant. Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
15: Viure una experience és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
16: 2018. Prades. Baix Camp. Neix la cervesa Complot, l'IPA mediterrània d'Adam. Tot comença a Prades, que gràcies al seu microclima i a l'esforç de la seva gent, ens obsequia amb l'ingredient més important de la Complot, el llúpol de Prades. Complot, una IPA intensa amb notes de fruites tropicals i cítrics.
17: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
18: Perfecte, aquí el tens.
17: Ja?
18: Ja.
17: Sí?
18: És així?
17: De debò?
18: I tant, de debò.
19: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. PVP recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
20: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
21: RAC 1. A l'estiu, la primera pedra del cap de setmana també la posem nosaltres. I a més, ampliem horari.
22: Llavors va néixer esta idea de, del què quiere ser de mayor, no? Per analitzar varios pilars de la longevitat i entendre és que l'esperança de vida que tenim és de més de 90.
23: Fan aquest podcast de curiositats històriques i aquí ens en porten unes quantes.
24: Són d'aquelles que pots explicar als sopars i quedaràs com una persona divertida i interessant.
23: Sí, és veritat, està molt bé.
21: Els dissabtes i diumenges d'estiu, de 7 a 9 del matí, la primera pedra, amb Noemí Pons.
23: Perquè també a l'estiu en som molts amb moltes ganes de dir bon dia.
21: RAC 1. Tots som un milió. L'Espanyol juga RAC 1 és una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
1: Un minut i un quart de 10 de la nit. L'Espanyol ha perdut 2-1 al camp de la Reial Societat. Obríem una mica de frit ràbic, que sempre va bé, amb derrota, amb victòria, sempre, amb empat, bons costums que no s'han de perdre. Compartir cocteleo de frit ràbic, els diferents còctels, i l'original, que és el que he portat avui aquí a l'estudi de RAC1.
6: Boníssim.
1: Amb gust de xili també, de mel i mostassa, de formatge. Sempre hi ha un cocteleo perfecte sempre, per cada moment. Per tant, moment de compartir cocteleo de frit ràbic.
6: S'ha acabat el partit del Sant Andreu, Òscar 1, Sant Andreu 0.
1: Parla ja Manolo González, Edu, a la sala de premsa.
25: I el partit ja es complica, sí, i torna a dir el mateix. Hem parlat molt durant la setmana del tema de vigilàncies, de la situació d'Oyarzabal a la col·locació de l'espai dels mitjos, que per això ha tret Gavi a la mitja part també, que penso que ho ha fet bé, perquè les dues situacions no són situacions al costat de Gavi, sinó han sigut situacions al costat contrari, però és el que et deia, amb moltes pèrdues de pilota, amb situacions que no tenia expressió i perdíem la pilota fàcil, i bueno, penso que la segona part, quan millor estàvem, que l'equip tenia el partit més controlat i estàvem arribant, és quan ha arribat la situació del 2-1 i allà s'ha complicat una altra vegada. Vull penso que el partit no és bo, està clar, però no és bo sobretot perquè els duels no han estat bé, les vigilàncies no han estat bé i a nivell individual no han estat bé avui.
26: Preguntaré també
0: per Vanja Derkusis, que avui doncs, sortia. Què li ha semblat el partit i d'alguna manera, doncs, si veu possibilitats de continuïtat?
25: Gràcies. Bueno, ara hem de preparar el partit següent, pensar-ho bé també pel tipus de rival. Bueno, penso que el partit és... situacions de l'esquena és millorable a nivell de defensar-les, però bueno, tot i així, a pilotes frontals penso que ha estat bé. I bueno, és el que diem, al final es juga que arriba el primer partit titular i penso que té marge de millora encara.
5: Gràcies, Edu. Hola, mister Edu, de Batlle de Racó. Dues coses. La primera, també pregunto per un nom propi, perquè avui ha debutat el Gavi Moscardo. Què t'han semblat els seus minuts?
25: Bé, en pilot ha estat bé, a nivell de duels també, que és el que, bueno, de fet, hem parlat a dins ara fa un moment, que al final, a nivell de duels, han anat Roberto, Marcos quan ha sortit, ha estat bé a nivell de duels, però el que no pot ser que més de la meitat de l'equip no guanyem duels individuals. Que els dos laterals penso que ha estat bé, ja dic, Gavi quan ha entrat ha estat bé, Roberto ha guanyat bastants duels, però no pot ser que en xoqui ni caiguem, que siguem tan tous com hem sigut avui. Avui no hem competit al nivell nostre, tot i així hem estat dins del partit, però és un partit millorable i torno a dir, hem d'agafar el ritme dels dos primers partits que hem tingut.
5: I l'altre ho deies, ara ho deies, també a les àrees, no? L'Espanyol, la Reial t'ha matat i l'Espanyol no ha estat capaç de fer-ho quan ha tingut la possibilitat, ara ho deies, quan l'equip estava millor a l'inici de la segona part amb empat a un, oi?
25: Sí, perquè han sigut situacions bastant clares, sobretot la de Javi Hernández dins de l'àrea era bastant clara, tinc situacions clares quan ha començat la segona part, que allà sí que hem estat estables, però només perquè no hi ha hagut pèrdues tontes com a la primera i perquè les vigilàncies estaven bé. El moment que ens hem equivocat a una vigilància ha sigut el 2-1 i el que dèiem, et deixen 3-4 jugadors despenjats que quan ataques això ho has d'ajustar bé perquè si no quan tens una pèrdua com ha sigut avui pues et penalitza molt. I el que dèiem, podem tenir pèrdues però penso que hem tingut pèrdues que no es poden permetre la primera edició.
7: Gracias, Edu. Comenzamos con el turno del resto de preguntas. ¿Hay más preguntas? Sí, por favor.
8: Mister Íñigo Taberna de Onda Cero, un poquito valoración del partido. ¿Se han visto con la posibilidad de puntuar hoy en Anoeta? Sobre todo, ¿ha mejorado o no, creo, tras el descanso? A ver qué opina.
25: Sí, es lo que decía, que tras el descanso pienso que el partido se ha igualado mucho más. Pero es lo que te digo, lo que me fastidia más del partido, porque otros años, por ejemplo, perdimos 2-1 aquí hace 2 años, y sufrimos mucho más sin balón, por ejemplo. O sea, no teníamos el balón, nos costaba mucho más contraatacar. Es un partido muy diferente al de hoy. A mí lo que me molesta mucho hoy es que los dos goles sean de 2 contraataques. Jugando fuera de casa, en campo La Real, que no metan 2 goles de contraataque, a mí eso sí que me fastidia bastante. Entonces, que tú, como equipo, intentes tener el balón más o menos en un campo como este y que después te penalice las pérdidas y las situaciones que tú has defendido... Cuando digo defender mal, me refiero a cuando tú pierdes el balón no estar bien colocado. Es lo que hoy nos ha penalizado mucho porque las situaciones de gol de ellos venían a través de eso y es donde ellos nos han hecho daño.
7: ¿Más preguntas?
9: Hola, buenas, Manolo. Un cantero de la cadena SER en directo para Carrusel Deportivo. Has cambiado a Urco en el descanso, no sé si por cuestión de la amarilla, por una cuestión de rendimiento en esa primera parte, un poco por la situación del partido.
25: No, la amarilla, pues bueno, tiene su punto de vista. El otro día sí que las hice muchos cambios por amarillas, el día del Madrid, porque era un partido que, bueno, ya puedes prever que va a haber muchas más situaciones de que puedes quedarte con 10. Hoy ha sido el cambio porque no estaba bien. Yo ayer hablé de Urco en rueda de prensa y hablé muy bien, pues mira, a veces es mejor no hablar, ¿eh? Porque hoy no ha estado bien. Hoy hay que decirlo, Urco es un jugador importante para nosotros, que ha demostrado un gran nivel con nosotros, pero hoy no ha estado bien ni en duelos ni con balón. Y encima con amarilla, pues el cambio creo que era bastante obvio.
7: ¿Es todo? Lo dejamos aquí, Francesc.
0: Una última, mister. Com ha viscut una mica el lío que ha passat en els últims minuts, que ha estat vostè en primera fila de tot plegat, si ens ho pot explicar una miqueta, sisplau.
25: Bueno, és el que diem de la regla, que al final tothom intentarà jugar amb això. Llavors, els àrbitres, jo el que faria un àrbitre, a part de tot, dels 4 minuts han jugat 2, crec. Bueno, 4 minuts, 7 minuts, però perquè és el que diem. Al final, el que ha passat és que hem estat aturats, sortir a Zubeldi o marxar, crec que era, bueno, el que diem, el jugador, els equips ho preparen, això. Quan fots una cosa d'aquesta, ja saps que la trampa vindrà darrere. Ells ho suposo que ho tenien preparat, entenc, i al final l'àrbitre ha estat bé, va treure Zubeldia, ho tenia que haver fet abans, perquè és el capità, quan no tens un jugador, s'ha de treure el capità, i, bueno, però al final han passat 2 minuts des de jugar al córner fins que s'ha llançat el córner, i amb aquest aspecte sí que és millorable. Després l'altre, doncs ja sabem que quan passi, si ho faig jo, m'anirà al carrer com ha passat avui.
7: Ara sí, ho deixem aquí.
25: Merci.
7: Moltes gràcies. Adéu.
10: Doncs fins aquí la roda de premsa de Manolo González. Marxem cap a la zona mixta per veure quin jugador l'Espanyol parla. Veig que a televisió ens estava parlant Roger Hinojo, també al Flash Interview Roberto, veurem quin futbolista parla, però ja veieu que avui Manolo està, ha estat conscient clarament del partit que ha fet el seu equip, que és molt, molt millorable. En la resposta que ens hem perdut al principi ha dit que l'Espanyol ha concedit massa, que els gols de la Reial no han arribat en jugada trenada, sinó que, com ha dit després, han estat fruit del contraatac i que això el fastigueix especialment.
1: No sempre passa, però avui diguem que Manolo, Dani, ha vist un partit gairebé clavat el que hem vist i hem anat explicant nosaltres durant els 90 minuts.
2: Això ho anava a explicar, exactament això, sí. Ja ha vist el partit, la primera part molt fluixet, moltes pèrdues de pilota, dius el primer gol un contraatac, no ha estat un contraatac, ha estat una pilota perduda de Cala que l'ha volgut donar al defensor i se n'ha aprofitat de Oyarzabal i Barrenetxea, no? El segon, bueno, pot ser que hagi estat una mica els han agafat amb els pixats del ventre Oyarzabal a Oscarsson, però l'Espanyol no ha estat bé en línies generals. Sí que hi ha hagut 10 minutets a la segona part, doncs, que s'ha igualat més el partit, no hi ha hagut tantes pèrdues, ja han recuperat millor la pilota, sobretot allà més al mig del camp, però ha vingut a la jugada del gol i a partir del 2-1 jo crec que l'Espanyol ha intentat, però partit fluixet, pèrdues constants, poca recuperació, poques intervencions dels jugadors que són bàsics a l'hora d'atacar, com pot ser Cala. Javi Hernández ha millorat a la segona part, la primera part ha estat fluixet, desaparegut, com altres jugadors, i que s'ha de seguir treballant. Els centrals veurem quin central serà, i després aquesta perdó, aquí el doble pivot, veurem si Moscardo al final doncs entra ja en acció i Urco doncs li dona el descans, no? Ho anirem veient, no? Perquè és el tercer partit i en queden molts, però sí que és veritat que avui l'Espanyol ha estat dels tres partits és el partit que més fluixet està, i quan no tens la pilota, inclús Despósito l'ha hagut de canviar. Per què? Perquè quan Urco tens el jugador company al costat, no està bé a la recuperació, no està bé en el passe, el que té en aquest cas Despósito s'havia de multiplicar, i quan tu t'has de multiplicar, quan el teu pensament és de tenir la pilota i de jugar-la més que de recuperació, com és Despósito, quan has de fer les dues coses et falta aquesta claretat d'idees, aquesta frescura per poder fer les passades i començar a generar a partir de tres quarts de camp, no?
1: Sí, sí, el diagnòstic és clar que potser és una bona notícia, també. Vull dir, quan tothom ha vist clar que no ha funcionat res, segurament és més fàcil de corregir quan et preguntes què cara hi ha passat avui, perquè hem perdut d'aquesta manera. Avui crec que tothom té bastant clar les causes d'aquesta derrota i, per tant, d'una setmana per treballar de valent a la ciutat esportiva i per afrontar aquest Espanyol-Sevilla diumenge que ve a les 9 de la nit d'una altra manera. Un Sevilla que veurem si arriba amb el 9 de 9 o no. Ara, a partir de dos quarts de 10 sabrem amb aquest Sevilla Atlètic de Madrid, també el Sánchez-Pizjuán, i la Real Societat, que té partit de la jornada 6 el dijous a les 9, Real Societat Celta, d'aquest duel d'equips d'Europa League, que es veuen les cares perquè després hi haurà jornada d'Europa League, no?
3: Sí, el 16-17 de setembre. El 17 de setembre, sí, 16-17 de setembre.
1: Quan hi ha Lliga, aquí a la Lliga Espanyola, allà estiguin en jornada d'Europa League, i després el cap de setmana, o en aquest cas dilluns, jugaran al Camp de l'Elx el partit de la quarta jornada l'equip de Matarazzo. Tot senzill, tot fàcil per poder-ho seguir sense perdre's.
3: De la Real Societat, per cert, no sé si ho hem dit, però m'ho apunta en Ballera, que Héctor Ford era veient el partit a l'estadi, i serà un futur jugador, com ja sabíem, de la Real Societat. Es farà oficial
1: imminent.
3: De manera imminent, sí.
1: D'Héctor Ford com a nou jugador de la Real Societat. Dani, demà vas a dir, perdona?
2: No, que Héctor Ford, si firma per la Real, haurà de treballar de valent per guanyar-se el lloc a Aramburu i Sergio Gómez. Vull dir, té elements. Però bé, d'això es tracta el futbol, no?
1: Sí, sí. O se l'imagina
2: més endavant. Més endavant, no, també
1: sí,
2: pots.
1: Sí, sí, perquè és veritat que a mi també em costa de lateral veure'l veient els elements que té. No sé, Matarazzo, què s'imagina amb Héctor Ford. Gràcies, Dani. Demà et sentim el Tu diràs, a partir de les 11, amb l'Aleix Pariser i amb el trident de luxe que ens acompanya cada diumenge.
2: Que vagi bé.
1: Bona nit.
2: Bona nit.
1: A 4 i 2 quarts de 10, esperant si apareix algun protagonista més a la zona de mixta, la zona on és l'Edu de Batlle, a l'estadi de Noeta, a segona. S'han acabat també, evidentment, els partits que han arrencat a la mateixa hora que l'Espanyol, fins i tot una mica abans. Molló.
3: Sí, amb la victòria a última hora del Leganés. No sé si ha encantat el gol de Tienza, que ha arribat a última hora, com dic. Per tant, el Leganés que ha guanyat el seu partit, Leganés 1, Aldenc 0, i també la victòria de l'Oviedo al Carlos Belmonte. Albacete 0, Oviedo 1.
1: A primera federació ha acabat finalment amb derrota el partit del Sant Andreu.
3: Osca 1, Sant Andreu 0, també s'ha acabat en aquest grup 2, l'Algeciras 1, Cartagena 3, i el Rayo Majadahonda 1, Villarreal B 2.
1: Està jugant la Juve a Itàlia, i també tenim partit a França a aquesta hora, Molló.
3: Juventus 0, Parma 0, minut 39 de la primera part, i a França destaco un parell de partits, l'Olympique de Lió 0, Le Havre 0, minut

0: podies entrevistar a qualsevol jugador de l'equip que ell volgués aturar-se. Demano que en parli més d'un, clar, és que després els mitjans del club en faran dos jugadors més. Llavors, què, agafeu declaracions d'allà? No li podem preguntar a nosaltres? En fi, sortirà Roberto.
1: No, jugant 16, vull dir que tampoc. No, no és que en juguin 3.
0: No, és difícil triar. És
1: que en juguen 3 i mira, dius, només en trec un. Perquè si no, sempre acaben sortint tots. Entre 16 pots anar fent una mica, sí, de rotació.
2: Podries.
1: Qüestió de voluntat.
0: No, el que pot fer la gent de l'Espanyol, el que estigui escoltant, perquè al final els importants són ells i els objectes de la gent que ha d'escoltar els futbolistes són ells, el que poden fer és, si han escoltat Roberto, ara escolten Roberto, i ja que després que vagin als mitjans del club escoltar algun altre futbolista, que n'hi haurà un parell més que segurament respondran preguntes dificilíssimes, amb tot el respecte pels companys del club, però clar, en fi, això.
1: Gràcies, Edu. Fins ara.
0: Fins ara.
1: A Montilivi, 2 minuts i començarà el Girona en Les Palmes amb el Miquel Agut i amb el Marc Brugués. Va, anem a repassar les alineacions del partit a Girona.
3: Romauto Nissan t'ofereix l'alineació i power del Girona Futbol Club.
1: Doncs i power i tot, l'alineació avui del Girona. Veurem si ho és al final del partit. Quin 11 treu Quique Álvarez, a Miquel Agut.
4: Xavi Puig, oients del Superesports, Gazzaniga a la porteria, en teoria Francesc David López Jr. i Àlex Moreno darrere, en Fran Beltrán i Ethan al doble pivot, Justin i Brian Hill a les bandes, Benat i Abel Ruiz de nou. Això sobre el paper, tot i que no és gens descartable que jugui amb tres centrals de seguida quan es posicionin els jugadors al camp. Ho acabarem de confirmar.
1: I ja que això mi va al mateix preu, qui no ens atreuen Les Palmes?
4: Caro a la porteria, lateral dret Petzolé, sí, Clement i lateral esquerra, Àlex Suárez i Herzog de centrals, Loyodis i Kirian al doble pivot, Miyashiro i Manu Fuster a les bandes, Jefté i Gessé a dalt.
3: Busques un vehicle híbrid?
5: A Romauto tenim un vehicle reinventat, el nou Qashqai e-Power.
3: Més eficient, és menys consum.
5: Més potent és més cavalls.
3: Tot a Romauto.
5: Barcelona.
3: Molins de Rei.
5: Mataró.
3: Blanes.
5: I Santa Coloma de Farners.
3: I ara amb Nissan Mas el teu Qashqai fins a 10 anys de garantia.
5: RomautoNissan.com.
3: Romauto.
1: Hola, Marc Brugués, bona nit.
6: Hola, bona nit.
1: Amb boli o sense boli, com t'has presentat avui a Montilivi?
6: Em sap greu, però amb boli.
1: Perquè... D'inici ja?
6: Sí, sí, aviam. Aquestes tres primeres, quatre...
1: Per què anar ara aquí, no? Per què enganyar-nos, no? Aquestes alçades de la pel·lícula ja, no?
6: No, sí, però realment em sap greu, perquè ja. El Girona hauria de ser un aspirant, però veient que això és, entre cometes, camp penja i despenja i falten jugadors, alguns no volen estar-s'hi, els altres no, tot el que sigui anar a replegar en punts ara serà no trobar-los a faltar a finals de temporada.
1: La sorpresa va anar de titular?
6: Home, sí, perquè recordem que venia d'unes molèsties estranyes, d'un malentès que, bueno, que no sé si algú se'l va arribar a creure, i avui veure'l de titular, doncs, sorprèn, i més tenint en compte que queden 3 dies de mercat i que és un jugador, doncs, amb mercat, amb cartell, i que poder, a partir de dimarts, no el veiem de blanc i vermell.
1: Línia de 4 o de 3, Agut, finalment?
4: Doncs, a veure, ara mateix n'hi ha 4 darrere. Perquè hi ha Francesc a la dreta, David López i Júnior de centrals, i a l'esquerra Àlex Moreno. Però hi ha hagut un tram de l'escalfament en què semblava que hi hauria 3 centrals. De moment, línia de 4 darrere, com dic, a la dreta Francesc, a l'esquerra Àlex Moreno, David López i Júnior de centrals. O sigui, el pare i el fill, només falta que es manifesti l'esperit sant. Avui a Montilivi, al centre de la defensa del Girona. Pilota llarga, la primera que persegueix Benat. A l'esquena de la defensa, si esprinta, es pot plantar-se al davant del porter. Esprinta el freca, posant molt bé el cos. A última hora, Herzog, perquè la cursa en diagonal era boníssima i Herzog ha impedit que Benat arribés a controlar la pilota davant del porter en el primer intent atacant del Girona. Minut i mig de partit i el primer que hem de dir, a banda que el Girona juga de blanc i vermell i en Les Palmes totalment de groc, és que hi torna a haver, Brugui, una molt bona entrada a Montilivi. Poca gent més haurà d'entrar ja a l'estadi, però no sé si arribarem als 11.000 del partit contra el Leganés, però hi ha una molt bona entrada avui a Montilivi per veure el Girona a Les Palmes.
6: Sí, si no hi arribem s'hi acostarà, i l'important és que la gent està engrescada, animant des del primer moment. Quan han cantat l'11 titular, doncs no s'ha sentit cap xiulet, jo m'esperava alguna cosa, alguna discrepància, però vaja, de moment hi ha ganes d'animar, ganes de veure l'equip i ganes de guanyar, sobretot.
4: Aviam Àlex Moreno, que se'n va cap a dins, després descarrega el joc a la banda esquerra per Justin, que no pot progressar, li han barrat el pas cap endarrere per Ethan. Primera titularitat, Ethan. O va jugar a Còrdoba titular? Ara
7: a Còrdoba.

0: a Còrdoba també, oi? Sí, doncs segona titularitat del jugador que la temporada passada, a la segona volta, va jugar amb el Granada. Per l'esquerra, Àlex Moreno, li fan falta. L'àrbitre dona llei de l'avantatge. Per cert, xiula Fuentes Molina, un valencià que la temporada passada va ser dels que va estar a prop de pujar a primera divisió. Al VAR, Moreno Aragón, madrileny. Ha començat el partit, és puntualitat valenciana, eh? A dos quarts de deu ha començat a rodar la pilota.
1: Final, Justin a l'esquerra i Brian a la dreta.
0: Sí, senyor. Jugant amb un 4-4-2 de moment al Girona, perquè, clar, té els dos puntes que estan jugant de moment a la mateixa alçada, que són Abel i Benat. Abel trenca, va una mica més endarrere i Benat trenca més a l'espai, però en qualsevol cas ha estat més o menys en una posició semblant. Llavors, a la dreta hi ha Brian Hill i a l'esquerra Justin. Això pel que fa als perfils més ofensius del Girona sobre la gespa aquesta nit, el doble pivot. Hi ha Ethan i Fran Beltran, i com ja hem dit, en defensa, la dreta Francés, a l'esquerra Alex Moreno, David López i Júnior de centrals, i Gazzaniga a la porteria.
1: També ha començat puntual el partit del Sánchez Pizjuán, o la Clara Rodergas, bona nit.
2: Bona nit.
1: Aquest Sevilla Atlètic de Madrid, sense Julián, sense Sorloth, quin 11 treu Simeone avui?
2: Oblak a la porteria, Llorente, lateral dret, Pubill i Hansko, parella de centrals, Grimaldo lateral esquerra, al mig del camp, de dreta a esquerra, Simeone, Barrios, Hulman i Lukman, i al davant avui amb Kangin Lee i Baena.
1: I aquest Sevilla, que d'aument ha guanyat els dos partits que ha jugat fins ara, sí. Amb qui surt a jugar avui García Plaza?
2: Blajodimos sota pals, Iglesias lateral dret, Castrín, Salas, parella de central, Suazo lateral esquerra, Magomé i Guri de doble pivot, a la dreta Sierra, a l'esquerra Julio Díaz, mitja punta per Peque, i al davant l'escocès Robi Llur.
1: I xiula avui a Sevilla?
2: Ara t'ho dic... Ara,
1: el Forçut.
2: El Forçut, sí, a la Vila de la Roca Escoleta, que a més ha atès els mitjans abans de parlar, això, que fan aquesta cosa nova, que parlen també abans.
1: Amb Iglesias Villanueva al bar, també ha parlat Mateu Alemanya a la tele, res novedós, no?
2: No, ha dit que el club ha estat clar i contundent en tot moment, que ja es remet al que compta l'Atlètic de Madrid, i mira, gol. Gol de l'Atlètic de Madrid, s'avança l'equip del Xolo, no té davanters, però acaba de marcar el 5 de partit, Àlex Baena, actuant avui en aquesta zona de la punta d'atac, creuant bé la rematada amb la cama dreta des de dins l'àrea, lluny de l'abast de Blajodimos, el primer de la nit per l'Atlético, 0-1, i el que et deia, seguint el que està dient el club aquests dies, el missatge que va emetre l'altre dia el comunicat, el que ha dit sempre Gilma Marín, i que confien en comptar amb ell pel proper partit de l'Atlètic de Madrid el cap de setmana vinent, i que parla amb ell cada dia, que ell de fet el va veure quan van entrenar, i naturalitat.
1: Doncs veurem si dimarts a la mitjanit sortirem de dubtes, com a mínim de saber si continua o no a la plantilla de l'Atlético, com a mínim fins al mes de gener.
3: Aquest migdia David Ornstein, aquest periodista especialitzat, deia que li havia comunicat ja a l'Arsenal, a Julián, a l'Arsenal, que no fitxaria. Per tant...
1: Sí, de fet sonava Rashford ara, que seria un dels objectius de l'Arsenal per reforçar l'equip per aquesta nova temporada. Abans que se'm dissequi, i així l'acomiadem, Edu, Roberto, alguna exclusiva en aquesta aparició per la zona mixta?
4: No, simplement una reflexió que no havia fet a la televisió, i és que diu que res de pessimisme, malgrat dues derrotes seguides, que el que s'ha de fer és corregir errades, que es pot fer durant la setmana, i que el diumenge contra el Sevilla surti un altre cop a part totes.
1: Ara excursió fins al cotxe, no?
5: Hosti, sí.
4: Sí, ara excursió cap a buscar el cotxe, sí. El tenim a...
1: Mira, si el té lluny, que ja ha marxat. I vaig tirant.
4: Escolta, espera. No, espera. És que no, us estic perdent per la cobertura. Sí, Cupi.
1: Val.
4: Cupi i servidora. Ara ja 20 minuts de caminet cap a...
1: I torneu avui?
5: No sent res, no?
1: Bé, ja.
4: Ara ho sento, és que marxa la cobertura.
1: No dic si torneu avui.
4: No, tornem demà, avió 9 del matí.
1: Aquesta caminadeta per agafar gana per sopar va bé, no? Va bé, després de molta estona assegut, va bé fer una caminadeta, jo, normalment, els dissabtes i diumenges ho faig aquí a la ràdio, quan surto d'aquí.
4: Agafar gana per sopar, però el tema serà sopar, a veure què trobem per sopar. Però, sí, jo crec que alguna cosa trobarem.
2: És d'hora.
4: Sí,
5: pinxos encara.
4: Espero... Sí, ara no recordo si han deixat el cotxe passat la frontera amb França o ara cap aquí, no sé. Ara ho miraré.
6: Des de Edu, bon viatge, fins ara.
4: Adéu, bona nit.
6: Profita l'Edu de Batlle amb el Xavi Cupido explicant-nos aquesta derrota, malauradament, de l'Espanyol 2-1 avui a Noeta. Ha arrencat el partit de Montilivi en 0-0, primers 7 minuts d'algú o encara per determinar de qui són aquests primers minuts, Agut?
0: Jo crec que són minuts més de les Palmes, ha tingut una mica més la pilota, tinc aquesta sensació, tot i que quan el Girona la pot remenar també la tracta bé, però l'equip canari, a banda de voler rejugar des de darrere, té un doble pivot amb l'Oyodis i Kirian, que evidentment per segona divisió està per sobre de la mitjana, tot i que desconec les dades de possessió. Ara el Girona, per exemple, l'està administrant bé, ha superat bé la pressió de les Palmes al mig del camp, la cursa de Ryan Hill pel centre, la demana per dins Benat, la controla, no xuta, la deixa per Abel, el que cau per damunt del travesser després de tocar en un rival és corna. Jo crec que Benat podria haver xutat. La incursió pel mig de Brian Hill, que en comptes d'obrir el joc a la banda després d'haver tret molt bé la pilota des de darrere al Girona, en comptes de jugar directament amb Abel, ha fet una passada profunda per Benat, que no s'ha regirat i ha xutat, sinó que l'ha deixat a peus del valencià, que en diagonal a porteria, provant la rematada, ha tocat en un rival i ha acabat sortint a corna a favor del Girona des de la punta dreta. El pic en curt l'equip gironí, jugada assajada, no està ben executada. Si l'han assajada així els entrenaments, vol dir que encara hi ha feina per fer. Ha perdut la pilota el Girona en el corna i ara tothom ha de tornar cap endarrere. Cames, ajudeu-me, perquè l'equip canari amenaçava amb un contraatac que entre Ethan i Junior acaben avortant. 8 i mig de partit, 0-0, i torna el Girona buscant l'esquena de la defensa. El control d'Abel Ruiz, empaitat per un central, juga en curt cap a Brian en posició d'extrem dret. El Vítel aguanta la pilota, torna a combinar amb Abel, s'ha col·locat ja darrere l'equip canari. El Girona ha perdut un punt de capacitat de sorpresa en la jugada. Abel fa la passada cap endarrere, ha de recular Justin per arribar a la pilota, aixeca el cap el futbolista lleidatà, no té clara cap passada cap endavant i juga cap endarrere pel reusenc Júnior. Per cert, Justin ha vist la groga per un presumpte impacte a la cara d'Àlex Suárez, central de la Unió Deportiva de Les Palmes. És, de moment, la primera groga del partit. I torna el Girona. Benat dins l'àrea, lateral de la petita, el cacau! Directament a fora. Una passada interessant per Benat, que ha rematat a mig camí, en paral·lel entre el lateral de la petita i el lateral de la gran. La rematada amb l'interior del peu dret ha sortit fora, desviada a l'esquerra de la porteria, però està trobant espais a la rodalia de l'àrea de la Unió Deportiva de Les Palmes, al Girona, que està lúcid amb la pilota, Brugui.
7: Sí, sí, i hem vist ja dos intents de Benat, en aquella que l'ha cedit Abel Ruiz, que quan tenia xut jo també ho trobo, i és un jugador que si està bé, si està en forma, si està amb ganes, hauria de ser diferencial a segona divisió. De moment, aquests primers minuts, el Girona trepitja més camp contrari i més àrea, que és bo.
6: Sí, s'assembla més al Leganés que al Córdoba, aquest inici de partit.
3: Per cert, sobre Justin, primera titularitat, no? Jo almenys, pel que he comprovat, si en Brugui no en diu el contrari, no havia estat mai titular amb el Girona.
7: En Lliga segur que no, ara no sé si en Copa hi va...
3: Jo no ho he trobat.
7: Doncs segurament que no. Un jugador que ocupa, o fa de minso, que recordem, ha fitxat pel Glasgow Rangers, que ha pagat la clàusula de rescisió i li ha quedat la banda esquerra per ell.
6: T'atreveixes a dir qui més marxarà, Brugui, o no?
7: Jo m'atreveixo a dir que marxarà Ounahi, segur, i a partir d'aquí venen dies divertits i moguts. Jo crec que en marxaran un parell, tres més, jugadors que potser no tenen tant de pes, com Dau de Càmera, com Misohoi, i a veure...
0: Justin
7: també no les tinc totes, i hi ha els casos d'Esprilla, de Van de Beek i de titulars com Alex Moreno i Brian Hill, que ja seria més greu que sortissin aquests.
6: Doncs seran divertits, per dir-ho d'alguna manera, sí, els tres dies que quedaran encara de mercat.
0: Pel que he preguntat abans del partit en el cas d'Unahi, ens diuen que el problema és que ningú no vol pagar el que el Girona vol. Clar, és un jugador que té un contracte de primera divisió de la temporada passada, una clàusula alta que ronda els 20 milions, i llavors ell vol marxar, té molts pretendents, però ningú no s'acosta ni de lluny al que vol el Girona, i de moment no juga, diuen, perquè no té el cap aquí. Perquè el jugador, que avui per cert és a la Llotja veient el partit, com va passar el dia del Leganés, no és a Amsterdam reunint-se amb Mitchell ni brindant pels bells temps, sinó que és aquí veient el partit, doncs que el jugador el que passa és que no té el cap per jugar, i que quan s'hagi decidit el futur, llavors és quan decidirà què acaba fent i on acaba jugant i actuant en conseqüència. Però des d'aquest punt de vista, fins i tot no és descartable la continuïtat d'Unahi a Montilivi. si és que no hi ha cap acord i ningú no arriba al que demana el Girona. Que el problema és que algú hi arribi dilluns a les 10 de la nit, perquè llavors, clar, aquí hauràs de buscar tu la manera de recuperar des del punt de vista futbolístic una figura com ell. Per l'esquerra, Àlex Moreno, línia de fons, la centrada a l'interior de la petita, l'atrapa el porter en dos temps, en uns bons minuts del Girona, el 12 de partit amb el 0-0 el marcador, i amb un equip gironí que a poc es va fent amb el domini del joc i que va acostant-se a l'àrea visitant. De fet, s'ha trepitjat molt més l'àrea de Caro que no pas la de Gazzaniga.
3: Però en el cas d'Unagi, el Girona mai ha comptat per aquesta temporada. Vull dir que es... o sigui, has d'intentar treure el màxim, però no et suposaria un contratemps esportiu.
0: Home,
3: vull dir, home, no ha jugat ni un minut i és un jugador que des del minut 1 quan va baixar el Girona van dir Unagi no seguirà.
6: Ja, però el forat que deixa ell l'has
3: de... Però ja l'hauries d'haver cobert.
6: Però si no tens, no doncs, tens calé. Bé, necessites
3: una altra cosa.
6: Que en surti un perquè n'entri un altre.
0: Clar, és a dir, tu, un jugador d'aquestes característiques i que tingui aquest valor futbolístic i econòmic,
3: és que no podes fitxar un jugador del preu ni del caché d'Unagi, clar.
0: Però
3: clar,
0: algú
3: que estàs a segona.
0: Però algú que a la plantilla, amb les distàncies que siguin, però que pugui assumir aquest paper a segona divisió.
3: Però el problema és que ja has cobrat traspassos, ja ho hauries d'haver cobert, això.
0: Clar, però tu aquesta posició de moment la tens coberta, no hauries de cobrir unes altres.
6: Les que tens. Si no fas espai de fitxes...
0: Clar, però és que a més, si tu, aquest jugador tot sembla que marxarà, però de moment no se'n va. I n'hi ha d'altres que sí que se'n van. Ara en parlem, que ataca el Girona per la dreta. Francesc, posició d'extrema. Opa, aquí on vas a parar. Ni pixur, dues vegades arriba la pilota. La centrada molt alta se'n va directament a fora. Havia mogut molt bé la pilota el Girona, que havia tornat a trobar l'esquena de la defensa. La centrada de Francesc ha estat com si l'hagués fet això. Ha anat directament a fora. Parlàveu des de l'estudi.
6: No, vaja.
3: No, havíem acabat.
6: Ho veiem diferent.
3: Sí.
6: Pixur és de la banqueta avui, hi ha hagut.
0: Sí. Avui sí. Avui sí. Imagina que tots aquests anys de superesports i de treballar junts, aviam si un Aki encara ho trencarà, eh? Aviam
3: no.
0: Els Dupont i Dupont...
3: Si els arbitratges no han pogut, no hi ha res que pugui fer.
0: Ara. Xavi Molló i Jaume Puig.
6: Haurem de fer team building un dia d'aquest, sí.
3: Gran pivot del Granollers, Jaume Puig.
0: Sí. Ja, bueno, em vol en blanc i negre gairebé. A la dreta recupera la pilota el Girona. A la frontal és Izan, que la controla i pot xutar. Es fa un embolic amb la pilota, que semblava que tingués vida, però Izan fa una gran passada interior per Abel, que vol centrar endarrere. Centra Abel, posa el peu. La defensa de les Palmes ha estat Herzog i ha enviat la pilota a corna. S'ha fet un embolic Izan, però després ha aixecat una paràbola perfecta per habilitar Abel, que feia una centrada cap endarrere d'aquelles que quan boten a la gespa agafen molta velocitat, tenen mala bava i que quan algú les toca poden anar dins, però acabat sortint a córner en els millors minuts del Girona. Picarà des de la dreta Brian, primer pal, refús còmode de la defensa canària. Són bons minuts del Girona, Brugui?
7: Sí, notables. En aquesta acció, doncs, Izan segurament no s'ha atrevit a xutar amb la cama esquerra i ha volgut doncs, obrir per Abel Ruiz, però era una posició franca de xut i Izan, el blanenc, que té bona rematada des de fora l'àrea.
6: Molt connectat Abel, també, en aquests primers minuts de partit avui a Montilivi. A primera continua guanyant l'Atlético 0-1. Ha reaccionat el Sevilla o no, Clara?
2: No, la veritat és que incapaç. Havia sortit una mica millor l'equip andalús, però a partir del gol, més pilota per l'Atlètic de Madrid i cap arribada amb cara lluís de l'equip andalús.
6: També un lot bataller, posem en joc avui 3. Lots bataller, aquesta tarda.
3: Com estem?
6: En el partit del Girona, en aquest Girona Les Palmes, aquests 18 sobres de 100 grans cadascun de pernil, escarc, reserva, bataller, el davantal i el lot de fusta i ganivet per tallar els seus imprescindibles de bataller. El pernil, gran reserva, bataller, el sabor que marca la diferència i que heu de descobrir si encara no ho heu fet ja, el trobareu a les millors carnisseries del país, a Can Fanera, la cellera de Ter i Olot, a la carnisseria Diego, al barri de Gràcia de Barcelona, o a la xarcuteria Planes, a Corbera de Llobregat. Si vols menjar bé, pensa en bataller. Hashtag Fracó, etiqueta Fracó a la X, a Twitter. Digueu el que vulgueu, sempre amb respecte, i entrareu en el sorteig d'un lot, bataller. Que rius?
0: Respeten! Te'n recordes de l'entrada d'aquell de l'Almeria? José. José, no me'n recordo aquell del portuguès? Respeten!
3: Jo me'n recordo de Sergio Ramos.
2: Ostres!
0: Clar, és tot un
6: sí, com es deia? Ara no
0: José... no me'n recordo.
6: Que era l'Almeria, no?
0: Sí, sí, sí. Sí, sí,
6: va venir a un tram final de temporada, sí, no? I va
3: pot ser, pot ser el que diuen...
0: José... No,
7: no, Gómez, no sé si deia Gómez.
3: Sí, Gómez, Gómez. Sí, sí, Gómez. Sí, sí, sí, confirmat.
2: Personatge.
0: Sí, sí.
6: Respecten! Has cridat?
0: Això era roda de premsa, es va enfadar molt aquell home, aquella roda de premsa, senyor José. A nosaltres ens feia gràcia perquè un dia, després d'un partit amb el Girona, em sembla que també em va dir alguna i vam pensar que aquest home no hi haguem d'estar d'acord amb aquest home. Però va tenir una trajectòria relativament curta a la Lliga Espanyola. Ara ja li he perdut la pista. En fi. Quina lluna, Bru, que tenim avui aquí a Girona, què?
7: Ostres, sí, ben plena, sobre la graderia de Preferent, entre Preferent i el marcador, i bueno, és una bona vista que tenim avui.
0: Vingut amb les ulleres de l'eclipsi per mirar la lluna o no?
7: No, encara les he guardat, però...
6: Sí, el vas jo veure, també. Tu, Brugui, sí, vas poder veure'l?
7: Sí, sí, sí, sí, sí. Va, hi havia núvols aquí a Girona Ciutat, però vaig anar allà a la muralla, ben bé al centre, i hi havia molta gent, i vam poder-la, bueno, la vaig poder veure una mica, l'eclipsi.
6: Està entrenant José Gómez?
7: Sí.
6: A l'Aràbia Saudita. A l'Al Khaleej.
0: Malament. No, no. Bon, a final de mes s'ho deu trobar.
3: 56 anys. Pensava que era més jove. 56 anys ja. Ja. El que no hagis fet com a entrenador, vull dir, no? Difícilment ho faràs.
6: Em passa que has de dir la vida, dic, perquè no ens queda tant per arribar-hi.
2: No, no. I he buscat a veure alguna frase, i sí que quan va dimitir com a entrenador de la Ponferradina, va dir: "Quiero mirarme el espejo y no sentir vergüenza".
3: Bé.
0: Ostres.
3: Era un poeta. Humil. Sí, sí.
0: No. La dona deu ser una santa, perquè realment... En fi... Juga el Girona, que arrenca des de darrere, amenaça amb el contraatac Brian Hill, que se la juga en individual pujant per l'esquerra, no fa una passada profunda perquè Àlex Moreno està fora de joc, és tan ràpid que es desmarca massa d'hora. Brian continua superant rivals, atenció que deixa la frontal per Benat, que va xutar, no xuta, aguanta la pilota, el públic es desespera, Benat ha fet just el que no havia de fer, podia assistir Brian a l'espai o podia canviar la pilota de peu i xutar amb la dreta, era la frontal. La temporada passada aquí contra el València va signar una barbaritat amb un golaç amb la dreta des de la frontal, i avui és la segona vegada que podem xutar, no ho fa, i a mi sincerament m'ha sorprès, perquè és un jugador que dels que hi ha al camp és qui té més gol del Girona. Ara en parlem, que recuperant la pilota en atac Àlex Moreno, puja per l'esquerra, ui, el públic s'enfada perquè diu l'àrbitre que ha tocat la pilota amb la mà quan la recuperava i se n'anava en atac. Àlex Moreno l'engega dida, l'àrbitre no ho té en consideració, falta en atac del Girona. Jo li trobo a faltar tenir els ullals esmolats a Benat, no, Brugui?
7: Sí, se'l veu una mica dubitatiu, que com si no estigués gaire clar de ment, no? Aquesta situació d'incertesa, i és clar, aquestes dues accions que ha tingut, doncs, la temporada passada era ràpid, un davanter que armava la cama ràpid, i avui doncs s'ho està pensant massa, no sé si és això el ritme que encara li costa, però vaja, no s'hauria de pensar tant.
6: Era en mans.
7: Sí.
0: I Benat podria haver xutat, no Puig?
6: Sí, sí. Sí, mira, hi ha un moment que va... L'any... temporada passada, crec que és, sí, amb el Barça de bàsquet, que fa un desastre de partit a Fontejau, i es va acusar alguns jugadors de no mirar ni cistella, cas de Clyburn, em sembla. I m'ha semblat com una mica com que renunciava a tirar.
0: Sí, és com si busqués qualsevol alternativa menys el xut. Vull dir, i de moment està participatiu en el joc, s'està desmarcant, o sigui, està bé, però en una cosa que el caracteritzava la temporada passada, i més amb espais com ha tingut dins l'àrea o a la frontal en tres ocasions, només ho ha provat en una. Però era una opció claríssima per provar el xut. A veure aquesta passada llarga de David López, la cursa per la banda dreta de Francesc, ha de recular, la jugada no té perill, però la possessió és gironina.
6: No, anava a dir que Benat, si es reconduís la situació, veient el que li vam veure la temporada passada, o vam intuir-li també amb lesions, amb poca continuïtat, crec que seria una referència important a segona divisió per tenir-lo.
0: Compte, Justin, gol!
3: Gol!
0: Gol!

0: cistella s'ha regirat perquè té bons fonaments. Quedava rodant a la mitja lluna. S'ha regirat i com el pivot que deixa el ganxo, ell ha tret el canó, ha encibat un cacau duríssim a un metre de terra que ha picat a la part interior del pal abans d'entrar a la porteria. És un gran gol de Justin. Se'l mereixia el Girona, que s'avança el marcador per primer cop fins ara aquesta temporada. Equador de la primera part, Montilivi l'ha festejat i molt. És un gran gol i pot tenir molt valor. Girona 1, Justin!
1: Obre una estrellada.
0: Zero.
1: Ara. Pensava que havies d'acabar, però trigaves molt. Obrim una estrellada per celebrar el gol de Justin, el gol que ara mateix donaria 3 punts al Girona. S'esperava Moreno a la banda perquè li negava la passada a Fran Beltran, però ha trobat Justin més centrat i després aquest s'ha inventat un golaç, Brugui, per donar-li avantatge a l'equip.
2: Sí, sí, un cacau de fora l'àrea, el primer gol que fa Justin amb el primer equip del Girona. Recordem, un extrem lleidatà, compta ara, Brian.
0: Pilota molt llarga, esprinta per arribar-hi, de moment, no, semblava que havia aconseguit que no sortís, finalment ha marxat fora, Brugui.
2: I això ho dèiem, Justin, un jove de Lleida, 22 anys, que la temporada passada va jugar cedit a l'Andorra, i que entrava i sortia en els plans del primer equip de Mitchell, no acabava de fer-s'hi un lloc. Recordem que la temporada aquella en què el Girona es classifica per la Champions és una de les sensacions de l'estiu, més fins i tot per davant de Savinho. Al final doncs, ha tingut moltes lesions de turmells, d'espatlles, i no ha pogut tenir continuïtat, però si la té, compta.
0: Mira, ell mateix recupera la pilota, fa la passada en profunditat per Abel Ruiz, que puja a l'atac per la dreta, lateral de l'àrea gran, la centrada és molt tova. Topa en el cos de Juanma Herzog, central de les Palmes, i surt a corna. El públic està content perquè li agrada el que està veient del seu equip, que està jugant bé i està guanyant. Ja ha picat el corna en curta el Girona. Brian Hill, lateral de la gran, ningú no l'entra. Juga en curta el vèrtex de la gran, per Abel, que penja el globus a l'àrea. El reforç de la defensa, que va a la frontal. Izan, el cacau, Caro! Oh. El xut després de controlar la pilota amb el pit, de cop al bot amb l'exterior de la dreta des de la mitja lluna de la gran, anava allunyant-se del porter i acostant-se perillosament al pal. En dos temps, el porter de la Unió Deportiva de les Palmes ha atrapat la pilota en un nou intent del Girona, que ha fet la segona rematada entre pals, la primera ha anat a dins. Els números Molló deuen parlar de la superioritat gironina sobre la gespa per la possessió, per les rematades i pels gols esperats, suposo.
1: Sí, la possessió no tant, però sí que amb les rematades hi ha una diferència clara favorable al Girona. No s'ho ha pensat Izan, abans hi hem demanat, aquest no s'ho ha pensat des de la frontal, una mica més lluny, provant aquesta bona cartela. Bons minuts ara de l'equip de Quique Álvarez, qui té possessió i moltes, l'Atlético, el Sánchez Pizjuán, clara.
3: Sí, i ha tingut un parell d'aproximacions perilloses a l'àrea, amb centrades que no han trobat rematador, amb Baena, amb Canguilí com a noms més destacats del Sevilla. Un xut fa pocs instants aquí, que Salas, que ha sortit desviat per poquet, però l'Atlètic que no pateix, 0-1.
1: Tenim partit a segona, a banda del Girona, també en joc, o ja no, Molló?
4: Ja no.
1: Fins demà no hi torna a haver més activitat, més enllà de Montilivi. Montilivi 26 gairebé de la primera part. Compte que hi ha gol a la primera.
3: Ara fa el segon. L'Atlètic de Madrid, que estava dient que estava còmode, que estava dominant, que tenia la pilota, però que li faltava una mica de mossegada al final. Doncs mira, Lookman dins l'àrea, carrega la cama, xut ajustadet al pal per fer el segon. No està patint gens, s'està passejant l'Atlético. 0-2 al 26.
1: Guanya 1-0 al Girona amb golaç de Justin. Miquel.
0: A terra Brian Hill per falta del Loyodis. Targeta groga pel migcampista de la Unió Deportiva Les Palmes. Brian Hill s'ha emportat la pilota, Brugui. Vaja, com si fos una tuneladora, s'ho anava emportant tot per davant. Més eficàcia que no pas preciosisme. Tampoc gaire clarividència, perquè podia combinar amb alguns companys i no ho ha fet. És a dir, la tàctica de l'Astrus, el cap sota terra i anar fent, però voluntariós com pocs.
2: Sí, i supera jugadors, trenca línies, travessa jugadors, se n'ha desfet de 2 o 3, abans també, i almenys doncs, les sensacions són bones, que li surten els dribblings aquests. Llavors li faltarà l'assistència i el xut, però ja és un primer pas.
0: Un dels destacats fins ara, Brian, que està molt participatiu i que es mou per tot el camp, tot i que el punt de sortida és la dreta de la zona de mitjos, tal com estan col·locats per Quique Álvarez. 27 i mig de joc, 1-0 guanya el Girona a Montilivi i a RAC1 amb el gol de Justin ara fa 5 minuts.
2: I feia 10 partits que el Girona no s'avançava al marcador, no estava per davant en un partit des del dia del Villarreal, l'última victòria de la temporada passada.
0: Imagina't,
2: 6 d'abril
0: és que gairebé que no t'has avançat ni a la pretemporada, com aquell que diu.
2: Exacte, no. Al camp de l'Olot.
0: I para de comptar.
2: I gràcies, sí.
0: De moment el resultat reflecteix la superioritat gironina sobre la gespa i avui no sé si és qüestió de la inspiració d'alguns futbolistes, de tenir dos puntes, l'un que s'espera més com és Abel Ruiz i l'altre que trenca més com Benat, però al final estem parlant d'un Girona que si l'altre dia Molló, al camp del Còrdoba, dèiem que generava poca sensació de perill, és molt diferent avui també que jugues a casa, però avui sí que de sensació de perill n'hi ha.
1: Sí, també tens la impressió que les Palmes no defensa tan bé com el Còrdoba, no? Potser?
0: Com?
1: Deixa més espais les Palmes que el Còrdoba, no? Potser? No sé. La defensa més avançada, potser el Còrdoba s'esperava més, que sempre costa més d'atacar un equip més tancadet.
0: Sí, segurament. Però de moment estem en un bon Girona.
1: Sí, sí, com la nit i el dia.
0: Sí. 29 de la primera, 1-0. Guanya el Girona a Montilivi i a RAC1. Per cert, en Brugui parlava de la pretemporada enlluernadora de Justin quan hi havia Mitchell a la banqueta, la temporada que s'acaba amb la classificació a la Champions. Jo recordo un partit de pretemporada al camp del Blackburn Rovers.
3: Un golaç, pot ser?
0: I no sé si era el golaç o va ser una passada d'esperó.
3: Exacte, això.
0: Allò gairebé inimaginable. I recordo la imatge de l'afició d'Ibrox Park, que omplia l'estadi aquell dia per veure el seu Blackburn contra el rival de torn, que en aquella ocasió era el Girona. Estava fent el Girona la típica estada a Manchester i van a jugar una amistosa allà. I el públic va fer... Oh! O sigui, tot el públic que hi havia allà, que devien ser 10.000 o 15.000 persones, van exclamar admiració per aquell detall tècnic de Justin, que després, durant la temporada, va anar acumulant lesions, microlesions, lesionetes, i que amb una cosa i l'altra doncs va acabar per no tenir continuïtat ni presència en l'equip de Mitchell.
1: Aquella temporada va jugar 30 minuts repartits en 3 estonetes.
0: Clar, és veritat que hi havia Savinho i que hi havia, vaja, ara Savio, que s'ha fet gran de cop, hi havia Savio, i també hi havia Sigankov, aquell equip anava sol i volava, però ell no hi va tenir presència, tot i ser un dels més destacats de la pretemporada. Pilota llarga de David López. Perdona un moment, Puig, perquè la passada se la pot endur Benat, que pugna, freca amb un rival, l'agafen de la samarreta, llei de l'avantatge, la frontal, Abel, que va carregar la cama, xuta els núvols. A les Palmes puja molt a fer la pressió i David López, des de l'interior de l'àrea gran i gairebé la línia de fons, ha fet una passada llarguíssima, assumint el risc que el vinguessin a pressionar, gairebé notant l'alè del rival al clatell, i amb la passada llarga ha habilitat la cursa des de camp propi. Això vol dir que no hi ha fora de joc de Benat, que al final no ha pogut xutar perquè l'agafaven de la samarreta, però sí que ha deixat una pilota en bona posició a Abel Ruiz, que l'ha enviat als núvols. Però d'això se'n diu Brugui fer de la necessitat virtut. T'estan pressionant molt, busques l'esquena i els busques també les pessigolles.
2: Sí, sí, segurament ho té molt ben estudiat Quique Álvarez, perquè ja ho ha fet algun altre cop David López, ho ha fet també Junior Holmes, i és per on el Girona està trobant l'escletxa d'on fer mal a les Palmes.
0: Una altra passada a la punta esquerra per Justin, molt bon control, fa la diagonal, se'n va a la frontal, Justin combina amb Benat, que la torna cap al lleidatà, refús de la defensa, el caça francès. Justin estava, segons l'àrbitre, en fora de joc en l'arrencada de la jugada, per tant, no val tot el que ha vingut després. Pilota per l'equip canari.
1: Heu dit que
0: 31
1: Justin
0: de partit.
1: Podia sortir, eh?
0: Sí, pel que ens han dit, sí, el que va ser clar. El Girona, sense Minsu, que per mi havia estat el millor jugador dels dos primers partits de Lliga, ha perdut un futbolista en aquesta posició que podia ser desequilibrant. Per tant, ara en té menys. També és veritat que hi ha Brian desperta l'interès d'alguns clubs i, clar, llavors aquí hi ha molts futbolistes que poden sortir, alguns amb un caixet més alt, alguns més humil, però al final, com que tampoc no té tantes peces al Girona en certes posicions i tampoc no pot jugar tant amb els futbolistes rotant i intercanviant posicions. Haurem de veure quins són els moviments de mercat finals, però clar, si se te'n van Justin i Minsu, tens un problema amb els extrems.
4: Sí.
0: Va marxar Joel Roca, clar.
2: Sí, i el problema de Justin és que acaba contracte el 2027, és a dir, només aquesta temporada, i és o el renoven o pot volar gratis, o ara que el vingui algú a pagar.
0: Justin amb dorsal del primer equip, el 21, per cert. Ell i Minsu el van rebre fa 10 dies aproximadament, tot i que Minsu, clar, ha vingut al Rangers amb els 10 milions de la clàusula i li ha faltat temps per anar-se'n a Glasgow. A veure què passa amb Justin, si algú se'l vol endur, si ell es vol quedar, si el club li manifesta també que el vol. En fi, ho haurem de veure. Ara Justin precisament fa una falta. Ah, pensava que l'àrbitre no la xiulava, si és una falta molt clara. Favorable a la Unió Deportiva Las Palmas. I ara no sé què li passa. Ah, clar, a Àlex Suárez, el capità de l'equip canari, que li ha retret amb vehemència a l'assistent i a l'àrbitre principal que aquesta falta hauria d'haver estat la segona groga per Justin. Clar, Àlex Moreno ja era un jugador d'esportivitat dubtosa a primera divisió, imagina't a segona.
1: Una trepitjada.
0: Suárez.
1: Sí. Les trepitjades, compte, perquè el futbol espanyol, abans ho dèiem, les trepitjades normalment comporten groga. Per sort aquí no. Estàs malena, s'esparruca, que diríem, l'Atlètic de Madrid, avui el Sánchez-Pizjuán, Clara.
3: Fa el tercer, Baena, amb un xut des de la frontal, no ha tingut oposició, ha pogut controlar, pensar, aixecar el cap, i amb un xut des de la frontal ha fet el tercer de l'equip matalassé, s'està passejant el Sevilla, res a veure amb els punts que portava, sí, tot i que és cert que els dos partits que havia guanyat va fer-ho amb decisions arbitrals a favor que eren qüestionables, els penals contra el Rayo i l'expulsió de Yuri la setmana passada contra l'Atlètic Club, és a dir, el partit contra l'Atlètic Club. I avui 0-3 en mitja hora.
1: Déu-n'hi-do. Doncs feina feta, fa pinta per l'equip de Simeone.
0: Tenen estona per cantar del Nido Dimisión i directiva Dimisión i Junior Betellà i aquestes coses.
4: Ara 9 de 9. Deu fer temps que l'Atlético no arrenca amb un...
3: No, va empatar l'altre dia.
4: Ah, va empatar amb el Villarreal, perdó, clar. Sí, 2-2. Perdó.
3: Bé, no, perdonat.
4: 7 de 9.
1: S'ha acabat el partit del bàsquet Girona, del Fiat Girona, primer amistós de pretemporada, amb victòria a Platja d'Aro contra el Chess High Phoenix. Home, 93 a 77.
0: Qui?
1: Chess High Phoenix, equip de...
0: Sants.
1: No, Phoenix Black, mira. Chess High Phoenix Black, almenys segons l'acte oficial, equip britànic.
0: Molt més fàcil quinzenars, high opos i tot això, eh? Realment.
1: Ja no és high opos, t'informo. Va,
0: doncs mira, ara què és?
1: Ilerna, no?
4: Sí. Han canviat 4 dels 5. No, 3 dels 5, no?
0: Ah, però Ilerda és el...
1: No, Ilerna,
3: no.
1: Mena.
0: Ah.
1: Amena.
4: Sí, el llatí, no?
0: Gerunda.
1: Sí. I l'Erna Lleida.
4: I Tarraco. No?
0: Sí. Ara sembla la cançó que hi ha la competència de Santa Coloma, Manresa, Terrassa, Sant Adrián, Badalona i Mollet. I a partir d'aquí ja buscarem la resta.
1: Sí, surt Vilafranca també en aquesta cançó.
0: Mira.
3: Demà,
1: Sant Fèlix. Ah, demà és?
3: Demà és el gran dia.
1: Però és demà, Sant Fèlix?
3: És demà, 30 d'agost. Sí.
1: Ah, clar, demà és 30. Ara no sé per què em pensava que era 29, demà. No, la demà, Diana Castellera tenia clar que era demà, que la fem a RAC més 1.
4: I tant.
1: Dia gran. Compte, que demà...
4: Sí?
1: No? Diuen que Vilafranca vol provar la Torre de Nou.
3: Volen fer... Pilar de Nou.
1: Pilar de Nou, perdó, no la Torre de Nou, Pilar de Nou.
3: 3 de 10, 4 de 10... Dia intens. A més, amb l'espina... Perdó, estic creient que hi ha la tertúlia castellera en lloc de...
0: No, endavant.
3: No, que tenen l'espina de l'any passat, que va intentar fer el 3 de 10 i no se'n van sortir, i ara aquesta temporada està sortint prou bé, a veure si demà... Fins aquí l'aportació.
0: Tu coneixes algun Fèlix, Clara?
3: Personalment no, però sí que sé algun Fèlix de Vilafranca, que sé qui són.
0: Ah,
3: bé,
0: bé.
4: Per què ho dius? Perquè s'està perdent.
0: No, però clar, el patró té una diada tan marcada i no sé si deu ser un nom gaire freqüent, saps?
3: Uh-huh. Vaig tenir un Fèlix. Company d'escola fa molts anys, però ja he perdut la pista.
1: Diu Fèlix, tu en coneixes algun agut de Fèlix?
0: No.
4: Joao.
1: No?
0: Sí. L'hauríeu de veure aquí aclofat a la cadira de Montilivi, aixecant una cella per sobre les ulleres, dient Joao, l'altre.
4: Brugui, algun o no?
2: No. No és un nom gaire comú per aquí, les comarques gironines, però segurament que sí, que n'hi deu haver.
1: Sí, tot i que aquí, vaja, a Girona, no? Hi ha Sant Fèlix,
2: sí.
1: No?
2: Vull dir
1: que...
2: Sí.
1: Que, hòstia, és la, vaja, és la, l'Skyline de Girona, no? La catedral i l'església de Sant Fèlix. Però és veritat que sí. Tampoc jo no en tinc molt present cap ara. El director del meu col·le es deia Fèlix.
5: I no fotis.
1: Ah.
5: Sí. No, també.
3: Oh, mira.
1: Fèlix, de fet, era...
0: No.
5: El meu també. Castellà. I feia literatura castellana?
1: Doncs mira, hòstia, ara m'enganys. Feia filosofia, segur. I, hòstia, no sé si arribava a fer literatura.
0: I ens serà el mateix.
1: Feia... No.
5: Apa, no, perquè allà no... Ell no era Fèlix, ell era Fèlix.
2: I és Feliu, no, també?
1: Sí.
2: Feliu no és, és el mateix.
0: Ah, també?
1: Sí.
3: Ventura.
0: Exacte. Ah, llavors, Sant Fèlix de Guíxols, per exemple.
2: No, però sí que la catedral de Sant Fèlix, que es diu, hi ha molta gent que en diem Sant Feliu, aquí a Girona, ciutat. No sé si un és el nom original en llatí o l'altre és evolucionat.
1: Damià i Dani Aguilar apunten. Vaja,
3: el que ha dit Damià l'estava pensant, jo també.
1: Un referent radiofònic, Fèlix Monclús.
5: Home, i tant.
0: José Félix Pons.
1: Radiomarca.
5: Félix Rodríguez de la Fuente.
1: Félix Rodríguez de la Fuente, apunta el Damià.
5: El gato Fèlix, no?
1: Sí, home, el gato Fèlix, és veritat. Hi havia un humorista, no?, que s'havia dit Fèlix el gato, també.
5: Sí, també.
1: Mira si n'hi ha.
0: I tant.
1: Doncs demà és el seu sant.
0: Sí, feliciteu-los.
5: Feliciteu-los.
1: Poden anar a la jornada castellera a Vilafranca, si volen.
3: No, que allà hi volia massa gent, crec.
0: Ui, Brian Hill, que no es diu Fèlix, però que ha provat el xut amb l'esquerra des de la dreta, que ha sortit a prop del pal. Vosaltres demaneu a les xarxes, busqueu el compte de l'humorista Fèlix i el gato i allà li envieu una felicitació pel seu sant.
1: Que va, sortera, era d'aquell ventall d'humoristes que sortien amb Chiqui de la Calzada, Felipe II, crec que n'hi havia un altre que es deia.
5: T'he de dir que a mi no em feia gens de gràcia.
1: Com es deia? Un programa nocturn que feien.
5: No, el No té res que esperar era un altre.
0: Sí, aquell ja era l'hora de dinar.
5: Ja sé quin vols dir, però no el trauré ara.
0: No, jo tampoc. Això ja...
1: Ara t'ho buscaré.
0: Ja ho buscareu, perquè l'audiència està frisant per saber el programa de Chiquito, Félix el Gato, Paco el Perro i tots els que sortissin en aquest gran... No es falta que Gosby patrocini aquest espai. Aviam, atacant les Palmes, el Girona guanyant 1-0 contra l'equip canari. Mira, un altre, no ja tenim efecte amb el canari... gol de Justin al minut 22. Menja poc, aquest canari menja poc.
3: Fònica.
0: Molt bé. S'ha delatat el canari, s'ha delatat.
1: Geni i figura, es deia el programa.
3: Ah, clar, jo el conec.
1: Geni i figura.
0: Ara.
5: Gol de la Juve. Marca la Juve
0: a
5: Turí a minut 17 de la segona part. Li estava costant i molt a l'equip turinès, però ha obert la llauna. Juventus 1, Parma 0.
1: Clar, clar, i l'Arnau Vila, el mago Fèlix.
5: Clar.
0: No, home, clar. Pendolito, clar.
5: Nico González ha fet el gol de la Juve.
0: Home,
5: no, es diu Fèlix.
0: Passeig imbècil, tu, eh? Però Nico González... No. Ah, no, es diu igual que
2: no, el Santi.
0: El fill de Fran està al Newcastle.
5: No, Nico González, el de l'Atlético.
0: Sí. Ah!
2: Argentí, no?
5: Sí, exacte. És un xut de fora l'àrea que frega un defensa, però com que va entre pals li donaran a ell, entén. Però vaja, que és un xurro.
1: Si voleu, Volkswagen Taigom, sostre panoràmic, càmeres de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless. I a l'entrega immediata, tot ara des de 19.900 euros. Preu recomanat a la Península i Balears, finançat amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
0: Ara mateix falten 3 minuts pel descans i una mica el ritme del partit ha decaigut. No, Brugui, Les Palmes té una mica més la pilota. no tinc la sensació que sigui perquè el Girona hagi fet un pas endarrere, sinó perquè al final fas un gol i segurament també inconscientment perds un punt de frescor i d'ànim ofensiu, i l'equip canari també té bon peu. De moment, però, d'ocasions no n'han creat, i des del gol del Girona, aquella de Brian Hill que hem ressenyat, i poc més.
2: Sí, poca cosa, però esclar, és el que dius, eh? Les Palmes té molt bons jugadors, que la remenen bé, l'amaguen, i ara doncs han fet aquest petit pas endavant, coincidint doncs amb el Girona, que li toca més defensar, i ho està fent bé, tant en els duels com en pilota, perquè hem vist un parell de sortides des del darrere, amb triangulacions, Júnior, Fran Beltrán, David López, Izan, i l'equip s'està demostra que està connectat, i amb el marcador a favor doncs no està patint gens a darrere.
0: I Júnior es guanya l'ovació del públic. Aquest nano té 17 anys, ja vam dir el primer dia que més que Júnior sembla sènior, perquè ho fa tot bé, fins ara no ha tingut cap errada, i tots són encerts amb la pilota i sense, són anticipacions constants, és bona lectura del joc, és guanyador de duels, o sigui, estem parlant d'un jugador que està finíssim, realment molt fi en aquesta arrencada de Lliga.
2: Sí, sí, una autèntica troballa, i a cost zero perquè és del bé del juvenil, i no sé si la seva explosió farà variar els plans a l'hora de fitxar un altre central una mica més experimentat. Recordem que ja s'ha fitxat un central portuguès de 18 anys, Furtado, però no sé si hi haurà més reforços en aquest sentit.
1: Mira, que ara tenim Oblak sent atès. Home, el Sánchez Pizjuán, clar, dic perquè al final del partit de l'Espanyol ha tingut una mica d'enrenou.
3: Sí,
5: però bé, aquí l'àrbitre no ha xiulat ningú, aquí, l'àrbitre, no? Ha xiulat falta, per tant, si xiula falta ja desapareix aquest temps mort encobert.
3: Ha rebut un cop Oblak de Robbie Llur, aquest davanter escocès, un cop amb el peu dret. Jo crec que involuntari, però directament al rostre. Està sent atès ara Oblak, que si de cas Musso s'està preparant per fer escalfament, però vaja, jo crec que...
0: Compte Benat dins l'àrea! La pilota sota del cos de Caro! La pressió altíssima del Girona, tres homes han envoltat el migcampista de la Unió Deportiva de les Palmes, un d'ells, David López, que li ha robat la pilota a 10 metres de l'àrea contrària, ha fet una passada amb l'exterior que ha deixat Benat en disposició de rematar en diagonal a la porteria des de l'esquerra, el xut ras i centrat, l'ha aturat el porter, però ha estat a punt de passar-li per sota del cos i ser el segon del Girona, que ha tornat a tensar-se al segon gol, i li ha faltat molt poc per no sumar-lo.
1: Ara ho ha provat, com a mínim, Brugui, ara sí.
2: Sí, ara sí, i em quedo amb això, amb aquesta pressió asfixiant de jugadors del mig del camp i de David López, que s'ha quedat gairebé a la frontal a fer la pressió, i els jugadors del Girona estan mossegant com llops, i és una actitud i una versió de l'equip que feia molts i molts partits des de la temporada passada que no vèiem.
0: Un minut de temps afegit, queden 55 segons perquè s'acabi la primera part, i segur que quan els jugadors enfilin el camí dels vestidors el públic els aplaudirà, perquè no pot ser d'una altra manera. Estan guanyant 1-0, un resultat que comença a fer curt, i a més estan sent netament superiors al rival. Últim intent potser de la primera part, l'autopassada de Justin, que entra a l'àrea, intenta guanyar el duel a Pezzolesi, demana corna Montilivi, segons l'àrbitre, que era molt a prop de la jugada, és servei de porteria favorable a l'equip canari, a 25 segons pel 46 de la primera. Em fa l'efecte que els canaris ja donen per bo aquest resultat per acabar la primera part, que de la barrera els digui quatre coses al descans, i que la segona el to del partit sigui diferent, perquè si no, no s'entén que Caro trigui tant a servir de porteria. Posa la pilota en joc, sobrevola la gespa de Montilivi, els jugadors dels dos equips lluiten per la possessió, i l'àrbitre indica el final de la primera part. Així sona Montilivi. Amb aquests aplaudiments generalitzats per l'equip al final de la primera part, bon Girona, ha marcat un molt bon gol Justin al minut 22, amb un que cau des de la frontal ajustat, que ha impactat a la part interior del pal. Abans d'entrar a porteria, algun jugador de la Unió Deportiva Las Palmas, especialment irritat amb l'àrbitre, a banda d'Àlex Suárez, també Kirian, fins i tot Jesse, no sé de què es queixen, sincerament.
5: Jo tampoc.
0: No tinc clar de què es queixen, però en tot cas, que es queixin tot el que vulguin i que perdin la força per la boca, que el Girona la força l'està mostrant al camp. Descans a Montilivi i a RAC1, indiscutible superioritat gironina que es manifesta amb el golaç de Justin al minut 22, Girona 1, Les Palmes 0.
1: Doncs ja la primera jornada la gent va sortir contenta, tot i l'empat a Brugui de Montilivi. El partit a Còrdoba és una altra història, però els dos partits com a local del Girona, i de moment en aquest partit i mig, també el descans, l'afició satisfeta amb el que ha vist en aquests primers 45 minuts.
2: Sí, molt, molt, sobretot avui, perquè hi ha hagut el gol, perquè el Girona mana, perquè a Les Palmes el Leganés tampoc va fer absolutament res, però has deixat els rivals a zero pràcticament de xuts, i les sensacions són més que notables, m'atreveria a dir jo, perquè el Girona ha fet un gol i ha sigut dominador, ha arribat, ha trepitjat àrea, i a veure si són capaços ara de mantenir. Hem vist a Les Palmes que Sandro Ramírez, de seguida l'exjugador del Barça, entrava al vestidor a canviar-se per sortir escalfar, i a veure aquesta segona part.
1: Talment 1-0, va el gol a goles de Justin amb una gardela des de fora de l'àrea que li donaria els 3 punts i li en faria sumar 4 al Girona en aquestes 3 primeres jornades de Lliga. Quant d'afegit al Sánchez-Pizjuán, Clara?
3: 6 d'afegit, perquè hem tingut aquestes aturades, 3 gols, i el Sevilla, que ha tingut la més clara amb un xut de Guriri, que ha tret Oblak a córner, que s'ha recuperat ja d'aquest cop al camp.
1: Fem una última actualització, si no passa res extraordinari al Superesports, amb el Joan Ortiz. Hola, Joan, bona nit.
6: Què tal, bona nit?
1: Per on la comencem?
6: Doncs mira, el cotxe que fugia de la policia per un robatori ha causat 9 ferits, un d'ells crític, en un accident de trànsit a l'AP7 a l'altura del Papiol. Els Mossos han detingut el conductor, que circulava contra direcció per conducció homicida, i ha arrestat un dels ocupants del vehicle en una zona d'arbres propera al lloc de l'accident. Una tercera persona, que viatjava en el mateix cotxe, ha pogut fugir i es troba en recerca i captura. Durant la fugida, el cotxe ha impactat contra 2 cotxes més. En un hi viatjava un matrimoni amb 2 fills menors, en l'altre hi viatjaven 3 adults. Els serveis mèdics han traslladat el ferit crític al Parc Taulí de Sabadell, i els altres han estat traslladats al Consorci Sanitari de Terrassa i a l'Hospital Mútua de Terrassa. Una notícia que hem anat seguint al llarg de tota la tarda. Més coses. El Partit Popular es personarà en la causa judicial que investiga l'entrada de migrants a Ceuta. Ho ha dit Alberto Núñez Feijóo durant l'obertura del curs polític en un acte que s'ha fet a Pontevedra.
7: ¿Cómo vamos a aceptar que la mayor crisis de soberanía e integridad territorial de nuestro país desde hace siglos no tenga ninguna consecuencia?
6: També ha demanat la compareixença de la directora del CNI al Senat. Encara a Ceuta, la Comissió Europea ja treballa en la petició d'ajuda d'Espanya per gestionar la crisi migratòria. La seva prioritat és el retorn dels migrants irregulars el més aviat possible. Això ho sabem l'endemà que el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, demanés a la Unió Europea el suport de Frontex i l'Europol per agilitzar la repatriació de les persones que van entrar il·legalment el passat 30 de juliol a Ceuta. I en clau catalana, el govern de Salvador Illa ha dedicat aquest segon dia de la seva estada a Os de Balaguer a visitar diferents municipis de les comarques de Lleida per conèixer de primera mà les necessitats del territori. Entre les visites més destacades, la del Parc Solar d'Alcarràs, a motiu de la seva entrada en funcionament i en ple debat sobre el Pla d'Energies Renovables de la Generalitat.
8: Aquest pla que estem discutint amb tot el territori de Catalunya, amb tots els ajuntaments de Catalunya, per triar el 2% del territori de Catalunya que necessitem per posar les energies renovables. Escoltant els alcaldes, com hem fet aquí al Carràs, per dir, home, aquí no m'ho posis, perquè aquí no va bé, escoltant els representants de la pagesia, és clar que Catalunya serà capaç de fer-ho. No?
6: L'executiu ha aprofitat la trobada de govern per traçar l'estratègia del nou curs polític i preparar el país, ha dit, per la pròxima dècada, garantir la igualtat d'oportunitats i contribuir a reduir les desigualtats territorials. Xavi.
1: Gràcies, Joan. Fins demà. Bona nit. Bona nit. 20 minuts passen de les 10. Guanya el Girona 1-0 al descans amb gol de Justin contra Les Palmes. Encara no hem arribat al descans, al Sánchez-Pizjuán, Clara.
3: 30 segons i ha tingut una a l'Atlètic de Madrid per fer el quart. S'ha dormit Grimaldo, que ho tenia tota cara per xutar i fer el 0-4, però un defensa ha reaccionat abans. L'ha enviat a córner a punt d'arribar al descans amb aquesta victòria plàcida dels matalassers.
1: Per cert, que el Barça ja ha fet oficial la marxa d'Héctor Fort cap a la Real Societat, cap a Noeta.
3: Sí, fa uns minuts es reserva una opció de recompra al Barça i un percentatge també d'una futura venda. Aquesta fórmula que utilitza molt el Barça aquests últims anys agraeix la seva dedicació al llarg d'aquests anys al club i li desitja sort en aquesta nova etapa a Noeta.
1: Per tant, falta Casador. El futur de Casador, saber on acabarà jugant. Queda clar que marxarà, veurem a on, per jugar aquesta propera temporada.
9: i la incògnita de Balde, que sembla que es queda, però que les imatges l'altre dia, quan s'escalfava la banqueta, doncs fan que encara ningú no hi posi la mà al foc, que Balde acabarà sent jugador del Barça també a la mitjanit de l'1 al 2 de setembre, que és quan es tancarà el mercat definitivament aquest mercat d'estiu. Pausa i ara tornem.
10: El Girona juga a RAC1.
11: M'expliques un conte, papa?
12: I tant. Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
13: Viure una experience és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
14: 2018. Prades. Baix Camp. Neix la cervesa Complot, l'IPA mediterrània d'Adam. Tot comença a Prades, que gràcies al seu microclima i a l'esforç de la seva gent, ens obsequia amb l'ingredient més important de la Complot, el llúpol de Prades. Complot, una IPA intensa amb notes de fruites tropicals i cítrics.
15: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
16: Perfecte, aquí el tens.
15: Ja?
16: Ja.
15: Sí?
16: És així?
15: De debò?
16: I tant, de debò.
17: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. TDT recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
14: RAC 1.
18: Presidente, le agradezco que nos haya atendido hoy aquí en el Palacio de la Moncloa.
19: Un placer y muchas gracias por el esfuerzo de venir aquí a Madrid.
18: Gracias.
20: Hola, Pep Guardiola, bon dia.
21: Bon dia. Jo no rebutjo el Barça. El Barça sempre ets on vas començar.
20: President Illa, bon dia i moltes gràcies.
22: Què tal? Molt bon dia, un plaer.
23: És l'Alba Farelo, tothom la coneix com la Batguiel.
24: Bon dia, què tal?
23: I Pedro Almodóvar, bon dia, buenos días.
25: Buenos días.
23: ¿Cómo estás?
25: Muy bien, encantado de estar aquí.
23: Laura Pausini, un plaer, novament.
26: Gràcies, Jordi, te adoro y moltes ganes de estar contigo.
23: Joan Laporta, bon dia.
27: Hola, bon dia.
23: A quina hora va arribar el de gas?
27: Vaig arribar a les 3.
23: Leire Díez, ¿por qué hoy?
26: Pues porque pretendían callarme.
23: Iñaki Urdangarín, bon dia.
28: Bon dia.
23: Et sents més feliç ara?
28: Sí, estic molt feliç.
23: Alexia Putellas, bon dia.
29: Hola, bon dia.
23: Com estàs, Alexia? Moltes felicitats.
29: Moltes gràcies, molt bé, molt contenta.
23: William Dafoe, gràcies.
14: Thank you. El món a RAC 1, on passen les coses. De dilluns a divendres, de 6 del matí a 12 del migdia, amb Jordi Basté.
23: A partir de dilluns ens hi tornem a posar.
14: RAC 1, tots som un milió.
30: RAC 1.
31: Vaya un estiu, que no. Estava jo allà al càmping a Torre en Barra amb la nena, amb sí. La nevera, que d'allò, de cop es fot a ploure, sí. No vam rebre cap missatge d'alerta. Cap alerta, de cop es fot a ploure, sí. Se'm va endur la nevera de Port Espan, sí. El cotxe ple d'aigua, i no em van enviar cap missatge, és a l'OS.
32: Fixa't.
31: Mira, calla.
32: Què?
31: Ara n'he rebut un.
32: Què diu?
31: O sigui, és alert. Versió RAC1, torna nova temporada en Toni Clapés. Ah, per això sí que els envien, no? Per això sí, i per l'important no. Des de luego.
14: Versió RAC1. De dilluns a divendres de 3 a 8 amb Toni Clapés.
32: Però aquesta alerta no és notícia. El que s'hauria de fer és enviar una alerta quan s'acabi del tot el versió. Això sí que seria notícia.
31: Ja seria hora.
32: I bona.
31: Walkers.
14: RAC1. Tots som u. L'aplicació de RAC1 ara actualitzada.
33: Amb totes les notícies de RAC1.cat.
14: Escolta'ns al cotxe amb l'aplicació connectada
33: Android Auto
14: i a Apple CarPlay.
33: Tots els podcasts de RAC1.
14: Desa i endreça les teves preferències i escolta el que vols quan ho vols.
33: Noves funcionalitats premium.
14: Juga i posa't a prova amb els jocs de RAC1.cat.
33: Fàcil, intuïtiva i renovada.
14: Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació. Amb l'aplicació de RAC1 pots recuperar tot el que vulguis a l'instant. Si t'has perdut alguna cosa del directe o t'has connectat tard, rebobina el moment.
33: Anem-ho a
14: rebobina el moment. Clica sobre la banda vermella del reproductor i recupera el que s'ha emès durant l'última hora. Més immediat que mai. Només cal actualitzar l'aplicació per Android i iOS. Amb RAC1, recupera el que vulguis a l'instant. RAC1 ara és molt més. A l'app i al web.
34: Tot allò que t'agrada, molt més fàcil de trobar.
35: El que encara no has escoltat
36: i segur que t'agradarà.
34: Un nou aparador d'àudios i podcast. Endreçats i a un sol clic.
37: Per triar i remenar.
38: Amb tot el contingut dels programes.
39: I també els podcasts originals de RAC1.
40: I un cercador per accedir a l'instant als temes i a les veus que més t'interessen.
41: I som tots.
42: Més fàcil.
43: Més directe.
44: Més intuïtiu.
14: Més RAC1. Tots som un milió.
0: El Girona Juga RAC 1 és una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
1: I guanya 1-0 el descans en aquest partit de la tercera jornada de Lliga Segona Divisió contra les Palmes amb el gol de Justin a la primera meitat. Intueixes algun canvi a la segona d'inici ja, Miquel, o no?
2: Aviam, s'estaven escalfant Esprilla i Bonyar. Just des que s'ha acabat la primera part i fent curses, no només algun estirament, sinó fent curses.

0: Ah, doncs Quique Álvarez, per fer algun retoc tàctic, ja sigui amb Esbrilla o moure alguna cosa o jugar amb un sol davanter.
1: Veurem, a veure si hi ha canvis o no d'inici en aquesta segona meitat. A primera, ara sí, som al descans a Sevilla, Clara.
2: Amb aquest Sevilla 0, l'Atlètic de Madrid 3, doblet de Verena i també gol de Lookman. L'equip mata la seca a mida, sumant la victòria, segona victòria de la temporada.
1: A França i Itàlia com ho tenim, Molló?
3: A Itàlia, recta final, a 10 minuts per acabar el partit de Turí. Juventus un Parma 0, ho té encarat però encara no tancat. La Juve... I a França, setmana horribilis per l'Olympique de Lió, que està perdent a Gerland contra Le Havre. A 4 minuts pel 90, Olympique de Lió 0, Le Havre 1. En l'altre partit destacat, Brest 1, Toulouse 2, a 7 minuts per arribar al 90.
1: Obrirem una mica de cocteleo, de frit ràbic, ara el descans amb aquesta victòria de la Girona, de perdre els bons costums. Ja heu de compartir cocteleos, i a l'original... El de gust de xili, que és el que he entrat ara, aquí al descans, mel i mostassa, el de formatge, no? Sempre hi ha un cocteleo perfecte per cada moment, no t'aguantis més les ganes i tasta el cocteleo de frit ràbic. Per cert que Àlex Palou ens haurem d'esperar demà, no? Perquè pugui ser campió per cinquena vegada de l'Indicar.
3: Això em comentava en Ballera ara a la redacció durant la pausa.
1: Doncs hauríem d'esperar demà a Milwaukee per ser campió, si no encara tindrà alguna opció més. Mira que tenim gol a França, Molló.
3: Sí, empat a Openda per l'Olympique de Lió, aquell jugador que en una eliminatòria a Madrid-Leipzig ens va posar els nervis perquè va fallar 32 oportunitats de gol. Doncs aquesta setmana ha marcat tant a la prèvia de la Champions com avui. Dimecres no va servir per res, l'Olympique de Lió va quedar eliminat amb el Fenerbahçe.
2: De fet, van anul·lar, no? Va ser un dels...
3: Ah, doncs, mira,
2: al final no van acabar marcant, no?
3: No ho recordo, sincerament. Crec que sí, que van acabar 1-2, eh?
2: Sí?
3: Sí, però no, potser el seu no va valer. Aquest sí que val, de moment. Te toca un defensa, no fos cas que fos directe. Olympique de Lió 1, Le Havre 1, a 2 minuts pel 90.
1: A veure si veiem Boñar d'inici a la segona part o si el veiem debutar com a mínim en aquesta segona part amb la samarreta del Girona. Clar, abans jo et preguntava qui podria marxar, Brugui. És que preguntar què necessita el Girona no té resposta perquè no sabem qui marxarà, no?
0: No, exacte. Dependrà segurament molt de les sortides que hi hagin, però, vaja, jugadors de banda, d'extrems, és a dir, per fer de Minsu, per fer de Sigankov, aquí sí que n'hi haurien d'arribar perquè hi ha hagut aquestes baixes. I a partir d'aquí, jo el que intueixo... potser un lateral esquerre, de dretans, ja ha arribat Boñar, està a punt d'arribar Mateu Morell, procedent del Mallorca, és a dir, la baixa d'Arnau ja estaria coberta amb dos.
4: Boñar amb el 4 d'Arnau, per cert.
0: Correcte, sí senyor. I llavors no sé si un davanter versàtil, que pugui caure a banda, que pugui, no una referència com pot ser Benat, un jugador com un segon punta, que tampoc hi és, un Porto, perquè ens entenguem, i a veure doncs, què passa doncs, amb Benat, amb Esprilla i amb aquests altres jugadors, Ryan Hill, Àlex Moreno, que si se'n van caldria un recanvi tant sí com no.
1: Tenim assistència. Ah, mira.
4: 9.555 espectadors. 9.555, lluny dels 11.000 del partit inaugural contra el Leganés, però realment la xifra és bona. De moment... tot i que hi ha desencís amb el club per la gestió del mercat de fitxatges, etc., com a mínim estem veient que l'afició en els dos primers partits està fent costat l'equip i el van aplaudir en la primera jornada i l'aplaudeixen avui perquè volen, però perquè l'equip també els dona motius. Per cert, hi haurà doble canvi a la Unió Deportiva Las Palmas. Entrarà un central com Bonfanti i entrarà un davanter o un migcampista ofensiu com Ivan Jaime, fora del camp Jefté, que jo crec que no ha arribat ni a tocar la pilota com aquell qui diu a la primera part. Entra en el seu lloc Ivan Jaime i fora del camp també Juanma Herzog, entra en el seu lloc Bonfanti, un central italià. Són els dos canvis que fa l'equip canari, no n'ha fet cap al Girona.
1: Doncs segona part, a punt d'arrencar Montilivi, a veure si acaba de lligar aquests 3 punts l'equip de Quique Álvarez, el que seria la seva primera victòria en aquesta temporada, que esperem que en sigui una i no més a segona divisió.
4: Aviam, que farà la centrada inicial al Girona. Ara, Abel Ruiz posa la pilota en joc.

0: Per tant, vol dir que de moment està bé per continuar jugant el futbolista valencià. Pilotada llarga de David López, no la pot controlar Brian Hill. Acaba sortint directament a fora el Girona, que forma de sortida com a la primera part, amb Gazzaniga a la porteria, Francesc a la dreta, Àlex Moreno a l'esquerra, David López i Júnior completant la defensa. Al mig del camp, Fran Beltran i Izan, escortats per Justin i Brian Hill. I a dalt, Abel Ruiz i Benat. Són els 11 jugadors de blanc i vermell que hi ha sobre la gespa de Montilivi davant gairebé 10.000 espectadors que estan presenciant aquest partit de la tercera jornada, que seria la primera victòria de la temporada pel Girona, que vulguis que no és important per aquest grau d'incertesa que envolta l'equip amb el mercat, i també perquè abans ens ho mirava en Brugui quan no havia començat el partit, de sortida el Girona jugava avui des de la zona de descens.
1: Sí, exacte, els resultats de la jornada, la victòria de l'Oviedo, el no sé qui altre també ha puntuat de baix, i feia que el Girona comencés quart per la cua, és a dir, llocs de descens, una cosa que és absolutament anecdòtica però que feia molt de mal d'ulls.
2: Sí, i que et recorda una mica l'any passat, no? Vull dir que aquells fantasmes de l'any passat amb aquell inici tan dolent, jo crec que una victòria avui, més enllà de numèricament, que és veritat que encara té poca importància, però sí perquè la gent faci una mica net del que va passar la temporada passada.
1: Sí, i a més a més contra un Las Palmas que arribava aquí com un dels dos únics equips que havia guanyat les dues primeres jornades, que no és un equip que ha d'estar baix, ha de ser rival directe per pujar, i això anímicament i mentalment guanyar avui tindria molt de bo.
0: Sí, però de moment encara no has guanyat, que acaba de començar la segona part. Les coses van bé, això sí, de moment el boli a la butxaca, ni en Brugui l'ha tret.
2: Pensava que el signaves tu, ara.
0: No, home, no, això no, però vull dir que ara Las Palmas a la segona part està movent més la pilota. Jo crec que amb la incorporació d'Ivan Jaime té més gent al mig del camp. Precisament és ell que supera un rival, remata Gazzaniga! Una jugada col·lectiva molt ben entrenada per l'equip canari. El xut des de la frontal de l'àrea, potser un metre dins, d'Ivan Jaime, l'aturada de Gazzaniga. Nova central de l'àrea, Gazzaniga la deixa morta i el gol. Doncs au. Gazzaniga havia salvat el gol, ara ha deixat la pilota morta amb una centrada des de la dreta, i a porta buida Ivan Jaime ha fet el gol de l'empat. I Gazzaniga és el primer que se'n lamenta, perquè és qui ha deixat la pilota morta. O sigui, és una centrada rasa des de la dreta per agafar-la, però si no, rebutja-la d'una manera contundent. Però és que el que ell fa és evitar el refús defensiu, i a més la deixa solta a l'àrea. Clar, Ivan Jaime, que ve des de darrere, només la d'empenya i fer el gol de l'empat de la Unió Deportiva de Las Palmas. Doncs ja hi som pel tros. Minut 2 de la segona. S'han escapat xiulets també per protestar per aquesta acció defensiva de Gazzaniga. Hi havia en fa l'efecte que era Júnior darrere, preparat per rebutjar la pilota que arribava des de la dreta. No, Francesc. I Gazzaniga impedeix la intervenció de Francesc per deixar la pilota solta i regalar-li el gol a Ivan Jaime, que en dos minuts ha tingut una ocasió i ha acabat marcant el gol de l'empat de la Unió Deportiva Las Palmas.
2: És que fa l'assistència, pràcticament, Gazzaniga a Ivan Jaime per marcar el gol de l'empat. Posa la mà molt tova i li fa la passada pràcticament perquè marqui a porta buida el jugador de Las Palmas. Ja sabeu que Servidor l'any passat va ser un dels grans defensors de Gazzaniga quan l'Ivakovic, que ara el tenim al Barça, optava a la titularitat. La porteria no es toca a Brugui d'aquí a final de mercat, no?
1: En principi no, és una de les posicions que Quique Álvarez va assegurar en conferència de premsa que no, que estava tancada amb Gazzaniga, amb Krapitsov i amb Sergi Puig, però esclar, recordem que Córdoba, el segon gol, també és una indecisió de Gazzaniga en francès, que deixen la pilota morta dins l'àrea, i aquest refús que ha fet ara és el refús que mai pot fer un porter, més la centrada era fluixa, hi havia Júnior, francès, perdó, a darrere. Ostres, no pot ser.
0: És que és gairebé com si Ivan Jaime hagués jugat a paret, no? Allò, sí. Fas tocar la pilota contra la paret, et torna, llavors remates a porta buida. És que és gairebé el mateix. És un regal de Gazzaniga que 5 segons abans no havia fet l'aturada de la seva vida, però havia estat bé a xut d'Ivan Jaime. Doncs au, ara a veure quina segona part ens queda. Això d'una banda, perquè el Girona ha fet una primera part de clara superioritat sobre la Unió Deportiva Las Palmas i s'ha anat al vestidor guanyant 1-0. I a la segona, l'equip canari està tenint més la pilota i ja ha fet el gol de l'empat. El Girona no ha passat del mig del camp, i això a banda haurem de veure també quin és el to de l'equip ara en aquesta segona part, en un moment en què el vent no bufi tant a favor. Són 5 minuts de la represa i el Girona i la Unió Deportiva Las Palmas empaten a un a Montilivi i Villarracú.
2: Mira que ens avisava l'Agut, malestruc Agut, que no sé què ha vist a l'inici de la segona part, que ja veia que els núvols negres s'apropaven i pam, ja tenim aquí la pluja.
0: Home, és que, no, vull dir que el Girona estava guanyant el partit merescudament, però aquest canvi de la Unió Deportiva Las Palmas de treure Jefté i fer jugar un migcampista més, com Ivan Jaime, que no és una altra punta, sinó és algú més que es pot associar amb Kirian, es pot associar amb Loyodis, amb algun jugador més d'aquests que tenen bon peu, clar, això és el que li pot fer mal al Girona. I, de fet, la jugada prèvia al gol han mogut molt bé la pilota. Molt bé.
2: Sí, sí, han trobat sempre l'home lliure, han triangulat perfectament, sí, sí.
0: En fi, a veure què, ara, jo crec que dels problemes que ha tingut el Girona els últims anys, la porteria no és el més greu, però que hi ha un problema és evident. Per mi això és claríssim. I a més, dins del problema hi ha una subdivisió del problema, que és que amb els porters que tens, n'hi ha un que és titularíssim perquè els altres dos hi són gairebé per escalfar-lo. Perquè no te'ls creus com a porters titulars. O com a mínim poder lluitar per la titularitat amb Gazzaniga. I clar, llavors, si n'hi ha un que se sent titular i aquest que se sent titular no t'acaba de fer el pes o no està del tot fi...
3: I a més, la sensació que em queda és que Gazzaniga, quan va rendir millor des de la temporada passada, és quan ha tingut competència. És a dir, quan li va veure les orelles al llop amb Livakovic.
0: Compte, perquè la segona part fa molt mala pinta. Las Palmas ha empatat i continua atacant. Manu Fuster, la centrada al segon pal, posa el cap francès, evita la rematada, se la treu de sobre com pot Fran Beltran, que l'entrega directament al rival. És monocolor. La segona part és totalment groga de l'equip canari, que ha aconseguit empatar i que per la via ràpida vol aconseguir el segon gol. El Girona, que no es treu la son de les orelles, perd la pilota a la frontal de l'àrea pròpia. Ethan, la remena la Unió Deportiva Las Palmas, tots els jugadors de l'equip visitant a camp del Girona, llevat del porter, i a més els dos centrals estan gairebé a mig camí entre la frontal de l'àrea i la divisòria. Ara sí que recupera la pilota del Girona, que busca el contraatac amb una passada llarga per Benat cap a l'esquerra. Al minut 8 de la segona, Benat controla la pilota, és a punt d'entrar a l'àrea, lateral de la Granja, entra a l'àrea, passada per l'altra banda, pel control de Brian, que pot xutar, la comanda de l'esquerra, xuta fora! Oh. Claríssima l'ocasió del Beatle, amb tot l'equip rival abocat a l'atac. El Girona ha optat per la contra, la passada llarga per la cursa de Benat per l'esquerra, podria haver-se orientat pel xut, però preferit, i crec que amb bon criteri, veient que arribava Brian sol per l'altra banda, canviar l'orientació del joc, i allà el futbolista del Girona l'ha controlada amb la dreta, s'ha orientat per xutar i ha executat una rematada enroscada en diagonal que ha sortit llepant la base del pal dret de la porteria de cara, en una ocasió claríssima de l'equip gironí per tornar-se a posar per davant el marcador. 8, gairebé 9 de la segona. Quina llàstima. Girona 1, Las Palmas 1.
2: Ha volgut ajustar-la tan, Brugui, que se li han anat a fora a Brian Hill, que ja ens ha demostrat que això del gol li costa bastant.
1: Sí, diguéssim, que no hi està casat, eh? Però vaja, no. si cada cop s'hi acosta més. Ara han estat 4 dies...
0: T'ha divorciat.
1: No ho sabem, el seu estat civil.
0: Però... No, dic amb el gol.
2: Ah. Bueno, no és Ivan Martín, però... Sí. Però també té una relació especial amb el gol, també, sí.
0: Espera Benat, que retalla l'àrbitre d'una llei de l'avantatge. Benat per la pilota. Era falta sobre Brian Hill a la frontal per provar el cacau. Però l'àrbitre no l'ha xiulada, i ara sí que indica falta de Francesc, que encara veurà la groga per desplaçar la pilota després de la decisió arbitral. S'enrereix el partit, per fi, tot i que siguin males notícies, compareix la Unió Deportiva Las Palmas, l'àrbitre entra en escena. Segons el públic, Brian es queixa, jo crec que sense raó, perquè quan l'àrbitre no xiula la falta, que és clara a favor seu, dona llei de l'avantatge. Si la continuació de la jugada no és satisfactòria pels interessos del Girona, doncs, esclar, el que no pot fer és recular en funció de com acabi la jugada. No?
3: Total. Sí, totalment.
0: Clar. Ui, la pèrdua en la sortida dels canaris, Fran Beltran! Gol!
2: Gol!
0: Gol! El primer ha estat gruixut, gruixut de Gazzaniga, però aquest és de l'alçada d'un campanar de Caro, i sí que li ha sortit Caro, sí, perquè Fran Beltrán ha interceptat la passada en la sortida del joc del porter gran, l'equip canari, i com que estava avançat, l'ha superat amb una vaselina des de metres més enllà de la frontal, que abans d'entrar ha picat el pal dret i ha acabat a dins. Reacciona el Girona, que havia desaprofitat l'opció de fer el segon quan pitjor ho passava, i cara amb l'orgull gironí i la grapa de Fran Beltrán. Gràcies, Caro! Fa el segon, 11 de la represa, Girona 2, Les Palmes 1.
2: Obrim una estrella d'am per celebrar el segon del Girona. Els regals s'han d'agrair, s'ha de donar moltes gràcies, obrir i gaudir, ho ha fet Fran Beltrán. Sort que ha caigut a les botes de Fran Beltrán aquesta pilota, potser algú altre no ho hagués resolt tan i tan bé com ha fet Fran Beltrán. El segon del Girona, regal del porter, també valen. Girona 2, Les Palmes 1. L'ha fet perfecte, pali cap a dins, Brugui, una mica de suspens i tot, però l'ha picat perfecte.
1: Sí, sí, una vaselina cargolada perfecta, digna d'un Nahi o d'un jugador així més, una mica més glamurós, però que ha definit molt bé Fran Beltrán per fer el seu segon gol amb la samarreta del Girona. El primer va ser la victòria contra el Barça de la temporada passada.
0: I de fet, és un gol, no sé si el teniu present, però avui el segon que fa el Llevant contra el Betis és aquell que Bellerín fa una passada al central i queda curta.
3: Sí.
0: I des de molt lluny hi ha un jugador italià que ha conegut avui, que no tenia el plaer, i que l'ha col·locat molt bé per sobre del porter.
3: Sí, sí.
2: Aquell fins i tot una mica més complicat, no?, que el, que el d'ara de Fran Beltrán.
3: Sí. Està en una posició més centrada, però és més llunyana, també.
0: Sí, sí. Però molt ben resolta en els dos casos, i el Girona que es torna a posar per davant el marcador. I per cert, ha entrat Esprilla en el lloc de Justin. Esprilla es col·loca a la dreta de l'atac, i això vol dir que envia Brian a l'esquerra. I el Girona, que havia començat sotmès a la segona part, ha aconseguit tenir una ocasió que ha desaprofitat Brian Hill per fer el segon, i ara Brugui l'ha trobat fruit de la pressió de la roda del porter, i en busca un altre, que seria el tercer. Aviam, la pilota llarga de Francesc a l'esquena de la defensa per Esprilla, que la controla, se'n va a l'interior de l'àrea, però una passada interior a la frontal, hi ha un rebot en un rival, serà corna a favor del Girona. L'estat d'ànim amb el segon ha canviat.
1: Sí, totalment. Montilivi torna, doncs, a animar l'equip, a cridar, a engrescar-se, i important haver-se fet aquest segon gol després que les Palmes li sortissin també els canvis, aquest triple canvi, doncs, que ha fet canviar el pla de partit de només sortir del descans.
0: Illa, Esprilla, meravella. Pensar que no ho sentiria mai. El jovent gironí que...
2: Vaja, més enllà... Això?
0: Ha encantat això, sí. Pensar que més enllà dels amics d'Esprilla que li puguin cantar això quan estan a la piscina, però vaja. Aviam, que pica el corn, Esprilla en curt, li donen la pilota a centre, Esprilla malament, refús de la defensa, amb el cap Fran Beltrán se la treu de sobre com pot, l'entrega a Ivan Jaime, jugador de l'equip canari. Tot i això, a camp de la Unió Deportiva Les Palmes, la pressió, dicen, segons l'àrbitre, falta per darrere de la melena gironina. 2-1, d'aquí un minut arribarem al quart d'hora de la segona part entre el Girona i la Unió Deportiva Les Palmes a Montilivi i a RAC1.
2: S'acaba la part en marxa també a primera el Sánchez Pizjuán, Clara.
4: Encara amb aquest 0-3-54 de partit, ha marcat Lugman, però hi havia fora de joc en l'inici de l'acció de Baena i n'ha tingut una peque, però està en dretà, que no ha pogut definir bé. 0-3.
3: S'acaba a Itàlia, el Juve 2, Parma 0, la Juve amb el Milan 6 punts en dos partits, el Parma no ha puntuat.
0: Esprilla, gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, del Girona, per treure's el barret, per saludar-lo i el bocador, perquè és un gran gol, braçolant la pilota a l'escaire després de la recuperació impetuosa, ferotge, furiosa al mig del camp de Francesc, de la conducció de Benat, que habilita Esprilla. No és ràpid, però té talent. I allà on altres haurien buscat l'avantatge a l'espai, cames, ajudeu-me. Ell, a poc a poc, va ballant, va amagant cap a la dreta, va fintant cap a l'esquerra. Ara surto per aquí, ara surto per allà, ara surto, ara no surto. El defensa marejat, gairebé cau a terra. I amb l'esquerra la col·loca a l'escaire. Si ja tenen raó el jovent. Illa, Illa, Illa. Esprilla, meravella, que ens hauria de dir. Quart d'hora de la segona. Girona 3. Girona 3, que em feia de temps que no ho dèiem. Girona 3. Unión Deportiva. Les Palmes 1.
2: Obrim una altra estrella d'am per celebrar el tercer del Girona. Veia mans al cap a les graderies dels aficionats del Girona davant d'aquesta meravella de gol, Brugui, d'Esprilla.
1: Sí, sí, aquí a tribuna tothom s'ha ficat les mans al cap, veient com un jugador com Esprilla, que ha tingut aquest rendiment tan poc o deficient, podríem dir fins i tot, aquí, doncs que sigui capaç de fer aquest gol, que és una rematada que ha intentat molts cops però que mai li havia sortit, i doncs que ara doncs s'ha tret un carregol enroscat que ha entrat per l'escaire, i que recordem la temporada passada tan sols va fer un gol i va ser a la Copa del Rei al camp de l'Ourense.
2: En porta dos ja aquesta temporada segona.
3: Sí, feia bé l'agut en posar èmfasi a la recuperació de Fran Beltrán, que és fantàstica.
0: És que una de les millors coses del Girona de Quique Álvarez és la recuperació de la pilota i com treballen, perquè si us recordeu aquella que dèiem a la primera part en què David López li fa la passada amb l'exterior Benat, és un 3 contra 1 al contrari, i David López amb l'exterior deixa Benat, no dic que sol, però en disposició de rematar l'interior de l'àrea. És un equip que fa una pressió fantàstica aquest, i això té molt mèrit, perquè Quique Álvarez està treballant d'aquella manera, ja ho hem explicat, està treballant molt, però és clar, no els té tots, i de fet encara no sap quins tindrà. És allò, Puig, que el millor de tot és que no sabem què passarà.
2: Sí, en aquest cas no és el millor, segurament, per ell. No li expliquis, si és que no el coneix, no li expliquis tampoc el lema, que potser no li farà molta gràcia.
0: Però vaja, t'ha
2: dit, bueno, Quique, com diuen els superesports, no? El millor de tot és que no sabem què passarà.
0: Doncs mira, el que pots dir dels superesports, que... Però ostres, jo no m'ho pensava pas, Brugui, veient com havia començat la segona part, al minut 2, amb el gol que Gazzaniga facilita a les Palmes, que era l'empat, que hi hauria aquesta reacció amb els dos gols i l'ocasió de Brian, que han entrat de miracle.
1: Sí, no, jo tampoc m'ho pensava, i segurament que poca gent aquí a Montilivi s'imaginaven estar 3-1 pocs minuts després. Hem d'agrair, recordem, l'errada de Caro, però sí que el Girona ja havia tingut la de Brian Hill, i s'ha sobreposat molt bé el canvi tàctic de les Palmes, tàcticament, i sobretot amb més arribades i amb gols.
0: Ara hi torna l'equip canari per l'esquerra, Ivan Jaime té davant Francesc, el vol superar, se'n va a la línia de fons, fa la centrada, el segon pal, l'intent de control no és reeixit de Pezzolesi, del lateral, la pressió de Brian, jo crec que l'han pes, l'àrbitre dona continuïtat a la jugada, no hi ha falta segons ell, continua atacant l'equip canari per la dreta, Pezzolesi jugant en curt amb Jesse, preparen un doble canvi, ja està Sandro a la banda per entrar al terreny de joc, també el preparat Iñaki, continua però l'atac encara de l'equip canari, ara amb el Girona tancat a darrere, un Girona que quan té la pilota la mou bé, però que també es troba còmode amb les opcions de contraatac i que avui està buscant constantment l'esquena de l'equip visitant i l'està trobant amb molta facilitat. Si nosaltres en comptes de RAC1 fóssim Radio Canal Les Palmes, si és que existeixen, avui hauríem d'estar amoïnats per la superioritat del rival i per com li troben l'esquena a l'equip de Rubén de la Barrera. De moment està fent un partit gairebé rodó el Girona, mereixedor de la victòria parcial per 3-1 al minut 19 de la segona. Atac de l'equip canari, la jugada pel centre, la intercepta David López, s'escalfen jugadors del Girona, de moment no hi haurà més canvis, gairebé 20 de la represa, 3-1 guanya el Girona. Justin, Fran Beltrán i Esprilla, el gol visitant l'ha marcat Ivan Jaime.
3: S'acaba la jornada a França, l'Olímpic de Lió, un final apassionant, ha acabat empatant a 1 contra l'Eabra, que ha acabat també el Brest 2, Toulouse 2, l'altre partit destacat. Cap equip ha guanyat els dos partits, l'Illa, Lió i Troyes de moment amb 4 punts són els líders, i demà només ho poden fer el Mònaco i l'Olympique de Marsella, que s'enfronten a 9:15, Mònaco-Marsella. Per tant, serà un partit xulo per saber qui acaba líder després de dues jornades en cas que un guanyi. Si no, doncs, si hi ha empat, doncs ningú ha sumat els 6 punts en dues jornades.
0: farà canvis. La Unió Deportiva Les Palmes abans s'haurà d'atendre un futbolista que s'ha fet mal després d'una topada amb Àlex Moreno. Per això el joc està aturat amb el 3-1 al marcador al minut 20 de la segona part del partit. Tinc la sensació que fa temps que no veiem fer 3 gols al Girona en un mateix partit. Potser em falla la memòria, però Brugui, tinc la sensació que 3 gols en un mateix partit queden lluny.
1: Molt lluny, des del 14 de març contra l'Atlètic de Bilbao aquí, 3-0, però la temporada passada tan sols va passar dues vegades, aquest dia contra l'Atlètic i en aquell 3-3 contra l'Oviedo.
0: Home!
1: Que el Girona remunta i al final a l'últim segon l'Oviedo empata. Doncs mai en cap altre partit es van fer 3 gols.
3: Bona data, 14 de març.
2: Sí,
3: sí, sí, sí.
2: Gent que fa anys.
3: Sí.
2: Aquell dia. Portem, què, una hora de més d'una hora de partit d'un Girona a Les Palmes i encara no ha aparegut el nom d'Olunga.
4: Ah, sí. Increïble.
1: I hem fet 3 gols.
2: Exacte, que anem camí de la mitja dotzena, eh?
0: Clar, però llavors Esprillan hauria de fer un parell més o, si no, Fran Beltran, perquè Justin ja no pot fer el hat-trick.
2: Van ser 3? Ah, mira, ara no sé per què tenia el cap 4. No, van ser 3, no?
1: 3-3.
0: Crec que sí.
1: Sí, sí.
0: Sí, oi que va ser un hat-trick?
1: Sí.
0: Sí, sí.
1: 6-0, no? O 6-1?
0: Jo diria que 0.
2: Jo també apostaria per 0. Ara, el meu record és més de 0 que de 1, però ara ho confirmem.
0: Partit al migdia?
1: Al migdia,
2: sí. Sí, segur. Sí.
0: O 12 o 2, però sí, aquest horari...
4: 12, 12. Crec que 12.
2: Sí.
0: Aviam, pilota a l'esquena de la defensa per Esprilla, de moment posició correcta del colombià, que la controla, la deixa endarrere, el gol! Del Girona! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! Si no hi ha ningú que estigui massa avançat, ara parla l'àrbitre amb els capitans dels dos equips. Serà el quart del Girona en un dia, perquè abans que parlàvem dels Fèlix, puguem parlar d'aus Fènix, que reneixen de les cendres i que aconsegueixen retrobar-se amb el gol. S'està revisant a la pantalla de les Roces si la jugada és vàlida o no. L'àrbitre fa un gest amb la pantalla i diu... Oh, que el quart no és vàlid. L'arrencada d'Esprilla, massa avançat, no és vàlida i, per tant, el que ve després, que és el retall d'Esprilla i la passada endarrere per Abel, que la col·loca entre el porter i l'escaire de molt a prop, tampoc no és vàlida i, per tant, el gol no puja al marcador. Es manté el Girona 3, Les Palmes 1.
2: Llàstima, més era l'Abel Ruiz, que ja sabem que li costa això de marcar gols, i era una altra bona acció d'Esprilla al fora de joc. La veritat és que per les imatges no ho podem dir. Ara, mira, ara potser en aquesta repetició...
3: Sí, bueno, ara, té el cos avançat, no?
2: Ara que ens han dit que ho és, podem mig intuir que sí. Veurem si veurem ninotets d'aquí una estoneta.
1: Segona...
2: No? No veiem ninots a segona?
1: Ninotets...
4: No, eh? Com són ara,
0: Per Nadal, no? Allò per Reis, no?
3: Perquè els nens puguin jugar. No, vull dir que... Vaja, jo crec que tenir-los els tenen, però ensenyar-los, no ho sé.
2: Ja,
3: no ho tinc clar, la veritat.
2: Però ara que ho dius, és possible que no tinguem ninotets. Però vaja, semblava més sí que no, sí. Veient aquesta repetició ara aturada que ens han ofert.
3: La veritat és que sí.
0: Ara està molt actiu Esprilla, Brugui, perquè està jugant a la dreta. Jo no sé per què continua insistint tant l'equip canari en tenir la línia tan avançada, perquè el Girona està trobant amb molta facilitat l'esquena i Esprilla se n'està fent un tip, s'està posant les botes, i aquesta, amb ninotets o sense, haurà anat de molt poc. Vull dir que tant podia ser que sí com podia ser que no, i Esprilla l'està demanant tota l'estona, té espais, i és un jugador que es veu en aquests partits que no té un caràcter passiu, sinó que està molt connectat amb l'equip.
1: Sí, sembla que sigui un altre, del que hem vist les dues temporades anteriors, i està guanyant l'esquena cada vegada. El canvi tàctic de l'entrenador de Les Palmes no li ha funcionat aquí, i Asprilla està trobant molts espais, i recordem que ja ve de fer bons minuts a Córdoba amb gol, i bons minuts també el dia del Leganés amb dos intents i molta presència ofensiva. I llàstima, aquest gol que hauria matat tres ocells d'un tret, hauria sentenciat el partit.
0: Tres ocells d'un tret, collons.
1: Sí, tres, sí.
0: Tres de quines cabatxina, tu.
1: Sentenciar el partit. Assistència d'Asprilla i gol d'Abel Ruiz, que són gent que els hi ha costat molt.
0: Sí. Aviam, espera que ataca Les Palmes, el xut d'Ivan Jaime a les mans de Gazzaniga.
3: Per tancar tema, Girona 6, Les Palmes 0. I pel que jo veig, i a més la memòria també em tira cap aquí, va ser a les dues, perquè a un quart de cinc hi havia un Villarreal, un Madrid-Villarreal al Bernabéu, on jo era servidora.
2: Doncs mira, que jo pujaria de peus, que era a les 12, més que res. Mira, t'ho argumentaré, perquè Daniel Puntiprats era el tècnic.
0: Home!
3: Sí, però...
2: No, Daniel Puntiprats era el tècnic,
3: sí.
2: I ens va imitar Beppe Grillo.
0: Sí, espera que hi torna el Girona, pot arribar al quart! Asprilla! Gol!
2: Ai, ai, ai! Panera, qui saps imitar?
0: Irregularitats, i crec que no n'hi haurà. La passada des de la dreta d'Abel Ruiz, el forat negre que hi ha a l'eix de la defensa de la Unió Deportiva Les Palmes, el control d'Asprilla pujant pel centre, i entre la frontal de la petita i el punt de penal, mig caient a terra, fent equilibris, fent tantines, amb l'interior del peu dret fa passar la pilota per sota del cos del porter Caro. Marca el Girona, que fa el quart, ara sí. 18 pel final. El públic s'ho passa bé. El públic ovaciona els substituïts. David López i Abel Ruiz entren Bonyar i Ivan Morante. Obriu bé les orelles. A Montilivi i a Raku. Girona 4. Girona 4. Les Palmes 1.
2: Doncs ara sí que obrim l'Estella d'Am pel segon d'Asprilla. Doblet d'Asprilla per l'assistència d'Abel Ruiz. Ha definit d'Asprilla. Això que se li ha quedat la pilota un pèl enrere, però podent armar poc la cama, nyec l'ajustat al pal dret de la porteria de Les Palmes. 4-1. Ja pot llançar el boli a la paperera, Bruguin.
1: Sí. Jo també em pensava que s'entrebancaria i cauria, però al final l'endreçada ha sentenciat el partit, un gol més, una assistència d'Abel Ruiz, i quin gust això de veure un partit sentenciat al minut 73, que feia poder un any i mig que no estàvem tan tranquils en un partit. Sí o no, Miquel?
0: No, que sí. Escolta, jo ric, però tens tota la raó del món. Com gairebé sempre.
1: No, home, això toma, tampoc.
0: Perquè, home, clar, vull dir, si abans dèiem que des del març que no se'n feien 3, que el Girona en fes 4 en un partit...
1: Novembre del 24 contra l'Espanyol, 4-1.
0: Imagina't.
1: Aquell dia que van fer 4 gols de seguida?
0: Sí.
1: A la primera part.
0: No, crec que tots a la primera part, diria.
1: Potser sí.
0: 4-1.
4: De fet, no és el dia que marca Miovski.
0: Sí, senyor.
3: El dia, no?
4: Clar, no?
1: Sí.
0: No, Miovski va... aquell dia crec que és un gol i una assistència. Però també marca Krejci, marca Brian Hill només començar. I després, a la segona part, si no m'equivoco, és Puado que fa el gol de l'Espanyol. I és un partit en què, a la tornada... Sí. Hi ha aficionats de l'Espanyol que no paeixen bé la derrota i la imatge de l'equip, i que els esperen quan arriben després del partit. És una nit en què recordo que l'Edu de Batlle ens deia que Manolo podia estar penjant d'un fil, i al final doncs el van mantenir sàviament i els va donar la permanència. Ui, vermella GC.
3: Ai.
0: Vermella GC. Vermella directa. No li ha tret dues grogues. Vermella directa. No sé què ha fet GC. Ha caçat Ethan, no sé què ha fet, però l'àrbitre no ha tingut dubtes i li ha tret la vermella directa. A mi m'havia semblat una trepitjada per la gestualitat, però li ha tret la vermella directa.
2: que no sigui per piar, més que per la falta, és que ell fa la
0: Vols
2: falta
0: dir?
2: I llavors es dirigeix cap a l'àrbitre. És que a mi la falta tampoc m'ha semblat que fos molt amunt, molt, molt perillosa. No ho sé, estic interpretant,
4: sí, perquè, a més,
2: perquè ha trigat molt.
4: Sí, i és com que hi ha un moment que l'àrbitre fa el xip, el canvi de xip, no? De trec la vermella. Perquè no és entrada de vermella.
2: No deixen continuar la jugada, no, després de la falta. No es veu si es dirigeix a l'àrbitre o no.
0: A mi no m'ha fet l'efecte que hi hagués allò, grans protestes de Gessé després de la decisió arbitral per la falta. També és veritat que Gessé li ha estat escalfant el cap a l'àrbitre tot el partit, però vull entendre que aquest no és un motiu per agreujar la decisió de la sanció.
3: Sí que hi ha minutets a segona,
4: sí, sí, funcionen. Ui,
2: per l'espatlla dreta, sí, d'Esprilla, sí. El gol anul·lat abans del 4-1. Que ja. Sí que ha pujat. Doncs no ho sé, ens quedarem amb les ganes.
4: L'acte.
2: Perquè la repetició primera...
3: Ens han repetit la falta, no?
2: Sí, però sí. Una repetició que... Jo et diria més groga que vermella, amb la repetició que hem vist com a mínim.
3: Ah, val, sí, veure.
4: És puntada, no? Tranqueta a baix.
3: És que estava recuperant el directe per mirar això que dèieu.
2: Ens han tallat abans de veure si hi havia alguna paraula. Ara sí que hi ha paraules, de GC cap a l'àrbitre. Vull dir, sí, que si té ganes d'apuntar a l'acte, em sembla que es quedarà descansat.
3: Jo, és que és veritat que triga un pèl, però és que gaire, està d'esquenes GC a l'àrbitre, pràcticament. No ho sé.
0: No ho sé, és una decisió estranya, perquè hi ha vegades les entrades molt aparatoses i que dius, són de vermella clara. O si més no, tens la sensació al camp que són de vermella, però a mi m'ha semblat una falta més, no? La sensació era com l'ha trepitjat, targeta, i ja està. Però no, i el públic també l'ha increpat molt quan marxava del camp. Ja no sé si és pel passat madridista o bé per quin motiu, o perquè està tota l'estona garlant durant tot el partit, però vaja, pitjor les coses a l'equip canari. Avui no li podran sortir. 4-1 guanya el Girona, 13 pel final. Juga amb 10 la Unió Deportiva Las Palmas per l'expulsió amb vermella directa de Gessé Rodríguez.
1: Sí, per mi ha sigut una falta d'aquelles que el ve allà, que el té davant i li venta una cosa així com d'impotència o de ràbia, però
3: sí.
1: Jo crec que fluixa, jo crec que no era pas mereixedora de targeta vermella, o no sé que després li hagi dit alguna cosa a l'àrbitre.
0: Espera que pot prendre més mal la Unió Deportiva Las Palmas. A l'esquerra, Brian entra a l'àrea, fa la centrada, al segon pal no hi ha ningú que hi pugui arribar, sí que ho fa Bonyar, que esprinta per controlar la pilota al lateral de l'àrea gran, debutant el futbolista madrileny amb la samarreta del Girona en un dia feliç a Montilivi. La conducció de Brian entre tres contraris, intenta jugar-se-la tot sol, el Beatle acaba perdent la pilota i pot ser que acabi cometent falta. Aviam, de moment l'àrbitre diu que no. La Unió Deportiva Las Palmas allunyarà la pilota des del darrere, directament als dominis de Júnior. Ara sí, falta favorable a l'equip canari, que farà un canvi a 12 pel final. Girona 4, Unió Deportiva Las Palmas 1. Deixa'm que et digui, Brugui, que hi ha algú que està sempre al costat de l'esport i dels esportistes. Parlo de...
1: CaixaBank.
0: Correcte, és que amb aquesta rotunditat, vaja, és que escolta'm.
2: 15 minuts i vaja, potser una mica més, veurem què hi afegeix. De balneari gairebé pel Girona, a Brugui, que agrairà a tothom, amb aquest inici de temporada tan estressant a nivell de despatxos, a nivell de banqueta, pels jugadors també, perquè el clima no ha de ser el millor tampoc en aquestes setmanes. Aquests 15 minuts són de... Uf!
1: Sí. De bany i massatge, sí. Gairebé, perquè a la gespa, a la banqueta Quique Álvarez, que evidentment ho està passant malament, a la llotja Quique Càrcel, que estarà més tranquil, tot i que avui a la primera part l'han enfocat al marcador i s'han sentit xiulets, i és clar aquest 4-1, aquest marcador tan contundent, ja sentim Montilivi, s'està despertant altre cop, això és un regal per un equip deprimit que va acabar la temporada amb drama i que l'ha començat amb aquestes cendres de reconstruir-se, però no trobar les peces, i a veure si això pot ser una mica de llum que guiï, no?, cap a convertir l'equip en un candidat.
2: Sí, fins i tot, ja en un optimisme potser massa desfermat, algú pot pensar que un resultat així, la imatge d'avui, pot fer que algú que tingui dubtes de si busco una sortida o no digui, doncs va, em quedo.
3: O algú que tingui dubtes de venir, perquè, clar, vull dir... També amb els mercats que porta el Girona i els últims anys, també potser algú s'ho pensa, no?
2: A primera tenim pausa d'hidratació en el partit del Sánchez-Pizjuán, Clara.
4: I el Sevilla ha reduït distàncies amb un gol de Sierra, amb una bona rematada amb la cama esquerra des de l'àrea petita, pràcticament 15 més l'ha afegit. No té pinta que el Sevilla pugui fer aquest pas endavant per posar la por al cos a l'Atlètic de Madrid, però mai se sap, en qualsevol acció allà pot arribar al 2-3. I per cert, per tancar el debat, ningú ha encertat, el partit va ser a la 1 del migdia.
2: A la 1?
0: Oh!
5: A la 1?
4: Sí.
0: Però Punti Prats era el tècnic, això segur.
3: Sí, clar.
2: Sí, segur. Sí, sí.
0: No, clar, això és irrebatible. Sí, clar.
2: Aquella imitació de Pepe Grillo, vull dir,
0: exacte.
2: Encara tinc malsons.
4: Era aquella temporada que alguna jugava a la 1, per exemple, el clàssic del Bernabéu va ser a la 1 del migdia, que el Barça va guanyar, diria, 0-3.
0: No, i a més, aquella temporada, aquell jo crec que era l'últim partit abans de Nadal.
3: No, 13 de gener.
4: No, el clàssic sí que era l'última abans de Nadal, diria, però la jornada aquesta del Girona era a principis de gener.
0: Sí. Ah, d'acord.
4: Segur. Que era l'última de la primera volta. Sí,
3: i després es va jugar el Madrid 1 i la Real 2.
5: Sí. I amb el Bernabéu i cantar una victòria, et dic que no, això no ho oblido.
0: Posa la medalla.
2: El clàssic, sí, el clàssic va ser un 23 de desembre, m'atreviria a dir, fins i tot.
0: Aviam la recuperació de Morante al mig del camp, veu el porter avançat des del mig del camp, el vol superar, de recular, cara i atrapar la pilota. És que clar, avui tot es ponen. Mira què et diré, Puig, que encara marcarà Pixur. Mira què et diré. Perquè el gegant que alterna Fontejau amb Montilivi, jo tinc la sensació que avui potser en pot tenir una, eh? No sé qui té el ros més clar, Brugui. Van de Beek o Pixur?
1: Tau-tau, eh? Poder Van de Beek.
0: Tau-tau, eh?
1: Poder Van de Beek, una mica més al vi.
0: A més el vi.
1: Més ros fluorescent.
0: Una mica més pàl·lid, no?
1: Sí.
0: És que a Molló no li agrada que parlem de rossos.
3: No, anava a dir... anava a dir que perquè en Brugui no ho hagi de buscar, més de 4 gols el Girona no els fa des de l'últim partit de la mítica i única temporada... Sí. De Champions del Girona, aquell 7-0.
2: Home, el Pichichi, no?
3: El Pichichi de Dobbik.
2: Pichichi de Dobbik.
3: Sí, sí. Contra el Granada, sí.
0: No vas venir, Puig, aquell dia?
3: Sí,
0: al
3: sí,
0: camp?
3: Sí, sí.
2: Era Montilivi, sí, sí, que el Granada no en tenia massa perquè...
3: Ah, sí, es van emprenyar.
2: Aquestes ganes sí. De marcar més i més, més gols.
3: Sí, sí.
1: Que ja estava descendit.
2: Sí.
3: Va actuar sopa de cabres, home, gran nit.
0: Sí, sí. No, no, realment...
3: Hi havia pizzas.
0: Va, alguna n'hi ha. Però vaja... No, escolta'm, però està bé que puguem recuperar aquests records, perquè vol dir que estem comparant aquells moments amb l'actualitat, no? Amb el dia d'avui. Per cert, acomiadat amb aquests aplaudiments, Benat del Camp. Benat, 83 minuts avui... Jo crec que el nivell de la resta de l'equip, és a dir, un bon nivell, ara se saluda amb Quique Álvarez. També aplaudiments per Fran Beltran, que torna els aplaudiments al públic entre en Pixur i Doni. Clar, aquesta és l'altra, Puig, que has d'interpretar-ho tot fins que no es tanqui el mercat, però 83 minuts de Benat. Gairebé un partit sencer també de Fran Beltran, que ho està jugant tot. Que entri Doni a la segona part... Vaja, ja veurem què passa, però d'opcions que alguns d'aquests, si no tots, es quedin, n'hi ha, no?
2: Sí, clar, algú s'haurà de quedar, és que si no... Sí, sí, Doni, és que no sé, jo amb Doni ja... Jo vaig una mica perdut, perquè a més ve d'aquesta baixa molt i molt llarga, i tampoc... No sé, és un jugador que a mi em costa de veure... a segona divisió. És veritat que venint d'on ve, potser també ell pensa que no és un bon lloc com per agafar una mica de ritme i al mes de gener mira a veure si troba alguna sortida.
0: Clar, o potser pensar que... Perquè potser, jo què sé, les ofertes que pugui tenir són d'equips neerlandesos de perfil baix, doncs bueno, potser et quedes aquí si et va mig bé i l'equip acaba pujant, doncs mira... L'any que ve torna a ser primera divisió.
2: Sí, el que està clar, i això no ho para de repetir Quique Álvarez, després del mercat és veritat que t'acaba dictant sentència, però que els que es quedin, Brugui, han d'estar convençuts de quedar-se.
1: Sí.
0: Compte Pixur! El travesser! El travesser! sí! Aviam, la pilota per Esprilla a la frontal. No troba espai el peixut, no riquis lladre. Perd la pilota, Esprilla a la frontal de l'àrea contrària. Ui, ara tothom cap endarrere, que la Unió Deportiva Les Palmes contraataca. Semblen focs d'artifici. Oh! Atac canari. A la frontal poden provar el xut. Gol. Casos l'olla. Gol de Miyashiro. Del 5-1 al 4-2. La contra de Miyashiro, el xut des de la frontal, jo crec que frega en un jugador del Girona que desvia una mica la trajectòria de la pilota, que acaba entrant. Oi que la toca, Molló?
2: Sí, sí.
0: I aquí jo crec que per molt que hi hagi públic, espectadors que s'aixequen mirant a la llotja i assenyalant a la porteria perquè entenen que el porter se la torna a passar, jo crec que aquí Gazzaniga hi té poc a dir, perquè el xut és des de la frontal i hi ha un rebot en el peu de Francesc que desvia prou la trajectòria de la pilota com perquè entri a prop de la base del pal. Tinc aquesta sensació. 4-2 guanya el Girona, a 4 més el temps afegit pel final.
2: Sí, un punt de mala sort amb aquest toc que desvia mínimament la pilota, però sí que la desvia. No és que entri molt, molt ajustada al pal, tot s'ha de dir, la pilota, el pal esquerre de Gazzaniga. Bueno, sí, depèn de l'ull que li tinguis posat a Gazzaniga.
0: Sí.
2: Si ja el mires malament, mira, doncs en aquesta penses que un altre porter, i segurament tens raó, un porter d'un nivell superior l'hauria pogut treure.
0: Aquests xiulets eren per ell.
5: Doncs tampoc ho entenc, eh?
0: Allà ara hi tornaran.
2: Bueno, però és gent que ja l'any passat no entenia que jugués ell i no l'Ivakovic.
1: Sí, però es fan sentir, eh? Eren força generalitzats, sí, sí, sí. I ells els sent.
3: Però és que ara segona, per mi sí que és un porter de garanties, Gazzaniga, vull dir...
1: No sé. El que passa que, clar, quants xuts de porteria ha fet a Les Palmes? N'ha tret una a Ivan Jaime abans de l'1-1, i no sé si després han fet més xuts entre pals, a part dels dos gols.
0: Intervencions de mèrit, una.
3: Entre un gol pals, regala. Quatre xuts, dos gols.
0: Però clar, Ivan Jaime després fa un xut escarrancit, però que atrapa amb facilitat, però més feina no té. Compte amb la defensa de Les Palmes, que va d'una mica, jugada invalidada per fora de joc previ de Doni.
3: Aquest?
0: Llàstima, perquè era el 5-1, aquella just abans del 4-2, la rematada de Pixur des de la frontal de la petita, la centrada des de l'esquerra d'Àlex Moreno, rasa, ell remata bé amb l'interior del peu esquerre des del primer pal i va al travesser una mica més, era el 5-1 i s'ha acabat el bròquil.
3: Jo, al meu punt de vista en el gol, és que ell s'anava a llançar, perdó, a la dreta, a la seva dreta, i jo crec que el xut anava cap allà, i quan la desvia Francesc ha de canviar i l'enganxa contra peu. A mi em queda aquesta sensació.
0: Jo crec que clar, sense
3: repetició... I a Montilivi repetició... això no s'ha vist, eh? Això ho entenc.
0: Clar, clar.
3: Vull dir, que la gent...
2: A mi no m'assembla que desviava tant la trajectòria, però potser sí que anava a l'altre pal. A mi llavors m'ha enganyat la perspectiva.
3: O potser anava més, potser no tant a l'altre pal, o més centrat, no sé, però que ell, com a mínim, fa el gest d'anar a llançar-se a la dreta i llavors canvia i l'enganxa a contrapeu.
0: Que també és veritat que la jugada arriba amb el Girona guanyant 4-1 i amb el rival amb 10. Vull dir que no és ell l'únic que pot tenir responsabilitat en la jugada. Però vaja, aviam, a l'esquerra Àlex Moreno, la torna davant a Pixur dins l'àrea, centra Àlex Moreno, ara ho ha fet malament, enviant la pilota directament a l'aeroport de Vilobí. No la pot rematar ni Pixur, això vol dir que ha anat molt alta, perquè si Pixur no hi arriba, vol dir que la pilota ha anat molt alta, que ha tocat la lluna i ha baixat. Un i mig, i s'acabarà el partit, temps afegit a banda, 4-2, guanya el Girona contra la Unió Deportiva Les Palmes. Clar, jo crec que el que li passa a la gent amb Gazzaniga és que més enllà de tenir certa adversitat al porter, pensen que cada xut que va una mica ajustat, que va porteria contra el Girona una mica ajustat, és gol.
1: Venim del dia del Leganés, que el primer xut des de 35 metres va entrar. Que no era un golarro, però és el primer. I avui n'han fet 4, 2 a dins, i amb comptant un regal.
0: Tens la sensació que segurament que així com has de ser més contundent a l'àrea contrària i fer més gols, i avui el Girona els està fent, i de fet ha fet un pal, li n'han anul·lat un altre per un fora de joc molt justet per l'espatlla, com dèieu, o sigui que avui ha estat un equip que ha penalitzat el contrari clarament. També és cert que la Unió Deportiva de Les Palmes, generant molt poc, li ha fet dos gols, i clar, llavors a partir d'aquí vol dir que també tens un problema a la teva porteria, no només a l'altra.
2: Reclama un penal al Sevilla, a l'àrea de l'Atlético,
4: sí,
2: Clara.
4: Sí, de Hulman, que l'altre dia ja en va cometre un contra el Villarreal, protestava moltíssim des de la banqueta del Sevilla, Simeone li deien que no, com va sempre, i home, a mi em queda dubtes, perquè sí que el toca.
2: Vull dir, algun d'aquests hem vist xular-lo a primera divisió, un sí, del... tot per darrere de la cama. No?
4: Des del bar hem dit que no, però sí que veient la repetició, hi ha un impacte al peu darrere.
2: Sí, sí. A segona, per cert, amb aquest resultat, ningú no sumarà el 9 de 9 en les primeres 3 jornades de Lliga.
0: No. S'afegeixen 6 minuts. Pixur canvia bé l'orientació del joc a la dreta per Esprilla. La pilota a l'interior de l'àrea, no hi arriba Brian. Pixur als núvols! L'opció de fer el cinquè s'ha esvaït per molt poc. Demana un fora de joc a l'inici de la jugada a la defensa canària, que ni l'àrbitre ni l'assistent havien sancionat. El canvi d'orientació de Pixur des de l'esquerra de l'atac cap a la dreta no està gens malament. Esprilla el primer toc, la col·loca a l'interior de l'àrea, al punt de penal. Es llança buscant la rematada de Brian, no hi arriba, compte que ara recupera la pilota Ethan, que vol fer el cinquè gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! Feia temps que un gol del Girona no duia una rúbrica local. La cavallera rossa d'Ethan, que és com l'aleta d'un tauró quan veu una pilota solta a la frontal de l'àrea contrària, el mal control de l'adversari, i per molt que fos temps afegit, ell no deixa ni les engrunes, s'anticipa el rival, li roba la pilota, encara la porteria, i amb l'interior del peu dret, gairebé com un penal, col·loca la pilota arran del pal esquerre i fa el cinquè del Girona. 2 minuts per sobre del 45 de la represa. El Girona goleja, el Girona guanya. Ha marcat Ethan, gairebé resultat tenístic. Saludant el Girona amb la mà oberta a la Unió Deportiva Las Palmas, que torna a sortir escaldada de Montilivi. Girona 5, Las Palmas 2.
2: Si l'agut la veu rossa, doncs és rossa la cavallera de sí, Ethan. Celebrem amb una estrella d'amb la cinquena que obrim avui. Vinga. Ja, com jo anava a dir, per aquesta victòria del Girona. Però rossa o no, Brugui, la cavallera Miquel, de Ethan?
0: Des d'aquí dalt, sí.
1: Les puntes.
2: Les bé, no? Puntes. Les puntes, sí, sí. Sí, talla amb les puntes. Sí,
1: són
2: sí.
1: Més clares.
4: És el sol.
0: Home, des d'aquí dalt, sí. Falta que provoca Pixur i targeta groga. Home, de quin color les veieu vosaltres?
2: Home,
6: jo el veig
2: rosses, segur
6: no.
2: Que
6: no. No, jo rosses tampoc.
4: Castany fos,
2: sí,
4: no?
2: Castany, castany, sí.
0: Castany, eh?
2: Festival, Brugui, mare meva.
1: Sí, sí, no, i a més merescut, i m'agrada que el Girona sigui contundent, que no tingui pietat, que enflairi la sang i en busqui més. Quique Álvarez, hi ha hagut una acció aquí a la banda dreta on demanava encara que pressionessin els jugadors ofensius, a banda bé, que a Esprilla, que no deixessin sortir Las Palmas just ben bé abans d'aquest cinquè gol, i això demostra doncs, aquesta intensitat, aquesta fam que de mica en mica està inculcant a l'equip.
3: Com a mínim 3 dels 5 gols són de recuperació camp contrari, el de Fran Beltran, aquest d'Ethan i el d'Esprilla, que la recupera Fran Beltran també, no? Al mig del camp.
0: Sí.
3: Però, que, sí, però sí. També és... Per la zona es considera de recuperació camp contrari, per tant...
0: No, i a més... Això et parla també del compromís dels jugadors, i perquè això no és fàcil per ningú. Ara mateix no és fàcil per ningú, i jo m'atreveixo a dir que aquesta victòria és alliberadora i balsàmica, perquè la temporada passada tothom tenia al cap aquella arrencada de 0 de 15 en les primeres 5 jornades, que això et condemna per tota la temporada. Doncs amb les turbulències que hi ha hagut durant tots aquests dies, el mercat obert, Sigankov que se'n vol anar, el representant que diu que farà una roda de premsa, la publicació de correus interns, un agi a la llotja, dubtes amb Benat, clar, tot això afecta l'entrenador, els aficionats, els companys, la direcció esportiva, tothom. I aquest 4 de 9 doncs encara està prou bé tenint en compte com l'està aconseguint el Girona.
2: Ara en zona de play-off, 6è.
0: Mira.
2: Bueno, com acaba la jornada.
0: 6 és el play-off, Brugui?
1: Sí.
0: No, home, no. No, home, no.
2: Què deia la pancarta del jovent gironí, ara?
0: Menys paraules i més fets. Encara la tenen desplegada. Àlex Moreno per l'esquerra, vol el sisè, el xut creuat. Ui. Doncs surt fora, llepant el pal.
2: L'ha fet Montilla, aquesta.
0: La pancarta de tothom. Menys paraules i més fets. Ara, l'afició, hi ha en alguns casos, com amb Gazzaniga, amb Esprilla el dia del Leganés en la rada en el primer control, però després amb l'actuació del colombià els xiulets es van tornar en aplaudiments, però l'afició està recolzant l'equip i després, si creu que ha de xiular i protestar, és una cosa, però animar a l'equip i acompanyar-lo.
1: Sí, sí, està al costat de l'equip, afició de 10 des del xiulet inicial, i animant, esperonant, llevat d'aquesta cridòria que hi ha hagut després de l'errada de Gazzaniga, però no es pot retreure més. Ara veiem aquesta pancarta que va dirigida doncs, a la llotja, on demanen menys paraules, en referència a que es va marcar l'objectiu de l'ascens, i més fets, que no estan traduint-los en incorporacions o en fitxatges que puguin convertir el Girona en clar aspirant.
0: Peixur cap endarrere per Esprilla, buscant l'esquena de la defensa per Brian. Si la controla, es plantarà sol davant del porter. Pot fer el sisè, remata Caro. Caro ha salvat el sisè, queda sol de la frontal per Morante, que retalla, perd la pilota. La pressió com llops dels jugadors del Girona, i Francesc evita la contra enviant la pilota fora. L'àrbitre, al sisè minut de temps afegit, indica el final del partit i Montilivi ovaciona els seus jugadors així. Aplaudiments pels futbolistes a l'instant que l'àrbitre indica el final del partit amb el 5-2, que reflecteix el marcador, el que ha passat al terreny de joc, les abraçades dels jugadors. He vist Francesc saltant al cos d'un company, no m'he fixat en qui, per abraçar-lo com si fos una victòria que donés un objectiu de la temporada, fos una promoció o fos una victòria molt important per aconseguir l'ascens. Com dic, la sensació de victòria alliberadora i balsàmica, aquesta del Girona, per aconseguir-la, perquè fins ara eren un empat i una derrota, però també per com s'ha aconseguit, amb un equip amb molta grapa, amb molta fam, amb un equip amb un compromís màxim, amb jugadors com Benat i Fran Beltran jugant gairebé tot el partit, amb Àlex Moreno completant els 90 minuts, jugadors que podrien tenir el futur lluny de Montilivi, avui sobre la gespa, donant-ho tot per l'escut que els paga, i amb un altre que podria tenir el futur aquí o a un altre lloc com un Aji, veient-ho a la llotja i pensant potser que vol anar-se'n a jugar a la màxima categoria a una altra banda, però que potser també avui s'ho hauria passat bé a la gespa amb la samarreta blanca i vermella, i recuperant jugadors per la causa, com Abel Ruiz o com Esprilla, que semblava un futbolista irreconduïble i que, és veritat, baixant un esglaó a la segona divisió, està marcant diferències. És una bona nit pel Girona, és una molt bona nit, una nit de bones paraules i de molts fets, i que esperem que marqui el camí, que sigui una llavor de cara al que ha de venir. Girona 5, Les Palmes 2, un de Justin, un de Fran Beltran, un altre d'Ethan amb la cabellera rossa, i dos d'Esprilla, Les Palmes 2, últim partit amb el mercat obert. Si el Girona l'encerta en el que queda de mercat i no hi ha cap jugador, diguem-ne, que insubstituïble que marxi, la temporada pot ser prometedora.
2: Com riu, Pixur, a sobre de la gespa, ens
0: Pixur
2: la mostraven amb aquest 5-2 del Girona. Han debutat el millor jugador del Girona avui en aquesta golejada.
6: La xarxa de concessionaris MG de Catalunya t'ofereix el millor jugador del partit.
2: Agut.
0: Mira, et diré... Va, et diré Esprilla.
2: Jo em quedo amb Fran Beltran. Brugui?
5: Esprilla.
2: Jo,
5: Fran Beltran.
2: Clara, desempata.
4: Esprilla.
0: Bé, Clara, bé, bon criteri.
4: No, s'empaten aquí a l'estudi, tu.
2: Esprilla.
0: No, clar, perquè clar, es pensen, saps que has de dir tot el que ells volen, clar.
2: El millor de Girona en aquesta maneta, en aquest 5-2 a Les Palmes.
7: MG-ZS Hybrid Plus, el SUV híbrid més eficient pel dia a dia, amb un consum de 5 litres als 100 quilòmetres, tota la tecnologia que necessites i 2 anys de manteniment gratuït. MG-ZS Hybrid Plus des de 19.840 euros. Preu subjecte a finançament. Consulta condicions a mgmotor.es. Xarxa de concessionaris MG de Catalunya.
2: Ara si ho vam sentir, mira, Sprilla, el millor del partit, segons el Girona juga a RAC1.
8: En casa con toda la afición, así que bueno, le doy gracias a Dios por primero por los goles y por también por la victoria, así que bueno, a seguir.
9: Es un golazo, el primer gol es un golazo. Cuéntanos ese gol, ¿cómo ha sido?
8: Bueno, lo vivo practicando siempre, bueno, gracias a Dios se dio. Y bueno, obviamente no es solamente yo, solamente, disculpa, con mis compañeros y pues bueno,

0: Pero bueno, como te dije, esto no es por mí solo, el grupo lo ha hecho también genial, así que bueno, le doy gracias también a ellos y a toda la afición que nos apoyó, así que bueno, enhorabuena.
1: Enhorabuena a ti, Yasser.
0: Vale, gracias
1: a ti. Por los dos goles.
2: Doncs Asprilla, que ha xerrat al camp, més que no pas a la televisió.
3: Estic de fets que de paraules.
4: Sí, sí, sí.
2: Fa cas a la pancarta, diu el Joan Joronim, diu fets no paraules, doncs de paraules poques. Si cobrés per paraules, malament, no es trauria un sobresou el bo d'en Asprilla. Brugui, per tancar-ho en mig minut, què vols afegir-hi?
5: No, vaja, una mica en la línia d'en Miquel, eh? La sensació d'alliberament, de treure's una maleta de porqueria que pesava molt des de feia molts mesos i que avui, quan poder poca gent s'ho pensava, que el Girona, bueno, sí que podia guanyar, però tan clarament i tan contundentment, doncs va d'allò més bé a l'equip, que la necessitava, els jugadors, els entrenadors, la direcció esportiva, per rebaixar les males vibracions i per poder acabar de treballar tranquil, i si l'encerten i no hi ha cap sorpresa de darrera hora en forma de sortida inesperada, doncs sí que hi ha la base, doncs, per convertir aquest Girona en un aspirant a lluitar per les posicions de descens o de playoff o d'estar dalt.
2: A veure què passa aquests tres dies de mercat encara oberts. Dimarts ja sabrem quina plantilla tindrà el Girona per afrontar, com a mínim fins al mes de gener, el que ve per davant en aquesta temporada. Marc Brugués, el llegim al Diari de Girona. Moltes gràcies.
5: A vosaltres, bona nit.
2: Agut, fins d'aquí una estona el tu diràs. Fins ara.
3: Fins ara.
2: El partit de primera també s'acaba ara, Clara.
4: Tot just ara, amb victòria de l'Atlètic de Madrid, 1-3, un Atlètic de Madrid que la primera part ho ha deixat ja tot solucionat amb el doblet de Baena i un altre gol de Lukman. El Sevilla, que ha competit una mica més a la segona part, ha pogut reduir distància amb el gol de Sierra, però en cap moment crec que l'equip del Xolo ha patit per emportar-se aquests tres punts del Ramon Sánchez Pizjuán.
2: El partit del Girona al camp de l'Sporting, dissabte que ve, 4:45 de la tarda, al Molinón, Sporting Girona. Ja ho diuen allà, que el millor de tot és que no sabem què passa, perquè avui realment ningú no s'imaginava aquest Girona 5, Les Palmes 2, com a mínim a la porra interna, Rian de Rian, que diria allà.
4: Millor.
2: Passa un minut de 11:45, mínima pausa, i tu diràs amb el Ballera fins a la 1 de la matinada del Superesports i tornem demà a les 4. Vagi bé.
6: El Girona Juga RAC 1 ha estat una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
7: M'expliques un conte, papa?
8: I tant. Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
9: Viure una experience és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
10: 2018. Prades. Baix Camp. Neix la cervesa Complot, l'IPA mediterrània d'Adam. Tot comença a Prades, que gràcies al seu microclima i a l'esforç de la seva gent, ens obsequia amb l'ingredient més important de la Complot, el llúpol de Prades. Complot, una IPA intensa amb notes de fruites tropicals i cítrics.
11: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
12: Perfecte, aquí el tens.
11: Ja?
12: Ja.
11: Sí?
12: És així?
11: De debò?
12: I tant, de debò.
13: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. PDT recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
14: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.

0: Tu ho diràs, amb Gerard Vallero.
1: Passen 3 minuts de 11:45. Bona nit, comencem el Tu ho diràs una mica més tard del que és habitual per aquest horari d'estiu excepcional d'alguns partits que comencen a 10:15. Això sí, serem com sempre fins la 1 de la matinada amb l'última

Però del mercat de fitxatges, sense novetats pel que fa al gran afer de l'estiu, a la situació de Julián Álvarez, però amb l'última hora d'una venda, d'una sortida al primer equip del Barça. A falta de 3 dies pel tancament del mercat de fitxatges, ja és oficial el traspàs d'Héctor Fort, al lateral esquerre, a la Reial Societat, entre 8 i 9 milions d'euros pel 50% dels drets del futbolista, amb un dret de recompra, a més, és a dir, que el Barça continua venent aquells futbolistes joves que no tenen un encaix a la plantilla del primer equip i en treu un rèdit econòmic. Un t'ho diràs també per analitzar les dates claus del calendari de partits del Barça a la Champions. Hi haurà, això sí, una setmana espaterrant de futbol a l'octubre amb el PSG-Barça i el Barça-Real Madrid de Lliga. Repassarem també tot el que ha passat avui en aquesta jornada maratoniana de futbol. Hi ha hagut de tot. Hi ha hagut una derrota, la de l'Espanyol a primera divisió, 2-1 al camp de la Reial Societat, i dues victòries, la del Girona 5-2, s'ha acabat el partit fa només uns minuts contra les Palmes, respiren a Girona, i la del Sabadell, la primera victòria del Sabadell en el retorn a segona divisió al futbol professional, 1-0 contra un dels candidats a l'ascens, contra l'Almeria. Jornada magnífica pels catalans, per tant, aquesta de segona divisió. Mirarem també cap a la jornada de demà, amb el Reial Madrid-Màlaga a les 5 de la tarda. Recordo que demà encara no juga el Barça, que ho farà a partir de 2:15 dilluns contra el Rayo Vallecano a l'Spotify Camp Nou, però sí que juga el Madrid. Avui que Mourinho ha demanat la pilota d'or per Kylian Mbappé sense citar-lo explícitament. Ha vingut a dir, doncs, que ara per ell això dels títols no hauria d'importar gaire per triar aquesta distinció. Segur que si Mbappé hagués guanyat la Lliga i la Champions, diria que hauria de guanyar la pilota d'or perquè ha guanyat la Lliga i la Champions. Però ja sabem que Mourinho té uns principis i si no t'agraden, doncs en té uns altres també. Ho va demostrar amb el cas Vinícius i ho ha demostrat avui també amb la seva justificació, el seu argument per demanar la pilota d'or a Kylian Mbappé. A tot això, això demà, avui s'ha acabat també aquesta nit la victòria de l'Atlètic de Madrid 1-3 contra el Sevilla, partit senzill, 0-3 al descans de l'Atlètic de Madrid, que suma 7 punts, que ara mateix ocupa la primera posició de la classificació, té els mateixos punts que l'Alavés, però Barça i Real Madrid ja són els dos únics equips que poden fer el 9-9, perquè avui els altres dos equips que estaven invictes, el Sevilla i el Betis, han perdut els seus respectius partits. I el dia, també, en el món de l'esport, ens deixa dos noms propis, especialment un de molt destacat, el de Tadej Pogačar, que ha caigut aquesta tarda en una etapa senzilla, plana, i ha hagut d'abandonar la Vuelta amb una commoció cerebral i una clavícula, la clavícula esquerra, fracturada, entre d'altres lesions de no gran importància, però que l'han fet abandonar. L'hauran d'operar, de fet, segons explicava fa uns minuts la Gazzetta dello Sport, el traslladaran per carretera fins aquí, fins a Barcelona, i l'operaran aquí, en algun hospital de Barcelona, operaran a Pogačar d'aquesta clavícula esquerra fracturada a 21 o 22 dies pel Mundial, doncs pràcticament ja podem dir, no que se'l perdrà, sinó que es perdrà el que resta de temporada, s'estarà uns mesos de baixa, i tant de bo que el veiem com a mínim ja el 2027 en plena forma. El nom de Tadej Pogačar protagonista, també el de Marc Márquez, que ha guanyat l'esprint del Gran Premi de l'Aragó i és a 33 punts del líder Jorge Martín a la General de MotoGP. Demà a les dues la cursa principal al circuit del Canyís. 7 minuts per sobre 2:15, moment per obrir la tertúlia del Tuiràs.

0: directes a Barraca avui, no perdem el temps. Al meu costat l'Àlex Pintanel. Hola, Àlex, què tal? L'última hora, com explicàvem, d'aquesta operació d'Héctor Fort, entre d'altres qüestions de l'actualitat blaugrana, per comentar-ho tot plegat, l'Àngel Pérez. Hola, Àngel, bona nit.
1: Bona nit.
0: També al Francesc Latorre. Hola, Francesc.
2: Bona nit.
0: I Carlos Martínez. Hola, bona nit.
3: Hola, bona nit.
0: Comentarista demà d'aquest Real Madrid-Màlaga. Després ens explicarà quines opcions creu que té el Màlaga de sumar demà algun punt al Santiago Bernabéu. Posa cara com mira cap a l'altre costat, saps? No em vol ni veure.
4: De cap ni una, eh? Posa cara de cap ni una.
0: Posa cara de cap ni una, però després jo crec que donarà alguns arguments, com a mínim per mantenir una mica l'emoció del partit. Esperem que sí. A veure, mentre esperem, si parla el Cholo Simeone, si dona alguna novetat, que no ho crec, però vaja, ja com que aquest cas l'hem d'anar seguint minut a minut, l'hem seguit tant minut a minut que l'hem d'anar seguint minut a minut, doncs quan surti el Cholo Simeone, després d'aquesta victòria 1-3 contra el Sevilla, pararem l'orella a veure si diu alguna cosa de Julián Álvarez, i repassarem també el que ha dit Mateu Alemany a la televisió oficial del club, però insisteixo avui sense grans novetats del cas del davanter argentí. Sí que hi ha novetats, Àlex, amb Héctor Fort, que estava a punt de sortir i ja és oficial la seva sortida de la Real Societat.
4: Sí, l'operació s'ha tancat per uns 8-9 milions d'euros, pel 50% del lateral. A més, el Barça es guarda una opció de recompra pels primers anys, entre 20 i 25 milions d'euros, firmada fins al 2031. De fet, aquesta tarda ja ha estat a Anoeta, abans de l'anunci oficial, veient la victòria de la Real Societat davant l'Espanyol.
0: Ens preguntàvem, de fet, quants calés havia ingressat al Barça aquest estiu amb aquestes operacions, no?, de no vendre, per exemple, tot el percentatge del futbolista i, a més, de quedar-se un dret de recompra, aquesta nova estratègia de Deco amb els futbolistes joves que no tenen un encaix al primer equip del Barça. I, home, el Barça ha fet caixa amb jugadors que, escolta, han jugat, en el cas d'Héctor Fort, ho mirava abans, 24 partits a primera divisió. Vull dir que n'ha tret rèdit de tots plegats.
4: Ha fet 4 operacions amb futbolistes que, i alguns d'ells que han tingut molts pocs minuts a primera divisió. Jan Virgili, el Barça tenia el 40% dels seus drets i per això es van portar 4 milions del traspàs del Mallorca al Bruges.
0: És a dir, aquest ja és el premi que pot tenir també el traspàs de Jofre Torrents, de Tomi Marquès o d'Héctor Fort en un futur.
4: És a dir, en el cas de Jan Virgili, recull els fruits d'una operació que vas fer la temporada passada.
0: Amb la mateixa estratègia que s'han fet aquestes tres que estàvem parlant ara en aquest mercat d'estiu.
4: Jofre Torrents marxa a l'Ajax, deixa 5,5 milions d'euros i el Barça es guarda el 50% dels drets del futbolista. Tomi Marquès marxa a l'Sporting de Braga per 11 milions d'euros i el Barça es guarda també el 50% dels drets del futbolista. I en el cas d'Héctor Fort, ho hem dit, 8-9 milions pel 50% del lateral. En total, aproximadament en surten 35 milions d'euros, com tu deies, fora de l'operació de Jan Virgili. D'aquestes tres operacions, el Barça es guarda drets de recompra i falta per tancar dues operacions, que són les de Toni Guille Fernández, els cosins Fernández, que també deixaran una quantitat. Per tant, no està gens malament aquests 35 milions d'euros per jugadors que realment han tingut poca presència al primer equip del Barça.
0: Són 13 temporades d'Héctor Fort. Abans he dit lateral esquerre. Bé, de fet, el seu peu natural és el lateral dret, tot i que el Barça, el primer equip, ha jugat partits de lateral esquerre. Ha jugat a les dues bandes, de lateral dret i de lateral esquerre. Semblava, hi va haver un moment, no?, que amb la seva explosió semblava que es podia fer un lloc al primer equip. Al final no ha acabat de convèncer Hansi Flick. No sé si també amb alguns problemes de disciplina, però de falta una mica de motivació en alguns entrenaments. Es va parlar, jo recordo, la temporada en la qual al final acaba marxant cedit a l'Elx. Abans, el tram final d'aquella temporada, crec que perd una mica de minuts, ja no és, diguéssim, que ja no compta per Hansi Flick, i es parla, no?, de que el veuen una mica com dispers als entrenaments, etc. Però a mi és un jugador que crec que pot fer carrera, sincerament, al futbol professional. Ha aterrat a un gran equip com la Real Societat i és un jugador que potser no té el nivell Barça, perquè no hi calen tots, ho parlàvem l'altre dia, però crec que pot fer carrera. Què en penses tu, Carlos?
3: A veure, vaig per parts. Crec que és un noi que l'exigència defensiva se l'ha acabat menjant pensant en un futur en el primer equip del Barça. És a dir, per mi és un noi que atacant o a nivell de progressió ofensiva ho fa molt bé, però crec que a nivell defensiu no dona el nivell que Flick exigeix per això. Més enllà d'això que comentaves de les faltes d'implicació i compromís i tal, que això ho desconec completament, però crec que basant-nos només en el criteri futbolístic, és, per mi és un jugador amb molta progressió, però Flick en el sistema Barça, normalment el lateral dret acostuma a quedar-se més curt perquè és la mina el que ocupa l'amplitud. Mm-hmm. Per tant, al final no busques tant un lateral de progressió sinó com un lateral de bon peu, i jo crec que amb això Xavi Espar és millor. Si no parlo en la projecció de dir arribo 40 vegades, centro... No, parlo en el peu de sortida, en l'inici de joc. Si tu busques allà més una posició de tercer central o d'un jugador interioritzat, Xavi Espar té millor peu que Héctor Fort per combinar. I després l'altra part és la que deia de l'exigència defensiva. I en quant al fitxatge per la Real, va un gran equip, d'això no tinc cap dubte, però compte que la competència que té la Real no és poca cosa, eh? Perquè Aramburu, per mi, a nivell competitiu, és dels millors laterals de la Lliga. És veritat que la Real jugarà a Europa també i hi haurà minuts per tothom, però la competència que té allà no és fàcil, eh? No és allò de... És que arribaré allà i seré titular des del primer dia. Jo crec que si pensa així, barrat.
1: Què en penseu, Àngel Francesc?
2: Jo és que, o sigui, sense posar en dubte el seu nivell futbolístic que el té, jo, quan estem parlant de nanos de la Masia, malauradament hi ha un denominador comú que no falla o no sol fallar, que és l'actitud amb la que afronten la vida futbolística. Tu, quan toques primer equip, quan comences a tocar carn i potser diners, hi ha tipus de jugadors estil Héctor Fort, Balde, per exemple. Podríem tirar més enrere... Abde potser no tant, però vull referir-me que... I és molt legítim, cada futbolista, amb la seva vida personal i particular, pot prendre-se com vulgui, però vull dir... Héctor Fort és un jugador que, a nivell de xarxes, d'estil, de mostrar-se, etc, no té el mateix to que podríem dir un Cubarsí, un Gavi, un Fermín... vull dir, jo crec que aquests futbol... quan tu vas des de la Masia, quan arribes des de la Masia al primer equip, és molt important tenir sempre els peus al terra. No dic que els hagin deixat de tenir, però ja tindràs temps de gastar i de mostrar i de centrar-te en el tema de les xarxes. O sigui, jo crec que els primers anys o els primers moments de contacte amb el primer equip t'has de deixar altres històries i que et poden despistar, que et poden redirigir el foc cap a un lloc on pot desviar-se el futbol, i que sobretot hi ha un element clau, que als entrenadors no els agrada. O sigui, públicament un entrenador no li fotrà mai una hòstia a un jugador per penjar una foto a Instagram sopant al restaurant més car de Barcelona o comprar-se un Louis Vuitton o el que sigui. Però quan un entrenador veu un nano de 16, 17, 18 anys que comença a tocar primer equip, Xavi Espar, mencionaves, etc, vol veure nanos que estan centrats i capficats en lo seu. Hi ha jugadors que prenen altres tipus de camins, i insisteixo, no ho estic criticant perquè potser jo faria el mateix, fins i tot, vull dir, si jo tingués 17 anys i tingués aquest salari o el que fos, pues segurament jo faria el mateix, però malauradament el cas Lamine, que ara estareu tots pensant en Lamine, que és tot la contradicció, l'expulsió que estic fent, el cas Lamine, són molt pocs els casos de que tan joves, diguéssim, enfoquen cap a una altra banda i els hi segueix anant bé. Has de tenir molt talent.
5: Jo crec que és un jugador amb molt potencial, però segurament el Barça no és el lloc ideal per tot això que explicava tant el Carlos com l'Àngel, on el pugui explotar. Jo recordo quan va debutar una exhibició a Sant Mamés, diria que era un partit de Copa on Balde estava lesionat.
4: Sí, sobre la terra esquerra.
5: Va acabar els últims 10 minuts amb unes rampes bestials, perquè no estava, evidentment, acostumat a aquell ritme de competició de primer equip i menys de Sant Mamés, i va fer un partidàs. Però tu has fet servir, Gerard, la paraula...
0: Un moment, que està, a veure si li pregunten alguna cosa al Xolo Simeone, o ja l'acomiaden.
6: Tranquilo. No, Diego. Julián está tranquilo.
7: Oh, hola, hola. No escuché, perdón.
6: ¿Me escuchas? No, digo que aparte
7: sí, de las
6: malinterpretaciones
7: sí,
6: que hacemos habitualmente, Julián está tranquilo, ¿verdad?
7: Bueno, está en su proceso personal, y bueno, nosotros estaremos acá para una vez más repetir que desde lo deportivo intentaremos ayudarlo y que él nos ayude, porque es un jugador extraordinario.
6: Gracias, Diego, te mandamos un abrazo enorme y gracias
0: por... La resposta de manual del Xolo Simeone, que s'havia quedat com, no? Saps quan quedes en el teu món en blanc, I no contestava, no li contestava.
4: Aquesta
0: però
4: just en aquell moment,
0: Just en aquell moment, se li ha tallat la connexió amb el periodista de Movistar, que li preguntava ha definit la situació de Julián Álvarez com proceso personal. Bé, no ha jugat avui, ja ho sabeu, no ha viatjat, no ha entrat a la convocatòria. I mira, podem escoltar, crec que tenim les declaracions de Mateu Alemany a Movistar abans del partit, una mica com traient ferro a tot plegat quan tenen, insisteixo, l'estrella, la màxima estrella de l'equip a casa, perquè no està en condicions de jugar, perquè vol marxar, però a banda d'això, perquè no està en condicions de jugar, està destrossat, i ni tan sols d'entrenar-se amb la resta dels seus companys.
8: No, yo creo que el tema... que yo creo, pienso que los espectadores están cansados, ¿no? Pero creo que hemos sido muy, muy claros y muy contundentes. Lo ha hecho una nota pública hace poco el Consejo de Administración del club. Lo ha dicho Miguel Ángel, nuestro CEO, reiteradamente, claramente, contundentemente. A ello me remito para que hablen más.
9: Pero el aficionado se pregunta, y también el Cholo, ¿lo ve usted aquí el miércoles con la camiseta del Atlético de Madrid?
8: No, nosotros estamos completamente, el plan es clarísimo. Él tuvo unos días que no se encontró bien, ayer ya entrenó, esperamos que se reintegre con nosotros rápidamente y que esté disponible a, pues espero que el próximo partido de Liga.
9: ¿Ha hablado con él, Matú? ¿Cómo lo has visto? ¿Cómo está?
8: Hablamos mucho con él, todos, y nada, ayer mismo en el entrenamiento estuve charlando con él y bien, normalidad.
0: Bueno, una mica és com si no passés res, no? Normalitat. És a dir, la situació més normal del món que la teva estrella estigui a casa sense jugar a la tercera jornada.
4: Ho
0: has fet
4: des del principi, això, eh? Sí, sí. La sensació...
0: És a dir, no. Una cosa és que no, si vols, no vols parlar del Barça i no vols parlar de traspassar-lo, però al final el problema el segueixes tenint, no?, amb el futbolista.
5: Bueno, almenys Simeone ha dit proceso personal, com vulguem dir, alguna cosa està passant, petita però passa, sí, però Mateu Alemany és normalitat. La normalitat serà quan comenci a jugar amb l'Atlètic de Madrid, si juga, i faci l'ànima en pena, com va fer l'altre dia. Llavors, quina normalitat els espera.
2: Aquí una incongruència molt gran, que és que si l'Atlètic de Madrid realment, l'únic escenari que valora, que ja sabem tots que no perquè l'està intentant vendre, però si l'únic que s'ha de caure ara és que segueixi o l'incorpora a la dinàmica del primer equip o l'expedienta per no voler... Vull dir, aquesta situació actual no s'entén per enlloc amb la versió que està donant l'Atlético. És evident que l'Atlético de Madrid, deixant el jugador titllant de proceso normal, està assumint que el proceso normal és que el volen vendre. I per tant, dones la raó a les declaracions del president Laporta i a la postura del Barça, de dir, escolta'm...
5: Jo aquest procés normal he entès el procés com de recuperació...
2: De recuperació de què? Si està bé. És a dir...
5: Jo què sé, si està bé.
2: No, però vull dir...
0: No, una cosa és que físicament estigui bé, que no està lesionat, però que deu estar destrossat anímicament, i tampoc sabem que... Potser tampoc, vull, encara que estigués bé, potser s'hagués plantat i no hagués... A mi em costa de creure, pel que diu el seu entorn, però tampoc ho sabem. El que sí sabem, no, és que diguéssim que no està en condicions ara mateix d'entrenar-se.
4: I el veus. Físicament, que... tampoc sé a quin nivell d'exigència s'ha entrenat al llarg dels dies, no, dels 3, 4, 5 entrenaments que ha fet amb els companys. És a dir, jo no sé fins a quin punt, a banda del tema anímic, hi ha un tema físic de que realment la preparació de Julián des que va començar la pretemporada no està sent, evidentment, una preparació física com deu manar, evidentment tot condicionat per la situació personal.
0: Tu que estàs al vestidor, o als vestidors, Carlos, què és tot això?
3: Jo, quan parla de procés personal, jo crec que es refereix més a un tema de dir... El jugador està en un procés en què vol sortir d'aquí i a tota costa, i al final necessita aclarir-se les idees, que el mercat acabi i que realment ell vegi de dir, com a mínim estic fins al gener aquí. I llavors has de fer un plantejament tu interior de dir, escolta, doncs ara em queden 4 mesos, tinc 2 opcions. O em tiro del vaixell i ho engego tot i estic 4 mesos passejant, o em foto 4 mesos aquí a treballar. Ja per un tema d'egoisme, també, de jo vull estar bé com a jugador perquè m'interessa que si al gener puc sortir, doncs està bé, perquè si tu ara et fiques 4 mesos de vacances, després al gener no arrenques ni amb moto. Llavors, jo crec que quan ha parlat de procés personal, crec que va més encaminat a que el jugador ara necessita aclarir el seu futur el abans possible, i al final això serà, el deadline és dimarts, no?, si no m'equivoco, doncs sí. Fins dimarts... Jo crec que el jugador estarà en una situació anímica, ja no dic de pressió, no m'agrada frivolitzar amb aquestes paraules, parlo sobretot de tenir clar el que passarà amb ell, perquè ara mateix el jugador té difícil poder-se centrar en jugar en un equip on no vol estar. Llavors crec que, ja dic, quan ha parlat de procés personal, crec que anava relacionat amb això.
0: Volia parlar el Francesc o l'Àngel? No sé qui volia...
5: Ah, no, jo, sí, el que volia dir que si s'acaba quedant aquí, els qui més perdran és l'Atlètic de Madrid, penso, amb aquesta història. Perdrà el jugador, evidentment, perquè el somni era sortir de l'Atlètic i venir al Barça, i no podrà ser si no hi ha un gest de, no, 360 graus, de 200.000 graus en els pròxims dies, però és que l'Atlètic de Madrid... Veurem, el Carlos diu que una opció és que es posi les piles i faci uns 4 mesos a tope per, si pot sortir el gener, doncs arribar en condicions al Barça, i si no, fer una gran temporada. Però és que a mi, veient el Julián que vam veure l'altre dia, que va ser xiulat al Metropolitano, em costa molt,
3: sí,
5: em costa molt d'imaginar que el jugador pugui fer aquest tomb. Per tant, i perd molt l'Atlètic de Madrid, que es queda sense sí, un, que sense el seu davanter franquícia.
3: Mentalment no és gens fàcil, clar, fer això que jo comentaves. I més quan tindràs un ambient absolutament en contra teu
5: cada partit,
3: de manera permanent.
4: Hi ha molta gent que ho comparava amb el cas de Nico Williams l'estiu passat, però és diferent. Jo, perquè me'n recordo que molta gent de, no, a la que el Nico faci 2, 3, 4, 5 gols, la gent s'oblidarà. Jo el cas de Julián ho veig diferent, primer perquè ell públicament ha dit que vol marxar, això és fonamental, i després per com estem veient a Julián aquests dies, és a dir, Nico Williams, quan renova amb l'Atlètic de Bilbao, renova, es posa a entrenar i des del principi fa una pretemporada bona, no? Després les lesions, etcètera, però la diferència que veig, primer és això, que Julián va dir públicament que volia marxar, i després que Julián porta unes setmanes que sembla que no hi sigui.
2: I no t'oblidis de l'actitud que s'ha tenint el seu club amb el jugador, és a dir, l'Atlètic Club amb Nico Williams no li va fer... el que li està fent l'Atlético de Madrid a Julián. Recordem que fa 4 dies apareix la ciutat esportiva d'Atlético de Madrid plena de missatges contra Julián, de pancartes i de cartells, i van tardar en retirar-se, si és que es van acabar retirant, però el mateix dia per la tarda seguien allà, i eren les instal·lacions d'Atlético de Madrid. Recordem que el senyor que hem escoltat, que avui per cert no plora per un penalti que no li han pitat claríssim, avui no plora Simeone, aquest senyor va tenir que recollir cable, perquè quan li van preguntar pels insults i les xiulades de la seva afició al seu jugador, la primera reacció va ser respecto la meva afició. Tres dies més tard, quan es va adonar del lleig que li havia fet el seu futbolista, va dir, sense que ningú li preguntés, en roda de premsa, quiero terminar la frase que comencé el otro día. Que és acollonant, o sigui... Què passa? Que et van tallar i no et van deixar acabar la frase, no? Tres dies abans?
0: Va recular.
2: Que això a Nico Williams no li va passar. Nico Williams no va tenir un entrenador que va habilitar els insults de l'afició.
0: De fet, de cop i volta, al final va acabar renovant per 10 anys, o no sé, per 10 temporades. Sí.
2: Vull dir que a Julián...
0: Tenia més bona sintonia. No veig a Julián renovant per 10 temporades.
4: Per això dic que són dos casos molt diferents. Molt diferents.
2: Sí, és que agafant el fil del que deia el Francesc, jo no veig de cap de les maneres a Julián jugant a l'Atlètic de Madrid a partir que estan aquí al mercat. O sigui, jo estic convençut que Julián sortirà de l'Atlètic de Madrid. És que no pot seguir, és que és insostenible.
4: Però jo el dubte és on sortirà. Ell només vol jugar al Barça.
2: Jo crec que aquí hi ha una partida d'escacs, o de pòquer, o de digue-li com vulguis, hi ha tres parts, i estan apurant, aviam, qui
0: es baixa abans els pantalons,
2: correcte,
0: no?
2: Correcte, correcte. Sí. Julián tensa la corda perquè confia en que si arriba l'últim dia de mercat i l'Atlético veu que Julián segueix fort amb volent al Barça i l'Atlético no vol tenir, perquè el que deia el Francesc, sí, és un problema tenir-lo.
5: Ja, però dic una cosa, hi ha un moment... Marina ha de marxar amb Globo, sí, però...
0: No, hi ha un moment, Venus, eh? No, hi ha un moment que tampoc això es pot tancar... O sigui, tampoc et pots decidir el dilluns, el dimarts... Ja, perdó,
2: hem estat a les loteries de la Diagonal...
0: A les 8 del vespre... Potser amb el Barça sí, però que hi ha d'altres clubs, si Arteta ja l'ha trucat i Julián dit que no, si el City també l'ha trucat i ha dit que no, doncs aquests clubs segurament se n'han oblidat ja i estan buscant, si és que estan buscant algun davanter, estan buscant altres opcions. Vull dir que, no sé, el City per exemple ara es parla del fitxatge de Cody Gakpo del Liverpool, si fitxa Gakpo ja no fitxarà Julián. Vull dir que aleshores les opcions ja, diguéssim, que es van reduint i quedarà la del Barça, perquè el Barça l'esperarà fins al final, i quedarà la quedar-se a l'Atlètic de Madrid, però no en tindrà gaires més. Aleshores, és això, el club no vol que marxi al Barça i Julián no es vol quedar a l'Atlètic de Madrid. Aleshores, aquí, a veure qui... De moment, el contracte fa que l'Atlètic de Madrid tingui la paella pel mànec, però sí, el jugador... té tanta força, perquè és l'estrella de l'equip, que en vés a saber.
3: Jo crec que si fas un anàlisi ràpid del mercat, quants equips a Europa es poden permetre pagar Julián? Pagar el fitxatge, eh? Els anglesos, els 6-7 primers equips d'Anglaterra, el Bayern i el PSG. Uh-huh. I d'aquí no sortim.
5: I el Barça.
3: Sí, sí, parlo, del, parlo fora, fora del Barça sí, perquè, sí, sí. Perquè ells el volen vendre a qualsevol equip menys el Barça.
10: Sí, sí, sí.
3: Ell a Anglaterra no vol tornar, perquè al final, jugador llatí que ha viscut a Anglaterra, allà es fa difícil. Jo he estat 2 anys anant molt per feina allà i ostres, és que pels que són mediterranis o llatins, sí, sí. És molt complicat adaptar-te a la vida d'allà, perquè durant 4 no, mesos no mínim a l'any no veus el sol, no el però veus. No el veus literalment. I és un tipus de vida que si tu estàs acostumat a fer molta vida exterior, és totalment al contrari. Llavors dius, Bayern, tenint a Harry Kane, jo crec que no els hi cal.
5: I molt sol tampoc hi ha.
3: No, i molt sol tampoc hi ha. I París, que tampoc és que hi hagi molt de sol, però té tota la part de dalt coberta per dues vegades.
10: No, i ara han fillat un crac que es diu Ferran.
0: Bueno, precisament, el Paris Saint-Germain sí que estava interessat en un primer moment amb Julián Álvarez, però el Paris Saint-Germain va trucar, va dir aquest senyor vol anar a Barcelona, doncs jo ja faig la meva estructura, que és el que s'ha de fer, un bon director esportiu és el que ha de fer, jo ja faig la meva estructura, diguéssim, de mercat i la meva estratègia de mercat, la començo a fer el mes de juny, sabent que Julián vol anar al Barça.
3: Però és que, Gerard, comptant que venguin a Barcola, que està, més i més està fet amb el Liverpool...
0: Demà passa revisió mèdica, sí. Amb el Liverpool i s'anuncia.
3: Sí. Tens Doué, tens Dembélé, tens Kvaratskhelia, has firmat a Ferran, has firmat a Mika Gots i has firmat a Kljuš.
0: Clar, que... ja està, no,
3: ho tens
0: ja
3: tot doblat. Ja. Sí,
0: ja, no. Per això et dic que no hi ha moltes opcions.
4: I que
0: no
4: més, Julián, fer una operació d'aquestes és tancar, en principi, definitivament, és a dir, si tu te'n vas a un club d'aquests top, tancas definitivament la porta al Barça, sí, que és el que vol ell. És a dir, Julián vol jugar al Barça, per tant, no sé si s'haurà de quedar un altre any de Madrid al final i esperar en algun altre moment, gener o l'estiu vinent, en el Barça, però clar, una operació d'aquestes et tanca definitivament, en principi, la porta al Barça.
0: 20 segons i la mitjanit. Una pausa abans de que sonin els horaris de les 12. Ara tornem.
11: Tu ho diràs, amb Gerard Ballera.
12: Ganarles el derbi es lo único que pido.
13: Volver a ser grandes.
14: Un altre sexter serà massa.
15: Torna a somiar. Torna al futbol a Movistar. Viu tots els partits i competicions com si fossis a l'estadi. A més, amb resums i continguts extra. Informa-te'n a les botigues, a 1004 o a movistar.es.
16: Aquest estiu, regala't l'equilibri perfecte. Ara, amb el nou Amoda 5S AQS no has de triar. El superhíbrid amb la màxima eficiència i tota la potència que necessites. Un SUV amb etiqueta Eco i 7 anys de garantia des de 22.390 euros. Amoda 5S AQS, el millor dels dos mons. Xarxa de concessionaris Amoda Jaeco de Catalunya.
17: Buena entrada en la Champions de los seminuevos, Ali.
18: Qué ambientazo, mano.
17: Una pasada, todo listo para un gran encuentro en Ocasión Plus. Primer acercamiento, estudia la jugada. Entra en el área, se la ha citado sobre la línea.
18: Qué barbaridad.
17: Increíble, la asistencia ahora tiene que ser clave.
18: Buena venta.
17: Buena venta. ¡Ojo! ¡Coche seminuevo para casa!
18: Ven a por más.
17: ¡Venta! Ocasión Plus.
12: Ganarles el derbi es lo único que pido.
13: Volver a ser grandes.
14: Un altre sextet serà massa.
15: Torna a somiar. Torna al futbol a Movistar. Viu tots els partits i competicions com si fossis a l'estadi. A més, amb resums i continguts extra. Informa-te'n a les botigues, a 1004 o a movistar.es.
11: RAC1 us convida al cinema.
19: Veniu a la premiere de Cronos, que arriba als cinemes el 4 de setembre.
20: Acaba de passar alguna rambla, 5 ambulàncies.
11: Una pel·lícula que narra el dispositiu Cronos.
19: L'operatiu policial amb l'objectiu de capturar els responsables de l'atemptat a la Rambla de Barcelona el 17 d'agost de 2017.
11: Una operació contrarrellotge amb Enric Auqué, Mònica López i Diana Gómez.
19: Dijous 3 de setembre veniu a la premiere de Cronos al Gran Teatre del Liceu de Barcelona.
11: L'únic que heu de fer és apuntar-vos al formulari que trobareu a rac1.cat i optareu a aconseguir una entrada doble.
19: Aquest setembre veniu a la premiere de Cronos amb RAC1.
11: Tots som u. Bona nit. En el sorteig del cupó extra d'estiu de l'ONCE celebrat avui, el número premiat amb 15 milions d'euros ha estat el...
21: 40.699 40699
11: Sèrie
21: 43043.
11: Així mateix, uns altres 10 números i sèries han obtingut cadascun un premi d'un milió d'euros. Els pots consultar a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Enhorabona a tots els guanyadors. Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
1: Tu ho diràs, amb Gerard Ballera.
0: 3 minuts per sobre la mitjanit. Carlos, si aquest estiu busques un SUV que ho tingui tot, apunta't aquest nom, Omoda 5SHS, un superhíbrid que combina eficiència i potència amb etiqueta Eco, 7 anys de garantia i des de 22.390 euros. Omoda 5SHS, el millor dels dos mons, vés a descobrir-lo a la xarxa de concessionaris Omoda Jaeco de Catalunya. Tancar el mercat de fitxatges del Barça, estem pendents, no s'ha decidit encara de per quin club fitxarà Marc Casado.
4: Sí, ja té les ofertes al damunt de la taula, és moment per decidir, i de fet està mirant i analitzant les ofertes que té al damunt de la taula, esperarà pràcticament fins al final de Marc Casado, no està descartada l'opció Aràbia, tot i que és de moment la que menys el convenç, té ofertes d'Europa, i llavors amb el que arribi doncs, acabaran de prendre una decisió, tot obert, ens diuen des de l'entorn del futbolista, ja té les ofertes, per tant doncs, veurem finalment quin és el destí de Casado.
0: Casado, els cosins Fernández, algunes de les sortides que s'han d'acabar de tancar, d'arribades, de moment, ni rastre ni de Julián, ni tampoc del central esquerrà, no? Que eren les dues posicions que abans de l'estiu tant se'n parlaven. Seguirem atents, queden 3 dies, Tres dies, es tanca això dimarts a la mitjanit. Per tant, diumenge, dilluns, dimarts, 3 dies exactes, ara mateix, perquè es tanqui el mercat de traspassos d'aquest mercat d'estiu. Avui també hem conegut el calendari de partits del Barça a la Lliga de Campions.

0: Hi ha cosetes, eh? Hi ha cosetes que s'han de destacar. D'entrada, el debut. Quan debutarà el Barça, Àlex?
1: Que la gent s'ho apunti a l'agenda. Dimecres 9 de setembre, a 3:15. A 3:15, a l'Spotify Camp Nou, davant el Feyenoord, de Giovan Bronckhorst. Més cosetes a tenir en compte. El primer partit a domicili, fora de casa, és a la segona jornada, davant el Galatasaray. Una altra data marcada en el calendari és la tercera jornada, i dic que és una data important perquè aquella setmana, que és la del 19 d'octubre, és setmana del clàssic al Camp Nou, sempre ens hi fixem, no?, els partits que tenen Barça i Madrid aquella setmana. Doncs bé, el Barça jugarà dimarts al Parc dels Prínceps contra el Paris Saint-Germain, possiblement el partit més complicat que té el Barça en aquesta fase lliga de la Champions. Molts estareu preguntant-vos contra qui juga el Madrid aquella setmana. Doncs jugarà dimecres al Bernabéu davant el Leipzig. Per tant, aquella setmana de clàssic, el Barça al Parc dels Prínceps i el Madrid rebrà el Leipzig.
2: Més vaya, vaya.
3: Què té el Barça abans d'aquest partit de Champions?
4: Doncs mira, de Lliga, fora, sí. Galatasaray i
1: Sevilla
4: Betis.
1: Galatasaray i Betis.
4: És Galatasaray, doncs Betis, PSG, els tres a fora, i Madrid.
0: No, d'entrada, l'octubre del Barça no està gens malament, eh? Després d'aquesta aturada que hi haurà de 3 setmanes, Pepe Bordalás al Camp Nou, Barça-Getafe, Galatasaray-Barça, Betis-Barça, PSG-Barça i Barça-Real Madrid. Aquest és l'octubre del Barça, Carlos, eh?
3: Déu-n'hi-do.
0: Déu-n'hi-do, eh?
3: Déu-n'hi-do. Sobretot, jo preguntava, si pensem molt en el després, no? Però jo crec que el Barça tindrà molt de marge. Jugant dimarts té molt de marge de descans per descansar entre París i Real Madrid.
0: Sí, però serà diumenge, no? En principi,
3: hauria de ser diumenge, però com a d'hora pot ser dissabte. Per tant, ja tens un cicle, el que diem nosaltres, un cicle llarg. No és un cicle de 2 dies, sinó com a mínim vas a 3. Per tant, jo aquí estaria poc preocupat des de dins. Però sí que és important el partit d'abans, perquè segur aniràs a cicle curt perquè és dimarts, per tant, vindràs de jugar dissabte.
0: Al Camp del Betis.
3: Sí. Vindràs de jugar dissabte a Camp del Betis, que és un camp exigent. O sigui, no és a dir...
0: També et diré una cosa, el Madrid li han posat el partit al Camp del Betis divendres. Podria ser una opció.
3: Però no, perquè el Barça juga a Champions la setmana abans al Camp del Galatasaray. Clar, per tant, és impossible.
0: És veritat.
3: El partit del Camp del Betis serà dissabte. Per tant, aquí no és un partit de dir... Hòstia, jugo contra un equip de la part baixa de la taula a casa, que em puc permetre rotar molt i tal. Jo crec que aquí serà més difícil perquè...
0: I molt viatge, no? També molt viatge, no? Sí. Hem vist Istanbul, Sevilla, París...
3: Històricament, el camp del Betis és un camp complicat per qualsevol equip de la Lliga. Llavors, ja dic, a mi és més això que després el pensar entre París Saint-Germain i Real Madrid. Jo crec que aquí el Barça té marge de descans. Sí que és veritat que, depenent del que passi a París, arribes més o menys afectat psicològicament.
1: Mira, recordeu el primer any de Flick.
0: Sí, que també avui molta gent ho ha recordat.
5: Sí, recordem,
1: Hi ha el Barça-Bayern de Múnich a la Champions.
0: No, el 6 November, però l'October va ser bo. L'October va ser bo.
1: Que és 4-1, Barça 4 aquell de l'exhibició de Rafinha, i al cap de setmana guanya 0-4 al Bernabéu.
0: Bueno, és un partit que et marca, no? Vull dir, si el Barça aconsegueix, vés a saber, guanyar el Parc dels Prínceps, clar, la motivació que arriba l'equip al Camp Nou contra el Madrid és molt diferent.
3: Per això et dic que sí que en l'aspecte psicològic crec que tindrà molta importància el partit de París, perquè si ets capaç d'anar a París i guanyar, l'embranzida psicològica que et dona aquest partit et fa que el clàssic tornis a volar. Clar, si tu vas a París, m'ho invento, i et foten 4-0...
4: Remuntes a la tornada.
3: Sí, sí. Però que ja m'enteneu, que al final no és tan senzill de dir, hòstia, ara vaig al clàssic i m'acaben de fotre... Jo, parlant sobretot d'això, és la part que jo penso des de la part futbolística, no entro en res.
0: No, jo o sigui, mirat el calendari i al final hi ha de tot, vull dir que està tot bastant equilibrat, no? Vull dir, el PSG a la jornada 3 i el City em sembla que és a la 6, si no m'equivoco. Vull dir que més o menys no hi ha tampoc, diguéssim, un tram inicial molt fort i després suavitza. Vull dir que el calendari és un calendari normal, el de la Champions, però sí que quan veus amb què barreja, no, li ha quedat al Barça un octubre interessant, com a mínim, de sortides. I després, abans de la següent aturada de novembre, és Barça-Alavés, Barça-Aston Villa i Atlètic de Madrid-Barça. Vull dir que dels 3 partits de novembre n'hi ha 2, Aston Villa i Atlètic de Madrid, que també són exigents.
5: També et dic, toquem fusta, tota la fusta del món, però aquest tram arriba al principi de temporada i ara mateix estan tots bastant sants i s'està confeccionant una plantilla prou potent com perquè en aquest tram tan curt de partits importants i fora, Flick pugui rotar. És a dir, al final, ara mateix, en atac, de les tres posicions d'atac, tens 5 o 6 tios que et podrien ser titulars perfectament en qualsevol d'aquests partits i ser un atac de garanties o un atac pràcticament del denominat titular. Al mig del camp es fitxa de Rodri, però és que tens a Bernal, tens a Pedri. L'únic on pots anar una mica més coix, parlo d'acumulació, d'aquests quatre partits, és en defensa, però si acabes fitxant també un central esquerrà, també tindràs més, una mica més d'oxigen.
1: I afegeixes a Christensen, eh? De clar, moment, clar. Mentre li respectin les lesions, la temporada passada
5: sí, per això, tenir, per tant, afegeixes un altre central. Tens fons d'armari per fer diferents onzes, és a dir, no hauràs d'anar fent rotacions respecte a l'onze titular més titular que puguem fer, l'onze ideal, fent rotacions, aniràs a Sevilla a jugar contra el Betis o potser al camp de Galatasaray amb un 11 de prou garanties, amb tios que són molt potents.
0: Que és el que no tenies les últimes temporades. Correcte. Un fons d'armari tan potent. Jo, més enllà d'aquesta lectura psicològica que he fet al Carlos, que estic d'acord, si vas a París i et foten 4-0, el clàssic ja no te'l mires de la mateixa manera, però a nivell d'afectació esportiva, tampoc no. Ens fa gràcia mirar amb què coincideix el Real Madrid, contra qui juguem, però estem parlant de que el partit del PSG serà el tercer de la fase Lliga. Vull dir, no serà definitiu en cap sentit. El Barça no s'hi jugarà res.
1: Segur.
0: Perdoneu, és el partit que pot perdre i no passarà absolutament res. És a dir, més enllà de que...
5: El PSG, la primera perdut, Champions, no, aquesta no l'anterior.
0: Més enllà de que l'any passat també.
5: La va guanyar venint de la fase de...
0: Sí, per això. Que el partit important... Ja sé que el partit del PSG té molt glamour, però el partit important d'aquella setmana és el del Madrid, tal com estan les coses també, amb la Lliga, amb la diferència de nivell que hi ha.
1: I el del Betis abans.
5: Rotacions a París, Rotacions a París.
3: No, però sobretot és el que diu el Gerard. Per mi, sobretot, jo ara que he vist el calendari bé, per mi és, has de guanyar els dos primers.
1: Ah, clar.
3: Has de guanyar
1: el
3: dos
1: començament
3: primers.
1: És més fàcil que el de l'any passat.
3: O sigui, has de guanyar els dos primers sí o sí, jugar-te a París a veure què surt, perquè allà pot passar qualsevol cosa pel nivell dels dos equips. Has de guanyar els dos següents, sobretot perquè jo penso que l'Aston Villa, a mi a Villa Park em faria més por.
1: Canvia molt, això.
3: Però crec que a casa ha de ser un partit que el Barça està bé, l'ha de guanyar, tot i que Emery... Tots sabem que sempre es guarda alguna carta i tal. Has de guanyar abans del City els dos següents també, i el City, que és un equip fotut, però no és el City de Pep. Clar. És un City que ha canviat, i és un City que, a més, no has d'anar allà a l'Etihad, sinó que és aquí.
0: Sí, sí, sí. Amb 7 victòries són 15 punts.
3: Clar, per això et dic...
0: Un o dos punts més i...
3: Per això et dic que
0: classifiques entre els 8 primers.
1: De fet, podries perdre contra el PSG i el City, que si guanyes els altres 6...
0: Tanca el Barça, Sporting de Portugal i Como, no? Sí. Cesc Fàbregas ve el 27 de gener,
1: És el darrer partit, jornada. El darrer partit és a casa contra el Como, i després, a nivell també d'aficionats del Barça, que segur que també estaran pendents, important, dos partits, jugarà el Barça a 3:15, el que dèiem, el debut contra el Feyenoord, i després, a la cinquena jornada, a Bakú, davant del Saba, aquest partit també jugarà a 3:15, per tant, la resta a les 9, aquests dos a 3:15.
0: Això pel que fa al calendari del Barça, amb dos partits a 6:45, l'estrena contra el Feyenoord, com diu l'Àlex, i aquesta sortida a Bakú, sortida exòtica. Sí. Aquest també és un desplaçament que Hansi Flick es vol mirar amb molta cura.
4: 5:30 de vol.
0: Perquè són 5:30 de vol, no?
4: Sí, sí.
0: I cau abans d'un Barça-Vilareal, com a mínim un partit a casa, però abans de visitar Riazor, Deportivo de la Coruña, Barça. Per tant, a veure d'entrada els horaris dels dos partits, però també jo crec que és un dels partits que li fa mandra a Hansi Flick i que segurament doncs, aquest partit, aquesta doble sortida, Bakú, Riazor, no li farà gaire el pes. No li farà gaire el pes a Hansi Flick.
3: No, jo vaig haver d'anar a Bakú a veure un partit i no és un desplaçament gens senzill.
0: No és un desplaçament... No va ser agradable, vols dir, no? No va ser agradable.
3: No és un desplaçament fàcil. Clar, el Barça al final és diferent, va amb charter i tal, però és un... Però, o sigui, jo crec que és encara millor que juguis a 6:45 de la tarda, perquè el marge que tens per tornar després del partit, dius, acabes 6:45, acabes 6:45...
4: Cala, que jo em penso que ja...
3: Més.
4: Sí. Ara no em vull penjar la medalla, però diria que 6:45 d'aquí... Són 9:15 d'allà.
0: Pot ser, pot ser que hi hagi una diferència horària. Sí, sí, hi ha diferència horària.
3: Però tu per un dia no canvies l'horari, per tant...
4: No, dic, però ja per tornar més d'hora o més tard.
0: Un quart d'una, pràcticament. De la resta del calendari, per exemple, del calendari del Madrid, alguna cosa que hem de destacar?
1: Mira, que té un inici molt exigent, debut a casa contra l'Inter i després va al camp de la Roma, a l'Olímpic, per tant, dues setmanes força... o dues jornades força complicades. Acaba el Madrid la fase Lliga de la Champions a Londres, a Stamford Bridge davant el Shakhtar. L'Atlético té un inici molt complicat, de fet és el que ho té més difícil. Les quatre primeres jornades són Liverpool fora, United a casa, Stuttgart fora i Bayern de Múnich a casa, i després, per acabar, el Betis estrena al camp de Lilla i el Villarreal al Signal Iduna Park davant el Borussia Dortmund.
0: Déu-n'hi-do l'inici de l'Atlètic de Madrid, eh? En aquestes quatre primeres jornades segurament haurà de remuntar en el tram final d'aquesta fase Lliga. Si vol, com a mínim, ja no dic entrar entre els 8 primers amb el calendari que li ha tocat, sinó entrar entre els 24 primers i, a més, potser tenir la tornada a casa del play-off d'accés a vuitens. Recordo que el Barça juga dilluns, demà passat a 9:45 de la nit, i a roda de premsa demà al migdia, a les 12 encara? O
1: a la 1.
0: A la 1 ja, eh? Per tant, horari habitual de Hansi Flick, la roda de premsa prèvia. Alguna novetat en l'entrenament d'avui, Àlex?
1: Doncs mira, que hem vist novament a Livakovic treballant amb la resta de companys, sense Gavi, que amb un cop al genoll dret serà baixa contra el Rayo. La idea amb Gavi és que a partir de la setmana vinent pugui començar a entrenar-se amb el grup i estigui disponible contra el València. Això serà d'aquí a 8 dies a Mestalla. I el que dèiem, demà a l'una parla Flick, l'entrenament a les 11... i res, que el Barça buscarà dilluns aquest 9-9 en aquest inici de Lliga.
0: Mira, qui ja ha parlat és el tècnic del Rayo, Beñat San José. Hola, Xavier Sabater, què tal?
2: Bona nit, Gerard.
0: Què ha dit San José en la prèvia d'aquest partit dos dies abans de que jugui?
2: Doncs com bé deies, avui ha fet la roda de premsa. Pensa que el Rayo Vallecano arribarà amb tan sols un punt dels 6 disputats, però Beñat San José confia poder donar la sorpresa i aconseguir la seva primera victòria aquesta temporada. Això ha dit el tècnic Bas quan li han preguntat avui a la roda de premsa sobre las claves del partido contra los blaugranas.
6: Pero también tienen sus debilidades y nosotros queremos primero, estar muy bien, tenemos que manejar muy bien todas las fases del juego y dentro de que podamos estar nosotros bien en las distintas fases de juego, pues explotar un poquito nuestras virtudes y atacar sus debilidades, ¿no? Tanto en una fase como la otra.
2: A banda d'atacar aquestes debilitats, que diu el tècnic del Rayo del Barça, l'entrenador també ha deixat clar que ells continuaran amb la seva filosofia i que no faran cap canvi de plantejament per aturar els puntals de l'atac del Barça o possibles canvis de posició com el que vam veure, per exemple, de Rafinha jugant de nou.
6: Nuestro plan no va a cambiar. Cambiará un porcentaje pues por las cualidades. Hay nueves que son más estáticos, más de área, hay otros nueves que son más móviles, más de rupturas, hay otros nueves que son más falsos nueves, como se le llama. Entonces, obviamente, ante eso, pues nuestros comportamientos pueden cambiar en un porcentaje, en detalles. Pero nuestra idea de juego no va a cambiar porque Rafinha juegue de 9 o juegue de 11, en ese sentido no va a cambiar.
2: Tot i això, també ha afegit que el Barça és un equip perillós i s'ha desfet en elogis cap a Hansi Flick, no només per la seva manera de jugar, sinó també, sobretot, per la capacitat que ha tingut d'unir el grup.
6: Pero creo que el entrenador tiene mucho, mucho mérito porque ha impregnado una mentalidad de conjunto muy buena y un juego espectacular y muy, muy agresivo. Entonces, bueno, cuando se junta la historia con la realidad que tienen ahora, pues obviamente es un equipo que va a aspirar a todo esta temporada, sin duda alguna. Pero también tiene sus debilidades.
2: A banda dels aspectes futbolístics, a la roda de premsa el tema principal també ha estat si el Rayo jugarà a Vallecas al pròxim partit que sigui local. Recordem que la Comunitat de Madrid va suspendre la concessió de l'estadi de Vallecas per les greus deficiències de seguretat que hi havia i per aquest motiu el primer partit de la Lliga el van haver de jugar a Butarque, tot i que San José confia que puguin ja tornar a casa seva en el pròxim duel davant del Racing.
0: Per cert que ha anunciat també el tècnic del Rayo la baixa d'Issi Palazón, que si no és el millor jugador de la plantilla del Rayo, és dels tres millors jugadors, no, Carlos?
3: Sí, dels tres.
0: Aproximadament.
1: I Ratio està a punt de marxar al Fulham.
0: I sí. Ratio està almenys en negociacions, no? Sí. Amb el Fulham d'Arbeloa i tampoc tampoc acaba jugant.
3: Di la paraula a punt, si està Martín Presa del mig, jo no m'atreviria gaire, però lo de punt a punt, jo fins que no ho vegi fet i el jugador amb la samarreta allà i tot, no m'atreviria, perquè perquè amb aquest home és impossible, eh? O sigui, és una cosa... No, mai... O sigui, tothom sembla que... Jo he vist a Pate Cis marxant de la Ciutat Esportiva del Rayo, que marxava a l'Olímpic de Lyon. Era l'any... I no... I al final no va marxar. O sigui, jo... Fins que no vegi el jugador allà amb la samarreta presentant-lo, no m'ho creuré, però sí, deien que sí, no? que potser marxa al Fulham. Per mi és un jugador molt Premier, ell, eh?
2: San José ha dit que o Pate Cis o Ratiu, bueno, que li han preguntat pels rumors que hi havia, i ha dit que en principi es quedaven. Vull dir que veurem com evolucionen els pròxims
0: Ratiu dies. Recordo que va estar a l'agenda del Barça durant molts mesos. Al final no va acabar arribant a Barcelona, però va estar a l'agenda del Barça.
3: Jo crec que si marxa a Anglaterra, per ell és una bona decisió, perquè crec que el seu perfil, que és un jugador molt condicionat per l'aspecte físic. Sí, jo crec que el que més destaca d'ell és aquesta exuberància i aquesta capacitat per repetir esforços, i jo crec que encaixa molt bé en el model Premier.
0: Només una qüestió, tindrem temps de parlar-la demà d'aquest partit, sentirem a Hansi Flick. El Rayo, que sempre li crea problemes, o que sempre li ha creat problemes al Barça, a Miraola i a Íñigo Pérez, deixarà de tocar la pera amb Beñat San José o no? Perquè és un equip que el Barça no l'ha guanyat fàcil gairebé mai, eh? Diria que el Camp Nou també li ha costat en alguns partits. L'any passat recordo 1-0.
1: Amb un gol d'Araujo, crec, no? Sí. I li va costar molt al Barça.
0: No sé si Araujo, però 1-0.
3: Jo crec que Beñat és un perfil diferent a Iraola i a Íñigo Pérez, que al final, sí, Iraola i Íñigo Pérez...
0: Era pràcticament
3: el mateix, perquè al final han sigut primer i segon entrenador i tenen una filosofia de joc molt, molt similar, no? Llavors jo crec que hem vist durant molt de temps un Rayo que sobretot es distingia per dues coses. Una és la capacitat que té per pressionar a camp contrari, era un equip molt agressiu en la pressió, assumint duels individuals, anant sempre cap endavant, i després és un equip que en situacions de circulació té molta facilitat per trencar línies i ser molt profund, no? I després trobar jugadors com Álvaro García, Camello en el seu moment, que jo crec que també ha estat bé, que són jugadors de frutos, que són jugadors especialment hàbils quan tenen espais per davant. Jo crec que Beñat és un perfil d'entrenador, no vaig a dir totalment oposat perquè no, però crec que és un perfil d'entrenador diferent. Llavors veurem, bueno, aquestes debilitats de les que ell parlava, no? que crec que és un missatge que l'ha volgut enviar...
0: Als jugadors.
3: Sí, clar, és un missatge pels seus jugadors. És a dir, tu surts a la roda de premsa i quantes vegades has repetit lo de...
0: Sí, tiene suitabilidad.
3: Això és un missatge totalment condicionat perquè els teus jugadors tinguin clar de dir, hòstia, el míster no se l'ha vencido a la roda de premsa i... Saps? Sinó que diu...
0: Sí, sí.
3: Però clar, tampoc ha parlat d'aquestes debilitats. Clar, jo veient el Barça, sí, alguna en té, clar, però... No, tiene suitabilidad, sí.
4: Troba-les.
0: Sí. 8 minuts i dos quarts d'una. Teniu ganes de sentir por qué? José Mourinho, no gaires.
4: Realment no, però
0: no gaires, bueno. No gaires.
4: Ens hem d'acostumar.
0: Agafa aire, un minutet, sí. Àngel Pérez.
4: Respiro.
0: I exacte, i acostuma't, perquè crec que el sentiràs unes quantes vegades aquesta temporada.
7: RAC 1. Vols canviar de cotxe? Vols una nova moto? Vols triar entre més de 40 marques a 10 minuts de Barcelona? Doncs vine a Sant Boi. Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible. Si vols tenir totes les ofertes per canviar de cotxe, amb més de 40 marques amb totes les ofertes del mercat, vine a Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible, i estrena cotxe nou.
8: Aquesta calor no hi ha qui l'aguanti ni a la platja ni enlloc. Per això és millor anar de botigues amb...

0: Només el teu concessionari oficial Mazda de Mataró i Sabadell, Roma Kuruma.
1: Busques un vehicle híbrid?
0: A Romauto tenim un vehicle reinventat, el nou Qashqai e-Power.
1: Més eficient, és menys consum.
0: Més potent és més cavalls.
1: Tot a Romauto.
0: Barcelona.
1: Molins de Rei.
0: Mataró.
1: Blanes.
0: I Santa Coloma de Farners.
1: I ara amb Nissan Mas el teu Qashqai fins a 10 anys de garantia.
0: RomautoNissan.com.
1: Romauto.
2: El meu veí, Joan, em va dir l'altre dia: estava pensant en comprar-me un T-Roc de Volkswagen. Em sembla un cotxe perfecte per mida, prestacions, consum i fiabilitat. Però tinc un dubte. On el compro? Un dubte, li vaig dir? No, home, no. Sarsa Volkswagen. Jo sóc client des de fa temps i l'experiència és genial. T'esperem a Movento Sarsa Volkswagen. A Terrassa, Granollers, Manresa, Vic i Sant Cugat.
3: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja les teves decisions.
0: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
4: Ganarles el derbi es lo único que pido.
5: Volver a ser grandes.
6: Un altre sextet. Serà massa.
7: Torna a somiar. Torna al futbol a Movistar. Viu tots els partits i competicions com si fossis a l'estadi. A més, amb resums i continguts extra. Informa-te'n a les botigues, a 1004 o a movistar.es.
8: Hay mucho nivel sobre el terreno de juego en Ocasión Plus, David.
9: Esto promete, Manu.
8: No lo creo. Arranca la transacción. Comienza en Tiki-Taka. Esta es la jugada que puede decidir todo. Necesita una oferta ganadora.
9: Huele a compra, Manu.
8: Huele. Va.
9: ¡Qué facilidad resolvió! ¡Sin complicaciones! ¡Ven a por más!
8: ¡Venga!
10: Encara no saps quin Nissan és per a tu? Aquest agost és el moment de descobrir-lo. Prova un Juke híbrid, la tecnologia e-Power del Qashqai i l'X-Trail, o la mobilitat 100% elèctrica amb l'Ariya, el nou Micra o el nou Leaf. Amb Nissan Mas, gaudeix de fins a 10 anys de garantia. Més info, Nissan.es, xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
8: Buena entrada en la Champions de los seminuevos, David.
9: Qué ambientazo, mano.
8: Una pasada, todo listo para un gran encuentro en Ocasión Plus. Primer acercamiento, estudia la jugada. Entra en el área, será citado sobre la línea.
9: Qué barbaridad.
8: Increíble, la asistencia ahora tiene que ser clave, ¿eh?
9: Buena venta.
8: Buena venta, buena venta. ¡Coche seminuevo para casa!
9: Ven a por más.
8: Venta. Ocasión Plus.
4: Ganarles el derbi es lo único que pido.
5: Volver a ser grandes.
6: Un altre sextet. Serà massa.
7: Torna a somiar. Torna al futbol a Movistar. Viu tots els partits i competicions com si fossis a l'estadi. A més, amb resums i continguts extra. Informa-te'n a les botigues, a 1004 o a movistar.es.
11: RAC1 i l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès presenten Castells a RAC més 1 en directe a la Diada Castellera de Sant Fèlix. El diumenge 30 d'agost a 11:45 del migdia, en directe des de la plaça de la Vila de Vilafranca, capital del vi de Catalunya. Una de les diades castelleres més esperades de l'any, amb l'equip de Castells de RAC1 i Benet Íñigo com a cap de colla.
12: Les quatre millors colles del país coincideixen per primera vegada aquesta temporada. Castellers de Vilafranca, Vella i Joves Xiquets de Valls i Jove de Tarragona posaran totes les cartes sobre la taula a la plaça més castellera.
11: El diumenge 30 d'agost a 11:45 del migdia, viviu la Diada Castellera de Sant Fèlix a RAC més 1, en directe des de la plaça de la Vila de Vilafranca.
8: Descarregat!
11: RAC 1. Fent pinya, tots som un milió. Amb el patrocini de Forn de Nulles i la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
13: Bona nit. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou duple de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'avui, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
11: Tu diràs amb Gerard Ballera.

0: 3 minuts i 1:15 de la nit. Això és el Tu diràs. Hola, Damià López, eh? Bona nit.
1: Bona nit, ja.
0: Ben tornat.
1: Gràcies.
0: A l'estudi 1 de RAC1, el Dami, que l'altre dia el vau sentir ja des del Santiago Bernabéu, però no havia trepitjat aquest estudi des que se m'anava a fer les Amèriques a l'estiu. I va explicar-nos...
2: És el teu primer dia com a campió del món, aquí?
0: Perfectament el
1: com, com?
2: És el teu primer dia com a campió del món en aquest estudi?
1: Bueno, depèn del que entenguis per campió del món, no? Perquè ja vaig, per exemple... El 2018... Bueno, el 2018
2: d'aquest any, em refereixo.
1: El 2018 vaig cobrir el Mundial de Rússia i llavors era campió del món francès.
2: Sí,
1: depèn
2: bueno,
1: del que entenguis. No, perquè al final això de les identificacions...
2: Jo em referia
1: el 2010
2: a aquest
1: vaig explicar
2: any.
1: El Mundial d'Espanya, també. I, bueno, això, escolta...
2: Segona estrella.
1: Segona estrella.
2: Tens diverses estrelles, tu.
1: Tinc estrelles, de molts països.
0: Calla, no treguis el tema de l'estrella, que encara hi haurà algú que cantarà l'estudi per...

0: 5, Real Madrid-Màlaga, partit a priori propici perquè els blancs continuïn sumant de 3 en 3. De moment, victòries al camp de l'Espanyol i a casa contra la Real Societat. I com dius a Valdebebas, avui del Màlaga poca cosa s'ha dit. Debat sobre la pilota d'or, oficialment obert a Valdebebas, o millor dit, campanya iniciada per part de Mourinho a favor d'Mbappé. Veurem en què acaba. Hem d'entendre que és el seu jugador i que l'ha de defensar, però el tècnic demana enèrgicament la pilota d'or per un jugador que no ha guanyat res aquesta temporada. Cap títol. Els arguments de Mourinho.
1: El mejor jugador del mundo son dos o tres o cuatro y nosotros sabemos quién son y sabemos dónde están.
2: Aquí.
1: Balón de Oro, la duda es Luis Enrique o Mister de la Fuente. Jugador es otro.
0: És otro en referència a Kylian Mbappé. De fet, en el postpartit contra la Real Societat ja va començar Mourinho a insinuar aquest concepte quan va posar sobre la taula que encara que Espanya ha guanyat el Mundial, Mbappé és qui ha fet història havent-se convertit en el màxim golejador a la història de la competició amb més Mundials per jugar per davant. Mourinho ha fet una disserció sobre quin tipus de jugador creu ell que ha de guanyar la pilota d'or.
1: Per a mi, Balón de Oro tiene que ser un de esos jugadores que cuando termina de jugar, nosotros echamos de menos. Yo echo de menos a Maradona, a Ronaldinho, a Ronaldo Nazario, a Ronaldo Cristiano, a Messi, a Zizou, a Lothar Matthäus. Yo echo de menos a esta gente. No puedes dar el Balón de Oro a un jugador porque ganó la Champions o porque ganó el Mundial.
3: Aquestes són les explicacions de Mourinho. Deia a l'inici del programa que si Mbappé hagués guanyat el Mundial o hagués guanyat la Champions i la Lliga, hagués fet servir els títols per doncs, demanar la pilota d'or per Kylian Mbappé. És Mourinho en estat pur.
4: I si Rodri hagués fitxat pel Madrid, també estaria proclamant als quatre vents que la pilota d'or ha de ser per Rodri. Però aleshores, bueno, hem vist Cannavaros a la història, hem vist, vull dir, al final... Jo, en certa manera, puc... Ara espera, que m'hauré de rentar la boca amb sabó, però puc entendre o puc estar d'acord amb pare, amb Mourinho, perquè la pilota d'or, al final, és un tema que cada any estem amb el mateix. Per qui l'ha de guanyar? El millor jugador del món? O el que ha guanyat el títol més important? O el que ha sigut més determinant? Perquè hi ha un futbolista que en un equip de tolles que pot haver salvat el seu equip del descens ell sol... Quan aquell equip era cara de segona, hi ha un jugador que pot haver guanyat un torneig, hi ha un jugador que pot haver marcat 50 gols, però tots empujant-la a un metre de porteria. És a dir, hi ha molts arguments, perquè al final...
3: Un dels criteris són els títols col·lectius que aquell futbolista hagi aconseguit.
5: En teoria és el segon criteri.
3: El segon criteri.
5: El primer és el rendiment individual i el segon els títols
4: que
5: ha aconseguit.
4: És que per mi és molt impopular. És molt impopular perquè no guanyarà, però per mi... I ho dic perquè ho penso, la pilota ha de ser per Pau Cubarsí. És a dir, és així. Vull dir, a nivell de títols, ha guanyat la Lliga amb el Barça, a més, sent un jugador importantíssim, i el Mundial que va fer Pau Cubarsí no va ser pitjor que el que va fer Cannavaro quan li van donar la pilota d'or a Cannavaro.
3: No, el problema que té Pau Cubarsí és que segurament en aquella Itàlia, no? Diguéssim, bueno, clar, que era difícil de trobar un futbolista que brillés.
4: O fins i tot Lamin.
3: I doncs al final van acabar
4: però
3: sent
4: dir,
3: a Cannavaro.
4: Jo, si votés jo voto Pau Cubarsí.
3: Val. Francesc, Carlos, què n'opineu d'aquesta qüestió, d'aquestes declaracions del Balón José?
6: Mira, jo no sé qui li vaig escoltar això, però sí, des d'aquí que el meu reconeixement, però... Mira, si la pilota d'or es donés al millor jugador del món, Messi li hauria guanyat 15 anys seguits. I aquesta és la meva opinió. O sigui, ara, llavors, que es puntuen altres coses, es puntuen els títols, es puntuen... Llavors, ara, com ho entenc jo? O com entenc jo el premi? Com el jugador que ha tingut millor rendiment durant aquest període de temps, no? Si és així, doncs ha de ser un jugador o del PSG... o de la selecció espanyola, que són els dos que han guanyat els títols més importants i que a més han donat un rendiment individual més alt. Qui? Aquí ja va a gustos personals. Puc estar d'acord amb el de Cubarsí, evidentment Rodri, el Lamin, del PSG jo crec que els Vitinha, Joao Neves, Dembélé potser aquest any no tant, Carasquelia, no sé.
4: Sí, sí.
6: Ara està per aquí.
5: Doncs mira, un d'aquests anys que el va guanyar Messi, crec que és el 2012, amb el Barça només va guanyar la Copa del Rei i venint de guanyar el Mundial de Clubs, però va fer 91 gols, per això li van donar, perquè es va sortir, va fer 91 gols. Agafant aquest precedent, jo aquests noms que hem posat

0: sobre la taula i equips, jo hi sumaria també el de Harry Kane. Jo hi sumaria també el de Harry Kane. Va fer 61 gols l'any passat amb el Bayern, no conto els de la selecció. Va guanyar títols, Bundesliga i Copa d'Alemanya. S'ha introduït un criteri nou, que és impacte en partits importants. A la final de la Copa d'Alemanya va fer els 3 gols del Bayern de Múnich. I és veritat, no ha arribat a la final del Mundial, ha arribat a semifinals, però ha fet 6 gols també amb Anglaterra. Per tant, jo hi posaria també la cursa per la pilota d'or a Harry Kane i no descarto que la guanyi.
1: No, per gustos futbolistes al final, vull dir que n'hi ha per triar i remenar, és veritat que n'hi ha uns quants, hi ha moltes estrelles, o 5 o 6 estrelles ara mateix al futbol mundial, però vaja, que Madrid ja han iniciat la campanya per Mbappé. També és molt significatiu, i això m'agrada perquè ve a col·lació del que ara sentirem de Mourinho sobre, o del que explicarà el Damià sobre Mbappé i Vinícius, però és la confirmació de que és el Madrid d'Mbappé, no és el Madrid de Vinícius. Vull dir, els últims anys ja va ser el Madrid d'Mbappé, els últims dos anys, des que ha arribat Mbappé és tot el Madrid d'Mbappé, però és la confirmació de que ho continuarà sent aquesta temporada, encara que hagi arribat Mourinho a la banqueta. Ha dit que es porten bé, no? Amb Vinícius i Mbappé, Mourinho?
2: Sí, ell està gestionant bé també la situació amb Vinícius i ha fet èmfasi que la relació entre els dos és cada cop millor. I per últim, li han preguntat també per la pròxima aturada de seleccions, que ja la tenim a l'horitzó i que aquest any té un punt novedor important, ajunta els dos partits de sempre, de setembre i d'octubre, i ho converteix en una aturada de 4 partits per selecció. Seran 3 setmanes de seleccions. Mourinho diu que el preocupen més els jugadors que aniran a no jugar que no pas els que tindran més participació.
3: Los partidos de selección me preocupan, es mucho tiempo. Los jugadores que van en selección a jugar me preocupan menos de los que van en selección pero sin jugar. Esos son los que me preocupan muchísimo.
2: Mourinho ja ha donat la convocatòria pel partit, les baixes habituals en aquest inici de temporada: Asensio, Militao, Tchouaméni, Thiago Pitarc, Rodrigo i Endrick, i la presència de futbolistes del filial: Javi Navarro, Mario Rivas, Testero i Alexis Ciria. De la seva banda, el Màlaga, un punt en 2 jornades, mai ha guanyat el Bernabéu, 37 visites, 30 derrotes, 7 empats, cap victòria. Són baixa Fernando Calero, Diego Murillo, Adrián Niño i Aaron Ochoa. Carlos Ruiz Chupe és la gran esperança en l'atac del Màlaga, 24 gols la temporada passada segona, i ja va fer el gol contra el Depor, que li va donar l'únic punt que per ara suma el Màlaga aquest any a primera divisió.
1: Esperances, Carlos?
4: A veure, jo no vull enganyar
1: ningú. No, és que ja rebufes, ja no, rebufes.
4: Esperances baixes, perquè a més el Màlaga no és un perfil d'equip que sent còmode sense la pilota, que sent còmode estan replegat molta estona. Llavors, clar, això al Bernabéu és difícil que no passi. Tu, no sé, tenim el Dami aquí que ho viu moltes vegades. O sigui, és difícil que tu no estiguis sotmès alguna estona al Bernabéu. I jo crec que al Màlaga, precisament quan li ha anat malament, és quan no ha pogut tenir la pilota l'any passat a segona, i pensant en que conserva el mateix entrenador i pràcticament els mateixos jugadors que l'any passat, perquè de l'11 pràcticament Juan Cruz i poc més, que no, perquè Calero, que en principi havia de ser un jugador titular allà, es va trencar una costella i no ha pogut jugar. Per tant, clar, jo el que crec és un equip amb personalitat, sí, és un equip que sortirà al Bernabéu i sortirà a Valent i se la jugarà, també, però que històricament això el Bernabéu no acostuma a donar molt de rèdit, a no ser que tinguis un talent exagerat. I pensant, sobretot en les estones aquestes on el Madrid et sotmetrà, doncs crec que no és l'equip més patidor en aquest aspecte per intentar demà. Tot i això, doncs demà partit obert i a veure, però...
1: A les 5, en directe al Superesports de RAC1, amb el Damià López des del Santiago Bernabéu i amb el Carlos Martínez aquí comentant-lo. Algú vol afegir alguna cosa d'aquest Màlaga-Real Madrid?
5: Que passi ràpid i que arribi el següent.
0: Sí, jo he posat un 1 a la travessa.
1: Tu has posat un 1, eh?
0: Home, clar.
1: Val, no s'ha arriscat gaire, doncs. A veure què passa amb aquest Màlaga al Santiago Bernabéu. Te n'hi vas demà cap allà, eh? Demà al matí...
2: Sí, demà a primera hora, partit a les 5, viatge
1: bon
2: fàcil.
1: Bon aeri o...?
2: No, en principi amb tren. tren còmode, sí, arribem a...
1: És més de tren que d'avió?
2: Sí, sí, sí. Clarament tren per anar a Madrid. Ara, bé, ara hem fet un pas enrere des que va haver tots els problemes i ja no et pots plantar mai en 2 hores i mitja, sempre el mínim del trajecte són 3 hores. Sí, sí. 3 hores, és un endarreriment total, però vaja, si tot va bé, doncs arribarem per fer aquest partit. Aviam si a la 38a va l'avançuda pel Màlaga.
1: Aviam, a veure si cantes el gol de Xupe, un dels jugadors destacats. Sí, sí, el gol de Xupe ens faria molta il·lusió. Gràcies, Dami, una abraçada.
2: A tu, bona nit.
1: Va, una mica de música, que anem cap a Donosti, cap a Sant Sebastià. Hola, Edu de Batlle, bona nit.
6: Hola, Gerard, bona nit.
1: No hi ha hagut sort avui, i això que ha estat un partit divertit, aquest Espanyol-Reial Societat, Edu, però al final s'ha escapat, ha perdut l'Espanyol per 2-1. El consideres just, el resultat, o creus que l'empat també seria prou just?
6: Sí, no, jo crec que és just. Jo crec que la Reial ha estat millor que l'Espanyol. Així ho ha valorat també l'entrenador blanquiblau, Manolo González. Després del partit, ara l'escoltarem, perquè bàsicament l'Espanyol avui no ha fet un bon partit. L'Espanyol no ha estat bé. Ja ha començat tort el partit, amb un gol molt matiner de Barrenetxea, que ha vingut d'una errada en una passada enrere de Cala cap al mig del camp, que ha caçat Oyarzábal, ha activat Barrenetxea i ha fet un molt bon gol al futbolista del Reial. La primera part ha estat clarament del conjunt donostiarra, que en podria haver fet algun més, però l'Espanyol ha tingut l'encert, o s'ha trobat amb un golaç de Roberto en l'última jugada de la primera part, amb bona passada de Javi Hernández en un contraatac, i Roberto fent una rematada fantàstica, ha fet el seu tercer gol de la temporada, era l'1-1, resultat enganyós. I el que és curiós és que després, a la segona part, el primer quart d'hora, quan l'Espanyol estava jugant millor i fins i tot amb l'empat a 1 tenia algun acostament per intentar fer l'1-2, ha arribat el segon de la Reial, una altra transició ràpida que l'Espanyol no ha sabut estar ben parat al darrere, i Oyarzábal ha tornat a assistir aquest cop a Oscarsson per fer el 2-1, i aquí el partit ha mort. L'Espanyol no ha sabut reaccionar, ha tingut alguna arribada a l'àrea de Remiro, però poca cosa, insuficient. Jo crec que podem certificar que el partit ha estat obert, que l'Espanyol realment el podria haver tret alguna cosa, però que avui ha estat inferior a la Reial Societat. Fixa't que Manolo González, com deia, no ha estalviat autocrítica en la sala de premsa. La primera reflexió que ha fet era aquesta, de com ha anat el partit i de quants errors ha comès el seu equip.
7: Com arriben els gols, òbviament, i les situacions de perill del rival. Al final pots pensar quan vens aquí que el rival et pot sotmetre a través del joc o de la possessió, no ha sigut així, i la situació de perill sempre provocat nosaltres amb pèrdues, sense tenir una pressió excessiva del rival i en situacions de defensar mal les vigilàncies, que el dia del Madrid ho hem fet molt prou bé, penso, però avui hem estat malament i hem concedit moltes situacions de contres, que els dos gols arribin de dos contraatacs, a mi em fastigueja bastant, la veritat.
6: Fixa't que el gol de Roberto li ha donat l'oportunitat de l'Espanyol de tornar a entrar al partit, però es lamentava també Manolo que el 2-1 hagi arribat en aquest moment tan inoportú.
7: Penso que la segona part, quan millor estàvem, que l'equip tenia el partit més controlat i estàvem arribant, és quan ha arribat la situació del 2-1 i allà s'ha complicat una altra vegada. Vull penso que el partit no és bo, està clar, però no és bo sobretot perquè els duels no han estat bé, els vigilàncies no han estat bé i a nivell individual no han estat bé avui.
1: Doncs això és el que ha dit Manolo González. El proper partit de l'Espanyol, Edu, recorda'm quin és?
6: Diumenge a les 9 de la nit contra el Sevilla.
1: A casa,
6: Ja recuperant a casa, sí. A l'RC Stadium ja recuperant dos futbolistes que no han pogut estar avui. El primer és Cabrera, que de fet encara no ha debutat per aquella sanció dels 3 partits. Ja l'ha acabat i el diumenge ja podrà reaparèixer. M'aventuraria, tenint en compte que avui Derkušić, l'eslovè, que ha debutat de titular, no ha fet un partit molt bo. No ho ha fet millor que Riedel en els 2 primers partits. Jo m'aventuraria, em puc equivocar, però diria que l'eix de la defensa, els 2 centrals, el diumenge seran Cabrera i Unai Núñez. I recuperarà, bé, de fet, podria fer debutar Brian Zaragoza, Manolo González. L'extrem malagueny avui encara no ha viatjat, perquè tot just portava un entrenament amb l'equip i s'ha quedat a casa treballant. Físicament encara s'ha de posar to, encara ha de fer molt treball grupal, però diumenge jo crec que ja li podríem veure els primers minuts, no sé si de titular o des de la banqueta.
1: I del mercat, Edu, en principi res més, pel que fa a entrades i sortides.
6: A veure, si hi ha alguna cosa, jo crec que hi haurà una sortida, i és la de Rubén Sánchez, el lateral dret, en teoria, segon lateral dret de la plantilla, que no compta per Manuel González. De fet, no ha anat convocat a cap partit, això és un missatge claríssim. Jo crec que en aquestes hores que queden, per aquests dos dies que queden, dos o tres dies que queden per tancar el mercat, se li buscarà una sortida. No hi ha hagut acord fins ara perquè l'Espanyol vol rascar alguns diners i de moment els equips que volen Rubén no paguen, però veurem què passa. I en cas que surti Rubén, no tinc clar que l'Espanyol porti un altre lateral dret. Ahir en roda de premsa Manolo ja va dir que té un parell de centrals, Riedel, Derku, Xitxo, fins i tot Núñez, que poden actuar de laterals. Hi ha José Ángel del filial, que ja ha anat convocat en els tres primers partits, i per tant, si no sorgeix alguna bona oportunitat de mercat, és probable que l'Espanyol traspassi traspassi Rubén i no fitxi ningú. Veurem què passa, però pocs altres moviments m'espero d'aquí a dimarts.
1: Molt bé, Edu, doncs a veure què passa en aquestes últimes hores també pel que fa al mercat de fitxatges de l'Espanyol. Una abraçada, bona nit.
6: Una altra, bona nit.
1: Que vagi bé, Edu de Batlle, des de Sant Sebastià, amb aquest Reial Societat 2, Espanyol 1. L'Espanyol ara mateix a la classificació, situat a la desena posició, justament la meitat de la taula, amb aquests 3 punts, però esclar, encara amb molts equips que encara no han jugat en aquesta tercera jornada. Abans d'anar també cap a Girona i cap a Sabadell, per saber què se n'ha dit de les victòries del Sabadell i del Girona, tancarem tertúlia repassant una mica l'inici de la primera divisió femenina. De fet, pel Barça comença demà. Avui ja ha començat per alguns equips. Hola, Clara Rodergues, què tal?
8: Bona nit.
1: De fet, avui ha començat amb el partit de l'Espanyol, no?
8: Sí, que ha perdut 1-0, amb un gol en l'afegit, després d'una acció a pilota aturada. Serà Monforte, l'entrenadora, ha dit que ha estat una derrota merescuda, que està molt crític amb la imatge de l'equip. Avui un Espanyol que aquesta temporada vol fer un passet més endavant, mirar una mica més cap amunt. Ha fet 10 fitxatges, que déu-n'hi-do, ha revolucionat bastant la plantilla, amb jugadores experimentades, Patri Ojeda, Bicho, Natalia Scott, etc. Renovació més de l'entrenadora i de la base de la plantilla, amb jugadores com Romane, Julia Guerra, Lucía Vallejo, Marta Horas, entre d'altres. Per tant, veurem aquest projecte com avança. Avui, de moment, iniciat amb derrota. El Barça, que debuta demà a les 7 contra el Costa d'Eje, tercera temporada en Pere en Romeu, buscant la 12a Lliga, la 8a consecutiva, amb els reforços que hem explicat molts cops, Caroline, Van Asten, McKamey i el retorn de Martina Fernández, i sense Alexia, Mapi, Ona i Salma. Per demà en aquest debut serà baixa Brooks, que sí que s'espera que pugui jugar la setmana vinent, Kika, Laia Alexandri, Serra Jordi i Aitana, que continua treballant individualment per recuperar-se de les molèsties. Van Asten és dubte perquè tenia una sobrecàrrega, però està evolucionant bé i pot ser que entri a la llista, i segurament serà baixa també Gemma Font per una molèstia al dit. A més, no hi són Aisha Càmara i Carla Julià, que també estan convocades per jugar aquest Mundial Sub-20, que finalment no juga Clara Serra Jordi amb aquesta lesió. I demà també, a les 12 del migdia, el Badalona Women juga contra l'Atlètic Club, per tant, bon test per començar, també amb la intenció del projecte de mirar cap amunt. Han marxat jugadores com Vanini, per exemple, però s'han renovat també la base, a Mitzi Arpinillos, Llumpar, etc. I fitxatges, hi ha un de molt destacat, que és el retorn a Catalunya de Vicky Losada, cedida pel Brighton, també Txell Font, que era portera del Barça femení, amb Marc Ballester al capdavant del projecte una temporada més després d'aconseguir uns bons resultats quan va incorporar-se la temporada passada. I al Madrid, què li passa al Madrid? Doncs que també ha fet una mica de canvis, segueix Pau Quesada, amb Linda Caicedo com a la gran estrella. Ha fet el segon fitxatge més car de la història, Felicia Schroeder, del Haken Swag, gairebé 1,5 milions, va marcar l'altre dia. També ha arribat Berenstein, Alicia Sens, Jacinto o Caruso, i han marxat, recordant, jugadores importants com Misa, que va acabar contracte, Weir, Alvarredondo o Tere Abelleira. I una altra novetat d'aquesta temporada de la Lliga F és que tenim partits a la travessa, a la Quiniela. Ha començat ja amb aquest Eibar Espanyol d'avui.
1: La Quiniela de tota la vida, sí.
8: També
1: sí.
8: Tindrem el partit de Badalona, l'Alavés València i aquest Madrid Atlètic de Madrid per començar la jornada, que és un partit interessant. Recordem, Geni Hermoso, que ha tornat a la Lliga Espanyola, a l'Atlètic de Madrid.
1: L'Eibar Espanyol l'has encertat o no, però?
8: Crec que vaig posar un empat. A l'últim minut me l'han fotut.
5: No el posaran mai, no, el Barça, entenc.
8: Jo crec que no. Jo estic convençut que no, perquè és un massa... Exacte, potser aquest sí que el posen, però...
1: Potser aquest, com a molt, no?
5: Sí, però el resultat ja el tens.
1: Ha de ser un any similar a la resta, Àngel, o pot ser un any una mica més igualat encara que el Barça acabi guanyant la Lliga?
5: Jo crec que aquest any serà l'any el més igualat de tots els anys tenint en compte que no serà igualat. Però jo crec que el Madrid s'ha reforçat millor, jo crec que el Madrid tindrà millor equip, el que passa que el Barça també s'ha reforçat molt bé, i diguéssim que el tros que el Madrid li podria haver retallat al Barça per reduir la diferència, el Barça l'ha recuperat amb fitxatges per mi molt bons. Jo crec que el Barça té molt bona plantilla, jo crec que no es trobarà a faltar, i mira que és fort, però jo crec que no es trobarà a faltar ni a Alexia, ni a Mapi, ni a Salma, possiblement a Ona Batlle sí que se la trobarà a faltar, però a les altres tres jo crec que no, perquè, insisteixo, s'ha fitxat molt bé. Estic molt, molt motivat amb René Van Asten, que em sembla una jugadora espectacular i un gran fitxatge. Caroline jo crec que ens donarà molt, molt de joc i molt de futbol, i després la Masia és una fàbrica inesgotable de talent i de jugadores, malgrat la federació faci aquesta diàspora pel Mundial que ens fot a la meitat de jugadores, però bueno, jo estic molt confiat, crec que serà una molt bona temporada. Crec que per Romeu també, l'afrontar la tercera temporada, que ho fa amb més experiència, amb més capacitat, amb més poder i amb més crèdit i amb més potestat, i jo crec que serà una molt bona temporada pel Barça femení.
1: Doncs demà comença amb aquest partit de Lliga a les 7 de la tarda a l'estadi Johan Cruyff. Gràcies, Clara,
8: Fins ara.
1: I gràcies també a l'Àngel Pérez, al Francesc Latorre i al Carlos Martínez. Fins la pròxima.
4: Bona nit.
1: Una pausa, un minut, i anem cap a Girona i cap a Sabadell per saber què s'han dit d'aquestes victòries catalanes avui a la segona divisió. Ara tornem.
9: RAC 1. Vols canviar de cotxe? Vols una nova moto? Vols triar entre més de 40 marques a 10 minuts de Barcelona? Doncs vine a Sant Boi. Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible. Si vols tenir totes les ofertes per canviar de cotxe, amb més de 40 marques amb totes les ofertes del mercat, vine a Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible, i estrena cotxe nou.
10: Aquesta calor no hi ha qui l'aguanti ni a la platja ni enlloc. Per això és millor anar de botigues amb...

0: Mazda. Només el teu concessionari oficial Mazda de Mataró i Sabadell, Roma Kuruma. El meu veí, Joan, em va dir l'altre dia: estava pensant en comprar-me un T-Roc de Volkswagen. Em sembla un cotxe perfecte per mida, prestacions, consum i fiabilitat. Però tinc un dubte. On el compro? Un dubte, li vaig dir? No, home, no. Sarsa Volkswagen. Jo sóc client des de fa temps i l'experiència és genial. T'esperem a Movento Sarsa Volkswagen. A Terrassa, Granollers, Manresa, Vic i Sant Cugat.
1: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja les teves decisions.
0: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.

0: takes my life. Tu ho diràs, amb Gerard Ballera. I will live a thousand million lives.
1: Vuit minuts i la una de la matinada, que sabíeu que a RAC1 us portem a la premiere de Cronos, la pel·lícula que narra l'operatiu policial amb l'objectiu de capturar els responsables de l'atemptat de la Rambla de Barcelona el 17 d'agost del 2017. Una operació contrarrellotge amb Enric Auqué, Mònica López i Diana Gómez. Apunteu-vos a RAC1.cat i podreu guanyar una entrada doble per a la premiere de Cronos el dijous 3 de setembre al Gran Teatre del Liceu de Barcelona. Gaudiu de la premiere de Cronos amb RAC1.

0: Fins a 5 gols ha fet aquesta nit el Girona contra les Palmes. Victòria 5-2, la primera de la temporada balsàmica. Hola, Miquel Agut, Montilivi, bona nit.
1: Bona nit, Gerard, Ballera i Pineda.
0: Què se n'ha dit d'aquests primers 3 punts de la temporada, importantíssims pel Girona per oblidar les penes i els ambients enrarits, etc, etc?
1: Doncs que és una victòria balsàmica que reforça la feina de l'equip. També es destaca el compromís dels futbolistes, perquè en un context com aquest el partit que hem vist avui deixa ben clar que els que hi ha sobre la gespa s'hi han deixat tot i han posat el coll, i Quique Álvarez ha destacat sobretot la reacció havent encaixat el gol de l'empat només començar la segona part que ha tingut l'equip a la represa. Més enllà d'això, encara cal continuar parlant de mercat, i evidentment un dels noms de la nit és el de Benat, que avui ha jugat 83 minuts. No va jugar a casa contra el Leganés, no va jugar al camp del Còrdoba, tot i que els dos dies ha estat a la banqueta, i avui ha estat titular i ha fet un bon partit. Està més a prop Benat de quedar-se? Respon Quique Álvarez.
2: Hi ha hagut un canvi. És veritat que la setmana passada hi tenia unes molèsties, que no és mentida això, però igual mentalment no estava del tot ficat, i el canvi ha sigut això. No m'he d'amagar de res, simplement que jo he vist un jugador més connectat, i que no sé què passarà d'aquí a dimarts, però que almenys aquesta setmana sí que ha sigut un jugador del Girona.
1: Aquesta setmana sí que ha sigut un jugador del Girona.
0: Bé,
1: Benat,
0: bé.
1: Segons diu Quique Álvarez, hi ha hagut un canvi, o sigui que està més a prop. Clar, si Benat es queda, és diferencial, evidentment.
0: Sí.
1: I d'altra banda, un altre nom propi, que també és diferencial. Avui ha fet el segon gol amb una vaselina, aprofitant un regal del porter. És Fran Beltran, que a la zona mixta de Montilivi, quan li han preguntat si formaria part de la plantilla després de dimarts, ha estat prou contundent i, pel que sembla, l'afició del Girona pot estar tranquil·la.
3: Home, yo en teoría sí, como todo el mundo sabe tenía una cláusula baja para poder salir, pero bueno, a veces estás en un sitio a gusto, pero bueno, al final el futuro no se puede controlar, ya sabéis cómo va a estar el fútbol, pero por ahora estamos muy felices de poder conseguir esta victoria y de poder seguir así. El próximo fin de semana tenemos que ir a por nuestros 3 puntos, que lo verdadero importante es eso, es intentar conseguir los 3 puntos y volver al equipo a la categoría.
1: El cap de setmana que ve, dissabte, el Girona visitarà el camp de l'Sporting de Gijón, que és el líder de la competició. Vaja, veure que no sé si segons els resultats ha canviat, però un equip que ha començat bé en qualsevol cas, i serà el primer partit amb el mercat de fitxatges tancat. O sigui que llavors ja veurem què és el que passa amb la plantilla. Avui hi havia un Aji a la llotja, pel que sabem a RAC1, és un futbolista que ha rebut l'interès de molts clubs, però que cap d'ells ha satisfet les expectatives econòmiques del Girona, que són altes, però que està obert a parlar-ne. De moment, el futbolista continua a Girona i ja veurem què és el que passa. Ens diuen que el seu comportament en el dia a dia és bo i que no estem parlant en cap cas, per exemple, d'una situació enquistada com la de Sigankov.
0: L'Sporting segon l'ha superat el Leganés, els dos amb 7 punts. Leganés 7 punts, Sporting de Gijón 7 punts. A Girona sí que hi ha una feinada de bon aquest últim tram de mercat. Gràcies, Agut, bona tornada cap a casa.
1: Gràcies, a disposar.
0: Que vagi bé, bona nit. Adéu. També estan d'enhorabona a Sabadell.
4: Encara es viva aquesta pilota, per això el pregó, la salva del corna, la deixa al segon pal, la remata de Ton Ripoll, Joaquín i gol.
0: Perquè el Sabadell ha sumat aquesta tarda la primera victòria de la temporada, ho ha fet en l'estrena dels arlequinats a la nova Creu Alta i a més contra un dels grans candidats a l'ascens com l'Almeria. Hola, Bonastre, bona nit.
5: Hola, Gerard, bona nit.
0: Tercera jornada de Lliga i el Sabadell ha estat millor que el rival, que aquest Almeria ha generat més i s'ha acabat imposant per un gol a zero.
5: Sí, a la tercera ha estat la bona. Primer gol i primera victòria a segona divisió en un partit molt complet del Sabadell, que ha tornat a competir de tu a tu, aquest cop contra l'Almeria. De fet, ha generat molt més que l'equip andalús i ha concedit ben poc en defensa. Nico Gioacchini, a qui li han anul·lat un gol a la primera meitat, ha avançat el Sabadell als primers minuts de la represa. Aquest cop sí, gol vàlid. Ferran Costa a la sala de premsa.
6: Crec que la primera part hem tingut situacions de molt perill, no ens estava arribant el premi, i el que més valoro d'avui ha estat la capacitat de l'equip de perseverar, de guanyar-se el respecte des del joc i la competitivitat, i en el tram final, doncs, des de l'ordre i la solidaritat, doncs, excepte l'acció aquella del servei de banda i la segona jugada, que l'hem d'evitar, penso que en la resta ens hem aconseguit molt poc.
5: El tècnic ha destacat el bon nivell defensiu de l'equip i també la manera com ha posat problemes a l'Almeria de García Pimienta. Ferran Costa demana ser constructiu sempre amb l'equip al marge del marcador final.
6: Crec que hem de valorar les coses que sí que tenim, perquè ens faltaran coses durant tota la temporada. Per molt que intentem que siguin les menys possibles, sempre ens faltaran coses. Però crec que tenim moltes coses bones i és en les que ens hem de centrar, perquè crec que això ens farà veure'ns forts durant la temporada, inclús quan hi hagi moments de dificultat.
5: El tècnic ha titllat de dia pel record el que s'ha viscut a la Nova Creu Alta amb gairebé 9.000 espectadors, avui que s'han arribat als 10.000 socis, i quan feia més 11 anys que el Sabadell no jugava un partit de segona a casa en públic. Avui tothom ha gaudit de valent. 5 punts de 9 possibles i ara l'equip ja pot pensar en la final de la Copa Catalunya dimecres contra el Barça Atlètic.
0: El Sabadell, cinquè, Pau, ara mateix amb 5 punts a la classificació, sisè el Girona amb 4. Estan cinquè i sisè el Sabadell i el Girona, encara això sí, amb molts equips que han de disputar la tercera jornada. Fins la pròxima, Pau, bona nit.
5: Adeu, bona nit.
0: Un minut i arribarem a la una de la matinada. Deixem el futbol, parlem, jo crec, d'una de les notícies del dia, de l'any, fins i tot pel que fa al món del ciclisme, segur la notícia de l'any, que és aquest abandonament de Tadej Pogacar a la Vuelta. Tenia gairebé 4 minuts d'avantatge a la general, era una etapa plana avui, sense gaires complicacions, però a 32 quilòmetres de l'arribada anava pel costat esquerre, s'ha trobat un objecte a la via, hi ha un company seu que l'ha esquivat, però ell se l'ha trobat de ple, i semblava com una pedra, però vaja, no es pot acabar d'apreciar del tot. Ha perdut el control de la bicicleta, ha acabat caient i abandonant. El director, de fet, del seu equip, de l'equip OE, Machín, ha explicat una mica les sensacions dels ciclistes l'UE.
7: De moral, destrozado, de dolores en el hombro, ha intentado seguir, quería incluso sujetar el brazo para poder levantarlo. El momento que hemos visto que no podía continuar en bici, hemos decidido, obviamente, que vaya en ambulancia. Le querían dar unas grapas para intentar seguir en la ceja, porque tenía la ceja abierta, tendrá que darse varios puntos. Bueno, no hay que darle responsabilidades a nada, son caídas que surgen.
0: El diagnòstic, commoció cerebral i una fractura desplaçada de la clavícula esquerra, a banda d'altres lesions no importants. L'hauran d'operar, es perd el Mundial que hi ha d'aquí a 22 dies. Es parla de que Pogacar vindrà a Barcelona per carretera, perquè per la commoció cerebral no pot viatjar en avió. Per carretera serà traslladat a Barcelona perquè l'operin d'aquesta fractura de la clavícula, i per tant es perdrà el que resta de temporada d'aquest 2026 gairebé amb total seguretat. La Volta que ha canviat com un mitjó, ara el líder és Enric Mas, amb un minut sobre Roglic i un minut i 11 segons també sobre Félix Gall, el tercer classificat. D'aquesta caiguda i de l'abandonament de Pogacar en volem parlar uns minuts amb l'Àlex Lebrón, un dels integrants del podcast de ciclisme Puro Ciclismo, amb el Purito també i l'Àngel Vicioso. Hola, Àlex, bona nit.
8: Hola, Gerard, què tal? Bona nit.
0: Has caigut mai per culpa d'una pedra? Tu, que has anat més en bici que jo, segur?
8: He caigut per culpa de moltes pedres, perquè era una gravilla, i avui quan he vist el Tadej al terra m'ha fet mal. M'ha fet mal perquè encara recordo aquella caiguda i la veritat no m'esperava, i quan ho he vist, ostres, m'ha recordat aquell dia fatídic que vaig caure, i sí, però avui ha hagut de fer mal, el Tadej ha hagut de fer molt mal, i bueno, ja han vist els diagnòstics, per la qual cosa, males notícies. Mm.
0: Com analitzes la caiguda, Àlex, d'entrada, no? Perquè ell va per la part exterior, que tampoc sé si és molt normal, no?, pel que fa a un líder d'una cursa com la Vuelta. No sé, sol haver-hi més perills a fora del pilot, a dins, com ho analitzes? I després, clar, és que la pedra ja ha tocat a ell, però li podia haver tocat a qualsevol que passés per allà, el primer per aquest marge esquerre.
8: Sí, jo anava a dir, no crec que sigui tan important l'esquerra o la dreta o el centre. De fet, al centre moltes vegades hi ha molt el que es diu bandazos i pillen per allà al mig. Aquí jo estava analitzant abans, estava veient la caiguda i l'he vist des de davant, des de la moto de davant, i hi ha una cosa que no acabo d'entendre, que és que al món del ciclisme, quan hi ha un perill davant especialment, diguéssim, cridaner i una cosa estranya, normalment s'avisa. Es treu la mà, es diu, ojo, cuidado, quan cau un bidó, per exemple, s'avisa molt ràpid. I és cert que el ciclista tenen molts reflexos i són molt bons, però a mi m'ha estranyat molt que anant, diguéssim, en el tren o que sol dir el seu equip, que n'és a roda del seu equip, ningú veies aquella pedra o no sé exactament què era, aquella peça gruixuda que ha hagut d'evitar i que ningú l'hagi avisat. I a mi és una cosa que em sembla molt cridaner, molt, no sé, m'ha cridat molt l'atenció que ningú la vegi i digui, ojo, i la caiguda ha sigut molt estranya en directe, perquè si us hi fixeu, surt com directe cap a un dels seus companys, cap a la dreta, que és molt estrany, perquè anava amb distància suficient com per no haver sigut un afilador, que es diu que quan tu vas molt pegat al de davant pots fer l'afilador i te'n vas a terra, i ell tenia distància suficient com per no haver sigut un afilador. El que jo crec que ha passat és que s'ha trobat de cop aquesta pedra, aquest objecte a terra, l'ha volgut esquivar i quan l'ha anat a esquivar l'ha tocat just amb el límit de la roda, amb el perfil, i això l'ha catapultat cap a la dreta. I aquí, a la velocitat que avui s'anava, que era una etapa que els ciclistes coneixen molt bé la zona, perquè és un entrenament a l'hivern, perquè hi ha molt bona temperatura, és una zona molt ràpida, és una zona que es coneixen tan bé i l'asfalt era tan bo, que anaven massa ràpid, anaven a uns 60 per hora, i una caiguda de 60 sense tocar el freno, que és el que li ha passat al Tadei, és, bueno, el resultat és el que ha passat. Era molt estrany que avui, amb la caiguda que ha passat, el Tadei no patís el tipus de conseqüències que ha patit i que li han costat l'abandonament en una volta, que era algo estranyíssim i que no ha passat habitualment, perquè el Tadei és d'aquells ciclistes que sap col·locar-se molt bé, sap córrer molt bé i no és sort, és a dir, ell sempre va molt ben col·locat i les caigudes normalment no li pillen i avui li ha pillat.
0: Un membre, em sembla, de l'equip UAE comentava que, per acabar-ho d'adobar, en aquell moment Tadej Pogacar estava bevent i només tenia, diguéssim, una mà al manillar.
8: Una mà. Això, mira, això ara que ho dius em recorda a una caiguda que va tenir Alberto Contador en un tour, anava menjant, amb la roda de davant es va menjar un sotrac i va anar a terra directament i es va trencar, em sembla que va ser tíbia i peroné. Són caigudes molt dures perquè no te les esperes, el primer, i segon, tu no estàs preparat amb les teves mans per acollir una caiguda així. Aquesta gent són tan bons que quan hi ha una caiguda d'aquesta dimensió poden arribar a preparar-se en dècimes de segon pel que vindrà, però amb una mà, ja et dic jo, Gerard, que és impossible. Sí, és impossible, vas directe a terra.
0: Que per això encara a banda de tot el que ens has comentat, encara s'explica millor el per què ha perdut el control de la seva bicicleta i ha anat a terra. Una nova Vuelta, deies. Clar, que queda en dues setmanes de Vuelta.
8: Sí, sí. Queda tot.
0: Líder Enric Mas. I no sé, què creus que pot passar? Creus que Enric Mas és el gran favorit pel que s'ha vist d'entrada en aquesta primera setmana? Quins rivals veus més forts? Com ho analitzes tot plegat?
8: Doncs mira, amb els papers a la mà, amb les sensacions a la mà, ara mateix jo et diria que sí. Però tinc dubtes de si Enric Mas té la competició a les cames, i ara m'explicaré, per afrontar aquestes dues setmanes com a líder. Recordem que l'Enric Mas ve d'un any molt dolent a nivell de lesions, no ha tingut continuïtat en la competició i això es notarà en tres setmanes. Dit això, jo aquesta volta de la Vuelta d'Enric Mas a mi em té enamorat. És a dir, el que va fer l'altre dia retallant el Tadei, passant-lo i diguéssim tensant-lo en la baixada una mica, crec que és molt positiu. Ara vull veure si Movistar està fet per un tu a tu amb Decathlon, que crec que ara mateix és l'equip més fort a nivell general, i vull veure també el pedigrí, com es sol dir, de Primo Roglic, perquè Primo Roglic sap quines batalles lliurar. Recordem que hi ha una crono de 32 quilòmetres tirant cap al final, que el Primoz és un crono molt i molt bo, i a partir d'aquí el que vull veure és com gestiona Movistar ara, com agafa la responsabilitat, que és una cosa, a més, que en els últims temps han anat perdent, perquè no han tingut el, la fortalesa per ser líders i al final demanda agafar responsabilitat, sí o sí. De Caldón no l'agafarà.
0: Doncs a veure què passa, queda moltíssim encara per que es decideixi aquesta Vuelta amb Enric Mas, amb Roglic, amb Félix Gall. Aquests tres semblen els grans candidats a intentar guanyar aquesta Vuelta, que era per Tadej Pogacar, que estava sentenciada, i avui, de cop i volta, en una etapa plana, doncs se n'ha anat tot a Norris i ha hagut d'abandonar el ciclista eslové. Àlex, moltíssimes gràcies per atendre'ns, una abraçada molt forta.
8: A tu, Gerard, per acabar, detall top d'Enric Mas, no ficar-se el mallot avui,
0: sí,
8: perquè no se mereixia, i demà el vestirà, demà el gaudirà, però molta classe no ficar-se avui al podi.
0: I tant, m'ha agradat molt. Una abraçada.
8: Descanseu, que vagi bé.
0: GT RAC 1. I després de parlar d'una de les notícies del dia, d'aquest abandonament de Tadej Pogacar a la Vuelta, una altra de les notícies en el món poliesportiu, el doblet dels germans Márquez a l'esprint del Gran Premi de l'Aragó. Anem cap allà, cap al Canyís, amb l'enviat especial de RAC1, amb el Quim Salvador. Hola, Quim, què tal? Bona nit.
9: Hola, Gerard, molt bé, bona nit.
0: Victòria d'en Marc, segon l'Àlex. En Marc deia ahir, vull 37 punts. Doncs, home, ja n'ha sumat uns quants, ara falta fer la feina demà.
9: Sí, primer pas fet amb 12 punts. De fet, el dissabte no podria haver acabat millor amb aquest doblet, que és el segon que fan els Márquez aquesta temporada. També el van fer a l'esprint de Sachsenring. I el 17è, que fan ja l'Àlex i en Marc a MotoGP, perquè l'any passat, que va ser un festival i van ser campió i subcampió, ho van fer fins a 15 vegades. I això, Gerard, que el dia ha començat amb exhibició de Marco Bezzecchi, que s'ha endut la pole, a més amb nou rècord del circuit, sorprenent, evidentment, gairebé tothom, perquè Marc Márquez era el gran favorit. De fet, el campió ho ha intentat, quan després que Bezzecchi li superés i fes el rècord, s'ha arriscat de valent, fins i tot ha estat a punt de caure, ho ha pogut salvar amb el braç dret, que és el que encara no està recuperat, però no ha pogut a aquest matí amb el pilot italià d'Aprilia. I a l'hora de l'esprint, tots tres a la primera fila, pol de Bezzecchi, segon en Marc, tercer l'Àlex, i s'ha decidit tot plegat només començar, perquè en Marc, tot i que no havia arrencat massa bé, ha arriscat molt a la frenada del primer revolt per superar Bezzecchi. Això ha descol·locat una mica l'italià, i l'Àlex ho ha aprofitat del segon revolt, i pim-pam, el pobre Bezzecchi, en un tres i no res, s'ha trobat d'estar primer, està tercer darrere dels germans Márquez, i la veritat és que per les posicions de podi després no hem tingut ja cap més canvi. Marc Márquez ha explicat el perquè d'aquest començament tan agressiu, que li ha sortit fantàstic. Diu que amb la tria de pneumàtics que han fet era l'única estratègia possible.
10: Evidentemente la puedes planificar, la tenía planificada en mente y a veces no sale, pero cuando he visto que Bezzecchi salía con el brando trasero en la sprint, cosa que nosotros no podíamos hacer porque se nos degradaba muchísimo y había mucho riesgo que pasara como Silverstone, que me quedé fuera de los puntos prácticamente, basaba la carrera en esa primera curva, ya que si Bezzecchi lideraba las tres primeras vueltas, se escapaba y parece que la Aprilia degradaba menos el neumático y no lo hubiéramos cogido otra vez.
9: Sería ideal poderlo repetir demà, però, esclar, serà més difícil sorprendre l'italià.
10: Bueno, es lo que odio de las sprint races, que sacas cartas, pero ahora ya te las han leído. Entonces, para mañana veremos, pero sí que es verdad que es una curva, esa primera comprometida, que si defiendes sales lento y si atacas, bueno, y si lo haces para salir rápido te pueden atacar. Entonces, veremos, todo depende también de la salida y el momento de dejar el embrague.
0: Això és el que deia el Marc. Podem sentir també l'Àlex Márquez, aquest sí en català, al micròfon del Quim Salvador, al micròfon de RAC1.
1: Àlex, enhorabona pel podi. Explica'm, sisplau, aquella seqüència revolts oïdors on s'ha decidit l'esprint i després la teva valoració de la cursa i el resultat.
11: Bé, ha sigut un dissabte bo per nosaltres. Aquella l'acció amb Marc Bezzecchi de la U, el Marc ha atacat molt bé a dins i quan he vist que atacava dic, vale, prepara la sortida i tindrem alguna possibilitat, o almenys prova-ho, i he vist que com passava Bezzecchi, dic, vale, ara hora de tirar tres voltes, sobretot perquè portaria el tot, nosaltres la mitja, i allà era on ens havíem d'arriscar. Després, quan ja s'ha estabilitzat tot, i vale, ara és la nostra, ara comença la nostra cursa, no?, amb la mitja al darrere, així que content, inesperat d'estar al mig d'aquella batalla, perquè avui esperava estar tercer, però no entre ells dos, que crec que el Marc i el Bezzecchi aquí són una mica més ràpids, així que de per demà tenim feina d'intentar mirar una mica el sector 3, si mirarem allò, tindrem grans possibilitats, així que aviam si demà aconseguim donar un passet endavant.
12: El favorit per demà és el Marc o el Marco per tu?
11: Jo crec que Bezzecchi amb la pilla aconsegueix tenir una mica, mantenir una mica millor el ritme, així que crec que és el Bezzecchi, però tot estarà molt apretat.
12: Gràcies, Àlex.
11: Merci.
0: Doncs Bezzecchi, segons Àlex Márquez, què diu Bezzecchi? Quim?
9: Doncs que dona per bo el dia, malgrat que és conscient que ha fallat en el primer revolt de l'esprint. I darrere del podi, Pedro Acosta ha estat quart i el líder Jorge Martín cinquè. Continua al capdavant de la general, però ara amb el seu company de l'equip oficial Aprilia, Marco Bezzecchi, segon a 29 punts, i Marc Márquez tercer a 33, ni ha retallat 7 avui. Fermín Aldeguer ha estat sisè, Diego Moreira setè, Raúl Fernández vuitè, Joan Zarco novè. Ha sumat l'últim punt en joc. Fora dels punts, Àlex Rins ha estat dotzè i Pol Espargaró dissetè. Demà cursa de Gran Premi a les dues del migdia a 23 voltes, que seguirem en directe el 14-15.
0: Evidentment, puntualment amb el Quim Salvador des del circuit del Canyís. Gràcies, una abraçada, Quim, fins demà.
9: Bona nit.
0: Dos minuts i seran un quart de dues de la matinada. Ho anirem deixant aquí amb un ull posat a Milwaukee perquè un català de Sant Antoni de Vilamajor o aquesta matinada o demà es pot proclamar campió de la IndyCar per cinquena vegada. Àlex Palou intentant deixar ja vist per sentència el Mundial, tot i que encara quedaran algunes curses. De fet, la primera cursa ja s'hauria d'haver acabat, però ha plogut i s'està allargant, encara no s'ha reprès. N'estarem pendents per saber si aquest cap de setmana estem d'enhorabona pel que fa al motor català. Demà tornem a partir de les 4 al Superesports amb el Puig, a les 5 al partit del Madrid, al Madrid-Màlaga, i a les 11 el Tu diràs amb l'Aleix Pariser. Que vagi bé, bona nit.
13: Tu diràs.
14: RAC 1. Notícies.
15: Bona nit. Falta un minut per un quart de dues. Us parla Joan Capel. La manifestació que hi havia convocada a Ceuta per aquest vespre ha quedat en no res després que l'associació de veïns hagi decidit cancel·lar-la a causa dels aldarulls dels últims dies i del risc que se'n apoderessin grups d'extrema dreta. Diversos extremistes s'han traslladat fins a la ciutat autònoma, coincidint amb que aquest diumenge fa tot just un mes de l'entrada massiva de més de 70.000 migrants a Ceuta. En les hores prèvies, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha tornat a carregar contra el govern espanyol i ha anunciat que es personarà la causa oberta per l'Audiència Nacional per la crisi migratòria.
16: Que el Partido Popular se personará en la causa judicial abierta en la Audiencia Nacional donde se está investigando lo que ha pasado en Ceuta y los responsables del abandono tendrán que comparecer y rendir cuentas ante la justicia.
15: Feijóo també ha demanat la compareixença de la cap de la intel·ligència espanyola al Senat. A més, ha demanat que el pròxim 2 de setembre es faci una manifestació a totes les places dels municipis de l'estat espanyol per donar suport a Ceuta. Pel que fa a Catalunya, aquest diumenge estarà marcat per la mobilitat. L'operació tornada de vacances omplirà carreteres, trens i aeroports. Trànsit preveu que uns 240.000 cotxes tornin cap a l'àrea de Barcelona i l'AP7 serà l'eix central d'aquest trànsit. Aquest dissabte ja hi ha hagut problemes en aquesta via per un accident greu al Papiol. Un cotxe que fugia dels Mossos després d'un robatori ha provocat un xoc múltiple amb 9 ferits, un d'ells crític. Els Mossos han detingut el conductor i un segon lladre i encara en busquen un tercer. L'autopista ha estat tallada més de 3 hores. I del món, a Islàndia, pendents de saber el resultat del referèndum que el país ha fet aquest dissabte per decidir si es reprèn la negociació per adherir-se a la Unió Europea. L'últim cop va ser el 2013, però les divisions internes del govern islandès van bloquejar l'acord. Els col·legis electorals s'han tancat fa 3 hores i ara s'està fent el recompte de vots. Les enquestes de les últimes setmanes donen un empat o una lleugera victòria del sí, però els últims informes publicats durant aquest dissabte donaven més probabilitats al no. Es preveu que el resultat se sàpiga entre les 2 i 3 de la matinada, hora catalana. Això mentre als Estats Units el Departament de Seguretat Nacional ha confirmat a la CNN la deportació de Milo Yiannopoulos al Regne Unit, l'influencer que defensava obertament les polítiques de deportacions massives de Donald Trump. L'ICE el va detenir dijous perquè era als Estats Units en situació irregular. Els últims dies Yiannopoulos havia criticat durament Trump, acusant-lo de corrupció i de deixar-se influir per Israel. El seu perfil és clarament proper a l'extrema dreta i és conegut per compartir a les xarxes socials opinions polèmiques des de missatges islamòfobs fins a comentaris transfobs i misògens. I ara, als esports. amb Xavi Sabater.
13: En futbol, l'Atlètic de Madrid s'imposa al Sevilla per 1-3 i suma la seva segona victòria aquesta temporada. Un gol de Demola Lukman i un doblet d'Àlex Baena han segellat el triomf. L'Espanyol ha perdut per 2-1 davant la Real Societat. El gol del conjunt de Manolo l'ha firmat Roberto a les acaballes de la primera meitat, però la Real s'ha acabat imposant amb un gol d'Oscarsson. I justament avui el club basc ha anunciat el fitxatge d'Héctor Fort. El Barça ingressarà 8,5 milions i es quedarà el 40% dels drets del jugador i opció a recompra. A segona divisió, el Girona guanya per primera vegada aquesta temporada per 5-2 amb gols de Justin, Fran Beltrán, Izan González i doblet d'Esprilla. Un altre qui també aconsegueix els primers 3 punts és el Sabadell, que ha guanyat per 1-0. Els de Ferran Costa encara no coneixen la derrota en aquest curs. En ciclisme, Pogacar ha abandonat la Vuelta després de la caiguda durant l'etapa d'avui. L'eslové pateix una commoció cerebral, una fractura clavicular i una altra cervical. El francès Bayan Coquart ha sortit victoriós en el tram final. I en motor, diumenge es disputarà la cursa del Gran Premi d'Aragó a l'esprint. Marc Márquez avui s'endú la victòria, Àlex Márquez ha estat segon i Bezzecchi tercer.
15: I pel que fa al temps, nit una mica més suau que l'anterior, però igualment aquest diumenge de bon matí caldrà abrigar-se en molts casos amb algunes boires a la Catalunya central. Al centre del dia farà més calor i serà més fàcil moure'ns entre els 32 i els 36 graus a l'interior del país. Farà sol i no plourà enlloc. Això és tot per ara. Més informació al portal de notícies rq.cat.

0: Bon dia, són les 7 i des d'ara fins les 9. Com sempre, aquest estiu en serem molts amb moltes ganes de dir bon dia. I comencem amb bons hàbits amb Ferran Ballart i Alejandra Xerc. Amb ells parlarem d'aprendre amb estratègia. També seguirem davant dels fogons amb Enric Herce i farem un arròs dolç. Sabrem noves anècdotes històriques amb els ulls de Clio i també seguirem amb crims contra el patrimoni cultural amb el Marc Balcells, que ens portarà a la guerra d'Iran. Sortirem i sentirem música que ens porta cap a les estrelles amb la Laia López i parlarem amb l'Octavi Gil, traductor de la novel·la El préstec. Tot això i molt més aquí, a La Primera Pedra.
1: La Primera Pedra, dissabtes i diumenges, amb Noemí Polls.
0: En un món cada vegada amb més elements per la dispersió, avui volem parlar d'aprenentatge, aquí a La Primera Pedra, perquè, i si el problema no és la teva capacitat ni les hores que dediques a aprendre, sinó com ho fas, avui en volem parlar amb el Ferran Ballart i l'Alejandra Xerc. Molt bon dia a tots dos.
2: Bon dia. Bon dia.
0: Justament, vosaltres vau fer, suposo, aquesta pregunta, no? I si el problema no fos nosaltres les hores que dediquem, sinó com ho fem? I aquí neix el llibre, un llibre del que avui volem parlar, que és El mètode d'aprendizatge per a estudiants professionals i mentes despiertes. Aprender con estrategia. Aquest seria el títol. Per què aquest llibre? És a dir, què va fer amb vosaltres despertar aquesta necessitat d'establir un mètode per aprendre? A veure, sí, qui comença? Ferran.
3: Doncs nosaltres havíem estudiat tota la vida i semblava que estudiàvem bé quan anàvem a batxillerat o a l'ESO, però quan vam arribar a la carrera universitària ens vam adonar que no ens estava anant bé. I en comptes de pensar que era la nostra capacitat que havia baixat, doncs el que vam veure és que realment era el mètode. No vam tirar-nos pedres sobre nosaltres mateixos.
0: Això està molt bé.
3: I vam dir, potser és el mètode, i aquí el que vam fer amb criteri és, per una banda, investigar quin era el millor mètode que hi havia pel món, intentar buscar aquell el millor mètode que no aconseguíem trobar-lo perquè n'hi havia tants per estudiar, després mirar què deia la ciència al respecte, llegir investigacions, i per altra banda preguntar als números 1 que ens anàvem trobant a la carrera i que sabíem que eren molt bons, preguntar-los i com estudies tu, i veure patrons. I a partir d'allà el que vam arribar és a un mètode d'aprenentatge que nosaltres creiem que és el més adient per aprendre correctament.
0: Clar, vosaltres tots dos heu passat per una carrera, heu fet dret i economia, el doble grau, per tant heu estat estudiants, sabeu el que és? Molts dels estudiants ens estaran escoltant, diran, a veure, vull saber-ho, però no va dirigit només a estudiants, és a dir, que podríem dir que el llibre va dirigit a tothom una mica, no, Alejandra?
4: Exactament, perquè al final tu estàs aprenent tota la vida, i més a dia d'avui, que vivim en la societat de la informació, no? I la informació és molt...
0: Que ens dispersem constantment.
4: Exacte, i el que aprens avui potser no et val demà, i apareixen noves herramientes, no? El xat GPT, totes aquestes coses, llavors a dia d'avui aprenem tota la vida, també quan estem treballant, i bueno, és important tenir un bon mètode d'aprenentatge per sempre i per créixer.
0: Exacte. Vosaltres dieu que el veritable repte de la memòria no és guardar coses, sinó recuperar-les quan les necessites. Després entrarem en el mètode en concret, perquè són 8 passos, però què vol dir això de que el repte de la memòria no és guardar coses, sinó que és recuperar-les quan les necessites? Vosaltres ficau exemples que ho deixen molt, tot molt gràfic, no?
3: Exacte. O sigui, el problema no és el dipòsit de la informació a la memòria. La memòria això ho fa molt bé, fica coses dins. El problema és després trobar-les. I com les trobes? Doncs al final necessites una paraula, una imatge, alguna cosa que després et faci recuperar la informació. És com si tu recordes aquell viatge, no recordes què vas fer el 13 d'abril, però et diuen, ai, però no te'n recordes que vam anar a Mallorca, i llavors ja et ve al cap tot aquell viatge, no? Uh-huh. Has necessitat una paraula per recuperar tot allò. Doncs el que nosaltres fem és, per què això no es fa abans? És a dir, quan tu estudies, quan tu memoritzes, el que has de fer és, o aprens alguna cosa, connectar-ho a alguna cosa que coneguis, per després, quan anant aquella paraula, puguis després recuperar tota la informació.
0: De fet, també deia que quantes més connexions generis entre idees, més profunda serà la teva comprensió. Has de generar aquestes connexions entre idees.
4: Sí, totalment, perquè al final la memòria és associativa. I si tens moltes referències relacionades amb un fet o alguna cosa, és més fàcil portar-la de tornada. A mi m'agrada aquesta imatge de... La memòria és com una biblioteca. Llavors, tu imagina't que tens una habitació gegant. Pots ficar tots els llibres que vulguis. El problema és trobar-los, no? Llavors, quan diem que el coneixement és associatiu o que si tens moltes associacions és més fàcil trobar la informació, no és el mateix. Jo sé que els llibres d'història els tinc tots junts a un racó i que els he ordenat alfabèticament, doncs més fàcil trobar el llibre en concret.
0: Mm-hmm. Escriure, a més també dieu que estimula molt més la memòria. És un exercici que també s'ha de fer, no? I que a vegades es perd, cada vegada més la gent diu és que ja no sé escriure amb la mà. Escriure i amb la mà, no?
3: Sí, exacte. Escriure amb la mà va molt bé perquè reforça molt més la memòria, estructura molt més les idees que no pas escriure a ordinador. El que passa que nosaltres també diem que la gent aquí ha de tenir sentit comú. A vegades doncs vols capturar tantes coses que aquí és millor l'ordinador. O a vegades ja tens uns apunts que són meravellosos amb ordinador i no dedicaràs aquell temps a tornar-los a escriure de nou a mà. És millor que aquell temps el dediquis a memoritzar. Llavors, diem, sí, escriure és millor, això per suposat, però després cal tenir criteri. I és el que també nosaltres posem sobre la taula.
0: Però tu has estudiat a molta gent, experiències personals de com han estudiat, com han avançat, però heu decidit que en aquest mètode posaríeu 8 passos concrets. Mm-hmm. Anem a prendre nota i anem al gra. És a dir, primer, prendre punts. Mm-hmm. Fins i tot quan vols entendre un llibre, encara que no estiguis en una classe, prendre punts, és a dir, amb un bolígraf al costat. O com enteneu vosaltres aquest primer pas de prendre punts?
3: Saps què passa? Que la gent moltes vegades confia massa en la seva memòria. I diu allò de, jo d'això me'n recordaré. No te'n recordaràs. I com no te'n recordaràs, i com has de desconfiar la teva memòria, perquè jo, que he estudiat molts anys de memòria, desconfio, el que has de fer és prendre punts de tot. Mm-hmm. I després, a partir d'allà, ja els processaràs, ja els treballaràs. Però d'entrada, sempre cal prendre punts. Això és un pas bàsic.
0: Mm-hmm. Per tant, el primer pas seria prendre punts, però després fer una lectura exploratòria.
4: Sí, i això és molt important perquè moltes vegades lectura ja seria sempre amb un text, no? Doncs ens passen molta informació i si ens llancem directament a intentar entendre-ho tot, ens perdem, no estem entenent l'estructura o ens atasquem en una idea que apareix després ben explicada. Llavors és molt important fer, oye, una lectura ràpida, mirar tota la informació per entendre, per tenir una mica una visió global de tot el text. I això, quan estudiem, perquè els temes estan molt ben ordenats i és molt fàcil, no?, fer-te una idea de l'estructura global si fas una lectura ràpida abans de ficar-te al detall, però també el treball. De fet, hi ha empreses tecnològiques que això és obligatori, que abans de cada reunió la gent s'assenta i es fa un pre-read. És a dir, et donen entre 10 minuts i mitja hora, depèn del que tinc, de lo llarga que sigui la reunió o del document, i tu li fas una passada al document. I això és per després entrar a la reunió sabent de què es parlarà, quan es parlarà de cada cosa, i també per despertar una mica les idees i dir, vale, què vull preguntar de cada tema i de què em sona i així. Mm-hmm. Llavors, passo clave.
0: Per tant, fer aquesta primera lectura exploratòria que dieu vosaltres, i després fer una lectura d'aprofundiment. És a dir, una segona lectura, eh? En aquest pas, què varia de la primera lectura?
3: Aquí ja doncs, anem a buscar entendre el text realment i aquí podem fer dues coses. La primera és subratllar el text, que moltes vegades el que fa la gent és ressaltar-lo, però nosaltres diem no volem ressaltar aquí, volem subratllar-lo en el sentit de resumir el text. O sigui, fer-lo més curt, si és que és possible fer-lo més curt. Llavors, per una banda, farem aquest resum, que ha de ser coherent, és a dir, que després quan tu llegeixis aquell resum que has fet subratllant, doncs tingui sentit tot, però sobretot un pas que no fa molta gent i que és bàsic per després construir l'aprenentatge és buscar els conceptes claus. Cada paràgraf de cada idea que té el text, doncs tu trobis una paraula que seria aquella paraula que volguessis que et diu el teu amic per ajudar-te a recuperar tota la informació. Llavors, aquella paraula és bàsica per tenir clares les idees i a partir d'allà estructurar la informació.
0: Mm-hmm. Seria aquest clic, no?, que et fa despertar, com abans dèiem, de la relació amb una imatge, doncs aquella paraula et connecta amb tota la resta de paraules, no?
4: Sí, i al final el que diu Ferran és que busquem una lectura activa i que t'involucris i que intentis comprendre el text. Perquè a vegades la gent... Hem vist molts, no, d'alumnes
0: el
4: subratllat,
0: sí, sí.
4: I a vegades està tot pintat. I jo dic, a veure, sí. Subratllar no és moure la mà, no és pintar el texto a brochazos, és seleccionar la informació clau. I per això el que diu Ferran de fixar-te en els conceptes clau és també una manera de mantenir-te molt actiu i de no llegir el text en pilot automàtic, de, bueno, i el pinto i ja està. No. Fer-ho amb intenció.
0: Amb intenció.
3: Sí, de fet, la gent confon molt el moviment de la mà amb un pensament actiu. I clar, pensa que aquell moviment actiu és pensament actiu, però no són coses diferents.
0: No pot, no té per què aportar aquell Exacte. Moviment a la mà. I llavors arribem aquí en aquesta paraula clau, que és resumir. Uh-huh. S'ha de resumir, perquè si no el cap no pot guardar-ho tot.
3: Depèn, o sigui, hi ha vegades que els textos són resumibles, en el sentit que tu has de fer un resum a part, però hi ha vegades que no són resumibles. I llavors el que nosaltres diem és, bé, si has subratllat el text, fes un resum per després aïllar tota aquella informació que no vols i que no et confongui.
4: Uh-huh. Bàsicament, si hi ha palla, tu vols fer un resum. I et facilita molt l'estudi, perquè al final, si tens, per exemple, no, un

0: trobes moltes idees que dius això no, no em serveix per res.
1: De fet, llavors, em pot arribar fora. A despistar. Ja tenim el resum fet, però després dieu, aquí, fins aquí més o menys tots podríem haver-hi pensat, no? Però després dieu, fes una fulla, agafa una fulla i fes preguntes. Per què les preguntes? Per què ens servirà?
2: Les preguntes sobretot ens serveixen per repassar després i serveixen per saber si sabem o no sabem. És un document que et posa a prova, perquè la majoria de gent després, quan repassa, el que fa és llegir la informació i dir, ah, sí, això ho entenc, ah, sí, això ja sé de què va, però la pregunta t'obliga a respondre-la. I com t'obliga a respondre-la, veus si saps o no saps. I si no saps, ja saps per on començar.
1: Exacte. Sí, sí, és un primer examen a tu mateix, exacte. No? I esquematitzar. Parlàvem de resum, però fer un esquema no és el mateix que fer un resum.
0: Exacte, al final l'esquema ho fas amb les paraules clau, les dades tècniques que apareixen al teu resum i que tens allà, però el més important és jerarquitzar la informació i seleccionar bé els conceptes clau. I és un dels passos que amb el Ferran diem que és clau per després estudiar i per comprendre bé la informació al final. Quan fas l'esquema i et centres en aquestes relacions de jerarquia i les paraules clau, el que fas és anar al fonament de les coses i et fa realment pensar en el que vols aprendre. I de nou, és clau, aprenem el que aprenem. Hasta fins a un projecte nou al treball també et pot ser molt útil fer-te un esquema de les variables principals que vols veure i de com estructurar aquella feina.
1: I finalment, abans de repassar, que ja seria allò per treure nota, memoritzar. Però no tots sabem memoritzar, oi? No tothom té la mateixa capacitat per memoritzar.
2: Realment, quan nosaltres pensem que qualsevol persona pot memoritzar, el que passa, el que ha de memoritzar bé, perquè el que fa la gent és que no comprèn o no ho lliga amb els seus coneixements existents. Llavors, memoritzar, primer de tot, la gent ha d'entendre que és, en la seva millor versió, comprendre. I a partir d'aquí, com nosaltres ens assegurem que estiguem comprenent aquella informació? Doncs hi ha dos consells que jo dic a l'audiència. D'entrada, parlar en veu alta, perquè estructura les idees. Tots hem viscut aquest moment de li diré això, li diré això, li diré això, després ho dius i dius, uf, no m'ha sortit com fatal. Jo pensava. Sona fatal.
1: Doncs, per llavors, tant, parlar en veu alta és una gran ajuda, eh? Jo recordo que a mi m'ha ajudat molt parlar en veu alta, després recitar en veu alta,
2: exacte.
1: Fins i tot, no?
2: I després, aquella actitud de sentir-me com un professor, perquè si tu pots fer que algú entengui una informació, en el fons, qui l'està entenent ets tu, abans. Per tant, parlar en veu alta i amb l'actitud d'un professor, sigui matemàtiques o sigui lletres, el que sigui, això és una ajuda molt per comprendre aquella informació. Després hi ha informació que és abstracta, que aquí ja no entrarem, però per una informació que requereixi comprensió, això és el millor consell que puc donar.
1: I finalment repassar. Aquí ja seria, com dèiem, per nota, no?
0: Bueno, de fet, més que per nota, perquè el coneixement es quedi amb tu per sempre.
1: Clar.
0: Al final, memoritzar està molt bé, però això, és que hem ficat el llibre a la biblioteca i ahí perdido està. Sí. Llavors hem de practicar aquesta recuperació, el tornar a la nostra memòria i trobar la informació per portar-la, no, amb nosaltres. I al final, per això, el repassar és clau, perquè el que estem fent és practicar aquesta, el que es diu d'abocar, no, a la vocació, que és portar de tornada la informació que tenim per allà perduda, nosaltres mateixos, sense cap ajuda, sense el llibre davant ni pistes de ningú tipus.
1: Exacte, ni amb el Google al costat.
0: Sí, i al final és, de nou, el que diu el Ferran, és fer-nos una pregunta, intentar respondre-la sense mirar cap suport i dir-ho en veu alta, com un professor.
1: Vosaltres creieu que tothom és capaç de fer aquest procés d'aprenentatge? Tots podríem ser petits genis, o no? O hi ha una part que no es pot suplir malgrat el mètode?
2: Mira, aquí nosaltres diem que qualsevol pot ser un geni amb matisos, perquè si nosaltres analitzem els genis al llarg de la història, el que veiem és que han tingut un mètode d'aprenentatge o han tingut un tutor que l'ha ajudat a aquell mètode d'aprenentatge. Si pensem en Alejandro Magno, tenia Aristòteles de tutor, o inclús Einstein tenia el seu tiet que li parlava de la geometria de l'espai. O sigui, qualsevol persona ha tingut un tutor que l'ha instaurat un mètode. Però clar, aquí què depèn llavors també? Depèn el context en el que ens movem, els nostres amics, els nostres professors, tot això ens ajuda a poder a poder construir una manera d'aprendre i a tenir aquells coneixements que ens seran tan útils per la vida.
0: Diguem que el mètode és una condició necessària però no suficient per ser un geni. El que sí que tenim clar és que amb un mètode tu sí que pots ser la millor versió

0: versió de tu mateix. Geni o no, però la millor versió de tu.
1: Al final és el que preteneu amb aquest llibre, no? Aprendre amb estratègia i, com dèieu, un mètode d'aprenentatge per a estudiants professionals i ments despertes, que, per tant, en aquest ments despertes ens incloem tots, no?
0: Total, i el missatge final, no, del llibre és que aprendre és la millor forma de viure, siguis quin siguis i siguis qui siguis i facis el que facis.
1: Mm-hmm. Jo crec que tots ens desperta il·lusions, no? Una cosa nova, no? I retenir-la i que formi part de la nostra biblioteca, però que la puguem reconsultar i sapiguem on està el llibre, no? Com deies tu, Alejandra. Mm-hmm. Doncs aquí teniu el llibre Aprender con Estrategia, un llibre que ho està petant en el sentit de que et dona un mètode d'aprenentatge per tothom. I a més és menys temps i més resultats, en un món tan i tan dispers. Ferran Ballart i Alejandra Xerc, moltíssimes gràcies per haver estat aquí i haver-nos ajudat a aprendre una mica millor.
0: Gràcies, Noemí.
2: Gràcies.
1: I ara va, entrem a la cuina.

0: I avui, si ens posem a cuinar, doncs farem un arròs amb llet de coco i compota de mango. Una recepta que també està al llibre Paisatge a la cassola, d'Enric Herce. Enric, bon dia.
1: Bon dia.
0: I ara dèiem, és un plat molt nostre, com a mínim per la part del Delta de l'Ebre també es fa molt, però en aquest cas és amb llet de coco i amb compota de mango.
1: Veus?
0: Un toc molt original.
1: És que fer l'arròs amb llet, més o menys, tothom el té sabut i tothom, sí, tothom mengem i ens agrada molt. I he volgut fer dintre d'aquest llibre que parla de paisatges. Hi ha paisatges que també t'inspiren exotisme i coses de fora, no? En aquest cas, l'arròs amb llet de coco és una recepta d'origen cubà. Però, clar, la cuina cubana i la cuina catalana està molt agermanada per totes dues bandes. I vaig pensar, mira, fes un arròs amb llet divertit, que a més per l'estiu, com que té el coco i llavors també li posem mango, doncs és molt d'estiu, no?
0: Sí, sí, queda molt fresc. Ingredients per quatre persones. Què necessitem?
1: Doncs vinga, anem. Per fer l'arròs. Les quantitats d'arròs i de la proporció d'arròs amb llet, tothom té la seva. Però jo en aquest cas us suggereixo 150 grams d'arròs, arròs rodó, el normal. I per uns 800 mil·ligrams de llet de coco o un litre, més o menys. Jo poso això, 150 i 800 mil·ligrams de llet de coco. La llet de coco, aquesta que venen ja en llaunes, que és sense sucre, tenen un pèl de sucre, però molt poc. D'acord? És aquest tipus. Penso que dues llaunes venen a ser això, penso, depèn de les llaunes. Tampoc hi ha moltíssimes. 120 grams de sucre, com sempre, d'aquestes coses, més o menys, depèn de,
0: del gust i de lo llépols que sigui cadascú.
1: De llépols que sembla, exacte. Llavors, una mica per aromatitzar, una pell de llimona, sempre que no tingui la part blanca. També podíem posar també una pell de taronja, o de llima, o les tres coses, depèn de l'aromàtic que vulguem. Una branqueta de canyella, això com el tradicional, un pessic de sal, ens farà falta, i llavors l'accessori, els mangos. En això podem servir dos mangos que siguin madurs, que es puguin menjar. Una mica de suc de llimona, farà una culladeta de suc de llimona, en aquest cas una culladeta de sucre, també pels mangos, en aquest cas. I llavors per decorar farem servir, si tenim i volem, unes fulles de menta i una mica de ralladura de llima, de llimona, de taronja, també el que fem servir, això ja per decorar.
0: Això són els ingredients, ara anem a l'elaboració.
1: Anem al foc.
0: Rentem l'arròs.
1: Jo sempre que faig l'arròs amb llet, sempre el rento.
0: Sí, si no queda com massa almidonat, no?
1: Exacte, si no perd aquest midó entre la llet i queda d'allò. Sempre rentar-lo. També hi ha gent que li fa un bull abans. El poses amb aigua bullint, el bulls 5 minuts, el coles, el rentes i el fas servir. I així encara queda menys midó.
0: Perfecte.
1: Jo, per exemple, quan el faig en llet normal, el faig així. En aquest cas, posem la llet de coco en una cassola. Sempre que fem arròs amb llet, tots ho sabem, té molta tendència a agafar-se la cassola amb el foc.
0: Clar.
1: Hem de remenar molt, per tant, si és una cassola que ja s'han tret drens, millor.
0: Val.
1: Per aquest fet.
0: Sí, a més a més, si no agafa aquell regús agafat.
1: Sí, ui, llavors és fatal, eh? No hi ha manera
0: de... Hem de vigilar. I afegim el sucre, encara no.
1: No, encara no. Posem la cassola amb la llet, la pell de llimona, el cítric, la canyella i la sal. No, perquè el sucre fa que encara s'agafi més.
0: Clar.
1: Això és curiós, pot passar així. Ho deixem coure, així, a foc suau, sempre remenant sovint, uns 25 o 30 minuts, fins que l'arròs ja el veiem que ja comença a obrir-se i està ben tendre. Curiosament, l'arròs normalment en 20 minuts està cuit de sobre, pel que sigui que no hi ha entrat, quan el cous en llet triga més a coure l'arròs.
0: Ah.
1: Això, algú que en sàpiga de química ja m'ho sabria dir. El físic, però és així. Per això, 25 o 30 minuts, quan veieu que l'arròs ja sigui tendre, en aquest moment sí, posem el sucre i ho remenem bé. Llavors deixem coure uns 5, uns 10 minuts més. En aquest moment, amb unes pinces, si volem, retirem la pell de llimona, la canyella, tots els trossets que hagin quedat, que quedi més polidet després a l'hora de menjar. Si no, menges i trobes trossets a la boca, és una mica desagradable. Mentre això s'està fent, a la cuina sempre s'ha d'estar fent coses, anem preparant el mango. Una compota, molt fàcil. Els pelem, tallem la pulpa i en daus més o menys grossos, no cal ser gaire d'allò, perquè al coure quedarà ja tot desfet, la posem en un casso, amb la miqueta de suc de llimona, una cullereta, la miqueta de sucre, i ho deixem coure no massa, 10-12 minuts, també remenant, i fent que el remenar que també quedi una mica com aixafat. No el couem massa perquè ens interessa que tingui aquest sabor fresc del mango. que si el cogués massa el convertiríem en una melmelada que no ens interessa. Ho voleu fer més català? Estem a l'estiu.
0: A veure, clar.
1: Canviem el mango, posem uns préssecs.
0: Ah, també.
1: Uns préssecs de vinya.
0: Sí, senyor.
1: Mateix color i un aroma, jo diria que fins i tot més aromàtic i més de casa nostra.
0: Doncs mira, m'agrada la versió dels préssecs,
1: per què no?
0: Sí, sí.
1: També podeu fer amb uns albercocs saltats o amb uns maduixots. Salteu uns maduixots amb una mica de sucre i una gota de llimona. Perfecte.
0: Mm.
1: Al juny unes cireres saltades amb el rosanyet, imagina't.
0: Sí, sí, sí, ens agrada, ens agrada.
1: Perquè això, de fet, és una guarnició. Quan tinguem l'arròs ja cuit, el posem en els bols allà on el vulguem servir i deixem que es refredi. Al servir, posem només quan estigui fet la compota de la fruita que hem triat, de mango, com he dit jo, o les maluixes, o el barcocs, les que vulguem, prunes, i ja ho tindríem. Podem decorar amb unes fulles de menta, una mica de ratlla de lima, com hem dit abans, i sorprendrem a que sigui amb aquest arròs amb llet.
0: Sí, senyor, un arròs amb llet de coco i compota, doncs, del que vulguem.
1: Exacte.
0: Moltíssimes gràcies, Enric.
1: Un plaer estar amb vosaltres, com sempre.
2: La primera pedra, amb Noemí Polls.

0: cases que, mira, que segurament no trepitjarem, o sí, qui sap?
1: O sí.
0: Però que ens permeten somiar. Queta, molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia.
0: Clar, cases de pel·lícula és per somiar-hi, sí.
1: Home, home. Però és que aquestes, a més, les pots llogar. Vull dir que estan en portals immobiliaris de lloguer, de turístic, o sigui que potser n'hi ha alguna que s'escapa una mica de preus, però n'hi ha d'altres que, bueno, doncs que en un moment donat... Estan al nostre abast, diguem.
0: Exacte.
1: No és una bogeria. Repassem en aquestes seccions cases d'ànimes doncs una mica esbojarrades i en aquest cas parlem de cases de cine on et pots allotjar i sense sortir, sense anar gaire lluny en aquesta ocasió.
0: Molt bé.
1: Comencem aquest viatge per la casa Morriña, situada a Galícia, a la Ribera Ourense, concretament a la zona de la Ribera Sacra. La casa Morriña es troba a la riba del riu Miño i és un indret preciós, amb unes vistes espectaculars i amb un escenari, ha sigut, perdó, l'escenari de la pel·lícula Z, dirigida per Dani de la Torre i protagonitzada per Mario Casas i Luis Zahera. Val? Aquest thriller d'acció que es pot veure a Prime Video ha rodat algunes escenes espectaculars en aquesta casa i al seu Instagram veurem que fan broma sobre les vistes espectaculars amb una imatge on el Mario Casas surt com tot mullat del riu sense samarreta i tot catxorra, saps? Realment les vistes valen molt la pena, el lloc és meravellós per això, no? Doncs perquè és un indret doncs respira una tranquil·litat i una ànima bestial, i si voleu compartir sofà amb aquest tremendo senyor on ella amb un ratet va posar el seu pandero, doncs la trobeu per llogar-la, o sigui que com dèiem, aquesta està bastant a l'abast. La casa es va rehabilitar completament l'any 2019, destaca per una espaiosa sala menjador amb una llar de foc i galeria de vidre completament oberta sobre el riu, i a la planta inferior trobem un porxo que està completament a l'alçada del riu Miño. És realment bonica.
0: Molt bonic.
1: Canviem de registre, va, completament, i viatgem fins a la Casa de Papel, a l'escena de la quarta temporada d'aquesta exitosa sèrie, on el professor i la inspectora Raquel es troben en un paraís oriental de Filipines fugint de la policia. Doncs bé, en realitat, per rodar aquesta escena...
0: No era Filipines,
1: nada
0: no?
1: Más lejos.
0: Nada más lejos.
1: No els va quedar viatjar tan lluny ni de bon tros, perquè ho van fer en una casa rural anomenada Casa Jardín Oriental, que està situada a Toledo.
0: Veus?
1: Sí. Aquesta, veurem una casa una mica, una ànima una mica dispersa. La casa, així com la primera, la recomano moltíssim. Aquesta, no sé, us ha d'anar molt aquest rotllo. La seva descripció a la web de lloguers Escapada Rural explica que és una casa sorprenent a 50 quilòmetres de Madrid. La trobem absolutament decorada amb estil oriental que transporta un conte de les mil i una nits. Els interiors estan completament ambientats amb teles, colors estridents, tota mena de detalls que aboquen doncs aquesta cultura oriental, però sens dubte a l'exterior de la casa on trobem elefants, budes gegants, artesanats, allà és com on es desplega tot aquest ui, poti poti, que no et deixarà indiferent. Però mira, si tens ganes de viatjar a Bali, no tens pressupost,
0: te'n pots a Toledo
1: i de pas coneixes l'obra del Greco pel mateix preu.
0: Està molt bé, molt bé. A veure, seguim al nostre
1: turístic. Aquesta també us la torno a recomanar, el que passa que aquesta sí que caldrà que us rasqueu molt la butxaca, perquè ens n'anem a Lanzarote, que Lanzarote ja d'entrada és un destí que s'ha de conèixer, a la casa on el Pedro Almodóvar va rodar escenes de la seva última pel·lícula Amarga Navidad, on podem llogar aquesta meravella de casa on les protagonistes de la pel·lícula es traslladen per passar uns dies, no? La casa és un escenari brutal, es coneix amb el nom de Villa La Cabanya, està situada a la vall del Màger, envoltada d'un paisatge volcànic que és característica de l'illa, i trobem murs de pedra, volums blancs que porten llum, contrast en aquestes línies minimalistes i sòbries, que són elements que caracteritzen l'obra i la tradició del César Manrique a l'illa de Lanzarote, i en aquesta reforma s'han respectat completament. La relació i la connexió entre l'espai exterior i l'interior, que també és una de les característiques de l'obra de Manrique, també l'ha treballat l'interiorista que ha liderat la reforma d'aquesta casa, que es diu Johan Lemercier, i que bueno, doncs això ha convertit la Villa La Cabanya en un espai molt i molt bonic. Es troba a disposició si la voleu llogar en portals immobiliaris, i com us deia, no és una opció barata, però no, i mira,
0: pot amb cadascú se sap.
1: Exacte, cadascú té la butxaca que té.
0: Exacte, i sap amb què s'ho vol gastar. I ara acabem el viatge?
1: Sí,
0: on?
1: Ara venim cap aquí, més a propet, on trobem una casa molt, molt especial que es diu Casa Kubrick i està situada a Castellterçol. És obra de l'arquitecte Robert Terrades i Via, construïda a principis de la dècada dels 70, i és una magnífica edificació racionalista que compta amb diverses sales d'estar, 13 habitacions, combina luxe amb natura, sobrietat, un espai com molt brutal, molt, molt, molt espectacular, i és, tant és així que s'ha seduït directors per rodar-hi pel·lícules i anuncis, i darrerament, per exemple, ha estat l'escenari de la pel·lícula Rosebush Pruning, protagonitzada per Pamela Anderson i Kristen Stewart.
0: Sí.
1: També, si veieu la web de la casa, Casa Kubrick, veureu que també s'hi han rodat, doncs, anuncis molt, molt espectaculars. N'hi ha un del Gerald Butler de Festina, on et sembla que és una mena de gent de l'FBI que espera una maleta que arriba amb un helicòpter, i bueno, la casa és espectacular.
0: Tot això a Castellterçol.
1: Sí, tot això a Castellterçol. Ha estat també l'escenari d'un videoclip del Rauw Alejandro, que es diu Desesperados, però en aquest videoclip quasi no la reconeixes, la veritat.
0: Hauria pogut ser qualsevol altra casa, sí. No? Val, doncs aquí tenim les opcions per qui vulgui, doncs, estar en una casa
1: d'aquestes. Viatge de pel·lícula.
0: Exacte, un viatge de pel·lícula.
1: Aquí prop de casa.
0: Aquí tenim les opcions. Queta, moltes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
2: La primera pedra, amb Noemí Poll.
0: Doncs sí, moment per la història. Fem aquestes curiositats històriques de la mà del Marc Segués, el Pau Sobirà, l'Albert Colell, tots tres fan aquests ulls de Clio. Molt bon dia a tots tres.
3: Hola, bon dia.
4: Bon dia.
0: Començarem amb aquest singular trosset d'història que ens explicarà el Marc, no,
3: sí,
0: Marc?
3: Sí, sí, sí. I com que avui, si no m'erro, és l'última secció, la primera pedra d'aquest estiu,
0: sí.
3: Mai sabem quan tornarem.
0: Ah, exacte.
3: Et porto un convidat d'honor.
0: Ah.
3: Que és...
5: Vinga.
3: Calígula. Que passi, sisplau, Calígula, aquí a l'estudi 1 de RAC1.
0: Caram.
3: És una mica tímid, no, de mi, Calígula?
0: Ja
3: ara
0: veig,
3: ja l'aniràs,
0: sí,
3: descobrint. No gosa passar, però si vols el presentem i si algun moment gosa entrar...
0: Deixem la porta oberta i que faci el que
3: vulgui.
5: Perfecte. Jo no sé si el deixaria entrar, vull dir...
3: Perdó, no sé per què. Jo, si vols, t'explico coses a veure si et convenç per obrir la porta.
5: Llavors decidim si li acabem d'obrir de tot la porta o no.
3: Calígula és el tercer emperador de l'Imperi Romà. Ho és entre els anys 12 i 21... que és una mica ridícul, no? Entre els 12 i 21. És poc èpic, això.
5: Molt poc.
3: 12 i 41. Li van posar aquest nom als seus pares, que vol dir petita càliga, és a dir, petita sandàlia. Les càligues, doncs, són aquelles sandàlies romanes que tots tenim en ment. Els seus pares devien pensar, volem que el nostre fill tingui un nom poderós, que impressioni. Li posarem petita sandàlia.
6: Com a nom poderós i que impressioni...
3: Que és com si tu posessis petit croc en algú ara.
6: Imagina't.
3: Croquet.
6: No. Espera, croquet. Que no falti pas gaire.
3: No és estrany que llavors Calígula es va engés dels seus quan va arribar al poder i ordenés assassinar molts membres de la seva família. No haver posat aquest nom, saps?
6: Clar.
3: I tu també t'ho vas buscar fa uns quants anys. Primer consell de l'episodi, per tant, vigileu com poseu de nom els vostres fills, perquè s'us pot girar la contra amb el temps.
6: Es
3: Noemí?
6: Podria acabar aquí.
3: Estàs contenta, sí, tu, amb els, sí, noms que has triat dels teus
0: jo
3: fills?
0: Jo crec que sí.
3: No se t'han girat a la contra?
0: No, de moment no, però donem temps al
5: però
0: temps.
5: Ho hem dit, que segueix així.
3: Arrenquem, doncs, amb un genocidi familiar.
6: A veure.
3: I posats a fer bestieses, Calígula després, va prometre el càrrec de cònsol al seu cavall de curses i li va construir unes quadres de marbre. 2, va manar esculpir el seu cap a totes les estàtues de déus i deesses de Roma, venint a dir, soc un déu més,
6: sí?
3: O soc el déu suprem. 3, va ordenar execucions perquè el públic d'un teatre aplaudia, no és que xiula, sinó que aplaudien massa fort, i llavors ell va pensar, no, fa massa soroll, executem-los. O allò que, tu, Noemí, et passa perquè ets famosa. I llavors vas pel carrer i et trobes, un autògraf, Noemí Polls, tal.
0: Clar, i sí. Dir, no puc.
3: Ell ara també
0: no,
3: li passava. No.
0: També li passava que
3: es va trobar persones que l'aplaudien massa fort.
0: Yeah.
3: Va dir, decapitats tots.
0: Clar,
3: aquest era Calígula, aquest era Calígula. I per acabar de completar-ho, una última excentricitat, quan li venia de gust tancar bé els graners imperials simplement perquè el poble passés gana i conegués la pobresa.
0: Ah,
6: està bé, això.
3: Sí, això, la seva diversió era aquesta.
5: Això era un concurs que havíem de dir quina d'aquestes ens sembla certes, o són totes?
3: Tristament, ho són totes.
6: És un tipus test d'aquells que no saps quina és la correcta.
5: Totes són correctes, ens falta un últim.
0: Moment, tanquem la porta, no?
3: No ho deixem passar.
5: Sí, jo ho he advertit al principi.
0: Sí,
3: però avui l'he convidat, almenys a l'exterior de la porta de l'estudi de RAC1, per explicar com va protagonitzar el major no tens dos collons de la història. Per entendre aquest no n'hi ha dos de Calígula, hem de retrocedir a la predicció d'un astròleg que va assegurar a Tiberi, el segon emperador de Roma, l'anterior al nostre nen mimat, el següent, si us plau, Pau.
6: Sí.
3: Què va dir?
6: És tan poc probable que Calígula acabi sent emperador com que travessi la badia de Nàpols a cavall.
3: Una frase que al jove Calígula li va quedar gravada al cervell i que recordaria tota la vida, perquè ningú era suficient per posar-li límits a ell. Uns anys més tard, com bé sabeu ja, perquè sou quasi experts en Calígula, es va convertir en emperador. Per tant, si havia aconseguit aquella primera fita, per què no intentar travessar una badia de 5 quilòmetres de mar, de pura aigua, a cavall? Si algú s'equivocava aquí, era l'astròleg i no ell.
6: Clar.
3: Molt lògic, no, Pau?
6: I tant.
3: Aquí no li entra el cap, això?
6: No.
3: Llavors, així que va dir, que no n'hi ha, i va procedir al següent pla. Si us plau, agafeu llibreta i boli des de casa, perquè això és una mica de bricolatge extrem i mai sabeu quan us podeu trobar en una situació similar. Va ordenar primer que tots els vaixells de càrrega de Roma, uns 3.000 vaixells, anessin tots en fila índia cap a la badia de Nàpols. Un cop allà, els posa en fila, els diu ancoreu, i un cop fet això, agafa les serres i serra tots els mascarons de proa i de timó. Així aconsegueix que siguin tots continus o no tinguin punxes. Va cobrir els 3.000 vaixells amb taulons i tones de terra i així va crear un camí de 5 quilòmetres que anava de Baies a Pozzuoli, que passava per davant de Nàpols, Herculà i Pompeia.
0: Caram.
3: I un cop construït aquest camí de 5 quilòmetres, Calígula va cavalcar dos dies seguits d'una punta a l'altra. I per si no fos prou estrambòtic, ho va fer disfressat i empenyent una corrua d'espectadors atrinxerats que l'havien de mirar. Resultat final...
5: M'he agobiat,
6: Sí, sí, normal, sí, massa cosa. Sí.
3: Van morir unes 300 persones, dels espectadors i de la gent que va construir-ho. Quan va acabar, una tempesta es va endur tota la construcció, per això no en queda cap constància, que, per cert, havia sigut una de les empreses més costoses de la història de Roma. Però Calígula se'n va sortir per tenir la raó un cop més al preu que fos.
5: El deixem entrar, doncs?
0: No, ni se'ls agraeixi,
3: Jo he de fer un pont per arribar igualment fins aquí.
0: No. Escolta'm, doncs a fora i seguim ara amb el Pau, que ens expliqui una altra història que ens té una mica aquest mal gust de boca.
6: Va,
0: que ens ha
6: intentem-ho.
0: No,
6: mira, jo per començar avui us proposaré un experiment. Llavors, tots els que esteu esmorzant, acompanyeu-nos en aquesta aventura.
3: És
6: molt important, eh? Si esteu conduint, jo pararia el cotxe i provaria de fer aquest experiment.
3: Ara de sobte retencions a la carretera, tothom parant
6: tothom
3: els cotxes...
6: Tothom parat. Vigileu, que no us passi com aquell noi... Saps aquell noi que va fer un experiment, però no sé quin...
3: El de Visca la Ciència.
6: Sí, molt bé, i va explotar tot. Bueno, doncs aquest. Pues vigileu que no us
5: no
6: passi
5: serà
6: això.
5: Per aquest estil, entenc.
6: No, és més senzillet. Necessitem només una bossa de paper i un encenedor.
3: Molt bé,
6: val?
3: Assequible.
6: Aixequem la bossa de paper i... i posem l'encenedor a sota. Què passa?
3: Que s'escalfi.
6: Segurament res, eh? Però hem d'imaginar-nos què va passar quan uns nens van fer aquest experiment uns quants anys enrere. Això que a nosaltres ens ha passat...
3: No, no t'estic seguint.
6: No, espera't un moment. És que volem tot immediat.
0: Sí,
5: TikTok.
6: Descarrega't el TikTok. Escolta'm, Marc, em podries llegir els dos noms?
3: I tant.
6: Sí.
3: D'on són aquesta gent, dius?
6: Va, suposo que de França, pel nom.
3: Josep Michel Montgolfier
6: sí.
3: I Jacques Etienne Golfier.
6: Dos germans, i resulta que el pare d'aquests dos germans era fabricant de bosses de paper.
3: Clar, i amb què havien de jugar?
6: Clar, doncs amb bosses de paper, pobres nens. I un dia, jugant allà entre unes bosses i uns llumins, que jo crec que el pare devia fumar, i llavors hi havia les bosses de paper i els llumins, saps? I els nens pues, van jugar.
5: Amb el que hi havia a mà.
3: Sort que no van agafar els puros.
6: I van observar que si posaven un encenedor sota una bossa de paper, la bossa s'escalfava i s'enlairava. I els dos germans encuriosits, o sigui, els dos germans no es deien encuriosits de cognom, eh?
5: No, es deia Montgolfier.
6: Els dos germans encuriosits.
5: Cognom Montgolfier,
6: no encuriosits.
3: Sí, serà una broma, eh?
6: Sí, van seguir bon, investigant amb bosses de nous materials i més lleugers, com per exemple la seda. I al cap d'un temps van dir, doncs mira, ara que ja ho hem fet amb una bossa de paper i amb una bossa de seda, ho farem posant éssers vius a dintre de la bossa.
3: No, posa-hi alguna nina abans, un os de peluix.
6: No, home, no. No, home, no, un os de peluix, si podem posar-hi una persona.
3: Clar que sí, que es mori.
6: Doncs resulta que aquest no va ser un enlairament qualsevol, perquè van dir, home, ja hem fet paper, ja hem fet seda, anem a provar-ho amb una cosa una miqueta més gran. I resulta...
3: Van agafar una orquestra simfònica.
6: Sí, sí, i van enlairar el director. Aquest nou enlairament, aquest nou experiment, el van presenciar els reis de França, els nostres amics Lluís XVI i Maria Antonieta.
3: Quan encara tenien cap, no, suposo.
6: Sí, senyor, seria estrany. I perquè resulta que aquest experiment el van fer ni més ni menys que els jardins del Palau de Versalles, perquè estem parlant del primer vol tripulat d'un globus aerostàtic de la història. I atenció, perquè els que el van tripular no van ser ni els servents del rei ni rics del cagar que tenien intenció d'arribar a Mart.
5: És dos.
6: Els Montgolfier. No.
5: Ells s'ho miraven.
6: Ah. Home, si surt malament qui va dir un altre.
5: Ells són els que agafaven la corda des de baix.
6: Això s'ha fet així sempre, no?
3: I llavors resulta, qui van posar?
6: Que, mira, hi van posar una ovella, un ànec i un pollastre.
3: Això sembla un acudit.
6: És un àpat de Nadal sencer a sobre un globus.
5: Una mica més, i és a la secció de la setmana passada.
6: Exacte. L'ànec, l'os... No, en aquest cas, una ovella, un ànec i un pollastre que abans van protagonitzar juntament amb els germans Montgolfier el primer vol en globus aerostàtic de la història des dels jardins del Palau de Versalles.
5: I van tornar a baixar i se'ls van poder menjar?
6: Això els hi hauríem de preguntar.
0: Ah. Però està bé, són tres passatgers que... Mira.
6: Imagina't. Què, a qui enviaríeu ben lluny? Allò si diguéssiu, jo és que ara provaré d'enlairar un globus aerostàtic. Qui hi poses a dins? I per què no una ovella, que us conec?
3: És que posaria tanta gent que el globus no s'enlairaria.
5: No s'enlairaria, exacte.
3: No. Les notícies ja ho sentim cada dia, que bueno, aniria ple això.
5: No puc triar.
0: Albert, doncs explica'ns més històries. Un altre fragment. On anem?
5: Anem de batalla, tot i que la música de moment no ho pugui semblar.
6: Vols dir que no és una orquestra, això?
5: Sí, l'orquestra que està tocant abans de la batalla, sembla, eh? Avui us porto probablement una de les batalles més absurdes de la història. Un titular...
3: Sí, perquè mai en fem de batalles serioses.
5: Un titular que crec que hem dit moltes vegades, però avui és molt absurda, de veritat. Una batalla on hi havia desenes de milers de soldats per un costat i absolutament ningú a l'altre. Ah. Benvinguts a la batalla de Carancebes.
3: A veure, Pau, tu i jo vam anar a la mateixa escola i se'ns explicava que a les batalles hi havia...
6: Dos bàndols,
3: normalment. Dos bàndols, en general. Sí. Un de sol no lluny.